0: la compra del seu pis amb l'empresa, però molts altres ja havien denunciat que no podrien comprar el pis quan se'ls acabés el contracte de lloguer social. En una entrevista al Catalunya Nit, el professor del Departament de Dret de la UPF, Jordi Brunsoms, ha explicat que l'empresa s'està retirant del mercat català.
1: L'estratègia a Catalunya és intentar veure si també es pot desfer d'Anticipa, que és la gestora d'actius, per també intentar treure el màxim de rendibilitat i començar a reduir el pes dels actius immobiliaris.
0: Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. El gestor ferroviari assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF. Una família es pot estalviar un 20% del que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. L'estalvi pot ser de 1.310 euros, una xifra que encara pot ser més gran a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una lectura en positiu.
2: La buena noticia es que hay muchas posibilidades de ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
0: I la factura del gas es podria disparar el mes que ve. L'1 d'octubre toca fer la revisió trimestral dels preus regulats, l'anomenada tarifa d'últim recurs. La tenen contractada 3 milions de consumidors a l'Estat. L'OCU calcula que la factura passarà de 50 euros al mes de mitjana a 76 mensuals a causa de l'encariment del gas als mercats internacionals, segons explica la seva portaveu.
3: El sistema de càlcul de l'atur s'està modificant. En el últim trimestre de l'any augmenta el peso del denominado gas estacional, que representa cerca del 47% del coste total del aprovisionamiento. Por tanto, de esta manera vamos a ver que se ve incrementada la factura final del consumidor.
0: L'Acadèmia Goncourt ha exclòs aquest divendres l'escriptor canadenc d'origen haitià Télisson Orelien de les seves nominacions al Premi de les Lletres més prestigiós de França per les sospites d'haver utilitzat la intel·ligència artificial en la seva exitosa novel·la CTS Umugi. Segons l'Acadèmia, l'objectiu d'aquesta decisió és enviar el missatge clar que no avalen ni consenten de cap manera la creació de textos generats amb l'ajuda de la IA. El cas es va destapar quan un compte anònim d'X va acusar l'autor d'haver fet servir aquesta tecnologia. Esports, el Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Els dos gols dels gironins els fan fet Abel Ruiz i Van de Beek. Amb aquest resultat, el Girona se situa provisionalment en zona de promoció d'ascens amb un partit més. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons a la classificació, 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. En els partits de seleccions de classificació per a la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Banat, que ha jugat 60 minuts.
4: Fins aquí les notícies.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació. De fet, aquí trobareu més de 100.000 ànimes de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta. La nostra preferida.
1: I a música després de la mort.
0: I després de no sé quants problemes encara no l'hem resolt. Us acompanyem Blai Mercè, porter, DJ i casserver de l'altre barri avui amb l'Isma, als Sons Celestials.
2: Llega la puerta del cielo. Coño, el Espíritu Santo de los cojones. Llama. Dindo.
0: Avui, a l'altre barri, ens visita una persona amb una llum excepcional. Algú que es defineix així.

sabem si existeix el paradís, l'inframont, el cel, l'infern, el purgatori o l'altra vida, però sí que ens aferrem a veus com la de la nostra convidada d'avui. I no és només una veu, és una dona capaç d'emocionar amb una guitarra i lletres cada vegada més poètiques i que està d'actualitat perquè ja es troba presentant el seu tercer disc, titulat D'aquesta aigua no em veuré, un àlbum amb col·laboracions de luxe, després les escoltarem, que arriba després de tastar l'èxit amb l'anterior, Cançons de Rebost, un disc que... Viem-ho, ja és història d'aquesta dècada.

0: Mar Pujol, què tal? Benvinguda a l'altre barri. Com estàs?
1: Molt bé. Encantada de ser aquí.
0: Sí?
1: És un espai, l'altre barri, que m'interessa molt, eh?
0: T'interessa, eh?
1: Sí.
0: Home, per les lletres de les teves cançons es veu que t'interessa bastant, una mica, saber què hi ha més enllà, no? En quins moments de la vida de vegades transcendim aquesta línia, no? Perquè...
1: Totalment. Per mi la música és com un portal, no? De vegades en aquest altre barri o... Sí, en una dimensió desconeguda. Sí.
0: Parlarem molt d'aquest disc, d'aquesta aigua no em veuré, però, de fet, crec que no parlàvem des que acabaves de publicar aquest Cançons de Rebost. Hi ha algunes coses que sempre, que dic, quan la vegi, li vull comentar. I la primera és la versió d'aquesta cançó de...

0: Són els Derbi Júnior, versionant Albert Avellaner. Tu com et vas quedar quan van fer aquesta versió? I a més, que no és habitual.
1: No.
0: Després d'una cançó que acaba de sortir tan recent, no? Que surti una versió tan diferent a l'original, però que al final la reforça la cançó, perquè dius, li posis el vestit que li posis, funciona.
1: Total. No? Sí, no. Jo em vaig quedar flipant quan m'ho va enviar en Roger. En Roger m'havia estat ajudant amb el primer disc a fer el merchant, a fer les samarretes i tot plegat. I, bueno, em va fer molta il·lusió perquè, o sigui, ja et poden haver fet versions, saps? Però és que està molt ben feta, a més, aquesta. Jo recordo el dia que me la va enviar de ballar-la a tope a la meva habitació, saps? De, uau, que fort, com pot... O sigui, l'eco de la teva música, saps? Fins on arriba.
0: Sí.
1: I que... no sé. Molt honor.
0: I no només això, perquè mira...
2: Una flor cada matí. Un got d'aigua per cada abril.
0: Això és per cada u, també una de les cançons d'aquest disc, que samplejades són així. Sí.

0: és la cançó 2002 de Lluc, amb aquest sampler de la Tebeu. Per tant, aquí no, jo crec que no exagerava quan deia que cançons de Rebost apunta clàssic o apunta disc que serà recordat, perquè quan passen aquestes coses i passen tan ràpid, doncs vol dir que aquí hi ha una influència i hi ha una petjada. No sé, què rius?
1: Sí, no ho sé. Se'm fa com raro sentir-ho, saps? O sigui, de fet, fins que han passat uns mesos que ara estic tornant a fer entrevistes i això.
0: Clar.
1: La gent em diu coses així i jo em quedo com... Bueno, clar, no perquè... sé, és raro.
0: Sí, quan vas fer les entrevistes d'aquest disc era una veu bastant desconeguda, la de Marc Pujol, que sí que havies publicat un primer disc, però els mitjans començaven a parlar, no? I has fet un viatge molt, molt fort. Mm-hmm. Des de la sortida del disc anterior fins ara, que suposo que hi ha molta expectació també a veure què haurà fet amb el seu tercer disc, la Marc Pujol, després d'haver fet el Cançons de Rebost. Has sentit pressió, tu?
1: Molta.
0: Molta, no?
1: Sí, de fet, ha estat molt dur fer aquest disc per mi, però el repte era desfer-me del judici, perquè... O sigui, per mi la música és algo molt, molt més profund que aquesta por, saps? De uah, ho he de fer millor que l'altre, perquè és com, no és que no es tracta de fer-ho millor, es tracta de transmetre el que hi ha i el que vius. I cada etapa serà diferent, no? I Cançons de Rebost representa una etapa i Aquesta aigua no em veuré en representa una altra, i lo important no és que sigui millor o pitjor, sinó que sigui de veritat.
0: Mm-hmm. I a grans trets, quines diferències creus que, a part de les col·laboracions, que ara que una

0: petitet, no? És com...
1: Més de rebost, no?
0: Més com de rebost, més de... Mira, jo abans estava, quan vaig fer el disc de cançons de rebost, estava a Lluçanès. A Lluçanès tenim una riera, que és la riera de Merlès, i per mi és com aquell espai, no? Com un espai que va fent pous petits, bueno, basses petites, l'embolcall al bosc, és tot com un espai més tancadet, més recollit, i ara estic vivint a Sant Quirze de Besora, però allà passa el Ter. Per mi s'assimila això, no? És com una cosa més torrentosa, més gran, com oberta també, i... Sí, per mi és com... que un és la continuació de l'altre.
1: Sí, sí, clar.
0: Però... I mira que jo volia que fos... O sigui, jo havia dit, jo m'agradaria fer un cançons de rebost 2, saps? A mi, de voluntat tenia aquesta, després ha estat una altra cosa, no? Mm-hmm. Ben diferent.
1: I amb l'aigua de fil conductor, una
0: sí.
1: mica, no?
0: Sí.
1: Perquè ara farem un joc. Normalment fem aquest joc, que és un joc pels espais, i el fem del... Anem del lloc més gran al lloc més petit, comencem per l'univers i acabem, doncs, no ho sé, per la part de, per una part del cos o per l'habitació o per alguna cosa. Però avui ho farem diferent. Estàs preparada?
0: Sí.
2: Vinga. Espècies d'espais. Per allà a la prehistòria van tenir ja van passats que es van cobrir de glòria tot pintant retrats picats dins...
1: I com dèiem, normalment ho fem així, amb llocs geogràfics molt clars, però avui farem amb llocs aquàtics.
0: Opa!
1: I ho farem... Gairebé totes les cançons són teves, però n'hi ha alguna que no. Per tant, comencem per l'oceà. Una no.

0: Amb la Guillermina Mota, que no només ens dona l'entrada sempre a aquesta petita secció, sinó que avui doncs, hem posat aquesta cançó. No sé si és referent, Guillermina Mota.
1: No,
0: mica,
1: de no fet, gaire, és que em fa... O sigui, em fa gràcia perquè és que l'he conegut fa poc, la Guillermina Mota. Me la va recomanar l'en Andreu.
0: Ah, és que és normal, perquè està retirada de fa molt de temps. No va voler, retirar-se de tot, dels mitjans de comunicació, de la música. Pràcticament ningú sap què fa en el seu dia a dia. Però si et poses a buscar, a rescatar el seu cançoner, t'adones que va ser una gran pionera i, per desgràcia, com passa amb la majoria de dones de l'època, mai prou reivindicada.
1: Ja. Yeah. No, no, total. O sigui, jo ella, bueno, me la va recomanar l'Anna Andreu, però la vaig sentir fa un any o així per la ràdio, mm-hmm. I vaig pensar, però què és aquesta meravella, saps? Com que cançó nova, però com que també té com un fons jazzístic, no?
0: Sí,
1: també
0: sí,
1: una mica.
0: Sí.
1: Mm-hmm. I em va sobtar que no ho sapigués. No? És com, ostres, que fort, que no en tingués ni idea, no? Mm. Algú passa aquí amb qui visibilitzem i amb qui no, que fa sí, sí. Que a l'escola no m'hagin parlat mai d'aquesta persona, no?
0: Mm-hmm. Sí, perquè Lluís Llach també fa molts anys que està retirat i segur que...
1: N'hem sentit a parlar.
0: Segur que no hi haurà ningú que no sàpiga qui és... Bueno, segur que sí, que hi haurà algú que no sap qui és Lluís Llach o que mai ha escoltat una cançó de Lluís Llach, però, vaja, és difícil. De l'oceà passem al mar. Que...

Això és Quilòmetres Llum, una de les cançons d'aquest nou disc, on hi ha una referència al mar, però també en una altra cançó.

0: En el disc anterior el mar també hi era present, a part de ser el teu nom, que de fet ho cantes, eh? Mm. I anar a veure el mar i dir el meu nom, no? Crec que és així la sí. lletra. Què significa el mar per tu?
1: Ostres, sí, sí. Per mi és aquest vertigen de lo immens i incomprensible, no? Que és aplicable a l'univers. I per mi és com un lloc que fa tanta por com Gaudí, a la vegada, no? O sigui, per mi... Jo els primers cops que mirava el mar... Bueno, no els primers cops, sinó... Quan vaig ser conscient, jo... Hòstia, de plantar-me davant del mar i dir, tu et dius així? Per mi era molt forta aquesta experiència, saps? De dir, uau, jo em dic com això que és tan immens que ni hi cap al teu cap.
0: Mm-hmm. I t'han explicat per què et van posar mar?
1: Saps que...
0: No t'ho has preguntat mai.
1: Simplement, no, sí, sí, però a mi mare li agradava molt el nom i els meus pares volien que els dos germans tinguessin noms curts. O sigui que... Home, segur que té alguna mica més profund, també, la meva mare. Però no, la veritat és que no li he preguntat si hi havia alguna cosa més profund.
0: Sempre queda preguntes per fer, no?
1: Sí, sí. Ja li faré.
0: Està bé que sigui així, no?
1: Sí.
0: Doncs del mar passem al riu.

0: tinc prou.
1: És la mala mel, un poema d'Anna Tobias, eh?
2: Sí,
1: també. És l'única lletra que no és teva, aquesta?
2: Sí, correcte. Que, de fet, o sigui, cançons de Rebost, hi havia Flor de nit, que era l'única cançó que no vaig escriure jo, la lletra, i era un poema de monosíl·labs, i aquest continua sent un poema de monosíl·labs.
1: T'anava a dir, mira, aquesta és la que em transporta més a cançons de Rebost, eh?
2: Sí.
1: No sé si es parla també el tema de la mel i la melmelada.
2: Total, sí. És un Rebost sencer, sí. Aquesta cançó, també.
1: Però va néixer juntament amb l'època de cançons de Rebost, no? Allò que dius, una descartada, l'aprofito, no?
2: No, de fet, aquesta va néixer com amb uns arpegis de guitarra que tenia. Jo tenia una lletra completament diferent, que no em convencia, i vaig anar a fer una residència artística al convent de Pontós, que és on viu l'Anna Tobias. I jo em sé diversos poemes seus, però és increïble, ella. I allò, la cançó feia... I de cop dic, ostres, l'Anna tenia aquell poema tan bo de la mala mel, i dic... I dic, ai, ai, ai. I vaig anar corrents a casa seva a dir, Anna, deixa-me'l al teu poemari. I és que va ser com molt fort, perquè vaig començar a llegir i quadrava perfectament amb la cançó. L'únic que no quadrava eren aquests versos que hi he afegit jo, de oi que ho veus, no sé què, no sé quantos. Bueno, que va encaixar perfectament.
1: Ja la convidarem a l'Anna Tobias.
2: Sí, és un personatge digne de convidar.
1: Ens la convidarem. També has estat a Farrera, no?
2: Sí.
1: Allà al Pallars.
2: Sí, no? Exacte.
1: És que hi vaig estar fa poc.
2: Ah, mira!
1: I és un lloc especial, també.
2: Molt. Molt. Allà vam fer quilòmetres llum de saber on ser... Bueno, fer. Les vam com
1: van néixer,
2: arranjar.
1: Una mica. O van,
2: sí,
1: van créixer.
2: Van desenvolupar-se, sí.
1: Doncs del riu a la pluja. Miro.

0: aquí hi ha la primera col·laboració del disc.
1: La Carmen.
0: La Carmen Aciar, argentina, però que viu aquí de fa molts anys ja, per tant, catalano-argentina.
1: Sí.
0: Té una veu molt especial, eh?
1: És molt forta, la Carmen. I s'ha d'escoltar el disc que ha tret ella, De Amores y Miedos, es diu. És de les coses més fortes que he escoltat ella, en general. Mm-hmm. Però aquest disc que ha tret és absolutament preciós. Lletres que... Sí, per mi... Sí.
0: És aquesta cançó, eh?
1: Sí. No és la soledad.

0: Déu-n'hi-do. És Atahualpena, una referència a Atahualpa i Yupanqui. Suposo que és un dels referents de la Carmen. És d'aquestes veus que se't queden, i que t'arriben a un lloc, no?
1: Allò... Sí.
0: On costa molt arribar-hi.
1: Sí, i si la escoltes en directe, encara és més fort. Vull dir, jo ha estat una de les inspiracions més fortes, també, per fer el disc.
0: És la veu principal, o una de les veus... No, és la veu que acompanya la Clara Peia, ara actualment en directe, no?
1: Sí.
0: Seguim en aquest viatge per l'aigua i passem... parlàvem de pluja, no? Doncs el que es forma al terra quan plou,

0: un bassal de fang. Això ho has fet, aquest exercici? Tu ho has fet de forma conscient o ha anat sortint així?
1: Ha anat sortint així, però em fa... O sigui, m'està agradant molt que vagi resseguint com totes les unitats d'aigua, no? Perquè jo em vaig enterar com després, dic, ai, mira, aquí parlo d'un bassal, aquí parlo del riu, aquí parlo del mar, aquí parlo de... Bueno, com, no? Diferents formes d'aigua. I els que no contenen res d'aigua tenen algo que parla com en si del títol de la cançó. Ai, del títol del disc, del perdó. O sigui que no ha estat conscient, però és que, clar, jo vaig començar el disc pel títol. Tenia molt clar el títol. Llavors, jo crec que a partir d'aquest paraigües, doncs, ja estava com embolcallada d'una energia concreta, no?
0: Mm-hmm. Per tant, d'aquesta aigua no em veuré, en un got d'aigua jo m'ofegaria. Mm-hmm.

0: mitja vida, així comença el disc. T'has ofegat mai amb un got d'aigua?
1: Sempre. Sí, tot el rato.
0: És la teva, el teu caràcter, no?
1: Ai, Déu, sí.
0: Jo... A la mínima ja, ai.
1: O sigui, soc molt tranquil·la i potser des de fora no es veu, però... O sigui, sí, jo... Amb poques coses ja... O sigui, m'estresso. Sí, vull dir... Jo, per exemple, aquesta cosa de fer multitasking, no. Jo una cosa puc fer a la vegada, perquè si no, m'estresso.
0: Els músics és el que es demana ara, no? Que sigueu actius a les xarxes socials, que aneu aquí, que sortiu als mitjans de comunicació, que feu els concerts perfecte, que aneu traient una cançó cada dia o cada setmana, no? I després un avançament de 10 segons, tot això, no?
1: Sí, total. No, i ja m'agrada, vull dir que fer-ho ho faig, però intento anar mica en mica. Però bueno, tampoc, la veritat és que no sóc, jo què sé, a xarxes. No m'ho prenc tant en sèrio, saps? Intento dedicar més energia a la part musical i ja està.
0: És que jo crec que tot, fer-ho tot i fer-ho molt bé tot, és impossible, no? Yeah. I també crec que per l'estil de música que tu fas, has de tenir, has de poder-te desconnectar d'aquest soroll.
1: Total.
0: No? Perquè si no seria impossible.
1: No. No? No, tinc la sort de viure a Sant Quirze de Besora, tranquil·la, que no tinc... Sí, els matins per mi són tranquils, de poder anar fent mica en mica, de... L'or, les gallines... vull dir que no... Bueno, aquí a Barna suposo que també t'ho pots prendre amb tranquil·litat, eh?
0: Però... Home, no és el mateix despertar-te a Sant Quirze de Besora cada dia amb les gallines que aquí amb el soroll del carrer Aragó o de Gran Via, no?
1: No sé. No en tinc ni idea per què no hi he viscut, però jo crec que es respira una pau molt diferent, sí.
0: Què hi ha més petit que un got d'aigua?
1: Una gota, no?
0: Sí. Una gota pot ser una llàgrima, també, no?
1: Sí.
0: Un moment al disc anterior. Estic sola a l'habitació i ara ploro. Això és ploranera, eh? Aquell disc on t'imagines les bledes plorant, no? Que era al final el somriure que plora, no?
1: Les rialles.
0: Les rialles, això, sí. No, un exercici molt interessant aquest, de literari. Has llegit molt últimament per allò... Trobes refugi o inspiració en la literatura?
1: Sí, inspiració, sí. L'únic, no sóc molt lectora, jo. Yeah. Vull dir que no... Justament, no, però últimament estic llegint bastant i l'últim llibre que em vaig llegir és Jo no sé d'altres coses, de la Elisa Levy, que em va emocionar moltíssim i m'ha inspirat fort.
0: Jo no sé d'altres coses, eh?
1: Sí.
0: L'apuntem?
1: Sí.
0: Ens el llegirem.
1: És molt fort.
0: I et direm el què. Som a l'altre barri amb la Mar Pujol i ara passem a preguntes metafísiques. On voudrait vivre?
2: Preguntes metafísiques.
0: I sempre comencem aquest apartat amb les mateixes preguntes. La primera és, si ara tornessis a néixer, o sigui, des d'aquí a l'altre barri, tornessis al món dels vius, però tornant a néixer. Voldries tornar a ser la Mar Pujol igual, a Prats de Lluçanès, que tot més o menys tenés igual, o provar sort i ser una altra persona totalment diferent?
1: Ai, no. M'agrada molt la meva vida.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Per molt que t'ho feguis amb un got d'aigua...
1: Per molt que m'ho fegui amb un got d'aigua, per molt que siguem de classe baixa... No. O sigui... Molt agraïda de la vida que he tingut. De vegades sí que en aquesta mateixa vida em penso... Ai, què passaria si fos... No sé, cuinera. No? Què seria de mi? Bueno, no sé, suposo que en el fons hi ha com una essència creativa que jo he triat la música per desenvolupar-me, però podria haver estat una altra cosa.
0: Tu creus que seràs músic tota la vida? Que estaràs cantant tota la vida?
1: Ai... És que, clar, d'aquesta aigua no em veuré. m'agradaria, sí. Mm-hmm. Tampoc ho sé tant si m'agradaria tota la vida. És que, no sé... potser de cop...
0: Perquè, clar, ara tu vius d'això,
1: sí,
0: no?
1: Jo vaig estudiar educació infantil i primària, o sigui, per ser mestra de música. Això sí que crec que no m'agradaria, ser mestra. O almenys no m'agradaria com que fos tot el meu...
0: Yeah.
1: No sé, treballar en un forn de pa, no sé, ves a saber.
0: I deies classe baixa, el teu origen és molt humil?
1: Molt, extremadament, sí, sí. Sí, bueno, els meus pares, ma mare té alguna cosa d'estudis, però crec que va estudiar com delineant, que em sembla que era algo com molt típic en aquell moment, si no tenies molt clar cap on anar. El meu pare és, o sigui, no va estudiar gaire, però sí que es va agafar el bosc ràpid i motosserra, i a partir d'aquí pues, netejant boscos i això, però sempre... Vull dir que sempre ha treballat molt per ell sol. I ma mare després va tenir una llibreria... Bueno, molt humil, la veritat.
0: Perdó. Tampoc t'ha faltat mai de res?
1: No m'ha faltat mai de res i molt menys amor. No, vull dir que... Humil, però molt... Ostres, jo estic molt, molt contenta de la infància que m'han donat les pares.
0: Si t'haguessis de reencarnar en un animal, quin triaries?
1: Ai! O sigui, els ocells sempre m'han atregut molt, però...
0: Un cargol, potser?
1: Ai! Sí!
0: Aquí ho sabem tot.
1: Aquí ho sabeu tot, sí. Sí, un cargol, perquè és el meu alter ego, jo crec.
0: Ah, sí?
1: No, alter ego no, no, és el meu ego. O sigui, és... no, sí, perquè, o sigui, admiro les persones que no tenen complexa per anar lentes, saps? Bé, jo no en tinc gaire, però sí que de vegades xoco molt amb altres ritmes més ràpids. Llavors, ostres, aquesta cosa desacomplexada de... Uà, vaig fent i ja està. I amb tot l'orgull del món. Llavors, sí.

0: Hi ha cançons que no es poden trepitjar. Clar, i escoltes la Mar Pujol i a sobre si posa la Sílvia Pérez Cruz, dius, què faig? Jo ja tanco la paradeta i me'n vaig, no? Una mica. Molt fort, això, eh?
1: Ai, no. Sí, és fortíssim.
0: Aquest duet és fortíssim.
1: No, és molt fort. O sigui, jo, bueno, aquesta cançó, jo crec que ve de l'altre barri.
0: Sí, totalment.
1: O sigui, va ser com... Crec que l'única cançó del disc que sí que va ser com una fletxa, saps? Les altres han estat més treballades i més de picar pedra una mica, però aquesta va passar, simplement va passar, i quan va passar a mi em va venir la veu de la Sílvia directament. I així directament la vaig escriure jo. Ens havíem coincidit unes quantes vegades i vaig pensar, uau, si vol, serà increïble. I serà molt guai perquè no m'imagino ningú més. Llavors va ser com... Li vaig enviar la cançó i em va respondre el dia del tió.
0: Ah, sí?
1: El 24 de desembre. 24 o 23?
0: Depèn de... Hi ha gent que el fa el 24 a la nit, hi ha gent que el fa el 25...
1: No, el 24 al dia. A la nit ho fem nosaltres. I... Per mi va ser el meu regal de tió. Saps? Em va dir... Ai, perdona, que no m'havia pogut escoltar l'àudio, tal... Compte amb mi. I jo, uau, ostres. O sigui, perfecte, perquè no podia ser ningú més.
0: Ella t'havia recomanat, crec, alguna vegada, no? Potser, crec que ho havia expressat que era... que li havia agradat el disc anterior,
1: ah,
0: no?
1: Sí.
0: I fins a quin punt la Sílvia és una referent teva? O...
1: Fins al punt que a mi m'ha obert un camí, jo crec. Mm-hmm. O sigui, a mi hi ha molta gent.
0: Hi ha moltíssima gent. Sí, que me'n recordo precisament un dia vaig preguntar-li això a la Sílvia. I em va dir... Sí, fa molts anys, eh? I em va dir... Sí, mira, em diuen això. El Jorge Drexler em va dir que jo he obert una porta.
1: I tant, ha obert un portal.
0: Porta, sí, una portassa que Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí. I tant, jo recordo... Jo vinc de... Bueno, ja ho has vist amb les cançons. Vinc d'un passat molt pop, molt cançons de ràdio. Llavors, quan vaig entrar a la uni i jo vaig reconfigurar com el meu pensament, no? Pues, em va influenciar molt l'anarquisme, molt el feminisme... I a través d'això em va venir nous referents musicals. La primera, la Sílvia. I, clar, per mi va ser com un ai, ai, ai. Ui, com es composa, com la lletra et pot fer arribar a llocs tan profuns. Sí, i com la manera de cantar, no?, també.
2: Planteu-me una flor, penseu-me en amor, que la lluna empenya el sol.

0: Că în mar puși ca el.
1: Això és el principi d'una d'aquelles cançons també que venen de l'altre barri i que no pots trepitjar, per això em vull avançar una mica, perquè si no l'haurem de sentir sencera i se'ns acabarà el temps del programa. Però si heu començat a escoltar aquesta cançó de la Sílvia Pérez Crudí i el Salvador Sobral, que es diu Amor, i no ho heu fet mai, quan tingueu un moment, estigueu a casa amb calma i preparats, preparades emocionalment pel que pugui passar després d'escoltar aquesta cançó, feu-ho, perquè hi ha poques cançons que arriben d'una forma tan profunda, no? I que són tan clares a la lletra, no?
2: Sí, sí, sí. Jo recordo molt escoltar aquesta cançó amb el meu company a casa, això, dedicant-li l'atenció plena a escoltar la cançó i acabar plorant. De totes les coses que et recorda, que estan adormides o que formen part del tu i de no sé quantes vides passades, saps? Vull dir que jo en aquest moment, jo, són recordatoris aquest tipus de cançó, recordatoris de que formem part d'algú comú, no? Les cançons són... Sí, és per mi un recordatori de la nostra part espiritual.

0: aquest símil que el naixement i la mort, no?, que estan tan a prop. Hi ha un moment allà, no?, i s'ho ha explicat dones que han parit, no?, que s'uneixen les dues coses. Hi ha una porta, aquesta porta d'altre barri, precisament, no?, que està allà, i a una banda de la porta hi ha els naixements i l'altra els funerals.
1: Ostres, sí, sí.
0: És molt bèstia.
1: És molt fort. Bèstia.
0: I això com l'explicaríem a un extraterrestre? Tot plegat. Seria difícil, eh? Hi ha alguna cançó que t'ho faria servir allò per...
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, jo crec que... O sigui, a veure, és molt complicat. Però a mi en Xerim Maraster també em porta molt en aquesta sensació de tot el rato, a través de les seves cançons, recordar el nostre esperit, o d'on venim. El que havíem escrit és una cançó que...
2: La tendresa és fàcil d'espantar, l'odi és senzill de sembrar.

0: cantat cançons.
1: En Xavi Maraster és molt gran. Aquí ens l'estimem molt, també.
2: És referent, sí, per sí. mi, absolut. I és guai perquè de tant en tant... bueno, com a través de cançons de Rebost, a través de Cadernera, que un dia li vaig passar com una versió que vaig fer, vam començar a parlar, llavors sempre ja ens hem reconegut, no?, com que tenim un fons comú. És com que no sabem de què va la cançó, però que hi ha algú aquí fort que ens uneix.
1: M'agrada molt això. Ara et faré un parell de preguntes que no te les faig jo, sinó que te les fa la veu de l'altre barri.
3: Quan va ser l'últim cop que vas plorar?
2: Ahir? D'emoció.
1: D'emoció, eh?
2: Sí.
1: Sí, sí.
2: Sí, em passa de vegades, depèn del moment del meu cicle hormonal, però bueno, no, estic ovulant, per tant, no, en principi no tindria per què estar tan més sensible, però sí, vaig plorar de bellesa, simplement parlant de com ens estimem amb la meva parella.
1: Que bonic, per favor.
2: Sí.
3: Quan va ser l'últim cop que vas plorar de riure?
2: Plorar de riure, ostres, a veure, això és més complicat, eh?
1: O sigui, plores més d'emoció per
2: sí,
1: la bellesa...
2: que de riure. Però, ostres, com vaig plorar de riure jo? Segurament amb la meva cosina.
1: Riu molt amb la teva cosina.
2: Ostres, fem uns farts de riure, sí, sí.
1: Molt bé. Fem una immersió més cap endins a l'altre barri.
3: La festa Morts.
1: Imagina que aquí a l'altre barri has de formar un grup. Qui aniries a buscar? Qui serien les primeres persones que aniries a trucar a la porta?
2: A veure, la Mercedes Sosa...

0: los años.
1: También la negra Sosa, Mercedes Sosa. Aquesta no te l'acabes, eh?
2: No te l'acabes, no. Uh-huh. Aquesta cançó, de fet, Todo Cambia, és una cançó que ha set com la cançó del meu grup d'amics. Uh-huh. És com la cançó que sempre fèiem al Sobre Taules. Sí, a mi em va emocionar molt. Quan la vaig descobrir, jo vaig pensar, uah, gràcies, és com la carta que necessito quan algú va malament. És com, tranqui, tot canvia.
1: M'apunto. Una altra.

0: i tu ja riuràs.
1: Una jutge, de la Remei Margarit, dels 16 jutges, encara menys reivindicada que la Guillermina Mota, que comentàvem ara fa una estona, i afegiríem el Pau Riba, no?, aquí. Ai.

0: Pau Riba. El trobem a faltar.
1: Buah. Mira, jo aquesta persona, quan vam saber que es va morir, amb en Nil Sabatés, que és un amic meu i poeta, molt, molt recomanat.
0: Mira, un altre, que me
1: l'apunto. Sí, sí. Important, en Nil, sí. I, bueno, o sigui, estàvem molt tocats i vam agafar unes espelmes i ens en vam anar amb les espelmes cap amunt una ermita, vam pujar una, bueno, al castell de Lluçà. I li vam fer un ritual.
0: Ah, sí?
1: I tant. Sí, sí, ben merescut. És que, clar, quantes coses ens ha ensenyat sobre el món i sobre els altres mons. No, en Pau Ribó, és com...
0: I va posar a cantar cançons seves, el ritual aquest,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, crec que vam recitar Nina de Mireguano. Sí.
0: Preciosa interpretació, la que fa.
1: Sí.
0: El Pau Riba, aquella cançó de la Firelutxa.
1: Exacte.
0: Una sobretaula, a qui convidaries?
1: A veure...
0: Escriptors, escriptores?
1: A la Glòria Fuertes.
0: Glòria Fuertes.
1: Crec que també convidaria... en Joan Brossa. I a la...
0: Sí, Joan Brossa.
1: I a la Mercè Rodoreda.
0: Ah, posat, ja que has dit Joan Brossa, i he posat la gent que la va música Maria Arnal i Marcel Bagés, que també és un poema bestial. Sí, sí, eh? La gent no s'ha donat el poder que té, eh?
1: No. I aquest disc...
0: Tu creus en la gent o no?
1: Jo... Sí, sí que crec en la gent i tant. Vull dir, hi ha moltíssima gent que s'adona del poder que té. El que passa que no...
0: No l'aplica.
1: No estem gaire... Bueno, sí que estem organitzades,
0: però... Hi ha gent que sí que l'aplica.
1: Però... Sí.
0: Doncs pel poder i per la gent, crec que estem arribant al final. Sí, mira, veus, sonen les campanes aquestes. Et donem tres opcions i tu tries... Opció A, et quedes aquí a l'altre barri i et quedaràs com a coordinadora coordinadora del departament de les cançons oblidades o les cançons que neixen d'aquí. Saps allò que diem, les cançons aquelles que no saps d'on venen però que estan a algun lloc, eh? I altres que en el seu moment es van fer però que ningú les va agafar i que s'han de repartir, no? per nous creadors i nous... i cantautors i cantautores i músics. Opció B.
2: Ah, jo vull conquerir, vull ser bar. Vull que em donis l'escalfeta d'una noia.
0: És un desig, com el de Bola de Drac, aquest, de les Boles de Drac. L'opció B és et reencarnes en l'animal que has dit abans, que en aquest cas és un cargol, i podràs fer realitat qualsevol desig.
1: Vale.
0: I opció C és tornar al món dels vius a fer aquesta gira que ha de passar per Girona, Barcelona, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Vilaplana, València, Esparreguera, etc. Però has de renunciar al teu repertori. Només podràs tocar cançons d'altres, d'una persona. O sigui, cançons del repertori d'una altra persona.
1: Uf.
0: Aquí t'ho hem de posar una mica difícil.
1: Clar. A veure, la A, quina...
0: La A era quedar-te aquí a l'altre barri gestionant el departament de les cançons oblidades. O sigui, vas a l'arxiu de cançons que hi ha aquí oblidades, cançons que,
1: sí,
0: que no han vist la llum, que es van quedar perdudes, sí, a algun lloc.
1: La A.
0: La A, eh?
1: Sí.
0: I algun dia ja tornaràs.
1: A, sí, no? Sí.
0: Doncs perfecte, doncs benvinguda aquí a l'altre barri, a Mar Pujol. Ha estat un plaer.
1: No,
0: parla amb tu d'aquest disc que recomanem molt, d'aquesta aigua no em veuré. Bebeu el disc, sisplau. I acabarem amb una cançó que no és teva, perquè és una cançó que tu et recorda un moment feliç. Quina cançó ens deixes?
1: Us deixo amb Everything is Falling.
0: De?
1: Kevin Johansen.
0: De Kevin Johansen. Mira, comença a sonar, una abraçada al Nil Vi a la producció i a l'Isma al control celestial. Que vagi molt bé, Mar.
1: Gràcies.
0: Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Junts condiciona el seu suport del decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: La negociació entre Junts i el Ministeri d'Habitatge se centrarà a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol deixar al marge els petits propietaris, per a qui també demana desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i els ministres Félix Bolaños i Pablo Agustín Duy.
3: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
4: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
5: Si existe suficiente voluntad política, hay margen suficiente para que todos los grupos que tienen que votarlo pues puedan verse reflejados en este decreto.
2: Però Sánchez ha d'encaixar també les propostes dels altres socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació immobiliària.
1: L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carnet per gestionar l'immoble i llogar-li a un preu assequible. El consistori governat pel PP sí que s'ha ofert a actuar com a mediador. Els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Més notícies. TikTok ha acceptat pagar almenys 100 milions de dòlars a l'estat d'Alabama per evitar un judici per l'impacte de la plataforma sobre els menors. L'acord arriba només 3 dies abans de l'inici del procés i inclou una nova limitació. Els usuaris més joves no podran fer servir TikTok més de 2 hores al dia. Ada Colau estaria disposada a tornar a la primera línia política i s'obre a ser candidata a les properes eleccions generals si hi ha un front ampli de l'espai a l'esquerra del PSOE. És un moviment de l'exalcaldessa de Barcelona que agafa suma enmig d'una recomposició interna i encara sense nom clar per formar la nova candidatura. El ple de l'Ajuntament de Lleida ha aprovat aquest divendres la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Ha de tirar endavant amb el suport de Junts i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que es fa per garantir la no discriminació de les dones a l'espai públic i per seguretat. I les morts per eutanàsia van augmentar un 64% l'any passat. Segons les dades del Departament de Salut, 233 persones van rebre una mort assistida durant el 2025 a Catalunya. Aquest augment s'explica sobretot perquè s'ha format molt més els metges sobre les possibilitats de l'eutanàsia. Coincidint amb els 50 anys del Teatre Lliure, l'editorial Comag Negre publica el llibre Cor Calent, Històries del Lliure, un text en forma d'obra teatral on els protagonistes són les persones que han treballat al llarg d'aquests anys al Centre d'Arts Escèniques. Els periodistes Magí Camps i Marta Vives i l'escriptora Marta Orriols s'han nodrit d'un anecdotari infinit de la gent que ha passat pel Lliure des del 1976. L'escriptora i periodista de Catalunya Ràdio i el redactor de La Vanguardia ho han definit d'aquesta manera en una entrevista al Catalunya Nit.
6: La coordenada que ens van dir és que sigui una ficció però basada en històries reals de tots aquests personatges que configuren el Teatre Lliure a l'ombra, per dir-ho d'alguna manera.
7: És una ficció basada en fets reals.
6: En fets reals.
1: Esports. El Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Els dos gols dels gironins els ha fet Abel Ruiz i Van de Beek. Amb aquest resultat, el Girona se situa provisionalment en zona de promoció d'ascens amb un partit més. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons en la classificació a 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. En els partits de seleccions de classificació per a la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit, també s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Banat, que ha jugat 60 minuts.
0: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, a part de la solució, el meu 50% es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Mira, els mocs van baixant, van passar del cap al nas, del nas a la gola, i ara tinc aquesta veu com de Tina Turner interessant.
1: Molt bé, seria com la situació del trànsit, no?
0: Doncs
1: informant de la situació dels mocs.
2: Ho has encomanat.
1: Mira, la classe de les abelles.
2: Abans d'ahir m'ho has encomanat.
0: Marta Pannou, bon dia.
2: Bon dia.
0: A veure, portem 5 anys fent ràdio juntes.
2: No, més.
0: 6 anys fent ràdio juntes. 4, 5, 6, 6, 7, 6 anys.
2: Ai, se m'ha de presentar abans, és veritat.
0: Ara, Antònia, ai, sí. Per
2: favor.
0: Hola,
2: què tal? Soc la Marta Pannou, perdoneu.
0: Ai, senyor, Malcom Otero, per al·lusions a la parella. Bona tarda, bon dia.
1: Com està? Marta, m'agrada això de que a tu mateixa... Jo tinc la veu de Tina Turner.
0: No. I després ho he analitzat, que he dit... Així una veu com de Tina Turner, interessant. Com si la veu de Tina Turner no fos la més interessant de la història. Què estàs dient, Carota? Estic delirant, això són tants Carmel Ricola.
1: Puc dir una cosa, abans de començar a fer una mica de ràdio verité, ja que ara som a divendres, s'estan carregant encara els missatges de WhatsApp que vam rebre ahir en el telèfon del programa, després d'haver escollit els millors llocs on es pot menjar arròs de Catalunya. Encara
0: no,
1: s'està carregant.
0: Pels qui no estiguéssiu escoltant ahir, perquè potser éreu de Barcelona, fèieu festa, canvieu rutines, ahir vàrem fer un especial on puc menjar el millor arròs a Catalunya. Tot tipus d'arrossos. Com que ens vareu trucar tantes persones, ens vareu escriure tantes persones, vàrem fer un mapa que el vam pinejar tot, i ara mateix hi ha una 80ena de llocs tots recomanats pels oients de la solució. Per tant, les 80 propostes que vareu fer ahir estan totes en aquest mapa. Si voleu accedir al mapa en exclusiva, l'estem compartint a través del Club de la Solució. Si no formeu part del Club de la Solució, fàcil. 677-38-77-19, us enviem l'enllaç i allà podreu accedir a aquest mapa dels millors arrossos de Catalunya.
1: No podem incorporar arrossos?
0: I tant, sí, és col·laboratiu.
1: Arròs amb xuletón del restaurant Catalina de Gavà, potser és el millor del món.
0: Mira, el Catalina, la Viena em corregirà, no hi era a la llista. Ningú havia dit el Catalina de Gavà, l'afegim. Ens hi has de convidar. Que et convidin ells, o que els hem fet una falca.
1: Fem-hi el programa.
0: Exacte, anem a fer el programa en directe. Va, tot això, el control tècnic, el mestre, l'Albert Joder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lívia Discípio.
2: Sí, sí, igual, jo veig molt igual, igualeta. Sí. És de gat ofegadet. És aquestes veus de gat ofegat.
0: Ja m'agradaria.
1: Sí, però confondre veu de moc amb veu de Tina Turner m'agrada molt.
0: Va, anem al tema. Avui us portem una solució de país. Avui no parlem de Tina Turner, tot i que li dedicaria 27 programes. Avui volem obrir batalla. Avui volem saber quina és la muntanya més icònica de Catalunya.

0: Quina muntanya explica millor el nostre país? Per què una muntanya es converteix en un símbol? Què pesa més, la bellesa o el simbolisme que amaga? La història i les llegendes fan encara més icònic un cim? D'on venen els noms de les muntanyes del país? I per què als catalans ens agrada tant pujar i baixar muntanyes? I la solució a aquestes preguntes la té, a part dels nostres convidats d'avui, la Natàlia Moreno. Molt bon dia, Natàlia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: La Natàlia, estem estupendos i amb moltes ganes de sentir-te, perquè la Natàlia és periodista, és creadora de La història que no sabies, en format podcast, i també a Instagram la podeu trobar, @ la història que no sabies. Molt recomanable, @ la història que no sabies. La tenim als estudis de Ràdio Olot, gràcies a la gentilesa dels serveis tècnics de l'emissora, que ja és la segona vegada que connectem amb tu gràcies a Ràdio Olot. I escolta'm, fa unes setmanes, Natàlia, a les teves xarxes socials, vas fer una publicació explicant l'origen del nom d'algunes muntanyes del país. De seguida ho explicarem, perquè, clar, algú ha de decidir com se li posa les muntanyes, no? Vosaltres sabeu en funció de què?
2: No, és el que volem saber.
0: I tu, Malcolm?
3: No, i em pregunto d'on venen els noms, i per això m'agrada que hagis trucat a una muntanyola.
2: Però és que jo no té, aquest, és que aquest programa no té sentit. Jo ja vull plegar.
0: Per què?
4: Doncs mira.
2: No sé què preguntes.
4: Ja sé que, no sé què dirà, o sigui, sé què dirà, i crec que té raó veient el WhatsApp del
2: és
4: programa.
2: Que no sé què, a veure. No té raó aquest programa
0: avui? Spoiler.
2: No té solució. Vull, ja la tinc jo. Ja
0: la Marta Pernou porta tatuada de la Moreneta. Per tant, dedueixo que tu defensaràs la candidatura de Montserrat.
2: O sigui, l'únic tatuatge que porto al cos i que em vaig fer amb 43 anys és la cara de la Moreneta.
0: Preciosa. Mira, farem una cosa. Voleu veure el tatuatge de Marta Pontnou a part de la llista de rossos de Catalunya?
2: Tot. Perquè no sabeu on el tinc.
0: Heu de formar part del Club de la Solució, al 677-38-77-19. Teniu temps, va, que en 5 minutets enviarem la foto del tatuatge de la Marta allà. Abans, per la Natàlia, quina és la muntanya que és més icònica de Catalunya, la que millor representa l'esperit dels catalans, Natàlia?
1: Per mi? Ostres, no ho sé. Jo potser diria Montserrat, no? Potser
0: Montserrat, també, eh? Com la Marta.
2: No és mal.
1: Sí.
0: Ara, de seguida, obrim candidatura. Podreu dir la vostra. Avui defensem les muntanyes de Catalunya, com sempre. Línies obertes, Fran.
4: No va dir-vos, deixeu tot el que estigueu fent, però realment ja ho han deixat, perquè almenys en el WhatsApp del programa, el 677-38-77-19, ja estan escrivint, ja estan votant quina és la muntanya més icònica del nostre país i per què. Si no, si ens ho voleu explicar en directe, i parlar amb nosaltres, el 93-201-0404, ja ho sabeu, perquè és el telèfon del directe. Quina és la muntanya més icònica de Catalunya i per què? Per cert, hi ha diversos vots, efectivament, per Montserrat, l'Anna, el Josep Maria, el Sergi, diversos vots també pel Pedraforca, que comença amb força, juntament amb Montserrat, i el David vota la muntanya del Carmel i els búnkers, perquè es veu tota la vista de Barcelona.
0: M'encanta que hagi votat la muntanya del Carmel i els búnkers, perquè no és la que primer ens ve al cap, no?
2: Mai a la vida hauria dit, o sigui, pobreta muntanya, però no sabia que era una muntanya.
4: Vull dir, home, a veure, l'orografia et dona pistes.
2: Sí.
0: Està més amunt.
2: Sí, el que té de dir-se muntanya, però és l'última que ens ve al cap. Però
0: estic amb tu,
2: escolta,
0: Marta,
2: que també després de tant centralisme de Barcelona i Barcelona i Barcelona, també està bé que ens oblidem que tenen una muntanya així una mica, però tenen tota plena de grafitis, vull dir.
0: Podeu dir la vostra també al 93-201-7474.
2: I tu et pots ofegar i, mentrestant, i hem de fer el boca a boca o la revivim?
4: No, passa res. Simplement és que com que s'ha comparat amb Tina Turner, doncs són coses que passen.
0: No, és que hi ha moments que m'agafa aquesta tos horrorosa.
2: Ja.
0: I no hi ha manera, eh? Va, Marta, bon nou, comences tu.
2: Jo, Montserrat. Per què?
0: Per què?
2: Primer de tot, per tot el que va relacionat amb l'espiritualitat. No dic religiositat. Jo, aquí és l'únic punt que nyé, eh? O sigui, mi tema religiositat, això em sobra. Però el que és la misticitat, el símbol de Catalunya, el lloc on es va, també, no? Es feien aquestes reunions clandestines.
0: Es feien reunions clandestines,
2: bueno,
0: de què?
2: Aquesta reunió, vull dir, doncs, tots, per exemple, tots els que eren muntanyencs i que eren escaladors, es reunien ja el cap de setmana allà, no sé, el meu pare als anys, principis dels 70, anava, que era molt jovenet, anava a escalar, i hi havia tot aquest moviment del cau, de l'excursionisme, catalanisme, saps? Vull dir, per mi és un, no sé, és un
0: espiritualitat
2: símbol
0: i catalanisme, eh?
2: Per mi. i la resultat no. Però la Moreneta per mi no és... Ja sé que és contradictori, però les catalanes estan plenes de contradiccions.
0: Bueno, les persones,
2: les persones. Llavors, la Moreneta per mi és un símbol. Fixa't que no li dic mai Mare de Déu de Montserrat, sinó que li dic Moreneta, que és com la Montse, saps?
0: La Montse.
2: Perquè li trec tot aquest de cosa del cristianisme. Però... per mi és espiritualitat i és un lligam a la terra molt bonic.
0: Primera candidatura, Montserrat, que era clara, eh?
4: Sí. Dic una cosa, l'Anna diu que no és religiosa i no porta la Moreneta tatuada, com la Punt Nou, però per simbolisme sí porta una mini medalla penjada al collaret, al costat de la A del seu nom. I ens envia la foto, també.
2: Ai, que bonic. Jo també la porto al coll, eh? Jo, de fet, me la van... primer que vaig tenir va ser la medalla del coll i em feia tanta por perdre-la que sempre la porto penjada, és molt petita.
0: És que, nena, portes tantes coses aquí al coll que sembles M.A. Barracus.
2: És molt petiteta, llavors la vaig replicar.
0: Ai, que és bonica.
2: Sí.
0: Molt bonica.
2: Me la va regalar la meva mare.
0: Va, línies obertes, 93-201-7474. Jordi, molt bon dia.
5: Bon dia.
0: Com estàs, Jordi?
5: Estem tornant del Moncayo. Ara mateix som a Los Monegros.
0: Epa, oh, epa.
5: Som una colla que ens diem els deixadells de la Vall del Gers. I hem vist que parlàveu de muntanyes i, bueno, que volíem participar.
0: Home, així m'agrada, però no em pots defensar una muntanya que no sigui catalana, eh?
5: Home, evidentment.
0: Avui...
5: Ara venim del Moncayo, però... Clar, és que heu fet una pregunta que té diverses respostes.
0: A veure.
4: Vinga, va.
5: Perquè dèiem, la més emblemàtica seria el Pedraforca.
0: Per què?
5: Perquè és una muntanya que et poses a sota i et poses a plorar, perquè és bestial. I els que l'hem pujada veiem que és una muntanya, vaja, i tothom que ve de fora de qualsevol lloc del món queda esparverat amb el Pedraforca.
0: Pedraforca, de moment, la més emblemàtica, perquè et poses a plorar, és el resum, Jordi. Quina més?
5: Bueno, llavors és que, evidentment, diem, per la que representi la història de Catalunya, seria la Serralada de Montserrat.
0: Montserrat, mira, tens un apuntador, que ja el sento al costat. Veiem, Montserrat, Montserrat...
5: Sí, som nou amb una furgoneta i...
0: Sí.

0: Tres noves candidatures, Pedraforca, Montserrat i Picadestats per part del Jordi. Jordi, gràcies, bonic, una abraçada.
1: Adéu-siau!
0: Adéu, guapos! Adéu-adéu!
2: Jo això de plorar també ho feia a altres puestos, eh?
3: Ah, sí, o no?
2: Home, jo no sé, davant d'una pastisseria també em puc asseure i plorar, davant de Montserrat també em puc asseure i plorar...
3: És que... Hi ha moltes vies obertes, perquè tu ara deies s'han obert noves candidatures, hi ha molta gent lògicament que està votant la Núria, la Mercè, el Joan, la Lourdes, estan votant per Montserrat. La Núria, el Quim i el Joan han votat per una muntanya que encara...
0: No ha sortit.
3: Un de muntanyes que encara no havia sortit. És el Montseny.
4: Aquesta és la meva,
3: sí o no?
4: Aquesta és la meva.
3: Doncs mira.
0: Ara la defensaràs, eh? Ara la defensaràs. Montseny, que defensa el Malcolm, i com es diu l'oient?
3: La Núria i el Quim són els que defensen el Montseny. I ha sortit el Canigó, també, eh?
0: Ha sortit el Canigó.
3: Ha sortit el Sant Cristo Gros.
0: Perquè, en privat, en Ricard em diu el Cadí i Santa Fe, a Organyà. Però, escolta'm, Ricard, truca. 93-201-7474 i la defenses tu amb els teus arguments. Avui busquem una solució vinculada als cims, a les serralades del nostre país. Hem començat ja la batalla per trobar quina és la muntanya més representativa de Catalunya, la més icònica. Com sabeu, dimarts vinent a la plataforma 3CAT s'estrena la Travessa VIP.
2: No entenc com no ens hi volen.
3: A tu i el Malcom.
2: Jo i el Malcom, jo i la Carot, jo i la Fa. O sigui, no entenc com no ens han trucat.
0: Et dic una cosa, jo entenc perfectament perquè no m'hi volen a mi, eh?
2: Per què?
0: Home, perquè s'acaba la travessa, no val fer dues passes i dir me'n vaig cap a casa.
2: I tu que saps que no l'acabaries? No saps mai, eh?
0: La Travessa VIP, dimarts, va.
2: Temporada que ve, truqueu-me.
4: Jo m'estic preparant ja per l'any que ve.
3: El senyor Travessa, no? Li adreces aquest missatge.
0: I participen 8 parelles formades per cares conegudes del nostre país per convertir-se en els guanyadors de l'expedició Tramuntana. I seran, entre d'altres, el duet musical de Tallets, els Tiets, Raquel Sanz i Miqui Núñez, i també en Jair Domínguez i la Neus Rossell. Demano un fort aplaudiment per Neus Rossell. Molt bon dia!
2: Aquesta sí que té unes cuixes de cuixa forta.
0: Home, de pubilla forta.
2: Està forta.
0: Neus Rossell, escolta, m'encantada saludar-te. Com estàs?
5: Igualment, bé, molt bé, aquí a l'escola estic.
0: Estàs a l'escola? Quina alçada està sobre el nivell del mar, ara?
5: No ho sé, estic a Sant Gregori.
0: Escolta'm, a Sant Gregori, Neus Rossell, la Travessa VIP, a veure, es van registrar fa uns mesos, no pots fer spoiler, ho sé, però quin balanç en fas de tota l'experiència?
5: Home, molt guai. Et diré, però, sí que hi ha un però, que jo i el mar no som gens amics, això ja vaig dir des del principi. Clar, jo a mi m'han dit fer la travessa, fantàstic, perquè sóc molt muntanyenca, ja ho sabeu.
0: I tant.
5: Vull dir, la primera travessa va ser tot muntanya, i vaig dir, això és el meu somni. Vaig dir que endavant, i després em van dir el lloc, i van dir Mallorca, i vaig dir...
0: Va ser com una baixona, no?
5: Home, sí, perquè jo i el mar, de veritat, que som gaire amics.
0: Oli i aigua, eh? Escolta'm, ara deies, tu ets un muntanyista, muntanyera, t'hem vist mil vegades per les xarxes socials. Per què t'agrada pujar i baixar muntanyes? Què li trobes?
5: Oh, és que la pau que hi ha allà és espectacular. La pau, el silenci, tot i que sempre hi ha algú que està cridant una mica, però vaja, al final t'acabes fugint una mica. I l'aire és molt diferent. Pujar, fer l'esforç i arribar a un lloc espectacular... Això, per mi, és meravellós, eh?
0: Ara ens trobava en Jordi i ens deia la Picadestats, no? És com el cim dels cims de Catalunya, no?
5: Sí, ho he sentit, i tant.
0: Quin és el cim més alt el que has pujat a la teva vida? Ja no només a Catalunya, eh?
5: El més alt... Crec que va ser la Pica. La Pica, el Molieres... sí, uns 3.000. No, 4.000 no l'he fet mai.
0: Uh-huh. Uns 3.000, allà es queda la Neus. Neus, moment de defensar. Quina és, segons el teu parer, la muntanya que més representa Catalunya?
5: A veure, per mi la que més representa Catalunya, segurament... És que, clar, per mi seria el que he sentit. El que representa és Montserrat i Pedraforca, seria el que més... Però, clar, el camí més m'agrada, que seria diferent, ja és cap a la Vall d'Aran.
0: Epa, i quina seria?
5: El Montcorbisson.
0: Montcorbisson. Per què has triat aquesta? Per què és la que més t'agrada?
5: Home, perquè aquesta li tinc un amor espectacular, perquè jo quan vull tranquil·litat vaig a la Vall d'Aran i a part d'haver-hi gent molt rica, Això ja sí que no ho vaig a buscar, però trobo gent pija anant a esquiar. A part d'això, allà a Montcrevisson hi he estat sola, sola, solíssima. Llavors, hi he estat fantàstica.
0: Com a cosa positiva, estar-hi sola, solíssima.
5: Sí, sí, molt positiva, amb neu, que sempre la faig amb neu, anem amb els grampons...

0: i allà dalt no se sent absolutament res i no veus res tampoc, tot és muntanya i tot és blanc, no, no veus cap poble. Quan... no hi ha cap civilització.
1: Neus, quantes vegades hi has estat?
0: A Montcorbí, bastantes.
1: Montcorbí, ja, com que són amics, li diu així.
2: I no et fa, no et fa por? Jo sempre tinc molta por de ara cauré, o ara em torçaré un peu, o ara em perdré.
0: No, mira.
2: Saps allò d'agafeu mantos i no sé què, que arriba la nit? No sí. Sé, masses pel·lis ja. Hem vist. Em fa com...
0: També et diré, sí, t'entenc, però a Montcorbí el tinc molt, molt pamat, ja. Allà sí que va ser un lloc que vaig trobar un senyor, un ni prou, ai, que em va dir, passeu per allà a la dreta, que és millor. I vam anar per la dreta i feia una baixada espectacular i vam dir, vols dir que és per aquí això? Perquè això rellisques i te'n vas avall. I va dir, home, sí que si caus tens un barrigasso. Però bueno, ja... I dic, barrigasso? Que, bueno, que t'hi va la vida allà, eh? Però clar, ja vas per un lloc, vas amb grampons. Però sí, és aquell lloc és per mi és la pau. A mi si em diuen, pensa en un lloc tranquil, un lloc que estiguis bé,
1: és aquest,
0: el cim del Montcorbí.
1: Neus, sí. Què és més fàcil? Agafar el camí de la dreta de Montcorbí o solucionar la crisi al món de l'educació?
0: El camí de la dreta.
1: El camí de la dreta.
0: Amb el de l'educació sí que és un bon barrigasso, tu.
1: Aquest sí que és un bon barrigasso, nena. Escolta'm, Neus Rossell, t'agraeixo moltíssim que hagis presentat aquesta candidatura. Queda oberta per si algú més la vol votar i que hagis col·laborat i has set part de la solució. Gràcies. Una abraçada, Neus.
0: Merci a vosaltres.
1: Fins ara, Mica.
0: Adéu.
1: Va, i qui anava a fer la travessa VIP amb la Neus Rossell? Doncs la seva parella també a la travessa. Jair Domínguez, molt bon dia.
3: Hola, què tal?
1: Com estàs, estimat?
3: Molt bé.
1: A quants metres per sobre el mar, tu?
3: A quants metres sobre el mar? Tenint en compte que sóc al Pla de l'Estany ara mateix, doncs, no gaires.
1: Poquets.
3: No gaires. Oi, mira, el que tinc a sobre ara mateix és un gat. Dormir.
1: Un gat?
4: Ah, molt bé.
1: Com se diu el gat? Que mai no me'n recordo. Sempre li dic sushi o no és...
3: Gnocchi. Es diu gnocchi. Pràcticament és italià, no japonès.
2: Era algú de menjar.
1: Ai, senyor. Per cert, abans la Neus ens deia que estava a Sant Gregori, el Gironès, a 112 metres sobre el nivell del mar, ens ho van comprovar tot això. Jair, va, també presentador l'està passant al Tres Catges de desena temporada. Des de quan puges i baixes muntanyes, tu?
3: A veure, és una cosa que més o menys tothom fa de petit, puja alguna muntanya. Jo recordo haver-ne fet alguna perquè bueno, però per... simplement pel fet d'existir ja puges alguna muntanya. No m'hi havia dedicat mai fins que vaig conèixer la Neus, que li agraden molt les muntanyes, i llavors jo em dedico a acompanyar-la allà on va.
2: Si ho vas fer per amor, per agradar-li, sí.
4: Però la pregunta és, aguanta? Ja estàs en forma?
1: Sí, home.
2: I ara sí.
3: Aviam, per força.
2: Activa, es veu que activa.
1: Activa ella.
3: A veure, Déu nostre senyor em va donar un físic que és... que
4: privilegiat.
3: No m'engreixo mai, llavors tiro bastant perquè tinc les cames llargues.
1: Això està bé, veus? I escolta'm, tens ganes de veure't a la travessa?
3: No m'interessa gens veure'm, però sí veure a la resta de participants.
1: Ens sorprendrà o no el de curs del programa?
3: Per descomptat.
1: Què ha de dir?
3: Perquè tot el que ha passat és imprevisible.
2: Jair, soc la Pont Nou. Tu ens
3: veus.
2: Hola, què tal? És que no ens coneixem, però no ens...
1: No fotis, ja quedarem per dinar,
2: sí,
1: home.
2: Sí, però poc.
1: Va, deixa la pregunta, que anem...
2: No, tu ens veus a mi i a la Carot?
1: Que no, jo no m'hi presento. Jair, tu em coneix.
3: Per descomptat que sí.
2: Amb un bon entrenament que home...
3: No.
2: Que la Neus ens foti quatre trainings i amunt.
3: Sí. Això és un moment, home. Vosaltres esteu bé de cardio.
2: A més, el mar nosaltres ho dominem bé.
1: Tancarem aquí el tema, perquè en Jair em coneix, m'ha vist pujar mil vegades les escales de TV3 i sap que no estic preparada per anar a cap travessa ni travesso.
2: Pues Venus, com la Isla de les Tentaciones aquest, tampoc és ni bé i van a fer el préssec.
1: Va, tot això, Jair, quina muntanya defenses tu com la més icònica de Catalunya?
3: La diré la icònica per a mi, perquè la més icònica de Catalunya és erràtic i s'ha acabat la història.
1: Vinga, ja està,
3: ja podeu tancar. Per mi, icònica, us diré el Puigmal.
1: Puigmal
3: és preciós, és una pujada per tothom, es pot pujar des de moltes parts diferents i totes són maques. I, a més, crec que és el lloc on he passat més fred de la meva vida.
1: Hòstia, no fotis.
3: Sí. Mira que vam pujar, no ho sé, perquè té alguna cosa al cim del Puigmal que ja et congeles. I pum, i ja està. passar alguna cosa, és alguna cosa màgic. Perquè no recordo que fossin temperatures molt baixes, perquè jo he estat en una muntanya a Noruega a 30 sota zero i no m'he congelat, no m'he mort. Però, en canvi, el Puigmal a 5 sota zero és una cosa acceptable. Recordo que em vaig gairebé em cago a sobre. Molt bon record, el Puigmal és preciós, feu, i a més després baixeu, aneu a Núria, us quedeu a l'hotel.
1: Oh, Núria, l'hotel aquell és un hotelàcic. Oh. Tu i jo sí, hi hem home, coincidit sí. En aquell hotel, crec, algunes escapades d'aquestes esquiades.
3: A veure, què expliques? Sí.
1: Esquiades, tot es pot explicar, esquiades, i un hotel extraordinari on ens tracten sempre superbé, val molt la pena. A més, un refugi climàtic bastant interessant. Amb qui vas anar al Puigmal, Jair?
3: Amb la Neus. Jo totes les muntanyes vaig amb la Neus.
2: Ja ho sabeu. Jo també aniria, clar, amb ella.
3: Si em veieu un dia sol a la muntanya és que m'ha passat algú gran.
1: La Neus és com el xerpa d'en Jair. Ai, senyor Jair Domínguez, t'agraeixo moltíssim aquesta candidatura del Puigmal. Gràcies, company, ens veiem a l'Està passant i estarem molt atents a la travessa VIP. Una abraçada, bonic.
3: Gràcies, adéu, guapos.
1: Adéu. Va, candidatures obertes, 93-201-7474, 677-3877-19, al Montseny, que ja ha dit el Malcolm que el defensa. De seguida anem als arguments. I també podeu fer les vostres aportacions a través de WhatsApp.
4: Sabeu que moltes vegades hem vist aquelles imatges de retencions a l'Everest, no? Que s'han anat omplint de moltes persones. Doncs ara mateix són les votacions de Montserrat. Seguides, atenció, molt de prop, també, us he de dir, del Pedraforca. Però molta gent vota Montserrat, la Roser, l'Àngels, la Magdalena diu, també hi ha un refrany molt important que heu de saber. No estàs ben casat si a Montserrat no has anat. I el viatge que no he vist els meus pares, per cert, van anar a Montserrat. El Canigó també està agafant molta volada, el voten l'Anna, el Roger. La Neus diu, segurament és Montserrat, però la meva preferida és el Cadí. Hi ha nova candidatura, abans parlàvem del Carmel, doncs la Marta obre la candidatura del Tibidabo, que també és una muntanya, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, el Tibidabo.
1: Tibidabo,
4: eh? Sí, home, clar. Bueno,
1: la muntanya màgica, sí.
4: Molt. I la Sílvia vota per una cosa que té cap a casa, es compra cap a casa, diu, visc a Barruera, a la vall d'Avui, i vull defensar el Parc Nacional d'Aigües Tortes i l'Estany de Sant Maurici, i per això voto com a lo forno.
1: Sí. És que m'agraden totes. Hauríem de fer un mapa, també, no, de les muntanyes? Però aquest muntanyes. Ja ens el farem nosaltres.
4: I la Carme diu, jo estic com tu, Elisenda, mocs al coll, atacs de tos, si us plau, festa infusions de farigola amb mel.
1: Per desinfectar, eh?
4: Sí, i afegeix una nova candidatura, també, que és la candidatura de la Mola, com a muntanya més icònica de Catalunya.
1: Doncs mira, 93-201-7474, anem al Joel, que precisament, Joel de Sabadell, tu també defenses la Mola, oi, estimat? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Joel, dóna'm arguments, per què defensem la Mola?
5: Òbviament, primera, perquè és la muntanya que veiem tot el Vallès Occidental, des de qualsevol punt del Vallès la trobes, abans que Montserrat queda darrere. Però vull dir, la Mola està allà sempre, i sempre que te la mires saps dir, vale, on em queda la Mola per saber per on vas.
1: M'encanta aquest argument.
2: Això sí que és veritat, ho agafes de referència.
1: Clar, és un punt de referència.
2: I després des de la Mola mires Montserrat.
5: Clar, tot el Vallès és un ben planet i després veus la Mola.
1: M'agrada molt.
5: I després dic que també és molt... És una muntanya que és molt assequible per tothom.
1: Anava a dir-ho.
5: I sempre puges en família, sempre. Ah, sí.
1: Mira, anava a dir-ho. Potser és la muntanya d'iniciació amb la família, oi, Joel?
5: Sí, exacte. Jo va ser el que vaig fer a la primera en família. I a més, sempre vas pujant amb sempre trobes famílies. I és el lloc on amb més gent he menjat jo mentre estava assegut allà quan arribes a dalt de tot. Tothom està menjant allà. Aleshores, sempre estàs amb
1: comunitat.
5: Amb animals, de tot. I trobes de tot.
1: És que és molt xulo, sí que és veritat, eh? Fas el camí molt acompanyat, amb família, arribes i després hi ha aquell moment de comunió de tothom, ve entrepans, ve al restaurant, que el van tancar, no, el restaurant?
2: Sí, el van tancar fa l'any passat.
1: Oi que sí? Ara heu de portar els vostres tàpers. Perdona, Joel, deies?
5: Valia una miqueta caret, aquest restaurant.
2: Però, home, us havia de pujar...
1: És que has de pujar les coses amunt,
2: home,
1: oi?
2: Home, que hi havia que sí els burros, que sí... Bueno, hi havia un munt de llegendes.
1: En fi, Joel, candidatura oberta per la Mola, la subscric. Gràcies per trucar, bonic, una abraçada. Fins ara, adéu. Montserrat, des de Mollà, bon dia.
6: Bon
1: home,
6: dia.
1: Nena, o defenses Montserrat, tot pengem, eh?
6: Ah, esclar, evidentment.
1: Per què Montserrat?
6: I perquè la gent que vivim... bueno, jo estic a Mollà, però soc de Barcelona. La gent que vivim aquí a l'àrea metropolitana i tenim ja una edat, quan érem petits no es feien viatges, la gent no sortia de viatge. I el lloc on anaves amb família, un dels llocs era anar a Montserrat, fer un pícnic, anar a veure la Moreneta i tornar a casa. Era el que hi havia. Aleshores, això també et recorda una època, uns moments, doncs, que ja han passat.
1: Ai, m'encanta aquest argument, Montserrat.
2: I anàvem molt a venir el cotxe.
1: M'agrada molt.
6: També, també.
2: Quan estrenaves cotxe nou, havies d'anar a Montserrat.
6: Tota la raó, el meu pare ho feia. Anava a Montserrat quan s'estrenava un cotxe, quan hi havia alguna cosa important.
2: O quan tenies una criatura, donar gràcies que hagués anat tot bé. Jo, les meves criatures no estan batejades, jo no estic casada. Ara, a Montserrat, si he anat a presentar les criatures.
1: Doncs un aplaudiment pel gran argument que ens ha presentat la Montserrat.
6: I també es fa la travessa de la Matagalls Montserrat, perquè són dues muntanyes molt emblemàtiques que es va fer ara, aquesta setmana passada, aquest cap de setmana passat.
1: Montserrat, escolta'm, t'hagués hagut de convidar també aquí el programa. Gràcies per trucar, bonica. Una abraçada.
6: Bon dia.
1: Fins ara. Adéu, adéu. Vaja, acabem aquesta primera ronda amb en Jordi. Jordi del Clot de Collsuspina. Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Què defenses, estimat?
7: Ah, jo, bueno, defenso tot el que esteu dient, però d'entrada com a muntanya nostrada Montserrat.
1: Però el Montserrat... I no hi ha discussió.
7: És una muntanya. Sí, i com a pic, llavors ja podem començar a discutir el tema d'una altra manera.
4: Ni un arbre, ni un arbre allà.
1: Quin pic em defenses?
7: Un pic, sabem el que és un pic, no?
1: Sí, tant.
7: Clar, tu dius a Montseny, conya, Montseny des de Matagalls al Tura de l'Home, dius, al Pirineu t'hi pots morir, al Pirineu a Pedraforca, al Pirineu pots mal, els que heu dit de la Vall d'Aran, clar, és que la cosa és complexa. Ara, com a muntanya sagrada, Montserrat.
1: Un aplaudiment, això, perquè és indiscutible.
7: El pic de Montserrat és el de
4: Campionat. Com que és indiscutible?
1: Ara et deixaré la teva candidatura, eh?
4: No, que vull malparlar de Montserrat, eh?
1: Hi ha moltes veus aquí, us vull donar la raó a tots i em sembla que no podrà ser això. Jordi, deies de pic. Quin pic en concret vols defensar, tu?
7: El pic en concret, bueno, com a muntanya pic, a Pedraforca.
1: Pedraforca. Doncs un altre vot a Pedraforca.
7: Geològicament i físicament és diferent dels altres.
1: Ah, amic, mira, aquest argument és bo,
7: perquè,
1: eh?
7: Els dos, tu arribes a la collada i vas a la dreta o a l'esquerra. Llavors, bueno, el Puigmal és un pic, no, i d'acord, el Tagamanent també és un pic, una muntanya, vull dir, i com deien aquí, el de la Mola, vull dir, heu de diferenciar, heu d'especificar més el que demaneu.
1: Hem d'especificar més, ara em fot bronca.
4: Hosti, tu.
1: Apuntat queda, Jordi, guapo, una abraçada, fins ara.
7: Molt bé, fins ara.
1: Adéu, adéu. Podeu especificar com ha fet el Jordi o podeu anar pel boc gros i dir-nos la muntanya que preferiu. Tenim dos Lluïsos pendents. Us demano paciència a tots els que vulgueu entrar per telèfon, perquè són moltes les trucades, i el WhatsApp que crema, perquè vull anar un momentet a la Natàlia després de la defensa d'en Malcom Otero. El 677-387-19, el rànquing ara mateix quin és?
4: No, el rànquing ara mateix, això és com quan Leo Messi jugava al Barça, que tu valoraves el millor jugador del partit i havies de treure Messi de l'equació. Doncs ara
1: perquè
4: mateix
1: Montserrat va a banda.
4: Montserrat a banda, i al segon lloc se l'estarien disputant, se l'estan disputant, sempre el recompte com si fos una nit electoral, eh?
1: M'encanta.
4: El Pedraforca i el Canigó, ara mateix com a muntanyes més icòniques.
1: Perquè no ha entrat encara la defensa del Montseny del Malcom.
4: Encara no ha entrat, efectivament, i la Mola a punt d'entrar al top 5, també.
1: Natàlia, la Natàlia Moreno, periodista, creadora de La història que no sabies, la podeu trobar al podcast La història que no sabies, i també @ La història que no sabies a Instagram. Natàlia, a veure, ella ens ajudarà a repassar algun dels orígens dels noms de les muntanyes emblemàtiques del país. Comencem pel Matagalls. L'origen exacte del Matagalls, Natàlia, continua sent discutit. Per què?
8: Perquè, com totes, de fet, tots els noms de les muntanyes tenen com diverses teories. Llavors, en aquest cas, ve de... Jo m'he basat en una interpretació, que és una de les més curioses que he trobat, i és del botànic Pius Foniker, que el relaciona, per exemple, amb un lloc de matolls, amb vegetació, bàsicament.
1: D'acord.
8: Sí. Una vegetació molt espessa i baixa, molt semblant a la que podem trobar, doncs, altres zones del massís.
1: I la muntanya? Digues, perdona.
8: Sí, no, que de fet també s'ha proposat altres interpretacions que la relacionen com amb un origen celta, o també amb la presència del gall fer, que és un ocell que antigament habitava en aquest indret.
1: Per tant, podem triar, la que ens agradi més.
8: Exacte, sí.
1: Abans de dir-se Matagalls, com es deia aquesta muntanya fa 500 anys?
8: Es deia Autora.
1: Autora? Oh, mira, sí, que és bonica, Autora.
4: On és? Sí, el Montseny.
1: I com és que van decidir canviar-li?
8: Doncs, de fet, el Matagalls... De fet, ja es troba documentat així com a Autora a partir del 1500. I, de fet, a partir dels segles XVI i XVII, doncs, es va anar substituint amb el nom aquest de Matagalls.
1: Anem al Puigmal. La tria d'en Jair Domínguez és una de les muntanyes emblemàtiques del Pirineu, el Puigmal, el Ripollès. Per què es diu Puigmal?
8: Doncs la primera part és molt fàcil, ve de podium, que és del llatí, i significa bàsicament doncs, cim o muntanya. Mm. I la segona és la part més interessant, que de fet en Jair ja ha fet una pista una mica, que el relaciona una mica amb un cim especialment exposat al vent o al torn.
1: Ah, per això va ser tant de fred, clar.
8: Ah, exacte. Sí. I altres autors també ho han proposat com la idea d'una muntanya inhòspita o difícil, que de fet també encaixa molt bé amb el que és la muntanya.
1: Hi ha alguna llegenda relacionada amb aquesta muntanya, amb el Puigmal, que ens defensava Jair Domínguez, d'algun ésser mitològic?
8: Aquí m'ha fet molta gràcia perquè... Bé, us explico la llegenda, val? Tal com l'he trobat, va. Doncs es diu que fa molts anys el Puigmal no era una muntanya, sinó que era un gegant immens, fet de neu que protegia els animals i els arbres del Pirineu. Llavors, tip de veure com els humans caçaven, els va voler oferir una alternativa. Doncs va munyir una daina, es va fregar la llet contra el seu vestit de neu i va crear el primer formatge de la història.
1: Ah, o sigui que els formatges són invenció catalana, segons aquesta llegenda,
8: Correcte.
1: La mare que ens va matricular, tu.
4: Bravo.
1: M'encanta.
8: Llavors el gegant els va fer una promesa i va dir si mai us l'acabeu tot, el formatge tornarà a créixer i tindreu menjar per sempre. Però, a canvi, heu de deixar de caçar. Mm. Llavors els humans van acceptar i van viure en pau durant molt i molt de temps, però un dia un habitant, conegut com el mal caçador, que ja hi ha una pista de què va passar aquí, va trencar el pacte i va tornar a matar un animal per cobdícia, diguéssim. Llavors la tristesa del Puigmal va ser tan i tan gran que es va estirar a terra i es va convertir en pedra. Oh. Llavors el cim que avui veiem doncs és en realitat el gegant, el cos adormit del gegant, que encara vigila la vall.
1: Uau, aquest Puigmal, eh? Aquest Puigmal que ens ha defensat en Jair Domínguez. De seguida et demanaré que ens expliquis l'origen del nom del Tibidabo, que també ha sortit com una de les muntanyes a defensar una de les candidatures avui a la solució. Va, anem al telèfon, que tenim en Lluís des de la Batllòria. Lluís, molt bon dia.
9: Molt bon dia.
1: Què defenses, Lluís?
9: Mira, ens ho ha posat molt difícil, eh? Ens ho ha posat molt difícil i realment això és un gran dilema. Mira, jo finalment m'he decantat per Montserrat i et diré per què. A banda de que el Pedraforca és la meva muntanya preferida, perquè és realment una forca, és una pedra en forma de forca, i tinc molts records amb aquesta muntanya. A part d'això, faré un detall. Tu saps que hi ha la Matallars Montserrat.
1: Sí, ara ho deia un oient, sí.
9: Correcte. La Matallars Montserrat és una que, doncs, bueno, arrel d'un escrit del mossèn Jaume Oliveres de l'any 1911, doncs ell va anar a una jornada del Montseny a Montserrat i va deixar escrit. I, doncs, no sé si algú, el jovent ho podrà fer, no? I va ser la ressenya que va agafar el Centre Excursionista de Gràcia. Mm. Doncs bé, jo, en la meva tradició d'haver fet la Matallars Montserrat, cada any, els que participen i arriben en menys de 24 hores, doncs els lliuren un record, no? I podem dir que el record que ens van lliurar l'any 83
1: va ser
9: una fotografia en blanc i negre feta des del Matallars que agafava tot el recorregut i les muntanyes que trobes fins a arribar a Montserrat. I és a dir, veies el Matallars, Cingle Sabartí, Sant Sadurní de Gallifa, Farell, Sant Llorenç, Sant Mamola i al fons Montserrat.
1: Lluís, et demanaré que m'escurcis la història, nen, perquè si no estarem aquí fins al Catalunya Nit, eh?
9: Doncs era una foto preciosa, per això es fa difícil. Però aquesta foto realment recull molt bé que el que es veu sempre al fons és Montserrat i la mola queda davant.
1: Per tant, Montserrat.
9: Per tant, jo me'n decanto Montserrat.
1: Montserrat.
4: Molt bé.
1: Escolta, molt ben explicat. Lluís, gràcies per trucar-nos. Bonic, una abraçada. Fins ara.
9: Vosaltres.
1: Adéu, adéu. Us demanaré brevetat a tots els que entreu per telèfon. Ja sabeu que m'encanta parlar amb vosaltres, però com més cursareu, més persones entrareu. Joan, bon dia. Joan de Besalú, bon dia. Ui, Joan, que et perdo. Espera, intentem recuperar el Joan. Anem al Joan Josep, des del Bosc de l'Àliga.
10: Besalú, que hi ha algú. Besalú. A veure, Tibidabo, jo te daré el somni de Don Bosco. Truco des del Bosc de l'Àliga, al peu de Montserrat. Per tant, no puc dir Montserrat.
1: Montserrat? Pots dir Montserrat? No.
10: No puc dir Montserrat.
1: Què vols votar?
10: Que jo vull votar Montsant.
1: Montsant? Oh, mira. Montsant.
10: Perquè hi va haver la primera cartoixa de la península Ibèrica.
1: Bona.
10: La cartoixa d'Escala Dei, sisplau, Montsant, Montsant, Montsant.
1: M'encanta. m'encanta, és com un míting.
10: Ja,
1: escolta'm.
10: No, ja està, bon sant, perquè no li traieu el cap, que està molt bé, que mola molt, la mola, mola molt, que el Montseny és fabulós. Bon sant, bon sant, bon sant.
1: Joan Josep,
10: el millor vi,
1: dit
10: el millor vi.
1: I apuntat. Mira, fem una cosa.
10: Priorat,
1: tu vés dient.
10: Adéu, que passa el siguiente, por favor.
1: Vinga, el siguiente, por favor. Gràcies, bonic. Adéu, adéu.
2: Quina energia, no? Que és mare de Déu, tu
1: hi ets. Home, mínim el vi de l'escala d'ella, t'ho dic ara, eh?
4: A mi m'agrada molt que ho defensi amb aquesta convicció. De fet, és l'esperit d'aquest tipus de programes.
1: No en parleu tots a la vegada, perquè ara m'esteu parlant. Jo tinc encara el Montsant molt sant al cap i heu parlat estrès a la vegada.
11: I puc dir Montseny, Montseny.
1: Montseny. A veure, en Joan, acabem aquesta ronda de trucades. Joan, bon dia. Joan de Besalú, ara sí. Joan de Besalú... Hosti, tu, de veritat, quina ràbia. Mira, en Joan de Besalú, que el volia passar perquè ens defensava Roca Corba, que encara no ha sortit. Oh. Per tant, que entri Roca Corba en aquesta travessa, mai millor dit, per trobar la muntanya més icònica de Catalunya, tot i que de moment hi ha un consens que vindria a ser Montserrat. Malcom Otero, el moment de defensar el Montseny.
11: Primer he de dir que ho diu Montserrat.
2: Què? Som parella, tu.
11: No, no, ja, però jo em porto mala sort. Jo vaig anar amb una primera nòvia, vaig relliscar i vaig acabar en crosses. La segona vegada...
1: Relliscar les muntanyes ara mal, eh?
11: La meva dona, amb el telefric aquella que estava embarassada, es va desmaiar la meva dona quan em va desmaiar. Sempre em porta coses dolentes. Jo no crec en les coses sagrades. Mai crec en les coses sagrades. I després, no hi ha vegetació. És pedra i més pedra. Què té el Montseny?
1: Primer, el Montseny? Què té el Montseny?
11: El Montseny no és una muntanya, sinó que és un massís, i té el Turó de l'Home, el Turó de les Agudes, que és tot bosc, que té el bosc més maco de Catalunya, també té el Matagalls. Vull dir que, primer, està mig en... Té una part a Barcelona, una part a Girona, té una part a Osona, té una part a la Selva, té una part al Vallès Oriental. Vull dir, és una mica de tots. Jo crec que no hi ha comparació, perquè és la natura, no és només la muntanya, sinó que és la natura. I a mi, jo arribo a Montserrat allà i veig allà, doncs, sí, és pedra sobre pedra i més pedra.
1: M'agrada molt defensar el Montseny a través de Rajada Montserrat. Sí. Malcom, ets un valent a Catalunya.
4: Tremendo.
1: Fer això...
11: Ja està bé de coses sagrades.
1: En directe a l'estudi de Catalunya Ràdio, per si voleu venir a buscar el Malcom. No, que vaig a dinar amb ell. Que anem a dinar amb ell. Ai, senyor. Natàlia, escolta'm, el Tibidabo. Ara hi havia un oient que ens feia una espècie de resum d'on ve l'origen del nom del Tibidabo, que també ha estat una de les muntanyes que candidates a guanyar avui com a muntanya més icònica de Catalunya. Quin és l'origen, aquest cim que domina la ciutat de Barcelona? Què en sabem del seu nom?
8: Doncs abans de tenir el nom actual del Tibidabo, doncs durant l'edat mitjana es deia Puig de l'Àlio.
1: Opa!
8: Sí. I llavors el Tibidabo, doncs com bé ha dit l'oient, prové de dues paraules llatines que vol dir Tibidabo, que volen dir et donaré, que és una frase que surt a l'Evangeli de Sant Mateu, concretament en el passatge que el diable tempta Jesús.
1: Oh!
8: I llavors, digues.
1: No, digues, acaba.
8: No, que segons el relat bíblic, doncs el diable porta Jesús a dalt d'una muntanya molt alta i li mostra tots els regnes del món. Llavors li diu que li donarà tot allò que veu si l'adora, diguéssim. Llavors en llatí aquesta promesa és precisament Aec Omnia Tibidabo, que és això, tot això et donaré.
1: M'encanta.
8: I aquí és on entra en joc el Tibidabo.
1: M'encanta molt. No en tenia
8: llavors,
1: idea.
8: Durant el segle XVI, els monjos del monestir de Sant Jeroni de la Vall d'Hebron van començar a fer servir aquest nom doncs, per referir-se a la muntanya. I diuen que precisament es va establir com una connexió, no?, entre la panoràmica que es podia contemplar des del cim i aquella escena bíblica.
1: Mm-hmm. Us he de dir que a mi m'està sorprenent que no hi hagi més gent votant pel Canigó. Actualment, quin lloc ocupa en el rànquing? Malcom. Fran, el Canigó.
4: El Canigó estaria al podi i he de dir que hi ha molts oients reclamant que parlem més del Canigó, també de tot el que representa des del punt de vista també de la cultura.
1: Parlem-ne, perquè jo li volia preguntar a la Natàlia, la muntanya del Canigó, per què s'associa el Canigó als orígens de la nació catalana, Natàlia?
8: Bé, algunes versions llegendàries doncs, vinculen el Canigó amb el naixement dels comtats pirinencs, com el de la Cerdanya i el Rosselló, i l'expansió, no?, del poder carolingi a la Marca Hispànica, que són els fonaments del futur Principat de Catalunya, diguéssim.
1: I de l'origen del nom, què en sabem, Natàlia?
8: Aquí hi ha bastantes teories, perquè jo quan vaig publicar aquesta publicació també van haver-hi molts missatges de diferents teories. Per tant, jo en diré dues, que són les que m'han semblat doncs, més interessants.
1: D'acord.
8: La primera és del Joan Coromines, que és un referent en toponímia. Llavors et relacionava amb una arrel preromana, no?, vinculada al terme blancó, diguéssim. Mm. Que d'aquí vindria la interpretació que és com la Gran Blanca, no?, una muntanya molt blanca. que suposo que fa referència a la neu que cobreix aquesta muntanya durant bona part de l'any.
1: Home, segur.
8: I després hi ha una altra teoria, que aquesta és més popular, que vincula el nom amb la paraula canis, de gos.
1: Epa!
8: Sí. Sí, que segons aquesta hipòtesi...
12: Un moment, Natàlia, perquè la pot no.
2: He fet un susto visual. Sí. No, perquè canis ara és, com diuen el jovent, el que abans eren
1: els xonis.
2: Els xonis, ara es diuen canis.
1: Però aquell, em sembla que el segle IX...
2: Ara he tingut un lapsus així, he confós.
1: A canis de gossos, Natàlia.
8: Sí, doncs bé, diguéssim que el perfil recordaria com la silueta d'un gos ajagut i faria referència a antigues llegendes de gossos guardians de la muntanya. Mm-hmm. Però ja et dic que hi ha moltes teories, eh? Per tant, cadascú que agafi la que li agrada més.
1: Abans em sembla que ho deia un dels oients, no?, que mossèn Cinto Verdaguer va fer una travessa a través de la serralada pirinenca, que li va causar tanta impressió al paisatge que el va inspirar per escriure el seu gran poema, Canigó, el 1886. Precisament el cim del Canigó també ha estat conegut amb un altre nom, Natàlia.
8: Sí, era el Pic de Balaig. Que
1: Pic
8: de fet,
1: Balaig.
8: Sí, Balaig encara sobreviu en alguns indrets del massís, com per exemple l'Estany de Balaig o el Refugi de Balaig i tal. Sí, sí. De fet, Verdaguer va conèixer el nom amb aquest... el cim amb aquest nom, diguéssim.
1: Ah, clar, Balaig.
8: Sí,
11: però
8: sí.
11: Parlant de tradicions que són paganes i no religioses, aquí hi ha la flama del Canigó, no?, que abans el dia abans de Sant Joan, em sembla, sí. La gent hi va i el dia següent baixa a Perpinyà caminant, no?
1: Mm.
11: Hi ha com una tradició catalana de... bona, vull dir, no religiosa.
1: Bona pagana, eh? Pagana. Natàlia, no sé si vols afegir alguna cosa.
8: No, que, a veure, abans vosaltres esteu votant, no?, els oients i tal, voteu les muntanyes emblemàtiques de Catalunya, però és que n'hi ha moltíssimes, i clar, votar-ne una és difícil. El Canigó també hauria d'estar al top 3 com a mínim, no?
1: És impossible, és una mica la tonteria, sí, per parlar-ne de totes, perquè ara estàvem buscant i dic, he trobat un recull que deia els 100 cims més emblemàtics de Catalunya, que dius, sí, que és veritat, a Catalunya en tenim moltíssims. Mira, anem a l'Albert, que vol presentar nova candidatura, que encara no s'ha dit, el 93-201-7474. Albert, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: Quina defenses, estimat?
13: Jo, el Puigsecalm.
1: El Puigsecalm.
13: El llindar entre la Garrotxa i Osona.
1: Epa, per què? Dóna'ns arguments.
13: I com que jo estic a la Garrotxa, defenso el Puigsecalm.
1: Per proximitat,
13: Per proximitat, perquè és un cim que, no sé, a mi personalment em dona molta força, molta, i des d'allà dalt veus pràcticament mig Catalunya, veus fins a Montserrat, veus fins al mar... que tens una vista impressionant en un dia clar.
1: Em sembla un gran argument.
13: Tot el Pirineu...
11: Que també s'ha de dir que des del Montseny dels cims també es veu el mar.
1: Vinga, va, tu ves estirant cap a casa.
11: Home.
1: Albert de Santa Pau, entrem al Puigsecalm.
13: L'única diferència és que el Montseny està molt massificat.
1: Epa, boom, baum, a veure com ho combats això. Albert, gràcies per trucar-nos i optar per un nou cim que no hagi sortit fins ara. Josep de Calella, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: Què ens defenses, estimat?
14: Jo te'n defenso el Balandrau.
1: Epa, el Balandrau, no havia sortit fins ara. Argument, per què?
14: Per la història que té i el mal tràngol que va passar aquella gent.
1: Doncs,
14: fa 25 anys que faig muntanya. He fet quasi bé tots els 3.000 que podien ser coneguts als Pirineus.
1: Uau.
14: I aquest cim em va marcar i va ser com va passar, llavors el vaig voler anar a fer i no me'n sé venir com podia canviar el temps d'aquella manera tan bèstia. I m'ha quedat aquí en el pit, això és què vull dir?
1: Ai, sí, t'entenc moltíssim, Josep. Escolta, m'apunto moltíssim, Balandrau, em sobta que no hagués sortit abans, per tant, gràcies per presentar la candidatura. Una abraçada, bonic, fins ara.
14: Gràcies, guapa, adéu.
1: Va, i acabem la ronda amb la Soraya de Santa Coloma de Farners. Soraya, molt bon dia.
15: Hola, molt bon dia.
1: Quina candidatura presentes?
15: Jo volia dir al Pic de l'Àliga, de la Vall de Núria, que no sé com... Encara no ha sortit la Vall de Núria com a símbol de Catalunya, també.
1: Estic molt d'acord. Clar, seria la Vall, avui estem demanant muntanyes, però un altre dia farem un especial Valls i em sembla molt interessant. El Puig de l'Àliga, que no havia sortit. A més, hi ha un refugi molt interessant, el Puig de l'Àliga, que si us hi podeu passar un parell de nits, superinteressant. L'obrim, Soraya. A tu per què t'agrada especialment el Puig de l'Àliga?
15: Bueno, tinc molt bon records perquè vaig pujar embarassada i al mes de maig ja estava tot nevat. Ens va caure una nevada que no ens esperaven gens i em dona molt bon records.
1: Uau, déu-n'hi-do, embarassada, nena, i amb una nevada,
2: és que,
1: eh?
2: És que tu creus que hi hauria algun home que ho fes? És que no, és que a la primera setmana d'embaràs ja es agafaria la baixa i nosaltres a pujar muntanyes. La meva cunyada va pujar a la Mola quan va sortir de comptes per a veure si...
1: Però per què dius?
2: Sí, sí, per provocar-se el part.
1: Mare meva. Soraya, apuntem el tuit a l'Àliga. Núria i en Josep, que també ens havia obert a Núria Balandrà. Una abraçada bonica. Fins ara.
11: Osona va guanyant punts.
1: Adéu, adéu. Va, tenim encara més aspirants, més muntanyes per defensar. Aquesta vegada consultem a un meteo del 3CAT. Dani Ramírez, molt bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Dani, hem d'anar superràpid perquè avui ens ha rebentat el telèfon, eh?
12: M'encanta, és que és un tema que ens apassiona.
1: És que ens apassiona.
12: I la majoria de muntanyes que heu dit les he pujat. Em faltaria el Balandrau i el Tibidabo, perquè el Tibidabo hi ha pujat amb la cuca de llum, però no de peu.
1: Home,
12: no,
1: nen, doncs ja, escolta'm, has d'anar-hi a peu, eh?
11: Pujada popular amb Dani Ramírez, amb, Dani, amb mira, la solució.
1: Muntem-ho, muntem-ho.
12: Escolteu-me, mira, jo tiro cap al Prepirineu, en un lloc tranquil, on no hi ha molta, molta gent en general. Mira, pots trobar voltors, molts voltors.
1: Molts voltors.
12: Molts isards. I pots trobar aquelles vaques que van fent aquella remor amb les esquelles. I ens referim a la Serra d'en Sija, a la zona de Gallina Pelada, a prop de Saldes, a Fígols, la part alta de Cercs, i realment és impressionant. Jo allà hi faig les meves retirades al vespre i torno de nit amb el fanalet.
1: Ja ho sabeu, si voleu trobar en Dani Ramírez retirant-se al vespre, aneu a la Serra d'en Sija. Candidatura oberta, no l'havia dit a ningú, Dani.
12: Bé, perquè, clar, al costat, que el veus molt bé, tens el Pedraforca, que és espectacular.
1: Eclipse, no?
12: Mirant a baix veus el Montseny, veus a Montserrat, Sant Llorenç del Munt, també molt estimat per mi, però jo penso que és un lloc... No hi aneu, és molt lleig.
1: Clar. Ai, Dani Ramírez, escolta'm, t'agraeixo moltíssim que hagis volgut ser part de la solució i que sempre abracis tant els continguts que et proposem. Una abraçada, bonic.
12: Igualment, una abraçada.
1: Fins ara, adéu, adéu. Ja. Doncs ha parlat Dani Ramírez, ha parlat de Neus Rossell, ha parlat en Jair Domínguez, ha parlat la Natàlia Moreno, el Malcom Otero, la Marta Pontnou, els oients que han decidit participar avui, la Soraya, en Josep, l'Albert, en Joan Josep, en Joan, en Lluís, en Joel, la Montserrat, en Jordi, l'altre Jordi, l'altre Montserrat, i moltíssima gent que ho ha fet a través del 677-38-77-19. Últim recompte, perquè anirem a la publicitat i a la tornada direm quina és la muntanya més representativa de Catalunya segons els catalans.
4: Hi ha molts oients que estan dient Malcom, Malcom, Malcom, Malcom, Malcom, i que han votat per Montseny, Montseny, Montseny, Montseny, la Mia, el Jordi, l'Angelina diu, penseu en tirar cap avall, si us plau, el Montsià amb la seva foradada. Molta gent també defensant el Puig de Calm, com per exemple la Mia, i molta gent defensant Montserrat, i molta gent també defensant la Mola, com l'Ali.
1: Anem a la publicitat.
4: Ai,
1: i a la tornada sabrem, a veure, traient Montserrat de l'equació,
4: sí.
1: Sabrem quins són els cims més representatius de Catalunya.
16: La solució, amb Vicent de Carot, a Catalunya Ràdio. Oh! Catalunya. La solució, amb Vicent de Carot, a Catalunya Ràdio.
1: I després d'escoltar tots els arguments dels nostres convidats, especialistes, les vostres trucades, els missatges de WhatsApp, ha arribat el moment. Fran Domènech, l'audiència de La solució ha decidit que...
4: La muntanya més icònica de Catalunya és... La muntanya de Montserrat!
1: Bravo!
11: No es podia
1: saber, eh?
4: Per sorpresa de ningú. Però
1: aquí l'interessant és la segona posició.
4: Sí, el podi es completa en segon lloc amb la muntanya del Canigó.
1: Mira!
4: I en tercer lloc amb el Pedraforca.
1: Bravo.
4: I s'ha de dir que entre els cinc primers es colen en quart lloc el Montseny, defensat per Malcom Otero, i la muntanya de la Mola.
1: Natàlia Moreno, moltíssimes gràcies, estimada, per haver participat
2: gràcies.
1: Avui. I gràcies de Ràdio Lot. Marta i Malcom, ens sentim la setmana que ve.
2: A veure si el Malcom es tatua al Montseny, perquè, clar, si tant el defenses, tatua-te.
1: Fran Domènech, fins aquí la solució d'avui. Tornarem dilluns, ho farem amb el divulgador Joan Anton Català per parlar de la Lluna. Què en sabem? Com ens afecten les fases lunars? Fins que se'ns acabin les respostes. Cada dia a la una busquem la solució.

Das war sehr schön, ihr Spaß, Katholiker.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Donald Trump rebutja la proposta d'alto el foc de 7 dies plantejada per l'Iran i preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. Així ho assegura The Wall Street Journal. La proposta de Teheran, feta pública aquesta matinada, que contemplava reobrir l'estret d'Hormuz i reprendre les negociacions nuclears a canvi que els Estats Units aixequin el bloqueig als ports iranians, que està afectant greument l'economia del país. La presentada des de la seu de les Nacions Unides, el ministre d'Afers Estrangers iranià, volíem dir, Abbas Araghchi, que ha subratllat que ara la decisió és en mans de Washington.
2: El termini de 7 dies començarà tan bon punt els Estats Units acceptin aquest pla. Per tant, si l'accepten demà, el període de 7 dies començarà demà mateix.
1: Mentrestant, el president iranià, Massoud Pezeshkian, ha expressat la voluntat de recuperar el marc de negociació pactat amb els Estats Units aquest estiu. OpenAI ha detectat que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial han intentat accedir sense autorització a webs d'organismes dels Estats Units i d'una universitat, sense haver rebut instruccions explícites per fer atacs informàtics. Segons una investigació de The New York Times, aquests casos formen part de comportaments imprevistos observats en sistemes dissenyats per buscar i recopilar informació. En algunes situacions, quan no podien obtenir determinades dades, els agents van intentar identificar vulnerabilitats de les pàgines web per accedir a continguts restringits. Entre els objectius hi havia portals de la Comissió de Borsa i Valors del Departament de Comerç i del Departament d'Educació dels Estats Units. La Casa Blanca ha vetat de nou la CNN i li ha impedit viatjar aquest dissabte a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada. El conflicte se centra ara en l'accés de CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida de les activitats del president. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes. Se'ls ha de substituir un cargol del sistema de direcció. Els models afectats són el Seat Ateca i Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el setembre del 2024, els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i l'1 de juliol del 2024, i l'Audi Q3, fabricat entre el 31 d'octubre del 2017 i el 23 de maig del 2025. Llibertat amb càrrecs i sota fiança de 80.000 euros per a la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona va ser detinguda dimecres a Madrid, acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte. El nou espai Imagina de Barcelona s'ha inaugurat aquesta setmana amb una exposició inèdita que permet, entre d'altres, visitar en realitat virtual projectes mai construïts d'Antoni Gaudí. La mostra, titulada Codi Gaudí, reuneix recerques pioneres sobre l'arquitecte a la seu de Mediapro. Montse Mas.
3: La proposta, que combina art, ciència i tecnologia, és el fruit de prop de 20 anys d'investigació al voltant de com dissenyava l'arquitecte i està comissariada per Galdric Santana, director de la Càtedra Gaudí de la Universitat Politècnica de Catalunya.
4: Gaudí és una persona que tothom sap qui és, però en realitat conèixer-lo, ningú. Sempre s'ha treballat des de l'àmbit de la història de l'art, del context, diguem-ne, social, de la interpretació de l'obra construïda, però sense entrar, doncs, en tot el sistema que ell tenia, que era molt peculiar.
3: El punt fort de la mostra és l'experiència immersiva que permet recórrer edificis de Gaudí que mai es van fer realitat, com l'hotel Attraction projectat per a Nova York o la font monumental pensada per la plaça Catalunya, que el comissari ha proposat a l'alcalde de Barcelona que estudiï construir-la. L'exposició, emmarcada en l'any Gaudí, es podrà visitar a la capital catalana fins a finals de gener i després viatjarà a ciutats com Montreal o Xangai.
1: A Esports, el Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. En els partits de seleccions de classificació per a la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després perquè s'ha fet mal el genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Bennat, que ha jugat 60 minuts. I aquest dissabte jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria.
0: Fins aquí les notícies.
5: Cada setmana Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
6: Un món on tothom està de vacances. En creure un món.
7: Convidem la cantautora Mar Pujol, que publica nou disc, d'aquesta aigua no en veuré. Li proposem un recorregut per les referències aquàtiques de les lletres del disc.
8: Quan va ser l'últim cop que vas plorar?
9: Ahir, d'emoció, però sí, vaig plorar de bellesa, simplement parlant de com ens estimem amb la meva parella.
7: Que bonic, per favor.
9: Sí.
5: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè. I...

0: explicar, això.
1: No.
2: Tantes coses que no es poden explicar. És
1: no
2: dia,
1: tantes.
2: És dia de bombes.
1: Ah, que n'hi ha més.
2: Home, n'està passant de grossíssimes. Només diré una cosa.
0: Espera, m'hi ha entès la música i tot.
2: En Marc Andreu té parella.
1: Què dius?
3: No, te'n diré una altra. Té dues parelles.
2: Carai!
1: Però posa, no. Home, però no posis... Et posa festa? No dubte.
2: T'explico realment el que ha passat. Fa uns dies vam llegir un WhatsApp que havíem rebut al programa d'en xarcuter d'en Marc Andreu, que treballa al Bon Preu, persona que Marc Andreu no té ni present, vull dir, no sap ni quina cara fa, declarant-se. Un missatge molt ben escrit que venien ganes de contractar-lo
0: de redactor, sí.
2: Perquè és que era preciós aquell missatge que vam rebre. I això deu fer 3-4 dies i l'equip de Bon Preu ens ha enviat avui una carta de pernils per en Marc...
4: Un paquet
2: d'embotit per en Marc Andreu dient bé, que de part del xarcuter.
0: Hi ha el telèfon del xarcuter?
2: No. El tinc jo, perquè és el que no surti d'aquí.
3: Ah, clar. Però, sí, clar, que... és el Bon Preu on ell compra habitualment. Aleshores ho té fàcil, en Marc Andreu.
0: On queda aquest Bon Preu?
3: No sé, perquè cada dia em conec menys els barris de Barcelona.
1: Carai, o sigui que avui Marc Andreu donarà bona. A mi que no està gaire bon humor al matí, eh?
3: Doncs ara...
1: Ha anat pujant.
3: Està molt amunt, ara.
1: I tu, Marta, vas pujant, vas baixant, com vas?
4: Jo pujaré.
1: Ah,
4: pujades? Jo estic de pujada.
1: Ah, mira.
4: I tu, de pujada, i sobretot perquè anirem a la pèl·lo amb la meva filla i segur que serà una gran aventura ara a la sortida.
1: Ara, al vespre?
4: Sí, al vespre.
1: Perruqueria vespertina.
4: Escolta'm, si feu plaga aquesta hora, què vols?
1: Escolta,
4: una hora que és terrible, deixa'm dir-ho, terrible per conciliar.
1: Ni que t'obliguéssim.
4: No puc anar a buscar la meva filla cap dia a l'escola.
3: Marta, agafa-ho tot
4: vale.
3: I buscar la filla.
4: No, puja direcció i munta el pollo a Jordi Borda, que és el veritable culpable de tot això.
0: No sé si hi és avui.
4: És que és veritat, el Francesc... A veure, tampoc és el que manes.
1: Diu, t'estimem molt, però manar.
4: Mano més jo que en Francesc, aquesta és la realitat.
0: Doncs a vegades...
4: No, és... ja anirien molt millor les coses.
0: A tu, en quin departament de la casa et veuries sent molt eficient?
4: A mi m'agradaria treballar a Renfe.
3: Ah, vale, tenies ganes de...
1: A Renfe?
4: A Renfe.
0: Però quin departament? A comunicació?
4: El departament d'anul·lar Renfe, de destruir-ho per dintre.
0: Mira, perdona, Donald Trump va anomenar una consellera per desmuntar el departament d'educació.
4: Veus?
0: Podries ser tu la responsable.
3: Però llavors hauries de muntar una altra història per la gent que necessita el tren.
4: És que, escolta, ahir era festiu a Barcelona.
0: Sí.
4: Perquè són les festes de la Mercè, la patrona. Cardedeu, almenys fins ara, no és cap barri de la ciutat capital, i no només això, ni tan sols és àrea metropolitana. Per fer-nos a la idea. Ah, doncs els trens com si fos un diumenge o fos 11 de setembre.
0: Compte que aquest tema va portar una discussió a la reunió del programa, que va haver-hi crits, i algú que no era del programa, que va passar per la redacció després de la reunió, va detectar mal ambient i va dir: què ha passat avui a la reunió que esteu tan tensos?
4: Quin era el motiu de discussió, que ara dic jo qui tenia la raó?
0: No, el motiu de la discussió és: abans de proposar un tema pel programa, mirem què hi ha al darrere.
4: I què hi ha al darrere?
0: No ho sabem. I això és el que em queixava.
4: Però no et sembla tu que...
5: És dur, en Garriga, les reunions de temes de la tarda. Sí.
0: Jo vull
5: perquè
0: saber...
5: Perquè li donem temes i diu, vale, com el faries?
0: Jo vull
5: i amb qui?
0: No, és que ara farem el que no vam fer a la reunió. Jo vull saber si això que estàs dient tu, que efectivament no té cap sentit...
4: Home, ni un.
0: Però potser té una explicació i et diuen, no, és que,
4: doncs que
0: han
4: entres...
0: de fer X festius l'any i hem decidit agafar la Mercè per X raó. Doncs, noi, si n'han de fer X...
3: Potser és que no.
4: Que ho facin per Festa Major de Granollers.
3: El volum de gent baixa molt.
0: Treballadors de Barcelona que no d'un altre lloc i llavors trien el... No, però és que no ho sé!
4: Doncs que ens
0: no treballo a Renfe jo tampoc.
4: Que ens en informin, perquè el que és més al·lucinant és que tampoc fan cap anunci especial els dies previs. I si tu vius a Cardedeu i corres a Sant Celoni i cada dia agafes el tren, aquell dia, si tu agafes el day 20, et quedes penjat perquè només passen els day 50.
3: S'ha d'informar.
0: Hi ha informació, això no hi ha discussió.
4: És que els nens ahir dijous a l'escola van anar-hi, a Cardedeu. Vull dir, clar.
0: Sí, ja ho sé,
3: de tot Catalunya.
4: Exacte. És com la gent que a mi em deia, no fas festa per la Mercè? Dic, treballo a Ràdio Barcelona, eh que no? Bueno, vull dir, bé que la gent de Mollerussa voldrà posar la ràdio i que l'Ostrella els estigui dient bon dia.
0: I així va ser.
4: Així va ser.
0: I
4: així
0: a la tarda li vam dir bona tarda i al vespre vam fer un cas sortir.
3: Clar, clar.
0: I un club tàndem i tot vam fer, i la set. Molta gent, eh?
4: Va venir molta gent, Francesc, va ser molt bonic a la setmana del llibre, que encara dura, eh? Encara hi ha una setmana més de Setmana del Llibre, per si us animeu. Hi havia tota una part infantil, Marta.
5: Fins quin dia dius que és?
4: Jo diumenge. Crec que, o sigui, jo crec que diumenge, sí.
1: No, exacte, aquest diumenge.
4: Aquest diumenge encara hi són.
1: Sí, sí, són 10 dies. Es diuen setmana, però són 10 dies.
4: Perfecte. Tenien tot d'escenaris infantils, amb moltes propostes de jocs, o sigui, interessant.
5: Ah, diumenge, encara obren, per això?
1: Sí, sí. Home, perdona, que diumenge presentem el llibre del Francesc Soler. L'escenari 3, crec que és. Allà us esperem. I si no, vas allà i ens vam trobar més famosos ahir allà que cap altre lloc.
3: Et trobes a tothom allà.
1: Sí. Màrius Serra. Bueno, dos, però...
5: Ja és més.
3: Bueno, però importants.
5: No és gaire, però són noms.
4: Sí, saps on vaig jo diumenge, que no podré venir-vos a veure on? La presentació de la setmana? A un concert de Manu Guix.
1: Mira,
4: com et quedes?
1: Estic a punt de desmaiar-me del que suposarà això un abans i un després del que no sortirà.
3: Ho sap en Manu, qui vas, o et veurà de sobte entre el públic?
4: Ho sap i està il·lusionat.
1: Déu meu. Home, com per no estar-ho.
3: Déu meu.
1: Perquè això serà una promo per ell. No s'haurà parlat mai tant dels concerts de Manu Guix.
4: Ah, els hi va fer una mica d'angúnia, aviam de què parlàvem. Van fer allò tan de famós de voler saber una mica.
3: Han demanat temps.
4: Es pensaven que potser voldríem dur-ho cap a una part molt morbosa. Dic, no saps que jo sóc fan veritable? Jo vull cantar amb tu un satèl·lit orbitant.
1: Què diu la samarreta aquella que tens?
4: No diu res, només és la cara de Manu Guix. Amb una imatge n'hi ha prou.
3: No hi ha lletra.
4: Si tens la cara de Manu Guix, tu creus que cal dir res? En Manu podria no haver cantat mai. I només passejar-se pel món.
1: Autor de la sintonia de la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Mira.
1: Poc. Pum, pum, pum, pum, és seu. Doncs amb els pum-pums ens n'anem a una pausa i arriba el que no surti.
6: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
7: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
1: Passa un minut d'un quart de set. Juliana Canet, molt bona tarda.
4: Bona tarda, Roger.
1: I Marta Montaner, molt bona tarda.
4: Molt bona tarda. Saps que no és fàcil la feina de xiulador i hi ha concursos internacionals per tot el món?
3: És dificilíssim. I m'indigna que hi ha grups que quan han com de xiular tiren d'un filtre o del que sigui i no xiulen directament des de l'escenari. I l'altre dia vaig anar a un concert que vaig veure que sí que xiulaven en directe
4: tu,
3: i afinant, i em va agradar molt.
4: Roger, tens molt bon xiulet perquè tu saps xiular així amb els llavis, diguéssim... Sí. Però després, amb els dits...
3: Amb els quatre dits...
4: Allò de pastor...
3: I amb el cercle, saps? Uf, amb el dit gros i el dit
4: molt de partit
3: índex,
4: de futbol. També, i molt de concert, de futbol, justament, també. De voler aplaudir fort i dir, va, anem a animar, que la resta de gent hem de cridar, saps? I fer...
3: Els que sabem xiular ens sentim amb aquesta obligació moral de xiular si ningú ho està fent en un concert. Bé, està sonant aquesta cançó que ens interpreta en Carles.
4: Carles.
3: Sí, que hi ha un aniversari, perquè avui la Rosalia fa 34 anys, per tant, per molts anys. Un aniversari que arriba només 6 dies després del de la seva nòvia, la model francesa Lori Bahia. I atenció, perquè gràcies a un oient del que no surti, us podem dir que està passant el dia del seu aniversari a París amb la nòvia. És un missatge que hem rebut a 3:45 de la tarda amb una sirena. Diu, info Rosalia de primera mà. Surto del metro i me la trobo de cara amb la Loli. Això significa que passarà el seu aniversari amb ella aquí a París. Un petó a totes.
4: Molt ben fet. Em fa una enveja espectacular poder passar el teu aniversari a París amb un dia, a més que he vist que ja els hi fa un sol espectacular.
5: I alliberada d'una cosa que potser l'esclavitzava una mica, que és una gira mundial.
4: 100%, ella devia muntar la gira dient, això d'acabar abans del meu aniversari.
5: Segur.
4: I ja no només per tenir el dia del seu aniversari lliure, que jo crec que en el seu cas és el de menys, perquè és que ella és una obsessionada de la feina i és molt disciplinada, sinó també gairebé per alguna qüestió espiritual. S'has de deixar el cercle tancat de looks abans de ja passar d'edat.
5: Pensava més en aquesta cosa de càrrega mental, però ella ja ha dit que està la nova era. Que looks ha acabat. Ho has llegit, això, i que ja està en la següent.
4: Està en altres, que dirien.
5: Que ja veurem quina serà.
3: De moment, a l'era del relax, bueno, Marta, i la felicitat, tinc la sensació.
4: O no veurem, perquè no passa res, però la Nina ja fumarà pitis quan surti el disc de la Rosalia, m'entens?
3: Home, 3-4 anys passaran segur.
4: Seguríssim.
3: Si no 5. Si no 5. Bé, anem al 677-27-10-58 perquè ens comencen a arribar les primeres crítiques de la nova pel·lícula d'Ester Expósito. Hola, és la primera vegada que us escric i us escrivia per informar sobre la pel·lícula que vau comentar fa uns dies, Enfrentados, marfil de l'Ester Expósito.
8: Su padre me ha contratado para protegerla. Ángel. No eres consciente de la gravedad de todo esto.
3: I més que comentar-la, recordo que la vam destrossar, aquesta pel·lícula, abans de veure-la.
4: Bé, perdona, i quan en vam parlar, una gran oient nostra, molt amiga d'aquest programa, que desvelaré la seva identitat, em sap greu si volia ser anònima, Rita Rakosnik, em va escriure dient-me que era una pel·lícula que no me la recomanava gens perquè era tan dolenta que ni tan sols la podies veure per fer hate-watching.
5: Si no fa allò del

0: acabi.
1: Sí, rei.
0: Avui s'ha estrenat La Bola Negra i dimarts en parlarem perquè dilluns tenim entrades per anar-la a veure i la comentarem aquí al programa. Passen 5 minuts d'un quart. Hem de parlar de l'Aitana, que entenc que la tenim més reivindicativa que mai, Juli.
1: Sí, tot arran del que ha passat aquesta setmana amb la Mari Carmen, que és aquesta veïna de Madrid de 87 anys que va ser desallotjada dimecres, després que el 2020 comprés el pis on viu, des de fa dècades, el grup Voltor Urba Gestión.
2: Me llamo Mari Carmen, tengo 87 años y el próximo día 29 de octubre me quieren desahuciar. Vivo en esta casa del barrio del Retiro desde el año 1956.
1: És una situació que no ha deixat indiferent a ningú. De fet, ens heu escrit moltes perfectes comentant que fins i tot perfils com les Pombo s'havien posicionat, havien compartit imatges del cas.
3: No totes, per això.
1: Però la Marta Pombo, per exemple, perquè a més era la quarta vegada que intentaven desallotjar la Mari Carmen, ja ho havien intentat en altres ocasions, mai amb èxit. I també jo crec que molta gent s'ha posicionat perquè al final de Mari Carmen n'hi ha moltes i tal i com està la situació de l'habitatge amb els preus disparadíssims, cada vegada n'hi haurà més. I és per això que ara aquesta dona ja gran madrilenya és un símbol reivindicatiu a favor de l'habitatge digne. Clar, per mi aquí cal tenir en compte també que la història de la Mari Carmen no només està servint per alimentar depèn de quins discursos de l'esquerra, sinó que també ho està fent la dreta, d'aprofitar-se d'aquesta història. De fet, la mateixa Jessica Goicoechea també compartia imatges sobre el cas pels seus Instastories o feia repost a un vídeo d'Instagram on unes noies feien aquest joc discursiu tan trampós de primer els de casa.
4: A Mari Carmen le tiene que ayudar el Estado con nuestros impuestos, que para algo los pagamos. Esta misma semana nos hemos gastado 88 millones de euros para ayudar con la acogida en Ceuta. Però Mari Carmen se queda en la calle.
1: El que vull dir és que quan es comparteixen aquestes imatges del cas de la Mari Carmen no sempre és amb una reivindicació des de la perspectiva de les esquerres, sinó que la dreta també s'ha apropiat d'aquesta història, perquè al final és una història tan bèstia el fet que una senyora de 87 anys s'hagi de trobar vivint al carrer després de dècades vivint al mateix pis, que tothom ho agafa pel cantó que vol per reivindicar lo seu, al final, no? Per tant, és una qüestió que tothom s'ha fet seva i són molts els perfils que han compartit informació sobre el cas de la Mari Carmen o les convocatòries de manifestacions. I és un contingut que també s'ha compartit moltíssim en el format de la conversa que van tenir la Mari Carmen amb la comunicadora Inés Hernán.
5: Estos años me han pasado factura a mi salud. Me encuentro como una persona inútil. Yo jamás he sido inútil.
1: Estoy aquí. I una de les persones que va compartir aquest vídeo de la Inés, que ja és viralíssim, és l'Aitana, que després, a més a més, ha seguit compartint informació sobre el cas de la Mari Carmen. En principi, doncs, nosaltres estaríem a favor de que l'Aitana fes aquest repost, no, aquesta república, perquè a més és veritat que la Inés Hernán té justament uns colors polítics molt clars tirant cap a l'esquerra. Però la cosa no és tan senzilla. Perquè, clar, jo estic del tot segura que l'Aitana s'ha solidaritzat de tot cor amb la Mari Carmen, com no pot ser d'una altra manera, si tens els sentiments mínims en funcionament. Però, clar, compartint aquest vídeo, ha sortit molta gent recordant-li que ella també fa negoci amb l'habitatge, com va explicar al febrer del 2025 quan va visitar la revuelta.
6: Tengo cuatro casas.
7: Cuatro casas, ¿eh? Bueno, pero...
6: Cuatro. De las cuales en una vivo, en la otra también vivo, que es en Miami, y las otras dos las tengo alquiladas.
7: Vale. A buen precio. Las que tengas alquiladas, ponlas a buen precio, Aitana.
6: Están a buen precio.
7: No especules con las casas, ¿eh?
6: No especulo con las casas.
7: Ponlas baratas para la gente.
6: Están bien.
1: Amb en Broncano fan broma sobre tenir els pisos a bon preu. I quan fan aquests comentaris no es té en compte que no és només que l'Aitana sigui propietària de 4 habitatges, sinó que des del 2022 té una empresa al sector immobiliari, de qui n'hem parlat molt, anomenada Sop i Oli, S.L., en honor a les seves mascotes, aquell parell de gossos gegants que l'altre dia justament la Marta reclamava on eren, que no hem acabat de rebre respostes. Així doncs, com us podeu imaginar, l'Aitana no ha pogut esquivar les crítiques que l'assenyaren com a part del problema que ella pretén denunciar amb el que comparteix, tot i que jo estic segura que ho fa amb bona intenció, de veritat. Sigui com sigui, jo també penso que, o sigui, que podem assenyalar l'Aitana i se la pot criticar per això, però també un de vegades s'ha de mirar ell mateix. Llavors, des d'aquí el que proposo és que si el tema de l'habitatge us preocupa tant com a l'Aitana, doncs que seguiu el sindicat de llogateres a totes les xarxes socials, que seguiu les convocatòries que fan, que les expliquen sempre des d'allà, o fins i tot que us hi afilieu perquè fan moltíssima feina des del sindicat.
0: L'altre és que ella, arran d'això, comenci a prendre consciència a partir d'ara i decideixi canviar algunes coses, que ho dubto, però bueno.

0: que podria ser.
1: Com a mínim suposo que no ho explicarà amb tanta lleugeresa, que és el que a mi em sorprèn més d'aquest cas, que l'Aitana se senti amb la tranquil·litat de poder anar a la revolta i explicar que té aquestes propietats, per exemple.
2: El tema aquí, però també és un tema que podem veure, en els nostres amics, en la gent a qui nosaltres seguim, és que de vegades hi ha històries que colpeixen tant que et veus obligat a compartir aquella història, aquella publicació, però després te'n vas a dormir tan tranquil a casa teva.
0: Ho fas perquè
2: saps que queda bé i després tu potser estàs tan tranquil amb la teva consciència.
1: Però una cosa és si comparteixes això i diguéssim que a nivell de valors està tot bastant coordinat, no?
2: Clar,
1: que tu te'n vas a dormir en el teu pis d'estudiants amb els teus companys que esteu pagant com podeu 500 euros per cap per una habitació sense llum a Barcelona perquè us toca estudiar aquí, no? Perquè sou de vés a saber on. I, per tant, ja entenc que ho fas des d'una perspectiva molt diferent, perquè et sents molt més part del problema, que no pas l'Aitana, que entenc aquesta contradicció que la gent li assenyala, clar. Que ho fa des d'una perspectiva molt diferent.
0: Que també et trobes coneguts teus, que potser a casa tenen 10 pisos, i que també ho comparteixen.
2: No acabo de conèixer tanta gent que tingui tants pisos, però sí que està ple d'hipòcrites.
0: Sí,
2: clar.
1: Amb això i tants altres temes.
2: Absolutament, absolutament.
1: I també és veritat que ara...
2: Però és aquest debat de posicionar-se, de si has de compartir alguna cosa o no, i si comparteixes això ara t'has posicionat i llavors ja potser et veus esclau d'haver de posicionar-te sempre, per molt que després diguis a mi me la pela, això passa amb famosos.
0: Bueno, és allò que diuen que el silenci posiciona, no?
1: Però que a més aquí per mi no es tracta ni de posicionar-se ni no posicionar-se.
2: Però per mi tot no deixa de ser una lluita de la seva reputació.
1: Clar, no és
2: però de tots els famosos, és a dir, que jo crec que això és objecte de converses de WhatsApp amb els seus equips de PR, de veure si això ho haig de comunicar. Aitana, creemos que esto deberías compartirlo. O sigui, jo crec que aquí hi ha una estratègia calculadíssima, però d'ella i de tants altres famosos.
1: Estic molt d'acord i el que a mi em sembla també és que justament en aquest cas és molt fàcil de compartir, perquè és el que dic, qualsevol persona que tingui una mica de sentiments i d'empatia li posen els pèls de punta a veure el cas d'aquesta senyora de 87 anys fora de la casa on ha estat vivint durant dècades. Vull dir que és impossible que això no t'arribi, fins i tot encara que siguis de dretes. El que passa que és el que comentàvem amb la Goico, la dreta s'ho agafa des d'una altra banda i també es fa seva aquesta història.
2: Sí, sí.
1: Però és tan tràgica la història i és tan tremenda que tothom... És molt fàcil compartir,
2: sí.
1: M'entens, per desgràcia?
2: Sí.
0: Bé, 2 minuts i arribem a 2:15. Toca parlar de la Dulceida.
1: No sortim de la sintonia de tensió,
0: no? Aquesta
2: home,
0: música
2: ara
0: no augura res bo.
2: To, ara tot molt més frívol, amics.
0: Ara parlarem de la seva agència, que és InManagement, que sembla que està en crisi. I abans de res, recordem que el seu web continua amb aquell comptador zero des de fa mesos.
1: Amb aquesta model amb una americana...
2: No és la Sofia Suescun.
1: Què és aquesta?
2: La Sofia Suescun.
1: Jo no sé qui és.
2: No! Va guanyar Gran Hermano, és la filla de la Maite Galdeano. Home, però tu les coneixes, aquestes?
1: Jo conec les que... O sigui, les conec les que s'han fet influencers de posteriori.
2: Sí, aquesta també s'ha fet influencer, sí.
1: No,
2: és de les poques que li queden ara, la Dulceida.
1: No te n'aniràs a dormir sense descobrir més coses.
0: Gràcies a Déu. Sí. Gràcies a Déu. Doncs, Marta, sobre aquesta agència...
1: Sempre està com jo avui, en aquest moment. Mai,
2: sí.
1: Ningú.
2: Mai no entès mai qui era.
0: Bueno, gràcies a Déu que vens un dia al meu equip. Tal. A veure, hi ha novetats, Marta, sobre aquest tema?
2: Sí, i no són bones. Ja ens ho ensumàvem,
0: sí.
2: Que la crisi era galopant. I ara resulta que en només un mes fins a 4 influencers han deixat l'agència de representació de la Dulceida.
1: I com sabem que les han deixat elles i no al revés?
2: Jo no sé res, Juliana, jo tot el que sé m'ho ha explicat l'Anna Gurgui a un programa i de seguida ho explicarem.
1: La meva cosina segona i besneta de la Rodoreda, no s'ha d'oblidar mai això.
2: I això és informació real, eh? Per la gent que es pensi que la Juliana diu coses que...
0: No,
2: l'està tocant millor que mai. Doncs bé, una de les baixes, la més coneguda, és la de Susana Bicho, que és amiga de la Dulceida i aquella que ja hem explicat moltes vegades que va reconciliar almenys públicament Maria Pombo i Dulceida en un podcast. Doncs ara, com va explicar en exclusiva fa un parell de dies la cosina segona de la Juliana, l'Anna Gurgui, al programa El Sótano, hi ha una nova baixa.
3: Os puedo decir aquí en El Sótano, en exclusiva, que hay otra talent que se ha pirado.
4: Pero
3: ¿quiénes les quedan ya? Ares Teixidó ha dejado la agencia de Dulceida.
0: S'han deixat la porta oberta i...
2: Ja no en queda res. S'escapa tothom, menys algú, i després explicarem qui queda. Ares Teixidó, que suposo que la teniu controlada, ella és catalana... habitual del món de la comunicació, des que va concursar també a un gran hermano, que ja no recordo si era el VIP o quin era, i també és l'exnòvia d'una de les millors amigues de l'Alba Paül, la dona de la Dulceida. El cas és que la periodista Ana Gurguí té molta més informació d'aquesta crisi que hi ha a Canin Management, perquè resulta que ha trobat l'origen d'aquesta fuga de talents.
3: Esta fuente me dice que están pasando cosas muy graves, que la directora, no Ana Pascual, sino como la coordinadora que llevaba 8 años, se ha ido, que era la que manejaba el cotarro, porque Ana Pascual sí es la imagen, igual que Dulceida, pero al final la que estaba ahí era la que llevaba 8 años, que los talents se quedaron bastante como desamparados ante esta ida de esta coordinadora.
2: Que això és un tema també, eh? Quan en una empresa marxa una peça clau, això té un impacte claríssim en la resta de treballadors.
0: I a més en aquest tipus d'empresa que tu tens confiança en aquella persona,
2: confiança
0: perquè l'empresa no és res en si mateixa.
2: I que és veritat que ens pensàvem aquí que només hi havia l'Anna Pasquali, però ho diguéssim. Jo m'ho imaginava així una mica Paquita Salas, però una mica més pujat, i és veritat que hi ha tot un equip. Sí, i que l'Anna Pasquali moltes vegades és la cara o qui decideix les coses, però la feina del dia a dia la fa altra gent.
1: Bé, ja sabeu, petita història personal, anècdota, que a mi em van intentar reclutar l'equip in management.
2: Correcte.
1: És veritat.
0: És veritat.
1: Amb totes les noies veig que totes són perfils que han sortit de Gran Hermano.
2: Sí.
1: De Gran Hermano VIP.
2: Sí. L'Àlex Tous també hi havia.
1: L'Àlex Tous, que no sabem ara ben bé. L'Àlex Tous està a punt de treure nova música.
2: Ah, vale.
1: Atenti, eh?
0: Però ell sí que va dir que sí, no? A in management.
2: Sí, va acceptar. Ara no sé si segueix o no.
1: Perdona, les Marc Andreu estaven amb in management.
2: Marc Andreu, si estàs per aquí, m'has dit que li havies enviat un WhatsApp a l'Àlex Tous, digue'm si t'ha contestat.
1: Em sent, les no, Canputades també estaven o són encara ara. És que in management, clar, no són tontes.
0: Van intentar com obrir Catalunya.
1: Va haver-hi un moment que les agències se'n van adonar que es podia fer negoci en català i que hi havia gent guanyant pasta fent contingut en català.
2: Sí, però just va coincidir que molta gent es va passar al castellà d'aquests catalans.
1: No, les Canputades no.
2: L'Àlex
1: Tous, per ser justos,
0: ja ho havia fet alguna vegada.
1: Ah, ja ho feia. És d'aquests que ja sempre havia jugat aquest joc bilingüe.
2: Què va respondre tu?
1: Jo vaig dir que no, però no em va trucar mai l'Anna Pasqual.
2: Ah.
1: Jo parlava amb una noia que es deia Raquel, maquíssima, fantàstica, que fins i tot vaig arribar a conèixer després a posteriori en alguna d'aquestes.
2: Que no fos aquesta la coordinadora.
1: No ho sé.
2: Ara hauríem de mirar el LinkedIn, jo ho miraré després, però ara haig de llegir el guió.
1: Entenc que la coordinadora no és la persona, no era la repre, diguéssim, de cada una.
2: No. És qui fa de directora,
1: vale,
2: no? En el dia a dia, a la pràctica. Doncs bé, hi ha malestar a In Management també perquè hi ha dos grans talents dins de l'agència de la Dulceida que s'ho mengen tot i que facturen moltíssim. Són dos noms que coneixem molt bé i que ara l'Anna Gurguí en revelarà, i amb una situació que contrasta molt amb la de les treballadores d'In Management, diu ella.
3: Es una agencia donde ahora mismo hay dos personas, talents, que están ofreciéndoles todo, que una es Belén Esteban y la otra es Inés García. Que las trabajadoras, algunas están hasta aquí, porque claro,
0: hacen dos el trabajo
3: ven
0: de cuatro,
3: facturando todo lo que facturan, pero ellas tienen un sueldo bastante bajo,
0: es
3: con lo
0: horror,
3: cual
0: claro,
3: hay una inestabilidad importante en la agencia. Y otra cosa que llama mucho la atención es que Dulceida, que tiene una representante de hace muchos años, que la podemos ver en el documental tal, no pertenece a la agencia de Dulceida.
2: Que és una mica contradictori, també.
1: Sí, la Dulceida no és a l'agència.
2: La seva repre no es considera In Management. Ella té In Management com un negoci, però va a banda, lo seu. O sigui, els seus contractes i tot es gestionen a banda d'In Management. Això és el que jo he entès que explica l'Anna Gurguí. I llavors, per anar refrescant la situació, ara mateix a l'agència de la Dulceida hi quedarien, com deia l'Anna, Belén Esteban, que avui crec que va a la tele. Això he vist al meu algoritme d'Instagram i de Twitter, que no sempre funciona bé.
1: A la tele vols dir la nostra?
0: A la nostra?
2: No, a la nostra no. A no sé quina.
0: Ah, vale, vale.
2: A una espanyola.
1: Feu...
2: Llavors, ja ho trobareu. El de viernes o una cosa així. Llavors, també hi quedaria Inés García, que és la parella de Lamine Yamal, que és veritat que amb un creixement exponencial de seguidors a les xarxes des que estan junts, o sigui que és un molt bon fitxatge.
0: Clar,
2: de la Dulceida, aquí se li ha de reconèixer.
1: Que, perdona, creus que... Jo ja estic jugant a que inventem, perquè no ho sabem, entenc, però creus que la va fitxar abans? Perquè m'estranya molt Inés García que la fitxessin després, perquè és veritat que In Management, tot i ser una bona agència,
2: clar, no
1: està les més ben posicionades.
2: No, clar. Abans va un vertical de Marc Márquez amb la Maria Pombo i la fitxa.
0: Doncs un molt bon scout aquí qui la va fitxar,
2: per
0: perquè
2: això,
0: ella tenia
2: no
0: 40
2: a veure, 50
0: mil,
2: ha tingut bon ull històricament la Dulceida i fent els Ídolo, que són els premis d'influencers que ella organitza, o sigui que ella sí que ha obert molt camí. Ara que després la gent es vulgui quedar amb ell, això és una altra cosa. Llavors, a l'agència encara hi quedaria Melissa Pinto.
0: Bon nom.
2: Sofia Suescun, que la Juliana no la coneixia.
1: Imagina't com anem.
2: I t'anava a dir, para de comptar. alguns més, però com que el web està inactiu, no pots consultar la cartera de talents. Però l'Instagram sí, que el tenen en funcionament, i sí que vaig veient repost, stories i tal. Però, en fi. Llavors, l'Anna Corquí apunta una altra de les queixes dels influencers que han estat representats per InManagement.
3: ¿Y cuántos quedan? Cada vez menos. Cada vez menos, y como te digo, pues es una agencia que aparte los ídolos abarcan mucho espacio, porque es verdad que es un trabajazo, y la gente que cuando se dedica a los ídolos, a representantes, si es tu representante, ya dicen entre los talents, bueno, pues nada, en cuatro meses no nos va a llegar absolutamente nada.
2: Clar. De fet, és com que els ídolos són el nen mimat d'aquesta agència.
0: I tots els esforços van cap allà.
2: Tots van a organitzar aquests premis.
1: Que poder les representants o la gent que porten els negocis de les influencers no haurien d'estar ficades, però entenc que és una empresa que no és tan grossa i que, per tant, tothom fa una mica de tot que és el que passa en aquesta manera.
2: Té seu a Madrid i Barcelona,
0: I l'altra és que t'hagin baixat en general les campanyes, perquè la Publi ha baixat.
2: Bueno, allò que de la caiguda, no?, dels influencers,
0: clar,
2: que es deia que petava la bombolla.
0: El destines a mantenir els grans noms, i els més petits, doncs, marxen, clar.
1: Per mi el més interessant... Avui, Marta, t'estem tallant.
2: No, ja m'agrada, perquè és un tema que nosaltres fa temps que volíem tractar-lo. L'únic que no teníem tanta info.
1: A mi el que sí que em sembla molt interessant és el paper que tenen totes les persones que es dediquen en el sector influencer des de l'altra banda, que són les que estan tancant contractes de moltíssims diners mentre segurament tenen un sou en bé mileurista.
2: Sí.
1: Que crec que aquí sí que t'ha de pujar molt la mosca al nas quan veus, perquè més moltes vegades segurament has de fer guions a les noies que després fan els vídeos... Bueno, jo ho penso...
0: Les has d'acompanyar.
2: Ha de ser una mica com aquella escena de la pel·lícula Parasite, de Parasitos, no? Que el tio està conduint mentre té al darrere la persona milionària que l'està explotant, en fi. Doncs aquesta és la informació que tenim ara i que remena l'Anna Corguí. I jo he tirat d'hemeroteca i he recordat que en aquest 2026 la Dulceida ja havia tingut més baixes a l'agència, de perfils molt espanyols i que aquí el programa no en sonen, però que per ella devien ser un daltabaix econòmic i una pèrdua d'ingressos, com quan, per exemple, la va deixar Anabel Pantoja al maig y la Dulceida va a haber dado una a la cara.
4: Nada, ayer lo hablamos las dos, en plan porque ella tenía un evento y yo otro. Al final, nosotras nos llevamos muy bien. Estoy súper orgullosa del trabajo y ella también. Yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes lo que pasa? Que luego hay rachas y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor. Y yo lo espero, la verdad.
5: O sea, en realidad cada agencia está para lo que está, ¿no?
4: Claro que sí. Y no ha pasado nada raro ni nada.
2: Doncs això per una banda, però clar, també coincideix amb el que va destapar una ex representada d'InManagement fa uns mesos en un podcast. Estem parlant d'una senyora que es diu Fanny Carvajal. Jo, perdó per aquests noms, perquè primera vegada que surten a la història del que no surti d'aquí. Però aquesta senyora va pertànyer a l'agència de la Dulceida i explicava que va deixar de guanyar molts calés per com treballaven a InManagement.
6: Cada vez que me meto en el correo y veía que había correos que no se abrían o que había correos que contestaban pidiendo una barbaridad de dinero y no llegaban a un acuerdo, digo, chicos, que me estoy quedando sin esa publicidad sin poder cobrar porque a ti no te cuadra, porque no me pagan lo que tú pides. O sea, es que ¿quién soy yo? Pero si yo misma lo digo, que yo no soy Tamara Falcó, ¿me entiendes? Para que me paguen 10.000 euros porque me lleve Burger King.
2: És a dir, ella considerava que, home, no, hem de posar-nos a negociar per un contracte de 2.000 euros o de 10.000 si els acabo perdent. És millor quedar-me amb la xifra baixa i treballar i que m'arribin campanyes que no encallar-nos en aquesta negociació perquè nosaltres aspirem a més, no com a agència. Bé, sigui com sigui, la situació d'InManagement no crec que sigui fàcil de gestionar ara per la Dulceida i la seva mare. Sumat a tot de coses que li han anat passant en aquest inici de curs, com la Dulce Wedding 3, de fa 2 setmanes. Ahir, l'aniversari de l'Alba Paul per molts anys, que va ser el seu aniversari. Ser mare d'una nena de 2 anys, gairebé.
1: I amb ganes de ser-ho una altra vegada.
2: Imagina't.
1: Més en el seu cas, que també és una mica més complicat, encara és la cosa...
2: Bueno, que és tot molt més clar. T'implica més temps, etc. Llavors, roda-t'ho ara, la gran cita 2.
0: Clar, la tele, pel mig.
2: I ara... El diumenge planta't a presentar el Piro Musical de la Mercè.
1: Senyor Trescat, no ens distreguis a la Dulceida.
2: Ella dirà que per ella també és una gran oportunitat i que està en el seu pic laboral, que també...
0: I que cobra tot això.
2: Pel que fa a la seva trajectòria personal, personal individual, li va molt bé. El que és ella com a empresària no et sé dir.
1: Creieu que amb un projecte com el Piro Musical...
2: Jo vull... Espera, deixa'm posar la dada, vale?
1: Perdoneu que sóc plató. Només llenço preguntes.
2: Sí, però recordem que la Dulceida presentarà aquest acte de clausura de les Festes de la Mercè a TV3, diumenge, a les 10, que no serà a les Fonts de Montjuïc, sinó que serà a la platja de Nova Icària. i banda sonora escollida per Josep Montero, Toques Grasses. Això és la informació.
1: La pregunta que tinc jo és...
2: Sí.
1: Que no la sabreu respondre, però en podem discutir.
2: Vinga.
1: No, de sobte sí. Vosaltres creieu que en un cas com aquest, igual que s'havia sabut en altres moments que, per exemple, a les campanades hi havia, diguéssim, un caché bastant estàndard per a tota mena de presentador que ho fes i tu t'adaptaves, diguéssim, perquè també és una... és un somni tan gros i és una projecció laboral tan bèstia que, diguéssim, que encara que siguis la Laura Escanes i estiguis acostumada a moure més pela, acceptes, no? Tot i que després, per culpa nostra, ja van aconseguir petar els preus ja per dintre. Però el cas és, creieu que quan li presenten a la Dulceida el projecte del Perú Musical ja va amb un pressupost de X o la Dulceida pot dir jo vull tot això?
0: Jo crec que hi ha dos contractes aquí. Tinc la sensació, no ho sé segur, un, que ella s'adapta a l'import que li diu la tele, d'aquesta presentació es paga X preu, però per altra banda on crec que pot negociar ella és si fa promo a les seves xarxes de que presentarà això. Que
2: la jo banda, crec que això el pack digital,
0: el pack digital,
2: no?
0: Crec que és una negociació a banda i jo crec que això és el que va fer també Laura Escanes amb la travessa.
2: Podria ben ser.
1: Un pack digital molt ben invertit, perquè, per exemple, l'anunci que van penjar a Instagram amb Cross Post amb la Dulceida ha fet 5.000 likes.
2: Està bé, eh?
1: Marta, 5.000 likes, tenint en compte que la Dulceida té 3 milions de seguidors i 3Cat en té, deixa'm-ho consultar, 700.000? Home.
2: En quina era estaves tu, la Lover, no?
1: Tenen sort, que jo estic zen, perquè m'arriben a enxampar amb ganes, m'arriben a enxampar guerrera, però vaja, que jo crec que s'ha entès perfectament.
0: Sí, qui ho vol entendre ja ho ha entès.
1: Clar
0: sí.
1: Que també de sobte publicaron un perfil de 3 milions on tothom deu ser gent que no parla català perquè són 3 milions de persones que consumeixen el contingut en castellà que publica l'adulti de les seves xarxes com a estratègia. Posa una cantputada a presentar que et farà més m'agrada si penja allò del piromusical.
2: Tu acceptaries presentar el piromusical?
1: Marta,
0: que
1: aquesta
0: sí.
1: Pregunta no té cap sentit perquè
0: espero
1: ells
0: que...
1: i menys...
0: No, sí,
1: però per la meva actitud
0: sí,
1: també.
0: És molt senzill, ja poder.
1: Depèn de quan paguéssim.
2: Vale, doncs per 3.000 euros. Ho presentaries?
1: Podríem entrar en matisos, però sí.
2: Vale. Per 1.000?
1: Home, per 1.000...
0: Va, ni tu ni jo, dos.
1: Per 2.000 poder ja sí. Mínim 2.000. Home, 1.000 euros, perdona. Per presentar el Piro Musical, que és una de les coses més vistes, havent de fer tot de públic per les teves xarxes.
0: Va molt més enllà d'un tema de preus.
1: És justet, eh? Però aquí jo crec que és la P de prestigi, eh?
0: Totalment.
1: No és la P de plata, eh? No oblidis aquí per això...
2: La de plaer, segur
1: la
2: que no.
1: La R de rabieta. Perquè jo aquí també hi ha un
2: punt de rebequeria.
1: Jo necessitaria també de sentir-me estimada. Això és com quan un nòvio vol tornar. Tu ja pots estar molt enamorada d'aquell nòvio i pots haver estat molt il·lusionada. Però depèn del que t'hagi fet abans, m'entens? Tu poder ja no tens ganes d'humiliar-te d'aquesta manera. També hi ha l'orgull, la O d'orgull aquí també hi ha.
2: Vale.
1: Tu ho faries, Marta?
2: Jo mai de la vida.
1: No menteixes.
2: Quins nervis. No, sola. Ni de broma.
0: Marta, ho faries perfecte.
1: Anem molt malament així.
2: No, anem malament de temps avui, també.
0: No, jo ja em guardo una cosa que tinc aquí.
1: Volaria molt fer-ho els tres.
0: O ho fotré a la nevareta.
2: Això estaria bé, però crec que no som, no?
0: I jo crec que són moltes persones.
2: No som el perfil de presentar el Piro Musical.
0: No, però campanades. Mira, jo campanades em faré il·lusió veure-us a vosaltres dues. Jo entenc que tres fent campanades, hi ha massa gent per tan poques campanades.
1: Perdona, s'ha fet moltes vegades.
0: Tres?
1: I tant, me l'he
0: plantat de la Melero.
2: Ah, la Melero, és veritat. La Lídia Heredia i la Cris Puig, eh? Diria que
1: jo
2: sí.
1: Jo posats a somiar, escolta.
0: Fem una pausa, us sembla bé?
1: Va, fem-la, sí. Perquè s'està l'ambient calent.
0: I tens a punt el teu, Marc Andreu?
1: El Marc Andreu el que té és 15 nòvios, vull dir que dóna-li marca.
0: 15 nòvios i una samarreta avui que diu ens morregem.
2: Ja encaixa amb el seu moment vital.
0: Sí. Una pausa i sentirem uns documents en exclusiva, ara.
7: Sí.
0: Som-hi.
8: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
9: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
8: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet.

0: Un minut i tres quarts de set de la tarda. Abans de res, Marc Andreu, jo crec que hem de comentar bona tarda. Un detall que hem de compartir amb els oients, perquè ens van ser partícip de la primera part de la història.
1: Ara, ara. Una història d'amor i ni ho saben. La Gran Cita 2 ja comença.
0: Exacte. Sí.
1: Ja els agradaria la Gran Cita 2, aquesta història.
2: Sí que és veritat.
0: Fa uns quants dies la Marta va rebre un WhatsApp, en el WhatsApp del programa, d'un noi que deia ser xarcuter d'un bon preu d'un barri de Barcelona, que resulta que és on tu compres habitualment. Bueno, que et tenia vist i que et volia tallar el pernil ben finet el dia que passessis per allà. És el que va dir.
1: Ben enamorat d'en Marc Andreu, dient que cada dia el veia més guapo.
0: Correcte. Doncs avui ha arribat un paquet a la ràdio.
1: Bé, jo he anat a demanar, sí, com cada dia, als conserges si hi havia paqueteria per mi, i primer de tot m'han donat unes infusions que m'han fet molta il·lusió, que m'han enviat des de l'Empordà, d'un noi de les Olives que es diu Guillem, que m'ha encantat que m'ho enviés. Uh-huh. Molt maco, i a més m'ha donat el seu telèfon, que sempre fa d'agrair. I després també hi havia que m'han dit, si hi ha en Marc Andreu, avisa'l.
0: Ell ja han vist que l'hora era greu.
1: Perquè hi havia una capsa, Marc Andreu, plena d'embotits, i una carta de bon preu esclat.
2: Una carta que en diu...
1: Vinga, Marc.
2: Hola, Marc. No sabem com acabarà la teva història amb el nostre xarcuter, però amb aquests embotits segur que tindràs una nova excusa per visitar-nos. Esperem que els gaudiu tant com fem nosaltres del vostre programa. Una abraçada.
1: Aquí hi ha algú que es mereix un 10 en màrqueting.
0: Quina meravella.
1: Una cosa, vull que guanyi l'amor. I tant. No el màrqueting.
3: Totalment.
1: Has d'anar-hi, Marc Andreu, avui a la tarda i declarar-t'hi. Però no sabem quina jornada fa. És igual, Marc, el que farem nosaltres serà jornada completa davant d'allà.
3: A veure, també diré que...
1: 24 hores de guàrdia davant del bon preu.
3: Que tingués la seva foto de perfil aquí davant, perquè acabo d'entrar a la conversa.
0: Ah, doncs si el nom, podem saber qui és.
3: A veure, no, el nom no el diré.
0: No, no diguis el nom.
3: Comença per la lletra F.
0: Bueno, és que només hi ha un nom.
1: T'agrada, Marc, el nom n'hi ha molts.
0: Només n'hi ha un.
1: Què va?
0: Ferran i prou.
1: I Francesc. Es diu Francesc, oi, Marta?
3: I Felip.
1: Frederic.
3: No, Felip, Frederic.
1: Feliu.
3: Ja l'he dit, Feliu.
1: Que és diferent que Felip. Tu ho diries, que és diferent.
3: Fran.
1: Ara ho has dit, Fran. Que és el mateix que Francesc.
3: O no.
2: A veure quan el coles, Marta, perquè de moment...
0: És que no arribarem a 10, que no passen.
1: Flic. Fèlix.
0: Flic.
1: Ferriol.
0: Ferriol. Sí, però 10 i deixa de comptar, eh?
2: Home.
1: Fèlix, no sé.
0: Ja l'hem dit, Marta.
1: Arran.
0: Bé, doncs escolta'm.
2: No, i que faig aquestes afectes.
1: Ferran és un nom preciós, eh? Ferran,
2: formatge, pernil,
1: ferri, eh?
2: Amb xurís també han posat.
1: Ferri,
3: ja molt
1: pot ser molt guapo o no ser-ho.
2: Bueno, sí.
0: Fausto.
2: Moltes gràcies.
1: En Faust.
0: Fausto Murillo.
2: Que no és un joc, això, nois, que ja
0: ara
2: està.
0: Sí.
1: Fito, Fittipaldi. Fito.
0: Fito i Fittipaldi.
1: En Fito, de què ve el nom de Fito?
0: Franz Ferdinand.
1: Ah, mira, Frank
0: que és
1: diferent. Francesc.
2: Voleu que us parli una mica del que he vingut a parlar?
1: Tens
2: sí,
1: tema?
2: Val, sí. Val. I és que només falten 4 dies per l'estrena de Travessa VIP. I avui ja ens han fet una mica d'avançament amb aquesta videoreacció de la Laura Escanes del tràiler del programa.
4: Quins nervis. Primera vegada que veig això.
5: Benvinguts a la Fira
4: Èpica. Com no s'haurien de posar nerviosos, mare meva.
2: La Laura s'emociona moltíssim en aquest vídeo, veient només el tràiler. Imagina't quan vegi tots els episodis.
1: La Laura, que per cert es vol canviar tota la sala d'estar, eh? Ja ho ha dit per stories avui al seu Instagram.
0: Tota la decoració, no?
1: Ella té un menjador molt icònic, tot molt colorit, molt rosa, molts tons pastel, i ha dit que vol canviar, però, vaja, tot, de vibra absoluta.
3: Sembla... És que quan fas una casa tota basada en tendències, clar, tu si et poses un top que és tendència, no passa res perquè això ho canvia ràpid, però clar, el sofà, els mobles, les moquetes...
1: És fàcil afartar.
2: Sí. Doncs això, fins dimarts no serà l'estrena dels dos primers episodis a la plataforma 3Cat, però...
1: Senyor 3Cat!
2: No, avui he trobat el primer episodi a la Travessa VIP.
1: Què vol dir he trobat? On l'has trobat? Doncs, el calaix?
2: No, a dins del que és tot...
1: El Digitio?
2: Estaves
1: buscant el Digitio?
2: Home, evidentment. Jo sempre estic mirant allà.
0: El Digitio en pels
1: clients.
0: És l'armari de 3Cat.
2: No diré il·legalitat. Està allà posat.
1: El senyor 3Cat te l'ha passat.
2: No.
1: Clar que li ha passat la Irma Pina, que és una de les senyores 3Cat, que és fantàstica per enllaç.
2: No. Bueno, que... En...
0: No, si no tenim el permís, no, Andreu.
1: O sigui, pot sonar, no, això o no?
2: Explícitament jo no tinc el permís, però entenc que...
0: Te la pela tot si no us sentirem. Dic... Molt bé, endavant.
2: Si no veiem al final del primer capítol...
1: Ara ja, capítol,
0: ara que has trobat la...
2: Bueno,
1: ara ja,
0: és igual tot.
1: Que us,
2: us he fragmentat el primer episodi, bastantes coses que passen, i així els mirem per primera vegada entre tots, si us sembla, abans que s'estreni aquest dimarts. Tot comença, doncs, amb la presentació dels diferents concursants.
5: Que siguem parella és una cosa bona, penso.
6: I crec que ens coneixem molt bé.
5: Sí.
7: Quan seguim la travessa, o ens hem unit més que mai, o separem el grup.
8: Els dos ens encanta provar esports. És a dir, no som bons amb res, però ens atrevim amb tot.
2: Hem sentit en Jair i la Neus, que som parella.
0: Jo m'encanta, eh?
2: L'Oriol i el Xavi, companys de feina, bueno, els tiets. En Mic i la Raquel, presentadors de 3CAT. I ara sentirem la resta, que és la Jèssica i la Natàlia, que són amigues, la Sheila i el Cristian, germans, la Nerea i la Carolina, amigues, que també. Llavors hi ha la Gador i la Carlota, activistes ambientals.
1: El que m'agrada molt de les presentacions és això, que no està molt clar si et defineixen per la feina o la relació que teniu. En alguns llocs, però amigues, parella, i de sobte...
2: Activistes ambientals.
1: Diu, vale, aquest és el vincle que tenen. Elles
0: han posat el que
1: no poden ser amigues, només són activistes. Són activistes.
2: I els esportistes Laia i Víctor, i així us presenten.
9: M'encanta l'adrenalina, a mi. A mi no. Penso a la travessa i penso, a mi res pot sortir malament.
0: A Sheila?
10: Crec que l'objectiu és guanyar, però també és gaudir.
9: Sí. Ella pren bones decisions. Jo no bueno, tinc tan clar.
11: Hem sigut atletes... Però a la muntanya estem fora de la nostra zona de confort.
1: Amb aquesta sintonia que ens han fotut aquí els de la productora, els de Guacate, que s'han encantat. Home, ja et vols...
3: Compte amb la Gador i la Carlota, eh?
1: Compte, que se les veu
2: perilloses. Una actitud important, de fet, d'aquestes 8 parelles, n'hi ha una de la qual tocaran d'ell. No hi tens gaire confiança, que puguin arribar molt lluny. De fet, des d'un primer moment vas dir això dels tiets.
0: Els veig els més fluixets.
2: Això és el que ens ha arribat.
0: Els veig els més fluixets.
1: Els més fluixets, per què?
0: Home, no els veig en forma.
1: Els Jair estan pujant muntanyes escalant cada dia.
0: No pots competir contra els glutis de la Neus i en Jair.
1: I és veritat, però es d'omplir amb molta més gent al concurs.
0: Clar, 10 o 12 parelles les has de tenir.
1: No, però a més l'artista té molt mala vida, Marta, normalment, perquè ens...
3: No.
1: Deuen estar entrenant, també.
3: Sí, però vull dir que fan molts abolos, que estan tot el dia amunt i avall, i que és una vida una mica així difícil.
1: Tan faltons sou.
2: No hi confies gens amb
1: els... Vam ser molt educats i vam dir el que pensàvem.
0: Ens
1: que
0: van dir que una setmana abans estaven al Decathlon comprant
1: material. I tots molt ben material. Fet. Gent preparada.
0: Que no, que no tenien res, vol dir.
1: No,
0: que si comences a preparar una setmana abans...
1: La Neus ho té des dels 15 anys. Escolta'm una cosa, tu quan fas el guió dels teatres, del que no surti d'aquí?
0: Sí, dos dies abans.
1: Veus? Ja si el Marc Andreu diu que dilluns és la data límit, dimarts.
2: Doncs ells estan molt focalitzats en la competició. De fet, en aquest primer episodi es pot veure que poden arribar molt lluny gràcies a la seva gran química.
12: Quan ja portem moltes hores junts, comencem a delirar.
13: Sí, i... no variem.
14: Hem de tirar-nos a l'estil.
13: Les nostres parelles es diuen que som nòvios. I al final portem 10 anys passant tot el dia junts. Tenim 3.000 motets, 3.000 sobrenoms.
15: Sí, jo amb ell li dic Uri, Duri, Dupi, Dufi, Dupo, Ramon, Derruca,
13: Durinal,
15: Joyas.
13: Ell és el José, en Jotas, en Rei Jotas, en Coca, Xavi, per la gent.
0: Que mare meva.
15: Per gent que no el coneix.
1: L'amistat és això. L'amistat és això.
0: Són preciosos.
1: Sí que són parella. Són parella,
2: sí. Oi?
0: Sí. Doncs... que els veurem un capítol i cap a casa.
1: Que tenen... Una cosa, és que arriben a la final. Com pretens menjar-te les teves paraules, Roger? Una mica de manideta o de patates?
2: Hi haurà un... Bueno, ja ho veurem.
1: Ah.
2: Doncs abans de començar la competició, en aquest primer episodi, la Laura Escanés ha de deixar molt clara una cosa a algun dels concursants.
16: Aventureres? Aventurers? Com esteu?
17: Molt bé.
16: Esteu nerviosos, eh?
17: Però bueno, els nervis són bons, no? Al final vol dir que estàs fent algo emocionant.
18: Sí. Quan hem vist a Laura per primera vegada, ha sigut com...
0: Això no ho ha vist ni en comença.
16: Ja està. Esteu preparats?
19: Sí.
16: Heu vingut a jugar?
19: Sí.
16: I fins on esteu disposats a arribar?
20: Fins al final.
16: Aquesta és l'actitud, molt bé, Raquel. Parada. Abans de començar, vull deixar una cosa clara. Miki, Jessica,
19: quan t'has mentat directament a tu,
20: ui, jo
19: t'has
20: quedat viu, eh?
19: No, jo també, perquè clar, he dit una cosa que vegi pagaria les conseqüències.
21: No, aquí no som amics.
15: Wow.
21: No seré més tou amb vosaltres, de fet, tot el contrari. Així que ja us podeu espavilar.
22: Gràcies.
23: Bé, bé.
22: He intentat treure la informació, però la Laura no ha dit res de res.
1: Ai, jo no ho puc evitar, l'adoro. És que és una merda. Ho de
3: aquí adores, a la Jessica.
1: Tinc síndrome d'Estocolm, és que ella l'adoro.
0: Hem estat molt...
1: I poc es parla dels trencaments d'amistat.
3: No, és que és un tema.
0: Bueno, tu estàs en ple dol.
1: Estic
0: en
1: dol.
0: Has passat de la ràbia a la tristesa, perquè són les fases del dol.
1: Tinc una pena dins.
3: I que és normal també sentir enyorament.
1: I que em fa pena, sobretot, o sigui, com haver descobert aquesta part d'ella que no m'esperava, saps?
2: Ai, clar,
1: no,
2: perquè aquí la travessa la veuràs bastant divertida. De fet, el primer episodi passen aquelles coses que sabem de necessitar luxe quan... Bueno, ja ho gaudireu dimarts, però promet, el primer episodi.
1: T'ha agradat, Nino?
2: A mi m'ha agradat molt, enganxa. I, de fet, molta gent s'ha entrenat abans de les gravacions i havia practicat molt el nivell d'escalada.
3: Molta gent, què vols dir?
2: Molts
3: gent...
2: concursants.
3: Ah, vale.
2: I això es nota... moments abans de començar.
21: He vist que molts heu estat entrenant abans d'arribar. Com van les agulletes?
19: Molt bé.
3: I d'aquests s'entrenen molt i nosaltres...
20: Gent s'entrenen molt i nosaltres no hem tingut temps. Llàstima, si no ho haguéssim fet.
3: Sí.
24: Jo m'he cagat un poc. Jo dic, que veurem ara què passa, què mos fan fer. Estàvem en un far.
21: Prepareu-vos perquè aventurers, la travessa expedició Tramuntana comença d'aquí 3, 2, 1...
1: Que mal cor a mil!
0: Ah, que es foten a córrer tots, les roques.
20: Sí, sí. Va, aquesta gent.
19: Tots superamics. Ei, nois, necessitarem.
1: Qui són els que van primers?
3: La Laia i en Víctor, em penso.
1: Ah.
3: M'encanten la Carolina i la Nerea.
2: Tenen molt bona actitud.
3: Seran la parella simpàtica, ja es veu.
2: Sí,
3: són molt divertides, també, les dues, perquè es dediquen també bastant a l'humor.
2: Doncs això serà el primer episodi de la travessa VIP. Dimarts ja estarà disponible.
3: Qui creus que guanyarà? Tu que l'has vist sencer, el primer capítol, dic. No has vist la temporada, has vist el primer capítol. Qui et dona vibra de guanyador?
2: O sigui, tenen molt bona actitud el Jair i la Neus.
3: Els vostres guanyadors?
2: Per mi,
3: no.
2: Sí.
3: No. Ui!
0: Ai, ho ha de ficar a pàrquing o anar a buscar una filla, eh? Doncs mira, escolta'm, Fran, tira't.
1: Ah, perdona, jo dic que guanyen...
2: Sí,
1: jo
2: sempre,
1: jo també.
2: Sempre.
1: No, els germans Casas.
2: Què vale. Dius?
1: Tu dius aquest, tu, Roger?
0: Jair i Neus.
1: Jo dic tiets.
2: Val.
0: I tu?
2: Jo he dit ja el Jair i la Neus.
0: Jair i
2: no,
0: Neus,
2: eh? Acabo de dir-li la Marta.
0: I és divendres, Marta Andreu, jo he sentit moltes coses.
2: Ai, et queda molt
0: bé
2: la pistoleta, per ser, eh?
0: Sí, me l'ha portat mi mare de Nova York.
1: Que maca!
0: Llàstima que tu et posi calent.
2: A mi m'agrada, sí.
1: No vas ben servit. No vas ben servit.
3: Et posa que l'hem una pulsa.
2: Sí, aquí, això aquí...
1: No sexualitzis el teu company. El teu, no, el teu cap.
0: El teu cap.
1: Perdó, una pulsera.
0: Aniré a l'enllaç que tenim de... Escolta, m'ho deixem aquí.
2: Va, compartim el mil.
0: Fem una pausa, tanquem la tarda, bon cap de setmana, dilluns més.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana d'un alto el foc de 7 dies i preveu reprendre els bombardejos contra l'Iran després de les eleccions de mig mandat del novembre. Així ho assegura The Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, segons les quals el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. La proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha afirmat que la decisió és ara en mans dels Estats Units.
2: There are certain actions to be taken by the United States.
3: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el 6è dia, l'estret estarà obert i el 7è començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
1: Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa Truth Social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Més notícies. Junts negocia amb el govern espanyol el decret d'habitatge i posa com a condicions que es prohibeixin els desnonaments en pisos de fons especulatius i desgravacions fiscals en lloguers i hipoteques. La Moncloa veu marge perquè hi hagi entesa i el decret es pugui aprovar dimarts. Blackstone es compromet ara a estudiar cas per cas els 400 contractes de lloguer social que té a Catalunya. Això després que el Matí de Catalunya Ràdio hagi fet públic que no el renovaria quan vencin. Un centenar de llogaters han arribat a un acord per comprar el pis, però molts altres van denunciar que no podrien adquirir-lo quan se'ls acabés el contracte de lloguer. Els treballadors dels autobusos de TMB convoquen 7 dies de vaga per al mes que ve. Hi haurà vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. Les aturades es faran en 3 franges, de 9 a les 11 del matí, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre i de les 11 de la nit a la 1 de la matinada. Els sindicats van presentar dilluns una proposta en què demanen una millora dels calendaris laborals, la jornada de 35 hores i l'entrada d'unes 200 persones a la plantilla, a més d'increments salarials i una prima única d'uns 650 euros si el conveni es tanca abans d'acabar-se l'any. I Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació personal dels usuaris, com els noms, les adreces i els correus electrònics. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni al sistema de pagament. Renfe ha revelat que l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes que havien estat detectats i bloquejats amb èxit.

0: L'òpera Aïda de Verdi, amb la soprano Anna Nebrebko al capdavant del repartiment, ha inaugurat aquest divendres a la nit la temporada del Liceu. El Teatre de la Rambla, a més, estrena nova presidenta, Helena Guardans. Marc Ruiz.
1: A l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi, Aïda és una esclava etíop a la cort egípcia i Radamés és un militar egipci que està enamorat d'ella i que no sap que Aïda és la filla del rei d'Etiòpia. Tots dos hauran de triar entre l'amor i la pàtria quan els dos països entrin en guerra. L'argument també toca molt de prop la directora escènica d'Aïda, Shirin Neshat, iraniana, resident als Estats Units i que veu com el seu país d'acollida bombardeja el seu país d'origen. Anna Netrebko, que interpreta Aïda, ha demostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporada. A més de la seva veu, amb gran projecció, aguts trepidants però rodons i gran control de respiració, aquesta nit ha transmès en la vessant actoral i ha emocionat quan ha cantat O Pàtria Mia al tercer acte.
0: Esports, el Girona ha guanyat l'Albacete per 2-0 a Montilivi en el primer partit de la setena jornada de segona divisió. Els dos gols dels gironins els han fet Abel Ruiz i Van de Beek. Aquest dissabte serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 al Palau contra el Cartagena. Els blaugranes ara són segons en la classificació a 2 punts del Palma Futsal, que és el líder. En els partits de seleccions de classificació per a la Nations League, Mbappé s'ha lesionat durant el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid ha fet el gol dels francesos, però ha hagut de ser substituït després perquè s'ha fet mal al genoll esquerre. El blaugrana Koundé ha jugat tot el partit. També s'ha disputat l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Banat, que ha jugat 60 minuts.
2: Fins aquí les notícies.
3: Els matins del cap de setmana, el suplement...
4: Tenir baldó a casa, això és interessant.
5: Tu tens baldó a casa?
4: No.
5: Tu t'han enganxat mai amb ple fornici a casa?
4: No, tampoc, però...
5: Has enganxat els teus pares alguna vegada?
4: No, però ens passava allò quan érem petits...
5: No, és que és una imatge tètrica. Si passa
4: a tu t'ha passat, sí, d'acord, ja està, perquè només algú que li ha passat pot dir que és una imatge tètrica.
3: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: Avui el tema del dia no podia pas ser un altre que el Sona Nou 2026, que ja tenim grup guanyador, que jo ara no te'l destriparé, perquè penso, potser encara no el saps, potser no has estat pendent de l'actualitat i llavors ho podem fer com a relat que avança. Jo et puc presentar ara i aquí els tres grups finalistes que es jugaven les garrofes el dimecres a la nit en un escenari imponent que hi havia a Plaça Catalunya de Barcelona. Un escenari d'aquests de la Mercè, molt gros, val? Una plataforma, un trampolí espaterrant, una mica com el Sona Nou. Llavors jo et presento els tres grups que van actuar i llavors acabem relatant qui és el guanyador, que això ja se sap. Fem-ho per ordre alfabètic. Beni Dolores, comença amb la B, B alta. Després, Orella 2, i acabarem amb Pla Moguda, d'acord? Els tres finalistes del Sona Nou 2026, que ja saps que és l'autèntic planter de l'escena catalana. És un concurs musical que organitzen la gent d'Enderroc, també la gent d'ICAT, Catalunya Ràdio, el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Hi ha moltes mans allà ficades, hi ha molta trajectòria. 26ena edició del Sona Nou. És molt fàcil de comptar, perquè van començar el 2000 i això va amb l'any. És facilíssim. Va, full focus. Avui, en aquesta final, tres finalistes. El primer, Beni Dolores. Tenim cançons, tenim notes de veu, tenim tot el que necessites per conèixer bé aquest grup. Nens prodigi, quin...

0: Benvenido Dolores, som un grup de nenes prodigi vingudes a menys, que fem una mica el que podem amb la vida adulta, i una de les maneres que vam trobar per l'ideari va ser formar una banda de punk o pop. Som 5, vam acabar de formar el grup amb les components actuals aquest gener de 2026, i estem molt lligades a Barcelona, tot i que som de diferents llocs. Pel que fa a la nostra sonoritat, bevem de grups com Amy Lynn the Sniffers, Les Cruet o Xego. Com a grup vam néixer al Casal de Joves de Can Ricard, que és un casal del jove autogestionat del Poble Nou, i assagem allà i som part del col·lectiu de músics del casal. I bé, ens vam presentar el Sona Nou amb unes maquetes autoproduïdes al local d'assaig. Estem gravant el nostre EP debut, però ara mateix no tenim cap cançó publicada oficialment, així que qui ens vulgui escoltar haurà de venir a un concert.
1: Em cau una gota de suor, mala llepes de moró.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Beni Dolores, primer grup finalista, anem a buscar el segon, Orella 2.

I estem molt contents de participar al Sona Nou d'enguany, a veure si això ens permet posar un peu dins de la indústria musical catalana i que ens puguem conèixer tots plegats i gaudir de la música que fem. Res, un plaer, que vagi molt bé. Com

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador. Amb Frank Lluís Giró.
1: A l'amplificador de Catalunya Ràdio, aquesta matinada de cap de setmana, parlant dels finalistes del Sona Nou 2026, que ja tenim guanyador, que de seguida te l'explicarem. Ho estem fent així en ordre cronològic. Primer, presentem els tres grups que van competir a la gran final d'aquest dimecres, a les portes de la Festa de la Mercè a Barcelona, i després t'explicarem el final i ens centrarem en el grup guanyador. De moment hem presentat a Beni Dolores, després Orella 2, i ens queden els tercers, que són Pla Moguda. Ho estem fent per ordre alfabètic, eh? Que aquí no hi hagi favoritismes de cap tipus. Va, endavant, connectant amb Pla Moguda.

aquí Guillem de Pedamoguda. Nosaltres som un grup de Vinyoles que fem bàsicament rock de Tito, que el que vol dir que fem rock molt fort i que esperem que soni bé. I ens ho passem a dalt de l'escenari. Al final són tres amics que el que volem és fer música que ens moli i que la gent no gaudeixi com nosaltres. I esperem que sí sigui el dia de la final de la zona 9.

Dupuis Dret a Espanya. Et prometo que no és gens el meu tipus, mama. No sé què em va passar, em va començar a tirar les canyes com que una cosa em va posseir per les entranyes. Us ho juro que és algo raro, que està fora de mi, que he perdut el control. Jo em miro al mirall i et dic, què et passa, burro? Com pot ser que en el teu llit t'hagin fet un puto gol? Que t'has begut l'enteniment, que estàs com una cabra, que això és pitjor que ser del Madrid i no del Barça.

Doncs ja els tenim presentats a tots tres, els flamants finalistes del Sona Nou edició 2026, per ordre alfabètic, sense cap favoritisme, Benny Dolores, Orella 2 i Pla Moguda. Un d'aquests tres grups es coronava el dimecres a la nit com a guanyador de l'última edició d'aquest concurs musical, que és icònic i que és referència a casa nostra com el Sona Nou. Abans de revelar-ho, abans de refrescar-ho, perquè de fet això ja fa 2-3 dies que va passar, però estic segur que potser tu no ho tenies controlat i per tant ho estàs descobrint ara, doncs allargarem el relat fent una mica el mateix que passava el dimecres a la nit a l'escenari de Plaça Catalunya, al vell mig de Barcelona. Un cop havien actuat els tres grups finalistes, el jurat se n'anava a deliberar, se n'anaven a esbatussar-se, a fer valdre raons, punts de vista i criteris, i què passava mentrestant? Doncs que gaudíem de les cançons de la Chloe Riambau, que acaba de debutar amb el seu primer disc i era qui tenia al damunt del seu cap la corona com a última guanyadora del Sona Nou. Elles van portar l'edició de l'any passat, del 2025. Per tant, es mereix ben bé un parell de cançons, la Chloe Riambau, aquesta que és un fil, i la que punxem ara a la primavera, totes dues al seu primer disc, al seu debut, que va ser ara aquesta passada primavera, i un cop soni la Chloe Riambau, sí que tindrem el veredicte final. Qui ha guanyat el Sona Nou 2026? De seguida els punxem, de seguida ho expliquem i de seguida els entrevistem.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I també amb els guanyadors, flamants guanyadors, campions coronats de l'edició 26 del concurs musical Sona Nou. Arribats des d'Osona, Pla Moguda.

0: Doncs ja tenim repartits els premis. El Sona Nou per Pla Moguda, el Joventut per Beni Dolores i el Premi Èxit per als tercers classificats, que van ser Orella 2. Fem una cosa, ja hem destripat com va acabar això el dimecres a la nit en aquell escenari majestuós que hi havia a la plaça de Catalunya de Barcelona. Sabem com es van repartir els guardons, hem sentit a Pla Moguda, rescatem l'entrevista que els feien a l'especial Dicat just un cop acabada la final.
1: Tu ara explicaves al micro que feia 5 anys et van començar a ensenyar a tocar la guitarra a la teva nòvia.
2: Exacte.
1: I avui has tocat a plaça de Catalunya.
2: La meva esparella em va ensenyar a tocar la guitarra i jo és que estic en un somni, estic en el 7 de cel, estic que no m'ho crec. Ha estat un concert espectacular i hem disfrutat i hem xitxat com nens petits.
1: Hem de desvetllar una cosa, o desvelar una cosa. Avui heu penjat a Instagram una frase, o volíeu penjar una frase que deia volem ser perdedors del Sona Nou?
2: Volíem ficar un post un cop acabat el Sona Nou que fiqués perdedors del Sona Nou 2026, perquè veiem que no sé, que quadrava molt bé, que ens agradava molt aquesta frase.
3: Doncs, escolta, ha funcionat com a psicologia inversa, diríem, perquè han guanyat.
2: No, estem superagrits i supercontents, fins i tot haver guanyat.
1: Escolta, a partir d'ara, ja la vostra carrera està en marxa, ja tinc un EP funcionant, aquests dies heu publicat el Jam Empre. Quina serà la història de Pla Moguda a partir d'ara? Aquells dos amics que us vau trobar i vau començar a fer versions, ara aquests dos amics què faran?
2: Doncs estem preparant cosetes perquè surtin de cara al febrer i ja està, estem preparant coses, ja tenim coses entre mans i fetes i ara aviam amb el Sona Nou on ens porta, no?
1: Què és el que us emprenya?
2: El que ens emprenya és el nostre estil de vida i això ens emprenya. El que ens ha passat ara ens emprenya, no? Com van dir a TV3, les cançons de desamor poden ser al final cançons d'amor propi, no?
1: Una història dels Pla Moguda és que fa uns anys tu estaves al concert de la final de Dan Peralbo i el Comboi. I avui el Dan Peralbo estava entre el públic també, sí? Aplaudint Pla Moguda. Això és com un relleu?
2: No sé si és un relleu, el que estem eternament agraïts de que sigui el nostre germà gran amb tot i que ens hagi vingut a veure. I supercontents, que estava allà i per mi ha estat un honor que vinguessin. I tants altres artistes que hi havia a mirar-nos també, eh?
3: Sí, sí.
2: Hi havia algun dels amics de les Arts, la Maig...
3: Bé, molts grups de guitarres que tornen a tenir el seu protagonisme. Vosaltres també, déu-n'hi-do. I heu acabat amb aquesta cançó, que ja és una cançó especial per vosaltres, això de la fatxa. Hi ha gent que diu que no existeixen, que no n'hi han de fatxes.
2: Bueno,
3: Però tu vas tenir una relació amb alguna, vull dir que deuen existir.
2: Jo crec que no has de mirar gaire enllà per veure que sí que n'hi han, però ja està, cadascú té la seva opinió.
3: Bé.
1: Ha vingut aquesta noia avui al concert?
2: La Judit no hi era, crec.
1: No hi era. Escolta, ja, això ho celebreu d'alguna manera? Teniu previst alguna celebració? Teníeu ja pactat si guanyava el Sona Nou? Anar-ho a celebrar d'alguna manera?
2: Sí, el que teníem claríssim és que guanyéssim o perdéssim, avui sopàvem i sortíem amb Orella 2 i Beni Dolores, que han fet
3: un grup
2: supermaco. El dinar del Sona Nou va ser espectacular i sortir tots junts i gaudir-ho tots, que el premi ha set arribar fins aquí i tocar aquesta final i aquesta plaça a Catalunya.
1: Això és una cosa molt especial, que no sempre ha passat el Sona Nou, que és que hi ha hagut molt bona química entre els tres finalistes, eh?
2: Ens vam avenir molt bé. Ja amb Beni Dolores vam coincidir a la Sala Nau i amb Orella 2 al dinar i, hòstia, gent super, super maca, de veritat, músics estupendos i esplèndids, i avui continuarem junts i ojalà ens trobem en algun concert o on sigui.
1: A partir d'ara teniu un any per davant per anar prenent cançons fins que surti el disc de Pla Moguda, però t'he preguntat diverses vegades, no sé si avui es pot dir ja què vol dir Pla Moguda. Que,
2: no,
1: encara no.
2: Ja va provar l'entrevista i va dir, si guanyar ho direu. No, és un secret que no es desvalarà.
1: No desvalarà.
2: Quin és el nostre pla?
1: El que sí que demanaré és que defineixis què us fa tan especials.
2: Hòstia, jo crec que es nota que som amics entre nosaltres i que ens ho passem bé a l'escenari. Jo crec que això és un consell que em va donar en Dan, abans de començar ben quedar amb ell perquè ens faci com una mica de mentoria, no? I ens va dir, sigueu amics i després feu el grup. Jo crec que això ho hem aconseguit molt bé i es nota que ens ho passem bé dalt l'escenari i això reflecteix en que el públic també s'ho passa molt bé.
1: La mama, que apareix en algunes cançons.
2: La mare és una...
1: T'ha trucat ja, avui.
2: La mama està aquí baix.
3: Home.
2: Sí, sí. Tant la meva com la Tomàs, com en Guillem, com la Dolaguer, totes les mames. La mama és una peça superfonamental i especial per nosaltres, per cada un de nosaltres, i el papa també. Una pressa increïble a totes les mares.
1: Molt bé, doncs escolta, no sé si... Només queda allò, felicitar-vos.
3: Enhorabona, bona
1: feina. És un sona nou que, a més, el jurat ha dit que tenia un nivell altíssim aquest any.
3: Ei, sí,
1: i, per tant,
3: veritat.
1: Tres artistes que segur que els estirem a molts concerts, a molts festivals, i, per tant, celebrarem que aquest sona nou continuï sonant arreu del país.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Enhorabona, Pla Moguda, que s'ha endut el premi principal d'aquesta final del concurs Sona Nou.
0: I ja posats a recuperar, recuperem el concert de Pla Moguda a la final del Sona Nou 2026, l'actuació que els va valdre tot un premi Sona Nou. Aquesta gent gravaran un disc i aquesta gent ja inscriuen el seu nom a un palmarès on hi ha altres il·lustres com Maria Jaume, Dan Peralbo i el Comboi, Figa Flaues, Gavina Punt MP3, i si ens n'anem més enrere, Nyandú, Hola Iaia. Molt de ferro al palmarès del Sona Nou, molt de ferro aquesta setmana a l'amplificador de Catalunya Ràdio. Marxem en Pla Moguda i tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi d'aquest programa que posa el focus a l'escena musical catalana.
4: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

0: en directe des de la plaça de Catalunya de Barcelona, la final de la 26a edició del Sona Nou. Aquesta banda són els Pla Moguda, és una formació que van crear dos veïns de les masies de Voltregà i Vinyoles, a Osona, i que després de fer versions ja han presentat unes quantes cançons. Ara sentíem ja emprenya un tema que just té una setmana de vida.
1: Doncs estan donant tot, eh? Tots els grups donant tot a la final del Sona Nou, però és que amb una cançó ja està suant aquest home, és que no para, eh?
0: El Jani Cabau, que és el veu i guitarra d'aquesta banda osonenca. Avui sentirem tres bandes en directe aquí a la ràdio i, a més, donarem sis premis, els sis premis d'aquest Sona Nou, després de que el mes de març-abril es van presentar fins a 176 propostes i hem arribat a aquesta gran final.

quina bogeria. Oh, deixa'm obrar un segon i l'aixeixem. Quin espectacle, tio. Podríem dir perfectament que des de Palma Aguda sou el segon millor públic que han tingut mai.

0: Catalunya Ràdio des de 1988, El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 26 de setembre del 2026, avui El Suplement, tertúlia, Muriol, Marc Antoni Xalón, Olga Ruiz i Marc Molins, a les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
2: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
1: Dos anys després d'endinsar-se al món de l'Opus Dei amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un premi Ondas. Aquest divendres s'ha estrenat a HBO Max El Buen Espíritu, és una investigació en aquest cas sobre el paper dels homes i que narra a la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem a quarts d'11 amb la Mònica Terribas, també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després, avui un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol, al Suplement.
3: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryan i les seves filles.
1: A les 11, la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, volcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
4: Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
1: Aquest que sona és Tot i Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Tot i Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
5: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
6: Exacte, no? Exacte.
1: Avui la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin cançons o gols del Barça, a quarts de 12 la conversa sencera des de l'Empordà amb els germans Soler. Tot això en un matí de dissabte, on també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans, la flamant nova presidenta del Liceu, i amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
7: Molt bon dia, Roger. I avui pendents de l'Ajuntament de Madrid, que ha rebutjat l'oferta de l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen per gestionar l'immoble i llogar-li a un preu assequible. Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons l'Ajuntament, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. El consistori, governat pel PP, sí que s'ha ofert actuar com a mediador i els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Mentrestant, Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi desnonar els fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb la resta de socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Del món, Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana d'un alto al foc de 7 dies i preveu reprendre els bombardejos contra l'Iran després de les eleccions de mig mandat del novembre. Així ho assegura The Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, segons les quals el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. Recordem que la proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. Abbas Araghchi és el ministre d'Afers Estrangers iranià.
8: There are certain actions to be taken by the United States.
9: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el 6è dia, l'estret estarà obert i el 7è començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
8: Subjects.
7: Donald Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa social on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Estret de Trump. I OpenAI reconeix que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars. Les imatges provenien de comptes que havien autoritzat OpenAI a utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, les imatges es van publicar sense que fos la intenció dels usuaris Paris i ja s'estan retirant, diu la companyia. OpenAI diu que està investigant l'abast de l'incident i no ha aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o informació sensible. I després de més de 6 hores al jutjat, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere ha quedat en llibertat amb càrrecs, acusada d'homicidi sota una fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar abans de 3 dies. La dona ha sortit aquest divendres a la tarda, a primera hora del jutjat, i en sortir ni ella ni els seus advocats han fet declaracions. El dia de la mort del prestigiós arquitecte barceloní, recordem que la dona no va atendre trucades i va trigar hores a obrir la porta de la casa Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort hauria estat per causes naturals, els Mossos van detectar incongruències en el seu comportament. La detenció es va produir dimecres a Madrid. I de la cultura, la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià entra en la seva recta final amb una clara candidata a la Conxa d'Or, la britànica Tender Loving Care. Les produccions catalanes no estan entre les favorites. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
10: Hello, Pops, you're right.
11: Tender Loving Care, que aquí s'ha traduït com a cuidados intensivos, és una defensa punyent dels serveis públics, sobretot els d'assistència, tant a nens i joves com a avis abandonats. El director Mike Lee, igual com ho va fer a Secrets i Mentides, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista. Es fixa simplement en el dia a dia d'una família normal, amb els seus alts i baixos a casa i a la feina, per demostrar la importància de cuidar-nos els uns als altres. És un film tendre i emocionant, i a més, Lee ha assegurat que als 83 anys aquesta serà la seva última pel·lícula. Per tant, a banda que és la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, el jurat també pot decidir atorgar-li la Conxa d'Or com a homenatge. A tot això, el debut de Jesse Eisenberg és la favorita als premis d'interpretació, tant per a Julianne Moore com a protagonista com per a Paul Giamatti com a secundari. Ell interpreta un director de teatre amateur i ella, una dona ofegada per una família que l'ignora i que per compensar-ho vol brillar dalt de l'escenari. La noruega Marques Grode i la japonesa Muyoi Nohito també tenen opcions d'entrar en el palmarès, i pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta el premi a millor protagonista per El mal padre, a 5 minuts més li podria caure algun premi menor i Sants sembla que quedaria fora del palmarès. A partir de les 9 de la nit d'aquest dissabte ho sabrem.
7: I en esports, victòria del Girona per 2-1 a Montilivi contra l'Albacete amb gols d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins se situen provisionalment en zona de promoció d'ascens de segona divisió amb un partit més. Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta. Mbappé s'ha lesionat en el Turquia 0, França 1. El davanter del Madrid s'ha retirat amb mal al genoll esquerre, tot just després de fer el gol. El jugador del Barça, Jules Koundé, ha jugat tot el partit. Avui jugarà la selecció espanyola absoluta, s'enfrontarà a Anglaterra, a Wembley, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha empatat a 2 contra el Cartagena al Palau Blaugrana. Ara els de Javi Rodríguez són segons a la classificació a 2 punts del Palma Futsal. La selecció espanyola sub-21 ha perdut 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart ha estat substitut a la mitja part, mentre que Bernal ha jugat tot el partit. I en bàsquet, avui comença la Lliga CB. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao Bàsquet de Jaume Pons Arnau, a les 9 del vespre Barça-Corunya al Palau Blaugrana, i demà jugaran la resta de catalans. Breogán-Penya a les 12, Girona-Ucamp a les 5 i València-Lleida a les 6.
0: El suplement amb Roger Escapa.
12: Sense fronteres.
13: Tornem a activar el GPS del català.
12: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar, o a Fraga, o a Maó.
13: Totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
12: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
13: La llengua diu qui som, aquí i al món.
12: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Els més matiners, com sempre, el Quim Rotllan, cada dissabte apropant-nos la cultura d'arrel al mans.
12: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.

0: Bon dia i bona hora. Sigueu benvinguts a una nova edició del Mans. Tota la cultura popular i tradicional i l'associacionisme a la Ràdio Nacional de Catalunya. Programa de finals de setembre amb molt de material. Darreres hores de la Mercè, ens fixarem en dansa i amb els cors de claver. També anirem fins a Lleida amb les festes de tardor, que tornen a omplir els carrers de cultura popular celebrant aquest any els 325 anys de Valls de Bastons a la ciutat. Farem també volta per festes d'aquest cap de setmana i atenció que entrarem a la Sala de Viladrau, la masia on va néixer Joan Sala, Serrallonga, i que ara busca complicitats per salvar la teulada i tornar a tenir vida. I moltes més coses en aquest menú que desplegarem des d'ari durant els propers 40 minuts amb la Rosa Silué al muntatge, l'Andy Franco a la producció i Quim Rotllan a la locució.
1: Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans i és de bon matí a Catalunya Ràdio amb Quim Rotllan.
0: Som-hi, doncs, amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional. Comencem mirant cap a Galícia, una proposta musical que ha passat aquests dies per Barcelona, a la Mercè. Música de rap gallega amb el segell de Mondra, amb la col·laboració dels Ninjures, que properament podreu sentir a Fira Mediterrània. Plegats, se'ns conviden a fer-nos de dia, que se nos faga de dia.

0: Mondrain in Jures, que se nos faga de dia. D'aquesta manera, energèticament, hem començat al Mans d'aquest dissabte.
1: Cada dissabte, a primera hora, el país sona a Mans.
0: Les festes de la Mercè a Barcelona encara avui dissabte i demà diumenge, els dos últims dies de la programació, un tram final en dansa, cancoral, bastons, foc, castells, falcons i sardanes. Dues de les cites destacades d'avui tindran com a escenari l'Avinguda de la Catedral i la plaça de Sant Jaume, el Mercè Dansa i el 75è concert de cors de claver. En el Mercè Dansa, doncs, començarà aquest matí a les 11 a l'Avinguda de la Catedral una mostra de danses que es mantenen vives als municipis i ciutats d'arreu del país, que l'organitzen en aquest cas dins de les activitats amb l'Ajuntament de Barcelona i la coordinació de les Català Dansaires. Anna Vigas és del Català.
2: Doncs mira, el Mercè Dansa és una mostra de danses vives que portem fent des de l'any 1993. Convidem danses vives del nostre país que s'estan ballant actualment.
0: Cada edició convida danses diferents i posa atenció especial en els balls que han estat recuperats recentment. Enguany, per exemple, hi participen, entre d'altres, el ball de Gitanes de Martorelles i Castellbisbal, els balls del Nans i Rodó de Menàrguens, el contrapàs de Castellterçol i el ball de bastons de Balaguer, així com el Ball de Valencians de Tàrrega i el Ball del Pi de Centelles.
2: Per exemple, aquest any ve les Gitanes de Castellbisbal, que es van recuperar just l'any passat. Llavors, nosaltres estem sempre amb els ulls ben oberts per veure si els pobles recuperen alguna dansa.

0: La música anirà a càrrec de la Copla Sabadell, dirigida per Joan Gómez, a més de diverses formacions de grallers, flabiols o mitja copla. En acabar la mostra, cap a la una del migdia, es farà també avui, enguany, un homenatge a Montserrat Garriga i Rivera per la seva tasca en l'estudi, la documentació i la divulgació de la dansa tradicional. A la tarda seguirà l'activitat, que es traslladarà al Passat de Sant Jaume. A dos quarts de sis començarà la cloenda d'aquest Mercè Dansa i a les set arribarà el Galop de la Mercè, proposta oberta perquè el públic també entri a ballar.
1: Amb el Galop de la Mercè, sí, sí, que des de l'any 97, crec que és l'hem incorporat per la cloenda del Mercè Dansa, que és un ball participatiu de tots els grups que participen al Mercè Dansa, a part de que convidem a tot el públic a participar. Els hi regalem un mocador i tota la plaça vibra aquest any d'un color que ja es veurà. Ja ho veureu, veniu a veure-ho i veureu el color del mocador.
0: I sense moure's de la plaça de Sant Jaume, a les 9 del vespre, començarà Clavé a banda, el 75è concert d'acords de clavé a les festes de la Mercè. El títol juga amb el doble sentit de la paraula banda perquè les veus claverianes compartiran escenari amb la Suburban de Sitges. Bruno Nájera, president de la Federació Catalana d'Acords de Clavé.
2: Acords de Clavé, doncs, després de 75 anys a les festes de la Mercè, doncs, tornem a fer un gran espectacle i enguany, doncs, és especial perquè l'hem posat un títol molt divertit, que es diu Clavé a banda, que no és un plat, sinó que els cors de clavé cantarem amb la banda simfònica de Sitges, la Suburban.
0: El concert d'aquests cors, que va començar com una trobada de corals barcelonines, al llarg de tres quarts de segle s'ha convertit en una gran cita del moviment claverià. Durant aquests anys ha reunit cors d'arreu del país i ha permès presentar espectacles simfònics i recuperar obres del patrimoni musical de Josep Anselm Clavé.
2: Bueno, fa 75 anys, a uns grans magatzems que hi ha a la plaça Catalunya, doncs, que patrocinaven un concert allà mateix a la plaça, i que doncs, era una mostra dels cors de clavé de Barcelona que també es volien afegir a fer un gran concert durant la festa major de la vila, per dir alguna cosa. I això doncs, a poc a poc ha anat a més i de fet doncs, hem arribat a fer grans mostres de cors de tot el país, espectacles, amb orquestra, vam recuperar la sarsuela L'Aplec del Remei de Josep Anselm Clavé. Doncs és una gran cita que tenim els cors de clavé a les festes de la Mercè.
0: En aquesta ocasió hi participaran diverses societats corals de Barcelona, la Coral Camprodon i la Suburban de Sitges, com us dèiem. El programa combinarà el cant coral amb les sonoritats de banda i inclourà música nord-americana, temes en català i també en anglès.
2: Doncs farem un repertori de música americana, sobretot, de música de banda. Sentirem cantar els cors de clavé en anglès, que això està molt bé, també en català, i farem doncs, una gran ballada i convertirem doncs, Barcelona també una miqueta en New York, perquè cantarem el gran tema de Frank Sinatra, també.
0: La programació d'aquest dissabte es completarà amb el Matí Bastoner, el Correfoc dels Petits, i a dos quarts de nou del vespre l'estrena de la nova Porta de l'Infern, la Septrotada i el Correfoc de la Mercè. Demà diumenge les festes de Barcelona, de la Mercè, seran ja l'últim dia. Hi haurà el Matí de Falcons, també

Aquesta era Davant la Verge, d'Enric Morera, amb la Cobla Sant Jordi, Cobla i Sardana, que avui podreu sentir davant la Sagrada Família, a Barcelona, a les 11 del matí. I de Barcelona anem ara cap a Lleida, la capital del Segrià. Viu avui dissabte una de les jornades centrals de les festes de tardor que s'allargaran fins dimarts, Diada de Sant Miquel. Enguany la cultura popular hi té protagonisme especial amb la commemoració dels 325 anys de la primera referència documentada del Vall de Bastons a la ciutat. És una notícia que apareix l'any 1701 al llibre de la cerimonial de la ciutat, que deixa constància de la presència de 12 valls de bastons durant l'entrada de Felip V a Lleida. La commemoració va començar dijous amb una exposició que ressegueix la història d'aquesta dansa fins als nostres dies. Ens ho explica Xavier Ramon, responsable de la colla bastonera Pla de l'Aigua

0: de Lleida.
1: El dijous va començar amb una inauguració la qual explica tota la història del Vall de Bastons a Lleida des de la primera referència al 1701, que va ser amb una visita de Felip V, fins a l'actualitat, fins al 2026.
0: El gran acte bastoner serà avui la trobada nacional infantil de bastons de Catalunya, que començarà a les 11 del matí a la plaça de la Catedral de Lleida i recorrerà el centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Joan, amb les colles infantils arribades d'arreu del país.
1: Fem la trobada nacional infantil, el qual venen diferents colles de tota Catalunya a ballar aquí a Lleida, i segueix amb diferents actes, l'exposició estarà fins al novembre, i diferents activitats de festa major a l'espai bastoner, que li diem que és l'espai de la Panera.
0: La programació bastonera continuarà a la 1 del migdia a la pista de la Panera amb un concert vermut del grup Boravent, i a les 5 de la tarda al mateix espai, punt de partida d'una gincama de cultura popular pels carrers del centre històric de la capital del Segrià.

0: I no deixem Lleida, tampoc deixem en Xavier Ramon, perquè també forma part de l'esbart d'Arrels de Lleida, que avui celebra una de les actuacions més importants del seu calendari, a les 7 de la tarda, a la plaça de Sant Joan, la tarda d'esbarts, amb l'esbart Arrels com a anfitrió i la Gareng de Terrassa com a formació convidada.
1: A les 7 de la tarda fem una actuació, l'actuació més important per nosaltres de l'any, el qual veiem a la plaça de Sant Joan, on traiem els nostres vestuaris més de gala i convidem a un grup que, en aquest cas, aquest any és l'esbart Garenc de Terrassa.
0: L'esbart Arrels tornarà a sortir al carrer dimarts, dia de Sant Miquel, en el seguici de festes de tardor. Començarà a les 11 del matí a la plaça de la Paeria i participarà amb el Ball de Valencians, recuperat fa aproximadament 5 anys.
1: També sortim al seguici festiu de les festes de la tardor amb el Ball de Valencians, que és el ball que vam recuperar fa uns quants anys, farà 5 anys, me sembla ja, que era el Ball de Valencians. Per qui no el conegui, és la dansa que existia abans de que existiguessin els castellers, els moixigangues, els falcons.
0: L'activitat de l'esbart d'Arrels no s'atura. El cap de setmana que ve, precisament els dies 2, 3 i 4, organitzarà a Torre-serona una nova edició del Festival d'Arrel, després de celebrar-se l'any passat a Vilanova de Segrià. La cita es trasllada enguany a aquest municipi amb una programació ampliada. El festival reuneix una vintena de grups de dansa i combinarà cercaviles, actuacions, esbarts, tallers, sardanes, jotes i un mercat d'artesania, jocs de fusta i el concert també de l'Orquestina Trama. La voluntat és que el públic no es limiti a mirar, sinó que també participi de la cultura popular.
1: El que busquem és que no tot sigui una activitat passiva, que la gent ve, s'asseu i observe com se balla, sinó que volem que aprenguin, també volem que s'ho passin bé, fem tallers, fem alguna xerrada, volem que participin amb les activitats que es fan i que d'alguna manera o altra es puguin enganxar a la cultura popular.
0: El Festival d'Arrels serà gratuït i tindrà el poliesportiu i diversos espais de Torre-serona com a escenaris principals.
2: Catalunya Ràdio. Dissabte a les 6 del matí, Mans, amb Quim Rullant.
0: Sou el Mans, sou a Catalunya Ràdio. En temps de suplement, seguim amb tota l'Arrel a la Ràdio Nacional. Continuem girant pel mapa del Principat perquè aquest cap de setmana la festa no s'atura. Avui, Reus, encara ressonen les festes de la Misericòrdia. A partir de les 6 de la tarda, la plaça de la Llibertat acollirà el Trabuc Fest, una de les celebracions dels 40 anys de Carrasclet amb l'os del camp improvisat. Sergi Miquel, Caram Band, Emponi Pissador i altres punxadiscos que estaran posant-hi la música. A Santpedor, la Fira de Sant Miquel arribarà carregada de cultura popular. Avui hi ha timbalada al migdia, trobada gegantera a la tarda i al vespre correfoc infantil i gran. La jornada acabarà amb una encesa del timbaler especial que commemora els 10 anys dels bous de foc, la recuperació del correfoc també de la ciutat. Demà diumenge, castells, puntaires, glosa i acordions a Santpedor. I seguim a Cervera, a la Segarra, perquè celebren la Festa Major del Sant Crist, enguany marcada pel mil·lenari d'aquesta ciutat. Avui, a les 6 de la tarda, hi haurà una trobada de colles geganteres, grelleres, seguides del toc general de festa i d'una mostra de balls. Demà arribarà la Diada del Sant Crist. Al Prat de Llobregat, avui les matinades grelleres hauran despertat la ciutat i a 3:15 la plaça de la Vila acollirà el ball parlat del Ball de Gitanes. Demà diumenge, a partir de les 10 del matí, arriba la 38a trobada gegantera de la ciutat. I a Sant Climent de Llobregat, demà diumenge, la Coral La Vall organitza Celebrem 50 Diades i Més, una proposta dedicada a la memòria, la cultura i al país. Serà a la Sala Gran del Casal de Cultura, que acollirà a partir de 6:45 de la tarda mostra de gegants, de ball de bastons, danses tradicionals, diables i música coral amb les corals Renaixença i La Vall. Ens ho explica en Benet Puig, director de la coral La Vall de Sant Climent de Llobregat.
3: Una celebració que n'hem titulat Celebrem 50 Diades i Més, memòria, cultura i país. Amb aquesta celebració commemorarem un triple aniversari. Celebrarem els 50 anys de la Diada del 1976 a Sant Boi de Llobregat, els 50 anys de l'exposició de cireres a Sant Climent de Llobregat i els 25 anys de la primera Diada institucional que es va celebrar a Sant Climent de Llobregat.

0: I a la resta de països catalans, doncs, a Binissalem, a Mallorca, 60a festa d'Esberamà, que arriba al darrer cap de setmana. Avui dissabte a les 5 de la tarda hi haurà carrosses, acompanyades dels xeremies de Binissalem, i al vespre la 21a Fira del Vi. Demà diumenge desfilaran els veremadors i veremadores, sonaran més xeremies, ballaran els gegants de Jaume i Aina, i el tall de vermadors farà el Ball de l'Ofrena. A la tarda hi haurà ballada popular amb els del Mallorca i els d'Ali Cebes, i a la nit, demà diumenge, Binissalem a Mallorca, com us dèiem, nit de foc. Al País Valencià, el COI la celebra la 9a Fira Modernista, i Andorra, el nucli històric d'Escaldes d'en Gordany, és l'escenari aquest cap de setmana del Caldes Festival, amb espectacles familiars i propostes a l'aire lliure. Ja veieu que el Mans el tenim molt ple d'activitat i ara us fem un apunt en aquest cas de Castells, perquè el concurs de Castells comença a enfilar-se aquest mateix cap de setmana. Demà diumenge, a partir de les 10 del matí, Torredembarra acull la primera jornada de la 30a edició del certamen. Hi participen 12 colles, les classificades entre els llocs 31 i 42 del rànquing del concurs. Serà una jornada oberta amb dues estrenes, els Xiquets de Cambrils i els Esparciats de l'Estam, que hi participen per primera vegada. Entre les colles a seguir, cal posar un ull als Castellers de Badalona i als Castellers de Castell de Fels, les dues úniques formacions que han aconseguit portar un 4 de 8 a la jornada de Torredembarra. En canvi, els Nois de la Torre, guanyadors de la sessió del 2024, no actuaran a casa aquesta vegada perquè els bons resultats els han fet pujar fins a la jornada de dissabte vinent a Tarragona. I és que aquest només és la primera de les jornades dels tres capítols del concurs. El cap de setmana que ve, la competició es trasllada a la Tàrraco Arena Plaça. Dissabte dia 3, a 4:45 de la tarda, 18 colles. I diumenge 4, a partir de les 10 del matí, serà el torn de les 12 colles més ben classificades. En total, fins a 42 colles i dos caps de setmana per tornar a viure l'espectacle casteller més gran del món.
1: No és folclore. És la nostra música, la nostra gent i el nostre moment. És el Mans. Comença el cap de setmana amb orgull d'arrel.
0: Deixem ara una estona al calendari festiu i passem ara pel patrimoni que demana ser salvat. La Sala de Viladrau no és una masia qualsevol, és la casa on l'any 1594 va néixer Joan Sala i Ferrer, Joan de Serrallonga. La Fundació Mas i Terra, que té la cessió d'ús, vol recuperar-la com una casa de pagès viva i convertir-la en un espai de referència per a la cultura catalana, l'etnologia i les tècniques tradicionals de construcció. Després de 17 mesos de tràmits, el projecte ja disposa de permisos per començar les obres. Ara la campanya de micromecenatge Salvem la Sala d'en Serrallonga vol aconseguir 40.000 euros per afrontar la part més urgent, la rehabilitació de la teulada, pressupostada en més de 91.000 euros. En parlem amb la directora de la Fundació Mas i Terra, la Marta Lloret, coneguda també a les xarxes com la Caçadora de Masies. Bon dia, Marta.
2: Hola, bon dia.
0: En parlàvem gairebé fa un any, si no recordo malament, de les tasques i les feines que dueu a terme. Una de les notícies era aquestes possibilitats que hi havia amb la sala, que ja havíeu aconseguit el permís per fer les obres i tot plegat. Ara ve segurament la part més difícil, no?
2: Sí, bé, de fet, la part més difícil potser ja han estat els papers, perquè hem tardat molt entre redactar-los i aconseguir el permís, però bé, la dificultat aquí serà aixecar tants diners.
0: Els càlculs així per sobre, la primera part de la primera fase de recuperació per d'uns 90.000 euros, i sí, esteu fent una campanya a una plataforma de micromecenatge que és Comico. Queden 10 dies llargs per poder-hi participar. Què es pretén fer en aquesta primera fase de recuperació?
2: La sala té moltes teulades a diversos nivells i la idea és restaurar-les totes. Ara mateix, cada vegada que plou o que fa vent, es mouen teules i ens va entrant, que l'hem anat repassant, però ara ens cal, doncs, tornar-la a col·locar tota bé, i això, bueno, val pas 91.000 euros, que déu-n'hi-do, però la Generalitat té un ajut de patrimoni que assumiria el 70% del cost, i nosaltres hem de posar el 30%, que entre tot plegat són aquests 40.000 euros.
0: Mica en mica anar fent calaix i poder tirar endavant aquesta campanya amb la capacitat que du a terme, o la capacitat que hi ha amb el micromecenatge. Aquí apel·leu una mica a la responsabilitat de tothom, no? O una mica una crida a dir, entre tots podem salvar un espai que, recordem-ho, té més de 800 anys d'història, aquesta sala.
2: Sí, sí, bueno, a part de ser la casa natal d'en Serrallonga, doncs, com bé dius, té molts segles al darrere i sap greu deixar-la perdre. També l'ús que li volem donar al final tampoc és... bueno, és un bé comú. Sí que tots lamentem molt com es perden les masies, i jo la primera, i aquesta és una oportunitat tant per persones com tu i jo, com per empresaris o qui realment tingui ganes de donar suport a la recuperació d'aquest patrimoni.
0: Clar, la sala té tot un significat al darrere que és especial.
2: La fa molt especial ja començant per la ubicació. Està situada a la cara nord del Montseny, té un mirador espectacular cap a la muntanya, és un espai que s'ha conservat sense urbanitzar i força intacte, de gran interès natural, i evidentment la casa té un interès històric molt notable, té interès també arquitectònic, té moltes fases constructives que l'hem detectat ara amb la feina prèvia que s'ha estat fent, i òbviament s'ha conservat sense gaires obres, i et pots imaginar com hi vivien, doncs, això, des de l'època d'en Serrallonga.
0: Objectius, si no recordo malament, que dèiem, és que la sala acabi siguent la seu de la Fundació Mas i Terra.
2: Sí, això pot semblar, bueno, un ús sense més, però el sentit que li volem donar és que justament des de la sala començar a recuperar aquesta masia i totes les que puguem, perquè volem fer com una escola-taller de construcció tradicional, que també serà una de les maneres que volem arreglar aquesta mateixa casa.
0: Ara que parles d'arreglar, i un dels detalls que també fa singular el projecte és que la recuperació de la casa la voleu fer precisament amb les tècniques de l'època, amb les tècniques tradicionals. O sigui, es farà, diguem-ne, bé i com pertoca per un espai d'aquestes característiques.
2: Sí, volem que sigui una restauració exemplar, es faran servir tant les tècniques com els materials, i també volem ensenyar-ho a fer amb aquesta escola que t'he dit, i això també, entre cometes, haver de tirar una mica el cos de l'obra.
0: Bé, és una manera col·laborativa també de fer-ho entre tots. Què creus que perdem com a societat cada vegada que cau una masia? Perquè la sala és singular, perquè té una història al darrere, però masies com la sala, arreu del país n'hi ha hagut moltíssimes, i n'hem perdut moltes, sí, pel camí.
2: Moltíssimes, milers n'hem perdut, i cada vegada que es perd una masia perdem una pàgina de la nostra història i al capdavall de la nostra identitat.
0: Si voleu seguir a la Marta, la podreu trobar a la Marta Lloret, a la Caçadora de Masies, a les xarxes, també en el web de la Fundació. I si voleu participar a la campanya de micromecenatge, és a Cucumico, amb el nom Salvem la Sala d'en Serrallonga. Marta, gràcies per atendre la trucada del programa. Molta sort.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Acabarem amb tres coses més pel cap de setmana que ve. Divendres, dia 2, comença a Balaguer una nova edició de La Sardanada, un programa que s'obrirà a 2:15 del vespre amb el pregó dedicat a Pau Casals a càrrec del divulgador David Puertas, i que continuarà amb una revetlla de la Juvenívola de Sabadell. Dissabte hi haurà més activitat amb Arnau Tordera, que hi preestrena en petit format Sirènia, la nova producció de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània. I la jornada a Balaguer també inclourà ballada amb tres cobles, l'estrena de dues sardanes, una de Pitu Chamorro i una d'Anna Abad, i també el concert de saxo, cobla i cabaret, amb la cobla Mediterrània.
1: Deixa't de manies, mans, amb Quim Rullant.
0: I ara us parlem d'una nova edició del Festival Arrelat d'Esplugues de Llobregat.

0: Precisament el que vol aquest festival és barrejar memòria, música i present, i en saben moltíssim. Dissabte que ve, 3 d'octubre, arrenca aquest festival, aquesta nova edició de l'Arrela, un festival que no centra la programació només en un únic cap de setmana, que s'estén fins a finals d'octubre, i que combina, doncs, concerts de cant compartit, de glosa, de ball, de patrimoni i activitats participatives. Entre les propostes d'aquest any, per exemple, Terra i Vi, Remei Diví, de Marcel Caselles, una nova temporada de cantera, trobades de cantera al voltant d'una taula, o també Magali Sare o el gallec Xavier Díaz. En parlem amb la Laura Sant Agustín de l'Espluga Viva. Bon dia, Laura.
1: Hola, bon dia.
0: Primer, per situar-nos, què és aquest Arrela?
1: Doncs, bueno, és un festival de música d'arrel, com diu el nom, és un festival folk, i llavors és un festival que vol combinar el que és la cosa més tradicional amb les innovacions que podem portar, que ens permet el nostre pressupost, no?
0: Entrem una mica amb el temari. El proper dissabte, al vespre, a les 8, al teatre, a la sala del teatre del Casal de Cultura d'Esplugues, hi haurà els Hidra, que servirà una mica de posada de llarg del festival.
1: Nosaltres el dia aquest presentem el festival, estaríem en aquest format, així una mica electrònic, no massa, però una mica electrònic, i ens oferirà ball. Volem lligar també el que és el festival de música, d'actuacions, amb propostes locals, tradicionals, de música del tema de la cultura popular i tradicional, no? I llavors, els nostres nans, que tenen un ball propi, aquest ball propi es va estrenar fa 45 anys, i farem un petit homenatge a tot aquest món.
0: Entre les línies que hi hauran, propostes conegudíssimes i que omplen sales, com són l'Aranà, la Magali Sare, però també aquestes propostes que aneu buscant la participació de la gent. Per un costat, Guillem Roma proposa fer un àpat de cantera i alhora també la Mostra Internacional de Glosa.
1: Apostem molt pel tema de la cançó. D'una banda, Aranà, que ens proposa aquest cant redoblat de les Illes. Tenim en el món de la glosa, nosaltres fem cada any un festival de glosa internacional, que intentem és portar gent que improvisa d'altres llocs. I aquest any venen al SAR, venen dos cantants, un traductor i un músic, i ens oferiran cant improvisat de Sardenya, que es considera que és la més antiga de la Mediterrània. I després fem això de la cantera. La cantera és una mica inspirat amb el canto, etc. Doncs són sopars de cantadors, no? El dinamitza el Guillem Roma.

0: tornen el dia 3 d'octubre i a la presentació, llavors s'allargaran del dia 17 fins al 30, cada cap de setmana amb un munt d'actuacions. Una de les coses que feu sempre, i això és d'agrair, és un cop d'ull o una clocada d'ull als músics de casa. Marcel Casellas no hi falta mai, però alhora els riu.
1: Sí, exacte. Clar, Marcel Casellas és un encàrrec directe que fem cada any. A part del seu concert, ens porta una bodega o un sommelier o qui sigui que ens fa un tas de vins, però també ho acompanya amb algun artista convidat, com pot ser una cantant d'òpera, com pot ser un número de circ, com pot ser, doncs, quan... Aquest any tindrem el Magí Serra, que és el fill del Joan Serra, un ballarí molt, bueno, que ens fa molta gràcia tenir-ho, ja veurem. I després, el de Riu, són de casa, i llavors l'any passat van presentar un espectacle nou que es deia Canigó, basat en els poemes de mossèn Cinto. Això serà, a més, un consell doble. El fan el dia 30, Riu, perdó, i la Baula.
0: A més, també Xavier Díaz, una proposta que ens arriba en aquest cas des del nord de la península, i Magali Sària amb el Descasada, que ja fa un parell d'anys que corre, però que són propostes molt interessants per veure al llarg d'aquest mes d'octubre que comença just aquesta setmana que entrem. Laura, esperem que vagi molt bé la proposta del festival d'enguany. N'estarem molt pendents, i si algú vol venir, tan fàcil com entrar al web en el buscar el festival Arrelat. Laura, gràcies per tenir la trucada al programa. Enhorabona per la feina, per la programació de gran nivell que presenteu cada any. Enguany, doncs, no n'és una excepció. Que vagi molt bé.
1: Doncs moltes gràcies.
0: I també dissabte, dia 3 d'octubre, Vilaseca es convertirà en la capital del món bastoner. La vila acollirà la 51a trobada nacional de Vall de Bastons, jornada que reunirà a més de 1.500 bastoners i bastoneres i colles d'arreu del país. El moment central arribarà a la tarda amb 6 cercaviles. La Maria Marmelero és de l'Esbar d'en Sergi Ramon Dolzina, de Vilaseca, entitat organitzadora, ens parla de com serà aquesta trobada.
2: La trobada nacional englobarà unes 1.800 persones, són unes 64 colles, i el que farem és, pel matí hi haurà com una cercavila, després ja a la tarda és quan tenim la rebuda de totes les colles, que és el moment més àlgid de dia, no? Llavors ens dividirem en 6 cercaviles i van a parar a la plaça de la Riera, que és on farem, doncs, una ballada conjunta.

Mori el Brany són els fetos des del Romancet Artera, uns fetos que actuaran la setmana que ve a Sant Llorenç del Penedès. I nosaltres que ho deixem aquí, hem estat amb la Rosa Silluer al muntatge, l'Andy Franco a la producció i Quim Rullant a la direcció i locució. Marxarem amb Amunt i Crits, sardana de Bartomeu Vallmajor, interpretada per la Copla Ciutat de Girona. Una copla i una sardana que podreu sentir dimarts que ve, dia 29 a les 6 de la tarda, durant l'audició de sardanes de la Festa Major de Riudellots de la Selva. Ens retrobem demà, aquí mateix, al Mans, a Catalunya Ràdio, com sempre, en tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Que tingueu un bon cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Marion Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
2: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
3: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
4: Molt bon dia, Roger. La setmana passada, al suplement, Ferran Adrià per partida doble. El cuiner... i també l'actor Miquel Fernández, que l'interpreta a Gènesi, la nova sèrie gastronòmica de 3CAT.
5: El tema com parlo, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... ara estic, i estic pensant en quatre coses. I és un virtut, una virtut, però un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona es cabreixa, saps? No? En raó, perquè no posa l'atenció, que sí que posa l'atenció. I això l'ha fet increïble.
6: No pots, o sigui, tu no pots dir, mira, me como esta o me como la otra, no, perquè potser estàs pensant, en, o sigui, vols arribar abans a acabar la frase perquè ja estàs pensant en una altra cosa, llavors se les menja, però no se les menja perquè no sàpiga parlar, se les menja perquè ja, o sigui, és que ja vol arribar a un altre lloc.
3: T'ha passat sempre, saps, això, Ferran? O se t'ha accentuat també amb l'edat, el tema de que... Perquè t'ho deuen haver... Sí. Des de petit t'ho devien dir, no, Ferran?
5: No. Jo de petit era un tio molt normal, i tant, no, això ha sigut... Saps què, quan tu tens molt coneixement, això és un problema.
4: I a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, un dissabte més vam radiografiar les novetats del cas Andic, en aquest cas amb la terapeuta i també amb la seva col·laboradora, el Punt de Mira.
7: Jonathan i la professora es citen el 7 de desembre per fer aquesta mateixa ruta. I abans de començar, la terapeuta li envia un missatge d'àudio que consta en poder dels investigadors, que li diu, escolta'm, Johanna, o Jou, perquè crec que li deia Jou, recorda, ara quan marxis amb el Jonathan, que li has de marcar els punts perillosos del camí. I li insisteix en dues ocasions, no t'oblidis, desconec si en aquest camí que tots dos, Jonathan i la professora d'anglès, fan aquell dia, desconec si la professora li va marcar aquests punts. Sí que tenim, en aquests moments, un comunicat de la defensa de Jonathan Andic dient que ell en cap moment s'ha interessat per cap teràpia de confrontació i que dos, en cap moment ningú li va assenyalar cap espai ni punt de risc en aquest barranc.
4: I ens va visitar també el músic i bateria de Manel, Arnau Ballbé, ara fent però carrera en solitari. Presentarà disc el 2 d'abril del 2027 a la Sala 2 de l'Apolo i aprofitant l'estrena de la cançó Tortuga, ens va venir a explicar quina és, entre moltes altres coses, la seva relació amb la intel·ligència artificial.
3: Has provat de fer música amb IA, també?
8: No, això encara no hi he entrat.
3: Però ni per jugar?
8: Sí, no, sí, per fer música no, perquè és que jo ja tinc les eines i sé fer-ho i no tinc mai un repte program per dir això, crec que la IA m'ho sabria fer i jo no ho sé fer. Sí que les fa servir molt per endreçar-te idees a vegades o per fins i tot escrivint lletres, allò de demanar-li una paraula que rimi amb tal i que vulgui dir no sé què. És que en el fons és anar a buscar el diccionari de rimes o el de sinònims, però ell t'ho fa a la vegada i és més ràpid. Coses així, sí. Ara, demanar-li que sigui creativa i que moli el que fa, de moment crec que no funciona massa.
3: Quan dius que ja tens les eines per fer música, quines són aquestes eines?
8: Em refereixo a que jo sóc productor i a l'hora d'anar a buscar un so o sí, anar a buscar un gènere, anar a buscar com vull sonar, ja sé com arribar-hi, diguem.
4: Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3CAT i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. Ara, les estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
9: Bon dia.
4: Al cinema ja es pot veure l'últim èxit dels Javis, La bola negra.
10: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
11: Te has creído toda esa propaganda.
12: Que te caes, la tomate un tiro en la cabeza.
13: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro, vamos, dispara.
9: Glenn Close, Penélope Cruz, Miguel Bernardo i Guita Rica de la Fuente protagonitzen aquesta cinta basada en l'obra de Federico García Lorca, que explica tres històries entrellaçades de tres homes homosexuals en èpoques diferents, el 1932, el 1937 i el 2017.
4: Per tant, Marta, poca cosa més cal per recomanar-la, eh?
9: Doncs sí, perquè després de triomfar a Cannes està recorrent el circuit de festivals internacionals amb el mateix èxit. De fet, els experts ja la col·loquen entre les favorites a la travessa dels Oscars, fins i tot per endur-se Marina el guardó a millor pel·lícula. De moment ha començat a preparar el camí perquè és el film seleccionat per representar-hi a Espanya.
4: Serà interessant veure què passa els propers mesos. En tot cas, també hi estrenes a les plataformes.
14: Theodore. Why would you like to participate in this study?
4: És a Netflix una nova pel·lícula sobre un dels criminals més famosos dels Estats Units, una bomber.
9: La pel·lícula explora com el jove prodigi de Harvard, Ted Kaczynski, acaba convertint-se en el temible terrorista quan en plena investigació per capturar-lo reapareixen fantasmes del seu passat. Tot plegat protagonitzat per Jacob Tremblay, Russell Crowe i Shailene Woodley.
4: A qui agradarà?
9: Doncs els que teniu un mono de crims us veu obsessionar amb l'assassí del Zodíac o en el seu dia veu veure el documental també de Netflix En paraules de l'una bomber.
4: I si preferiu anar al teatre. Al Teatre Lliure de Montjuïc es pot veure l'òpera dels Tres Rals.
9: La nova producció dirigida per Marta Pazos compta amb direcció musical de Dani Espasa i traducció de Marc Rosic, un espectacle per celebrar els 50 anys del Lliure i del Festival Grec sobre els baixos fons d'un Londres miserable i criminal que és una crítica feroge al capitalisme.
4: Per què diries que l'hem d'anar a veure, Marta?
9: Entre altres moltes coses perquè compta amb un elenc estel·lar que inclou Eduard Farelo, Nao Albet, Júlia Trullol, Míriam Mucles i Roc Bernadí. Per cert, que la funció d'avui és a les 7 de la tarda.
4: I si preferiu anar de concert, música.

0: Perquè avui a Barcelona està de festa major Love of Lesbians. Són un dels grups que actuaran per celebrar la Mercè.
1: Tocaran a l'escenari de la platja del Bocatell a les 11 de la nit, després que hi hagin passat ja al·lèrgiques al pol·len i la pegatina. I posaran punt final a la nit Svetlana a 2:15 de la matinada. Tots els concerts de la Mercè són gratuïts.
0: Doncs amb Love of Lesbian i el seu himne, allí donde solíamos gritar, arribarem avui a les 7 del matí. Ara tornem!

0: malament. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 26 de setembre del 2026, la crisi de l'habitatge ha marcat una setmana en què l'Mari Carmen ha deixat amb el cul a l'aire totes les costures del sistema. Entre els mesos de gener i març d'aquest 2026, a Espanya hi va haver 4.005 desnonaments, segons les últimes dades disponibles del Consell General del Poder Judicial. Això vol dir que, si fem la divisió, veurem que cada dia es van fer 44 desallotjaments a tot l'Estat. N'hi ha que passen sota el radar i n'hi ha d'altres que es converteixen en simbòlics, ja sigui per la força del cas, per la capacitat de mobilització o perquè serveixen com a metàfora dels temps que vivim. És el cas de la Mari Carmen, aquesta veïna de Madrid de 87 anys, la història ja la sap tothom, una dona gran pensionista que porta des del 1955 vivint a casa seva i que després d'una batalla legal ha estat desnonada. Que el desallotjament sigui legal no vol dir que s'hagi de desactivar l'empatia, perquè la Mari Carmen podria ser l'àvia, la tieta, la nostra mare o nosaltres mateixos. La crisi de l'habitatge galopant és el que condiciona la vida d'una immensa majoria de ciutadans. Els més joves, perquè veuen com independitzar-se, encara que siguin un pis d'estudiants, és cada vegada més complicat. Els que ja fa temps que treballen i tenen un sou, i fins i tot superen la trentena, veuen que no en tenen prou per pagar una entrada o per llogar un pis per ells sols i estan condemnats a viure com si encara estudiessin, i això que ja es troben en una edat en què els projectes personals s'han de consolidar. I els més grans, si viuen de lloguer, tenen la incertesa que el més mínim canvi de propietari els pot alterar el ritme en una edat en què, de sorpreses, millor que no n'hi hagi. El problema de l'habitatge és que s'ha de fer tot i que s'ha de fer tot a la vegada. S'han de contenir els preus del lloguer, s'han de construir, s'ha de garantir els drets dels llogaters, s'han de garantir els drets dels propietaris, sobretot dels que no se salten les regles ni són grans tenidors amb set d'especulació, i s'ha de pensar en visió de futur, perquè intentar resoldre la crisi habitacional sense parlar del model productiu, sense parlar de demografia i sense parlar de com es milloren les condicions materials de la vida de la gent, només garantirà que es tanqui en fals. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: De matinada, Donald Trump ha rebutjat la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies.
2: Sí, manté que tornaran a bombardejar el país després de les eleccions de mig mandat del novembre.
0: Per tant, continua aquest estira i arronsa. Dilluns, primera reunió entre els representants de la Mari Carmen, la propietat del pis d'on va ser desnonada i la mediació de l'Ajuntament de Madrid.
2: Ahir, el consistori del PP va rebutjar l'oferta d'Urbagestión de tornar a llogar el pis a la dona de 87 anys a un preu assequible, al·legant que l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Mentrestant, Junts i el PSOE continuen negociant el decret d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar dimarts.
0: Govern i partits coincideixen que cal arribar al 6% del PIB en educació.
2: L'oposició però lamenta la falta de contingut de la trobada del govern amb els partits i reclamen que es tingui en compte la comunitat educativa.
0: OpenAI admet que una intel·ligència artificial ha accedit sense autorització a diverses institucions públiques dels Estats Units.
2: També s'ha sabut aquestes últimes hores que es van publicar a internet una cinquantena d'imatges enviades a ChatGPT per usuaris particulars.
0: Primera víctima il·lustre del virus FIFA. Kylian Mbappé es lesiona en França. Roger Nou, bon dia.
3: Bon dia. Just en el moment de fer l'únic gol del Turquia 0, França 1. Segons la Federació Francesa, el davanter del Madrid té una lesió tendinosa al genoll esquerre i està descartat per la resta de partits internacionals. Aquesta nit serà el torn d'Espanya, que jugarà contra Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol.
0: La pregunta que ens hem de fer és si és aquesta lesió que es cura tan bon punt s'acaba l'aturada per seleccions i torna a jugar amb el Real Madrid. Aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, però sí de segona, victòria del Girona 2-0 contra l'Albacete.
3: Amb gols d'Abel Ruiz i davant del Vic, el Girona se situa provisionalment tercer amb 13 punts i un partit més. Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta a 6:45 de la tarda.
0: El temps, Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia i bona hora.
0: Avui què?
4: Mira, avui esperem que comenci ja a trencar-se una miqueta aquesta tendència que hem tingut tan llarga d'aquest estiu amb aquestes calors i aquestes temperatures tan elevades. És una tendència que serà lenta anar deixant l'estiu, per tant no ve un canvi important amb molta fresca i pluja, però sí que, per exemple, començaran a aparèixer alguns núvols prims, el sol potser no lluirà tant, hi ha alguns núvols baixos cap al sud del territori, tot això ha d'anar guanyant terreny pels propers dies amb un cel ja menys serè, i això també farà que els termòmetres vagin disminuint. Ahir va haver-hi màximes que van arribar als valors més alts, als 37 graus, superant els 35. Avui serà difícil que aquests valors més alts arribin als 35. Tot i així, encara en un context força estiuenc. De fet, aquesta matina els núvols baixos de la costa sud ha fet que les temperatures s'hagin mantingut una mica més elevades, amb més xafuor a tota la façana litoral.
5: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement, tertúlia, Muriol, Marc, Antoni Gelong, Olga Ruiz i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. Just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
6: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
0: Dos anys després d'endinsar-se en el món de l'Opus Dei, amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un Ondas. Aquest divendres s'ha estrenat a HBO Max El Buen Espíritu, és una investigació en aquest cas sobre el paper dels homes i que narra la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem amb la Mònica Terribas a partir de 11:15 i també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després... Avui un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol al suplement.
7: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryan i les seves filles.
0: A les 11 la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, bolcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
8: Em dius que el nostre amor va ser com un infant.
0: Aquest que sort és el Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
9: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
10: Exacte, no? Sí, exacte.
0: Avui la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin gols o cançons. A 11:45, la conversa sencera des de l'Empordà amb el germà Soler. Tot això en un matí de dissabte, en què també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans, és la flamant nova presidenta de la Fundació del Liceu. Avui, a partir de les 12, també ens acompanya després de l'estrena ahir d'Ida. I amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. Passant 7 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Donald Trump ha rebutjat la proposta iraniana per reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies, preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del mes de novembre. Segons el Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències.
2: Sí, la proposta iraniana, feta pública aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar la restricció econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. El ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha afirmat que la decisió està ara en mans dels Estats Units.
11: There are certain actions to be taken by the United States.
12: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el 6è dia, l'estret estarà obert i el 7è començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
11: On mutually agreed subjects.
2: Trump ha reaccionat a la proposta iraniana amb un missatge a la seva xarxa Truth Social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Estret, estret de Trump.
0: L'Iran ha estat un dels temes precisament que Donald Trump i Xi Jinping han tractat en la visita oficial del president xinès als Estats Units. Els dos governs han fet un balanç positiu de la trobada i, segons Donald Trump, han aconseguit grans avenços entre les dues superpotències, tot i que no els ha acabat d'explicar. Des de Washington, Oriol Serra, bon dia.
13: Hola, bon dia. El protocol, la diplomàcia, les formes, els gestos i les bones paraules han funcionat a la perfecció durant aquesta visita d'estat del president de la Xina als Estats Units, la primera en tota una dècada. L'anfitrió, el president Donald Trump, ha assegurat que s'ha fet un gran salt endavant en la relació bilateral entre Washington i Pequín, però no ha entrat en detalls.
14: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
13: Mentre els dos mandataris feien una visita a l'Arxiu Nacional de Washington, Trump ha afirmat que ell i Xi Jinping han parlat de l'Iran i que anirà bé. Algunes fonts apunten que Xi hauria demanat a Trump que els Estats Units reprenguin les negociacions de pau amb l'Iran i també que no reconegui la independència de Taiwan. Però el cas és que aquests temes espinosos han quedat al marge de l'agenda pública. De cara a la galeria, Xi Jinping s'ha desfet en elogis per la bona rebuda.
15: Fins a...
5: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
13: Els Estats Units i la Xina han acordat una treva pel que fa a les tensions i les restriccions comercials i també la cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial pel bé de la prosperitat i la pau mútua.
2: Mentrestant, la Casa Blanca ha tornat a vetar la CNN i li ha impedit viatjar avui a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada per Trump. El conflicte se centra ara en l'accés de CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida entre diferents mitjans de les activitats del president.
0: I una derivada sobre la situació que es viu als Estats Units i també d'altres punts del planeta. La filòsofa nord-americana Judith Butler apel·la al sentit de comunitat per combatre els totalitarismes i demana als joves que no es deixin portar per la por davant d'un futur incert. Butler participa aquest cap de setmana a Portbou en el col·loqui internacional Walter Benjamin, aquest any dedicat a la filòsofa Hannah Arendt. Des de Portbou, Laia Claret.
15: Són declaracions de Butler al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
16: Som profundament individualistes, però ho combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
17: We don't have time to be panicked. We have work to do.
15: En aquestes jornades es reivindica el pensament de la politòloga alemanya d'origen jueu Hannah Arendt, i és que el desembre va fer 50 anys que va morir. Fugint del nazisme, va passar per Portbou anant cap als Estats Units. Són 3 dies de debats i ponències organitzades pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la Càtedra Walter Benjamin de la UdG i l'Ajuntament de Portbou.
0: 3 minuts per arribar a 7:15 del matí. L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta d'Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, perquè la dona pugui tornar a casa, però ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà aquest dilluns i els representants de la dona han acceptat ser-hi.
2: Recordem que Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona, de 87 anys, pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons el consistori, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Ara, però, l'Ajuntament, governat pel PP, s'ha ofert per actuar com a mediador. Segons apunten diferents mitjans, els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per intentar trobar una sortida al conflicte. Aquesta reunió serà el primer intent formal després del desnonament de posar d'acord la propietat, l'Ajuntament i els representants de la dona per trobar una possible solució.
0: I mentrestant, a la crònica política, Junts condiciona el seu suport al decret d'habitatge el fet que només es prohibeixi fer desnonaments als fons voltor i no a la resta de propietaris. El govern espanyol està estudiant la proposta mentre negocia amb els socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Des de Madrid, Dani Sendeaja, bon dia.
18: Bon dia. La negociació se centrarà a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i també demanar desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentint Miriam Nogueras i el ministre Félix Bolaños.
19: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
20: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
18: Però Sánchez ha d'encaixar també les demandes dels socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació mobiliària. Irene Montero, al Matí de Catalunya Ràdio.
21: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
18: O també socis com Esquerra que reclamen regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
0: Doncs a tot això, gràcies, Dani. El Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat avui una manifestació a la ciutat i exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació de preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no, s'acrediten que acabin amb una indemnització al llogater.
2: Sentim Carme Alcarazo i Alicia del Río, portavos del sindicat.
22: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes, estamos rabiosas.
23: La situació és insostenible, la gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures enforats, mesures que no funcionen, És que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
0: OpenAI reconeix que alguns dels seus agents d'intel·ligència artificial han intentat accedir sense autorització a sistemes de governs, universitats i altres institucions dels Estats Units sense haver rebut instruccions explícites per fer atacs informàtics.
2: Segons una investigació que publica The New York Times, confirmada posteriorment per la mateixa empresa, els agents haurien intentat obtenir informació de diversos organismes, entre els quals l'Oficina del Cens i el Departament d'Educació dels Estats Units. Els casos formen part d'una sèrie d'incidents en què els sistemes d'IA han mostrat comportament que no coincideixen amb les instruccions que havien rebut. I en les últimes hores també s'ha sabut que agents d'OpenAI van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars. Les imatges provenien de comptes que havien autoritzat OpenAI a utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, les imatges es van publicar sense que fos la intenció dels usuaris i ja s'estan retirant. OpenAI diu que s'està investigant l'abast de l'incident i no ha aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o informació sensible.
0: Mentrestant, a casa nostra, Renfe ha denunciat que ha estat víctima d'un ciberatac i que s'haurien robat dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF.
2: Els pirates informàtics haurien pogut accedir a informació d'usuaris amb com noms i adreces de correu electrònic. Segons la companyia ferroviària, no hi ha evidències d'accés a les dades bancàries ni tampoc als sistemes de pagament. Renfe ha revelat que l'atac ha passat després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes. La incidència no ha afectat explicant la prestació del servei de ferrocarril i hores d'ara les webs estan operatives.
0: El present i el futur de l'educació a Catalunya seu a la taula per primer cop govern i oposició. Tots els partits menys Vox es van trobar ahir amb Salvador Illa en una reunió de la qual, malgrat la poca concreció, sí que en va sortir el compromís de continuar treballant també amb la comunitat educativa.
2: Un dels pocs acords tangibles que es van prendre va ser la creació d'un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB i estudiar també d'on treure els recursos per aconseguir-ho. L'objectiu comú és que l'ensenyament funcioni i disposi dels recursos que necessita. Cita Esther Niubó, consellera d'Educació.
3: S'ha parlat de la revisió del model d'educació inclusiva, de l'enfortiment del model lingüístic del paper, de les noves tecnologies a les aules i com millorem el rendiment educatiu.
2: Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Sentim Jordi Albert, d'Esquerra, i Jessica Albiach, dels Comuns.
4: Estem convençuts de que ens en sortirem. Que ho pot liderar el govern? No, no ho podrà liderar el govern. Ho ha de liderar el país.
6: Rescatar l'educació pública del nostre país, sí. Rescatar el govern i els seus problemes, no.
2: I des de Junts, Mònica Sales insistia que la consellera és un escull en les negociacions.
7: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
2: El PP es va centrar a carregar contra la immersió lingüística i la CUP va lamentar la presència per primer cop en una cimera d'Aliança Catalana.
0: El ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar ahir la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Va tirar endavant amb el suport de Junts per Catalunya i Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la norma. Des de Lleida, Júlia Albacar.
24: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que oculti el rostre en espais públics. Això inclou el vel integral i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. Al ple d'ahir, Esquerra i el Comú hi van votar en contra i també el PP, que consideren que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
25: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
24: I assegura que el redactat actual blinda jurídicament la prohibició per evitar que torni a passar com el 2013 quan el Tribunal Suprem la va tombar. Ara, sobre el període d'al·legacions, i una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la nova ordenança, per tant queda per veure el recorregut que tindrà.
0: El papa Lleó XIV oferirà aquesta tarda una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al cor de París. Serà l'acte central del segon dels quatre dies de la visita que el pontífex està fent a França. Ahir al vespre, 80.000 joves el van escoltar durant una pregària multitudinària amb to festiu a l'estadi de Saint-Denis. Des de París, Isabel Galí.
26: Bon dia.
1: Missa amb joves d'entre 17 i 35 anys un divendres a 8:45 del vespre a l'estadi de França Saint-Denis a la perifèria de París. Esportistes catòlics, cantants de rap catòlics. Les xifres indiquen que el nombre de nadons batejats a França baixa, però que en canvi cada any són més els joves que decideixen batejar-se per iniciativa pròpia. I l'Església francesa no ha deixat perdre l'ocasió per demostrar aquest ressorgiment a Lleó XIV. Ha estat el colofó d'una primera jornada del Papa a França llarga i intensa. A l'Elisi, Robert Prevost ha donat un missatge en favor d'una moral humanista.
8: Per evitar perdre la nostra humanitat enmig del paradís de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana, és urgent formar les ments en el discerniment ètic, capaces de reconèixer allò que és moralment bo.

0: El Teatre de la Rambla també ha estrenat Presidència, des de Barcelona, Marc Ruiz.
1: L'escenari brutalista que ha ideat la directora d'escenes Shirin Neshat amb un cub al mig que es transforma
2: permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i els esclaus. Introdueix uns interludis amb sacerdotisses cobertes per un vel negre, soldats i gent traumatitzada que afegeix tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. I això que l'austeritat escènica d'una òpera que acostuma a ser monumental i que, de fet, quan es va estrenar, va ser el muntatge més car que s'havia fet mai. Per la nova presidenta del patronat del Liceu, Helena Guardans-Cambó, produccions com la d'aquesta nit van a to amb la valentia creativa que busca per al Gran Teatre de la Rambla.
3: Jo crec que si volem atraure també nous públics no hem de baixar res l'exigència artística del teatre, però en canvi sí ens hem d'exigir una mica ser valents.
1: El públic ha aplaudit amb vigor la polèmica soprano russa Nana Trebko. Ha mostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. El tercer acte també ha brillat de forma particular el tenor pintor rus Ivan Gingazov. Després de tanta mort, la producció de Neshat ha volgut remarcar l'últim desig de l'òpera de Verdi, Pau al món.
0: I ara parlem de cine perquè Tender Loving Care és la màxima favorita perquè aquesta nit s'emporti la Concha d'Or de la 74a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià. El debut és l'altre títol que apareix a dalt de tot de les travesses, on, en canvi, no hi ha cap de les produccions catalanes a competició. Enviat especial, Marc Garriga.
4: Bon dia. Tender Loving Care és l'últim film de Mike Leigh. Literal, l'ha anunciat que als 83 anys no tornarà a rodar. El director de Secrets i Mentides o El Secreto de Vera Drake fan aquest film una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència a nens, joves i gent gran. Com és habitual en ell, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista, aquí per parlar de la necessitat de tenir cura els uns dels altres. És la millor amb diferència de tota la secció oficial a competició, però a més el jurat pot decidir atorgar-li la Concha d'Or com a homenatge. Com deies, el debut de Jesse Eisenberg també hauria d'estar dalt de tot del palmarès, si més no pel que fa a les interpretacions de Julianne Moore i Paul Giamatti, que són extraordinàries. Pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta al premi a millor protagonista per El mal padre. 5 minutos más es podria colar amb algun premi menor si el jurat va entrar en el joc de Berto Romero, i Sans sembla que quedaria fora del palmarès. Ho confirmarem a partir de les 9 de la nit.
0: Tot això enmig de les festes de la Mercè. Marcada pels grans concerts a la platja, espectacles d'arts de carrer i el foc de la cultura popular, el Correfoc de la Mercè, que aquest any estrena la nova Porta de l'Infern de 14 metres d'amplada, és el gran espectacle de foc.
5: Es fa a 9:15 del vespre al Passeig de Gràcia, al mateix escenari on es fa el Correfoc infantil a les 6 de la tarda. A les 10 de la nit, a la platja de l'Espigó del Gas, la jornada es tanca amb el Festival Pirotècnic Internacional. I durant el matí, els Valls de Bastons també són protagonistes a la plaça de Sant Jaume. També hi ha mostres de dansa tradicional a l'Avinguda de la Catedral, mentre que el Parc del Fòrum i el Port Olímpic es converteixen en l'epicentre de la dansa, el teatre urbà i el circ. Una de les propostes potents és a l'Estació del Nord, amb jocs i tradicions de Xangai, ciutat convidada d'aquest any. I finalment, la platja del Bogatell acull els concerts més multitudinaris. A partir de les 8 del vespre actuen Al·lèrgiques al Pol·len, La Pegatina, Love of Lesbian i Svetlana.
6: L'informatiu del suplement.
7: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
8: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta en totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
6: L'informatiu del suplement.
0: Lesió de Kylian Mbappé durant el Turquia-França de la Nations League. El davanter torna abans d'hora cap a Madrid. Veurem si el primer partit de Lliga que tingui el Madrid ja estarà recuperat, perquè és aquest virus FIFA que a uns passa tanta factura i a d'altres, doncs, a vegades ens inventem tantes i tantes lesions. Roger Nau, què tal? Bon dia.
9: Bon dia, sí. El davanter blanc, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre i està descartat per la resta de partits internacionals. Mbappé, en concret, va lesionar-se just en el moment de marcar l'únic gol del partit en el debut de Zinedine Zidane a la banqueta banqueta de França. Així ho valorava el seleccionador blu.
10: Les notícies no són bones perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.

0: sí.
1: El blaugrana Jules Koundé va jugar tot el partit. I aquest vespre jugarà la selecció espanyola, s'enfrontarà Anglaterra a Wembley amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri s'ha mostrat feliç al Barça i ha parlat també de la pilota d'or.
2: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir. Depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. No creo que nada de lo que diga pueda servir para influir en su decisión. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
1: Rodri, el migcampista blaugrana, també ha parlat del seu ex-equip, el Manchester City, que ha estat declarat culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres a la Premier League entre el 2009 i el 2018.
2: Bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga, evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
1: Segons ha avançat el portal The Athletic, la comissió independent que investiga el cas considera acreditades pràcticament totes les acusacions contra el City. El club que ha negat sempre les irregularitats encara no ha rebut cap sanció. La Premier li podria imposar des d'una advertència fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, l'expulsió de la competició. I tornant als partits internacionals, la selecció espanyola sub-21 va perdre ahir 2-1 contra Finlàndia amb els blaugrana Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars. Espart va ser substituït a la mitja part, mentre que Bernal va jugar tot el partit. Ahir també es va disputar l'Austràlia 1, Brasil 1, amb Rafinha jugant als 90 minuts, l'Egipte 0, Angola 0, el blaugrana Hams Abdelkarim va disputar l'última mitja hora de joc, i l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona Benat, que va jugar 60 minuts. Aquest cap de setmana no hi ha lliga de primera, però sí de segona. La jornada, precisament, la va obrir ahir el Girona, que va guanyar 2-0 l'Albacete a Montilivi, amb gols d'Abel Ruiz i de Van Del Vic. Tots dos a la primera part. El Girona ara se situa provisionalment en tercera posició, en zona de promoció d'ascens, amb 13 punts i un partit més. El tècnic Quique Álvarez, satisfet amb el resultat.
3: Jo li dono importància haver guanyat avui, perquè crec que ens ha de donar embranzida i ens ha de donar ànims. Sabíem que era molt difícil guanyar-lo avui. I guanyar avui, pues bueno, ens fa pues aquest ànim d'afrontar el partit al Mallorca, que en teoria, pues bueno, no vull dir que, però bueno, és un dels rivals que pot estar dalt i que ha començat molt bé la lliga, pues amb més ànim.
1: Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta, 6:45 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per té, aquest cap de setmana es disputa també la jornada 5 de la Lliga F. Avui dia al migdia, a les 12, el Badalona Women rep el Granada Palamós. I el Barça, aquesta tarda, a dos quarts de cinc, en directe a TV3, rep el Logroño. El partit destaca el retorn a la convocatòria d'Aitana Bonmatí. Mentrestant, en handbol, el Barça debuta en victòria al Mundial de Clubs, es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va guanyar el Pineiros brasiler per 33-44. Demà, els blaugrana jugaran el segon partit contra l'Emzalek egipci. També avui comença la Lliga ACB de bàsquet. El Manresa s'estrenarà a les 6 a la pista del Bilbao. I després, al vespre, a les 9, el Barça rebrà el Corunya al Palau Blaugrana.
4: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
5: Són 2:15 del matí.

Avui ens despertem de bon humor. Això són els meus ídols, el suplement de Catalunya Ràdio. Cada dissabte, a l'hora que surt el sol, amb el Blai Mercè, amb l'Olga Avalos, agafem un artista. Avui és el torn de Bruno Mars i en repassem les seves cançons més destacades, les seves influències, el seu llegat i, al final, el reivindiquem. Som-hi, va!

0: Aquesta l'heu ballat tots, Bruno Mars. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Sí, sí, no, una cançó... Jo la sento,
1: és aquesta. Increïble,
2: sí, aquesta
1: cançó.
2: Sí, brutal, amb la producció de Mark Ronson, que és el rei Midas, no?, de...
1: El rei Midas, sí, és el gran, com ho diríem... recuperador de sons, sí, dels 80 i dels 70.
2: Productor d'Amy Winehouse.
1: Entre molts altres, molts, no? Lily Allen, sí, també, sí. I també fer col·laboracions amb Dua Lipa, Miley Cyrus, etc. Aquesta és una de les cançons que segurament va fer més popular a Bruno Mars, però sabeu a qui em recorda, a què em recorda aquesta cançó? Em recorda això.

0: sí que té un aire, eh?
1: Home, aquest so de teclat... És el mateix so que utilitza Mark Ronson a Uptown Funk. És el so de teclat FM, que es diu, i a més hi ha diferents mashups que es diuen que uneixen les dues cançons.
0: Ja ho buscarem.
1: I és un de... És que, de fet, tot el que fa Mark Ronson recorda alguna cosa, perquè
0: Sí, ja ho veurem ara.
1: Sí o no?
0: Sí, i tant. Jo crec que Bruno Mars és un artista virtuós, que toca molts instruments, que balla fantàsticament bé, però li trobo falta molta personalitat.
1: A Bruno Mars?
0: Sí, comparat amb altres artistes de la seva generació, comparat amb la reina del pop actual, amb el permís de Madonna, que seria Lady Gaga, que jo crec que té una personalitat molt clara i molt evident. Jo crec que Bruno Mars em recorda massa en cada cançó, en cada moviment, en cada concert que fa, a coses que ja he vist. Però si agafes Bruno Mars, que és el gran virtuós, i Lady Gaga, que és, jo crec, bueno, la gran reina del pop actual, surten grans cançons.

0: ara serà molt fort el que diré, però és com si estiguéssim al 2324 i tinguéssim una intel·ligència artificial tan ben entrenada que poguessis dir, va, et mouràs com el Michael Jackson.
1: Ah, ja sé per on vas.
0: Seràs tan virtuós com l'Stevie Wonder, tindràs el carisma a l'escenari del Prince.
2: Sí, et sembla artificial, el Bruno Mars.
0: Una mica, sí. Sí, sí, sí.
1: És un gran cantant de balades.
0: És un gran cantant, no de balades, és un gran cantant de tot el que li posis, no? Però a mi...
2: Sí, et sembla construït a pedaços, no?
0: Sí, sí, sí. Jo el vaig conèixer amb aquesta cançó.
2: Seva.
0: No, sí que és seva.
1: Sí que és seva, però...
0: Em va semblar un insult. Un insult als seguidors de Police, però... això.
2: No és una versió de l'original?
0: No, no, no.
2: No és una versió de l'original?
0: No, no, no, no.
2: A veure, posa l'original. Uau. A veure, recuperem Bruno Mars.
0: És que clar.
2: I ara de Police em estic. No hi va haver denúncia?
1: No
0: hi va haver denúncia, no?
1: No, jo crec que...
2: A l'Estim ja... no li cal.
1: No li cal. No, de fet, ara estava buscant perquè estava recordant un moment d'aquests que vas veient per YouTube i se't queda gravat a la memòria. Sabeu els premis del Kennedy Center? Aquest és sí. Uns premis que dona cada any, no? Des de la Casa Blanca, la gent que contribueix a la cultura americana, etc. I un any li van donar aquest premi a Sting. I un dels artistes que va homenatjar, va sortir a l'escenari homenatjant Sting va ser...
0: El Bruno.
1: Bruno Mars cantant Message in a Bottle. Jo crec que deu ser com... Hi ha un acord entre ells no explícit de dir, ok, et deixo.
0: Déu-n'hi-do, Bruno Mars. Jo t'he de dir que no sóc no sóc gaire imparcial amb tot plegat, perquè vaig anar-lo a veure en una discoteca d'aquestes, no sé si, del Port de Barcelona.
2: Una discoteca, Bruno Mars?
0: Sí, perquè actuava a l'Estadi Olímpic, però...
2: Ah, allò que fan un bolo extra.
0: El dia abans feia un bolo.
2: Només per VIPs com la Mercè.
1: Jo vaig estar en aquest concert de l'Estadi Olímpic.
0: Ah, pensava que dius a la discoteca.
1: No,
0: a la discoteca vaig estar esperant 3 hores perquè sortia el Bruno Mars i va sortir a fer playback o dos o tres cançons i tenia un speaker que anava dient eso va para todas las mujeres que Bruno está caliente y esta noche quiere...
2: Home, doncs així, la teva experiència clar, ja ve condicionada per aquest mal bolo. Mira, parlant de bolos, vaig tenir l'oportunitat aquest estiu aquí a Pedral, vas de veure l'Sting que a més torna a tocar tot el repertori de Police. I t'he de dir que em va sorprendre molt positivament.
1: Es conserva bé, no? Es conserva bé. Quants anys deu tenir ja?
2: Potser deu, crec que 73.
0: Home, i no fa gaire, va fer una col·laboració amb els Catriel i Paco Amoroso, amb aquest duet argentí, també.
2: Ara, el que va gaudir més del concert va ser el president del Barça, Joan Laporta, que es va descamisar, se les sabia totes, i sí, sí, és de la seva època. Entrades a 300 euros, també t'ho dic.
1: Què portarà? Quin missatge hi haurà dintre?
2: Com el Camp Nou.
0: Com el Camp Nou, si no ets soci.
2: Com el Barça.
1: Doncs el que dèiem abans, de totes aquestes referències que uneix Bruno Mars, i jo sempre l'he relacionat molt amb Prince. He cregut que sempre Bruno Mars ha volgut ser el nou Prince.
0: Sí, sí.

0: Potser els fans de Prince t'insultaran si els dius que Bruno Mars és el nou Prince.
1: No, home, però ho deia de forma irònica, eh?
0: Ah, sí, de forma irònica.
1: Perquè Prince jo crec que... Bruno Mars no li arriba ni la sola de les sabates.
0: No, jo com a nou Prince potser diria Frank Ocean.
1: Sí, aquest el compro,
0: O fins i tot un gran amic de Bruno Mars, que en aquella gira que va venir a l'Estadi Olímpic era el taloner, i que no fa gaire van fer un disc molt recomanable, Silk Sonic, que és Anderson .Paak. Jo crec que sí que aquest sí que potser encaixaria més. Si més no, que Prince, jo crec que seria més fan d'Anderson .Paak que no de Bruno.

0: Estava pensant en Luther Vandross ara mateix i tots aquests artistes soul dels 80.
1: Sí, potser
0: sí. És aquest estil així ensucradet, diguem. Tot i que no està malament això de deixar la porta oberta. A veure què passa.
1: De deixar la porta oberta? Ah, sí, clar. Vale, leave the door open. D'acord.
0: És el que diu la cançó,
1: I
0: no?
1: I posar el countdown, no?
0: Sí. Bueno, diu que aquesta nit deixaré la porta oberta. Baby.
2: Teniu baldó al dormitori de casa, vosaltres?
0: No. Jo no.
1: No.
0: No, no. No, a més, jo tinc un gat i si deixo la porta oberta és un drama.
1: I tu, Roger?
0: Llavors...
2: Jo tampoc tinc baldó.
1: Ah. I què fas? Agafes la calaixera i la poses allà en moments que no vols que entri ningú?
2: O entren i...
1: Entra
2: que sigui el que Déu vulgui.
1: Ah, d'acord.
2: En fi. Anem amb el mariachi, va. Todo bueno.

0: canviat molt, Bruno Mars, l'estil. Ara canta en castellà,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Bueno, de fet, ell, el seu nom real és Peter Jean Hernández Jr.
0: Sí, sí. Es veu que això de Bruno ve per un... És un homenatge a un boxejador. Que el seu pare li deia el nom del boxejador perquè era molt corpulent i...
1: Bueno, molt corpulent...
0: De, quan era petit,
1: abans,
0: eh?
1: Sí, sí. Perquè molt gran no, és tampoc
0: petit,
1: Bruno Mars.
0: Quan era petit, quan era bebè.
1: Clar, de fet, el pare de Bruno Mars és d'origen porto-riqueny i ell ha volgut escarbar en aquests orígens porto-riquenys per portar referències com amb els mariachis, no?, que estem escoltant, que és un grup que es diu Los Criollos de Guadalajara, que col·laboren en l'últim disc de Bruno Mars, que és The Romantic, i on explora aquests orígens més llatins en temes com Risk It All. It's just a...

0: Ara us proposo que tanqueu els ulls.
1: Sonaran mariachis al final, eh?
0: Però bé, ja sentirem. Us proposo que tanqueu els ulls i us imagineu que esteu en un concert. Pagaríeu 70 euros per aquesta experiència?
2: 70, tal com va els preus de les entrades avui dia.
0: Per anar a un concert, però has d'estar amb els ulls tancats tot el concert.
2: Ah, perquè ara... Perquè... Tanca, tanca.
0: Perquè Bruno Mars encés el debat posant a la venda entrades d'àudio only per 70 euros.
1: Mare meva.
0: De lloc sense visió del concert.
1: Com el Palau de la Música, que tens aquelles entrades a dalt de tots que no veus l'escenari.
2: I el Palau Blaugrana també passa de bàsquet. Hi ha seients amb poca visibilitat o amb visibilitat reduïda.
0: Sí, però sense cap visibilitat.
2: Jo no pago.
1: Jo he pagat.
2: O sigui, per quin sí que pago?
1: Jo he pagat per un concert al Palau de la Música.
2: Per Bruno Mars em poso el disc, i més, si després del bolo aquell que vas fer aquí a la Via Olímpia, o no sé on...
0: No sé si a l'Òpium.
2: A l'Òpium.
0: Però després a l'Estadi Olímpic va estar bé, eh?
1: Sí, una mica massa focs artificials.
2: Sí, fa playback o
0: no? No, és un gran cantant. És un molt bon vocalista, un privilegiat, un superdotat, però...
2: Amb poca personalitat, no
0: acabo de connectar.
2: T'ha quedat clar.
1: Home, si a cada disc canvies les referències musicals, no? Si ara faig Police, mariachi, Michael, ara faig Prince, ara faig Sou dels 80, doncs clar, hi ha com poca coherència. I què vols dir, no?
0: Sí, sí.
1: Qui vols ser, Bruno Mars?
2: Olga Avalos.
0: Vols ser Michael Jackson, si hem de triar algú, però bé.
2: Blai Mercè. Moltes gràcies, que tingueu bon dissabte.
1: Bon dia.
0: Igualment.
2: Els meus ídols tornen dissabte que ve aquí el suplement, com sempre, a 2:15. Ara tornem.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
2: Així és que vostès m'han vingut a veure.
3: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
4: S'acaba l'estiu, ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
5: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
6: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
7: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
8: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
9: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
10: I creixis la cultura del dia aquí a Xina.
8: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
12: Passen 4 minuts de 7:45. Els titulars del dia. Núria Pujades, què tal? Bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz.
13: El ministre d'Exteriors iranià ho ha anunciat a la seu de les Nacions Unides aquesta nit i ha posat un termini de 7 dies, però Trump manté que tornaran a bombardejar el país després de les eleccions de mig mandat del novembre.
12: L'Ajuntament de Madrid rebutja l'oferta d'Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, perquè la dona pugui tornar a casa perquè el pis no s'ajusta als criteris d'habitatges socials.
13: Ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà dilluns i els representants de la dona han acceptat ser-hi.
12: OpenAI admet que una intel·ligència artificial ha accedit sense autorització a diverses institucions públiques dels Estats Units.
13: Ho ha destapat el New York Times. També s'ha sabut que es van publicar a internet una 50ena d'imatges enviades a ChatGPT per usuaris particulars.
12: Mentrestant, Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates han pogut accedir a informació personal dels usuaris.
13: Noms, adreces i correus electrònics que s'han vist vulnerats, però, segons Renfe, no han accedit a dades bancàries ni als sistemes de pagament.
12: Un centenar de persones s'han concentrat a tavernes de Valldigna, a la Safor, al País Valencià, per condemnar dues agressions racistes.
13: Una de les víctimes va ser un noi magrebí, l'agressió va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res, i l'altra, un noi senegalès, que va acabar hospitalitzat.
12: En llibertat amb càrrecs, la parella de l'arquitecte Josep Juan Pere, després de més de 6 hores al jutjat.
13: A la dona se l'investiga per la suposada relació amb la mort de l'arquitecte el passat 26 de desembre a Baqueira, i ara haurà d'entrar a la presó si no abona en els propers 3 dies la fiança de 80.000 euros.
12: I avui també ens farem ressò que governi per es comprometen a treballar per arribar al 6% del PIB en educació.
13: L'oposició, però, lamenta la falta de contingut de la trobada del govern amb els partits i reclamen que es tingui en compte la comunitat educativa.
12: Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció.
13: Es tracta d'un milió de cotxes afectats que es van vendre a Alemanya i els altres 2 milions a la resta del món.
12: Cinemes plens aquest divendres i tot el cap de setmana, en definitiva. Xifres de prevenda de rècord amb l'estrena de La Bola Negra.
13: Que ha superat la prevenda de L'Odissea, de Christopher Nolan. L'esperadíssima pel·lícula dels Javis ja s'ha estrenat i la majoria de cinemes han hagut d'ampliar el nombre de sessions programades.
12: També està d'estrena al Liceu, ha inaugurat temporada Maïda de Verdi.
13: I l'estrena ha coincidit també amb l'estrena de la nova presidenta del Gran Teatre, que serà Helena Guardans. A partir de les 12 la saludarem al suplement juntament amb el Joan Callarissa.
12: Helena Guardans i Cambó. Us diu alguna cosa aquest cognom? Efectivament, és la neta de Francesc Cambó. Avui Helena Guardans al suplement a partir de les 12 del migdia, la flamant nova presidenta de la Fundació del Liceu. Aquí al suplement posarem una mica d'òpera, pilotarem també cap on va el Liceu els propers anys i també sabrem com ens hem de vestir si mai ens toca trepitjar el Liceu amb el Joan Callarissa. Lesió al genoll esquerre de Kylian Mbappé durant el Turquia-França de la Nations League.
13: I també en esports, ahir el Girona va guanyar 2-0 l'Albacete Montilivi, se situa provisionalment en tercera posició.
12: Deu ser aquella lesió que es cura al cap de dues setmanes quan torna a la Lliga de Futbol. Marina Laminos, portades dels diaris, a les fotos comparteixen protagonisme la nova temporada del Liceu i també l'estrena de la Bola Negra.
14: A l'ara, dues fotografies del centre, un avió de guerra rus al Bàltic i a la part inferior, una Aïda corprenedora, cobra la temporada al Liceu. L'estrena d'Aïda, que també és la fotografia central de La Vanguardia, una gran Aïda, diuen, i el titular aquí a La Vanguardia, sobre la crisi d'habitatge, el govern central accelera per segellar un pacte antidesnonaments. El periòdico, la imatge, en canvi, és per a l'estrena, en aquest cas de la pel·lícula dels Javis, la sala de cinema Movie Aribau plena a vessar, passió per la Bola Negra, llegim, i el titular, Reeducació, planteja revisar l'autonomia dels centres. I el punt avui, un himne a Catalunya. L'autor reivindica el veritable significat del cant dels ocells.
12: A la premsa editada a Madrid, les imatges de les portades són per la visita de Pedro Sánchez a una farbiga de Toledo.
14: Si tant a l'ABC com a la Razón, veiem el president del govern espanyol vestit de bata blanca amb un gorro blau d'aquells d'un sol ús. Doncs bé, titular de l'ABC més enllà de les imatges, el ponent del Constitucional sobre l'amnistia insisteix que el Suprem va actuar bé i al País, en canvi, la fotografia central és de Mari Carmen, la dona desnonada a l'hospital. El titular, el govern accelerarà per decret la devolució dels migrants. I el Mundo Plus Ultra va desviar 4 milions a Veneçuela en ple rescat.
12: Anys i anys, per molts anys, Albert Postils avui bufarà 63 espelmes Tomàs Molina.
15: Jo sempre dic que sóc tres vegades incrèdul, perquè sóc periodista, perquè sóc científic i perquè sóc Tomàs Apòstol.
16: Un home que des de fa molts anys ens convida a mirar el cel i que s'ha convertit en una estrella de la televisió. És un dels meteoròlegs més imitats de casa nostra i una persona que, a més, estima la ciència, també abraça la fe.
12: 65 espelmes Jordi González.
17: Jo faig la cua que he de fer per arribar a passaports, passar passaports, i tu creus que una estrella passa passaports?
16: Es considera un treballador de la televisió, no pas una estrella, però el cert és que la seva trajectòria és espaterrant. Té un ondes, ha fet molta carrera a Madrid en programes com La Nòria i Gran Hermano, i l'any passat va tornar a TV3 per presentar Col·lapse.
12: Col·lapse que torna avui, per cert. 73 espelmes, Joan Tardà.
18: He de dir que jo mai no he dit que algú havia de dir. Mai. Vol dir que devia ser una invenció d'algun guionista de Polònia.
16: Ja fa uns quants anys que s'ha retirat de la primera línia política i és una afiliat més d'Esquerra Republicana. La seva trajectòria és dilatadíssima, però sobretot serà recordat per les seves intervencions en castellà al Congrés dels Diputats, fent tàndem amb Gabriel Rufián.
12: Vida social.

0: Marta Ferrer, aquests que sonen són Love of Lesbian. Avui Barcelona està de festa major, és un dels grups que actuaran per celebrar la Mercè.
1: Tocaran a l'escenari de la platja de Bogatell a les 11 de la nit, després que hi hagin passat al·lèrgiques al polen i la pegatina, i posaran punt final a la nit Svetlana a 2:15 de la matinada. Tots els concerts de la Mercè són gratuïts.
2: I buscant entre la dansa no s'acaba l'esperança mentre sona el flabiol i el tamborí.
0: A Ripoll, la Ludwig Band i els Tiets seran al Festival Inspira.
1: Els d'Espolla actuaran a 1:15 del migdia, els seguiran Xiula a les 5 de la tarda, després serà el torn de Sopa de Cabra a 7:45 del vespre i de Tiets posaran el colofó final a les 10 del vespre. Tot això a la Devesa del Plat de Ripoll.
0: I al Teatre Lliure de Montjuïc es pot veure l'òpera dels Tres Rals.
1: La nova producció dirigida per Marta Pazos compta amb direcció musical de Dani Espasa i traducció de Marc Rosic. L'espectacle per celebrar els 50 anys del Lliure i el Festival Grec ens presenta els baixos fons d'un Londres miserable i criminal i és una crítica ferotge al capitalisme, tot plegat amb un elenc estel·lar que inclou Eduard Farelo, Nau Albet i Miriam Mucles, entre altres. La funció d'avui és a les 7 de la tarda i les entrades es poden comprar per entre 14 i 32 euros.
0: I al Teatre de la Biblioteca, No miris.
1: Pep Cruz i Marta Marco protagonitzen aquest thriller basat en fets reals a partir de la història de Verónica Estay Stench, filla de represaliats per la dictadura xilena i alhora neboda d'un important repressor anomenat El Fanta. Avui a funció a 7:45 del vespre amb entrades per 21 euros.
0: El CCCB acull l'exposició El culte a la bellesa.
1: Fins al 8 de novembre es pot veure aquesta mostra que explora l'evolució dels cànons estètics i l'obsessió per la bellesa al llarg de la història a través d'obres d'art, objectes històrics i instal·lacions contemporànies. Avui s'hi pot passejar a partir de les 10 del matí amb entrades per 6 euros.
0: 3 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula De quatre grapes.
3: La Lídia n'està ben farta. Porta una bona estona escoltant les notícies i la paraula que més repeteix el locutor és corrupció. La Lídia, galta vermella de la indignació, està a punt de perdre el bus, però la ràbia l'envaeix de tal manera que es marca un esprint per damunt de les seves possibilitats. La Lídia es treu els auriculars per saludar la conductora, rendida a les seves qualitats atlètiques. Acte seguit, torna a col·locar-se els auriculars i es posa dissimulada mala manera. Fa veure que li ha caigut alguna cosa. S'ajup i avança de quatre grapes fins que deixa enrere el validador de bitllets. Ja dempeus, es prohibeix mirar enrere, no fos cas que els seus ulls i els de la conductora ensopeguessin. I finalment es deixa caure sobre un d'aquests seients reservats per a col·lectius vulnerables, per bé que ella no forma part de cap. Mentre feia el paperot, a la ràdio no han deixat de pronunciar tecnicismes com malversació, prevaricació i tràfic d'influències. I la Lídia, ja incapaç de reprimir-se la ira, es posa a renegar de la societat i de la seva pèrdua de valors amb l'anciana que té asseguda al costat.
0: Música.

0: Carai, Blai Iniesta, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb al·lèrgiques al pol·len i el seu senzill titulat PPP, un tema sense metàfores ni embuts que carrega contra la misogínia del sector de la música i de certes persones que han mantingut a la banda al llarg del seu recorregut. PPP és el darrer avançament d'al·lèrgiques al pol·len abans de publicar el seu nou disc, que veurà la llum aquest octubre.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio. Estes 6 amigues del
2: barri de Gràcia. No te llupes la llengua, que això segurament us ho dit més d'una vegada.
3: Teniu la bandera de Girl Band.
2: Deies Maria, oi?
4: Creu com una bandera de Girl Band.
5: Que moles.
2: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
6: Hi ha un no, no i no.
7: Sí,

0: tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al foc.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
2: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

Dissabte 26 de setembre del 2026. Vinga, va, que ja arrenca el cap de setmana. La crisi de l'habitatge ha marcat una setmana en què la Mari Carmen ha deixat amb el cul a l'aire totes les costures del sistema. Entre els mesos de gener i de març d'aquest 2026 a Espanya hi va haver 4.005 desnonaments, segons les últimes dades disponibles del Consell General del Poder Judicial. Això vol dir que si fem la divisió, veurem que cada dia es van fer 44 desallotjaments a tot l'Estat. N'hi ha que passen sota el radar i n'hi ha d'altres que es converteixen en simbòlics, ja sigui per la força del cas, per la capacitat de mobilització o perquè serveixen com a metàfora dels temps que vivim. Aquest és el cas de la Mari Carmen, la veïna de Madrid de 87 anys, la història ja la coneixeu, una dona gran, pensionista, que porta des del 1955 vivint a la mateixa casa i que després d'una batalla legal ha estat desnonada. Que el desallotjament sigui legal no vol dir que s'hagi de desactivar l'empatia, perquè la Mari Carmen podria ser l'àvia, la tieta, la nostra mare o nosaltres mateixos. La crisi de l'habitatge galopant és el que condiciona la vida d'una immensa majoria de ciutadans. Els més joves, perquè veuen com independitzar-se, encara que sigui en un pis d'estudiants, és cada vegada més complicat. Els que ja fa temps que treballen i tenen un sou i fins i tot superen la trentena, veuen que no en tenen prou per pagar una entrada o per llogar un pis per ells sols i estan condemnats a viure com si encara estudiessin, i això que ja es troben en una edat en què els projectes personals s'han de consolidar. I els més grans, si viuen de lloguer, tenen la incertesa que el més mínim canvi de propietari els pot alterar el ritme a una edat en què, de sorpreses, millor que n'hi hagi poques. El problema de l'habitatge és que s'ha de fer tot i que s'ha de fer tot alhora. S'han de contenir els preus del lloguer, s'ha de construir, s'han de garantir els drets dels llogaters, s'han de garantir els drets dels propietaris, sobretot dels que no se salten les regles ni són grans tenidors amb set d'especulació, i s'ha de pensar en visió de futur, perquè intentar resoldre la crisi habitacional sense parlar del model productiu, sense parlar de demografia i sense parlar de com es milloren les condicions materials de la vida de la gent només garantirà que es tanqui en fals. Som el Suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Lluna plena ennuvolada, abans de 8 dies mullada. Jofre Genoé, bon dia.
2: Bon dia, i bona hora.
1: Tenim una lluna plena preciosa i sense núvols aquesta nit, eh?
2: Almenys aquí, sí, hi ha gran part del país també. Al sud del país no, eh? Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, han tingut alguns núvols baixos que han fet que la matinada hagi sigut una mica més xafogosa, amb més valors tropicals, sobretot arran de costa, i de fet ja són símptomes d'aquests canvis, tot i que, què deia la dita, 2 dies, 3 dies més tard havia de ploure o alguna cosa així.
1: 8 dies.
2: 8 dies, ui, 8 dies. Doncs potser sí que a partir de dimarts, dimecres, no són 8 dies menys, comencin a arribar alguns primers ruixats i alguns primers plogims. De fet, tot plegat són símptomes de canvis que avui notarem poc. Bàsicament, cel una mica enterbolit, potser estones, matí potser el terç oest, tarda cap a comarques de Barcelona, Girona, però en general dominant bastant el sol i aquests núvols baixos ubicats cap al sud del país que demà es faran molt més abundants. Demà sí que ja el sol costarà més de veure'l, n'hi haurà, però ja més enterbolit per aquests núvols i per aquesta tendència a canvis que ha de fer, bàsicament, que les temperatures ja comencin lentament a anar reculant. No és un gran canvi de temps, no arriba la tardor de cop, l'ambient de tardor de cop, però sí que anem deixant una mica enrere, a poc, aquest ambient d'estiu. Avui les màximes més altes els hi costarà ja arribar als 35 graus.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Habitatge, educació, el burca a Lleida, però abans Donald Trump, que ha rebutjat de matinada reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies, tal i com ha proposat l'Iran aquesta nit des de la seu de les Nacions Unides de Nova York.
3: El termini de 7 dies començarà tan bon punt els Estats Units acceptin aquest pla. Per tant, si l'accepten demà, el període de 7 dies començarà demà mateix.
1: Així ho anunciava el ministre d'Afers Exteriors iranià, reobertura de l'estret d'Hormuz tan bon punt Donald Trump acceptés el pla i la represa de les negociacions sobre el programa nuclear. A canvi, Washington hauria d'aixecar les restriccions econòmiques i desbloquejar actius iranians congelats a l'estranger. Però Trump no només no accepta aquesta proposta, sinó que assegura que preveu reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del mes de novembre. Segons el Wall Street Journal, que cita fonts de l'administració nord-americana, el president és escèptic sobre la capacitat de Teheran de complir les seves exigències. La reacció de Trump ha estat a través de la seva xarxa social, on ha publicat un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Precisament l'Iran ha estat un dels temes que Donald Trump i Xi Jinping han tractat a la visita oficial del president xinès als Estats Units. Els dos governs han fet un balanç positiu de la trobada i, segons Trump, s'han aconseguit grans avenços entre les dues superpotències, tot i que no els ha acabat d'explicar. Des de Washington, Oriol Serra, els detalls. Bon dia.
4: Hola, bon dia. El protocol, la diplomàcia, les formes, els gestos i les bones paraules han funcionat a la perfecció durant aquesta visita d'estat del president de la Xina als Estats Units, la primera en tota una dècada. L'anfitrió, el president Donald Trump, ha assegurat que s'ha fet un gran salt endavant en la relació bilateral entre Washington i Pequín, però no ha entrat en detalls.
5: Penso que hem fet grans salts endavant. Ha estat molt positiu per als dos països. Moltes gràcies i agraïm molt la cobertura que s'ha donat.
4: Mentre els dos mandataris feien una visita a l'Arxiu Nacional de Washington, Trump ha afirmat que ell i Xi Jinping han parlat de l'Iran i que anirà bé. Algunes fonts apunten que Xi hauria demanat a Trump que els Estats Units reprenguin les negociacions de pau amb l'Iran i també que no reconegui la independència de Taiwan. Però el cas és que aquests temes espinosos han quedat al marge de l'agenda pública. De cara a la galeria, Xi Jinping s'ha desfet en elogis per la bona rebuda.
6: Vull agrair a l'honorable president i la primera dama tot el que han fet per mi i la meva dona aquests dies, amb la màxima perfecció, tenint en compte cada petit detall.
4: Els Estats Units i la Xina han acordat una treva pel que fa a les tensions i les restriccions comercials i també la cooperació en l'àmbit de la intel·ligència artificial pel bé de la prosperitat i la pau mútua.
1: Gràcies. Per cert, Oriol, la Casa Blanca ha tornat a vetar la CNN i li ha impedit viatjar avui a bord de l'Air Force One per cobrir un desplaçament de Donald Trump a Tennessee. La decisió arriba malgrat que un jutge havia ordenat restituir les acreditacions de la cadena després del veto anunciat la setmana passada. El conflicte se centra ara en l'accés de la CNN al pool de premsa presidencial, el sistema que garanteix la cobertura compartida entre diferents mitjans de les activitats del president. I enmig d'aquestes actituds totalitàries són interessants veus com la de la filòsofa nord-americana Judith Butler, que és a Catalunya, apel·la al sentit de comunitat per combatre els totalitarismes i demana als joves que no es deixin portar per la por davant d'un futur incert. Butler participa aquest cap de setmana a Portbou al Col·loqui Internacional Walter Benjamin, aquest any dedicat a la filòsofa Hannah Arendt. Des de Portbou ens en dona tots els detalls i sentirem també, en aquest cas Judith Butler, la Laia Claret.
7: Són declaracions de Butler al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
8: Som profundament individualistes, però ho combatem i no ens agrada. Per què hauríem d'estar sols amb el nostre patiment, nascut d'una sensació compartida de sofriment, ràbia i injustícia? Podem construir a partir d'això, però no podem construir des del terror ni el pànic. No, no, no, no tenim temps d'entrar en pànic. Hem d'anar per feina.
9: We don't have time to be panicked. We have work to do.
7: En aquestes jornades es reivindica el pensament de la politòloga alemanya d'origen jueu Hannah Arendt, i és que el desembre va fer 50 anys que va morir. Fugint del nazisme, va passar per Portbou anant cap als Estats Units. Són 3 dies de debats i ponències organitzades pel Memorial Democràtic, el Museu Memorial de l'Exili, la Càtedra Walter Benjamin de la UDG i l'Ajuntament de Portbou.
1: 8 minuts. Si hem de resumir aquesta setmana amb una imatge, és evidentment el desnonament de la Mari Carmen a Madrid, que encara porta cua.
10: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud.
1: L'Ajuntament de Madrid ha rebutjat l'oferta d'Urbagestión, és l'empresa propietària del pis, perquè la dona pugui tornar a casa, però ara planteja una mediació entre les dues parts per intentar trobar una solució. La trobada per desencallar el conflicte es farà aquest dilluns i els representants de la dona han acceptat de ser-hi. Recordem que Urbagestión havia plantejat coordinar una solució amb el consistori perquè la dona de 87 anys pogués tornar a viure a l'habitatge d'on va ser desnonada. Segons l'Ajuntament de Madrid, l'immoble no s'ajusta a cap dels programes municipals d'habitatge social. Ara, però, l'Ajuntament, governat pel PP, s'ha ofert perquè, en aquest cas, pugui actuar com a mediador. Segons apunten diferents mitjans, els representants de la Mari Carmen han acceptat reunir-se dilluns amb la propietat i els serveis municipals de mediació per trobar una sortida al conflicte. Aquesta reunió serà el primer intent formal després del desnonament de posar d'acord la propietat, l'Ajuntament i els representants de la dona per trobar aquesta solució. Junts, mentrestant, a la crònica política, condiciona el seu suport al decret d'habitatge al fet que només es prohibeixi fer desnonaments als fons voltors i no a la resta de propietaris. El govern espanyol estudia la proposta mentre negocia amb els socis. El seu objectiu és consensuar un paquet de mesures abans del Consell de Ministres de dimarts que ve. Des de Madrid, Dani Sendeja, bon dia.
11: Bon dia. La negociació se centrarà a definir què és un fons voltor, si afecta a tots els grans tenidors o si s'ha de limitar als fons d'inversió. Junts vol protegir els petits propietaris i també demanar desgravacions fiscals si paguen hipoteca o si lloguen un pis. L'acord és possible, diuen tant des de Junts com des del govern espanyol, sentim Miriam Nogueras i el ministre Félix Bolaños.
12: Crec que seria una bona notícia per tothom que aquest reial decret amb aquestes mesures s'aprovés tan aviat com fos possible.
13: Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
11: Però Sánchez ha d'encaixar també les demandes dels socis que, com Podem, posen el focus en l'especulació mobiliària. Irene Montero, al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y a ver si los trae todos.
11: O també socis com Esquerra que reclamen regular el lloguer de temporada i d'habitacions.
1: A tot això, Dani, el Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat avui una gran manifestació a la ciutat i exigeix que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la renovació automàtica dels contractes de lloguer per fer-los indefinits, la congelació dels preus i la prohibició dels desnonaments sense causa justificada i, si no s'acrediten, que acabin amb una indemnització al llogater. Sentim Carme Alcarazo i Alicia del Río, portaveus del sindicat.
15: Y es que no podemos más. Es insoportable. Se ha convertido en un punto de inflexión, en un punto de no retorno. No estamos tristes. Estamos rabiosas.
16: La situació és insostenible. La gent no pararà de sortir al carrer. Si el govern segueix fent mesures tèbies, mesures amb forats, mesures que no funcionen, és que és regalar-li les eleccions a la dreta i a l'extrema dreta.
1: Avui, a partir de les 9, tertúlia al suplement Olga Ruiz, Oriol Marc, Antoni Jalong i Marc Molins. És un cap de setmana amb les sales del cine ben plenes.
17: Espectacular. Estic remoguda, emocionada, em sembla un super ben travada, super ben lligada.
18: Ha impactat molt. És molt bonica, és dura, però és a la vegada molt dolça, molt poètica.
19: Estoy llorando. No sé, no puedo pensar mucho, estoy llorando.
20: Increïble, èpic, absolut cinema, ja està.
21: Fa falta més història d'aquesta Espanya i al cinema en general. L'amor s'ha demostrat tal com és, una cosa dolorosa i bonica i m'ha encantat.
1: Són les reaccions dels primers espectadors després de veure La bola negra. Es va estrenar ahir al cine la pel·lícula dels Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, una pel·lícula esperada que ha fet història ja al circuit de festivals i que ara va camí de repetir triomf a les sales. La cinta, que parteix de l'obra de Federico García Lorca, ha superat en la prevenda L'Odissea de Christopher Nolan, la que fins ara és la segona pel·lícula més vista del món. A la majoria de cines del país han hagut d'ampliar el nombre de sessions programades fins a 6 al dia, i el primer dia ahir ja es van veure les sales plenes a vessar, una imatge que cada vegada és més difícil de veure, malauradament. És, sens dubte, una de les pel·lícules més esperades des de la seva estrena a Cannes, on Calvo i Ambrosi es van endur el premi a millor direcció. De fet, arran del seu pas pel prestigiós festival, Netflix va comprar els drets de distribució de la pel·lícula internacional i li donarà 47 dies d'explotació comercial als cines, una xifra rècord per la plataforma, que, recordem-ho, no és especialment partidària d'estrenar a les sales. Tot plegat per aplanar el camí que La bola negra ja recorre cap als Oscars. És la pel·lícula seleccionada per representar Espanya, i si ens hem de fiar dels experts, podria ser la favorita en moltes categories, entre elles la de millor pel·lícula. Del fenomen de La bola negra i tot el que ha suposat aquest èxit rotund dels Javis en parlarem avui a partir de 11:45 amb la Marta Ferrer, que ja fa uns quants dies que ha vist la pel·lícula i que l'ha pogut reposar com es mereix. Un minut per arribar a 9:15 del matí. OpenAI reconeix que una intel·ligència artificial seva ha intentat accedir sense autorització a sistemes de governs, universitats i altres institucions dels Estats Units. L'escàndol, propi de Black Mirror, l'ha destapat el New York Times, i ara l'empresa ho confirma. Una IA que no havia rebut cap tipus d'instrucció per fer un atac informàtic ha intentat obtenir informació, per exemple, de l'oficina del Cens i del Departament d'Educació dels Estats Units, i no és l'única vegada que un sistema d'intel·ligència artificial ha desenvolupat comportaments que no coincideixen amb les instruccions que se li han donat. La polèmica i la distopia no acaba aquí, perquè aquestes últimes hores també hem sabut que, segons agents d'OpenAI, van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars, és a dir, persones que havien autoritzat l'empresa a fer servir el seu contingut per millorar els models, però que en cap cas volien que les imatges es publiquessin a internet. OpenAI diu que les fotos ja s'estan retirant i que estan investigant l'abast de l'incident, però no han aclarit si entre les imatges publicades hi havia persones identificables o amb informació sensible. Sobre una altra filtració de dades, Renfe reconeix que ha estat víctima d'un ciberatac i que els pirates han pogut accedir a informació personal dels usuaris. Noms, adreces, correus electrònics que s'han vist vulnerats, però, segons Renfe, no han accedit a dades bancàries ni als sistemes de pagament. Alguns detalls més: l'atac s'ha produït després de diverses setmanes d'intents continuats de penetrar en els seus sistemes, que havien estat detectats i bloquejats amb èxit. Renfe assegura que l'origen de la infiltració d'aquest divendres se situa als servidors de DIF, que haurien estat atacats prèviament. En tot cas, l'atac no ha tingut afectació en la circulació de trens. El ple de l'Ajuntament de Lleida va aprovar ahir la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. Va tirar endavant amb el suport de Junts per Catalunya i de Vox, però una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la normativa. Des de Lleida, Júlia Albacar.
22: L'ordenança prohibeix qualsevol peça de roba que oculti el rostre en espais públics. Això inclou el vel integral, i el fet de dur-lo pel carrer o en edificis públics pot ser sancionat. Al ple d'ahir, Esquerra i el Comú hi van votar en contra, i també el PP, que consideren que l'ordenança es queda curta perquè preveu excepcions, com per exemple quan s'exerceix el dret a la llibertat religiosa. L'alcalde Fèlix Larrosa defensa que la prohibició va acompanyada d'un pla de treball socioeducatiu amb les dones musulmanes.
23: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer, i a més que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat. La vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
22: I assegura que el redactat actual blinda jurídicament la prohibició per evitar que torni a passar com el 2013, quan el Tribunal Suprem la va tombar. Ara, sobre el període d'al·legacions, i una associació musulmana ja ha anunciat que recorrerà la nova ordenança, per tant queda per veure el recorregut que tindrà.
1: Finalment, Alberto Núñez Feijóo i Isabel Díaz Ayuso no assistiran aquest matí a la manifestació convocada a Madrid per la plataforma Societat Civil Espanyola en suport a Ceuta i per exigir eleccions generals immediates. Els líders populars finalment s'han fet enrere, però sí que delegaran la presència a la marxa als seus números dos del partit, que es trobaran també amb els líders de Vox. Segons el manifest de la plataforma convocant, la marxa reclama l'expulsió al Marroc de tots els migrants i, atenció, jutjar el president espanyol Pedro Sánchez per traïció i atemptat contra la seguretat de l'Estat. La marxa surt a les 10 del matí de la plaça Cibeles. Mentrestant, avui al diari El País llegim que el govern espanyol està treballant en un decret llei per accelerar les expulsions al Marroc dels migrants que encara són a Ceuta, una norma que impulsa el Ministeri de l'Interior i que el volen aprovar en el proper Consell de Ministres aquest dimarts. Ho llegim avui al País. I a Tavernes de la Valldigna, a la Safor, el País Valencià, un centenar de joves s'han concentrat per condemnar dues agressions racistes que hi va haver el cap de setmana passat durant la nit de disfresses de les festes del poble. Una de les víctimes va ser un noi magrebí i l'agressió va quedar enregistrada per testimoni sense que ningú hi fes res. I l'altre és un noi senegalès que va acabar hospitalitzat. Els veïns del poble, juntament amb diversos col·lectius de migrants, han mostrat la seva indignació i han fet pinya amb els familiars de les víctimes.
0: El meu germà simplement va tropeçar en uno d'ells i d'ahir li se va propinar una punyà des de darrere, malgrat que va acabar en la mandíbula trencada. Tota aquesta concentració al final és per a reivindicar que no tot el món actua d'esta forma ni es posiciona. Vivim en un poble molt bonic. Això donarà, marcarà un antes i un després per a que les coses es facin de forma correcta.
1: Aquest que sentim era el Mohamed, el germà del noi senegalès agredit. En l'agressió del noi magrebí no consta cap denúncia oficial i en l'altra la família es planteja presentar-ne. La Guàrdia Civil està investigant les dues agressions i espera poder fer les primeres identificacions la setmana que ve. La parella de l'arquitecte Josep Juan Pera ha quedat en llibertat amb càrrecs després de més de 6 hores al jutjat, però haurà d'entrar a la presó, si no bona, en els propers 3 dies, la fiança de 80.000 euros. També se li ha retirat el passaport i té prohibit sortir del país. A la dona se la investiga per la suposada relació amb la mort de l'arquitecte el 26 de desembre passat a Baqueira i la causa, Sofia Cabanes, està oberta per un delicte d'homicidi.
2: Belén López Granados ha sortit a 4:45 de la tarda d'este divendres per la porta del darrere dels jutjats de Viella i ha arribat passades les 10 del matí, emmanillada i a cara descoberta. Acabada la declaració, el jutge li ha comunicat formalment que se la investiga per un delicte d'homicidi i li ha imposat esta fiança de 80.000 euros que haurà d'abonar en un termini de 3 dies. Ni ella ni els seus advocats han volgut fer declaracions a la sortida. El dia de la mort del president prestigiós arquitecte barceloní Josep Joan Pere, López Granados no va atendre trucades i va tardar hores a obrir la porta de casa a Baqueira. Tot i que inicialment es va apuntar que la mort havia estat per causes naturals, els Mossos d'Esquadra van detectar incongruències en el comportament de la dona, que va ser detinguda este dimecres a Madrid.
1: És sens dubte, gràcies Sofia, un cas que portarà cua. En parlarem a les 10 a l'hora negra de la Maica Navarro, entre altres coses per cert, perquè el Josep Juan Pere era amic d'Isaac Andic. La cimera de tots els partits, menys de Vox, per parlar del present i del futur de l'educació a Catalunya, acaba amb la proposta de crear un segon grup de treball per definir el calendari per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB. La consellera del RAM, Esther Niubó, ja ha avisat que la cosa va per llarg.
3: Difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat del màxim de formacions polítiques.
1: I és que Catalunya està actualment a la cua d'Europa en inversió en educació, també per sota la mitjana espanyola, amb un 4% del PIB, la mitjana europea se situa al 4,7%. La falta de propostes específiques és el que ha centrat les crítiques de l'oposició. Els aliats parlamentaris d'Illa aposten per un gran acord, però desconfien del govern. Junts insisteix que la titular d'Educació és un escull en les negociacions, mentre que el PP

0: competición, sino es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios.
1: Això és el que apuntava Ada Colau. El moviment de l'exalcaldessa de Barcelona, precisament, agafa sumar enmig d'una recomposició interna i encara sense noms clars per formar la candidatura. Després del seu pas per Barcelona i per Catalunya, el papa Lleó XIV fa aturada ara a França. Oferirà aquesta tarda una missa popular a la plaça de la Concòrdia, al cor de París. Serà l'acte central del segon dels quatre dies de visita que el pontífex està fent al país. Ahir al vespre, 80.000 joves el van escoltar durant una pregària multitudinària amb to festiu a l'estadi de Saint-Denis. Ho va seguir des de París la Isabel Galí. Bon dia, Isabel.
2: Bon dia. Missa amb joves d'entre 17 i 35 anys, un divendres a 8:45 del vespre a l'estadi de França a Saint-Denis, a la perifèria de París. Esportistes catòlics, cantants de rap catòlics, ha estat el colofó d'una primera jornada del papa a França llarga i intensa. A l'Elisi, Robert Prevost ha donat un missatge en favor d'una moral humanista.
3: Pour ne pas perdre notre humanité.
4: Per evitar perdre la nostra humanitat enmig del paradís de les màquines que envaeixen i condicionen la nostra vida quotidiana, és urgent formar les ments en el discerniment ètic, capaces de reconèixer allò que és moralment bo.
2: A la seu de la UNESCO, davant representants de tot el món, un altre missatge dirigit als poderosos.
4: En lloc de respectar la llei, els que ostenten el poder la invoquen quan serveix els seus interessos i la ignoren quan els limita. I fins i tot tracten la justícia com si fos una mercaderia que es pot comprar i vendre.
2: Aquest dissabte el papa celebrarà la gran missa popular a la plaça de la Concòrdia, després de baixar en papa mòbil pels Camps Elisis. Al vespre marxarà cap a Lourdes.
1: Quart i mig de 9 del matí, som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Seat, Audi i Volkswagen criden a revisió 3 milions de cotxes per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són la Teca i el Tarraco, fabricats entre l'abril del 2016 i el del 2024. També s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy, produïts entre el 24 de setembre del 2013 i el juliol del 2024. Igualment rebran l'avís per portar el cotxe al taller els propietaris de l'Audi Q3, si han estat fabricats entre el 2017 i el 2025. Volkswagen diu que fins ara no s'ha detectat cap incident i que es pot seguir conduint fins que s'hagi concertat la cita amb el taller. 1 milió de cotxes afectats es van vendre a Alemanya i els altres 2 milions a la resta del món. I a l'aeroport del Prat, ahir un avió de la companyia aèria Delta Airlines va fer un aterratge d'emergència. Segons fonts de Protecció Civil, l'aterratge es va fer després que el pilot detectés fum en un dels motors durant l'enlairament. L'avió feia la ruta Barcelona-Atlanta i un cop detectat el problema, es va demanar autorització per aterrar d'emergència i es va retirar de la pista sense problemes. Una família es pot estalviar un 20% dels que es gasta cada any al supermercat en funció d'on compri. Això és el que diu l'informe anual de l'OCU, que calcula que l'estalvi és de 200 euros més que l'any passat. De fet, en un any es pot arribar a estalviar fins a 1.310 euros. La xifra, a més, es pot superar a Barcelona, on l'estalvi anual de la factura pot superar els 1.800 euros. Des de l'OCU en fan una valoració positiva.
5: La buena noticia es que hay muchas posibilidades de ahorrar si un consumidor compra la misma cesta en un supermercado caro o un supermercado barato.
1: De fet, Catalunya és la quarta comunitat més cara de l'Estat i Cerdanyola del Vallès se situa entre les ciutats més cares. Els súpers més barats es concentren al País Valencià, als municipis de Torrent, Vila-real i Santa Pola. La despesa mitjana d'una llar al supermercat és de 6.602 euros anuals, un 5% més que fa un any. Tot i això, la pujada de preus és la més baixa dels últims 5 anys i està per sota de la inflació. Els productes que més s'han disparat són els frescos, la carn i el peix. I ara tornem al cine. Perquè més enllà de l'estrena de La Bola Negra, ja ens n'hem fet ressò, aquesta que sona és Tender Loving Care, la gran favorita per endur-se aquesta nit la Concha d'Or de la 74a edició del Festival de Cine de Sant Sebastià. De debut és l'altre títol que apareix a dalt de tot de les travesses, on, en canvi, no hi ha cap de les produccions catalanes a competició. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Arrió, bon dia.
6: Bon dia. Tender Loving Care és l'últim film de Mike Leigh. Literal, l'ha anunciat que als 83 anys no tornarà a rodar. El director de Secrets i Mentides o El Secreto de Vera Drake fan aquest film una defensa aferrissada dels serveis públics, sobretot els d'assistència a nens, joves i gent gran. Com és habitual en ell, combina una potència emocional aclaparadora amb una senzillesa formal minimalista, aquí per parlar de la necessitat de tenir cura els uns dels altres. És la millor, amb diferència, de tota la secció oficial de competició, però a més el jurat pot decidir atorgar-li la Concha d'Or com a homenatge. Com deies, el

0: Debut de Jesse Eisenberg també hauria d'estar dalt de tot del palmarès, si més no pel que fa a les interpretacions de Julianne Moore i Paul Giamatti, que són extraordinàries. Pel que fa a les opcions catalanes, Eduard Fernández opta al premi a millor protagonista per El mal padre. 5 minuts més es podria colar amb algun premi menor si el jurat va entrar en el joc de Berto Romero, i Sanz sembla que quedaria fora del palmarès. Ho confirmarem a partir de les 9 de la nit.
1: Gràcies, Marc. 2:02 del matí. Ara anem cap al Liceu. El Liceu ha inaugurat temporada envaïda de Verdi, l'òpera que es podrà veure fins al dia 15 d'octubre al Gran Teatre. Està dirigida per Shirin Neshat i la protagonitza la soprano Anna Netrebko, que ahir va tenir una gran acollida. Els detalls de com va anar l'estrena amb el Marc Ruiz.
2: L'escenari brutalista que ha ideat la directora d'escena Shirin Neshat, amb un cub al mig que es transforma, permet que Neshat projecti imatges que constantment recorden les víctimes de la guerra i els esclaus. I introdueix uns interludis amb sacerdotisses cobertes per un vel negre, soldats i gent traumatitzada que afegeix tensió i fan que gairebé puguis tocar la mort. I això que l'austeritat escènica d'una òpera que acostuma a ser monumental i que, de fet, quan es va estrenar, va ser el muntatge més car que s'havia fet mai. El públic ha aplaudit amb vigor la polèmica soprano russa Anna Netrebko. Ha mostrat un cop més per què els grans teatres d'òpera la busquen per inaugurar temporades. El tercer acte també ha brillat de forma particular el tenor pintor rus Ivan Gingazov. Després de tanta mort, la producció de Neshat ha volgut remarcar l'últim desig de l'òpera de Verdi. Pau al món.
1: Gràcies, Marc. L'estrena d'ahir del Liceu ha coincidit amb l'estrena també de la nova presidència al Liceu. Helena Guardans i Cambó serà la nova presidència del Gran Teatre. Avui a les 12, primera entrevista en aquest estudi, al Suplement de Catalunya Ràdio, la nova presidenta del Liceu, Helena Guardans, aquí al Suplement. Enmig de la Festa Major de la Mercè, d'aquesta manera ha sonat els Amics de les Arts, mentre la Colla Jove de Barcelona alçava un castell als concerts de la Mercè. El trio ha presentat una de les seves últimes cançons, Encara som aquí, dedicada als Marrecs de Sal, en una nit festiva a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Pel mateix escenari també hi han passat els Catarres. Diumenge sense drama. Teràpia de xoc. Sense tu. Jo i avui concerts de la Mercè amb caps de cartell com Love of Lesbian. Seran a la platja del Bogatell amb la Pegatina, Al·lèrgiques al Polen i Svetlana. És un dels plats forts d'una programació de la Mercè que no s'atura. Avui també es podrà gaudir del Correfoc, que aquest any estrena la nova Porta de l'Infern i els Valls de Bastons. Sense moure'ns de Barcelona, els treballadors dels autobusos de TMB convoquen 7 dies de vaga pel mes que ve. Hi haurà vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre, quan són en punt 9:15 del matí. Les aturades es fan en 3 franges, de les 9 a les 11 del matí, de les 7 de la tarda a les 9 del vespre i de les 11 de la nit a la 1 de la matinada. Els sindicats van presentar dilluns una proposta en què demanen una millora dels calendaris laborals, la jornada de 35 hores i l'entrada d'unes 200 persones a la plantilla, a més d'increments salarials i una prima única d'uns 650 euros si el conveni es tanca abans d'acabar-se l'any. Fons sindicals reconeixen que la direcció la va assumir en la pràctica totalitat, però que davant la falta d'acord s'ha decidit anar a la vaga. U2 ha celebrat d'aquesta manera 50 anys de trajectòria amb un concert sorpresa a Dublín. Els de Bono han tornat al mateix escenari en què es van formar com a grup, com a banda, per tocar un repertori dels seus grans èxits i presentar algunes cançons noves com aquest Silencio que sentim. També cançons que no moren mai. Temes que han forjat 50 anys de carrera.

0: Dos minuts passen de 8:45. Als esports, jornada de partit de seleccions. Espanya debuta aquesta nit contra Anglaterra al Nations League i ahir qui va jugar va ser França amb Mbappé, que va marcar un gol i que acte seguit va demanar el canvi, en aquest cas per lesió. Espera el que queda de seleccions i veurem si recupera quan torni al Madrid.
1: El suplement amb Roger Escapa.
2: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés, amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
5: A Lidl seguim batent el rècord de l'estalvi. Aquest supercap de setmana amb Lidl Plus, tria bananes a 0,99 al quilo i estalvia't un 33%. I 200 grams de bacó fumat a 1,49 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
6: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar... Som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
7: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Capravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, repeteixes. Vens al Corte Inglés i quan vens, trobes els sobres de 120 grams de llescats 100% ibèrics essència única amb un 2x1 i els pots combinar com vulguis. Hipercor, Supercor i Supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
10: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
11: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
12: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Plus, David.
14: Esto promete, Manu.
13: Claro que no, arranca la transición. Comienza en Tiquitaca. Esta es la jugada que puede decidirlo todo. Necesita una oferta ganadora.
14: Huele a compra, Manu.
13: Huele, va.
14: ¡Qué facilidad resolvió! Sin complicaciones. Ven a por más.
13: ¡Venga!
15: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Els esports amb el Roger Arnau. Kylian Mbappé és la víctima del virus FIFA. El davanter del Madrid marca en França, però es retira lesionat.
1: Just en el moment de fer l'únic gol del Turquia 0 França 1 de la Nations League, el davanter del Madrid, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre, una dolència lleu, tot i que Zidane ja l'ha descartat per la resta de partits.
2: Les notícies no són bones, perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.
1: Qui no torna és el blaugrana Jules Koundé, que ahir va jugar tot el partit.
0: Aquest vespre la selecció espanyola s'estrena contra Anglaterra
1: a
0: Wembley.
1: A 3:15, amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a la convocatòria. A la prèvia del partit, el blaugrana Rodri s'ha mostrat feliç amb el Barça i ha parlat també de la pilota d'or.
3: ¿Tú crees que no quiero ganarlo? No, yo sé que es un premio que no depende de lo que uno salga a decir. Depende de lo que hayas demostrado en el campo y depende de un jurado formado por 100 periodistas que deciden. Aparte que, como siempre he dicho, los títulos individuales son una recompensa al trabajo colectivo.
0: Rodri també ha parlat del seu exequip, el Manchester City, que pot rebre una sanció exemplar.
1: Ha estat declarat el club britànic culpable de 114 dels 115 càrrecs per irregularitats financeres a la Premier League entre el 2009 i el 2018. Entre elles, ocultar informació, no cooperar i incomplir el fair play financer, segons han avançat el Times i el portal de l'Athletic. Rodri, però, el blaugrana confia en la innocència del seu exequip.
3: Bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga, evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
0: A tot això, sigui com sigui, la comissió independent que investiga el cas considera acreditada pràcticament totes les acusacions contra el City,
1: que sempre ha negat les irregularitats i que insisteix que el procediment encara no està tancat. La Premier li podria imposar des d'una advertència a una multa fins a una retirada de punts o, en el cas més extrem, expulsar-lo de la competició.
0: Més partits de seleccions. Espanya sub-21 cau contra Finlàndia.
1: Amb els blaugrana Xavi Espart i Marc Bernal com a titulars, Espart va ser substituït a la mitja part mentre que Bernal va jugar tot el partit. Ahir també es van disputar l'Austràlia 1, Brasil 1, Rafinha va jugar els 90 minuts, l'Egipte 0, Angola 0, el blaugrana Hams Abdelkarim va disputar l'última mitja hora de joc i l'Hongria 0, Ucraïna 1, amb el davanter del Girona, Benat, que va jugar 60 minuts.
0: I aquest cap de setmana no hi ha Lliga de Primera, però sí de segona, la jornada l'ha obert el Girona amb victòria.
1: Per 2-0 contra l'Albacete a Montilivi, amb gols de Bel Ruiz i de Van der Beek. L'equip de Quique Álvarez ara se situa provisionalment tercer, amb 13 punts i un partit més.
4: Teníem moltes baixes, fins a 10, jugadors importants. Jo sóc el primer crític i el que vull millorar. Aconseguir aquests 3 punts, jo li dono molt valor i sobretot felicito molt els meus jugadors.
1: Avui serà el torn del Sabadell, que visitarà el filial del Celta, 6:45 de la tarda, en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Tot això mentre Aitana Bonmatí pot reaparèixer avui al camp del Logroño.
1: És la principal novetat de la convocatòria del partit del Barça femení d'aquesta tarda, 6:45 a les Gaunes. També la Lliga F aquest migdia, a les 12, el Badalona rep el Granada Palamós.
0: Avui comença la Lliga CB de bàsquet.
1: Obrirà la competició el partit entre el Bilbao i el Quitxanàs Manresa, ho explicarem al Tot Gira també. També avui a les 9 del vespre debutarà el Barça contra el Corunya al Palau Blaugrana. Demà jugaran la resta d'equips catalans, Breogán Penya a les 12, FIAC Girona Múrcia a les 5 i València i Lerna Lleida a les 6.
0: Avui, que precisament a les 11, el suplement, conversem amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, un català, un dels més universals de tots, que sentim poc parlant en català perquè la seva vida doncs passa més enllà de Catalunya. La seva parella és nord-americana i és evident que doncs té una agenda molt atapeïda, molt vinculada també a la Fundació aquests últims anys, i ha passat ja més de mitja vida als Estats Units. Avui, Pau Gasol, el suplement a partir de les 11, segur que serà interessant de sentir-lo. Què més ens queda? Anem ara al futbol sala. Passa enrere del Barça,
1: que perd el liderat després d'empatar 2 contra el Cartagena a casa. Els blaugrana, a més, també perden Mateus per problemes al genoll.
0: I continuïn imparables al Barça d'handbol.
1: Ha debutat amb victòria al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega va guanyar el Pinheiros brasiler per 33-44. Demà els blaugrana juguen el segon partit contra l'Emsamlec egipci.
0: Joan Anton Català, bon dia.
5: Bon dia.
0: Què passarà al cel aquesta setmana?
5: Cada cop costa més veure Venus, aprofiteu que queden poques setmanes per veure'l, s'amaga ben d'or al vespre, i per altra banda Saturn és visible al començament de la matinada, en posició sud, i de matinada tenim Mart i Júpiter.
0: A quina hora ha sortit el sol avui a Calafell, al Baix Penedès?
5: A les 7:44.
0: I a quina hora es pondrà?
5: 19:44.
0: Salut, Joan Anton.
5: Igualment, Roger.
0: Temperatura a Calafell a aquesta hora, Jofre Genuer.
6: Bon dia, doncs al voltant dels 20 graus ha pujat algunes dècimes perquè aquests darrers dies baixava lleugerament per sota d'aquest valor que anonem ja tropical de matinada, i per tant avui doncs una matinada una mica menys fresca en alguns sectors de la costa, sobretot central i sud, Camp de Tarragona, Costa Daurada i la zona del Delta de l'Ebre, especialment perquè aquí hi ha hagut alguns núvols baixos que no acabaran de desaparèixer al llarg de la jornada d'avui, com a molt generant un cel una mica variable i poc més. A més també avui esperem que vagin arribant alguns núvols prims per Ponent, que bàsicament el que faran és que el cel potser a estones quedi una mica enterbolit, potser al matí més al terç oest i a la tarda doncs comarques de Barcelona i Girona, però són núvols inofensius. Són símptomes de petits canvis, d'aquesta tendència que deixem enrere aquest ambient tan estiuenc. De fet, avui les temperatures màximes també baixen 2 o 3 graus, per tant, dels 30-35 que vam tenir ahir, de fet, es va arribar als 37 a les zones més càlides, doncs avui poden haver valors ja de 28 a 33, que és calor, però ja una calor doncs, que va afluixant, tot i que la xafogó augmenta una mica a la façana litoral, i és perquè hi haurà més aportació de vents marítims, d'humitat, i això es traduirà pels propers dies amb més núvols. Per tant, demà el sol que costarà una mica més de veure'l, amb més variabilitat, fins i tot amb alguns petits plogims, algunes gotes, cap al Camp de Tarragona, a l'Empordà, i tot això ha d'anar una mica més a l'inici de la setmana que ve, fent, alhora, doncs, que també es vagin perdent alguns graus i, el que dèiem, deixem una mica enrere aquest ambient tan de ple estiu.
0: Fantàstic. Gràcies, Jofre. Aquest és el temps que ens espera en un dissabte en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
7: O sigui, tot allò que esperes, no?, d'una classe alta, d'uns rics, a nivell de cultural, a nivell d'il·lustració, i resulta que s'estan passant els uns als altres, com qui es passa un pollo de farlopa, s'estan passant una pseudoterapeuta.
8: Una setmana més entre aquest estudi.
0: A veure, sóc el pitjor anfitrió de la història de la ràdio, ho reconec, abans de que et tiris la cavalleria pel damunt, i em vaig comprometre que avui la Maica tindria aquí unes safates amb esmorzars,
8: amb fruita, amb croissants... Si amb un croissant em conformo. Sort que he entrat aquí a la cantonada, he entrat amb una banana de la Palma menjant-me-la.
0: Sí, t'estaves menjant dos plàtans.
8: Dos plàtans de Canàries, sempre de Canàries.
9: El tema com parlo, clar, jo tinc una virtut indefecta que estic pensant en... Ara estic pensant en quatre coses. I és una virtut, però és un defecte, perquè la gent, vull dir, a vegades, sobretot la meva dona, es cabreixa, saps? No, en raó, perquè no posa l'atenció.
10: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És dissabte 26 de setembre del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio en què són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Abbas Araghchi.
1: There are certain actions to be taken by the United States.
2: El ministre d'Exteriors de l'Iran ha proposat al ple de l'ONU un pacte amb els Estats Units per reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies. Trump ho ha rebutjat i promet nous bombardejos després de les eleccions de mig mandat de novembre.
0: Félix Bolaños.
3: Nos vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes...
2: El ministre de la Presidència promet treballar a fons aquestes properes hores per tirar endavant el decret d'habitatge. Junts demana que es prohibeixi fer desnonaments al fons voltor com el de la Mari Carmen.
0: Javier Calvo i Javier Ambrós. Sí.
4: Espectacular. Estic remoguda, emocionada, em sembla...
2: Bona rebuda als cinemes de La Bola Negra, la darrera pel·lícula dels Javis. De fet, supera les xifres de la prevenda de l'Odissea de Christopher Nolan i molts cinemes han hagut d'ampliar sessions.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera al 8.
2: Els models de Seat, Audi i Volkswagen, que s'han de revisar per una fallada tècnica en el sistema de direcció. Els models de Seat afectats són l'Ateca i el Tàrraco i també s'hauran de revisar els Volkswagen Tiguan, Touran, Golf, Golf Variant i Caddy i els Audi Q3, fabricats en un període concret.
0: I sobretot venuts a Alemanya, o sigui que no es van vendre a casa nostra en principi. El número 7.
2: Dies. Els que TMB preveu allargar la vaga de treballadors d'autobusos a l'octubre seran vagues parcials els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29. Les aturades es faran en tres franges de matí, migdia i nit.
0: El 50.
2: Anys, els que ha celebrat U2 a Dublín amb un concert sorpresa. Els de Bono han tornat al mateix escenari en què es van formar com a grup per tocar un repertori dels seus grans èxits i presentar també alguns nous temes.
0: Aquestes tres xifres i aquests tres sons propis avui seran damunt la taula en una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Olga Ruiz, l'Antoni Xalong i l'Oriol Marc. Un mateix 26 de setembre, en aquest cas de l'any 2006, el Parlament japonès va escollir Shinzo Abe nou primer ministre del país. Aquest era el moment de l'elecció i d'aquesta manera se'n feia resolt a les notícies de TV3.
5: El conservador Shinzo Abe és des d'avui el nou primer ministre del Japó. Està considerat un dels falcons del Partit Liberal Demòcrata. El seu objectiu...
0: Shinzo Abe va ser primer ministre japonès durant un any, fins al 2007, i va ocupar el càrrec un segon mandat entre el 2012 i el 2020. El van assassinar l'any 2022 mentre feia un discurs públic. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens morem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des d'un temple de Tòquio, des del Mont Fuji o des d'una exposició d'art catalano-japonès que es titula L'últim maqui.
6: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos. El diari Ara, el Xavier Bosch, diu... parla sobre l'Assemblea General de l'ONU, que ha deixat més palès que mai com d'enrabassat està el planeta.
7: Sí, i si una cosa ha quedat clara, diu, és que si parlem de l'ONU, més aviat hauríem de dir-ne Organització de les Nacions Desunides. És cert que encara que sigui per dir-se el nom del porc, allà hi havia fins a 130 líders mundials, un espai on, malgrat tot, tothom es pot asseure l'un a prop de l'altre, i potser fins i tot rere les càmeres, entre passadissos, la cimera de Nova York serveix per mantenir oberts els canals diplomàtics. Però l'Assemblea General de l'ONU ens ha demostrat, diu, com de polaritzat i dividit està el món. Massa discursos i poca capacitat d'acció, bones intencions, però sense cap capacitat d'aplicació, escriu Bosch. Una ONU imprescindible, però, això sí, impotent, més desunida que mai i que no pot fer res per aturar els trams de torn. I etziba una reflexió final, diu així... Que lluny que queda el desig d'Eleanor Roosevelt que l'ONU fos la casa comuna on les nacions resolguin les seves diferències abans que les resolguin les armes.
0: A La Vanguardia, la Isabel García Pagán denuncia que a Espanya hi ha gairebé 50 Mari Carmens cada dia i apunta a la incapacitat de la Comunitat de Madrid i a la falta de voluntat de l'Ajuntament per trobar una alternativa.
7: I també a la debilitat d'un govern espanyol que no pot mantenir la bandera social. Mari Carmen és una víctima més d'un sistema que ha fet fallida. És símbol i alhora arma llancívola en una política que recorre el gas pebre i argumentaris carregats de neutrons, escriu. Quan el sistema fa fallida, el govern no pot declarar-se aliè a la realitat. Pagant, per tant, fa una lectura política de les derivades de tot plegat. Òscar Puente afegeix, qualifica de ximple útil sumar. Sumar demana l'expropiació del pis de la Mari Carmen i Podem es vol apuntar al renaixement del 15M avui davant el Congrés. Sánchez no té res a guanyar en aquest escenari, sentencia Pagant. En tot cas, el drama de la Mari Carmen desborda ideologies i generacions. Té tots tots els ingredients per prendre la metxa de la protesta. Les administracions han permès convertir un dret en negoci i una emergència d'habitatge en emergència electoral. Hi haurà moltes maricarments més, alerta, i les seves també seran tragèdies que no podem acceptar.
0: El periòdico Pablo Meléndez comparteix que li va semblar l'estrena de la temporada del Liceu amb una emocionant aïda. Avui, per cert, a partir de les 12, rebem la nova presidenta del teatre, Helena Guardans.
7: El Liceu es veia espectacular, amb una catifa vermella plena de personalitats. La majoria dels assistents, diu literalment, no es van emperifollar. El més vist, el casual distingit entre les dones i el vestit, amb corbató sense, entre els homes. L'elegància discreta va imperar i la soprano russa Anna Netrebko, encarnant el paper d'Aïda, es va mostrar en bon estat vocal i en ple coneixement del paper després d'una entrada una mica nerviosa. L'Aïda de Shirin Nashata encerta amb la seva foscor teixida d'horror, amor, lleialtat a la pàtria i poder polític. La posada en escena ha madurat i està plena de vídeos que mouen l'emoció. El decorat únic ofereix espais tan poètics com pràctics, igual que el vestuari modern i elegant. Una Aïda que es permet ser llibertària i que sembla voler rebel·lar-se davant la barbària. Diu el crític de música clàssica, la versió va ser rebuda amb calidesa en la nit inaugural.
0: Anem a la premsa internacional. Un robot estúpid i lleig apareix en una passarel·la de moda de Milà, ho llegim al Washington Post.
8: Va ser en un esdeveniment de la marca Vogue. Segons la comissària Judith Clark, en aquesta desfilada els robots formaven part d'una narrativa més àmplia sobre la història de la industrialització de la moda. El cronista del Washington Post, Shane O'Neill, explica que els representants de les marques Prada i Valentino no van aplaudir els robots i escriu: "Em sorprèn que algú aplaudís, sobretot en una sala suposadament plena de persones, el sou de les quals depèn del seu bon gust. El cert és que portem molts anys veient demostracions de robots humanoides en diferents àmbits, però fins ara, llegim, aquestes màquines han demostrat no ser gràcils, ni elegants, ni estèticament agradables." I remata la crònica amb aquestes paraules: "La moda, en els seus millors i pitjors moments, pot ser voluble, capritxosa, inescrutable i profundament beneita. És redundant dir que el món de la moda viu desconnectat del món. Això no sempre és dolent. Ara, però, la moda sembla desconnectada de si mateixa."
0: Albert, avui els diaris esportius parlen d'aquest Anglaterra-Espanya, monopolitza, de fet, les portades.
8: Les de l'Esport i Mundo Deportivo són pràcticament un calc, mateix titular, duel d'or, i imatge en què apareixen Lamine Yamal i Harry Kane, dos dels aspirants a guanyar la pilota d'or. A la franja superior, les dues capçaleres també es fan ressò de la sanció a què es pot veure exposat al Manchester City, després d'haver incorregut en 114 infraccions financeres. I en un requadre de la part inferior, l'altra gran notícia esportiva: Mbappé marca i es trenca en el debut de Zidane. A Madrid, la lesió del genoll d'Mbappé passa més desapercebuda. A les portades, a les llegim, estrena mundial, amb foto de Lamine amb la samarreta de la selecció espanyola, amb les dues estrelles impreses al pit. I al marca, Espanya, escrit amb lletres gegants, estrena les seves dues estrelles.
6: Avui, el suplement...
0: A les 9 obrim tertúlia al suplement amb Oriol Marc, Antoni Xalong, Olga Ruiz i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro. I just després, avui ens visita Mònica Terribas amb nova criatura sota el braç.
9: Es muy difícil entender cómo los que fuimos de l'Opus Dei estuvimos allí.
0: Dos anys després d'endinsar-se en el món de l'Opus Dei amb el documental El Minuto Heroico, que narra la vida dins de l'obra des de la perspectiva de les dones, premiat amb un Ondas, per cert, aquest divendres s'ha estrenat a HBO Max El Buen Espíritu. És una investigació, en aquest cas, sobre el paper dels homes i que narra la perfecció fins on arriben els tentacles de la institució. En parlarem amb la Mònica Terribas a quarts d'11 i també amb diversos testimonis que van aconseguir escapar de l'Opus. I després... Avui al suplement un convidat d'alçada, un dels catalans més universals, ni més ni menys que Pau Gasol al suplement.
10: Considerant el seu tiet, saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryan i les seves filles de germanor i de família. Sí que sempre vaig tenir molt de respecte al que era formar una família i al poder dedicar-li el temps i l'atenció necessària.
0: A les 11, la conversa sencera amb Pau Gasol, 5 anys després de la seva retirada, bolcat amb la Fundació. Xerrarem de Kobe Bryant, de la seva nova vida lluny de les pistes i de la família nombrosa que ja ha format. I després...
11: Em dius que el nostre amor va ser com un infant, que dones el teu cor els dies que vindran.
0: Aquest que sona és el Toti Soler, tota una institució musical d'aquest país que s'ha fet un fart de compartir escenaris amb els grans noms de la nova cançó. El que poca gent sap és que Toti Soler és germà de Bernat Soler, el nostre Bernat de la TDT.
12: Ens portem, crec que 24 anys. És a dir, biològicament, el Toti podria ser el meu pare.
13: Exacte, no? exacte.
0: I la realitat és que compartíeu el pare, no?
13: Quan el meu pare es va casar amb la Pilar, amb la seva mare, doncs jo ja no vivia a casa. O sigui, en realitat no hem compartit mai casa.
12: No hem convissut mai. El meu pare es va casar amb una dona, amb la Maria Galí, va tenir tres fills, el gran era el Toti, dos més, la Montserrat i el Martí. La Maria Galí va morir, el meu pare va quedar vidu, i al cap de bastants anys,
13: uns 15 anys,
12: va conèixer la meva mare, la Pilar. Aleshores es va casar amb la meva mare i va tenir dos fills més. Jo sóc el gran i després el Pau, que és el meu germà petit, que té dos anys menys que jo. Per tant, el meu pare, el doctor Jordi Solevats, va tenir cinc fills, tres d'una tongada i dos d'una altra, però amb molta diferència d'anys i d'edat. Jo el Toti sempre la meva imatge d'ell de petit és d'un artista, clar, l'artista de la família, el músic.
0: Avui no? El suplement, a partir de quarts de 12, la història de dos germans que s'han guanyat la vida cantant, ja siguin cançons o gols del Barça, a quarts de 12 la conversa sencera des de l'Empordà amb els germans Soler. Tot això en un matí de dissabte en què també tindrem temps de conversar amb Helena Guardans Cambó, la flamant nova presidenta del Liceu, l'endemà de la inauguració envaïda, i amb el Pep Noguer aprendrem a obrir ostres sense fer-nos mal. 5 minuts per les 9 del matí és l'hora en què arriben els enigmes criminals narrats pel Lluís Soler. Les respostes dels enigmes les podeu fer arribar a suplement@catradio.cat i entre les més originals de totes, sortegem un talonari de xec regal pel valor de 200 euros bescanviables en prop de 1.500 establiments de Catalunya adherits a la Comerciada. Avui l'enigma criminal del Lluís Soler diu així.
14: Enigmes criminals. Una dona va morir mentre esperava l'autobús. Va estar esperant-lo una bona estona, però quan va arribar va ser letal. Què ha passat? El suplement amb Roger Escapa.
0: Respostes a suplement@catradio.cat. Una dona va morir mentre esperava l'autobús. Va estar esperant-lo una bona estona, però quan va arribar va ser letal. Què ha passat? La resposta més òbvia de totes no s'hi val. La més original s'emporta aquest xec regal per valor de 200 euros bescanviables a prop de 1.500 establiments adherits a la Comerciada.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Cort Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Cort Inglés Pones. Hipercor, Supercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
18: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
19: Aquí el tens.
18: Ja?
20: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Pones.
21: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
22: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Reviu els himnes del pop-rock català com no els has sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
24: Arriba la setmana de la llançaria del Cort Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques. Com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Germel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Cort Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
25: El Piro Musical se'n va a la platja.
1: amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses, i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adeu a la Mercè.
3: Aquest any ho petarem molt fort.
1: Piromusical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3Cat, diumenge a la nit. Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el...
3: 12.061. 12061, de la sèrie 93.
1: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
15: Catalunya Ràdio.
16: Som 3Cat.
15: Catalunya Ràdio.
16: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
15: Som 3Cat.
0: Són les 9.
16: A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: L'habitatge i l'educació han capitalitzat el debat públic de la setmana. Són dues potes fonamentals del sistema que estan malaltes. Si bé el tractament que s'aplicarà és lent i triga a fer efecte i no anem sobrats de paciència. Per una setmana, la Mari Carmen més famosa no ha estat Maica Navarro, i això que la mort de l'arquitecte Josep Juan Pérez té tots els ingredients per acabar a crims. Una senyora de 87 anys s'ha convertit en símbol després de ser desnonada. Tothom intenta emportar-se-la cap al seu terreny i ara fins i tot la immobiliària propietària del pis s'ha inventat un pla perquè torni al seu habitatge. No funcionarà perquè l'Ajuntament de Madrid diu que no compleix els requisits. Però a Madrid, qui realment està incòmode amb la història de la Mari Carmen és Isabel Díaz Ayuso, perquè cada vegada que en sent parlar li recorden el seu àtic. A Catalunya, després del desastre de les proves PISA, sembla que fem marxa enrere en el model educatiu dels últims anys. Tornaran les lectures obligatòries al batxillerat i la intenció és que hi hagi més hores dedicades a la comprensió lectora i a les matemàtiques. A vegades només cal aplicar el sentit comú. El mateix sentit comú que li va faltar a la diputada del PP, que aquesta setmana ha fet història al Congrés dels Diputats. Història perquè li va faltar comprensió lectora quan va llegir les instruccions de com funciona un esprai de gas pebre.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim el Marc Molins, ell és advocat penalista, l'Oriol Marc, subdirector del Nació, l'Olga Ruiz, que és periodista, i l'Antoni Jalón, que és advocat, escriptor i dinamitzador cultural. Bon dia i bona hora a tots quatre.
1: Bon dia. Bon dia.
2: Què tal? Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I de Lleida.
1: I de Lleida.
0: Esteu bé?
3: Sí.
2: Super. Sí, relativament.
1: Festa major, Lleida.
0: També, eh?
1: Va començar ahir. Festa major petita.
0: Avui què hi ha?
1: Avui hi ha sardanes i hi ha una fira que es diu Mos per anar a menjar. A Lleida tot es resumeix amb anar a menjar. Les festes populars
0: està bé.
1: Són això.
0: Pobres cargols.
1: No, pobres no, escolta.
0: No dic cap broma, a mi m'agraden molt.
1: Han nascut per patir, vull dir, no... no.
0: I serem aviat, encara no puc dir en quin format, i més d'una vegada aquesta temporada em consta, però encara no ho puc explicar. On sí que puc dir que serem diumenge que ve, i això ens fa una il·lusió enorme, és el concurs de castells de Tarragona. Tarra Corena Plaça, diumenge, és un programa que comença a les 6 del matí i acaba a les 5 de la tarda. Ens posen una via aquí, ens van posar en suero,
2: I
0: anem fent ràdio. I anem narrant castells i ja l'hem fet unes quantes vegades perquè el concurs només es fa cada 2 anys. Aquest any hi tornem i diumenge hi serem amb tota la il·lusió d'una plaça plena amb 12 colles que fan el concurs diumenge. És un concurs que ja comença aquest cap de setmana a Torredembarra i és un programa molt xulo en què ens ho passem pipa i hi ha un munt de convidats i també és Catalunya al final, no? Els castells són Catalunya i el concurs doncs és un clàssic també del suplement. Tenim molta teca, a Lleida ha estat notícia aquestes últimes hores, més enllà de la festa major, per tota la història del burca. Ara afrontarem aquest debat que sempre és interessant, però abans us vull preguntar si vosaltres recordeu les lectures obligatòries, si us van marcar realment a l'escola.
3: Sí.
0: Què us van fer llegir, tu, Oriol?
3: Mira, estic repassant el missatge que li vaig enviar a la Sònia.
0: Perquè això us ho vam demanar.
3: Que això, avui sí que venim al mestre.
0: A veure si coincidim, perquè som de la mateixa quinta.
3: Mira, a mi a l'ESO em van fer llegir el Quixot.
0: Carai.
3: Que és començar
0: però
3: a fora.
0: La versió de Lux o la versió...
3: No,
0: la versió original, eh?
3: Podies agafar el que volguessis, diríem. Corria càrrec teu agafar l'exemplar que fos. I sí que tinc el record de fer el càlcul, de mirar les pàgines que tenia el llibre, dividir pels dies que em quedaven per la data límit de llegir el llibre, i pensar de llegir 4 o 5 pàgines al dia. Em va costar molt. No me'l vaig acabar en el seu dia, però batxillerat sí, perquè me'l van tornar a fer llegir. I en tinc un bon record com a estructura narrativa, per entendre'ns. Vull dir, de vegades veus algunes pel·lícules i dius, aquesta estructura és calcada a l'anterior, pel·lícules antigues que veus que són el germen de pel·lícules posteriors, i en el cas del Quixot tinc la mateixa sensació. Després m'han fet llegir una pedra important, que era la Regenta, que això, vull dir, segur que vaig aprovar l'examen, però el llibre no me'l vaig acabar.
0: A mi també me'l va fer llegir la Regenta. Va costar moltíssim.
3: Pal enorme. Crec que està el segon volum està intacte. Crec que és el meu pare. El segon volum està intacte.
0: Sí, ni Oriol Marc va poder amb la Regenta, eh?
3: No,
0: seria el titular.
3: De fet, ara, quan allò en algun trasllat el mires, penses, ai, crec que no va bé.
0: Ara hi entrarem, però a mi em sembla molt bé que tots ens apuntem a que les lectures obligatòries han de tornar, perquè sembla de sentit comú, realment, i més després de veure com ha anat el PISA, però serà molt interessant veure quina llista presenten de lectures obligatòries, perquè jo, per exemple, tinc el record traumàtic, em sap molt greu, per Joaquim Ruïra, que fa molts anys que descansa en pau, i segur que els seus familiars doncs entenen que el seu llegat literari és història de Catalunya, i no poso en dubte això. El que jo dic és que Marines i Buscatges és un llibre que no et fa estimar la literatura quan no estàs avesat a llegir. O sigui, crec que has de proposar Marines i Buscatges més endavant. I jo el vaig enganxar en un moment en què necessitava doncs una cosa que m'atrapés, i això no t'atrapa.
3: No.
0: Aleshores, crec que és molt interessant saber aquesta llista, que crec que la setmana que ve sabrem de quines lectures obligatòries tornen al batxillerat, és a dir, el departament fa una llista i després l'escola sí que té la potestat de dir, doncs mira, nosaltres escollim Últimes tardes con Teresa, 100 anys de soledad, la literatura espanyola, o el zoo d'en Pitus infantil, que tu et devia marcar això també.
4: A mi em va marcar, sí, jo recordo... O sigui, no tinc clar si era una lecció dintre d'un conjunt de llibres o si havíem de llegir aquest, però recordo a tercer o quart de GB, el que en aquests moments per mi era GB, el zoo d'en Pitus com una primera lectura, i a més l'assoliment del... Acabes el llibre, un llibre que encara ara el recordo, o sigui...
0: L'ha reeditat La Galera en format de còmic, reversionant la història, perquè és una història que envelleix una mica malament en els paràmetres del 2026, i tu i jo no som de la mateixa generació, però a mi també me'l van fer llegir, i recordo que Sebastià Sorribes, que en pau descansa des de fa molts anys també, va venir a l'escola a fer-nos un comentari i va impressionar molt perquè tenies l'escriptor del Zoo d'en Pitus en una aula de nens molt petits que li podien fer preguntes. I aquesta història recordo que em va marcar. Vull dir que en aquest cas crec que sí que és, doncs, mira, una experiència que te l'emportes per sempre.
4: I a més és important que al final la lectura és un hàbit, no? I si aquests primers contactes no et generen l'afinitat i el gust per la lectura, l'hàbit entra en possible risc, no? Per tant, el que sí que la selecció, al fil del que comentava Roger, sigui una selecció encertada, més pensada en la capacitat de generar addicció o hàbit per la lectura, que per una qüestió pues, estrictament cultural o lingüística, que aquest sigui el viatge, l'enfocament a la selecció, crec que és important.
0: I a tu, Olga, què et van fer llegir?
2: Jo vaig tenir molta sort, perquè tenia una profe de llengua tan catalana com castellana, que ens feien llegir moltíssim. Dic que vaig tenir molta sort, perquè si bé és cert que crec que la lectura, especialment aquelles edats o aquestes edats, ha de ser un equilibri perfecte entre alguna cosa que t'enganxi i alguna cosa que et motivi, però també ha de ser un repte. És a dir, jo no dono per fet que totes les lectures hagin de ser faciletes i que totes hagin de ser sense cap tipus de repte intel·lectual. No? Jo crec que després els llibres que més recordes són aquells que t'han suposat dintre de Catalina Gran t'han suposat un repte, no? El fet d'haver estat capaç d'entendre la història encara que sigui passats uns anys. No? Jo vaig tenir molta sort, crec que vaig llegir pràcticament tot Rodoreda a la meva època escolar i després, a més, ho complementaven anant al teatre a veure alguns dels muntatges de Rodoreda, cosa que agraeixo moltíssim. Vaig llegir poesia, Miguel Hernández, Pedro Salinas, vaig llegir autors latinoamericans, La Casa de los Espíritus, recordo que ens van fer un treball d'Isabel Allende, i després coses més, possiblement tirant cap a l'adolescència, doncs que jo em podia sentir més identificada, no? Com El Vigilant del Camp de Sègol, Momo, que encara recordo i fa anys i anys i anys, i després sí, coses més fortes, no? La Celestina, Lorca, ja tirant més cap a l'edat més adulta, que va ser el que em va introduir a Lorca, però trobo que és el secret. És a dir, sense lectura no hi ha cultura. Mira, m'ha sortit un rodolí. Sense lectura no hi ha cultura, realment. I no hi ha curiositat per aprendre. I jo estic desitjant veure la llista i espero que no tracti els nens, nenes, adolescents com a tontos. És a dir, els nens, nenes i adolescents els hem de tractar amb la intel·ligència que tenen.
0: Les lectures obligatòries, tampoc cal que ens emocionem del tot, tornen només al batxillerat, de moment, que sapiguem. Sí que hi ha la intenció de la voluntat de fer una mica més d'hores de matemàtiques, fer més hores de comprensió lectora i capitalitzar des del departament doncs, les directrius de cada centre. És a dir, que almenys se supervisin, que no sigui tot un esperit lliure, cadascú fa el que vol. Jalong, a la teva època què et van fer llegir?
1: A la meva època, que és abans del Pleistocè, a mi no m'han fet... Si dic el que em van fer llegir...
0: Sí, home, digueu.
1: Jo vaig fer l'escolarització entre... Jo vaig néixer el 56 fins al 73. Per tant, la meva escolarització és l'època franquista. Jo no vaig tenir mai català a l'escola. Jo no vaig anar mai, només vaig anar amb nois als 17 anys. Fins als 17 anys jo només havia anat amb nois. Tant a l'escola privada com a l'escola pública, perquè l'institut a Lleida estava separat, el masculí i el femení. No teníem, evidentment no teníem català. No, ningú ens explicava ni el català ni la literatura catalana.
0: I com i quan vas aprendre a escriure en català, tu?
1: Jo vaig començar a interessar-me pel català als 17 anys, perquè jo vaig tenir molta sort de tenir de professor de llengua i literatura espanyola el Jordi Pàmies, que és un gran poeta en català, que havia començat en castellà, també. I llavors ell em va posar el cuquet de la lectura, però era una cosa com molt individual. A l'aula, tu no...
0: I el franquisme què et feien llegir?
1: Cantar del mio Cid.
0: Wow.
1: Que si la regenta és no et dic res, el que és el cantar del mio Cid. I després jo recordo, clar, dius... Què us feia llegir? Nosaltres teníem una cosa, la meva escolarització hi havia, durant tots els anys, formació de l'espíritu nacional. Mm-hmm. Hi havia llibres, jo me'n recordo als 15 anys, el llibre es titulava Ser hombre. Punto.
0: Carai.
1: I allà hi havia lectura, un totxo així. He donat tots aquests llibres al Museu d'Història de Barcelona, perquè si no la gent no es creurà...
0: Per cremar-los,
1: que nosaltres... No, no, perquè els ensenyin. Perquè se sàpiga el que va ser.
0: I ser hombre,
1: una educació
0: que
1: tan dirigida.
0: Què proposava ser hombre?
1: Home, pues el Cázar de Toledo i aquestes coses, la virilitat, l'honor, la defensa de la pàtria, bueno, aquestes coses, no?
0: Veig que tu vas prendre el peu de la lletra, no?
1: Vaig fer exactament el contrari del que deien que havia de fer. Però, bueno, clar, té l'efecte rebuig, això, també. Perquè jo ja estic al final del franquisme. I clar, quan t'explicaven aquells sopars de duro i veies la realitat de manca de tot tipus de llibertat, de que la llengua era inexistent, és que era inexistent. Jo me'n recordo, jo era puricantó marista, vull dir que cantava el cor dels maristes, i teníem un germà que es deia Fernando, que era de Lleida, i es deia Fernando. I un dia ens va dir, el proper diumenge, era en castellà, el proper diumenge anirem a Belllloc a cantar a la parròquia, que com vostès saben vol dir bello lugar. O sigui, arribàvem a aquest punt que fins i tot els noms s'havien de traduir per no fos cas que alteréssim la pau pública.
0: 2:15. Esther Niubó, la consellera d'Educació.
5: Un retorn urgent a l'essència de l'aprenentatge, un back to basics. I aquells bàsics no són altres que recuperar la importància i la centralitat de l'escriptura, de l'ensenyament sistemàtic de l'ortografia, l'oralitat, materials escrits de referència estables. Estem parlant de llibres que han anat perdent pes en els últims anys.
0: Back to basics, diu la consellera, i la idea també. Hi va haver aquesta cimera amb tots els partits, menys Vox, també Aliança Catalana, per incrementar el pressupost educatiu fins al 6% del PIB. Catalunya està al 4%, al voltant del 4% ara, per sota de la mitjana europea. No sé si és una declaració d'intencions, si creieu de veritat, si fer marxa enrere és possible amb el model educatiu que tenim.
4: Jo amb el que crec moltíssim és amb aquesta, darrere d'aquest eufemisme, no? Els materials escrits de referència estable, els manuals de tota la vida, són imprescindibles. És a dir, aquesta idea de que l'alumne pren uns apunts que no deixen de ser la percepció del que el professor amb encert o amb desencert ha explicat, i que aquells apunts són la línia de flotació de l'assignatura, i que és un error pedagògic greu. És a dir, qualsevol assignatura, qualsevol disciplina mínimament rigorosa ha de tenir un manual de complement, no? A les facultats, a les escoles, i això ha desaparegut, havia desaparegut. La idea de que l'alumne, insisteixo, porta la carpeta i allà ho porta tot, penso que és un d'aquests bàsics irrenunciable. Evidentment ortografia, evidentment oralitat, evidentment expressió escrita i verbal, però el manual, no? Com el llibre, el punt de referència, l'essència, la completud de l'assignatura, fora dels apunts, això és imprescindible.
3: I ara perdoneu-me perquè abandonaré la moderació i la prudència per on es troba. Jo vull un Nuremberg. Jo vull sang i vull revenja. Vull un Nuremberg contra tothom que va impulsar el contrari del que deia aquests dies la consellera Niubó. Vull que hi hagi un Nuremberg contra aquests que han prioritzat l'educació emocional, exclusivament emocional dels nens, en lloc de l'educació per paràmetres d'aprenentatge. Vull un Nuremberg contra qui va decidir que els nanos se'ls havien de posar pantalles i ordinadors per ensenyar-ho tot a l'aula. I vull un Nuremberg per tots aquells que han menystingut, menyspreat i han volgut apallissar conceptes com la memòria per aprendre a l'aula. Perquè al final, ho deia l'altre dia el Joan Sindreu, i crec que té tota la raó del món, si tu no aprens un concepte, després no el pots relacionar. Si tu no tens memoritzats una sèrie de bàsics, després tu ja pots tenir intel·ligència artificial, pots tenir un mòbil a la mà, que si no saps què estàs buscant, mai sabràs què has de preguntar, i per tant la resposta mai et satisfarà. I crec que hi ha coses que s'han fet els últims anys que no tenen cap mena de sentit. Crec que haver desterrat, per exemple, els dictats del funcionament habitual de les classes em sembla una barbaritat. No sigui se li va acudir, però crec que la Fiscalia hauria d'intervenir en aquest improbable Nuremberg que hi haurà, i crec que al final, quan tu veus els resultats de PISA...
0: Aquí hi ha responsables polítics, només cal que mirar sí. qui ha ocupat les conselleries d'educació els últims 15 anys, si vols.
3: Jo aniria més enllà, eh? Hi ha hagut un moviment pedagogista a Catalunya que ha estat profundament decebedor pel que fa als resultats, i crec que en algun punt del camí haurien de donar explicacions de per què hi ha hagut gent o mètodes que han tingut una influència descomunal en els responsables polítics, i que segurament no perdran mai la feina, només faltaria. Jo no desitjo que ningú perdi la feina, només desitjo que se'ls assenyali per haver provocat la caiguda d'un sistema educatiu que ja tenia problemes, i que sobretot, perquè per mi el problema principal és aquest, l'escola ha deixat de convertir-se en el principal motor de l'ascensor social a Catalunya. L'escola està per igualar que qualsevol persona que entri a qualsevol escola del país surti amb els mateixos coneixements, independentment del seu nivell de renda, independentment del que hagi viscut a casa seva, independentment dels diners que hi hagi a casa seva, del nivell cultural que hi hagi a casa seva, que tu surtis amb 16 anys de l'educació obligatòria amb els mateixos coneixements de tot. I això s'ha trencat, i és un pacte social d'aquells que costarà molts anys de refer.
0: Ha vingut amb la destral l'Oriol Marc avui. Olga.
2: Sí, podria pràcticament aplaudir tot el que ha dit l'Oriol sense voler al Nuremberg. És a dir, aquí ja la meva moderació m'impedeix d'anar una mica més enllà, però certament jo em faria moltes preguntes. Què és el que hem fet amb l'educació? I des de quan hem deixat de fer coses que juguin a favor de l'educació? En quin moment es va perdre el sentit del que significa anar a escola? En quin moment es va perdre el sentit del que significa esforçar-se? En quin moment es va perdre el sentit del que significa exigència? Que jo crec que són paràmetres que han desaparegut absolutament dels plans pedagògics actuals. Jo hi crec en l'educació emocional. No sé si a horari complet i a les escoles és el millor lloc per dur-la a terme. El que sí que crec és que les xifres, les dades ens demostren que les generacions estan perdent un nivell, o estan arribant a un nivell sota mínims. Només cal passar-se per una aula, no sé, jo he fet classes, jo crec que molts dels que estem aquí hem fet classes, i és desesperant. El nivell especialment de cultura general dels i les alumnes del país és absolutament desesperant. El nivell de curiositat, de manca, òbviament, de curiositat, que per mi és fonamental per tal d'avançar, és desesperant. Però és que aquí hi ha moltes persones que saben que això està passant perquè ho veuen i perquè tenen fills, també.
3: Sí.
2: Vull dir, és que no cal anar gaire lluny. És que si tu tens fills, i tens fills que van creixent i van evolucionant escolarment, tu te n'adones que el seu nivell no és ni molt menys el nivell que hauria de tenir una persona que va a escola tots els dies, que va a classes tots els dies i que suposadament s'està preparant per exercir una vocació ja en el nivell universitari, que aquí ja el nivell universitari, en fi, si traiem tres o quatre carreres que continuen mantenint paràmetres d'exigència estables, és per posar-se les mans al cap. Però jo sí que tinc la sensació de que ara farem una taula de treball, crec que bé entès, farem una taula de treball per fer un calendari, per decidir què és el que farem.
0: L'acord d'ahir és que es tornen a trobar.
2: Ah, molt bé.
0: I la voluntat d'arribar al 6% del PIB, que crec que sí que és significatiu i important.
2: Sí. A mi em sembla bé que hi hagi una voluntat. Em sembla bé que hi hagi una voluntat. El que passa és que no només arribem tard, sinó que tinc la sensació de que estem tota l'estona marejant la perdiu. Estem tota l'estona, vull dir, tots els anys. I sí, tu deies, hi ha hagut responsables d'educació, consellers, conselleres. Això ve de molt enrere. Això ve de molt enrere. Per tant, no sé si les pantalles... Ens hem gastat molts milions amb que tots els nens i nenes tinguin la seva pantalla individual, la seva tablet o el seu ordinador per treballar. Ara els volem retirar. La pasta no la tornaran, però bé, esperem que a partir d'ara la pasta s'inverteixi, els diners, els calés, de tots, s'inverteixin en coses que siguin més profitoses. És que jo crec que és que clama el cel, no sé.
0: Jalón i Molins.
1: Crec que me salvaré del Nuremberg pels pèls. Perquè jo vaig deixar el Departament d'Ensenyament fa 31 anys.
2: Ai, Jalón, que rebràs avui?
1: No rebré, perquè fa 31 anys...
3: Ha prescrit.
1: Per començar, ha prescrit. Si havia fet algun delicte. I mira que em vaig arribar a signar de coses, eh? Però no depeníem dels moviments pedagògics. Era una altra manera de treballar. No ens plegàvem a l'última moda que passava per allí. I això va costar vagues, perquè bé, el moviment estava ben implantat. Però jo crec que el sistema educatiu necessita quatre coses. Necessita que la gent sàpiga que el valor de l'esforç és insubstituïble. i que sense esforç ni hi ha escola ni hi haurà societat. Perquè el món no funciona per emocions. El món funciona per principis de jerarquia i per principis d'ordre. I llavors, bé, els nens els podem fer feliços, però l'objectiu de l'escola no és fer feliços. L'objectiu de l'escola és que els nens i nenes surtin sabent, tenint una cultura general que els permeti afrontar la vida i que els iguali a tots en el nivell de coneixement. Visquin on visquin. Perquè, clar, per què fem les zones pedagògiques

0: cauen en depressió. Dic, home, per l'amor de Déu, els hem de fer... Què és l'antídot contra això? Que treballin. Que treballin i que el seu treball sigui mesurat i tingui recompensa. Perquè, si no, doncs podem parlar a l'infinitum de totes les
1: voluntats. Acaba, perdona, acaba.
0: Després, la continuïtat. No podem tenir un dia fem una cosa, un altre dia fem una altra cosa, ara farem una reunió d'una reunió per preparar una altra reunió. El diagnòstic ja el tenim. En tantes coses a Catalunya tenim diagnòstics. No necessitem més diagnòstics, necessitem tractaments. I llavors no, continuem fent diagnòstics. Bueno, i la tercera és l'estabilitat. Jo quan vaig veure, jo sóc un outsider absolut del sistema educatiu en aquests moments, però quan vaig veure que treien les lectures obligatòries, que tot el que era obligatori es treia, escolti, la vida no és un camí de roses on tot funciona bé i tot es pot preveure. La vida té dificultats. La vida és superar-te un dia i un altre, sabent que a vegades et sortirà bé i a vegades et sortirà malament i que has d'estar preparat per les frustracions. I si no preparem els nostres joves per aquests temes, tindrem una societat als peus dels xinesos i dels americans, si és això el que es vol.
1: Endavant, Marc.
2: Jo és que havia demanat la paraula abans de sentir l'Antoni i no puc millorar. No puc millorar el que comentes. Estic totalment d'acord. És a dir, per mi la reflexió jo la que faria és les responsabilitats, no? En aquest Nuremberg del que parlava l'Oriol. És a dir, jo crec que tots d'una forma molt col·lectiva vam caure en aquest discurs de la felicitat, de la comoditat. En alguna mesura, si t'expliquen que l'escola pot ser la disjuntiva entre aquest model, pel que jo també ara, sense embuts, m'abono, no?, aquest model d'esforç, d'exigència, o un model de felicitat i de benestar, si és veritat que existeix l'opció, evidentment, tots ens aboquem al segon, no? Però és que no existeix l'opció, és que estic totalment d'acord. És a dir, l'escola ha de ser el punt de referència on s'implementen, on es projecten aquests grans valors que construeixen l'individu, que són perseverança, esforç, frustració, empatia, resiliència... I això exigeix un canvi de model, perquè si no ens podem trobar amb els pixats al ventre.
1: Molt breu, sisplau, Olga i Xalong.
3: Simplement per fer un apunt favorable a professors, professores, l'antídot tampoc és el ser hombre d'abans.
0: Home, jo no ho he dit.
3: Tampoc el ser hombre,
0: Vull dir,
3: amb això, no, ja ho sé. Amb això el que vull dir és que l'educació emocional és important, i ho és també. Hem de pensar quina responsabilitat ha de recaure en l'escola i quina responsabilitat ha de recaure en les famílies, que han deixat absolutament la responsabilitat d'aquesta educació a les escoles.
4: S'ha externalitzat.
3: Exactament, cosa que és impensable fa uns anys. Però sí que hem de preparar una generació empàtica, una generació que entengui que fer mal al teu company de col·le o de classe ha de tenir un càstig, si no passa res per castigar els joves i els nens i nenes. Però també hem de parlar d'una realitat que té a veure amb els professors saturats, desencantats, descreguts, mal pagats fins fa res, desautoritzats absolutament. Aquesta és una realitat que també s'ha permès políticament i que s'ha enquistat al llarg dels anys. Ells ho han dit, han aixecat la veu moltes vegades i tampoc sé si els hi hem escoltat el que caldria políticament parlant.
0: Jo només volia fer dos punts. Un, els pares han de confiar en l'escola. No pot ser que els pares s'enfrontin contra els professors i que el nen sempre tingui raó. El nen no sempre té raó i el nen ho ha de saber. I el que volia dir és, hi ha una diferència que jo crec que és fonamental, és educació i ensenyament. L'educació s'ha de rebre a casa i ha de ser refrendada a l'escola. L'ensenyament te l'ha de donar a l'escola, però el nom fa la cosa, en aquest cas. I jo crec que no va ser un bon canvi aquest, però bé, és igual. Sobre el 6% del PIB, em sembla estupendo. Vigilem en caure amb la dictadura de les xifres, perquè jo vaig conèixer, quan estava ensenyament, la dictadura dels 25 per aula. Escolti, això depèn. Depèn. No hi ha números màgics i no... I el 6% per a fer què? Jo vull saber per a fer què el 6%. Perquè, si no, els llançarem.
1: 3 minuts per arribar a 9:45. He de fer una pausa després de reivindicar el bolígraf vermell. Aquí sí que ho ha estat bastant tots quatre, doncs, amb ganes.
0: Nuremberg.
1: Sí. De suspendre, si cal. Farem una pausa i passem per Lleida, que ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic.
5: El suplement, amb Roger Escapa. Uf, dormíem...

0: Llençols nets és la millor sensació del món.
1: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
0: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
1: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
2: Arriben els dies de bellesa del Corte Inglés. Amb el 20% de regal per una segona compra d'alta perfumeria, cosmètica i per a farmàcia. Pensa-hi. Només fins al 7 d'octubre aconsegueix un 20% de regal als dies de bellesa del Corte Inglés. Consulta les condicions a les nostres botigues web i app.
3: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
4: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
3: Consulta el programa barcelona.cat / la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Quan dones importància al que t'endús a casa per menjar, busques. Quan busques, vens al Corte Inglés. I quan vens, trobes el salmó ASC la meitat o sencer per tan sols 11,95 euros al quilo i amb 5 euros de regal per peixateria. I per cor, supercor i supermercat al Corte Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
6: Quan em pregunten com ens ho fem per mantenir 4 fills, sempre responc: acceptem efectiu i Bizum. Vol que li passi el número?
7: Descobreix el cas sencer a 3cat.cat, equip 012.
8: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
9: De veritat, Mallorca era platja, tio.
8: Torna la travessa 3cat. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
10: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
11: Vaig al límit amb tu.
8: Aquí la fama no serveix de res.
12: La travessa, expedició tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3cat.
13: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria premium i celler.
14: Nou Club del Gourmet a la cinquena planta del Corte Inglés de la Diagonal, la teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
15: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3cat.
16: Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio. Som 3cat.
16: Som 3cat.
18: Els 10 anys d'Odisseu per tornar a Ítaca, els 10 per 10 cants a la Divina Comèdia, les 10 jornades i els 10 narradors del Decameró, les 10 pometes del Pomer, 10 temporades de llibres i ràdio per seguir sumant històries, personatges i emocions.
19: Ciutat Maragda, 10 anys compartint literatura. Dissabtes a la 1 del migdia a Catalunya Ràdio, amb David Guzmán.
20: Lectures per a tots els gustos.
21: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
22: Passa un minut de 2:15. El suplement tertúlia amb l'Oriol Marc, el Marc Molins, l'Olga Ruiz i l'Antoni Jalón. El ple de l'Ajuntament de Lleida ja ha donat llum verda a la nova ordenança que inclou la prohibició de portar burca o niqab a l'espai públic. El govern municipal socialista ho ha acordat amb Junts per Catalunya i Vox hi ha acabat votant també a favor. La resta de l'oposició ha votat en contra. L'argument de la proposta és que ocultar la cara al carrer no és propi d'una societat lliure i democràtica. Un argument que busca que la justícia no tombi la mesura com va passar el 2010, perquè aleshores sí que esmentava el vel integral i el Tribunal Suprem la va anul·lar perquè va considerar que un ajuntament no pot legislar sobre aspectes com drets fonamentals, com la llibertat religiosa. De fet, ho ha de fer una llei orgànica al Congrés. Per això el text aprovat ahir no parlava ni de burca ni de niqab, sinó de qualsevol peça de roba, vestimenta o indumentària que oculti el rostre als espais públics. Així ho defensaven tots els partits que hi van votar a favor. Comencem per l'alcalde Fèlix Larrosa del PSC.
23: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat, perquè sense el contrari no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
22: Des de Junts, Joan Ramon Castro.
24: Nosaltres ho tenim molt clar. A
0: estem en contra de l'ús del burca. Molt clar.
22: Glòria Rico, portaveu de Vox a la Paeria, en aquest cas també es van sumar a aquesta proposta del PSC i de Junts, tot i que els motius encara anaven una mica més enllà els de Vox.
1: Si algo hay que reprocharle a este proceso no es la falta de rigor, sino la lentitud excesiva con la que se ha tramitado.
22: A l'altre costat, Esquerra i el Comú, que diuen que les multes que es posaran a les dones que vagin al carrer amb el burca o el niqab, en aquest cas, doncs, suposen a tot això. I sentim primer la portaveu republicana Jordina Freixanet i també del Comú Laura Vergés.
2: Marxarem més tranquil·les si els fiquem 450 euros de sanció?
11: Nosaltres demanem treball feminista real amb les dones afectades, amb els homes que promouen això, que multem a la dona i no multem a l'home.
22: El PP, en canvi, també hi està en contra, però perquè considera que l'ordenança queda curta i l'excepció que permetria l'ocultació del rostre si es fa un exercici d'un dret fonamental fa que tot plegat, diu, sigui un teatre.
24: Per tant, quan una senyora se la pari i li digui que porta la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció.
22: Hem sentit pràcticament totes les veus del consistori de la Paeria. El debat està més que servit. No és un debat nou, però sí que és un debat que forma part també doncs, de la situació en diverses ciutats de Catalunya. A veure, Antoni, tu que coneixes la realitat també de Lleida, comences tu i després tota la resta.
25: Bé, això comença l'any 2010, quan era alcalde Àngel Ros, del Partit dels Socialistes, amb majoria absoluta, que va fer una ordenança prohibint específicament el burca i el niqab a l'espai públic i que va ser tombat. A Lleida hi ha un 24% d'immigració. Una bona part d'aquesta immigració, jo diria que la majoritària, és del nord d'Àfrica, bàsicament de la zona del Magreb, i és veritat que a l'espai públic es veuen moltes dones amb vel, però jo crec que es veu, jo no veig gaires dones amb burca. Jo crec que deuen haver molt poques, i en ni cap tampoc. Però ara s'ha fet una altra ordenança de civisme, perquè Lleida és una ciutat, com ho diré, per no caure malament enmig de la festa major, que podria millorar la convivència a l'espai públic, diguem-ho així, de suau, per no caure a Nuremberg. I és necessària aquesta ordenança, és molt necessària, perquè hi ha molts casos d'incivisme a la ciutat de Lleida i això va en augment. I és una ciutat bastant tensionada, perquè és una ciutat on el PP és el segon partit a la Paeria i hi ha Aliança Catalana que pujarà i hi ha Vox que té un discurs absolutament incendiari i que ahir l'altre paer de Vox va fer una barbaritat al ple, va dir coses absolutament delirants. Per tant, és una ciutat en aquest sentit tensionada i molta gent que es queixa que hi ha massa immigració. I això és adobat per aquests partits. Llavors, l'alcalde i Junts, que són els dos que més vegades han votat conjuntament aquesta majoria, aquesta legislatura, perquè el Partit dels Socialistes ha estat minoria, però pot fer majories amb els altres, han tirat endavant això. Jo crec que està ben redactat. I jo crec que és raonable que a l'espai públic la gent no pugui anar amb la cara tapada, perquè realment no saps qui són. Però, clar, tampoc ens agradaria que pel carrer la gent anés a passar muntanyes o anés amb altres estris. Per tant, jo, com a ciutadà de Lleida, sóc favorable a aquesta ordenança.
22: Moltes veus que estan en contra d'aquesta ordenança, el que diuen és que estàs condemnant aquestes dones a que es quedin tancades a casa.
25: Bé, la vida és triar. Tu pots triar si vols fer una adaptació a la societat on vius o no. Jo crec que el vel ja és un signe d'identificació religiosa. Jo crec que el burca és un signe de submissió de la dona. Jo crec que són coses diferents. I llavors, a mi em sembla que abonar la tesi de la submissió de la dona, perquè aquí el que hi ha és un home que mana, un home que imposa. Doncs bé, potser hem de lluitar contra aquestes coses. Aquesta reminiscència de hem de fer una educació feminista amb situacions d'opressió, aquesta pedagogia no servirà.
3: Olga.
4: Sí, el tema, ara deia l'Antoni, no? Es tracta de triar. És que aquestes dones la majoria de vegades no poden triar res a la seva vida, ni quedar-se a casa, ni no quedar-se, ni portar el vel, ni no portar-lo. Per tant, per mi, hi ha una cosa que està per damunt i crec que està ben trobat, en aquest cas, l'esquerda, que fa utilitzar, o hàbilment el truc que fa utilitzar l'ordenança municipal. Per mi, cap llibertat religiosa pot ser un embolcall que en el fons estigui una coerció. I jo crec que és molt difícil d'entendre com a dona i com a persona humana que cap dona voluntàriament vulgui anar tapada de turmells a cap en moltes ocasions. Per mi és inentendible. Que la solució sigui multar, home, no sé si és la millor solució multar, però és que les ordenances municipals poca cosa més poden fer si han de fer una prohibició. Que això ha d'anar acompanyat de molta pedagogia, de molt acompanyament a aquestes dones, d'un intent de que realment recuperi i no tinguin per primera vegada la seva llibertat, de fer-los entendre amb elles mateixes que allò que diuen que fan voluntàriament no és voluntari, possiblement. I aquí hi ha un antecedent que és important i que per això l'Ajuntament de Lleida ha intentat defugir del tema de la seguretat que va tombar, com deies, el Tribunal Suprem, i és que França, des del 2014, té en vigor aquesta llei de prohibició de portar la cara tapada, o el burca, o el niqab, o qualsevol altre element als espais públics, i en el seu moment el Tribunal Europeu de Drets Humans va confirmar, o sigui, va avalar aquesta decisió, perquè França el que va intentar dir és que es tractava de viure junts, d'un tema de contracte públic, de viure en comunitat, no? I és compatible amb el dret internacional i amb els drets humans. Per tant, aquí és on ara s'intenta agafar l'Ajuntament de Lleida amb aquest contracte social invisible però existent per tal de que es validi aquesta decisió. Després podem entrar en tots els altres temes, no? Evidentment, si jo vaig a un país musulmà o que practica una altra religió, vull entrar a un temple, m'he de cobrir la cara. I que si no entraré en aquell temple. Per tant, sí que crec que hi ha unes normes de convivència bàsiques que tenen que ser compartides per una comunitat, sobretot quan una d'elles viola el que per mi està per damunt de tot, que és la llibertat individual, per sobre de qualsevol tipus de llibertat religiosa. La llibertat religiosa, i ara sé que les persones creients que d'aquest programa possiblement em mirareu amb una cara de... La llibertat religiosa moltes vegades i en moltes ocasions és la forma més gran d'esclavitud que hi ha. Depèn de com s'exerceixi aquesta religió i de com sigui de dura i d'exigir aquesta religió o de radical.
3: Marc Molins, que has fet una ganyota, i Oriol Marc.
4: Sabia, ho sabia.
5: No. És a dir, la llibertat religiosa, doncs és, en definitiva, no és res més que la manifestació d'una ideologia. Jo també podria dir que el ser d'esquerres és esclavitzant o el ser de dretes és... És a dir, la religió no deixa de ser una manifestació d'una opció voluntària que només té un punt que la diferència d'altres, que té doncs, aquest element dogmàtic.
4: Tu hi veus llibertat religiosa, aquí?
5: No, a mi, saps què em preocupa? Que el que veig per l'altre cantó és la sensació de... Em preocuparia que fos un... És que em molesta veure't. A mi em molesta que vagis amb burca pel carrer, perquè representes tot el que jo no represento, o pitjor, perquè representes algú que jo rebutjo.
3: Aquest sentiment també hi és, per part de molta gent.
5: Exacte. És a dir, llavors...
4: I em fa mal, serviria? És que em fa mal veure't tapada de turmells a cap, perquè no et trobo lliure, no et sento lliure, és impossible sentir-te lliure.
5: Sí, sí, el que passa és que aquí és on entra precisament la llibertat individual, perquè a mi em pot fer mal que avui vagis de gris, perquè a mi el gris no m'agrada, perquè m'aboca un record, però tens tot el dret a anar com vas de gris avui, no? Per tant... Aquesta és la col·lisió. Llavors, el que ens hem de... Jo crec que hem de ser valents, perdoneu, en el moment d'identificar, a darrere d'aquest eufemisme, de la convivència a l'espai públic, què és exactament el que hi ha. Què vol dir convivència a l'espai públic? Perquè convivència, precisament, vol dir tolerar el diferent i tolerar a qui opta per opcions que no són exactament les teves, no? És a dir, si el problema és que jo vull tenir clar que quan una persona puja en un autobús amb un burca i fa servir un abonament o un descompte, jo no tinc clar si m'està enganyant o no, doncs el que has de fer és concretar l'obligació de que s'identifiqui en aquell moment, perquè sí que hi ha un factor. Si hi ha elements de seguretat, si hi ha elements... Però em fa por que darrere d'aquest discurs col·lectiu basat en aquest concepte en ocasions bonista, no? És la convivència col·lectiva, el que hi hagi sigui un germen, una forma inicial de rebuig. I això és el que em preocupa. A mi no és la meva opció, a mi no m'agrada, però no voldria simplificar, no? A darrere, insisteixo, d'aquests eufemismes, aquests conceptes que en ocasions els acabem buidant de contingut. Perquè conviure vol dir acceptar el diferent, t'agradi o no t'agradi.
6: Sí, jo filosòficament estic molt d'acord amb el que diu el Marc, perquè al final aquí xoquen moltes coses, drets col·lectius, drets individuals, drets religiosos, i també una concepció de l'espai públic que crec que quan conviuen diferents cultures en un mateix ambient és evident que hi ha xocs o que hi ha incomprensions, sobretot, i moltes vegades aquests xocs provenen precisament de les incomprensions. Aquí hi ha unes quantes derivades. Primera, la política. Si això ho hagués aprovat algun ajuntament de Junts, tota la confraria del plor estaria manifestant-se davant de l'Ajuntament i dient que Junts és culpable d'estar conxabada amb Aliança Catalana i de fer un discurs dur contra la immigració. Com que és un ajuntament on hi mana el PSC, suposo que aquí no aplica aquesta acusació latent de xenofòbia i de racisme que moltes vegades es fa contra Junts per Catalunya pel fet de que Aliança Catalana estigui pujant a les enquestes. Després, una altra derivada política. Hi ha una determinada esquerra que s'està començant a moure amb un discurs que està en contra del burca. Per exemple, Gabriel Rufián, quan fa la seva gira a Mick Jagger, diríem, per intentar unir un front ampli d'esquerres, un dels discursos que fa servir és que potser ja n'hi ha prou de burca en l'espai públic. I crec que és interessant, ho dic interessant sense connotacions ni positives ni negatives, sinó que és un gir rellevant, crec, en el discurs públic.
22: Fa la sensació que l'esquerra no té un discurs clar i que està incòmode amb aquest debat.
6: Correcte, perquè, a part, com que té una certa vinculació, ni que sigui en termes gairebé també filosòfics, amb la seguretat, perquè mai saps a qui et pots trobar sota un burca, per entendre'ns, hi ha una determinada esquerra que li ha costat parlar d'immigració i que li ha costat molt parlar de seguretat, i una determinada esquerra que, quan a la iaia Maria li roben el mòbil, s'ha interessat molt en les circumstàncies socioeconòmiques de qui roba el mòbil, i no que la iaia Maria li han robat el mòbil, i això també es nota. I després, crec que hi ha una part d'hipocresia de determinada esquerra que és molt ferotge contra determinats comportaments masclistes i micromasclistes. Irene Montero va posar en marxa des del Ministeri d'Igualtat una aplicació que resultava que si tu no fregaves els plats tant com la teva parella, eres bàsicament una reedició del nazisme, i resulta que quan hi ha dones que estan obligades, que estan sotmeses als seus homes per les raons que siguin religioses, el que sigui, si una dona és obligada pel seu marit a anar tapada pel carrer, jo crec que hi ha un determinat corrent feminista de l'esquerra que hauria d'estar al costat d'aquestes dones i que no ho està. Perquè si cada vegada que Maria Dolores de Cospedal es vestia per anar a missa a Setmana Santa i es tapava el cap per entrar en un temple, en aquest cas catòlic, hi havia moltes crítiques determinada esquerra de com pot ser que una ministra de Defensa vagi així pel carrer, suposo que quan a una dona se l'obliga a anar amb burca pel carrer, em figuro que hi ha una determinada esquerra que suposo que en algun punt del camí hauria d'explicar-se sobre per què tolera una submissió d'aquest tipus.
25: Tinc molts temes. Un, la pedagogia. La pedagogia és impossible quan el teu marit t'imposa no anar a cap reunió pública organitzada per l'Ajuntament. I això passa. Per tant, lo de la pedagogia és bonic, però resulta que els marits no els hi deixen anar. La segona, la convivència col·lectiva. La convivència col·lectiva vol dir barrejar-se. I jo veig a les sortides de les escoles a Lleida que es reuneixen com per comunitats, comilles, i això acabarà fent una societat arxipèlaga, que això és molt perillós. I necessitem barrejar-nos. I necessitem que aquestes dones, aquestes dones de la immigració interactuïn amb dones del país. Perquè si no, farem illes. I això és perillosíssim. I després els drets religiosos. Això no té res a veure amb la religió, i jo ho lamento molt. Això, en tot cas, és una imposició de l'islam més rigorista, perquè la majoria o moltes dones en països islàmics no van cobertes. En cap lloc de l'Alcorà diu que les dones... Sí, diu que les dones han d'anar cobertes, però també ho diu les cartes de Sant Pau als romans. Vull dir que si ens posem així, els catòlics hem tingut la sort que va passar la Il·lustració, i moltes coses de les que fèiem les hem deixat de fer, però les dones a les esglésies portaven mantellina fins al Concili Vaticà II, i ara s'ha tret, que és el vel dels catòlics. Però clar, el problema de l'islam és que no ha tingut il·lustració, i el problema de l'islam és que s'ha imposat el més rigorista. Però no és veritat que l'Alcorà imposi que les dones hagin d'anar cobertes.
3: Olga Ruiz.
4: Sí, intentaré ser molt clara, molt contundent i el més breu possible. Ni és cultura, ni és llibertat religiosa, i em fa molta ràbia que es converteixi això en una lluita del que les esquerres haurien d'opinar i el que les dretes opinen. Sincerament, em fa molta ràbia, perquè per mi va molt més enllà de qualsevol d'aquests àmbits. Per mi és una qüestió de dignitat humana, de respecte envers les dones. No estem discutint aquí si els homes musulmans porten barba llarga o no. M'és igual, no hi ha un xoc cultural, no estem parlant d'això cultural. Respecto que portin la barba llarga i respecto que portin... estem parlant d'una dona coberta en moltes ocasions de cap a peus, i que això no es queda i es centra només en que vagi coberta de cap a peus o només el cap o només la cara, sinó tot el que hi ha darrere d'aquesta prohibició, que és una prohibició de viure, de ser elles, una prohibició de fer qualsevol cosa de forma lliure i individual, una submissió complerta als designis i als desitjos del seu marit. Per tant, jo crec que m'és igual el que pensi l'esquerra i m'és igual el que pensi la dreta, i em sabria molt de greu que uns i altres no fossin clars, especialment que l'esquerra tingui dubtes amb aquest tema. És que per mi no hi ha un dubte possible. Vull dir, és que és, perdoneu, és que va molt més enllà de tot això. Una dona lliurement no va coberta de caps de cap a peus. Impossible. Que algú vingui i m'ho expliqui. Impossible.
3: Marc.
5: Sí, jo no em sento obligat, però sí en la necessitat d'aclarir la meva postura. Jo no estic a favor del burca. Penso que l'ordenança que s'ha aprovat és un instrument correcte, sempre que efectivament estigui destinat i dirigit a la convivència. Jo el debat que plantejo és si hi pot haver una altra circumstància, si hi pot haver un altre valor a darrere, que és el que em preocupa, que és un germen d'intolerància o un germen d'exclusió. I això ho hem de posar sobre la taula, perquè la mesura en què sigui un instrument que efectivament afavoreixi la convivència, evidentment, és legítim, és encertat. Però em pregunto si hi ha alguna cosa més, perquè, Olga, també en l'àmbit de la religió catòlica hi ha monges de clausura. No és que no vagin amb la cara tapada, és que han decidit enclaustrar-se. Llavors, contra això no fem res. És a dir, hem de trobar els límits, és a dir, hem de definir i hem de ser valents, perquè només d'aquesta forma l'instrument serveix al fi pel qual està plantejat, que és la convivència. Si hi ha un punt d'intolerància, si hi ha un punt de racisme, si hi ha un punt d'exclusió, de por, l'instrument esdevé perillós.
3: Passen 5 minuts de 3 quarts de 10 del matí amb l'Antoni Xalón, l'Olga Ruiz, el Marc Molins i l'Oriol Marc, recta final d'aquesta tertúlia. No vull acabar sense preguntar-li a l'Oriol, ell que segueix el dia a dia de la crònica política, creus que de Colau torna?
6: Sí. Sí, sí. Ho crec fermament, crec que no és casualitat. És una persona que sempre ha dominat molt bé els codis de la comunicació política, crec que és una superdotada en aquest sentit, i no és casual que aquesta setmana hagi sortit a dir que Sumar hauria de sortir del govern espanyol si no es fa una mesura, diríem, categòrica per impedir desnonaments com el de la Mari Carmen o per expropiar el pis on vivia la Mari Carmen a Madrid, i crec que ho fa amb un llenguatge que és propi d'algú que vol tornar a primera fila. Crec que més en clau de candidatura al Congrés dels Diputats per Barcelona que no pas per qualsevol altra qüestió, diríem.
3: Però en qualsevol cas hauria de posar d'acord tot aquest espai que sembla tan disgregat i on hi ha tantes personalitats barallades.
6: Sí. Home, déu-n'hi-do, vull dir que l'invent de Sumar no ha funcionat, Yolanda Díaz sabem que no serà candidata una altra vegada, ni molt menys, sabem que Irene Montero ja s'ha posat a disposició per encapçalar una candidatura de l'esquerra, sobretot pel que fa al motor Podem, per entendre'ns, en paraules d'algun assessor, i després també hi ha la qüestió de quin nom tindrà tot això, perquè jo crec que s'està imposant la tesi que es digui Frente Amplio, com ha passat en molts països llatinoamericans, que pugui aglutinar a l'esquerra, que està a l'esquerra del PSOE. Veurem amb quin èxit, perquè les enquestes de moment són discretes.
3: I aquest espai que vol encapçalar Irene Montero, quin encaix té amb Ada Colau?
6: Això és complicat. Sabem que Ada Colau...
3: O amb Gabriel Rufián, que tenia aquella proposta.
6: Tot això costa. Jo crec que Gabriel Rufián sí que vol encapçalar una candidatura, però crec que la candidatura que vol encapçalar de debò és l'Esquerra Republicana al Congrés, fent una llista que sigui més del seu gust que candidatura central, per entendre's, i això Oriol Junqueras, quan tu parles amb ell, et diu que ell vol que Gabriel Rufián sigui el candidat d'Esquerra al Congrés dels Diputats a les properes eleccions, que seran com a molt tard l'any vinent. I és veritat que posar d'acord tota l'amalgama de l'esquerra és complicat, perquè aquí hi ha moltes sigles, i a Podem en el seu dia se li va cometre, crec, un acte de greuge important, no permetent a Irene Montero formar part de les llistes de Sumar, vetant-la com a ministra, i recordem que Podem va treure un resultat millor que l'espai de Sumar i dels Comuns a les últimes eleccions europees. Per tant, a Podem no se'l pot menystenir en cap cas, i és veritat que Ada Colau i Pablo Iglesias, quan Ada Colau era alcaldessa de Barcelona, podríem dir que la seva relació no era precisament plàcida.
3: Creieu que Ada Colau és la persona que pot reaglutinar tot aquest espai tan disgregat? Creieu que és una bona notícia que torni?
4: Jo...
3: Aquesta és més provocadora. Aquí anava. Va, doncs anem a la provocació. Creieu que és una bona notícia que torni?
4: Jo crec que ho faré... A veure, jo crec que l'esquerra està molt orfa, moltíssim. Crec que l'esquerra no ha mort per malaltia, o sigui, no ha mort d'accident, perdó, ha mort per malaltia, o està morint per malaltia, i que l'esquerra des de fa temps li han dit que està molt malalta, i en lloc d'anar al metge s'ha posat a parlar sobre la malaltia. I això és el que per mi defineix el que està passant ara a les esquerres. Per tant, crec que és important que alguns debats, perquè realment hi ha una orfandat real, és a dir, alguns debats s'han abandonat absolutament, s'han deixat a la deriva. Jo no sé què pensa l'esquerra sobre temes que són cabdals, i s'han deixat només els designis de la dreta i de l'extrema dreta. I jo vull pensar que en aquest país, tant a Catalunya com a Espanya, hi ha gent que continua tenint un sentiment d'esquerres i que li agradaria que els seus se'n facin càrrecs de les seves preocupacions, perquè fins on jo sé, fa uns anys l'esquerra se n'ocupava, encara que sigui argumentalment, dels problemes de la gent que treballa, i la gent continua treballant i té els mateixos problemes, però ara el que escoltem és que aquests problemes els hi solucionarà només la dreta o l'extrema dreta, perquè l'esquerra no apareix, no compareix. Per tant, si ha de ser o no ha de colar, o si el seu personatge està amortitzat o no, tinc dubtes, hauria de pensar una mica més, però que es necessita, algú es necessita.
3: 50 segons per cadascú, Jalón i Molins.
25: A mi el que m'interessaria saber és aquesta esquerra, si és capaç d'agrupar-se, cosa que dubto, en quin programa es presenta. I després Ada Colau té avantatges però té inconvenients, perquè el balanç d'Ada Colau a l'Ajuntament de Barcelona no és per tirar coets en moltes matèries. Per tant, bé, probablement ella té moltes ganes de presentar-se, i ho entenc, però si li posen el balanç davant, una gran política d'esquerres a la ciutat de Barcelona no s'ha fet, perquè durant el seu mandat hi ha hagut 17.000 desnonaments. Per tant, ara venir aquí a explicar segons quines coses és complicat. I després el que també em sembla interessant són els vasos comunicants PSOE-RESTA. El PSOE no es quedarà parat si s'organitza la resta, perquè va directament contra els seus resultats. Per tant, el PSOE intentarà torpedinar aquesta operació tant com pugui.
3: Em donarà 50 segons, me'n sobraran 40. L'agrupació és necessària, però l'agrupació s'ha de fer entorn a dos pols, que és l'ideològic i el carismàtic. Els dos són imprescindibles. És evident que Ada Colau arrossega un element carismàtic important, però no es pot substituir en cap cas l'agrupament ideològic per poder aglutinar i encapçalar un discurs. I última pregunta.
4: Vigila,
3: No, sí, ja està.
25: També provocador.
3: Vigila, no. Sí, és una pregunta de sí o no. Ah. Us creieu la lesió d'Mbappé en plena aturada de seleccions de la Nations League?
6: Sí.
3: Sí que te la creus? Sí. Perquè està, perquè vol guanyar la pilota d'or.
6: Exacte.
5: Jo també me la crec.
4: Ja saps que em dedico a sopar quan passen coses de futbol.
25: Jo no em crec res de l'Mbappé.
3: Veus que bé. Gràcies a tots quatre, que tingueu bon cap de setmana. Olga Ruiz, Antoni Jalón, Oriol Marc i Marc Molins. Fem una pausa i de seguida Maica Navarro, el suplement, perquè, escolta'm, no pot marxar de vacances aquesta dona. La història de Josep Juan Pere també fa la sensació que donarà per uns quants capítols de crims.
21: Suplement, amb Roger Escapa.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
8: Com et dius?
9: Josep.
8: On vius?
9: A Blanes.
8: 2 + 2?
9: 4.
8: Capital de França?
9: París.
8: Qui sóc?
9: En Peyu, no?
8: Amb qui tens el mòbil?
9: El mòbil...
8: La fibra?
9: La fibra...
8: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
9: Ah, això.
8: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
7: Arriba. arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es. Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
9: La millor fira de ceràmica i terrissa.
7: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
9: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
10: Quan dones importància al menjar que t'endús a casa, vens al Cort Inglés. I quan vens, trobes fruita, verdura, carn, peix, marisc, formatges o ibèrics seleccionats des de l'origen per tu. I si ho vols més còmode, els nostres plats preparats. O ho compres des de l'app o el Cort Inglés Ponés. Hipercor, Supercor i Supermercat al Cort Inglés. Quan compres bé, ho trobes més bo.
12: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
13: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
12: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Puig-reig.
13: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
14: Arriba la setmana de la llançaria del Cort Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques. Com Aradim, Triumph, Chantel, Selmarc, Lis Germel, Simon Perel, Philippe Matignon i moltes més. Només fins al 4 d'octubre, la setmana de la llançaria del Cort Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga web i app.
15: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
26: Ciutadans de Catalunya.
27: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
28: Sorpresa.
27: Així que som-hi. A practicar.
26: T'acompanyeu?
15: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
1: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: que ayer.
1: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-3516-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apanin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Buah, vaig sent, m'acanvia el missatge al Guillem dels Manel, tio.
1: I què diu?
0: És un missatge d'àudio, aviam.
1: A veure.
0: Mira, te'l poso.
2: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... mira, tio, em sap greu, però... no ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil. Visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: com a escriptora i com a persona que, bueno, com a docent, no? en determinats moments, no? Què passa si cada vegada traiem més coses del relat, si la trama es debilita, no? Si el personatge deixa de ser estable, no? Quan, no? Fins i tot la veu que parla dubta de si mateixa. Podríem pensar, no?, que no queda res, però amb bé que et passa una cosa que és fascinant, que és que continua, repeteixo, quedant la literatura. I a mi m'interessa molt mirar què és exactament això que queda.
1: Totalment, i ara que deies això, ara he recuperat aquí a l'inici de tot, d'aquesta una de les primeres tres narracions, perquè el volum consta de les tres aquestes narracions més llargues i dels textos per no res, no? Uh-huh. I en aquesta primera narració, crec que és l'expulsat, a la segona pàgina, vull dir, allò, estem començant el llibre i estem començant l'expulsat, el personatge està parlant d'un barret, no?, que si em poso un barret, que si me'l quedo, que si el trobo, i llavors diu, com descriure aquell barret? I per què? Jo aquí, una mica, Cristina, si estàs d'acord amb mi, eh? Jo aquí ja vaig riure. Sí. Perquè el moment en què tu ja entres en un món, que és un dels pactes, no? De dir, bueno, escolta, jo estic llegint i si l'autor em descriu un barret, serà per alguna cosa.
2: Exacte.
1: Llavors, enmig d'això, l'autor de Beckett, no?, el seu narrador, diu, sí, com descriure el barret? Que és una mica una convenció que podries pensar que és una mica més clàssica, no? Com, no tinc paraules, no? El barret de Bovary convoca totes aquestes coses.
3: Sí, sí.
1: Llavors diu, i per què? I dius, és que tens tota la raó. Per què? Per què has de descriure un barret? Però, clar, la idea del per què sembla que per mi té un element de comicitat inicial i em passa sovint amb tot aquest volum que anava rient de dir, però com li fas això? Hi ha un moment en què parla d'un personatge que tenia una cama i mitja. Dius, no sé per què, que aquest i mitja el trobo hilarant. Però bueno, com descriu aquell barret és una pregunta tècnica i gairebé epistemològica. Però per què? Jo crec que és la pregunta del segle XX. De per què descriure? I crec que no és una pregunta banal, perquè a més, Beckett, una mica amb el que tu deus, venia d'un segle i mig, gairebé podríem dir, en aquest 1950, no?, que està escrivint això, en el que la descripció havia esdevingut, crec, una de les eines més catedralícies de tota la literatura realista del segle XIX. És a dir, els grans escriptors del XIX realistes també eren els grans descriptors del món, no? Que des del verb just o l'adjectiu precís fins a l'escena triada, etcètera, etcètera. Clar, arriba bé aquest, i amb aquestes dues preguntes, en realitat, gairebé clausura tot un segle. No per matar-lo, que jo crec que aquí també es malentén, Beckett. No per dir ja no té sentit descriure, sinó que ja no podem descriure sense fer-nos aquesta pregunta de per què descriure un barret. I aquí es torna tot molt més interessant. Jo amb això estic molt d'acord amb tu, Cristina, de dir, hosti, és que a partir de 1950 dius, és que ara hem de tornar a trobar una raó per descriure un objecte. Sí, sí, sí. I doncs això aquests, és fascinant.
3: Mira que aquests textos són del 45-47, uns 3, 4, 5 anys més tard ja no es pregunta només per què descriure un barret, sinó per què incloure una trama, per què... És a dir, són textos, no? Les peces de les 13 narracions dels textos per no res, ja directament entres in media res i tu has d'anar jugant i a més, amb aquesta cosa també que tiene de la contradicció d'interpel·lar-se ell mateix, un narrador que nega el que acaba de dir, duplica, una cosa fascinant. Amb això a vegades em recorda una mica Berger, no? El tercer dels textos per no res comença, per exemple, dient deixa-ho, anava a dir-me deixa-ho estar, és igual qui parli, algú ha dit que és igual qui parli, hi haurà un començament, jo hi seré, però no seré jo seré aquí, diré que sóc lluny, no serà jo no diré res, hi haurà una història, algú intentarà explicar una història. Uf,
1: és
3: meravellós. No, és igual, deixa't portar, és aquesta cosa també, tant, a vegades la comparació no és oportuna, però tan joiciana, oblida't d'aquesta obsessió intel·lectiva, no intentis entendre-ho, deixa't portar, això flueix. I a més hem de dir que està molt ben traduït, no?
0: Sí, no, és que potser més que entendre Beckett, no? Primer cal aprendre a escoltar-lo, no?
3: Exacte.
0: És això, no? I jo torno, jo també sóc una mica obsessiva, perquè, bueno, torno a un dels textos que dels quals he parlat abans, no? Que és un text ja posterior als textos per no res, però que m'ha fet pensar tot això que deies tu, David, m'ha fet pensar en això, no? Que és aquest Bing, no? Que és un text breu, que és del 66, no? Bueno, publicat a Minuit, no? com tot, no? I per mi és una peça importantíssima, no l'he posat al programa, però segurament acabarà passant, no? Per entendre el Beckett, tardar, perquè mostra fins a quin punt es

0: a moltes frases semblen fragments o blocs verbals, no? I determinades paraules i estructures reapareixen obsessivament.
1: Sí, sí, la paraula és obsessiva, i fins i tot hi ha moments que causen una frase que és, home, això és impropi de... No m'esperava també en aquest tercer dels textos, per exemple, hi ha un moment que diu... Res d'allò que és humà no ens és indiferent. Com això és un lloc comú. Però com continua? Una vegada païdes les notícies hípiques i canines, no? És a dir, és capaç de desmuntar-te també com les frases que són en elles mateixes un fòssil, o que poden semblar-ho, no? Sobretot en aquesta part dels textos per no res, on no hi ha pràcticament una temptativa de història, com deia, en el sentit convencional. Sí que hi és, si voleu parlar-ne també, mínimament, en l'expulsat del Calmant i la que són les primeres tres històries, no, que aquí s'han volgut llegir com a esborranys que prefiguren alguns dels seus grans personatges, o aquests famosos clochards, no, que no són ben només els erràtics i els que no tenen sostre, sinó també aquest punt de aquests mig filòsofs, o que veuen més enllà, Godot inclòs, o Godot, i que és una figura fascinant que en tots tres textos, Cristina, no, pren encarnacions diferents, però que a la vegada ens porta amb aquest punt també erràtic i errabunt que tenen els personatges, no? Les passejades, la lluita aquesta també contra la degradació, algun final oníric com el de la fi, sí. I marítim també, no? Amb aquella mena de bot, no sé com ho veus tu.
0: Clar, són tres relats aquests d'homes que han perdut o estan perdent gairebé totes les formes convencionals de pertinença, no? La casa, la família, la posició social, fins i tot la continuïtat biogràfica, no? Però el que interessa més, o que m'interessa més de Beckett, és que Beckett no es converteix en figures òbviament ni exemplars ni sentimentals, no? Són veus molt singulars, tenen aquest punt còmic, no? Són veus irritants, obsessives, no? Que intenten explicar-se mentre el món se'ls va tornant cada vegada menys habitable, no? O sigui, que clar, això és important, no? No són simplement contes sobre el sense sostre, no? Hi ha una despossessió material, però el procés és narratiu i ontològic, no? Cada vegada costa més establir on és el personatge, qui és exactament i quina relació té amb allò que explica. L'expulsat, per exemple, que no comença per una expulsió i acaba parlant de com comptem el món, no? El conte comença amb un fet, no, que és una narració convencional, no, que podria ser un fet dramàtic, no, un home que és expulsat, però el narrador desplaça immediatament la importància cap a altres coses, no, cau escales avall, no, però allò que l'obsessiona és el nombre d'esglaons, no? Això és molt molt bé que hi ha, no? Perquè la pregunta convencional podria ser per què l'han expulsat, qui és i què farà ara? Però la seva consciència va cap a una altra banda, no? Quants esglaons hi havia, com els he comptat, ho recordo bé, no? Clar, aquí hi ha com, en aquests textos, no? Hi ha com en miniatura una part enorme de Beckett, no? La desproporció entre allò que nosaltres esperaríem que fos important i allò que ocupa realment la ment del narrador, no? I per tant, no? A Beckett ser expulsat acaba sent gairebé una manera d'estar al món.
1: De fet, acaba dient aquest expulsat, aquest primer del relats, acaba dient, una mica lligant amb el que deia en Borja, no? No sé pas per què he contat aquesta història. De la mateixa manera, hauria pogut contar-ne una altra. Potser una altra vegada en podré contar una altra. Ànimes vives, ja veureu que tot és semblant, no? És a dir, el qüestionament i la negació del mateix fet de narrar, d'explicar i de contar, no?
2: I d'un dels pressupòsits, diguem-ne, filosòfics de tota narració i de tota veu, que és la singularitat. És a dir, tu llegeixes una història perquè algú que ha viscut aquesta història creu que és una història única o singular, diferent de la resta d'històries, que t'ho explica i només t'ho pot explicar aquest narrador, perquè això que li va passar només li ha passat a ell. O sigui, si ho penseu, hi ha una quantitat d'assumpcions prèvies a l'acte mateix d'explicar una història o de llegir una història que crec que és part del treball que Beckett i tots els que han seguit en aquesta línia inaugura, no? Que es diu, un moment, el supòsit de la singularitat aquí cau, podria haver explicat aquesta història o una altra i tot és el mateix. I no sé si podré, perquè tampoc em constitueixo com a narrador, que demà us explicaré una altra història. O sigui, fa caure tantes coses d'una manera tan clínica i a més tan eficient, perquè no fa unes grans disquisicions sobre tot això. Són gestos molt subtils, que crec que és una de les claus per qui no s'hagi barallat mai o bregat mai amb aquest Beckett, o que potser conegui el Beckett teatral, que també en podem parlar, sí. I menys el Beckett de la prosa. Crec que és una bona manera de una bona orientació, no? D'anar-se a fixar amb el que tu deies al començament, Cristina, que és què fa i què fer. O sigui, la pregunta ja no té a veure amb què explica, que és una de les coses amb les quals topem moltes vegades quan comencem a llegir les proses de Beckett, no? Però què m'està explicant? Què m'està explicant? Has d'abandonar, ell et força a abandonar aquesta pregunta per dir què està fent i què està fent aquest narrador amb el que narra i què està fent aquest personatge amb el seu llenguatge i què està fent aquest, això que acabes de dir, no? Aquest expulsat amb la seva pròpia expulsió. Dius, doncs fixar-se en com descriu un barret i per què. Dius, hosti, però si t'agrada

0: passar. Hi ha una condició que, no, que musianament podria ser una cosa existencialista i molt més potent, i el tio et parla de per què d'escriure un barret, no? I aquí és on un comença a entendre, o comença, bueno, a entendre, a jugar amb la proposta de Beckett, sí, no? De dir, aquí estem fent una altra cosa, i quan comencem a fixar-nos en què fa, crec que Beckett es torna més amable, no? O acull més d'una manera diferent.
1: Sí, no, i a més, quan veig un d'aquests textos, no, que bueno, per mi Beckett sempre és, bueno, és un d'aquells autors als quals no acabaré d'arribar mai, no? És, sí, és, jo vaig avançant, no, i ell es va allunyant, no? Però precisament per això m'agrada tant, no? I per això, no, ha acabat sent una de les meves obsessions, no? Però quan penso en ell i penso en els seus textos i com portar-los a per exemple, en un seminari on després s'haurà d'escriure a partir d'aquells textos, no? Mm-hmm. Perquè, clar, és una cosa que bueno, que no és fàcil, no?, aquesta operació, no? Però crec que a partir dels textos, d'aquestes narracions i textos per no res, i després anar a l'escriptura, no és perquè els exercicis d'escriptura siguin un afegit lúdic, no? Sinó que ens ajuden, no?, a compartir l'escriptura en una forma de lectura crítica total, no? Perquè quan hi ha coses que entens d'una manera diferent, no?, quan intentes fer-les, no? I nosaltres podem estar analitzant molta estona, no?, una repetició en un text becatià, però quan intentem, no?, quan jo intento escriure una pàgina en què la repetició sigui l'estructura mateixa del text, de sobte descobrim problemes que com a lector potser no hem percebut, no?
2: Per exemple?
1: Les dificultats aquestes de repetició, no? Mm-hmm. Per exemple, no? Per què, no? Amb Beckett funcionen d'una manera, no? I quan jo intento escriure, no? Hi ha un pensament meu que m'impedeix, no?, que aquella repetició tingui el mateix efecte, no? Mm-hmm. Per exemple, no? Per això no penso en l'escriptura com una pausa creativa després de l'anàlisi, no? Sinó en una altra manera d'analitzar, no? Perquè, mm-hmm, bueno, no escrivim després de llegir, perquè sinó que escrivim per llegir millor, no? Diria jo.
0: Sí, sí, sí.

0: How much longer pent up here in the dark?
1: La música de Morton Feldman, que tant va treballar amb Beckett, en aquest cas a partir de Words and Music, el guió que escriurà Samuel Beckett per ràdio. Avui a Ciutat Marac estem parlant de Beckett amb la Cristina García Molina i amb Marta Bagunyà, a partir d'aquestes narracions i textos per no res, però val la pena recordar que prolíficament, enllà del teatre, ens va escriure molts textos i molt tipus de... La seva literatura té també diferents plasmacions. I jo recordo, Cristina, tu que ets dona de teatre també, una... conversa fa força temps, fa uns quants anys en aquest programa també Ciutat Maragda, amb Antoni Casares de la Sala Beckett, precisament, que ell em deia que amb els hereus que gestionen el llegat literari de Beckett sempre ha tingut, o sempre hi ha hagut, una grandíssima dificultat, per no dir una impossibilitat, a l'hora de demanar els drets per l'adaptació de les proses en teatre, no? Això que els últims anys, com sabeu, és més cada cop més habitual al teatre de casa nostra, que és que s'escenifiquin textos narratius, no? Cosa que abans no hi havia tantes novel·les adaptades en teatre. Doncs bé, en el cas de Beckett, és més complicat, diguem-ne, els textos teatrals no hi ha problema, però les proses, no sé si per una qüestió de dificultat, o tu has plantejat això de portar al teatre, o de per quina raó doncs aquests textos costen més allà, per exemple, en aquest llibre el mes de juny, crec, precisament a la Beckett es va fer una lectura, no?, escenificada, o vaja, una lectura en veu alta, més allà de la lectura, que efectivament fins i tot ve molt de gust escoltar, no?, aquests textos en veu alta, perquè a més està, insisteixo, molt ben traduït. Què passa amb les proses en teatre que no acaben de... Tu creus que és una qüestió escènica o però perquè si fos així també hi ha textos teatrals de Beckett que parteixen de les mateixes dificultats inicials, no?, a l'hora de traslladar-los a l'escenari.
2: Sí, jo no acabo d'entendre això, eh? Ja estava pensant, no?, en l'adaptació magnífica del Primer Amor, que va fer en Pere Quilluer, bueno, ell com a actor, no?, vull dir que... I és un dels relats, és un relat llarg, no?, i en canvi, no?, allò tenia un pes a l'escena molt, molt potent, perquè hi ha el pes aquest del llenguatge que és innegable, no? Llavors no acabo d'entendre aquesta reacció, no?, davant la possibilitat de portar aquestes proses a l'escena, no? Clar, jo el teatre de Beckett és un teatre de veus, no? I les narracions de Beckett són veus, no? Però la meva concepció també del teatre és la veu, no? I la veu és importantíssima. I de fet el llenguatge mateix, no?, pot articular una peça escènica impecable, no? Vull dir que realment no sé per què es perd aquesta oportunitat, no?, de fer-ho així.
1: Borja, tu els teatralitzaries aquestes proses?
3: Jo afegiria, ja que estem parlant d'aquesta traducció escènica, que abans ho heu mencionat una mica de passada, però que era la qüestió del cos i la corporalitat, perquè... tant en les narracions com en els textos per no res, hi ha una presència, crec, molt característica o molt singular del cos. El cos està una mica amb el que dèieu abans, obsessivament, minuciosament descrit. Cada gest, cada fracció de gest, cada lògica d'aquest gest. Cosa que té un efecte que jo associo una miqueta amb altres autors posteriors, tipus Haneke o Berger, sí, que construeixen aquest efecte en el qual, com més parlen d'una cosa, més incomprensible es torna aquesta cosa. És a dir, no acabes... Hi ha un punt gairebé de proporció en el qual la imatge que tu puguis treure d'aquell cos o d'aquell gest necessita d'unes informacions per dibuixar-se, però un cop l'has dibuixada, si segueixes parlant comença a desdibuixar-se, no?, i a deformar-se. I bé, aquest és un d'aquests autors que juga aquesta paradoxa, no?, o treballa molt amb aquesta paradoxa de què passa quan segueixo descrivint un objecte que es torna, no?, o gràcies al qual, a la qual es torna incomprensible o indescriptible. Llavors jo volia comentar-vos aquesta qüestió del cos, perquè jo aquí havia també recuperat allò de biblioteca que tenia a casa, l'edició que va fer Tusquets en els quaderns ínfims del film, sí, no?, d'aquesta cosa que va fer el 63, sí, i ja llegiré un fragment després, però que lògicament, vull dir, no podia ser d'una altra manera, havia de protagonitzar Buster Keaton. I pensava que hi ha alguna cosa en els textos per no res i en les narracions, en el qual aquesta corporalitat adquireix gairebé una qüestió, un gest de slapstick, no?, de clown. Això per una banda. Per l'altra, això que deies ara de la veu, Cristina, hi ha una escissió constant entre la veu i el cos, no? És a dir, com els narradors parlen del seu cos? És gairebé com si fos una cosa altra que arrosseguen, que són, no, cavalls que estan estesos a terra, que són coses que han de carregar, moure, arrossegar. És ben bé com si el cos se'ls hagués penjat a sobre d'una veu, no? Vull dir que aquest tall entre veu i cos, a Beckett, almenys en aquests textos, en aquestes proses de finals dels 40 i principis dels 50, és molt marcat. No sé com, clar, això ho trobo com fascinant a l'hora de traslladar-ho a escena. No sé jo, com ho faria.
2: Jo fa dos minuts reivindicava molt que passessin a l'escena, però evidentment és una dificultat, no? Però clar, recordem també que Beckett té peces de teatre que són només acotacions. És el mestre de l'acotació. I clar, és un exercici matemàtic, és una coreografia exacta. Vull dir, jo treballo bastant a classe, treballo les seves acotacions, i clar, són meravelloses, però també tenen un punt de com d'inflexibles, també, no? Vull dir que de moviment del cos, d'expressió, no? Tot molt contingut, tot molt tensat, no? I això és una dificultat afegida, no?
1: Home, per contenció, ara estava pensant en les diferents teatralitats del mateix Samuel Beckett, aquella famosíssima entrevista sense paraules, diria que per la televisió sueca, font, on bàsicament el que veiem és amb ell en diferents postures que, diguem, si no sabessis que és Beckett, podria ser la portada de Vogue del mes que ve, no? La tens present, Cristina, aquestes imatges?
2: Sí, absolutament.
1: És meravellós, a més tenia aquella expressivitat, no? Aquella gestualitat hieràtica, que malgrat tot era capaç de comunicar, en fi, que com els seus, les acotacions, no? Que en ben poc podem muntar aquí, o com a mínim ofereix comunicativament al lector un tot un univers hermenèutic per fer-se la seva pròpia pel·li, no?
2: Absolutament, sí.
3: Ai, que amb això del cos té moltes dimensions, perquè seria per rellegir tot el volum que estem comentant, només des del punt de vista del cos, perquè hi ha el cos en moviment, no? I tot el problema i tota la desnaturalització que aconsegueix Beckett d'aquest moviment, perquè nosaltres ens movem bàsicament perquè no pensem en el que fem quan ens movem. Té a veure una mica amb el que deies de la desconfiança, no? De dir, però què passa si jo començo a pensar cada cosa que faig per moure'm? Que gairebé no em podré moure. Perquè cada gest es pot descomposar en altres gestos, que es poden descomposar en altres gestos, no? Etcètera. Després hi ha el cos escatològic, que també hi és. Gairebé com una mena de cos maquínic, no? Que això de Les i Guattari els encantaria, no? De dir, bueno, és el cos que fa coses, que excreta, que secreta, que segrega, que, no? Que bueno, treballa sense que tingui res a veure amb la consciència o amb la veu, i molt menys amb la paraula, no? El cos és allà i és una cosa de la qual ignorem moltíssim. No? Les seves lògiques, els seus treballs. I després hi ha el cos, i ara recuperava aquest film, que és, i està plantejat, el film, aquesta edició comença amb una petita pàgina del que anomena Generalitats, on ell explica que juga amb aquest principi de Berkeley de que ser és ser observat, no? És a dir, que si ningú ens percebés, d'alguna manera no existiríem, existim perquè som observats. I bé, que t'ho porta una qüestió de l'autopercepció, que també era una part de l'argument de Berkeley, no? De dir, què passa si Déu no existeix o què passa si no estem sols? Bueno, que sempre hi haurà l'autoobservació, no? L'autopercepció. Llavors, això, Beckett ho porta en una mena de lluita o de fuga constant entre el que anomena l'objecte i el que anomena l'ull. I la pel·lícula, aquest film, d'això és de mitjans dels 60, és aquest ull que persegueix un objecte que sempre està en fuga. I ell ho escriu dient, busca de, no, recerca del no-ésser en fuga de la percepció estranya, descomposant-se en inevitabilitat d'autopercepció. Dic, toma ja, no? Com a entrada a un guió, és una mica amb el que deixen les acotacions.
1: Els oients volen acotacions ara mateix, el que acaba dient
3: Pol. Clar, el que has dit aquí, bé, que clar, són aquestes acotacions que, si t'entenc per on anaves, Cristina, clar, dius, acota això, no? I entén aquesta acotació. El que sí que tu t'hi poses a pensar i sí que ja té sentit, però aquest objecte en fuga d'un ull que vol observar-la i d'aquesta dialèctica entre què passa quan algú vol observar un objecte, o sigui que el cos també és un objecte, no? És a dir, són totes aquestes dimensions del cos que trobo que de vegades no li fem prou cas a Beckett, no? Que Beckett el pensem sovint com aquesta cosa, aquest fenomen de llenguatge, però a la primera que et poses a llegir bé, que et veus que atrapat en les vetes d'aquest llenguatge hi ha cossos, hi ha corporalitats, hi ha trossos de cossos, hi ha carns, hi ha objectes, i crec que de vegades per trencar una llança a favor de Beckett en aquest sentit, crec que hi ha una certa tradició que ha separat, no, aquesta, si voleu en parlem ara, però aquesta oposició clàssica entre Joyce i Beckett, no? Mm. Joyce és el poeta, de, no, el gran escriptor de la potència il·limitada del llenguatge, Beckett és el que l'esquerda i el forada i el fractura. Joyce és el gran cantor del cos, no? Perquè sí que és veritat que és el grandíssim escriptor, diguem, de la corporalitat, la carn i els excessos, i Beckett no, és la veu i el cervell. I penso que no, que de vegades se'ns pot escapar la dimensió de cos que hi ha en Beckett, no?
2: No, evidentment, eh? I a més, ara t'escoltava, no? I pensava en el conte La Fi, no? Mm. Un dels contes de les narracions, perquè és una narració construïda sobre una impossibilitat d'instal·lar-se, no? D'instal·lar el cos, no? Mm-hmm. És un conte on refugi no significa necessàriament casa, no? Perquè pot ser qualsevol configuració provisional en què el cos, no?, aconsegueixi aguantar una mica més. I aquí, en aquest conte, no, la materialitat és important, perquè crec que Beckett és molt menys abstracte del que sovint diem, eh? Perquè en aquest conte hi ha fred, hi ha gana, hi ha cansament, hi ha brutícia, hi ha cos, hi ha diners, allotjament, hi ha intempèrie, no? I això em fa pensar que la gran filosofia beckettiana, no, doncs passa sovint per problemes que són brutalment concrets. On dormo aquesta nit i on poso el cos, no? I això és essencial, jo crec, penso, no, per evitar un Beckett excessivament filosòfic, no? I pensant en el cos i en tot això que has dit tu, Borja, eh?
1: Sí, totalment. Ja, a més, efectivament és molt precís amb això, malgrat les imprecisions, perquè és un conte, si recordeu, que comença aquesta fi amb aquest home que el fan fora d'un lloc que no ens detalla, no? I tot el conte és aquesta necessitat de trobar un altre refugi i, vaja, hi va encadenant espais, no? Com a mínim la necessitat de construir-se un refugi que no sempre vol dir llar, no? Una mica en parlaves abans, Cristina.
2: Mm-hmm. Exacte, eh? Clar, jo aquests tres primers contes, no, els llegeixo com un procés de despossessió, no? Mm. És a dir, l'expulsat encara hi ha una expulsió concreta, no? Algú surt d'un lloc i circula pel món. El calmant, la desorientació ja afecta el temps, la memòria, no? I fins i tot la distinció entre estar viu i estar mort. I a la fi, els llocs on el personatge podria instal·lar-se es converteixen en refugis provisionals, no? És com si, conte rere conte, Beckett retirés una mica més la possibilitat de situar el personatge en un món estable, no? Mm-hmm. I, per tant, llavors, quan arribem als textos per no res, el problema encara és molt més radical, no? Ja no només és difícil establir on és el personatge, és que ja no sabem, no? Ja ho hem dit, no? Ni mm-hmm. qui parla, no? Vull dir que és així, no? I també penso que entre l'expulsat i la fi, no?, que és el primer i el tercer, no?, mm-hmm. hi ha un moviment molt interessant, perquè primer algú perd una casa i no, al final el problema ja no és trobar una altra casa, sinó és el problema d'evitar el món, evitar.
1: Sí, sí, evitar-lo, no?
3: Sí, sí, tot.
1: Sí. Hi ha una dimensió que en Borja em parlava, que no voldria deixar com a mínim de preguntar-vos, perquè forma part d'una, això ho hipotitza o aventura en Joaquim Sala Sanahuja també, que és aquest trencament famós entre Joyce i Beckett i la decisió d'escriure en francès, no? Mm-hmm. És a dir, hi ha un moment que s'insinua la possibilitat que l'anglès és gairebé tan propietat de Joyce i de les coses que sap fer i de com retorça el llenguatge i el que li ha ensenyat a Beckett, que no, jo m'instal·lo en el francès, que allà com a mínim no tinc un altre territori. Tu, Joyce, ja, Borja, com ho llegeixes, això?
3: Bueno, aquí a mi em fa molta gràcia i crec que és molt interessant llegir aquella primera novel·la de Beckett que va publicar Tusquets fa un cert temps, que es titulava Mujeres que ni fu ni fa.
1: Sueño
3: con mujeres que ni fu ni fa.
1: En la traducció que va posar Tusquets.
3: En la traducció, sí, tens raó. Que allà veus una mica aquesta baralla Beckett amb el món joicià, no? Després ja talla i constitueix el seu, però és molt bonic veure com encara hi ha aquesta mena de fluïdesa, aquesta mena d'exuberància de llenguatge, no? Aquí jo el tall biogràficament m'interessa menys que no pas estilísticament. Jo crec que aquí Beckett comença, i crec que això és molt interessant i crec que és part d'una manera de pensar la relació entre escriptors, que té a veure amb quin territori se li reconeix a l'altre. I crec que Beckett aquí reconeix un Joyce, que potser no és tot Joyce i que potser no és tan Joyce, però sí que el reconeix, no? D'alguna manera el delimita en la seva retirada. De dir bé, aquella manera d'entendre la relació del llenguatge amb el món és la clau joyciana. Per tant, ell crec que comença a néixer com a Beckett en el moment que codifica i xifra una altra relació del llenguatge amb el món a partir d'altres preguntes, no? Llavors fixeu-vos que hem començat així, no? Cristina ha començat així, de dir, per entendre o per parlar de Beckett hem d'entendre en quin món s'instal·la, no? I aquest món en el qual s'instal·la és un món de relació entre coses, de relació d'un mateix, d'un narrador amb una veu, de nosaltres amb el llenguatge, del llenguatge amb el món, del llenguatge amb els objectes, dels cossos amb les paraules, i aquest camp de relacions, tu pots veure clarament com ho respon Joyce i clarament com ho respon Beckett, no? I a partir d'aquí entens que l'altra pregunta seria que Beckett s'ha de separar del món de Joyce si vol existir com a Beckett, perquè Joyce és com els grans genis de la literatura, són una mena de forats negres que si t'hi acostes massa t'absorbeixen, no? Sí. Per tant, has de fer aquest trencament. Però per altra banda, jo em preguntava, no, aquest trencament hauria estat possible sense passar per Joyce abans, no? Sense algú que realment posa al centre de tota la creació literària aquest camp de preguntes. Mm. Després tu les pots respondre diferents, on pots fer d'altres. Però Joyce això ho instal·la com un meteorit al principi del segle XX, no? Perquè, escolteu, ja no podem escriure sense pensar i respondre a cadascú de nosaltres tot aquest camp de preguntes. Cadascú amb les seves, però no podem no respondre-les. No podem actuar per inèrcia, no? Crec que són els dos grans autors que trenquen amb totes les inèrcies heretades. De maneres molt diferents, però en el fons ho fan tots dos.
1: Cristina, tu com ho veus?
2: No, jo penso en la dificultat, evidentment, no?, d'escriure una llengua que no és la teva, no?, que això ho sabem, no?, i en la protesta que això significa, no?, també. Vull dir, no és només el pas d'una llengua que no és la teva, que no és la teva llengua materna o una altra, sinó és aquest moviment de protesta. I a mi m'agrada molt el Beckett poeta, també, no? Perquè és, bueno, té aquesta cosa de críptica i de divertidíssima, no? I penso en aquests versos en francès, precisament, no?, que ens serveixen a mi una mica com a títol, no?, del curs, no?, que és aquest somni sense fi i treva res, no? I això ell ho agafa, no?, de la cultura francesa, no?, que és la Merlitonat, no?, que són uns poemes mínims, no?, deliberadament modestos, que ell doncs escriu al final, no?, de la seva trajectòria, no?, i ell mateix en aquesta llengua, no?, adoptada, no?, doncs a vegades ja fa aquesta mena d'autodesqualificació còmica, no?, i per tant el joc que fa ell amb les dues llengües em sembla fascinant, no?, a banda de tot això que comenta en Borja del pes i l'herència de Joyce, no?
3: Però sí que és veritat que amb el francès hi ha aquesta qüestió que deies abans de l'expulsió, no?, d'una autoexpulsió. I crec que aquí hi ha tota aquesta altra tradició dels autors que s'han situat en una relació d'estranyesa amb el llenguatge, sigui perquè la mantenen o perquè la construeixen, o sigui perquè escriuen en llengües que no són les seves llengües maternes, no? Penso en Conrads, en Nabokov, en tots aquesta tradició que dius, bueno, hi ha alguna cosa de percebre o d'escriure en una llengua que no és la teva que també la perceps més fàcilment com una cosa, com una matèria. Exacte. O sigui, perceps la materialitat del llenguatge d'una altra manera.
1: O el cas Palmari de Godot, que la va escriure en francès i en anglès, és a dir, en anglès i en francès, i me'n recordo que parlant amb en Pedrals, que va fer l'última traducció que tenim en català, va treballar els dos textos, no? Perquè quan treballes en paral·lel veus que incorpora solucions diferents, idees diferents, que em va servir per... No? Perquè això ja és curiós, també, de traslladar en dues visions del món.

0: Som a Ciutat Maragd a propòsit de Samuel Beckett i no volia acabar sense preguntar-te, Cristina, tornant al curs, aquest curs recordem a l'Escola Blum que comença a l'octubre fins al 9 de desembre i que ens proposa aquesta treva a res, com ara citava la Cristina, no?, a partir d'aquests versos en francès. Estem escoltant Philip Glass, que també becketeja i com, i un dels, en el temari del curs, un dels apartats és aquest famós No puc continuar, continuaré, no, I can't go on, I'll go on, que no surt en cap dels textos del llibre que avui comentem, sinó en un altre lloc, però que parla d'herències, no? I volia preguntar-te si algú vol atrapat, enamorat, apassionat per la descoberta o la redescoberta de Beckett, continuar una línia literària que, de germanaments, quins autors, perquè aquí surten citades en alguns casos, no? Que sí. Proposaries tu, Cristina?
1: Sí, jo he proposat, el que fa el curs és, bueno, evidentment, proposar primer l'anàlisi, no? I l'exercici successiu, no? A partir de les narracions i textos per no res, no? Però després hi ha una altra part que és, bueno, sortim de Beckett, no? Sense sortir del problema que Beckett ha obert a nosaltres, no? I com ho podem fer? Doncs a través d'autors, no? Que és una tria molt personal, no? Però que són autors que a mi em sembla que d'alguna manera, no? Podem lligar amb Beckett, no? Encara que sigui per rebatre'l, no? Perquè, per exemple, jo he incorporat en el temari, no? Un dramaturg que és el Valer Novarina, no? Que és un autor que comparteix amb Beckett la desconfiança amb el personatge, la narració, no? I allò del discurs coherent, tot i que ell fa l'operació contrària, en lloc de buidar, desborda, val? Estic pensant en autors com John Fosse, no? També el Premi Nobel, no? Que juga amb el ritme, amb la repetició, no? Per tant, bueno, no sé si hi ha hereus de Beckett, no? Ni si cap de nosaltres serà un hereu de Beckett, no? O serem uns simples imitadors, no? No és tant això. Jo crec que la pregunta que ens hem de fer és quines llibertats narratives, no, ens ofereix Beckett i com podem pensar-les després d'ell, no? Si fem això, potser no ens convertirem en deixebles, no? Però sí que estarem enmig d'una transformació en un camp de probabilitats o alguna cosa per l'estil.
0: Doncs ens fa una pregunta suficientment atractiva com per, no?, convidar tothom no només a llegir aquests textos, narracions i textos per no res que ara tenim en l'edició de Club Editor, la traducció en Sala Sanahuja, sinó per assistir a les 10 sessions de la Cristina García Molina a la Blum fins al principi de desembre, vaja, fins al pont de desembre gairebé, aquesta bequetíada que obre tantes portes i ens convida a llegir, perquè el com llegir-lo jo crec que és també una manera de xalar amb ell, aquest Beckett tan particular que és el Beckett de les proses. Gràcies, Cristina, com sempre un plaer parlar amb tu i compartir-ho. Que vagi molt bé. Gràcies, Borja.
2: Adéu, fins aviat.

0: faire.
1: Force will not surpass one just, but of force. Of the coming to, of the being us, of the going from, not habitat.
2: Amb vosaltres, com sempre, Rosa Sillué i Helena Miquel. I ara, mentre sentim la veu de Beckett dient un passatge de Watt, acabarem amb un fragment de la conversa amb Toni Casares, director de la Beckett, parlant aquí a Ciutat Maragda no només de la seva obra, sinó de la relació del dramaturg amb la sala que porta el seu nom.
3: Jo recordo els primers anys de la sala Beckett, precisament, amb el Sánchez Sinister al capdavant. El Sánchez tenia una companyia que es deia el Teatro Fronterizo, i que bàsicament es deia Fronterizo perquè estaven interessats sobretot en les fronteres entre el teatre i altres disciplines artístiques. I en aquest treball sobre les fronteres el que els interessava era això, és anar a l'essència, a allò mínim indispensable perquè es produeixi teatre en un escenari. I és per això que van apropar-se a Beckett i van descobrir Beckett, i també el minimalisme. Recordo uns exercicis que ens proposava el Sánchez Sinisterra quan érem joves i alguns més o menys fèiem d'actors o estàvem, diguem, al voltant de la companyia fent laboratoris teatrals, i el Sánchez Sinisterra s'inventava una mena de plantejament dramatúrgic molt innovador que era la sistèmica, no? Treballar la dramatúrgia des de sistemes. I això està molt, molt relacionat amb les ultimíssimes peces de Beckett, que són gairebé acotacions, instruccions, que els personatges no tenen ni nom. Són lletres A, B, C, i l'obra senzillament proposa una sèrie de moviments, no? Per tant, sí, és anar a l'essència, és anar allò mínim, mínim indispensable perquè es produeixi emoció i sentit a dalt d'un escenari.
4: Que revolucionari, tot plegat.
3: A mi em passa sovint, no sé si és encertat o no, el que vaig a dir, però penso molt en el context històric en el que Beckett escriu, en aquesta sensació de perplexitat respecte de la realitat política i social del món en el que viu, després de la Segona Guerra. Clar, imagino la sensació després de descobrir la realitat dels camps d'extermini, etcètera, etcètera. Aquesta sensació de que ja les paraules no serveixen per res, no construeixen res, i aquesta desconfiança absoluta respecte d'això, no? de la pròpia capacitat lingüística, i aquest voler anar a buscar el mínim indispensable per no apropar-se a la mentida, per dir-ho d'alguna manera. Qualsevol ús de la paraula és una temptació a allunyar-se de la realitat, de com són les coses, no? Aquesta sensació d'això, no? La perplexitat, de dir, jo no puc dir res perquè ja res és visible, no? Per dir-ho d'alguna manera. I aquesta jo crec que és bastant l'explicació de la forma lingüística de les obres de Beckett.
1: Of a flame with dark winds hedged about, going out, gone out, of the empty heart, of the empty hands, of the dark mind stumbling through barren lands, that is all far.
5: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.
2: El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions de migrants al Marroc, mentre el PP i Vox surten al carrer per reclamar eleccions anticipades per la crisi a Ceuta. Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
2: La intenció de la Moncloa és que la nova regulació permeti retornar també als migrants que ja hagin iniciat els tràmits de petició d'asil abans de resoldre la sol·licitud. Mentrestant, 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, s'han manifestat, convocades per Societat Civil Espanyola, que eleva la xifra fins als 180.000 participants. I del món, cop de porta de Donald Trump a la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies. El president nord-americà, a més, ha amenaçat de reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. I avui, OpenAI ha admès que els seus agents d'intel·ligència artificial s'han infiltrat a webs del govern dels Estats Units, com el Departament de Comerç i la Comissió de Borsa i Valors. A Catalunya, rècord de treballadors del primer sector. A l'agost s'ha arribat gairebé als 61.200 afiliats a la Seguretat Social que es dediquen a l'agricultura, la ramaderia i la pesca. Cal tenir en compte, però, que bona part tenen contractes temporals. I a l'informatiu d'avui també us explicarem que l'augment de la temperatura del planeta està accelerant la pèrdua de les plantes que viuen als cims més alts d'Europa. Ho revela un estudi que durant 20 anys ha analitzat més de 60 cims dels Alps, els Pirineus i altres zones europees.
3: Per cada 0,1 graus de temperatura que augmenten, augmenta un 1% les taxes d'extincions d'espècies en aquestes muntanyes estudiades.
2: Pau Carnicero és un dels autors d'aquest estudi publicat a la revista Science. I de la cultura, pendents avui del palmarès aquest vespre del Festival de Cinema de Sant Sebastià. De moment, Sant Sebastià Margarriga, ja sabem que La Bola Negra s'ha endut el Premi del Públic.
4: Sí, estava cantat perquè la nota era altíssima, la segona més alta de la història del festival, i aquest matí s'ha confirmat que cap altre film de la secció Perles l'ha superat. Per tant, un altre premi del públic per la pel·lícula dels Javis després del de Toronto, i el premi que també és l'allau d'espectadors que l'estan anant a veure als cinemes. D'altra banda, El Debut ha rebut el premi de la crítica espanyola.
2: Tot això us ho explicarem fins a 2:45. A partir de llavors, l'actualitat esportiva que destaquem avui, Sergi Camps.
5: Doncs aturada la primera divisió, aturada la Lliga de Primera, farem un repàs als compromisos internacionals dels jugadors dels equips catalans de la primera divisió. També repassarem la victòria d'ahir del Girona contra l'Albacete a casa, farem la prèvia del partit del Sabadell que juga avui a Balaïdos contra el Celta B. I també parlarem molt de bàsquet, perquè avui comença la Lliga ACB, avui debuten el Barça i el Manresa, i per ser un marcador d'última hora acaba de perdre el Badalona a la Lliga F, la màxima categoria, Badalona 0, Granada 1.
2: Ara trànsit, connexió amb l'equip viari, Carmina Malagarriba Garriga, alguna incidència destacada a aquesta hora? Bon dia.
6: Bon dia, Eva. Sí, hi ha un carril tallat a la B30 entre Cerdanyola i Badia del Vallès en sentit nord per un accident. Intensitat a la P7 Bàrbara del Vallès en sentit sud a la C55. A Sant Vicenç de Castellet en sentit nord a la C58. A Montcada i Reixac cap a Barcelona i finalment també a la Ronda de Dalt a l'altura de Sant Gervasi en sentit Besòs. Fins aquí la informació viària.
7: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Quina és la previsió per les pròximes hores? Jofre Genové, bon dia.
8: Bon dia. Doncs, de moment, per les pròximes hores no esperem gran cosa que no sigui la presència d'aquests núvols baixos en alguns sectors de la costa, que al llarg de la jornada estan anant a més, i també alguns núvols prims passatgers per l'interior, fent que el sol doncs, no llueixi amb tanta força com dies enrere, tot i que és protagonista, i encara l'ambient és força d'estiu. De fet, avui les temperatures s'estan frenant més, i de fet els valors més alts, ara més difícil que arriben ja als 35. Per tant, pels propers dies el pronòstic és, clar, anirem perdent una mica aquestes constants típiques d'estiu, els termòmetres lentament aniran de baixa, tot sempre de manera molt lenta, per tant, encara amb temperatures força altes, i també aniran apareixent més núvols. De fet, demà esperem que al llarg del dia encara es facin més abundants, a la tarda un cel mig ennuvolat, puguin sorgir fins i tot alguns petits plugims a l'Empordà, també a la Costa Daurada, o també algunes nuvolades cap al Pireu, amb temperatures sense grans canvis, o amb tendència, això que dèiem, a anar una mica de la baixa, que és el que tindrem la setmana que ve, i a més amb la presència de més risc d'algunes febles pluges.
7: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya migdia, amb Eva Compte.
2: Són les 2:05. I comencem explicant-vos que el govern espanyol treballa contrarrellotge per accelerar les devolucions de migrants de Ceuta al Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez està preparant un decret llei per retornar al seu país els migrants que encara queden a la ciutat autònoma. El van aprovar dimarts al Consell de Ministres, Maria Guixà.
1: El govern espanyol ha confirmat que està treballant amb aquesta mesura, ho ha confirmat el ministre i secretari general del PSOE de Madrid, Óscar López.
9: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso, para de verdad apoyar a Ceuta.
1: La regulació afectarà principalment els qui han iniciat els tràmits d'asil i els quals Espanya podria retornar abans de resoldre aquesta sol·licitud. Es calcula que encara hi ha unes 10.000 persones a Ceuta des de l'entrada massiva del juliol, però no queda clar, en canvi, quants han iniciat els tràmits de petició d'asil. Les darreres xifres parlen d'unes 2.500 persones. El nou decret també contempla que redueixin a 5 dies els terminis judicials per resoldre recursos a una denegació d'asil, segons avança el diari El País.
2: I tot plegat enmig del nou pols que avui ha fet la dreta, Pedro Sánchez. 20.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid, han sortit al carrer per mostrar el suport a Ceuta, defensar la integritat territorial i exigir també eleccions generals anticipades. Anem, doncs, cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
10: Bon dia. Són la meitat dels que van sortir al carrer el passat maig, també convocades per Societat Civil Espanyola, una plataforma que aglutina algun dels sectors més durs de la dreta i de l'extrema dreta. De fet, l'ambient ha estat tens, polaritzat i fins i tot amb petits incidents, ja hi ha cridassades, equips com el nostre que consideren que no informem com voldrien. El centenar d'entitats avui han sortit als carrers de Madrid amb proclames xenòfobes i amb forts insults al ministre de l'Interior i contra Pedro Sánchez. Demanen que el Congrés el jutgi per traïció, una de les propostes que Vox que fa temps que defensa. Ho explica Santiago Abascal.
11: ¿Cuál es el empeño para que no se proceda a la devolución? Ahora Sánchez anuncia un decreto, como siempre, pero lo único cierto es que este gobierno es el culpable de lo que ha ocurrido en Ceuta y el culpable no es el que va a resolver la situación.
10: També reclamen la convocatòria immediata d'eleccions i la garantia que no hi haurà tupinada. De moment, però, el PP no es mulla. Sentim Miguel Tellado, que hi ha anat en absència de Feijó.
12: España es mucho mejor que el gobierno que hoy tiene y por eso exigimos de forma inmediata que Sánchez disuelva las cámaras, convoque elecciones y se someta al dictado de la sociedad española.
10: Pel que fa a Ceuta, volen que es militaritzi i que s'expulsin al Marroc el que consideren invasors. La marxa ha sortit de Cibeles i ha recorregut al centre de Madrid fins a l'arc de la Moncloa i allà la policia ha impedit que alguns manifestants enfilessin cap a la seu de l'executiu. Recordem, finalment, que és la segona manifestació de la dreta en un mes i que avui ha sortit amb un manifest que assegura que està en joc la supervivència d'Espanya.
2: Gràcies, Alba. Bon dia.
10: Bon dia.
2: I sobre altres decrets que el govern de Pedro Sánchez té a l'agenda, els seus socis d'Esquerra continuen pressionant per separar els socialistes de les postures de Junts i el PNB.
13: En el decret de l'habitatge, en concret, Sumar ha emès un comunicat amenaçant de plantar dimarts la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. Reclamen que s'aprovi tant sí com no i recorden que ja es van plantar en un Consell de Ministres anterior. Han explicat que no es pot produir cap més cas com el de la veïna de Madrid, Mari Carmen, i que no esperen mesures parcials ni descafeinades en els desnonaments.
2: Gràcies, Joan Trias. I obrim ara Crònica Internacional, l'Iran planteja la reobertura de l'estret d'Hormuz en un termini de 7 dies amb una proposta que Donald Trump ja ha rebutjat. Teheran sabé a obrir el pas marítim si Washington aixeca les restriccions econòmiques i desbloqueja els actius iranians congelats a l'estranger. Però a Truth Social, Trump ha respost molt gràficament, Marta Sánchez.
1: Doncs sí, ho ha fet publicant un mapa de l'estret d'Hormuz amb la inscripció Trump Strait, estret de Trump. Ja és pràctica habitual del president dels Estats Units rebatejar amb el seu nom punts geogràfics de llarga tradició. El diari Wall Street Journal assegura que Trump està estudiant la possibilitat, a més, de reprendre els bombardejos després de les eleccions de mig mandat del novembre. Tot plegat després que des de la seu de les Nacions Unides a Nova York, el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi, llancés aquesta proposta.
14: There are certain actions to be taken by the United States.
15: Els Estats Units han de dur a terme certes accions i creiem que es poden completar en 4 o 5 dies. Així, el 6è dia, l'estret estarà obert i el 7è començaran les converses amb els Estats Units per a l'acord definitiu sobre qüestions acordades mútuament.
1: Diu l'Iran que les mesures que ells proposen estan incloses en el memoràndum que es va signar, que van signar tots dos països el juny per aturar la guerra a l'Orient Mitjà.
2: I de la guerra de l'Iran a la guerra d'Ucraïna, les defenses antiaèries russes han aconseguit abatre 645 drons ucraïnesos en un atac que ha causat desperfectes importants en diverses empreses i zones industrials de Krasnodar. Això és al sud del país, Miquel Àngel Violant.
16: L'atac amb drons ha provocat almenys 3 morts i ha deixat sense electricitat prop de 26.000 persones. Mentrestant, a la veïna en Rostov, una trentena de drons han atacat aquesta nit la regió i han provocat danys a diversos habitatges i a una escola. L'operació, que tenia com a objectiu una planta de subministrament d'equips per l'exèrcit rus, ha fet 5 ferits. Els atacs arriben pocs dies després de les eleccions legislatives russes, durant les quals Ucraïna ja va llançar una ofensiva amb més d'un miler de drons contra territori rus. El president rus, Vladimir Putin, va dir ahir que aquests atacs allunyaven qualsevol possibilitat de represa de les negociacions de pau amb la mediació dels Estats Units que s'havien de fer a partir del mes que ve.
2: Tres minuts i arribarem a un quart de tres. L'empresa d'intel·ligència artificial OpenAI reconeix que alguns dels seus agents han intentat accedir sense autorització a sistemes informàtics d'institucions dels Estats Units, sense haver rebut instruccions, per tant, explícites de fer-ho i sense que els seus creadors en fossin conscients. L'empresa que dirigeix Sam Altman ha confirmat que els agents van interactuar amb webs de diversos organismes públics, entre els quals, per exemple, els departaments de Comerç i Educació o la Comissió de Borsa i Valors. OpenAI diu, Marta, que està investigant aquests incidents.
1: És l'últim episodi d'una sèrie d'incidents que posen el focus en la capacitat dels agents d'intel·ligència artificial per actuar de manera autònoma i escapar, per tant, dels controls previstos pels seus desenvolupadors. El cas, a més, arriba pocs dies després que el govern d'Austràlia denunciés que agents d'OpenAI s'havien infiltrat també en webs del sistema sanitari del país. En un moment també en què es multipliquen les veus dins mateix de les empreses per posar fre al desenvolupament d'aquesta tecnologia. Avui mateix, el líder de Tesla i de SpaceX, Elon Musk, ha predit en una entrevista en una televisió xinesa que els robots humanoides podrien arribar a tenir capacitats físiques superiors a les humanes i que podrien generalitzar-se en un termini de 10 anys.
17: Els robots tenen un temps de reacció molt ràpid. Serà molt difícil superar un robot en aquest aspecte. I és que nosaltres estem una mica limitats per la nostra biologia. Però en el cas d'un robot, n'hi ha prou de millorar els actuadors, els sensors, la velocitat dels fotogrames de les càmeres i també augmentar la potència de càlcul de la IA, perquè, en essència, sigui molt millor i tingui reaccions més ràpides que els humans.
1: En les últimes hores també s'ha sabut que agents d'OpenAI van publicar a internet 53 imatges que havien estat enviades a ChatGPT per usuaris particulars, unes imatges que provenien de comptes que havien autoritzat utilitzar el contingut per millorar els seus models. Segons la companyia, aquestes imatges s'estan retirant.
2: I parlem ara d'ocupació. A l'agost, a Catalunya, s'ha arribat al rècord d'afiliats a la Seguretat Social en els sectors de l'agricultura, la ramaderia i la pesca, Maite Curtó.
18: Sí, són gairebé 61.200 persones que es dediquen al primer sector, xifra que suposa un màxim històric, segons les dades de l'IDESCAT. En un any, el nombre de treballadors en aquestes activitats ha augmentat un 2,4%. Cal destacar que aquest increment de les afiliacions coincideix amb l'època en què es fan més contractes per treballar en les campanyes de la fruita i, per tant, moltes d'aquestes aquestes feines són temporals. Aquesta evolució positiva de les afiliacions també posa de manifest la capacitat del sector primari de generar activitat econòmica i evidencia el gran pes del sector agroalimentari en l'economia catalana, tant per la seva contribució a la producció d'aliments com pel seu paper en la cohesió territorial i la generació d'ocupació, especialment a les zones rurals. Si anem al detall, el 83% dels afiliats del sector primari són homes d'entre 45 i 54 anys.
6: I parlem ara de plantes, perquè l'escalfament global està acabant amb les plantes que viuen als cims de les muntanyes europees, on cada cop se'n veuen més d'espècies que fins ara només es trobaven en cotes més baixes. Un estudi internacional ha analitzat durant 20 anys, 62 cims de diverses regions, com els Alps, els Pirineus o el Caucas, i ha constatat com la pujada dels termòmetres està canviant el paisatge i posant en risc la supervivència d'unes plantes adaptades al fred i a unes condicions cada cop més estranyes, Montse Poblet.
19: Per fer aquest estudi s'han triat 62 cims on pràcticament no hi puja ningú i cada 7 anys els científics que el firmen hi han pujat i han mostrejat les plantes que hi ha. Han constatat que per cada 0,1 graus d'increment de temperatura puja un 1% la taxa d'extinció d'unes espècies acostumades a viure en condicions extremes que ara ja no troben. L'altra cara de la moneda són les plantes de cotes més baixes que amb la pujada de temperatura es poden permetre pujar i que estan canviant el paisatge dels cims. Pau Carnicero, un dels autors d'aquest estudi publicat a la revista Science, ens parla de transformacions radicals del paisatge, tant d'alta com de mitja muntanya.
20: El que s'està observant és que totes aquestes zones més altes estan passant d'aquesta mena de tarteres o parts pedregosos a uns prats més tancats, i en canvi les zones més baixes estan passant de prats més tancats cap a matollars.
19: Els Pirineus són, de totes les serralades europees estudiades, la que està patint més extincions de plantes d'alta muntanya. Difícilment es pot fer res per revertir la pujada de temperatures que està acabant amb aquestes espècies, però sí que es poden prendre mesures per protegir-les abans no desapareguin.
20: Si estan en una zona que, a més, sabem que hi ha molta pressió de pastura, és una zona que és molt trepitjada, etcètera, aquí sí que llavors ens podríem plantejar algunes mesures que, com a mínim, no facin accelerar la desaparició d'aquesta espècie.
19: Abans d'extingir-se, les espècies pateixen una caiguda de població, senyal que toca fer alguna cosa per protegir-les.
6: I encara un exemple més d'aquests efectes del canvi climàtic a casa nostra, la vinya, tot i ser un cultiu adaptat al clima mediterrani, també es veu afectada pel canvi climàtic. Per això cada cop hi ha més projectes de vinyes d'alta muntanya que busquen temperatures més suaus. És el cas d'Estamariu, a l'Alt Urgell. Anem cap a Estamariu. Joaquim Albalater.
21: Bon dia. Sí, aquesta setmana han acabat la barema de les seves vinyes a 1.365 metres, de les més altes de la península Ibèrica. Les han plantat per fugir de la calor que fa a cotes més baixes que altera el creixement del raïm. David Planes és el vicepresident de la Fundació Planes Corts.
22: Aprofitem el tema del canvi climàtic, que ja comencen a haver-hi problemes en produccions a cotes més baixes. Hem aprofitat que tenim una ubicació genial per produir el vi i, a més, intentem demostrar al territori que hi ha altres tipus de cultius que són més rendibles dels que hi ha actualment a muntanya i poder permetre a la gent del poble, la gent del món rural, doncs que s'engresquin a quedar-se a viure en el territori.
21: El vi d'altitud també s'adapta millor a les tendències actuals de consum. És més fresc i amb menys grau d'alcohol, i això fa que agradi més, sobretot entre els joves. D'Estamariu sortiran 1.000 ampolles de vi Carino que es vendran l'any que ve.
6: Rescata del Pakistan una dona resident a Barcelona, víctima d'un matrimoni forçat preparat per la seva família, Gemma Bonet.
23: Un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional va poder rescatar la dona i detenir dos homes de 41 i 45 anys a la capital catalana com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. També se'ls acusa d'un intent d'homicidi per haver agredit amb una arma blanca la parella de la dona, un home també veí de Barcelona, que és qui va alertar els agents del possible matrimoni forçat.
6: I al Nepal encara hi ha més de 6.000 persones desaparegudes per la monumental esllavissada d'avui fa just un mes. Després de 30 dies intentant trobar supervivents, ara les tasques se centren a intentar recuperar i identificar els cossos. Fins ara s'han registrat 1.400 morts.
23: La catàstrofe va arrasar la zona de Rasuwa, a la frontera amb el Tibet, i va destruir la majoria de carreteres i ponts del nord del Nepal. Per això, un mes després, encara hi ha molts pobles que continuen aïllats. Jordi Mates, de l'agència de viatges Plan Himalaya, a Katmandú, ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
24: Tot el que és la carretera que comunicava amb la frontera
20: està absolutament desapareguda. El primer poble així una mica important és absolutament un poble fantasma, ha desaparegut tot. És un poble mig enterrat per tonelades de fang.
23: La catàstrofe va provocar desenes de milers de desplaçats, molts dels quals tenen por de tornar a casa davant del risc que un desastre similar es repeteixi. I Múnich parteix com a favorita al davant de Colònia per ser designada en els pròxims minuts pels alemanys com a candidata per organitzar els Jocs Olímpics del 2036 o en les convocatòries posteriors, per exemple, les del 2040 o fins i tot del 2044, Miquel Àngel.
16: Les ciutats candidates han estat la mateixa Múnich, que és la capital de Baviera, i ja els va celebrar el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians, i també candidata a la ciutat de Colònia, conjuntament amb la regió de l'Ruhr. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín, que ja els va celebrar el 1936 sota el règim d'Adolf Hitler. Però la tardor electoral diumenge passat de l'actual alcalde de la CDU va descavalcar Berlín de la cursa. Abans que ho facin els guanyadors, l'esquerra de Die Linke, l'alcalde sortint, Kai Wegener, ha preferit retirar-la ell.
0: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Eralp que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
23: Ara bé, arribar a ocupar l'alcaldia de Berlín no serà fàcil per a l'esquerra de Die Linke. De fet, els cristianodemòcrates de la CDU, amb el canceller al darrere, miren de posar tots els pals a les rodes possibles per fer descarrilar Elif Eralp, l'advocada alemanya d'origen turc, que acaba de guanyar les eleccions amb claredat. El govern ha accelerat la reforma d'una llei estatal per prohibir les expropiacions d'habitatges dels grans grups immobiliaris. També acusen el partit d'antisemita i de posar en risc la vida dels jueus a la capital. Anem cap a Berlín, doncs. Jordi Regàs, bon dia.
3: Bon dia. La promesa del partit Die Linke d'expropiar els grups immobiliaris amb més de 3.000 habitatges és un anatema pels conservadors. S'ha de protegir el capital privat, afirma Friedrich Merz.
0: Impulsarem una proposta legislativa. Es tracta sobretot d'enviar un missatge ben clar als inversors internacionals, que és que a Alemanya no es duen a terme expropiacions de la propietat privada.
3: Die Linke és l'únic partit crític amb el govern alemany pel suport incondicional a l'estat d'Israel, una posició que la CDU aprofita per qualificar-los d'antisemites. Qui no ha dubtat entrar en el debat és Yehuda Teichtal, rabí de la comunitat jueva de Berlín.
4: Un supervivent de l'Holocaust m'ha dit avui: com vols que em quedi a Berlín si la terra jueva i el poble jueu, que són un i el mateix, es posen en dubte? Tot partit polític que vulgui tenir responsabilitat a Berlín és imprescindible que doni un suport ferm i absolut a una vida jueva plena.
3: La campanya conservadora contrasta amb les declaracions reiterades de la candidata de Die Linke a favor de la convivència, Elif Eralp.
5: Hem d'anar cap a una política conciliadora que construeixi ponts. Jo vull ser l'alcaldessa de tothom, per totes les persones jueves, per totes les musulmanes, les cristianes, les palestines, per totes les queer, per tothom que viu a Berlín. Tothom s'hi ha de sentir a gust i segur.
3: Per Die Linke, tot plegat demostra el nerviosisme dels conservadors per l'arribada a Berlín d'un partit que és realment d'esquerres. El que tothom té coll avall és que el debat de si Berlín pot expropiar o no s'acabarà dirimint tard o d'hora al Tribunal Constitucional alemany.
23: Un minut per la publicitat i de seguida tornem.
24: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
25: Una illa i 8 parelles de gent coneguda.
26: De veritat, Mallorca era platja, tio.
25: Torna la travessa Trescat. Ah! Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
27: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
28: Vaig al límit amb tu.
25: Aquí la fama no serveix de res.
29: La travessa, Expedició Tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3Cat.
30: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
23: I ara cinema.
7: Hey, Mona, what did you do all day?
8: Well, kids can drive.
2: Primers premis confirmats al Festival de Cinema de Sant Sebastià. La Bola Negra aconsegueix el Premi del Públic de la secció Perles i el debut rep el Premi de la Crítica Espanyola. El palmarès oficial, però se sabrà aquesta nit. Tenim un enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
9: La nota de 9 amb 40 que va rebre la pel·lícula dels Javis la convertia en la màxima favorita al Premi del Públic i avui, després de rebre les notes dels últims films projectats a la secció Perles, es confirma que no l'ha superat cap altra. Per la seva part, l'Associació d'Informadors de Cinema Espanyols, que organitza els Premis Feroz, han considerat que el debut és la millor pel·lícula de la secció oficial a competició. És la història d'una dona ofegada per una família que l'ignora i que troba en el Teatre Amateur una taula de salvació. El seu director, Jesse Eisenberg, ho ha agraït recordant que el cinema espanyol l'ha inspirat sempre i ha explicat com va anar el procés d'escriptura del guió.
10: El meu terapeuta em diu cada setmana que no cal que em suïcidi per aconseguir una bona escena, però ell no sap com és escriure el guió d'una pel·lícula. Les meves millors idees sorgeixen d'un dolor real, per exemple, l'escena on ell les cridassa a ella. La vaig viure a l'escola d'art dramàtic. Em vaig enfonsar, com li passa al personatge de Julianne Moore. Però també em va canviar la vida, com a ella, que després d'anys a callar, troba la seva veu i diu el que feia 50 anys que volia dir.
9: Julianne Moore i Paul Giamatti estan entre els favorits de cara als Oscars a millor actriu protagonista i millor actor de repartiment per aquesta pel·lícula.
2: I a Barcelona, dissabte de les Festes de la Mercè, avui jornada marcada pels grans concerts a la platja, també espectacles d'arts de carrer i el foc de la cultura popular, Maria.
1: Sí, el Correfoc aquest any estrena precisament la nova Porta de l'Infern, de 14 metres d'amplada, és el gran espectacle de foc. És a 8:45 del vespre, el Passeig de Gràcia, precisament al mateix escenari del Correfoc infantil, que es fa a partir de les 6 de la tarda. A les 10 del vespre, a la platja de l'Espigó del Gas, s'hi fa el Festival Pirotècnic Internacional i també a la Façana Litoral, però en aquest cas a la platja del Bogatell, música. Aquests que sentim, Love of Lesbian, que ha anunciat que aquest any és el seu últim any als escenaris abans d'una aturada indefinida, seran un dels grans protagonistes aquest vespre, per tant, una de les cites més especials també per ells, aquest concert que comença a 11:45 de la nit. Abans, a les 8 del vespre, actuen Al·lèrgiques al Polen, a 9:45 farà La Pegatina i tancarà la nit musical, El Ritme, amb Svetlana, a partir de 2:15 de la matinada.
2: I a Lleida també celebren, també s'han de festa aquest cap de setmana, festes de tardor en honor a Sant Miquel, un dels actes més destacats de la jornada d'aquest dissabte ha estat la trobada

0: Que hem volgut, el 24 no, perquè era dijous, ja vam fer la presentació de l'exposició, ho fem el dissabte, adaptant la data, però intentant recuperar una mica l'esperit de fa 325 anys.
1: La trobada ha coincidit amb les festes de tardor de Lleida en un programa que també preveu espectacles infantils, concerts, sessions musicals i visites guiades a museus, entre altres.
2: I un parell de qüestions més abans dels esports. La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic. Ja té 9 estacions a punt i ha demanat a la Generalitat una nova línia de bus que les connecti perquè tant visitants com veïns la puguin utilitzar. Berta Artigas Fontàs.
3: Fa 3 anys que una línia de bus que connecta Olot amb Santa Pau i les Preses permet, per exemple, visitar la capital i la Fageda d'en Jordà sense haver de desplaçar-se en cotxe. Ara, des del Consell Comarcal, han demanat a la Generalitat una nova línia de bus que enllaci Olot amb altres municipis com Montagut, Sant Joan les Fonts o Castellfollit de la Roca, també amb diversos espais naturals. Albert Danés és el president del Consell Comarcal de la Garrotxa.
4: Que puguin utilitzar la gent que ve de turisme a la comarca, però que també se'n benefici al públic local, la gent que viu a diferents municipis. Al final és una taxa molt econòmica, que és 2 euros el bitllet i pots fer els viatges que vulguis durant tot el dia, i crec que hi ha d'haver l'aposta per joves, hi ha d'haver l'aposta per gent gran, per desplaçar a la capital.
3: De fet, en aquests municipis ja han adequat 9 espais gràcies a un fons Next Generation amb estació de bus, aparcament dissuasiu per cotxes i també per bicicletes.
2: La nova presidenta del Liceu veu molt bé la iniciativa de l'alcalde de Nova York, Joram Mamdani, de regalar 70.000 entrades per a l'òpera metropolitana. Helena Guardans, però, també defensa que cal anar més enllà i aconseguir seduir el públic jove i infantil fent pedagogia de l'òpera. Ho ha dit el suplement de Catalunya Ràdio.
5: I això ho fem muntant nosaltres funcions escolars i portant el Liceu a les escoles i fent programes. I tot això s'està fent, no? Però és que, a més, puguem oferir entrades més assequibles. També es pot fer. Però penso que no és només a l'oferir les entrades, és aconseguir que hi hagi més gent que estima l'òpera, que estima la música, que estima el Liceu.
2: Helena Guardans i Cambó és, des d'ahir, la nova presidenta del Gran Teatre del Liceu. És la primera dona que ocupa aquest càrrec en tota la història de la institució. I dia de dol per al rock gallec. José Costas Peón, o més conegut com Peón Curs, fundador del grup Defcon 2, ha mort aquesta nit als 55 anys.
6: Nada tiene sentido sin ordenador.
2: Defcon 2 va ser un grup pioner del metal rap després de fer fusió entre el rock i el hip-hop. Peón Curs en va formar part fins al 2016. I el rock andalús també lamenta la pèrdua d'Eduardo Rodríguez Rodway, darrer integrant i membre fundador de la banda de rock progressiu Triana. El guitarrista de la banda ha mort avui als 81 anys a Cádiz. Són 2:45, els esports. Sergi Camps, bona tarda.
7: Bona tarda, Eva. Com deia el dramaturg irlandès Bernard Shaw, els que diuen que no es pot fer no haurien d'interrompre els que ho estan fent. Aturada la primera divisió, un coitus interruptus pel bon moment del Barça. Esperem que quan torni la Lliga els de Hansi Flick estiguin tan fins com abans de marxar amb les seleccions. Ara repassarem els compromisos internacionals dels jugadors dels equips catalans. El dia que el Sabadell juga a Balaïdos contra el Celta B, en farem la prèvia, i l'endemà de la victòria del Girona contra Albacete per 2-0, en farem la ressaca. I el dia que comença la Lliga ACB, avui debut en el Barça i el Manresa, ara també en parlarem. Abans, però, Esport en directe, acaba de finalitzar la Lliga F, el Badalona 0, Granada 1, Municipal de Palamós. Joan Fito, què tal? Bona tarda.
8: Derrota per la mínima del Badalona Women a casa, a Palamós, una derrota que, a més, s'ha produït de forma molt cruel amb un gol en l'última acció del partit del Granada, un rebuig dins de l'àrea en una pilota penjada que Raquel Gil ha aprofitat per fer l'únic gol del partit. El Badalona, que ha merescut molt més, que ha dominat tot el partit, ha dominat la possessió, ha tingut les millors ocasions, però no ha estat capaç de materialitzar-les. Per tant, derrota del Badalona. Badalona 0, Granada 1, cinquena jornada de Lliga. El Badalona 7 punts de 15 possibles en aquestes 5 primeres jornades.
7: En motor en dansa, el Gran Premi de l'Azerbaidjan de la Fórmula 1 al circuit urbà de Bakú. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
9: Bona tarda. Ara mateix 6 voltes pel final, amb Jordi George Russell i el Mercedes líder, molt seguit de Verstappen, en situació de poder utilitzar el DRS per posar-se líder de la cursa, i amb Kimi Antonelli, el líder del Mundial, rodant en cinquena posició després d'una gran remuntada. Recordem que sortia des de la setzena

0: posició. Gran premi accidentat, amb dos safety cars, amb accidents múltiples, Alonso està fora, per exemple, i un mitja dotzena més de corredors.
1: Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Nàdia Roig a la producció i el Joan Arroyo al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
2: Catalunya migdia Esports, amb Sergi Camps.
1: No hi ha lliga a la primera divisió, estem en cap de setmana de seleccions i la selecció espanyola de futbol debutarà aquest vespre a la Lliga de les Nacions de la UEFA contra Anglaterra a Wembley. Ho farà amb 7 jugadors del Barça a la convocatòria, Cubarsí, Rodri, Eric, Pedri, Fermín, Olmo i Lamine Yamal. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente finalment ha descartat pel partit d'avui el jugador de l'espanyol Roberto i també el català Víctor Muñoz. Enviat especial a Wembley, Roger Busà, què tal? Bona tarda.
3: Com estàs? Bona tarda.
1: Escolta, com gairebé sempre en els últims anys, una selecció espanyola que parla amb accent del Barça, eh?
3: Sí, ara ho deies, 7 jugadors del Barça, eh? Aquests que ara anomenaves. Recordem que no hi és Joan García, que està lesionat, tampoc hi és Gavi, que va quedar fora per decisió tècnica. Ha entrat Fermín, que torna a la selecció espanyola després de perdre's el Mundial per lesió. Però déu-n'hi-do, 7 jugadors del Barça en aquesta convocatòria. Al Mundial n'hi havia un més, eren 8, però vaja, n'hi ha molts. És el primer partit de la selecció espanyola en aquesta Nations League, el primer dels 4 que Espanya jugarà en aquesta llarga aturada, i és un partidàs pel rival, perquè és Anglaterra, una selecció històrica i recentment semifinalista del Mundial, i també per l'escenari, l'estadi de Wembley, que és tan especial sobretot pels barcelonistes. Aquí el Barça ja ha guanyat 2 de les 5 Champions, el 92 i el 2011. Avui, que és el partit gran, s'espera que Luis de la Fuente surti amb tot. Veurem Eric segurament al lateral dret. No hi són ni Pedro Porro, que està lesionat, ni Marcos Llorente, que ha deixat la selecció espanyola. Cubarsí indiscutible a l'eix de la defensa, Rodri al mig centre. Veurem, això sí, quin és el rol de Pedri, si continua sent el rol de suplent o torna a tenir més protagonisme. A la recta final del Mundial va ser suplent per darrere de Fabián. Lamine Yamal indiscutible a la dreta, i a la mitja punta el dubte és si Olmo o Fermín, que com dèiem torna després de perdre's el Mundial. Serà també el primer partit amb la selecció espanyola de Rodri ja com a jugador del Barça. Ha estat el nom de l'estiu pel que fa al mercat de fitxatges. A més, va ser el millor jugador del Mundial, i ell mateix explica com ho ha viscut tot plegat aquests últims mesos, aquestes últimes setmanes, i també explica com de feliç és a Barcelona.
4: Encara una nova etapa muy ilusionante, muy agradecido de, bueno, pues del Barcelona, de la manera en la que fueron a por mí, del interés, y bueno, he caído en un club muy importante y con ganas de hacer cosas muy importantes, así que solo te puedo decir que feliz, ¿no? Feliz de cómo se han dado las cosas.
3: Rodríguez és el capità d'aquesta selecció espanyola, com dèiem, plena de jugadors del Barça, amb 7 blaugranes, i això és una cosa que Rodri celebra, perquè a més creu que l'estil del Barça és molt similar a l'estil de la selecció espanyola.
4: Siempre hay que hacer un pequeño cambio de chip cuando vienes a la selección, pero entiendo que es una nota muy positiva que haya 7-8 jugadores por concentración de un mismo club, y sobre todo un club que juega de una manera muy parecida a la selección, así que yo creo que es positivo.
3: Ahir, per cert, Sergi, va ser un dia mogut aquí a Anglaterra a partir d'aquesta notícia de la possible sanció del City, que va ser declarat culpable d'infringir les normes del fair play financer a la Premier. Hi havia molts mitjans anglesos ahir aquí a Wembley, a la roda de premsa prèvia a aquest partit, que li van preguntar a Rodri per tot plegat què en pensava sobre el seu ex-equip, i Rodri, ell, escombra cap a casa, ell coneix el club, el City, diu que confia molt en el City, però això sí, espera que en tot cas es faci justícia.
4: Ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga, evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
3: Bé, veurem com acaba això aquí. Mentrestant, avui aquest Anglaterra-Espanya. Espanya que torna després de guanyar el Mundial. La pregunta ja de la Fuente era obligada: com s'ho farà la selecció espanyola per no caure en l'autocomplaença, per evitar allò de la panxa plena? Diu de la Fuente, i ho deixa molt clar, el passat ja no val i aquest equip no es conforma.
5: Nosotros no nos conformamos con lo que hemos hecho hasta ahora, te lo garantizo. Ahora ya termina una historia, ahora empieza otra. Otra en la que tenemos muchísima ilusión, que queremos seguir caminando, queremos seguir haciendo cosas importantes, seguir haciendo registros tan históricos como los que se están consiguiendo.
3: El partit a 8:45 a Wembley, Espanya contra l'Anglaterra d'Anthony Gordon i també de Harry Kane, aspirant a guanyar la pilota d'or igual que el seu rival. Avui, amb la selecció espanyola, Lamine Yamal.
1: Doncs aquest partit el seguirem amb el Roger Bosà desplaçat a Wembley. Gràcies, Roger. I també ahir la selecció espanyola sub-21 va perdre 2-1 contra Finlàndia amb els blaugranes Xavi Espar i Marc Bernal com a titulars. Espar va ser canviat a la mitja part, mentre que Bernal va jugar tot el partit. I més enllà d'aquest Anglaterra-Espanya, Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Hi ha més vida a la jornada de seleccions.
6: Comencem amb els partits d'avui, d'entrada del màxim grup d'aquesta UEFA Nations League. Viurem a partir de 8:45 un República Txeca-Croàcia. Recordem Croàcia amb el porter blaugrana Livakovic, la República Txeca que entrena l'exjugador espanyol Santi Denia, ara seleccionador txec. El grup B d'aquesta UEFA Nations League, a punt de començar, ho farà a les 3, una Eslovènia-Escòcia. Ja tenim l'11 inicial i Eslovènia jugarà el central de l'Espanyol Derkusic de titular. Aquest partit començarà a les 3. I també en presència de jugadors de l'equip, dels equips catalans, un Sud-Àfrica-Guinea en el grup de l'Àfrica. Començarà a les 3 els guineans amb l'As Kuruma, el jugador del Girona. Pel que fa als partits de classificació per l'europeu sub-21, també destaquem el que jugaran aquesta tarda les seleccions d'Ucraïna i Turquia, perquè Ucraïna té dos jugadors més del Girona, són el Llargarut Pixur i el porter Krapitsov, que apunten a ser titulars. Tot això pel que fa a la jornada d'avui. Parlant de la jornada que vam viure ahir, el més important, la lesió de Kylian Mbappé durant el Turquia-França d'ahir, el davanter del Madrid, segons la Federació Francesa, té una lesió tendinosa al genoll esquerre, una lesió lleu, tot i que el seleccionador Zinedine Zidane ja l'ha descartat per als pròxims partits de la Lliga de les Nacions.
7: Les notícies no són bones, perquè en Kylian haurà de tornar. Té una lesió tendinosa al genoll. No volem córrer riscos. Malauradament és un problema lleu, però haurà de tornar.
6: A més, es va lesionar just en el moment de marcar l'únic gol del partit d'aquest Turquia 0, França 1. Avui, a priori, sense ser oficial, però diuen que a les 6 passarien a les proves per determinar aquesta base de la lesió. Recordem que en aquest partit, Jules Koundé, el jugador del Barça, va jugar tot el partit. També dels partits d'ahir, destaquem la derrota d'Itàlia contra Bèlgica per 0-2 i la victòria d'Ucraïna 0-1 contra Hongria amb Banat titular. El jugador del Girona va jugar 59 minuts.
1: Doncs, Xavi, no marxis massa lluny, que de seguida parlem amb tu de la ressaca del Girona ahir a Montilivi, victòria per 2-0 contra l'Albacete. També marxem a Balaïdos per fer la prèvia del Sabadell-Celta B, però abans un últim apunt de futbol en clau primera divisió, perquè escolta, aquesta setmana hem estrenat una nova temporada de l'Espanyol Reservat amb el Sergi Andreu, i en el primer capítol hi tenim un protagonista d'excepció, Quique de Lucas. Sergi Andreu, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda, Sergi. Així és, arriba el primer capítol de la nova temporada de l'Espanyol Reservat. Ho fa en plena aturada de seleccions i després de dues derrotes doloroses de l'equip de Manolo. Per això mirem d'analitzar la situació de l'equip per saber què li ha passat en aquests últims partits, com es pot reconduir aquest sotrac i, sobretot, si en fem un gra massa amb la figura de Manolo, és a dir, si l'hem assenyalat massa com a principal responsable d'aquesta situació. En parlem amb l'Eudald Serra, el Marc Maiola i l'exjugador blanquiblau Quique de Lucas, que creu cegament en la feina que ha fet Manolo, com podem sentir en aquest extracte de l'entrevista.
9: Manolo ha fet un treball impressionant, és innegable, no? Jo crec que ha fet un equip amb recursos complicats, limitats, i jo crec que estan on ara mateix ha d'estar, no? Pensant que hem de lluitar per no baixar.
8: Recordeu que podeu recuperar l'Espanyol Reservat al web i a l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT.
1: Doncs molt bé, gràcies, Sergi Andreu. Que hi ha Lliga és a la segona divisió, però abans de marxar cap a Vigo, Alfons Gorina, últims revolts al circuit de Bakú, a tram final del Gran Premi de la Azerbaidjan.
0: Sí, i segueix líder George Russell, és un d'aquests circuits urbans que és gairebé impossible avançar en cap punt. Ha estat enganxat el pilot de Mercedes Verstappen amb el seu Red Bull, quan alerta que veiem un accident ara a l'última volta, per tant pot ser que la cursa s'acabi aquí, és de Valtteri Bottas. En qualsevol cas, George Russell ja negociant aquests darrers revolts, la victòria no se li hauria d'escapar perquè Verstappen sembla que ha tirat la tovallola després d'estar una bona estona intentant avançar al pilot de Mercedes.
1: Per tant, que Russell guanyant aquest gran premi sortia des de la pole, un circuit urbà on és difícil avançar, per tant, el primer que ha sortit, el primer que arribarà.
0: Doncs sembla que sí, a vegades passa això, ja ho vam veure amb el Mad Ring o aquestes curses de Mònaco, molt glamour, tot el que vulguis, però avançaments poquets més aviat, eh? Segueix Russell ara en aquesta gairebé recta final, volta llarga, molt revolts, òbviament, un circuit molt estret, i amb Verstappen enganxat en punt de DRS, però sempre impossible d'avançar. Guanya George Russell finalment amb Max Verstappen en segon lloc. El tercer hauria de ser Hadjar, que arriba ara amb el seu Red Bull, seguit de Charles Leclerc amb el Ferrari, i el líder del Mundial, Kimi Antonelli, que salva els mobles, considerant que sortia des de molt enrere i acabarà en cinquena posició.
1: Doncs Russell, que s'apunta aquest gran premi de la Fórmula 1 de l'Azerbaidjan, gràcies, Alfons.
0: Gràcies.
1: I tornem al futbol per parlar de la segona divisió, perquè avui el Sabadell juga a Balaïdos contra el Celta B al partit de 6:45 de la tarda. El Sabadell 7è, amb els mateixos punts que el 6è, ve de guanyar l'Oviedo per 3-1. El Celta B és 15è, ve de dues derrotes seguides. A Vigo, com dèiem, ja hi tenim el Francesc Ripoll. Ripo, què tal? Bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
1: Última hora del Sabadell.
10: Doncs mira, que estan a l'hotel de concentració, que per cert és el mateix que el meu, per tant, ser de bona mà, que estan allà i han dinat i descansant per d'aquí un parell d'horetes i a marxar cap a Balaïdos, on intentaran aconseguir no la primera victòria de temporada, però sí la primera com a visitants, perquè les tres que han aconseguit fins ara ho han fet a la Nova Creu Alta, com a locals.
1: Hi ha moltes baixes al Sabadell. T'atreveixes amb un possible 11 de l'equip de Ferran Costa?
10: Mira, Ferran Costa encara no ho ha fet, però jo diria que podem veure el primer cop que repeteix 11 respecte a la jornada anterior. Per tant, Foli la porteria, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Edgar, Català i Codin a la defensa, Urri, Pere Pons i Quadri al mig del camp, i Adal Priego i Gastón Valles, que serà bull davanter centre després de la lesió de Joaquín, el màxim golejador que vam conèixer, que té una lesió greu, l'endoparà i per tant es perdrà el que resta de temporada.
1: I ara ho deies, Ripó, acabem de començar la temporada, jornada 7, però el Sabadell s'està fent fora a casa, com la temporada passada també la Primera Federació, però fora de casa li està costant no puntuar, perquè ha sumat dos empats, però sí guanyar, i el que deies, si avui es guanya Vigo, seria la primera victòria a domicili d'aquesta nova temporada.
10: Sí que és cert que els tres desplaçaments que ha tingut el Sabadell han estat molt complicats, el camp de l'Sporting de Gijón, el camp del Castelló, que ells es va empatar, i va perdre el camp del Mallorca, un dels equips cridats a pujar directe a primera divisió. La imatge del Sabadell a domicili ha estat bona, però li falta la victòria i també marcar un gol, perquè encara no ha marcat a domicili.
1: I el Celta B, Ripó, el butxí de l'any passat de l'Europa, a la play-off d'ascens a la segona divisió, l'únic filial d'un primera divisió a segona, què hem d'esperar d'aquest equip?
10: Mira, és un equip, és un filial, és a dir, són jugadors que són joves, que són molt bons. De fet, Hugo González està amb el primer equip i va ser una de les estrelles del Celta B l'any passat, i és un equip irregular. Si mirem els últims resultats, pot guanyar per 4-2 a l'Andorra o 0-2 al camp del Ceuta, però sí que és cert que ha perdut els seus últims partits, 2-0 a l'Almeria, i l'últim que va jugar a Balaïdos, 0-4 contra l'Eibar. A més, el Celta també té baixes, té jugadors convocats, per tant, aquests filials, que si em permet, Sergi, t'afegeixo que també hi ha la Reial Societat de Segona.
1: Ah, és veritat, sí, home, sí, lapsus.
10: Doncs són dos filials que no s'esperen on sortiran, però que, evidentment, no serà partit fàcil.
1: Doncs sí, senyor, aquest filial del Celta ve amb aquest jugador Hugo, que ens va enamorar l'any passat contra l'Europa, que, lògicament, l'entrenador del Celta del primer equip va dir, mira, aquest me'l deixes per mi, i que el filial s'arregli amb altres jugadors. Ripo, àrbitre del partit.
10: El basc Gorka Etayo.
1: Per cert, aquest partit, recordem, a 6:55, ens hi posarem una miqueta abans amb el Ripoll i el Fitel, Carles Fitel, el nostre comentarista dels partits del Sabadell. Viurem aquest partit a 6:55 en directe al Tot Gira. Gràcies, Ripo.
10: Adeu.
1: Avui a la segona divisió, de fet, tenim en joc un partit al llindar del descans, el Ceuta 0, Reial Societat B, precisament, és 0, partit a punt d'acabar la primera meitat, a Granada Andorra, 4:45, i a la mateixa hora que viurem aquest Celta B Sabadell, a 6:45, tindrem també el Tenerife Cádiz. I encara segona jornada rodona pel Girona, per la victòria pels protagonistes i per un retorn.
11: Encara Agus Medina, molt bé, se'n va Carles Pérez de velocitat, pot entrar dins l'àrea, la deixa per Van de Vic, precisament el xut, gol! Van de Vic! Van de Vic que remat I s'ha regirat molt bé.
1: Ara explicarem, Xavi, per què reiem tots a la transmissió. Victòria contra l'Albacete i alguns noms propis destacats.
6: Aquest gol de Van de Beek arriba 30 segons després d'una rajada col·lectiva del jugador neerlandès a la transmissió del Girona Catalunya Ràdio. Un 2-0 ahir en un partit que no va ser brillant, però sí resolutiu, cosa que ja comença a ser habitual en aquest nou projecte de Quique Álvarez. Si parlem de noms propis, el primer va ser el d'Abel Ruiz, el davanter del Musafes, que va marcar el primer gol del partit i que comença a veure porteria després d'una temporada passada molt dura per ell.
12: L'expulsió de la setmana de Castellón, pues obviamente fue duro, ¿no? Fue duro porque también pues esta temporada venía encontrándome bien, sintiéndome importante y la verdad que fue un palo, ¿no? Después de dos temporadas un poco complicadas, sobre todo a nivel personal, pues muy contento de poder estar disfrutando, ¿no? De minutos, de poder sentirme importante.
6: Unes declaracions d'Abel Ruiz que podrem sentir a l'entrevista sencera al Tot Gira aquesta tarda. El segon nom propi, ja ho sentíem, va ser el de Donny Van de Beek, que es va estrenar aquesta setmana com a golejador i va donar alguns minuts de qualitat que feia temps que no veiem a Girona i especialment a les transmissions del Girona de Catalunya Ràdio. També destaquem el bon partit de Gazzaniga i, sobretot, el més important, el nom de Porto. Va tornar a jugar després de més de 10 mesos absent per lesió.
13: Volver a sentir lo que era Montilivi y ha sido espectacular. Solo puedo decir gracias. Es la palabra que más puedo decir del recibimiento de la gente. Ver cómo tantísima gente, tanto fuera como el equipo, como el staff, como trabajadores, se alegran, ¿no? Por ti. Eso es algo muy difícil y la verdad que te llena.
6: Ara el Girona suma 13 punts i ocupa provisionalment, a falta de pràcticament tots els partits de la jornada, el tercer lloc de la classificació. La setmana que ve, diumenge, partit interessantíssim a Montilivi contra el Mallorca, on el club gironí espera recuperar Fran Beltran i té alguna petita opció de recuperar algun dels internacionals, com per exemple Júnior, Píxur o Krapitsov.
1: 4 minuts per sobre de 3 quarts de 3. Tanquem la carpeta de les competicions masculines de futbol i obrim la carpeta de la Lliga F, perquè a 4:45, Logroño-Barça, el Barça líder amb 4 de 4, ve de guanyar l'Alavés per 0-6. El Logroño, 7-6 punts, ve de perdre contra l'Atlètic de Madrid per 2-0. A Logroño ja hi tenim el Marc Andrés. Marc, què tal? Bona tarda.
14: Hola, Sergi, bona tarda.
1: Escolta, una última hora del Barça, que suposo que passa per la tornada a la convocatòria de l'Aitana Bonmatí.
14: Sí, és la gran notícia del Barça per aquest partit. Una Aitana Bonmatí que, recordem-ho, es va lesionar, es va fracturar el peroné, de fet, al novembre del 2025. Va tornar a finals de la temporada passada, però sense fer net. Va forçar una miqueta per jugar partits importants, però no estava del tot bé. I fins ara, aquesta temporada 26-27, no havia disputat cap minut, ni havia trepitjat gespa. De fet, ni a la pretemporada, ni ara ja en competició oficial. Però avui podríem tenir els primers minuts d'Aitana sobre la gespa. No és l'única novetat. També Clàudia Pina, que si bé és cert no s'ha perdut cap partit per lesió, aquesta setmana al partit de la Champions contra el París, que el Barça va guanyar per 5-2, Pina va acabar amb un fort cop al turmell, amb molèsties. Això sí, està bé, va poder fer sessions una mica específiques per ella i ha pogut entrar a la convocatòria. La notícia negativa, això sí, és Cata Coll, que no viatja per precaució pel seu genoll. És el segon desplaçament consecutiu, ja que el partit de l'Alavés tampoc va viatjar, però sí que va jugar aquest dimecres a la Champions.
1: Per tant, Marc, és un partit el d'avui entre dos compromisos de Champions, el París a casa de la setmana passada i el de la Roma a fora la setmana que ve. En aquest 11 que presentarà Pere Romeu, suposem que hi haurà rotacions avui, no?
14: A priori sí, n'hi hauria d'haver. I dic a priori sí, perquè al final el Barça ha viatjat amb només 12 futbolistes de camp del primer equip. I la norma és bastant clara en aquest sentit. A l'inici hi han d'haver mínim 7 jugadores del primer equip i en cap moment poden coincidir, en cap moment del partit poden coincidir més de 4 futbolistes que no siguin del primer equip. És a dir, 4 futbolistes del B poden estar al terreny de joc a la vegada. Per tant, sí, Sergi, hi ha d'haver limitacions, hi ha d'haver rotacions, però hi ha unes normes a seguir i s'hauran de complir sí o sí.
1: En qualsevol cas, Marc, avui victòria a priori fàcil, no?
14: Sí, perquè el Logroño, és veritat que ara porta 6 punts, però l'any passat en va aconseguir 21 i, de fet, 11 d'ells en les 7 últimes jornades, és a dir, va esperar fins al final per aconseguir la salvació. I, a més, hi ha una dada que és demolidora. El Barça ja no és que sempre hagi guanyat el Logroño, sinó és que a dia d'avui encara no ha encaixat. És a dir, tots els precedents, el Barça ha guanyat deixant a zero la porteria. Per tant, un gran avantatge que té el Barça per aquest partit d'avui contra el Logroño, un rival a qui sempre ha guanyat i a qui no ha encaixat cap gol.
1: Vinga, et faig la clàssica. Àrbitre del partit?
14: La basca Arantxa Galastegui.
1: Gràcies, Marc.
14: Fins ara.
1: Avui a la Lliga F ja ha finalitzat la Reial Societat 3, Madrid 5. El Madrid ha començat perdent, ha hagut de remuntar i encara doncs li manté el pols al Barça al capdavant de la classificació. I a dos quarts de set, Madrid Club de Futbol a l'Avés. Demà l'Espanyol juga contra el Depor a les 6 a la Corunya i, com deien abans, el Badalona Women, que ha perdut per 0-1 contra el Granada amb un gol a l'últim segon gairebé. I em demana pas des del municipal de Palamós el Joan Fitó, que té protagonista, està al costat del míster del Badalona Women.
15: Doncs mira, Sergi, ara mateix al costat del tècnic del Badalona, del Marc Ballester. Marc, bona tarda.
16: Bona tarda.
15: Hi ha una màxima del món del futbol que diu que és molt injust l'esport. Avui aquesta màxima aplica al 100%?
16: Sí, crec que tant a primera part com a segona, dins de que han sigut partits una miqueta diferents, crec que nosaltres hem tingut el control total i absolut del partit. En primera part el Granada encara s'ha atrevit una miqueta a moments a venir-nos, a segona part directament s'ha enfonsat. Crec que el partit que volíem jugar des d'un inici l'hem jugat, però sí que ens hem trobat en situacions de zona 3, d'àrea rival, on no hem decidit gens bé. Crec que les jugadores, doncs aquí ens ha faltat aquesta última comunicació de pot estar sola, tens un segon, et pots girar, pots golpejar, i ens ha faltat més situació això de trobar a porteria rival, i això el que et provoca el futbol és que passen els minuts, l'altre equip es va creixent, es veu millor dins del camp, i bueno, doncs l'última acció al final és molt desafortunada, és una acció que et pengen des de mig del camp, però bueno, és futbol.
15: Això anava a dir, què us ha faltat? Perquè heu tingut moltíssima possessió, heu dominat el partit pràcticament de principi a final, però què us ha faltat exactament? Dius aquesta zona 3, aquest tram final, és només això o ha faltat alguna altra cosa més?
16: Bueno, jo sobretot penso que des del minut 20-30, quan hem vist que el Granada s'ha començat a enfonsar, hem guanyat una jugadora més en zones intermitges o avançades, ens hem quedat amb un 3-1 en zona defensiva perquè crec que era suficient per tapar les seves contres, tot i que en moments també ens han pogut fer mal, però havíem de ser agressius en el plantejament. Jo crec que hem trobat solucions. El que passa és que bueno, els perfils tant d'inici com els que han entrat després no ens han acabat de donar justament el que buscàvem en aquesta última zona. Jo estic content, sobretot amb el partit que ha fet aquí, perquè és el que volíem fer des d'un inici, amb el que hem treballat durant tota la setmana, però al final el futbol són gols i avui no hem estat encertades.
15: Veig passar futbolistes del teu equip per aquí molt afectades. Això també parla bé d'elles, parla bé de l'equip, de l'ambició que teniu aquest any. 7 de 15, no, és un bon inici de temporada, tot i la derrota d'avui.
16: Volíem 10 de 15, és l'únic que et puc dir. Crec que les jugadores des d'un inici sabien que avui teníem una oportunitat d'or, així els hi hem transmès i crec que dins el camp ho hem demostrat. El que passa és que doncs, avui el futbol no ha estat de la nostra part i reaixecar-nos perquè tenim doncs, un partit al camp del Sevilla molt complicat la setmana que ve abans del Perón i volem acabar amb molt bones sensacions.
15: Fantàstic, Marc, moltes gràcies.
16: Merci.
15: Són les paraules del Marc Ballester, tècnic del Badalona. Avui el conjunt badaloní ha caigut en l'última jugada del partit a casa, aquí a Palamós contra el Granada. Setmana següent, pròxim repte, visita al camp del Sevilla.
1: Gràcies també, Joan Fitó. I un últim apunt de futbol. Tornem a les competicions masculines perquè a la Primera Federació aquesta tarda a 3:15 es disputa a Tarragona el duel català entre el Nàstic i el Sant Andreu. L'Europa rebrà demà al Majadahonda a les 4 de la tarda. 6 minuts i les 3, fem una petita pausa i rematem el programa parlant de bàsquet i de ciclisme.
2: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
17: Perfumeries Eden arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Eden. Vine a descobrir-nos.
18: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
19: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
20: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
18: La història del restaurant que ho va canviar tot.
19: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%.
4: Vale o no? El lío.
18: Gènesi, dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. El piromusical se'n va a la platja. Amb les cançons favorites de Josep Montero, d'Oques Grasses, i el glamour de Dulceida. Des de la platja de la Nova Icària de Barcelona, viu un espectacle màgic per dir adeu a la Mercè.
21: Aquest any ho petarem molt fort.
18: Piromusical de la Mercè, a TV3 i a la plataforma 3CAT, diumenge a la nit.
22: Catalunya migdia esports, amb Sergi Camps.
1: A l'ACB, Barça i Manresa juguen la primera jornada de la Lliga contra rivals que tenen entrenadors catalans. Un dels equips catalans ho fa a casa i l'altre a fora. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Sergi. Sí, a les 9, debut del Barça després de guanyar l'Efes d'Istanbul a la primera jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes l'afronten amb només Oleg Balcerovski de pivot i amb altres jugadors com Stanley Umude, Tyrese Martin i Joel Parra, havent de pujar el seu rol dins l'equip i la seva posició. El rival d'avui és el Coruña, que enguany torna a l'ACB entrenat pel català Carles Marco. Sentim el blaugrana Olivier Nkamua.
23: És una de les millors lligues del món. Serà un partit molt emocionant, molt ritme, molta velocitat i molta intensitat. Pel que m'han explicat, tots els partits de l'ACB has d'esperar això, intensitat, i sent el Barça, tothom donarà la seva millor versió contra tu.
7: D'altra banda, el Manresa viatja a Bilbao per jugar contra l'equip de Jaume Ponsarnau. Els manresans tenen dos dubtes que, no obstant, han viatjat, Pierre Oriola i Timmy Allen, dos dels homes forts. A l'altre costat, el Bilbao ha fet 6 fitxatges i ha pogut mantenir els jugadors més importants de l'any passat. Una de les noves incorporacions, Ondrej Ustak, jugava precisament al Manresa. El tècnic manresà, Diego Campo, parla del rival.
24: Tenen una estabilitat, no?, esportiva i econòmica molt alta, i això les facilita per mantenir el bloc, l'entrenador i com juguen. Crec que és una manera de jugar que està basada en el temps, en la convicció, i la clau per mi és l'entrenador. Té una alta qualitat que ha fet créixer molt els jugadors que tenen i el club.
7: Aquest Bilbao Manresa és abans que el partit del Barça a les 6 de la tarda.
1: Gràcies, Biel Cadilla. I a la Lliga de Futbol Sala, pas enrere del Barça, que perd el liderat després d'empatar 2 contra el Cartagena a casa. Roger Arnau, què tal? Bona tarda.
25: Bona tarda. Els blaugrana, a més, també perden Mateus per problemes al genoll. Sergio González, autor del segon gol del Barça, lamenta el resultat i fa una crida a l'afició de cara al pròxim partit dimecres contra l'Oparrulo.
26: Tenim un altre partit aquí a casa i l'oportunitat de redimir-nos. Llavors, l'equip crec que està bé. Seguim sense perdre, o sigui, tampoc ha de ser això ara una catàstrofe. Però, bueno, el dimecres a per totes.
25: El CatGas Energia Santa Coloma visita demà a la 1 al Manzanares.
1: Gràcies, Roger. I per acabar, Xevi, una de ciclisme, perquè a les 3 comença el Mundial.
6: Sí, falten segons perquè comenci el Mundial femení. Són 180 quilòmetres amb 8 pujades, un port curt de 1,7 quilòmetres, però amb pràcticament el 7,5% de desnivell. Recordem, dues catalanes, Paula Blas i Mireia Benito. D'elles, Paula Blas és qui té més opcions de medalla. Tot i això, no estaria entre les favoritíssimes, on hi podrien comptar Demi Bollering, Marlene Reusser, Kasian Yebadoma o Antonia Niedermayer. Espera Paula Blasi de poder fer un bon Mundial en una prova que, com diem, començarà a les 3 i s'allargarà aproximadament fins a les 8.
1: Gràcies, Xevi. La gent d'Esports anem a fer un cafè i ens hi posem a les 4 amb el Tot Gira, avui amb l'Oriol Rodríguez.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Sumar exigeix als socialistes mesures contundents per afrontar la crisi de l'habitatge. Avui han emès un comunicat on amenacen de plantar dimarts que ve a la reunió del Consell de Ministres si no s'aprova el decret d'habitatge. Reclamen en concret que s'aprovi tant sí com no i recorden que ja es van plantar en un Consell de Ministres anteriors. Així de contundent ho deia fa pocs minuts el ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy.
2: La congelación de los alquileres y la extensión automática de los contratos. Una solución integral para los desahucios en España y la restricción de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, de temporada y habitaciones.
1: Mentrestant, el PSOE negocia contrarrellotge amb Junts i amb el PNB, que són imprescindibles perquè aquest decret tiri endavant al Congrés dels Diputats. Ho recordava avui el ministre socialista Óscar López.
3: Lo importante es que se apruebe en el Congreso, porque si no pasará lo que pasa otras veces, que la derecha y la ultraderecha votan en contra de la gente, traicionan, hablando de traicionar, los intereses generales, y a quien no puede tener una vivienda para ponerse del lado de los fondos buitre, que es lo que está pasando.
1: Aquesta tarda, a partir de 6:45, el Sindicat de Llogateres de Madrid ha convocat una nova manifestació de protesta pel desnonament dimecres a Madrid de la Mari Carmen, una dona de 87 anys. Més notícies amb la Maria Guixà.
4: La dreta ha fet avui un nou pols a Pedro Sánchez amb una manifestació convocada per Societat Civil Espanyola que ha tingut el suport de PP i de Vox. La marxa ha fet visible el suport a Ceuta, a la integritat territorial i també ha exigit eleccions generals anticipades. Segons la delegació del govern espanyol a Madrid, a la manifestació s'hi han sumat 20.000 persones. Madrid, Alba Gil.
5: Són la meitat dels que van sortir al carrer el passat maig, també convocades per Societat Civil Espanyola, una plataforma que aglutina algun dels sectors més d'ús de la dreta i de l'extrema dreta. De fet, l'ambient ha estat tens, polaritzat i fins i tot amb petits incidents ja hi ha escridassades equips com el nostre que consideren que no informem com voldrien. El centenar d'entitats avui han sortit als carrers de Madrid amb proclames xenòfobes i amb forts insults al ministre de l'Interior i contra Pedro Sánchez. Demanen que el Congrés el jutgi per traïció, una de les propostes que Vox que fa temps que defensa. Recordem finalment que és la segona manifestació de la dreta en un mes i que avui ha sortit amb un manifest que assegura que està en joc la supervivència d'Espanya.
1: Els alemanys trien finalment Múnich per davant de Colònia com a ciutat candidata per organitzar els Jocs Olímpics del 2036. Múnich, que és la capital de Baviera, ja va celebrar uns Jocs el 1972 amb un final tràgic, amb la matança d'atletes israelians per un comando palestí. Fins fa pocs dies també hi optava la capital d'Alemanya, Berlín. Però la derrota electoral diumenge passat de l'actual alcalde de la CDU va descavalcar Berlín de la cursa. Kai Wegener és l'alcalde sortint.
6: Dilluns, després de les eleccions, encara vaig mirar de parlar amb els uns i amb els altres perquè aquesta oportunitat de futur per a Berlín es mantingués. Aleshores vam haver de prendre nota d'una roda de premsa de la senyora Herald que afirmava que la candidatura quedava descartada. Després d'això vam continuar mantenint converses, però les principals federacions esportives van deixar clar que no ens podien donar el seu vistiplau en aquestes condicions.
4: I al centre d'Atenes, almenys 2 morts i 4 desapareguts en ensorrar-se una edifici de 3 plantes arran d'una explosió, probablement per una fuita de gas. Entre els morts hi ha 2 turistes nord-americans i 2 més estan desapareguts. El sinistre ha tingut lloc al barri de Plaka, de la capital grega, prop de l'Acròpolis, i d'altres indrets molt visitats pels turistes. L'explosió també ha malmès els edificis veïns en un sinistre que l'alcalde d'Atenes ha qualificat de desastre increïble.

0: I a Barcelona avui l'agenda de les festes de la Mercè la marquen els grans concerts a la platja, espectacles d'arts de carrer i també el foc de la cultura popular. A partir de les 8 del vespre a la platja del Bogatell hi actuen Al·lèrgiques al Polen, a 9:45 ho farà la Pegatina, aquí ara sentim, i tancaran la nit Love of Lesbian a 11:45 i Svetlana a 2:45 de la matinada. El Correfoc aquest any estrena la nova Porta de l'Infern de 14 metres d'amplada, és el gran espectacle de foc. Els esports, Alfons Gorina, bona tarda.
1: Bona tarda. A la Lliga F, el Barça visita el Logroño a 4:45 amb la principal novetat del retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria blaugrana. Demà l'Espanyol juga al camp del Depor. Jugat aquest matí, Badalona Women 0, Granada 1. A la segona divisió masculina, el Sabadell juga al camp del filial del Celta a 7:45 i a la primera ref, duel català al nou estadi de Tarragona entre el Nàstic i el Sant Andreu a 7:45. Avui la selecció espanyola juga contra Anglaterra a la Lliga de les Nacions a 9:15. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, ha descartat el davanter de l'Espanyol, Roberto, per aquest partit. A la Lliga CB de bàsquet, primera jornada amb dos partits pels catalans. El Manresa juga a la pista del Bilbao a 6:00 i el Barça rep el Corunya a 9:00. En handbol, Alacant Granollers a 9:15. Ara arrenca la prova en ruta femenina del Mundial de Ciclisme al Canadà, on hi participen dues catalanes, Paula Blasi i Mireia Benito, i fa tot just uns instants que ha acabat el Gran Premi de Fórmula 1 de l'Azerbaidjan amb victòria de George Russell amb Mercedes, seguit de Max Verstappen i de Hadjar també amb el seu Red Bull.
2: Fins aquí les notícies. Sense fronteres.
3: Tornem a activar el GPS del català.
4: A veure, cap a Salses o cap a Guardamar? O a Fraga? O a Maó?
3: Totes, totes alhora. La terra dels que quan parlem ens entenem.
2: Sense fronteres. Parlem i escoltem amb els diferents accents de tot el que ens preocupa, el que ens emociona, el que ens projecta, el que ens uneix.
3: La llengua diu qui som, aquí i al món.
2: Sense fronteres. Cada dissabte, de 9 a 10 del vespre, amb Kilian Sabrià.
5: Blanquerna Extenda t'us ofereix En Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Al llarg del segle XIX, el domini colonial europeu sobre països llunyans va propiciar el comerç d'animals, vius o morts, per l'exhibició, l'estudi científic o per formar part de col·leccions particulars. En molts casos, aquests exemplars eren dissecats, aplicant els coneixements de taxidèrmia que ja es coneixien a l'antic Egipte i que Europa havien revifat a partir del segle XVI. A Catalunya, un personatge que va destacar en aquesta tasca va ser Francesc Darder.

0: Francesc d'Assís Darder i Llimona, membre d'una nissaga de veterinaris nascut el 1851, va ser un divulgador incansable del món animal i de la història natural aplicada. Tot i que la relació que va tenir amb el món acadèmic va ser complicada, va ser un personatge especialment actiu i popular a la seva època. Entre d'altres iniciatives, va impulsar el Gabinet d'Història Natural, la Casa Darder, va escriure el llibre Gran Museu d'Història Natural d'Anatomia Comparada, etc, etc. També va fundar revistes com el Zoochèrix i el Naturalista, i el 1892 va ser nomenat primer director del Zoo de Barcelona. Tot i que en l'època ja havia detractors de la manera com els països europeus es relacionaven amb les colònies, Francesc Darder va aprofitar el context per fer negoci. A més de veterinari, va ser reconegut com a taxidermista, seguint la tradició de molts professionals que s'hi havien dedicat a França i també a Catalunya. No només dissecava animals i embalsamava éssers humans, sinó que sovint també els comprava. El 1886, en un viatge a París, va pagar 7.500 pessetes per un home de l'ètnia San, del sud de l'Àfrica, que els colonitzadors europeus anomenaven Buximà. El cadàver d'aquest autòcton havia estat robat i dissecat per un taxidermista francès, Eduard Magarró. Darder el va exhibir a l'Exposició Universal del 1888, juntament amb dos exemplars de Carabao, un tipus de búfal de les Filipines, i amb altres animals. El 1916, quan es va fundar el Museu Darder, poc després de jubilar-se, el taxidermista va cedir a l'Ajuntament de Banyoles uns 2.000 espècimens d'animals dissecats, mòmies i restes humanes. Entre elles, la de l'africà, que ja havia mostrat a Barcelona, del qual s'havia volgut desfer i que amb els anys va generar una intensa polèmica. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, gràcies.
0: Tu havies vist el famós negre de Banyoles?
1: Qualsevol persona que tingués un cert interès cultural al llarg i ample d'aquest país nostre tan, diguem, tan ric, sí, culturalment, havia anat a veure el Museu de Banyoles i t'he de confessar que quan jo el vaig veure, que devia ser, devia tenir 24 o 25 anys, el vaig veure amb la mateixa naturalitat com després mirava altres peces i no havia trobat res especial ni extraordinari.
0: A mi em va portar al col·legi i recordo aquell dia l'excursió al llac de Banyoles especialment. Sí, sí. El tema del negre de Banyoles i, no el recordo especialment.
1: Sí,
0: no?
1: La gent ho deia una mica.
0: Sí, era curiós, una curiositat.
1: Era curiós, cridava l'atenció.
0: Però no hi havia cap mena de separació ètica amb allò.
1: No, la veritat és que no hi era i bé, aquesta és la...
0: Ens vam fer reflexionar tots molt, raó. Però...
1: Amb raó, perquè clar, al fons podies tu veure una mica les conseqüències d'aquesta actitud entre colonial, entre de superioritat racial. També podies veure de que s'ha d'entendre amb el seu context,
0: clar.
1: No solament el negre de Banyoles, s'ha d'entendre que en aquell moment la gent no coneixia parts exòtiques del món, perquè la gent no viatjava.
0: Sí, el segle XIX era en aquest sentit. Sí,
1: i aleshores portar, diguem, a més, s'havien repartit tot el món més pobre del món, les potències colonials europees. Havien fet coses tan extraordinàries com els zoos humans, que feien, és a dir, reproduïen un poblat de l'Àfrica o un poblat d'Àsia o algun lloc primitiu de Nova Guinea i aleshores el reproduïen, vivien allà i la gent anava a veure com vivien aquella gent, que cuinaven, ven als llocs on menjaven, ven als llocs on feien les necessitats més, en fi, més
0: bàsiques, sí.
1: Més bàsiques elementals i això era un zoo i estava mentre durava aquesta exposició. Sí, vull dir que era una cosa general.
0: Les dues grans exposicions de Londres i París són les més importants, en va haver-hi més, a Chicago, etcètera. Però allò va ser dels grans èxits de l'exposició,
1: un zoo humà. I la gent ho anava a veure perquè era tot tan particular. Aquestes persones vivien, suposo, en unes condicions que mai havien pensat de repetir el seu esquema, i els devien pagar molt bé, però al cert...
0: No sé si els hi pagaven molt bé. Em temo que... Hi ha un cas que jo recordo, que potser el nostre convidat, si no, no cal que en parlem, però d'una pobra senyora negra que tenia un cul immens.
1: Sí. Llavors... Tenia uns glutis extraordinaris, ja me'n recordo aquest cas.
0: I llavors l'exhibien amb aquest tipus de zoos com la cosa extraordinària, pobra dona.
1: Com si fos...
0: Condició de semi-esclavatge.
1: Sí, a més d'un embrutiment i a més d'una morbositat fora de lloc amb totes les característiques.
0: Sí.
1: Però tot això, és a dir, per situar-ho en el context de que la societat era així, com amb altres coses que passen cada dia ara i que no ens n'adonem, que som insensibles amb el dolor dolor d'aquesta gent que està patint tant, i ara ho fem, i dins de 100 anys es dirà. Doncs la gent aquestes coses les trobava naturals. També això derivava en que també es feia, diguem, s'embalsamaven cadàvers més cara, es conservava el cor, aquest tipus de coses. Algunes van arribar fins a èpoques, i algunes encara s'han mantingut fins al present, eh? Encara...
0: Francesc Macià, el cor de Francesc Macià està separat del cos.
1: I encara hi ha una estàtua de Lenin amb el qual la gent encara va passant per allí.
0: A veure la mòmia de Lenin,
1: etcètera. Vull dir, no... I altres coses que, en fi, que a altres parts del món s'han conservat. També forma part de la història de la humanitat, això, eh? No ens confonguem, és a dir, nosaltres tenim les mòmies egipces, tenim les mòmies de tots els països andins, del món incaic, del món, diguem, de totes les cultures sud-americanes.
0: I després les restes momificades naturalment, sobretot de molts pantans, del nord d'Europa, etcètera, n'hi ha molts, eh?
1: I això sempre...
0: el famós Ötzi.
1: Sí, esclar, exacte, sí, l'home de gel, no? Sí. Tot això hi era.
0: Però el que avui parlarem és d'en Darder, que és un personatge específic, molt català, però al mateix temps molt significatiu de l'època, i qui ens acompanyarà per fer-ho és el doctor Jordi Tomàs Aguilera, professor d'Antropologia Social a la Universitat de Barcelona i membre de l'equip de recerca Traficants, que rastreja l'origen de peces de museus públics catalans obtingudes en contextos colonials. Doctor Tomàs, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres a l'Avantguàrdia.
2: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer.
0: El cas d'en Darder era un cas extraordinari dins d'Europa, un personatge on hi havia moltíssims taxidermistes humans, i aquesta barreja entre antropòleg, veterinari, taxidermista, que ara ens resulta una mica xocant, però no sé si això era molt habitual, o relativament habitual, a l'Europa del segle XIX.
2: Era habitual, i de fet Darder el que feia era anar per Europa a comprar peces diverses, animals diversos, i també mòmies, i també... persones dissecades, i anava a Marsella, anava a París, anava a Manchester, a Liverpool, a Londres. De fet, hi havia anys que feia dos o tres viatges i anunciava les seves revistes: jo me'n vaig ara en una missió, estaré un mes fora, i després tornava carregat amb milers de peces.
0: Milers
2: o d'objectes o d'espècies.
1: Animals, també, molts.
2: Sobretot animals. Sí. Sobretot animals. Però sí que, això per dir que sí que era freqüent.
0: Sí, per això.
2: Els germans Berro mateix, els gabinets de curiositats que hi havia, doncs, a París, etc. Era molt...
0: Sí, era un negoci,
2: era freqüent.
0: O sigui, sí. No només era, òbviament, un interès científic, però hi havia un negoci darrere molt important.
2: És com, ja que heu parlat dels zoos humans, exhibicions colonials, n'hi va haver moltíssimes per tota Europa. No només París, Londres, no, París, Londres, Berlín, Varsovia, Nàpols, Roma, Lisboa, tot el que vulgueu, i Barcelona. El 1897, a Barcelona, hi va haver, a la Ronda Universitat, una exhibició d'Aixantis, que eren un poble vingut de la costa, el que es deia Costa d'Or, que ara és Ghana, i que va ser just després de la colonització, quan els britànics, després de les quatre guerres anglo-aixantis, van derrotar els aixantis. L'any següent, un empresari que es deia Gravier, francès, es van portar aquests aixantis, i llavors feien tota la volta. Estaven dos o tres anys pel continent europeu, van passar per París, per Lió, per Barcelona, després van anar cap a Madrid, i llavors, doncs, això, feien el que heu explicat, feien vida quotidiana.
0: O sigui,
2: quotidiana, però disfressada, és a dir, caracteritzada segons els espectacles de l'època europeus. No és que fessin la vida exactament com la feien allà, sinó que se'ls obligava a reproduir d'una determinada manera, ballar d'una determinada manera, ara us poseu aquí, ara us poseu allà. Mentrestant també naixien nens i nenes pel camí, es morien gent que eren enterrats aquí, cosa que era dramàtic per ells mateixos, perquè havien de ser enterrats al seu...
0: I no es traslladava el cadàver. Quedava allà i ja està.
2: I estem parlant, perdoneu, de desenes de milers de persones que a diferents llocs del continent africà i d'altres llocs del món van estar en aquestes exhibicions.
0: Clar, i comentes 1897, per tant, diguéssim, ja és el moment de canvi de segle, i que dona la sensació que ja s'havia superat el segle XIX, en absolut, pel que veig.
2: No, a més, el 1913 n'hi va haver un altre, de senegalesos, al Tibidabo.
0: Clar,
2: i de fet l'última que jo recordo a Europa és el 56,
0: l'any 1956,
2: sí, a Bèlgica.
0: Caram.
2: Estem parlant del Congo belga,
0: sí,
2: i el rei Leopold.
0: Clar,
1: que... Però abans que sortís totes les atrocitats que van cometre, diguem...
0: De fet, hi havia sortit, però...
1: Però
0: allò que deies,
1: sí, la gent feia veure que sí.
0: Sí.
1: Feia veure que no
0: existia. Són coses del passat, ja se sap.
1: A més, perquè el país em va beneficiar, no ens equivoquem.
0: Sí, Bèlgica va rebre molts beneficis econòmics d'aquella explotació brutal.
2: No, i és molt interessant, perquè això surt molt sovint, que diem, no, això en aquella època era normal, o això en aquella època era així... No. era així, però hi havia molta gent que era crítica amb aquest comportament. I això també passava amb el Darder, que sembla que a vegades parles amb gent i diuen, no, però són altres temps. Bueno, altres temps, però hi havia molta gent... De la mateixa manera que hi havia gent que s'oposava doncs, o que estava a favor de la independència de Cuba, i hi havia catalans que estaven en contra de la independència de Cuba, doncs el mateix amb totes les pràctiques...
0: I l'esclavitud, etcètera, tot era exactament... Sí, sí, ens ha quedat la via allò de què va passar bàsicament, però l'oposició i la gent que tenia un principi ètic molt més important que no pas el mainstream, el corrent principal de pensament, realment n'hi havia molta.
1: Pot ser que aquest antecedent cultural exòtic d'un poble diferent, etc., fos potenciat per la vinguda de Buffalo Bill, quan va venir a Barcelona i van fer aquelles exposicions i aquells actes i tot això, que la premsa anava plena i va tenir uns èxits extraordinaris, etc.?
2: Va lligat, però de fet el Buffalo Bill ve després dels Aixantis, si no recordo malament, poc després. És el mateix context, una mica diferent els casos, però de fet a les primeres exhibicions, aquella que comentàveu de la que s'anomenava Venus o Tantot, que ara no em recordo un nom propi.
0: Sí,
2: també hi va haver un noi jovenet que va estar a Nova York, que es deia Obenga, però després aquests eren com casos individuals. Estem parlant de 1816, 1820 i pico, però a partir de mitjans del 19 la cosa es generalitza, i sobretot amb la conferència de Berlín del 1884-85.
0: Sí, és el repartiment
2: del pastís africà.
0: Sí.
2: Doncs això encara es multiplica per més, perquè, és clar, era la manera que Europa tenia de mostrar totes aquestes exhibicions colonials, el seu domini sobre el món.
1: I que era la necessitat de que els europeus, que som tan excel·lents, colonitzéssim aquests pobres desgraciats, no?
0: Sí, sí.
1: I els civilitzéssim.
0: Civilitzéssim, aquesta és la paraula clau
1: de... La civilització, l'argúcia tramposa de sempre.
2: Exactament.
0: Anem a parlar d'en Darder, si us sembla. En Darder venia d'una família més o menys benestant, Nissaga Veterinaris, per tant, el contacte amb animals vius i morts no li havia resultat gens estrany. A més, ell era veterinari. Va ser una vocació clara o simplement a mantenir el negoci familiar?
2: Era una vocació claríssima, a més el seu pare també era veterinari i ell l'admirava, pel que sabem dels seus escrits, i de seguida va estudiar veterinària i es va posar en diferents... Tenia una part acadèmica, però ella era més de divulgació, que arribés al gran públic, i de negoci, per descomptat. Però no, això era de tradició familiar. De fet, no només el pare, altres avantpassats seus també eren veterinaris.
0: D'on era, Darder?
2: Doncs crec que ha nascut a Barcelona.
0: No, o sigui, per tant, diguéssim, va estudiar a Barcelona, etcètera. No és que fos d'algun indret diferent que després havia baixat a ciutat, etcètera, etcètera. Com era la veterinària d'aquell moment? Els veterinaris eren... Ara, gran part dels veterinaris, òbviament, es dediquen al bestiar, diguéssim, ramat, etc. Hi ha una altra part que es dedica més aviat al bestiar domèstic, a les mascotes, que diem ara.
1: Animals de companyia.
0: Animals de companyia. Però no sé, sospito que l'últim terç del segle XIX no devia anar exactament així.
2: No, de fet, sobretot pel que sabem del cas d'Arder, que no era molt estimat per l'acadèmia, perquè hi havia veterinaris professionals que el veien com un senyor que es dedicava més a l'espectacle.
0: Un passa volant.
2: Sí, i el negoci que no pas a la ciència. Però, en canvi, ell, el personatge en si, en aquest sentit, és bastant... Bueno, és molt interessant, perquè ell tracta de tot. Es va interessant per diferents temes, pels cavalls, pels coloms, pels conills. Ell rebia animals malalts i explicava l'estudi que havia fet, el diagnòstic que havia fet, que el publicava a les seves revistes. El senyor tal de no sé d'on me manda tal animal que tenia això. Gent que li enviava consultes per carta i ell responia
0: a la
2: revista dient què s'havia de fer, com s'havia de tractar. I després també, quan rebia animals que es morien, o fins i tot hi havia gent que li portava animals que es morien, quan es van fent famós en el tema de la taxidèrmia, doncs ell els dissecava.
0: La taxidèrmia era habitual en aquell moment?
2: Sí, era molt comú. Sí. O sigui, I de fet, ell no era el més famós de l'època. Ens ha arribat més pel museu, sí, per tot el que ha arribat després, però en aquella època hi havia altres
1: taxidèrmies. Però no hi havia tants veterinaris aleshores.
2: No,
1: hi havia molts menys, perquè jo recordo molt les figures, encara jo el vaig agafar a la cua, tot això dels manescals, de tots els que tractaven per costum, per tradició, animals, i els cuidaven, però veterinaris no... no era massa comú. Bueno, la prova està que la primera facultat de veterinària que es posa a Catalunya és a Lleida i, en fi, atenció, després a l'Autònoma de Barcelona. No.
0: Però ja als anys 70, no?
1: I als anys 70, sí, l'Autònoma de Barcelona.
0: 70-80, sí. No me'n recordo, però sí.
1: Jo diria que també, i, en fi, no era tan habitual perquè només hi havia un parell de facultats a l'estat espanyol de veterinària.
2: Sí, ell, de fet, va anar a Madrid. Sí, vull dir que...
0: Per tant, Darder, tenim un personatge que des del primer moment entén la divulgació com una manera també de fer negoci, una barreja de les dues coses. Com vivia llavors Darder? O sigui, bàsicament era compra-venda d'animals o quina era la seva...
2: Ell va tenir molts...
0: La via lucrativa, sí.
2: Sí, molts negocis de compra-venda d'animals, allò que dèiem que anava per Europa i venia amb... A vegades hi havia gent que li feia comandes, voldria un guacamà i jo voldria un...
0: I ell portava... Guanyo viu.
2: Sí. I a vegades els portava dels dos, vius i morts. Després també feia aquestes naturalitzacions i després també en feia per encàrrec. O sigui, hi havia gent que naturalitzava familiars seus i ell anava publicant com es feia tot això.
0: Familiars.
2: Sí.
0: Humans.
2: Sí. O ell intentava que això es generalitzés, cosa que no es va generalitzar.
0: No, perquè tenia el tiet allà plantat al mig de la sala, em sembla que no ho he vist gaires vegades.
1: Vols dir dissecats?
2: Sí.
1: Dissecats. Però encara es fa, eh? I encara hi ha molts llocs de què veus així porc senglars i coses d'aquestes que la gent...
0: Sí,
1: que
0: però la cacera és diferent, que tenia això, que tenia el tiet allà plantat, que és una mica... És una mica diferent, no?
2: El que tenim sobretot és propaganda d'ell, que explica com era el mètode de l'embalsamament, i de fet ell mateix abans sembla ser que se n'havia arribat a anar al cementiri a buscar cadàvers. També havia naturalitzat un nen i ell explicava a la revista, després de tants dies hem fet això, ara el nen que va morir tan jovenet té encara aquella cara rosadeta tres dies després. O sigui, era un friqui de tot aquest tema.
0: Sí, però no només ell, perquè clar, si tenia una revista vol dir que la gent comprava la revista, en parlava, no ho trobava tan extraordinari, no devia ser tan inhabitual, per tant.
2: No, de fet, ell sobretot vivia d'això, d'aquests diferents negocis que van anar canviant de local, en va tenir diferents llocs de Barcelona al llarg de la seva vida, fins que va haver un moment, 1892, que va, si no recordo malament, que va ser nomenat director del Zoològic de Barcelona, el primer director. Però fins aleshores, tot el
0: dedica,
2: seu... Sí, sobretot en això, i també a fer de veterinària, o sigui, a curar animals malalts, per descomptat.
0: La feina de marxant, perquè en definitiva ho era, d'animals vius i morts, com ho organitzava? Perquè, esclar, puc entendre que portar uns periquitos amunt i avall doncs és relativament senzill, no ocupa gaire volum, però si tu portes un carabao o un hipopòtam, o etcètera, això no es fa d'una manera comuna, no dius, a més, transportar-ho per Europa, o esperar que t'arribi un transport des de l'Àfrica, deu ser bastant complicat tot plegat, com s'ho feia en Darder?
2: No et sé dir exactament, així com molt per sobre, jo el que sé és que arribaven a vegades arribaven, depèn de les zones, podien arribar a peu, podien arribar amb tren, i després amb carro, i després algunes venien de les colònies amb vaixells. Els carabaos van arribar de Filipines amb vaixell, i bueno, aquí hi ha un debat, un possible debat. De fet, el 1887 es va fer una exposició de Filipines a Madrid. Amb aquesta espècie d'això que dèiem dels zoos, exhibicions colonials, sí. Eren gent de Filipines que van muntar allà com un entorn semblant a les Filipines, una cosa totalment colonial, racista i endocèntrica, al·lucinant, i

0: Francesc Darder va començar a oferir serveis de conservació i embalsamament de cadàvers humans cap al 1883 a la botiga del carrer Jaume I de Barcelona. A la mateixa adreça estava domiciliada la redacció de la revista il·lustrada El Naturalista, una publicació quinzenal que Darder va publicar entre el 1886 i el 1891. A les seves pàgines hi solia incloure una explicació dels serveis que oferia. Tot i que tenia un to publicitari, donava força a explicacions tècniques.
1: Dedicat assíduament des de fa alguns anys a la naturalització d'animals i a la conservació de preparacions d'anatomia normal i patològica, la naturalesa d'aquests treballs va fer concebre la idea d'arbitrar un nou procediment per embalsamar cadàvers humans. Amb un estudi detingut i perseverant d'aquest art, i després d'experiments laboriosos i assajos repetits, he aconseguit adquirir la destresa i seguretat necessàries per obtenir, amb el meu procediment especial d'execució ràpida i de cost mòdic, la conservació indefinida del cadàver, la forma i volum del cos, sense haver d'apel·lar a mutilacions i evisceracions, i el que aprecien més les famílies, l'animació indeleble dels trets fisionòmics, tot conservant aquell segell trist i respectable que només imprimeix la mort i que no es pot disfressar o alterar sense incórrer en el disgust de les famílies. Respecte al cost de l'operació, la Casa Darder ha procurat que sigui prou barat per estar a l'abast de totes les classes socials, segons ho demostra la tarifa següent. Per l'embalsamament d'un cadàver de pàrvul o adult, de 500 a 1.000 pessetes. La diferència de preus obeeix al volum més gran o més petit del cadàver i el fet que se n'hagi iniciat o no la descomposició. Observacions. L'embalsamament s'ha de verificar 24 hores després d'haver succeït la mort i només podrà anticipar-se quan el cadàver doni senyals de descomposició abans d'aquell termini, mitjançant autorització prèvia del senyor subdelegat del districte que ha de presidir l'embalsamament. Quan el metge de la família vulgui dirigir per si mateix les manipulacions de l'embalsamament, podrà fer servir els líquids conservadors, instruments i utensilis que empra aquesta casa. Com que l'operació consisteix en una petita obertura d'una artèria per injectar per ella el líquid conservador, l'embalsamament pot efectuar-se en el mateix llit mortuori i sense necessitat de treure el cadàver als seus vestits. L'operació no dura més de 40 minuts.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a En Guàrdia amb Jordi Tomàs Guilera i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant d'en Francesc Darder, taxidermista, naturalista, veterinari, etc, i creador del Museu Darder de Banyoles, que em sembla que és potser el que en el segle XXI més recordem. Doctor Tomàs, acabem de sentir aquesta descripció de la revista, que per cert és bastant crua. O sigui, plantejar-se que una revista de divulgació normal i corrent, que la gent compra al quiosc, sí, sí, en aquella època t'expliquen els detalls aquests de l'embalsamament, home, posa una mica els pèls de punta, fa oi, no? Això.
3: Sí, sí, és veritat. El que passa que quan les mires amb aquella curiositat que ens porta la gent que ens interessa la història i el passat, bueno, i el present, és molt curiós perquè ja també, no només hi ha l'embalsament, sinó al costat parla de, o la pàgina anterior, de com es curen uns conills, i una mica anterior d'un naufragi, o uns mariners que van veure qui sap què al mig del mar. És una espècie de poti-poti, el que passa que, com deia abans, els hi va
0: per... Poti entretingut, però sí, una mica morbós, no?
3: Sí, el que passa que li va per èpoques, doncs una època va molt als cavalls, com dijimos en el número anterior, tal. Llavors fa com tres números sobre els cavalls, amb algunes anècdotes i algunes propagandes.
0: Clar, aprofita la vinentesa.
3: Però després sí que hi ha com diversos, no?, varietats, i llavors aquí ja trobes de tot. De tot, de tot el que ell li arribava per carta, per diaris estrangers que rebia, per coses que li explicaven col·legues que havia conegut, per gent que havia conegut quan viatjava, pel que fos, ell ho anava publicant. Nos llega la notícia de no sé dónde, i llavors explicava qualsevol cosa vinculada als animals. Mm. Rècords també, històries de caçadors. Hi ha, per exemple, la història de caçador, d'un caçador del que era Algèria colonitzada pels francesos.
0: Mm, una província francesa, en aquell moment, sí.
3: Un caçador àrab que tenia una medalla donada pels francesos perquè havia matat 60 i pico lleons. Ell es fa ressò d'això. I amb tota la... Perquè, clar, tot això està sempre vinculat a la cacera. Estem parlant, al fons, la vincle amb la cacera.
0: Clar, la visió del món... Clar, ara ens...

0: posa els pèls una mica de punta, perquè és evident que continuen havent revistes de cacera, etc. En què es parla de la mort dels animals a través de la caça com a esportiva, per dir-ho d'alguna manera, i hi ha costa, hi ha molts sectors de la societat actual que això no ho veu gens clar. Però sospito que el segle XIX, a part de la gent que hi tenia reticències, en general es trobava d'allò més normal, perquè que un veterinari toqués la cacera exactament igual que l'embalsamament de cadàvers o el transport de persones i d'animals exòtics a les ciutats europees com la cosa més normal del món, revela una mirada molt particular.
1: Sí, en el fons, jo crec que em sembla que el Dardier el que li interessava era el món natural, el món animal, vaja, en general, i llavors per tal de conèixer el màxim de coses li anava bé tot, des dels animals vius, i per això va acabar dirigint el zoològic, fins a tot això que estàvem parlant.
2: Això vol dir que la societat ho valorava, si no l'haguessin nomenat director del zoo de Barcelona.
1: En aquells temps la societat occidental valorava tenir un zoo amb espècies molt diverses, exòtiques d'arreu del món, perquè la gent, també hi ha la part pedagògica, també en el fons Dardier també era una espècie de pedagog. De fet, molt del que ell naturalitzava, ho compraven instituts, escoles, etc., perquè els joves de l'època veiessin com era tal animal i els tenien dissecats allà. O també ossos, i també cranis amb guix, reproduccions de cranis amb guix. Vull dir que ell tenia una vessant pedagògica, barra sempre econòmica, però vessant pedagògica important. Però tornant a si això era normal o no, normal en el sentit d'habitual, a Europa potser sí. Però al continent africà es muntaven caceres. Els anglesos muntaven caceres on es podien plomar 20.000 animals en un mes.
0: Quin horror.
1: Quan allà la caça, a les societats corresponents, estava regularitzada. Cada vegada que es anava de caça es feia algun ritual. Les peces es distribuïen per menjar d'una forma molt, molt estricta. Evidentment, Àfrica és molt gran, estem parlant d'una forma molt general. Però llavors van arribar a l'època colonial, els territoris van deixar de ser dels autòctons, van passar a ser dels invasors estrangers, dels colons, i la caça... Però és que va arribar un punt que la caça, els mateixos governs britànics, la va haver de regular, perquè va dir els caçadors anglesos s'estan carregant tot el que hi ha a Kènia, Tanzània, etc. Bueno, Tanzània va ser Alemanya primer. Tot el que hi ha als nostres territoris està desapareixent. Els mateixos britànics com 20 anys després de la conferència de Berlín.
0: Les girafes baixen, no queden hipopòtams, estan matant rinocerons, etc.
2: Jo diria que ha arribat en èpoques molt recents. Jo recordo la mort d'algun animal que algú el va matar, no?
0: Continuen. No? Sí, a part del Joan Carles. Sí.
1: El lladre, no? El rei lladre.
0: Sí.
2: Clar, perquè jo... I això va produir un escàndol absolut, però això no fa tants anys.
1: No, sí.
2: I, bueno, i després hi ha una altra figura, tampoc ara anem tan de purs. Jo diria que el floquet de neu també va ser una cosa que el doctor Sabater i Pell va portar cap aquí i es va convertir, és encara el floquet símbol de Barcelona, i no deixa de ser de que ho vam agafar.
0: Sí, una mica diferent, però amb aquesta línia.
1: Estava en el mateix context. Sí,
0: i tant. No, a més, clar, la sensació de que la cacera era el domini també sobre un món salvatge i, per tant, no civilitzat, es podia aplicar als animals i a les persones, encara que no es fes el mateix. O sigui, matar a una persona de l'Àfrica, evidentment, tenia una consideració ètica també al segle XIX molt diferent de matar un lleó, però, tot i així, era el mateix context. Se'ls havia de civilitzar d'una manera, amb els lleons no hi ha més remei que matar-los, perquè no els civilitzaràs, i, en canvi, els humans els de fer passar per l'adreçador.
1: Els han de passar per l'adreçador, i recordem, vull dir que el tracte rebut pels africans, que molts dels quals tenen 80-90 anys, alguns ho han viscut, altres ja no, perquè estem parlant de fa molt de temps, però la colonització dura fins als anys 60.
2: Sí.
1: Per tant, algú que va néixer l'any 40, que en podem trobar uns quants, ho va viure de primera... Tota la repressió contra el que ells deien, revoltes, jugar al terrorista, tot això que sembla etiquetar l'altre com a inferior, exacte, doncs camps de concentració, sense oblidar el que va passar a Namíbia amb els alemanys a principis del segle XX, 1903-1904, amb els hereros i i un genocidi.
2: I amb els hereros,
1: un genocidi de cap a peus que van fer els alemanys.
2: I els càstigs, els treballs forçats que hi va haver al Congo per part dels belgues. I a Sud-àfrica, en tots els anglesos, en referència, diguem, tots els sud-africans. Bueno, i tots els països,
1: Tots els països.
0: I això...
1: I els espanyols de Guinea Equatorial.
0: Clar, a l'època Darder, diguéssim, no s'amagava gaire, tampoc. No era una cosa de... Hi ha hagut una revolta i n'hem matat 200. I això sortia publicat. Ningú deia, deixa-ho córrer, no ho expliquem gaire. No, no, era la cosa més normal del món.
1: Bueno, era normal pels governants. Normal,
0: òbviament.
1: No sabem la població que pensava. Ma, bueno, sí que ho sabem, ho podem saber, però...
0: Sí, sí.
2: No, i sense voler sempre vas a fer referències amb el present, i encara hi ha llocs d'Àfrica, que no fa massa anys, que diguem que els estats, o bé influència d'estats colonials, o bé dels estats actuals, han potenciat enfrontaments tribals que produeixen moltes morts, uh-huh. amb referència, diguem, actituds com, per exemple, en referència als goril·les, enfrontaments sí, sí. que, en fi, també.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, el neocolonialisme està bastant dansa des de l'endemà de les independències.
2: Parlem de Ruanda, Burundi, uh-huh. sí, sí. parlem dels Hutus i dels Tutsis, sí, sí, clar, sí, sí, clar, sí, clar, això sí, sí. és així.
0: Tornem al Darder, si us sembla. En Darder arriba un moment que té un gran prestigi i això fa que el zoològic de Barcelona el fitxi com a director. És el primer director del zoològic, sí. és quan arrenca ell, però s'ho inventa ell o el busquen amb ell perquè ho posi en marxa?
1: No, ell, clar, ja tenia molts contactes. De fet, hi havia un zoològic privat, crec que es deia Martí Codolà. Precisament
0: sí, sí. aquí a Horta, sí. a Horta de Barcelona.
1: Que ell tenia elefants i tenia la tira d'animals, i el Darder tenia molt bona relació amb aquest senyor, i llavors, de fet, una part d'aquell zoo és el que va fundar, va desembocar en el zoo de Barcelona. Si
2: que
1: no
2: estava
1: malament.
2: Baix de tot el carrer Urgell, per allà al carrer Urgell?
1: No, estava allà a Horta.
2: No, un que es va fer després, el primer zoo, no es va fer per allà al carrer Urgell, que es posaven animals, etc, en zona...
1: Ara mateix no t'ho sé.
0: No recordo. En tot cas, si posa en marxa el zoològic, i és un zoològic important, o és un zoològic purament de poqueta cosa per exhibir a Barcelona?
1: Clar, no et puc dir en comparació amb... Clar, en comparació amb grans capitals és una cosa petiteta, en comparació amb París o... Però sí que comença fort, perquè ja comença amb elefants, amb diferents animals, diguem, que aquí es veien poc, i per tant era una gran atracció pel públic barceloní.

0: L'any 1886, a París, Darder havia entrat en contacte amb el que anys després seria conegut popularment com el negre de Banyoles, una expressió que durant dècades ha aixecat moltíssimes controvèrsies. Tot i conèixer la història de com els germans Berró havien aconseguit aquell cadàver, el taxidermista català no hi va veure cap problema de tipus ètic o moral. A l'obra Gran Museu d'Història Natural d'Anatomia Comparada, Etnologia, Antropologia, Anatomia Normal i Patològica, publicada el 1888, Darder considerava erròniament que aquell era un exemplar únic al món d'ésser humà naturalitzat, és a dir, dissecat. Abans d'anar a parar al Museu de Banyoles, l'any 1888, l'home de l'ètnia San va formar part de l'Exposició Universal.
1: Senyor Darder, és realment curiós aquest negre que té el seu gabinet. Quina mirada! Et fa venir mareig perquè, no sé si m'explico, és com si estigués viu. Fins i tot em fa una mica de por.
2: Ah, senyora meva, sens dubte és un exemplar magnífic. És més, li puc assegurar, sense disputa de cap tipus, que és l'únic que existeix naturalitzat a tot el món.
1: L'únic negre dissecat? Jo em pensava que això amb els negres, com li diria, era fins i tot normal.
2: Ni negres, ni blancs, ni de cap color. No n'hi ha d'homes dissecats enlloc del món. Tot es deu a l'audàcia del preparador francès, Monsieur Edouard Berrou. Aquest senyor, en un dels múltiples viatges que realitzava de manera freqüent a la recerca d'exemplars notables que han enriquit molts museus d'Europa, va assistir a l'enterrament d'un cap de tribu que s'estava celebrant amb gran pompa en aquelles comarques remotes.
1: I aquell cap de tribu és aquest que tenim aquí davant? Ja fa cara d'haver donat moltes ordres, ja.
2: És aquest, sí. El cas és que els germans Vego, l'Edouard i en Jules, van convenir que a mitjanit, quan els parents i acompanyants del difunt s'haguessin allunyat del lloc on li van donar sepultura, anirien a desenterrar-lo. Després el van conduir al cap de Bona Esperança i el van preparar, conforme es troba actualment, tal com jo me'l vaig trobar a París.
1: Que el van desenterrar? Quin horror! Això no em sembla gaire cristià. Vol dir que està bé? Ai, Verge Santíssima.
2: Senyora, li asseguro que aquells salvatges no en tenen res de cristians. Tenen les seves religions exòtiques, sense importància. Recuperar aquell cadàver va ser tot un èxit d'aquests germans. Sobretot perquè era una empresa arriscada. Només Déu sap què els podria haver passat si els hagués enxampat algun membre de la tribu.
1: Jesús, Maria i Josep, quines coses que han de fer vostès, els savis, per tal d'avançar en la ciència?
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
5: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
6: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
7: Aquest tres és la cultura del dia aquí a Xina.
5: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3CAT.
9: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
10: S'acaba l'estiu i ja trobo a faltar la nostra cita dels dissabtes a la nit. Tant de temps dient-li costum, i ara m'adono que en realitat és una relació estable.
11: Ja m'ha escampat prou la boira. Ens veiem a Col·lapse ben aviat. Anem per feina.
12: Col·lapse amb Jordi González. Aquesta nit, estrena de la nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: El futbol més espectacular arriba al Super 3.
14: Et desafio a un duel.
13: Ets al·lucinant, oi?
14: Dues grans llegendes.
13: Quina bestiesa!
15: Què esperàveu del porter prodigi Wakabayashi?
16: Jo em dic Tsubasa Ozori. Ens passaran un munt de coses increïbles.
17: Capità Tsubasa, campions. Avui al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
18: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només més, aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctor Tomàs, una altra vegada ens posem els pèls de punta i portem
19: sí,
0: com la cosa més normal del món i els salvatges aquests, tot plegat. Realment era un cas tan únic aquest d'un indígena dissecat per mostrar arreu d'Europa?
19: Al segle XIX, a finals del XIX, no era tan generalitzat com...
0: No.
19: Era una cosa molt... Era una cosa que entrava dins els paràmetres possibles des de la mentalitat europea colonial i racista, i en aquella evolució de les ciències humanes, les ciències naturals, etc. I aquella època en què es feia la tipologia d'unes races superiors, etc. Això que ja sabem, de l'evolucionisme, però tampoc era tan habitual. De fet, ell, un cop passada l'exposició, es va voler desfer d'aquesta persona, del senyor Sant.
0: Sí, sí.
19: I el va oferir al Museu Antropológico, se l'ha recordat, de Madrid, i li van dir que no.
0: Que allò no.
19: I després ell se'l va quedar, tampoc el va poder vendre ningú, i va acabar el 1916 al Museu de Banyoles, però de fet...
0: Per tant, va ser un mal negoci, des del punt de vista
19: del Jardí. Jo crec que sí, des del punt de vista econòmic, per ell va ser un mal negoci. Tot i que atreia, segur que atreia.
0: Clar, el morbo era clar. Suposo que se sap la història de com va anar la compra, o la captura d'aquest cadàver, o el robatori d'aquest cadàver, etc. Com va anar la cosa?
19: Això ell mateix presumia que... els que ho havien fet eren uns germans, bueno, un dels dos, en Berró, que van anar a Sud-àfrica i van veure, això és el que expliquen els textos, van veure un enterrament i van dir, va pensar el senyor aquest, el Berró aquest, el salvatge aquest, anomenat Berró, va decidir, mira, doncs ja que hi som, quan se'n vagin, els familiars, quan hagin fet la cerimònia de comiat i se'n vagin cap a casa, jo aniré a desenterrar el cadàver.
0: Quin personatge,
19: I llavors el va desenterrar, en algun moment el
0: això
19: va...
0: Això ho explica ell?
19: Això ho explica el Darder, que ho deia...
0: Que li havia explicat l'altre.
19: Sí. No recordo si es van conèixer personalment o li va venir de segona... Ja. Allò, però bueno. I llavors aquest ésser humà, diguem, aquesta tomba profanada de la qual treuen una persona acabada de morir, doncs aquest senyor que va arribar a París.
0: Però el disseca allà? Perquè, clar, suposo que si no la putrefacció del cadàver...
19: Jo diria que sí, però ara mateix no me'n recordo en quin moment el dissequen. És possible que fes jo crec que sí, que primer perquè
0: si allà no,
19: havia de pujar en vaixell. Sí, segurament va ser així. I un cop a París és quan el Darder, a la casa Berró,
0: El veu
19: i el compra. El porta cap a Barcelona.
0: Va haver-hi, després, òbviament amb la polèmica que es va generar, etc., va haver-hi, que s'ha vist després, un error, no? Perquè hi havia una atribució d'aquesta persona, era d'una ètnia determinada, i resulta que n'era d'una altra. Tot això ja venia de l'època d'Arder.
19: Sí, és clar, perquè en aquella època... tant els hi feia i menys amb un naturalista que el que li interessava era
0: el cadàver que
19: el negoci, sí, exacte. Sí. Per tant, si era aquest grup o d'aquell altre, 50 quilòmetres amunt o 50 quilòmetres al sud, ni com se deia, ni quin era el seu origen, ni res, el que els interessava era la peça entre mil cometes per mostrar. Per tant, vaja.
0: Quin impacte va causar l'Exposició Universal del 88, aquella peça, també, en les cometes?
19: La premsa de l'època en parla de manera diferent. Alguns en parlen així com molt... Bueno, com reforçant una mica que és entre mil cometes, una atracció.
20: Exotisme.
19: Exotisme.
0: Sí, no, i ho és una atracció, el que passa que és una atracció terrible, però ho és, és evident.
19: I altres, no només d'això, sinó una mica de la feina del Darder en general, em fan una mica de befa de tant en tant. Per exemple, fins i tot la premsa de l'època, Esquella de Torratxa, el Cucú, tots aquests diferents moments, de tant en tant apareix alguna vinyeta dient el senyor Darder...
0: Sí, és una bona peça.
19: Mica especialet.
0: Una bona peça, el senyor Darder. Tot i així, el fet de que en Darder comercialitzés, en definitiva, aquesta peça tan macabra, no li va preocupar res a les autoritats de Barcelona per oferir-li la direcció del zoo.
19: No gens.
0: Ho van trobar, bé, una cosa més...
19: No gens. Les autoritats estaven dins de l'òrbita colonial i Barcelona tenia molt lligam ara no estic parlant del cas d'Ardé, ara estem parlant de
0: l'Ajuntament. Sí, sí.
19: Molt lligant amb Guinea Equatorial, més, una miqueta més endavant, però bueno, estem allà mateix.
0: Durant l'etapa seva com a director del Zoo de Barcelona, es va notar aquesta vena comercialota que tenia en Darder?
19: Sí, ell buscava maneres de treure diners de maneres molt diverses per tal que els Zoo tirés endavant, perquè vulguis o no era una empresa arriscada.
0: I cara.
19: I cara, i molt cara. Però sí, ell aquesta visió comercial ell la tenia molt clara i tenia molta experiència.
0: Venia restes d'animals, sí. Cadells, etcètera.
19: També continuava fent de veterinari, feia una mica de... Sí, sí.
0: Ell va combinar la direcció del zoo amb els seus negocis privats?
19: Diria que sí, però no t'ho puc assegurar al 100%.
0: Clar, perquè també sembla una cosa d'una certa incompatibilitat, no?
20: Sí, bé, però això és molt un concepte molt actual, eh? Això d'incompatibilitats.
0: En aquell moment no era tant això.
20: No, ni molt menys. Que va...

0: Amb el pas dels anys, Darder va preferir ser recordat com a zoòleg i no tant com a antropòleg. És en aquesta etapa que va esdevenir fundador i primer director del Parc Zoològic de Barcelona l'any 1892. Darder va morir el 1918. Uns mesos després, al setembre del 19, a Agricultura, revista agrícola catalana, Frederic Rahola englossava la vessant de naturalista, destacant la creació de la Festa del Peix de Banyoles i la passió que tenia Darder pels animals.
1: No hi ha pas cap mena de dubte que l'estimació provada als animals revela un temperament ple de bones inclinacions i de perfecta sanitat moral. En Darder fou l'organitzador de la col·lecció zoològica del Parc de Barcelona i feu el miracle de sostenir-la, o poc menys, amb els seus propis rendiments. Ell va fomentar els bons tipus de gossos i, principalment, va influir en el progrés de l'avicultura catalana, estenent la raça magnífica del Prat i propagant l'encreuament amb les més selectes espècies d'Espanya i de l'estranger. Això sol mereix que Catalunya no el tingui en oblit. La seva obra, a l'Estany de Banyoles, serà sempre digna de remembrança. Quelcom de culte a la bellesa, tenia la Festa del Peix que ell va crear, ensenyant a estimar la vida i a avorrir la destrucció. Avui l'Estany de Banyoles és un estany ric de peix, cridat a ésser una font de riquesa, així que les carpes i les truites salmonades que ell va sembrar-hi estiguin en condicions de donar lloc a una explotació ordenada i profitosa. M'explicà un dia el seu viatge famós acompanyant el popular avi del parc. El Bonifaci Elefant va pertànyer primer a la col·lecció d'en Martí Codolà. I per compte d'aquest home generós i simpàtic, fou que en Darder anà a Gènova a cercar-lo, que havia estat allí remès des d'Hamburg. El tren no varen voler admetre-li l'elefant, i no tingué altre remei que emprendre el viatge per la carretera, anant al davant el gros animal, manat per l'home que el cuidava, i ell al darrere en un cotxe, descobert, de lloguer. Imagineu-vos-hi si n'hi hagué de dificultats i amoïnos en aquella travessia al llarg de la Blava Riviera. Però en Darder ho suportava i ho resolia tot amb la traça i la paciència d'un naturalista. Feia somriure agradablement quan se li sentia recordar aquell viatge com una passejada agradable i pintoresca.
2: Això és En Guàrdia.
0: Jordi Tomàs, en Darder, òbviament, va fer totes aquestes coses, director del Zoo de Barcelona, etc. Però si se'l recorda actualment aquest primer terç del segle XXI és pel Museu de Banyoles, el Museu Darder, que posar-li el nom fa que el recordem d'una manera o altra. Va ser important la fundació d'aquest museu. Ara, el museu, evidentment, que ha evolucionat, és molt diferent de com s'ho va imaginar Darder, però no sé si el primer que fa Darder amb aquest museu és prou seriós.
3: Sí, de fet, perdó, aprofito perquè ara aprofitant he consultat, sí. Efectivament tenia ell continuava amb els seus negocis.
0: Ah, o sigui, mentre era director del zoo, sí.
4: No, clar, i que deien d'incompatibilitats, clar, home, clar.
0: Sí, exacte. Tant,
4: sí. Si ara hi ha lleis que diuen incompatibilitats i la gent va, en fi, encara fa negocis...
0: Doncs imagina't, sí, sí.
3: I precisament tot el que dona, tot el que no pot vendre fins que jubila, és el que acaba anant al museu d'Arder.
0: Però si són les restes, diguéssim, del seu magatzem, per entendre'ns.
3: Sí, que eren al voltant de 2.000 peces. El 1916, 2.000 peces a Banyoles van ser tot un esdeveniment. I a més, tot això lligat a una cosa superimportant per Banyoles, en el fons segurament més important que l'altre, que era la Festa del Peix, perquè ell es va implicar en tot aquest tema, es va, diguem, també interessar pel món del peix, i per tant es va muntar un museu una mica amb aquestes dos... amb aquest context així més general. I això què venia?
4: Relacionat amb això del museu que està ben dient, que consti que actualment el Museu de Banyoles s'enriqueix moltíssim per totes les dragues que fan en referència a tot el passat prehistòric. Uh-huh. Vull dir que això està bé que hagi hagut un museu amb totes les crítiques que vulguem fer, però que té un bon fons i que ha tingut un bon fons,
0: sí,
4: i que l'excepcionalitat era aquesta peça, que era un ser humà.
0: no oblidem que molts museus, no només el Museu d'Art de Banyoles, tenen un començament que podríem dir una mica fosc, des de portar peces d'arreu del món absolutament expoliades a conceptes científics a l'hora de crear-los, etcètera, etcètera. I això no vol dir que actualment no siguin unes institucions acadèmiques serioses i importantíssimes.
4: Fins a col·leccionistes pobres que donen quatre peces, fins a col·leccionistes molt rics que el que fan és que controlen gent perquè vagin furtant a restes, etcètera.
0: Per això que el Museu d'Arder de principis del segle XX, per sort per Banyoles, sobretot i per Catalunya, és un museu molt diferent a hores d'ara.
4: És un bon museu.
0: Sí.
3: I de fet, tot això que estàvem parlant passa a tots els museus d'Europa. Museus etnològics, museus arqueològics, museus d'història, també els d'història natural, estan sent qüestionats i revisats de com s'explica la informació, què es diu dels objectes, d'on venen, com van ser adquirits. Tot això és una feinada que s'està fent amb diferents
4: països. Els catalans som especialistes, amb tot el de Gixena, imagina't.
0: Sí. Clar, sí. El concepte de museu ha canviat molt. La mort de Darder va ser un drama per tots aquells que estimaven la ciència i la natura en la seva època, o ja va començar des que va morir, que tothom va dir ben Darder tenia les seves coses?
3: Jo crec que hi havia una mica de cada. Home, aquest text del...
0: d'en Rahola,
3: ho diu molt clar, i era, és una figura, jo crec, em sembla, tampoc el conec tantíssim, però pel que he llegit diria que una figura, en el fons, estimada, perquè era un tio innovador, era un tio implicat, era un tio dinàmic.
0: Devia tenir la seva gràcia, l'home.
3: Exactament. Això no treu que crítics, per sort, n'hi havia, i per tant, potser hi havia gent que deia, aquest senyor que tanqui la paradeta ja...
0: Que ja ha passat la seva època, no? Clar, a partir del 18 les coses ja no eren el mateix d'abans de la Primera Guerra Mundial. Havia començat a veure's el món d'una altra manera. Doctor Jordi Tomàs Vilera, moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos aquesta figura tan curiosa, tan simpàtica i antipàtica al mateix temps, que és una barreja ben curiosa, d'en Francesc Darder. Moltíssimes gràcies.
3: Gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Joan Maria Soler i Sabater, a tu t'agrada la taxidèrmia?
4: No, però...
0: Que no t'esperaves aquesta pregunta?
4: No gaire, però... A veritat no m'agrada gaire. En fi, però quan veus en molts museus, ara estic recordant un de Montauban, que tot és així, tot és de taxidèrmia, diguem aquí a Occitània, però quan van treure el Boximà en 1990, a finals de segle, van treure el Boximà Sant, etcètera, de l'ètnia, la veritat és que va produir un debat interessant a la societat, Bueno, hi va haver una persona que ho va... un metge haitià, instal·lat a Catalunya de anys i panys, i jo crec que va estar bé, va sacsejar consciències.
0: Això és La Guàrdia.
5: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Gemma Comte. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
6: I amb les veus de Marc Lobato, Bec Verdagí i Albert Cortés.
7: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. Els Estats Units i Rússia es van conxorxar a l'ONU per debilitar una proposta orientada a regular l'ús segur de la intel·ligència artificial en l'armament. El diari The Washington Post informa que els dos països van retocar el document esbossat per centenars de diplomàtics encaminat a posar límits a l'ús d'armes autònomes letals i que hauria estat el primer acord per regir l'ús d'armament basat en intel·ligència artificial capaç de matar. En paral·lel, el fundador de Microsoft, Bill Gates, ha dit al canal nord-americà NBC que la intel·ligència artificial és, sens dubte, prou potent per desencadenar, diu, esdeveniments que provoquin 1.000 milions de morts. Gates afegeix que preveu un futur en què la intel·ligència artificial podria exterminar, literalment, la humanitat. Més notícies amb la Maite Curto.
2: La Casa Blanca ha exclòs avui la cadena CNN del viatge a bord de l'avió presidencial per acompanyar Donald Trump en una visita a Tennessee, en un nou enfrontament amb un mitjà que el president considera que difon notícies falses. La CNN era el canal encarregat de distribuir les imatges a la resta dels mitjans, però l'administració nord-americana li ha barrat l'accés. Una mesura insòlita que arriba 48 hores després que un jutge obligués Trump a readmetre a la Casa Blanca la mateixa CNN i els mitjans MS9 i Polit vetats d'entrar-hi la setmana passada pel contingut de les seves informacions.
1: El govern espanyol treballa per accelerar les devolucions de migrants de Ceuta al Marroc. L'executiu de Pedro Sánchez prepara un decret llei per retornar al seu país els migrants que encara queden a la ciutat autònoma. La regulació afectarà principalment els qui ja han iniciat els tràmits d'asil, perquè Espanya els podrà retornar abans de resoldre la sol·licitud. Es calcula que encara hi ha unes 10.000 persones a Ceuta, però no queda clar quants han tramitat la petició d'asil. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest mateix dimarts, y asegura que el gobierno español trabaja a contrarrellotge.
3: Ya lo dijo el ministro Ángel Cristo Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso, para de verdad apoyar a Ceuta. En eso está el gobierno, en buscar soluciones. Otros están en alargar los problemas.
2: Detingut un jove de 19 anys a Girona després de fugir amb una moto robada. El noi va posar en risc els vianants, va xocar contra vehicles policials i va ferir dos agents. La detenció es va produir divendres i el noi està acusat d'atemptar contra els agents de l'autoritat, furt d'ús de vehicle, conducció temerària, conducció sense haver obtingut mai el permís, danys i lesions per imprudència. Els fets van passar la mateixa tarda quan agents de la policia van intentar aturar una moto a la zona de la Font del Rei, que va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un vehicle policial i dos agents van acabar ferits lleus.

0: Ripoll barreja música i solidaritat en una nova edició del Festival Inspira, una jornada musical inclusiva i accessiva a la Devesa del Pla de Ripoll. Al migdia ha actuat la Ludwig Bank i a la resta de concerts, com el de Sopa de Cabra, que ara sentim, seran al vespre. L'emblemàtica banda gironina és un referent indiscutible de la música del nostre país, amb una trajectòria de gairebé 40 anys i continua omplint escenaris amb un directe enèrgic i emocionant. Després de Sopa, actuaran els Detallets a les 10 de la nit. I ara els esports. Alfons Gorina, bona nit. Bona tarda, perdó.
1: Bona tarda. A la Lliga F, el Barça visita el Logroño a 4:45 amb la principal novetat del retorn d'Aitana Bonmatí a la convocatòria. Aitana Bonmatí, això sí, començarà el partit des de la banqueta. Demà juga l'Espanyol al Camp del Depor i el Badalona Women ha perdut 0-1 amb el Granada. Podeu seguir el partit del Barça i la resta de l'actualitat esportiva a partir d'ara al Tot Gira.
2: Fins aquí les notícies.

0: CaixaBank patrocina aquest programa.
1: Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Campió, campió, campió.

0: tarda farà més proves al genoll esquerre Kylian Mbappé. El davanter francès del Real Madrid va demanar el canvi ahir després de marcar contra Turquia. Avui sabrem si la lesió és greu o si el davanter a la primera de canvi ha decidit descansar una mica en aquesta aturada de seleccions i ja està a punt per a un tram exigent de temporada amb el clàssic tot just d'aquí un mes. Mbappé, però, pot ser la primera gran víctima del virus FIFA que tortura equips i jugadors any rere any, si no és que ha fet un curs accelerat d'interpretació. I veient això, el Barça pot resar, tenint en compte que el seu jugador més en forma, Rafinha, està fent milers i milers de quilòmetres pel món i que en el primer amistós ja ha jugat els 90 minuts, o que avui, 8 blaugranes, 7 amb Espanya i 1 amb Anglaterra, seran a Wembley jugant, això sí, un partit d'escal. Cal posar un CD allà on sigui.
1: Tot gira amb Oriol Rodríguez.
0: Bona tarda, benvinguts al Tot Gira. Primera pausa, això sí, feixuga de la temporada de la Lliga Masculina a la Primera Divisió, però, tot i que ens sentim una mica desemparats, no us desfallarem. Us serem fidels tot el cap de setmana. Ja ho sabeu, que serem cada dissabte, cada diumenge, aquí a Catalunya Ràdio, el Tot Gira, de 4 a 9.
2: Tot Gira 2326.
1: Els 11 titulars.
0: Vistaire, Sergi Camps, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
0: A veure, els 11 titulars d'aquest dissabte, 26 de setembre del 26, no hi ha lliga a la primera divisió masculina, però sí que tenim jornada de seleccions amb un destacat Anglaterra-Espanya-Wembley.
3: Amb 7 jugadors del Barça a la convocatòria d'Espanya, Cubarsí, Rodri, Eric, Pedri, Fermín, Olmo i la Vinyamal, Luis de la Fuente a descartar el jugador de l'Espanyol Roberto i també el català Víctor Muñoz. Recordem que amb Anglaterra jugarà Gordon.
0: Juguen més jugadors d'equips catalans.
3: República Txeca-Croàcia, amb el Valorant Livakovic, a 3:15. Està en joc l'Eslovènia-Escòcia, amb Derkusic de l'Espanyol, en joc al minut 2 de la segona meitat i empat a 0. Tenim també en joc el Sud-Àfrica-Guinea, els guineans amb el jugador del Girona Las. Aquest partit el tenim al descans, empat amb derrota de Guinea per 1-0 contra Sud-Àfrica. I en les seleccions de l'àmbit sub-21 tenim un Ucraïna-Turquia amb els ucraïnesos, amb els gironins Pichur i Krapichov, a les 6.
0: A la segona divisió, aquesta tarda, juga el Sabadell.
3: A 7:15, al camp del Celta B.
0: A la Lliga F, alerta, perquè torna i tan a bon matí.
3: Torna la convocatòria, començarà el partit a la banqueta en el Logroño-Barça, que comença a 4:45.
0: I en farem la transmissió aquí al Tot Gira. Aquest matí també, d'altra banda, de derrota del Badalona Women.
3: A l'últim minut, a casa, contra el Granada per 0-1.
0: Jugar al català la primera ref.
3: Nàstic Sant Andreu a 7:15.
0: I serem aquesta tarda també post-Santa Tecla Tarragona, a veure com va aquesta ressaca amb en Biel Cadilla. Avui també comença la Lliga CB per dos catalans.
3: A les 6, Bilbao-Manresa, a les 9, la Corunya-Barça.
0: A marxa, el Mundial Femení de Ciclisme.
3: Estarem pendents a les evolucions de Paula Blas, una prova que es preveu que s'acabi cap al tard, cap a les 8.
0: George Russell ha guanyat el Gran Premi de l'Azerbaidjan.
3: Verstappen ha estat segon, mentre que Hadjar ha estat tercer.
0: A la Lliga Sobal d'handbol, avui juga el Granollers.
3: A 9:15, a la pista de l'Alacant.
0: I a la xarxa, Sergi, que s'hi mou?
3: Doncs ara ho deies, el nom del dia a les xarxes és Kylian Mbappé, ahir es va lesionar en França, a les 9 es preveu que li facin proves per saber l'abast de la lesió, i si consultem, per exemple, el diari AS, diuen que a Can Madrid hi ha intranquil·litat sobre l'estat de salut del seu jugador.
1: Som a Twitter, Facebook i Instagram, @totgira. Correu gira@catradio.cat. Estàs escoltant el Tot Gira.
4: Bones tardes.
1: L'esport en directe, sí, a la nostra manera.
4: Teatro del Buen.
1: Amb Oriol Rodríguez.

Vinga, comencem avui fins a les 9. Benvinguts i benvingudes tots i totes al Tot Gira. Avui amb en Marçal Turó i en Joan Arroyo a les vies de som, la Nàdia Roig a la producció, al control central. Avui tindrem a Manel Xir i la Júlia Aparicio i avui amb diversos plats forts que tenim al llarg d'aquesta tarda al Tot Gira. D'entrada, d'aquí uns minuts, transmissió del Logroño United Barça de la Lliga F des del mític Les Gaunes. Allà hi serem amb en Marc Andrés i també amb la Susi Sala. Les blaugranes, de fet, van debutar a la Champions entre setmana, van golejar el París. La setmana que ve torna a haver Champions contra la Roma i després hi ha clàssic diumenge que ve al Camp Nou contra el Real Madrid, diumenge 4 d'octubre. A dos quarts encetarem aquesta transmissió i un parell d'hores més tard, aquí al Tot Gira, el Sabadell vol seguir amb la seva gran trajectòria a la segona divisió. Els vallesans buscaran 3 punts que poden ser importants al camp del Celta B. També en farem la transmissió, ja ho sabeu, amb la nostra parella aquesta temporada dels partits del Sabadell, en Francesc Ripoll i en Carles Fiter. De fet, el Sabadell i el Celta B són dos equips que la temporada passada els dos els teníem jugant a la primera ref. I avui també serem a Tarragona. Avui el duel català de la primera ref entre el Nàstic de Tarragona, el Sant Andreu. Veurem si al Nàstic li passa factura la ressaca de Santa Tecla i també la derrota al Corcón. I els de Sant Andreu, ja ho sabeu, van jugar entre setmana contra el filial del Real Madrid, on van rascar un empat. I avui també comença la Lliga ACB. Farem el seguiment del Bilbao Manresa a partir de les 6 de la tarda. Amb aquest partit comença la temporada. Ja encetem aquesta temporada de la Lliga ACB després de la Supercopa del cap de setmana passat. Ja ho sabeu, que vam cantar aquí el títol de la penya contra el Barça, un Barça que després de debutar també en victòria a l'Eurolliga rep el Corunya avui de Carles Marco a partir de les 9. I avui també pendents de dues catalanes que tenim al Mundial de Ciclisme.

0: Perquè d'aquí 3 minuts arribarem un quart de 5 de la tarda, ja fa una mica més d'una hora. Que Xavi Soler, bona tarda.
1: Hola.
0: Tenim dues catalanes, ens centrem amb elles, amb la Paula Blas i la Mireia Benito, pels carrers de Montreal, en aquest circuit tan xulo. A veure si avui tenim una mica de sort, volem que una de les dues rasqui medalla en aquesta prova del Mundial de Ciclisme. Ara mateix com està la cursa i quines opcions hi veus tu?
1: A veure, queden encara moltíssim, més de 135 quilòmetres perquè acabi. Encara no han passat per la línia de meta, que hauran de donar 8 voltes en un circuit final a Montreal. Estan fent el primer tram, que és un tram pla, de moment sense exigència. Després recordem que hauran de pujar aquest Volcà Milenot, que és un petit port de menys de 2 quilòmetres, això sí, amb un 7% de desnivell, l'han de passar 8 cops, per tant, farà que la prova sigui exigent. D'entrada ja són 180 quilòmetres, que és una prova molt llarga pel ciclisme femení. Ara no està passant res, de fet, hi ha una escapada de 4 corredores que no tenen absolutament cap opció d'arribar, tenen més de 2 minuts, ara marquen 2:40 l'avantatge que tenen Etzet, Quinn, Roxo i Stoyanova. Respecte al gran grup, ara mateix comandat per les corredores dels Països Baixos, on Demi Vollering, la seva cap de fila, segurament és la gran favorita en aquest Mundial, tot i que és molt obert. Pel que em deies de les opcions, a priori de les dues catalanes, Paula Blasi compta amb més opcions i, a més, amb més galons a l'equip espanyol, juntament amb Usue Estolaza i Mavi García serien les tres corredores amb més opcions, però Paula Blasi, sens dubte, és la que en té més. Potser no favoritíssima per aconseguir l'or, hi ha altres corredores com Demi Vollering, Marlene Reusser, Kasia Nevadoma o Antonia Niedermayer, que serien el quartet de corredores amb més possibilitats. Això sí, és dura la prova, potser no és d'una duresa extrema, això podria fer que algunes altres arribin a les opcions de medalla en una prova que s'estendrà moltíssim, 138 quilòmetres pel final ara, i acabarà aproximadament cap a les 8 del vespre.
0: Aquí sabem amb en Xavier Soler per explicar què hi ha de si per una prova en què hi tenim esperances, amb la Paula Blasi i també la Mireia Benito, perquè quan les hem vist competint a la contrarrellotge entre setmana no ha anat tan bé.
1: No, és veritat que no era la seva especialitat, també és veritat que segurament aquestes posicions, ara parlo de memòria, crec que va cada 18a Blas i 20a Mireia Benito, estan una miqueta lluny del que s'hauria d'esperar d'elles, que són corredores tops mundial. Evidentment no tenen l'experiència contrarrellotge de Marlene Reusser, que és la suïssa que va guanyar la contrarrellotge, però no se les va veure en molt bona forma. Ara caldrà veure si estaven reservant formes fons també per a aquesta prova, on ara mateix ja ha pujat a 3:25 l'avantatge de les 4 escapades. Continuen les ciclistes dels Països Baixos marcant un ritme perquè no se'ls vagi el temps escandalosament, però vaja, que quan comencin les primeres pujades en aquest, ara que ho he pres a dir, tornaré a dir Volcà Milenot,
0: Volcà
1: Milenot és el port aquest que han de passar de 1,7 quilòmetres i 7,3 de mitjana de desnivell. Després dels primers passos començarem a tenir les coses clares en aquest Mundial de Montreal.
0: Perquè gairebé en total seran 2.600 metres de desnivell acumulat, per tant, evidentment a les cames anirà passant aquest esforç. Us ho explicarem, perquè l'hora prevista de l'organització és cap a les, quan faltin 5 minuts, per un quart de 9, per tant, sí. Al llarg de tota la tarda amb en Xavi Soler, que ens anirà explicant quines les aventures de la Paula Blasi i la Mireia Benito. Passa un minut d'un quart de 5 de la tarda.

0: De seguida anirà fins a les Gaones. Ja ho sabeu que a partir de 4:45 de la tarda comença el partit de la Lliga Femenina entre el Logroño United, així li hem de dir ara a l'ex Dux Logroño, després que Marc Andrés ens expliqui el perquè d'aquest canvi de nom, i el Barça, de moment sense l'Aitana, que comença el partit des de la banqueta. De seguida anirem fins a les Gaones, però abans deixeu-me anar fins a Anglaterra, perquè fent l'hora fish and chips o menjant fish and chips tot el cap de setmana ja tenim en Roger Busar. Roger, bona tarda.
1: Hola, Uri, bona tarda.
0: No només és per menjar fish and chips que ets a Anglaterra, sinó perquè hi ha molts jugadors del Barça que aquesta nit formaran part de l'11 titular de la selecció campiona del món. Veurem si un altre jugador del Barça d'Anglaterra en un autèntic partidàs a Wembley.
1: Sí, no n'he menjat, de fish and chips.
0: No.
1: Ho tinc pendent, de moment, amanida, amanidetes i...
0: Molt bé.
1: I avall.
0: A conservar la línia.
1: I Jackie a Wembley. Sí, Jackie a Wembley, a punt per viure aquest partidàs avui, el primer de la selecció espanyola, la Nations League. I com deies, amb 7 jugadors del Barça, Cubarsí, Eric, Rodri, Pedri, Fermín, Olmo i Lamine Yamal, avui contra l'Anglaterra d'Anthony Gordon, per viure aquest partit, el primer de la Lliga de les Nacions, i serà important veure com De La Fuente gestiona la càrrega de minuts dels jugadors del Barça avui en aquest primer partit, el primer dels 4, n'hi haurà 4 en aquesta llarga aturada, avui el primer aquí a Wembley, aquest partidàs a 8:45 a Anglaterra-Espanya.
0: És el primer partit que, com comentava, juga la selecció campiona del món després del Mundial dels Estats Units, Canadà i també a Mèxic, i t'has trobat, suposo que ets a Anglaterra, amb, sobretot la premsa, parlant del que ha passat amb l'afer Manchester City a les darreres hores, que veurem si això acaba amb una gran sanció o amb una lleu sanció. Això suposo que Anglaterra ha arribat com un trasbals.
1: Sí, sí, ha estat una bomba, des d'ahir. Pensa que, mira, jo em sentí Rodri aquí a Wembley, en aquesta roda de premsa prèvia a aquest partit d'avui, i hi havia molts mitjans anglesos d'aquí que només li preguntaven pel City, per aquesta sanció al City. Avui també, si miraves una mica la premsa, els quioscos per sobre les portades, era protagonista, això, aquest cas era protagonista a les portades. He llegit un diari que deia dia sísmic al City, culpable, un diari que amb lletres ben grosses definir el City com a culpable després que se l'hagi acusat, que no és oficial, això és una informació que va avançar ahir The Athletic, se l'ha acusat de 114 casos per haver infringit el fair play financer, i veurem com acaba, perquè es pot exposar sancions molt i molt importants, des de la pèrdua de punts fins i tot en temporades futures, una multa econòmica bestial o fins i tot l'expulsió de la Premier. Això seria ja una sanció sense precedents, seria històric, per tant, ara mateix hi ha molta incertesa, sí que hi ha molt soroll però també molta incertesa, perquè primer s'ha de fer oficial, ja sabem que el City això ho recorrerà, però després, d'aquí uns dies, d'aquí unes setmanes, no sabem quan, ningú sap quan, s'ha de fer tot oficial i a veure com acaba tot plegat, perquè la sanció pot ser històrica.
0: I el que costa de pensar és que el City pugui lliurar-se de qualsevol sanció, tenint en compte que dels 115 casos a 114 els han trobat culpables, no, com comentaves?
1: 114 de 115,
0: 114,
1: sí, sí,
0: de 115, això, clar,
1: això per no haver proporcionat informació a la Premier sobre les finances del club, per exemple, també casos sobre els salaris de jugadors i entrenadors, compliment de les normes financeres de la UEFA, compliment de les normes de sostenibilitat financera de la Premier. Per tant, això són casos que s'han arrossegat, 114 casos, per tant, no són pocs, i això pot acabar molt i molt malament pel Manchester City.
0: I com comentava l'Arbusà, i en va parlar Rodri, el jugador del Barça, ex del City, a la prèvia d'aquest Anglaterra-Espanya.
2: Quiero recordar que el proceso fue el mismo, también salió culpable en un primer dictamen y luego se acaba absolviendo, así que bueno, yo ojalá se pueda hacer justicia, salga lo que salga evidentemente, pero yo confío en la impunidad de ese club que conozco muy de cerca y que nos transmitieron en su día la tranquilidad de que ellos habían hecho todo correctamente.
0: Bé, doncs veurem com s'acaba tot plegat. El que fa pintes que ho té pelut al City perquè no tingui, evidentment, conseqüències importants. Arbusà, al llarg de la tarda, quan tinguis alguna informació més o l'11 ja d'Anglaterra i d'Espanya, ens demanes pas i tens bitllet lliure aquí al Tot Gira.
1: Molt bé, fins després.
0: Passen 6 minuts d'un quart de 5 de la tarda. I ja ho sabeu que a dos quarts de 5 de la tarda comença aquest partit a les Gaunes entre el Logroño United i el Barça. Podem entrar ja a les Gaunes i saludar en Marc Andrés. Marc, bona tarda.
3: Hola, Oriol, bona tarda.
0: Avui acompanyats de la Susi Sala aquí a l'Estudi 3 de Catalunya Ràdio, que farem aquesta transmissió. Susi, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal?
0: Abans anaves fent que no, Susi, amb el cap, que d'aquest canvi de nom, Logroño United, li hem de dir el rival del Barça.
4: Sí, que ja venia d'un altre nom. Abans era el Dux Logroño i abans un altre nom, no sé...
3: De... Clar, és les escoles de futbol.
4: I el filial es diu Promeses, no?
3: Sí, sí, sí. Abans era l'EDF Logroño a les escoles de futbol, després va canviar el Dux i ara, doncs, el Logroño United. Però bé, jo estic molt a favor, he de dir, estic molt a favor d'aquest canvi.
0: Jo crec que dona més a... Com que sembla un rival més complicat pel Barça, que no pas que a priori es pugui trobar aquesta tarda. De seguida tornem a les Gaunes abans, però digue'ns amb quin 11 sortirà Marc Andrés avui al Barça, amb la gran notícia del retorn d'Aitana, que a priori comença, i a priori a posteriori, des de la banqueta, eh?
3: Sí, haurem d'esperar per veure el retorn d'Aitana en partit oficial, perquè comença la banqueta en un 11 de circumstàncies. Dèiem al migdia, amb el Sergi Camps, sí, que home, segurament hi hauria rotacions, doncs n'hi ha moltes. Gemma Font a la porteria, això era una evidència, Catacoll no ha viatjat. En defensa, Lu Arufe, Marta Torrejón, Martina Fernández i Martina González. Al mig del camp, Clara Serra Jordi, Sidney Schertenlep i Carolina Ferrera. I a davant, Carolyn Graham Hansen. I atenció, en punta, Maisa Baja, la futbolista de l'any 2011. I t'he dit l'11, però també deixa'm repassar-te breument les futbolistes de la banqueta, perquè són Aitana Pina, Patri Jarro, Eva Payor o Esmei Brooks.
0: Tornem a repetir l'any de naixement de la jugadora del Barça, de Baja.
3: Maisa Baja ha nascut l'any 2011 i després parlarem de les curiositats de Maisa Baja, que també han repassat molt bé també el Fem Futbol, que ha tornat a una nova temporada aquesta mateixa setmana.
0: 15 anys amb tots els nassos. Fem una pausa i de seguida tornem a les Gaunes perquè viurem en directe aquest Logroño United Barça amb Marc Andrés i la Susi Sala. Ara tornem.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
7: Així és que vostès m'han vingut a veure.
8: Quim Masferrer restrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
9: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
10: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
11: I que es deixin els quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
9: La història del restaurant que ho va canviar tot.
10: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Val o no?
9: Gènesi, dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Perfumeries Eden arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Eden, vine a descobrir-nos.
13: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar. Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
9: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: El pensament màgic no és cosa de quatre friquis, és part de l'ésser humà.
15: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
14: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
16: No, porque yo sé que hay muchos charlatanes.
14: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
17: Me siento súper, me siento fantástico.
14: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
18: amunt,
14: però que al final són falses.
18: El rotllo, no m'agrada.
9: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
19: Tu l'ho has de creure cegament, vale? Si tu vols la Champions, no n'hi ha ni amics ni família.
10: Te queda clar?
5: Us hem begut l'enteniment o què?
15: Tapa, els bullis no són uns hippies. Bueno, potser sí, però tenen una estrella Michelin.
10: Nosaltres també.
19: Al restaurant Caníbal posem a la graella la nova sèrie sobre el bulli, Gènesi.
20: Per mi, la sèrie té un efecte retòtil, que és que hi ha parts que m'emocionen perquè, clar, hi ha una part d'escut.
21: Massa aviat per fer una sèrie sobre un espai que encara es viu al voltant de la gent.
22: És una sèrie pensada per tota aquella gent que no va viure en primera persona al bulli.
23: Massa aviat per opinar aquest moment.
24: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
25: Estàs escoltant El Tot Gira.
26: Barça, Espanyol, Badalona. Els partits dels equips catalans a la Lliga F, El Tot Gira.

0: D'aquí 3 minuts arribarem a 4:45 de la tarda. Ja ho sabeu que som els del Tot Gira, en un cap de setmana en què tenim la gent plorant pels indrets perquè no hi ha futbol de la primera divisió. Però nosaltres, en canvi, ens n'alegrem perquè sí que tenim futbol, en aquest cas a la Lliga F, i ara el que farem serà oferir-vos un dels grans plats que hi ha a continuació, que no és cap altre que veure com el campió d'Europa, el Barça, juga al camp del Logroño United. I allà ja hem enviat a Marc André. Marc, bona tarda.
1: Bona tarda, Oriol.
0: El mític Les Gaunes, un estadi que fa patxoca, que veiem com, evidentment, no s'acabarà omplint, però que hi ha una bona entrada per veure com el campió

0: Repeteix l'11 titular del Barça per qui acabi de connectar ara mateix la ràdio.
1: El Barça que sortirà amb Gemma Font, defensa amb Lu Arufe, Marta Torrejón, Martina Fernández i Martina González, mig del camp amb Clara Serra Jordi, Carolina Ferrera i Sidney Shertenley, i a davant Caroline Graham Hansen, Caroline i Maïssa Baja, que per cert podem donar una dada, amb 15 anys, 8 mesos i 10 dies, és la futbolista més jove de la història del Barça en ser titular, no la més jove en debutar, això també ho podem repassar més endavant, però sí la més jove en jugar un partit de titular.
0: La més jove en jugar un partit de titular, per tant, Susi, ens recorda el que s'ha viscut amb l'equip masculí no fa massa anys, és un cas semblant al de Lamine Yamal.
2: Sí, i el Barça, el femení, està, no diré obligat, però sí que ha de fer aquestes rotacions avui per les lesions i també perquè hi ha un canvi de cicle amb les sortides que hi ha hagut aquest estiu. Llavors, totes aquestes jugadores, que tant Pere Romeu com Cata Coll com Patri, han demanat que facin un pas endavant. Avui tenen l'oportunitat de fer un pas endavant i el que és important és que mai segur que s'ha guanyat la titularitat i que el que necessita és partits d'aquests, que la pressió no sigui molt alta i que pugui anar agafant minuts per anar-se consolidant en aquest equip.
0: Recordem que el Barça ve de debutar a la Lliga de Campions, per tant, amb victòria entre setmana, i que torna a tenir partit. De fet, la setmana que ve pel Barça comença a ser la primera setmana una mica exigent de la temporada, perquè tens partit de Champions contra la Roma i després tens el gran clàssic el diumenge 4 d'octubre contra el Real Madrid al Camp Nou.
2: Sí, el Real Madrid, que sempre serà, és aquell equip que ofereix molt bona plantilla, però poc equip. Veurem aquest any si ofereixen una mica més de resistència. Jo crec que continuen estant lluny, per més que intentin apropar-se, continuen estant lluny, però sí que és cert que estan a 2 punts del Barça, i per tant, per al Barça serà important guanyar aquest partit per deixar-les ja a 5 punts de distància.
0: Vinga, Marc, tot teu.
1: Ha començat ja el partit aquí a les Gaunes amb la primera possessió pel Barça. Ho ha intentat en un petit contraatac, però molt lleu, al Logroño, però el Barça ja controla la pilota amb Lu Arufe, tot i que ara la jugadora del filial la perd. Per tant, recupera el Logroño United, un Logroño que, recordem, ha guanyat 2 partits aquesta temporada, ve de perdre contra l'Atlètic de Madrid a l'última jornada, un resultat esperable, però només 1-0. Està competint molt millor aquest any aquest conjunt de la Rioja que no pas l'any passat, on va estar lluitant per no baixar en un descens que anava bastant econòmic, honestament, perquè van sumar molts pocs punts, i el Logroño, fent 11 punts en les 7 últimes jornades, en va tenir prou per garantir la permanència.
3: I un partit, el del Barça, que fins fa unes hores podia ser decisiu per deixar el Madrid ja una mica, no direm fora de joc, perquè acaba de començar la Lliga, però per què dic això? Perquè el Madrid li ha costat molt avui guanyar contra la Real Societat, ha guanyat per 3-5, però al minut 85 el partit estava amb empat a 3, de fet les madrilenyes han anat perdent bona part de la segona meitat, finalment han remuntat, però ha estat a punt que les grans rivals del Barça ja es deixessin una victòria, en aquest cas 3 punts, a les primeres jornades de Lliga.
1: Sí, el Madrid que ja es va deixar una victòria contra l'Eibar, i aquí, bé, ja tindrem temps per parlar-ne segur, però aquí el gran nom és Felicia Schroeder, que ha arribat aquest estiu amb el Real Madrid.
3: 2 gols, avui, al tram final.
1: És una futbolista que està sent líder a l'atac i és la gran amenaça. Atenció que ataca el Barça. La té Clara Serra Jordi, que trepitja àrea, acaba perdent la pilota. La migcampista blaugrana recuperarà el Barça, però ho ha de fer retrocedint la pilota fins a Gemma Font. Arribem al minut 2, gairebé ja de partit. Continua aquí l'empat a 0 a les Gaunes. Aquest estadi clàssic del futbol espanyol, que s'ha de dir, no sé si es veu bé per imatge, però presenta una gespa bastant pobra.
2: Mira, t'ho anava a preguntar perquè es veu per televisió, es veu...
0: És un camp de patates.
2: Sí, tot de clapes de diferents colors que no sembla que afavoreixin a cap dels dos equips, eh?
1: Sí.
2: I a més que res també perquè és un tema evidentment de joc, i de circulació de pilota, però si està tal com sembla que està, és un tema de probabilitat de lesió.
0: I tu tanques també en una cabina que, escolta, la que puguis marxar d'aquesta cabina i posar-te amb el públic gairebé infiltrat tu mateix, perquè així, evidentment...
1: Tenim una mica més d'ambient, no?
0: Millorem aquesta cova. Saps com en Plató el van tancar allà? Ell no, però estava allà al mig de la caverna.
3: Ja veia les ombres,
0: doncs veiem ombres, sí.
1: Anem a buscar un lloc.
3: No hi ha futbol de la primera divisió, però sí de la segona divisió. De fet, a 2-7 jugar al Sabadell, ja ho sabeu, el camp del Celta B. S'ha acabat ara fa uns minuts el partit del Ceuta. Ceuta 3, Reial B 1. punt. La

0: El Reial B jugant amb 9 jugadors al tram final del partit, primera victòria del Ceuta en aquesta segona divisió, i ara tenim en joc al minut 18 el Granada 0 Andorra 1, a la mateixa hora que el Sabadell, a 2 de 7, també hi tindrem el Tenerife Cádiz.
1: Ja ho sabeu que ahir el Girona va guanyar per 2-0 l'Albacete, un Girona que el tenim a la part alta de la segona divisió i que hi va marcar l'Abel Ruiz, amb qui esperem avui poder parlar aquí al Tot Gira. Això sí que va marcar ahir l'Abel,
2: tu no hi eres. Abel Ruiz i Ivan de Vic.
1: Ivan de Vic, és a dir, quan la Susi no la tenim a la transmissió del
2: deixaré d'anar-hi.
1: Del Girona, doncs marquen els seus antiherois. Marc.
3: De moment controla el Logroño United. Crec que ara se m'escolta i se'm sona una miqueta millor.
0: Home, ara molt ara millor. Perfecte, eh? Home, vas a parar.
3: He sortit fora. Sí. Veurem com aguantem el tema de les bateries dels dispositius. Però de moment estarem aquí mentre intenta atacar el Logroño United. Recupera fàcilment el Barça mitjançant Marta Torrejón per Clara Serra Jordi. I ara amb Sidney Shertenley controlant el conjunt blaugrana avui de blau cel, controlant en el seu propi terreny de joc, en el seu propi camp, per un Barça que és això, no? Avui presenta una alineació de circumstàncies, és que també els precedents conviden a potser a fer presentar una alineació una mica més de circumstàncies, perquè bé, el Barça ha guanyat tots els partits que ha jugat contra el Logroño.
2: I al final s'han d'anar fent rotacions, Marc, perquè com deia, és un any de transició, hi ha un canvi de cicle, han sortit jugadores importants i aquestes jugadores són joves i necessiten acumular minuts per anar-se fent a la categoria, per tant això crec que ho viurem en més d'un partit.
3: Tot això ho estem comentant perquè el Barça no creu a camp, ara sí que ho fa, és Martina González que intenta pujar, controla per Caroline Graham Hansen, aquesta amb Carolina Ferrera, atenció, Caroline Graham Hansen que pot trepitjar àrea, té tot l'espai per xutar o per assistir, assisteix per Caroline, s'equivoca, la noruega ha tallat Comfort, però el refús és pel Barça, és per Martina González, per tant el perill encara continua, ara serà servei lateral pel Barça a la dreta de l'atac blaugrana, bona jugada de Caroline Graham Hansen que podria haver xutat, ha preferit assistir i al final s'ha perdut aquesta primera oportunitat, aquesta primera aproximació del Barça quan estem ja al minut 5 de partit.
2: Ha entrat molt fàcil amb una paret, ha desbordat, ha arribat fins a la línia de fons. Jo no, potser havia d'haver xutat abans, però ha preferit arribar fins a la línia de fons i la passada enrere era la correcta. El que passa és que la defensa estava ben col·locada i l'ha pogut treure.
3: Protesta ara el Logroño, protesta ara Isina, la seva capitana, perquè havia recuperat una pilota per poder sortir a la contra. L'ha agafat del braç de la samarreta, no ho he vist bé exactament, Martina Fernández. I en aquest cas l'àrbitre només ha assenyalat falta. Les jugadores i el públic protestava una possible targeta groga que de moment no apareix en aquest partit. La col·legiada, recordem, la basca Arantxa Galastegui, que li agrada al Sergi Camps.
1: Era falta, però tampoc n'hi havia per ensenyar una targeta groga, tenint en compte que també som al minut 6 de la primera part. De moment amb aquest empat a 0 en un camp que, com més el veiem per la televisió, més em sembla un camp de patates, sembla mentida com poden tenir una gespa en tan males condicions, tenint en compte que la Rioja deu ploure bastant.
3: Aquí hi ha un detall que a mi m'agradaria fixar-m'hi, que és ara mateix a la zona on està defensant el Logroño, perquè la gent s'imagini casa seva, per exemple, el terra que tingueu, doncs és entrar a una altra habitació i posar-hi una moqueta, però a sobre del terra. És una cosa molt estranya.
2: Hi ha una zona, és un pedaç, Marc, és un pedaç.
3: Sí, hi ha una zona que directament és d'un altre color, sembla un altre estil de gespa, i és des de lluny es veu absolutament desastrós.
1: Però que deuen ser com 40 o 50 o 100 metres quadrats gairebé, eh? És a dir, que déu-n'hi-do a aquest tros de pedaç que hi ha aquí a les Gaunes.
3: De moment el Barça controla amb defensa tot això, ho podem comentar perquè això, el Barça està controlant el seu propi camp amb jugadores defensives, Marta Torrejón, amb Carolina Ferrera, i de moment no hi ha perill. Ara ho prova en llarg el Logroño, s'avança molt bé Gemma Font, avui titular, perquè per segon partit consecutiu, o segon desplaçament consecutiu, Cata Coll no ha viatjat per precaució. Ataca el Barça amb Sidney Shertenleib. És Caroline Graham Hansen, que envia cap endarrere una mica més per Martina Fernández, per aquesta per Marta Torrejón, i Marta per Clara Serra Jordi. Serra Jordi, que buscava el peu de Sydney, però no l'ha trobat i per tant recuperarà el Logroño en zona defensiva molt a prop de la posició de Caroline Graham Hansen, és a dir, de la banda atacant dreta del Barça.
1: De moment la possessió és molt majoritària, evidentment, pel Barça, amb el 72%, el 28% per les de la Rioja, tot i que encara no hi ha ocasions de gol, amb aquest empat a 0 al minut 8 de la primera part.
0: Estic mirant les Gaunes, informació sobre les Gaunes, és un estadi molt gran, 16.000 espectadors jugadors gairebé de capacitat, i mirant els hits de la història recent, el 21 de juny del 2025, aquest estadi, Marc, que tu que ets un tio una miqueta friqui,
4: sí,
0: va doncs, tenir la cerimònia inaugural del Mundial Sub-24 de frisbee. Aquell esport que consisteix en llançar un disc, doncs mira, en aquest estadi va haver-hi la cerimònia inaugural d'un Mundial Sub-24 ara fa un any i pocs mesos.
3: Només, jo no vull entrar molt en detall perquè estem aquí per fer el Logroño United Barça, però mentre Gemma Font es corda les botes i es reprena el joc aquí a les Gaunes, et diré que jo, que sóc molt aficionat dels esports americans, durant una època hi havia un canal dedicat que era la ESPN, la clàssica, però el número 8, on només es feien competicions friquis com la competició de qui tenia el millor mullet, competicions de carreres de corguis, competició de menjar frankfurts, que aquesta és la més famosa.
1: Corguis que són?
3: Gossos.
1: Ah, gossos.
3: No ho sé, pregunta-li al Sergi, que és l'expert en gossos de la casa.
1: És un host.
0: Hosti, no... Ara mateix no em ve res per això.
3: No, però és això, hi ha una quantitat de esports, o més ben dit esports, competicions absolutament friquis que, doncs, jo conec perquè per gust personal. En fi, comentem una cosa del partit, i és que Gemma Font no ha hagut de ser atesa del tot, però sí s'ha tocat una mica la part del turmell, i això ha fet que l'àrbitre indiqués que una jugadora hagi de sortir fora. Per tant, durant el proper minut el Barça estarà amb una menys. Això sí, ataca Mai Sabaja, que ara perd la pilota perquè li roba molt bé Marta Masferrer, la jugadora de Mataró, i ataca o intenta atacar el Logroño United, que s'enfronta contra Martina González, la roba Martina, i ara el Barça, que es recupera tot encara amb 10 futbolistes per la banda esquerra, amb l'Uarufe, que encararà Comfort, no vol intentar driblar, envia la pilota cap enrere i ara la controla Serra Jordi. Això en camp del Logroño, mentre el Barça potser espera i temporitza una mica per intentar recuperar la seva jugadora, que ara mateix està esperant a la banda per poder tornar a entrar al terreny de joc. Minut 10 de partit, empat a 0 aquí a les Gaunes.
1: Això sí, costarà avui pel Barça, no, tenint en compte que cau entre Champions i Champions i Clàssic i tantes jugadores noves? O...
2: Jo crec que no costarà, el que passa que costarà fer el primer gol. És el típic partit que defensa el Logroño en bloc baix, amb 5 jugadores darrere, quan habitualment utilitza un 4-3-3, o el darrer partit crec que va fer un 4-1-4-1, però avui els veiem amb 5 jugadores darrere i amb 3 línies molt juntes, que fa que el Barça no pugui gaudir de gaires espais, que hagi de jugar de forma més lenta. Segur que la gespa, com dèiem, no ajuda, i de moment és un partit avorridot i sense ritme, que a la que entri el primer gol, com sempre, es desencalla tot.
1: La Susi és l'hòstia, perquè nosaltres li diem, comenta el Girona, ho sap tot del Girona, de com juga el Girona, però li diem, vine a comentar també el Barça femení, i evidentment en sap tots els detalls de com juga l'equip. Per tant, és una autèntica joia tenir-te aquí cada cap de setmana, quan no és per una ella, és una seva, però vaja.
2: Perquè m'agrada.
1: Ens n'alegrem de tenir-te aquí.
3: L'únic que falta ara potser és que la Susi comenci a criticar algú, llavors aquí així ens assegurem una bona actuació per aquesta temporada.
2: Si no es desencalla, Marc, en fixarem alguna cosa dolenta i t'explicarem.
1: Ella treu el seu fuet i comença a fotre fuetades aquí, vull dir que alerta amb
3: la... Per cert, aquí a les Gaunes, això, no està ben-hi ocasions, però el Barça ja ha recuperat la futbolista que ha hagut de sortir durant un minut, per tant, 11 contra 11, mentre controla el Barça, just al minut 11 de partit, gairebé al 12, buscant el primer gol amb Schertenley per la banda esquerra, molt a prop de les banquetes, toca per Caroline, aquesta li intentava tornar la pilota a la Suïssa, refusa la defensa del Logroño, i la pilota acaba a peus de Gemma Font, fora una mica de la seva àrea, però posicions defensives pel Barça, que intenta tornar a construir. Ara per la dreta, Martina González amb Carolina Ferrera, Martina a Martina, amb un altre nom, Oriol, sé que això t'agradaria molt, això de Martina a Martina.
1: Sí.
3: Ara Caroline creua la divisòria, Caroline busca Serra Jordi, no aconsegueixen connectar, la pilota a peus de Marta Torrejón, que torna a buscar la brasilera Caroline per atacar per la banda esquerra. Caroline s'intenta desfer de la seva rival, la seva marcadora, Maria Barquero, ho aconsegueix, però retrasant posicions. Per tant, el Barça, que continua buscant l'espai, continua buscant el forat, però de moment no el troba. Només crec que en aquest gairebé quart d'hora, encara no hem arribat. No, estem al minut 12 encara, però en aquest gairebé quart d'hora l'únic que podem podem comptar potser és aquella incursió de Caroline Graham Hansen, que ha estat potser l'única oportunitat que li podríem comptar al Barça.
1: Ara tornava a dir que de rematades i d'ocasions per al part de Barça no n'hi ha, però sí que ens té acostumats que aquesta temporada la mitjana de gols entre Champions i Lliga és de gairebé 5, per tant és evident que el Barça avui acabarà obrint la llauna per fer-ne igual, 1, 2, 3, 4, 5 o els que siguin, però que també hem vist un Barça que aquesta temporada també l'hem vist anar al darrere del marcador en un parell de partits contra el París i contra l'Atlètic de Madrid, a la Champions i a la Lliga, per tant ja no ens té, ja no ens estranya tant, no? Sí, que veure com el rival s'avança cosa que abans era gairebé impensable.
2: No, i el que passa és que el tipus de rival que se t'avança, per exemple l'Atlètic de Madrid, són jugadores que corren molt bé l'espai, que et guanyen per velocitat d'esquena quan tens els laterals una mica alts, i això serà difícil que avui passi, perquè pel que sembla, la capacitat de recuperació de la pilota del Logroño ara mateix és limitada i el que es dediquen és simplement a tapar els espais. Veurem també, avui m'agradarà veure, Marc, Sidney Schertenleib, que torna a recuperar la seva posició original, per dir-ho així, a veure quina aportació en atac pot fer després d'haver jugat de lateral l'altre dia.
1: I el Logroño, Marc, marca molts pocs gols, ni fan pocs, però també marca molts pocs. És a dir, que no seria un equip ni que goleja ni que li marquen.
3: I també és veritat això que dius, Oriol, que ens podria no sorprendre que el Barça encaixés, però avui sí, perquè ens hem fixat en una dada i l'hem donada al migdia, i és que amb aquest ple de victòries que el Barça ha sumat contra el Logroño, també ens hem fixat que el Barça no ha encaixat mai contra el Logroño. Han jugat 9 partits i totes les victòries del Barça han estat deixant el Logroño a 0. Evidentment, això sempre algun dia canviarà. No sé si serà avui, però seria una sorpresa perquè no ha passat mai. Ara, qui ho intenta és el Barça. Per banda esquerra, precisament amb Schertenleib, que perd la pilota intentant buscar l'1 Arufe, però recupera bé Clara Serra Jordi. Al final, qui se la queda és Caroline en zona d'atac. Banda esquerra, Sidney per Serra Jordi. Torna Sidney, tot això en banda esquerra, molt a prop de la banqueta del Logroño. Marta Torrejón buscant l'espai, buscant el forat, intentant atacar l'esquena de la defensa, però sense sort. I tot això davant, el que diem, davant de la banqueta del Logroño, molt poc moviment de pilota, la pilota va força lenta, i el Barça que ho segueix intentant. Ara Caroline, que pot trobar l'espai, és Martina González, Caroline Graham Hansen, tota la pilota ara gira cap a la dreta, Caroline Graham Hansen que encararà, la noruega ho intentarà, busca la passada filtrada per Carolina Ferrera, l'acaba perdent, no hi ha falta, l'àrbitre no assenyala falta, protesta el Logroño, xutarà Caroline, bloqueja la defensa, i ara la pilota és que la té Marta Torrejón, que és la jugadora en la posició més defensiva, podríem dir, del Barça, però està potser a uns 35 metres de la porteria rival. El Barça està avançadíssim.
2: És que juga tot el joc que està a aquesta zona 3 que es parla tantes vegades en el món del futbol, però és que aquí hi ha les 20 jugadores, excepte les 21 jugadores, excepte la Gemma Font, la resta estan... És molt difícil aquí trobar espais, tot i que si el Barça aconsegueix en aquesta zona encadenar dues, tres passades al primer toc, serà més fàcil que pugui penetrar, inclús pel mig, de la defensa de les centrals.
3: I ara inclús ho deia Susi, que amb aquestes dues, tres passades al primer toc hi hauria èxit, doncs ho han intentat Caroline i Maisa Baja, i el que han forçat és el primer córner del partit. Al minut 16 de joc, el traurà des de la banda esquerra de l'atac blaugrana Caroline Graham Hansen, i veurem si a pilota aturada, que li està funcionant molt bé en els últims temps, des de ja la temporada passada, el Barça aquesta pilota aturada, veurem si es pot obrir la llauna. Graham Hansen aixeca el braç dret i marca jugada. Pica la noruega, la pilota al primer pal, pentina el Barça, gol! Doncs és gol de Maisa Baja, la futbolista de 15 anys. Només 8 mesos i 10 dies, acaba d'avançar el Barça, acaba de marcar el gol inicial aquí a Logroño, i deixeu-m'ho dir, hi ha gol a les gaunes, perquè marca el Barça, marca el minut ja 17 de partit, Maisa Baja, la futbolista més jove en ser titular amb un partit amb el Barça, avança el seu equip, avança l'equip de Pere Romeu, Logroño 0, Barça 1, aquí a les gaunes.
1: El 17 de la primera part s'avança el Barça amb el gol d'aquesta nena, perquè és una nena que només té 15 anys, després de la sortida d'un córner, celebra amb les seves companyes, somriu a Maisa, que el que ha fet és rematar molt bé amb el cap al primer pal.
2: Ha pentinat la pilota enrere, s'ha avançat a la defensa i ha fet un bon cop de cap enrere per pentinar-la, però amb intenció, no només per fer una passada, diguéssim.
1: Tu creus que remata, no intenta buscar una prolongació amb el cap, sinó que ella té clar on és la porteria i la portera.
2: Jo crec que remata perquè les davanteres, una nou com és ella, té aquest instint. no penses, quan estàs dins l'àrea petita, no penses en passar-la si tu tens oportunitat d'intentar rematar entre els tres pals. És una jugadora també que és corpulenta, Marc, és alta,
3: sí.
2: I d'això se n'aprofita, és una jugadora potent en aquest aspecte.
3: I el gol de Maissa Baja que puja al marcador és el primer gol amb el primer equip del Barça, i aquí en algun moment, quan doni temps, ens encetarem un debat sobre la joventut de golejadores i de partits, perquè aquí hi ha certa confusió sempre amb el Barça, i és molt difícil trobar les estadístiques concretes, perquè una cosa és quan el Barça va començar a ser professional, que això és el 2015, i una altra cosa és abans. Per tant, hi ha jugadores que amb menys de 15 anys potser van jugar i van marcar, com és el cas de Melanie Serrano, però és molt difícil de trobar. Per tant, aquí no m'atreveixo a dir que és la golejadora més jove, perquè no he estat capaç de trobar quina era la golejadora més jove de la història. Segurament el Manel Tomàs, per cert, que és un gran historiador del Barça i que té un llibre sobre el Barça femení, segurament això ell ho sap.
1: Doncs si ens està escoltant, 9-3-2-0-7-4-7-4, i que entri i ens expliqui a veure si té aquestes dades. Perquè la Maissa va néixer el 16 de gener del... És que clar, abans de dir és 2011, que em sembla aquí a la cantonada, i que aquesta paella està marcant gols amb el primer equip del Barça. Vull dir, em sembla espectacular.
3: Sí, i amb això que dèiem de les jugadores més joves, això també ho he buscat. Clar, el tema de ser titular sí que és la més jove en ser titular, però, per exemple, abans mencionava el nom de Melanie Serrano, i tinc l'estadística a mà, clar, Melanie Serrano va debutar amb el Barça la temporada 2004-2005 amb 14 anys i 11 mesos. Per tant, clar, aquí hi ha molta estadística que... Melanie Serrano, perquè és una llegenda i la jugadora amb més partits a la història del Barça, però altres jugadores que potser no van tenir tanta trajectòria, doncs s'acaben perdent, Marc, una mica en el temps.
2: Perquè ha arribat a professional a partir del 2015 i, per tant, l'estadística ha vingut amb ella, perquè de més enrere, jo et diria potser que Melanie és de les més joves, en debutar. Jo, que soc d'una generació més enrere...
0: Tu no sé amb quina edat vas debutar.
2: Ah, jo tard. Jo vaig debutar...
0: Amb 19.
3: No, 19 pel futbol femení és tardíssim.
2: És tardíssim,
0: sí. Pel femení sí, però...
3: Sí.
0: Però vaja, no eres veterana, encara.
1: Ara vaig a buscar quan va marcar en la mitja mal el primer gol amb el primer equip del Barça. Així podrem
2: en devia tenir 16, com a mínim.
1: Sí, no? Més o menys.
0: I fins a quina edat vas jugar, Susi?
2: Jo fins a 39.
0: 39, caram tu.
3: I clar, jo la dada que tenia sobre aquestes edats és, per exemple, Vicky López, que sí que va marcar amb el Barça, però ella ja tenia 16 anys. Però, repeteixo, tot això a partir d'aquest 2015, a partir d'aquesta professionalització. Crec que Clàudia Pina també va arribar a marcar amb 16 anys i pocs dies.
2: Sí.
3: Però, clar, tot això és a partir de 2015 i doncs, no hi ha, o no vaig saber trobar, o no hi ha molta informació sobre dades pre-2015, i per això és una mica complicat. Però des de la professionalització, això sí que podem dir, és la jugadora més jove que marca amb el Barça. Un Barça que, per cert, aquí a les Gaunes s'apropa al minut 21 de partit, de fet ja hi som, i ataca per intentar fer el segon en un partit que, bé, sí que és cert això, ha marcat el gol Maissa Baja, però no està tenint moltes ocasions o molta continuïtat en el joc aquest gol, i traduint-se en això, en trepitjades d'àrea del conjunt blaugrana.
1: Tenia els 16 anys ja tocats, perquè va marcar el camp del Granada, en un Granada 2, Barça 2, el 8 d'octubre del 23, i ell és del juliol del 2007, per tant ja tenia els 16 anys i uns quants mesos.
2: De tota manera, Marc, no crec que hi hagin molts gols, no serà una golejada, m'imagino, com el dia de l'Alavés, perquè al Logroño li fan pocs gols, i a més a més té un, pel que he vist, té molt bona estadística la seva portera. Em sembla que atura quasi un 80% de xuts que li fan. És cert que li xuten moltes vegades, però clar, això també permet que l'equip se'n vagi sense unes golejades escandaloses, almenys de moment.
1: Això a la primera divisió de femenina, amb aquesta victòria del Barça per 0-1 amb gols de la Maissa, qui també està marcant gols. L'Andorra havia començat molt malament a la segona divisió, però ara està traient el cap en un camp complicat com el de Granada, Sergi.
0: Sí, minut 37 de la primera meitat. Ciutat, Granada 0, Andorra 2. Amb aquesta victòria l'Andorra sortiria dels llocs de descens. El Granada, que hauria de ser un dels grans de la categoria, el tenim a mitja taula. El partit encara li queda molta vida, però vaja, l'Andorra que guanya per 0-2. I s'acaba de finalitzar, l'Eslovènia-Escòcia de la Lliga de les Nacions. Recordem que és un partit de la Lliga de les Nacions, Lliga B, empat a 0 entre eslovens i escocesos.
3: Ataca el Barça que trepitja àrees. Graham Hansen, el refús de la defensa que ha fet una mica de pinball i ha acabat a les mans de Maria Miralles, que ha pogut blocar sense problemes. Per tant, es manté aquí el resultat, però una bona acció de nou de Caroline Graham Hansen, que bé, Susi, no sé si més enllà de les jugadores que s'han quedat a la banqueta com Pina, Payor, Patri, potser Graham Hansen és la que millor ha començat aquesta temporada amb el Barça.
2: Sí, sí, sí, perquè ara ho estava analitzant mentre feia aquesta jugada, totes les jugades d'atac del Barça d'avui han arribat per la banda dreta, excepte el córner que sí que s'ha tret per la banda esquerra. L'única que està arribant i superant clarament les jugadores del Logroño és Graham Hansen.
0: I en aquesta Eslovènia-Escòcia que comentava, perdona Marc, repassem els minuts de Derk Usic, el central de l'Espanyol. N'ha jugat 64, per tant, poc més d'una hora a les cames pel defensa de l'Espanyol en aquest Eslovènia 0, Escòcia 0.
3: Mentre el Barça la té en defensa aquí a les Gaunes, clar, ens hem fixat molt en el gol de Maïssa Baja i simplement ho hauríem de dir. És la sisena assistència de Caroline Graham Hansen en aquesta lliga, que ja va debutar a la Champions amb un gol i dues assistències. I ara en podria aconseguir una altra perquè troba Caroline dins l'àrea. Caroline la cedeix per Serra. Jordi, fora! Fora, surt llepant el pal dret de la porteria de Maria Miralles, el xut de Serra. Jordi, una bona intenció de la futbolista del Barça, però de moment es manté aquest 0-1 al marcador aquí a les Gaunes.
2: I segurament, Marc, per acabar el tema de Graham Hansen, serà una de les jugadores, aquelles jugadores que quan acabi la seva carrera esportiva no haurà aconseguit una pilota d'or i serà d'aquelles tan merescudes i no donades per mi.
3: Sí, sí. Sí, sí, és una futbolista que ha estat decisiva i...
2: És diferencial.
3: És diferencial completament.
2: I quan està lesionada, el Barça ho nota molt. I sempre té fases, en la Lliga, que té lesions musculars i que el Barça l'ha trobat a faltar amb molta insistència. També és veritat que això farà que algú més hagi de donar una passada endavant.
3: I passen els anys i... Bé, potser hi ha algú que ens ho discuteix, però jo no crec que hi hagi al món una futbolista amb un millor 1-1 que Caroline Graham Hansen.
2: Jo crec que no.
3: La veritat.
2: A més, ho fa molt fàcil. Sembla molt fàcil el que fa. I no és gens fàcil.
3: Una noruega que, com diem, avui ha repartit una assistència i amb els partits que ha jugat entre Lliga i Champions ja són 4 gols i 8 assistències. Per tant, és una futbolista que està en un estat de forma excel·lent i avui doncs, ha tornat a ser d'una manera decisiva, donant l'assistència a Maïssa Baja. I ara em podria potser donar un altre rep a zona de 3/4. Graham Hansen amb possibilitats de driblar. De moment busca Caroline, que torna a combinar amb la noruega. Ara ja l'oportunitat s'ha perdut una mica. Torna a zona més de mig del camp per combinar amb Martina Fernández, la jugadora avui central, la Martina del primer equip, que combina amb Marta i aquesta amb l'Uarufe, banda esquerra. Torna al centre la pilota amb Clara Serra Jordi, que se'n va a la posició de l'Uarufe i acaba tallant Comfort la defensa del Logroño. El Barça que continua controlant la pilota en camp ofensiu. Ara fa fora falta Maïssa Baja, per tant, perd la pilota el Barça, recupera el Logroño United. Minut 26 de partit aquí a les Gaunes. Val el gol de Maïssa Baja. Logroño 0, Barça 1.
1: I creiem que quan va renovar fins al 2028 va dir que renovava amb el Barça perquè és el millor club del món, per tant, segur que hauria tingut alguna oferta fora per emprendre alguna altra aventura, però va decidir que aquí s'hi volia quedar.
2: I està molt a gust, també és un futbol que practica el Barça, que amb ella li va molt bé. Bé, del Wolfsburg, que també aprofitaven aquesta banda, però és que la davantera que li rematava les pilotes al Wolfsburg també està al Barça. Eva Pajor també està aquí, per tant, no pot estar més a gust que en el Barça.
3: Ara ho intenta el Barça de nou, ara però per la banda esquerra, l'Uarufe contra Comfort, guanya la futbolista del Logroño i traurà de lateral el conjunt local, avui el conjunt de La Rioja.
1: No hi haurà pausa d'hidratació, amb la calor que fa a La Rioja, o no t'hi fa tanta calor?
3: No fa tanta calor, de fet s'espera potser que les màximes arribin d'aquí una horeta o una cosa així, però la veritat és que la sensació, almenys des de la meva posició, és bona.
1: O sigui, van tard, ah, que les màximes arriben tard de la tarda a la Rioja.
3: Sí,
1: no?
3: Sí.
1: Va bé. A la Rioja...
3: Espera, ho intenta el Logroño, que trepitja àrea, pot ser una bona oportunitat pel conjunt local. És Isina, que controla, busca la centrada lateral, Gemma Font s'estira bé i atrapa la pilota, però això anima el públic de Logroño, que veu com el seu equip ha trepitjat àrea. No és molt el marcador, però ha avisat, en certa manera ha avisat el Logroño a la porteria de Gemma Font.
0: Quanta gent diries que hi ha a la graderia, Marc?
3: Ostres, se'm fa complicat dir-ho, però unes 700, potser 800, no ho sé, potser m'estic anant molt amunt.
1: Clar, també, nosaltres perquè... veiem la imatge des del cantó contrari de la tribuna.
3: Vosaltres veieu les lletres gaunes, no?
0: Sí,
1: sí, clar, no veiem el que seria la tribuna principal, per tant no sabem si hi ha massa.
3: Allà és on,
1: no.
3: Allà és on hi ha més gent, darrere la porteria de Gemma Font hi ha unes certes persones també, i la zona, que seria la zona de premsa, que és on estan les càmeres de televisió també, que és on estem nosaltres, aquí hi ha una mica menys gent, hi ha una llotja per autoritats, també hi ha públic, però menys persones que a la zona de televisió.
1: Jo crec que tiràs una mica baix, per això amb 700 o 800, sí? Potser n'hi ha alguna... Home, quanta gent hi cap aquí a les Gaunes?
0: Això ho tenies, no, Sergi? 16.000.
1: 16.000.
0: Sí, sí, 16.000, una miqueta menys, 15.900 i escaig.
3: El Barça, que segueix guanyant aquí a Logroño, al minut 29, gairebé mitja hora de joc, però això, el Clara Serra Jordi ha tingut l'últim atac, jo crec que perillós pel Barça, l'últim xut perillós, i des de llavors, doncs, tampoc està passant massa res aquí al terreny de joc de les Gaunes, però bé, podem dir que hem cantat un gol a les Gaunes i amb això ens podem marxar contents.
2: I ha avisat el Logroño en aquella ocasió.
3: Sí, sí.
2: Ha estat bastant clara, eh? És cert que Gemma Font s'ha pogut estirar i ha arribat clarament a atrapar-la dins l'àrea petita, però han trepitjat àrea, han estat capaces de fer una passada de la mort, i això que el Logroño ha marcat només 4 gols en aquesta lliga, però un d'ells l'ha marcat Isina, que és la seva capitana, que és qui ha fet la jugada.
0: I del futbol internacional...

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat.

amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.
1: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED Ponès. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: a Forn de Somnis fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED Pones. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Descobreix els teus podcasts de proximitat amb Ràdio Seu.
1: A l'apartat de Ràdio a la Carta de la nostra pàgina web, radioseu.cat, hi trobaràs una àmplia varietat de programes d'entrevistes, entreteniment, música, esports, cultura, salut, medi ambient, tecnologia o mascotes, entre d'altres, fets per gairebé una quarantena de col·laboradors de casa nostra.
0: I també pots estar sempre al dia. Els nostres podcasts informatius recullen minut a minut les notícies més rellevants de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu.
1: A punt per iniciar el teu viatge sonor? És fàcil, visita la nostra pàgina web www.radioseu.cat i entra a l'apartat de Ràdio a la Carta. Explora allà tota la graella de programes disponibles, selecciona el que més t'agradi i escolta'l. Així de fàcil.
0: Segur que tenim el podcast perfecte per a tu. També a Spotify i iVoox. Busca'ns.

0: banda esquerra.
1: Ángel Baena, que va arribar a l'últim dia de mercat, també van arribar dos jugadors més, Fiter, que no han ni debutat.
2: No, un és Patrick, no recordo el cognom, deixa'm dir-li Patrick.
1: Nuama.
2: Vale. Diguéssim Patrick. Que físicament no acaba d'estar bé, i l'altre és...
1: Obuso,
2: que no està ni convocat cap dels dos. Jo d'Obuso no tinc notícies.
1: És per un tema de fitxa, que encara no està
2: Però de Patrick sí que sé que és un tema de físic. De fet, el Sevilla avui té només 20 jugadors, és a dir, 9 persones a la banqueta. Ja sabeu que pot fer una convocatòria de 23, el Sevilla només n'ha fet servir 20.
1: El Sevilla, per cert, que acabarà avui el partit, va arribar ahir a Vigo, eh? Avui també dorm a Vigo, demà al matí entrena a la ciutat esportiva del Celta i torna via Porto. Agafen un bus i tornen des de Porto.
2: Ja van fer Mallorca, eh? Mallorca sí, també sí. Es van quedar a dormir i entrenar.
1: Bon cap de setmana gallec, també.
3: Bé, de moment el 4 de la segona part continua l'empat a 1 entre el Celta B i el Sabadell. Ja hem escoltat l'Arbusà fa uns instants dient que hi hauria 5 blaugranes entre els 11 que jugarien amb Espanya a Wembley contra Anglaterra. I amb Anglaterra hi ha Gordon, Arbusà?
4: Sí, juga Gordon. Per tant, 6 del Barça en aquest partit. Com a titular, juga Gordon a la selecció anglesa. 6 del Barça, els 5 d'Espanya, i Anthony Gordon, titular a l'extrema esquerra de la selecció anglesa.
3: I juga Bellingham també, i companyia, i Kane, i totes les patums sí. Angleses.
4: Mira, dalt, Bellingham, Saka, Kane i Anthony Gordon. Déu-n'hi-do.
3: Déu-n'hi-do. Amb tota la pólvora de la selecció anglesa, l'Arbusà veurà avui un bon partit aquí a Wembley, ja ho explicarem a Catalunya Ràdio, també Catalunya Informació. Tornem fins a Vigo.
1: Té la pilota al Celta. Tinc curiositat si Arbusà haurà menjat fish and chips a Londres.
3: Jo li he preguntat abans i m'ha dit que no.
1: Ah.
3: Arbusats per aquí encara?
4: Sóc aquí. Som no l'he provat
5: nassos,
4: encara.
5: Tòpics sí. De nassos, eh?
4: No.
5: Jo vaig anar a Anglaterra sí. A menjar... Vaig buscar quin és el millor lloc per menjar fish and chips.
3: Clar.
5: De veritat, eh? I vaig anar a un lloc de luxe a menjar fish and chips.
3: Home, clar,
5: boníssim.
3: I vas menjar un bon peix, sí, clar, unes bones patates...
5: Una salsa tàrtara... Ara ens ho fotríem, eh? Quarts de vuit.
3: Estarem d'acord que la gastronomia anglesa és bastant lamentable.
5: Has d'anar a llocs de fora. Sí, no podríem, restaurants aliens.
3: No podríem fer Gènesis, la sèrie aquesta boníssima que fem al 3CAT, a TV3, sobre un cuiner anglès, perquè no hi ha el geni de Ferran Adrià allà.
4: No, va ser fregit, eh? Aquest peix és molt fregit, aquí, eh?
2: No seria Vigo, eh?
4: No.
2: Perquè dieu els tòpics, nosaltres hem fet el que hem de fer.
3: Una bona mariscada, us heu fotut.
2: Una mica de por, una miqueta de panada gallega, és el que toca, el que toca.
3: Bé, deixem l'Arbo que vagi a inspeccionar la gespa de Wembley i que es foti uns bons fish and chips a...
1: Un takeaway.
3: A veure, Vigo...
4: Si vaig al gimnàs, anant al gimnàs, aquest peix no me'l puc fotre, tu tan fregit.
3: No, va.
4: No, i en el Ripoll tampoc.
3: Depèn del que gastis al gimnàs i fora d'ell, que gastes moltes calories. Va, Arbusà, vés a treballar una estona.
4: Vinga, va.
3: I posem una mica d'ordre amb el que està passant al camp del Celta. Una segona part, de moment poca cosa, no?
1: Sí,
3: fish,
1: no,
3: chips...
1: No està passant res.
2: Et diré que és potser el pitjor partit del Sevilla aquesta temporada.
3: Perfecte.
2: Clarament, està jugant molt pitjor que Mallorca, però segurament és el partit on el Sevilla està més a prop de poder aconseguir la victòria fora de casa. Però a diferència de Mallorca, que tot i perdre 2-0, l'equip va estar fidel a ell mateix, tenia possessió, el Mallorca va estar perseguint-lo tota l'estona, avui el Sevilla li està costant moltíssim. Ha trobat el gol amb la jugada aturada, però realment és un Sevilla irreconeixible, que és el que sempre fins ara ens sentia orgullosos de veure que l'equip no perdia aquesta identitat. I avui el veig perdut, el veig molt, molt dispers.
3: Pensa que si no jugueu bé, l'Albert Pla, que és de Sabadell, que diu que una de les seves grans fites és no anar-hi a Sabadell, això va dir en una entrevista, i també l'hem sentit aquesta setmana amb la seva dona, la Judit Farrés, a Catalunya Ràdio amb en Francesc Garriga, si no jugueu bé no vindrà.
2: No passa res, si no el venir que no vingui, eh? Escolta, algú que diu que no vol venir a Sabadell...
3: Bé, ja saps que és un provocador, l'Albert Pla.
2: No, a més em cau molt bé. Jo soc molt d'Albert Pla i em cau molt bé. I a més estic orgullós que sigui un sabadellenc, encara que digui que no li agrada. Però avui, de moment, ja et dic, tot i això et diré que és el dia que estem més a prop de guanyar el partit, perquè el Celta tampoc té res.
1: I mira, s'atacant ara el Sabadell, és Baena, lateral de l'àrea, fa la centrada, Baena, posa el cap en Diaye, Valle. Ara bon detall tècnic de Quivet. Compte que arrenca la moto Quivet abans de metre cercle central. Li vol fer falta Joel Priego. No ho aconsegueix. Continua atacant el Celta. És Òscar Marcos a la frontal de l'àrea. Caigut Álvaro Marín. L'àrbitre diu que no hi ha res. I l'assenyala ara. Assenyala ara una falta perillosíssima i veurà targeta groga català. Una falta, ja m'ajudareu amb la repetició, que l'ha fet sense pilota mentre estava avançant Òscar Marcos, i aquesta serà perillosa, perillosa.
2: Sí, a més a més li ha donat les gràcies a l'assistent, perquè sembla que és qui li ha indicat la falta, on la típica falta, que intenta desmarcar-se el jugador del Celta, allà no hi ha la pilota, li fa el bloqueig català, i l'assistent...
3: Hi ha dues targetes, una per català i una altra per Urri.
1: Ah, sí?
3: Sí, sí.
1: Ostres, per protesta, suposo. Sí, suposo
3: que sí, la d'Urri és per protestar.
1: Doncs Urri, que veu la seva tercera groga català, és la primera.
2: Sí, realment no està bé, no està bé, i això es nota. És a dir, l'equip avui no acaba de reaccionar com caldria. Tenim un monitor aquí, a veure la repetició, sí, és molt clara.
1: Sí, la falta
2: és molt clara.
1: Habitable, jo crec.
2: Sí, sí.
1: Urri, tampoc Urri... estaven... Digues.
3: Urri i Isco, que semblen separats al néixer, eh? Jo
1: els veig una miqueta.
5: Bon patinat.
3: Molt semblants.
1: És dels teus, Xavi, Urri.
5: Macal.
1: Aviam, la falta que és perillosa, eh? La picarà Burcio.
2: Molt centrada, exactament, molt centrada.
1: Sí, és pràcticament un penal, però fora de l'àrea, amb barrera, en aquest cas.
2: Sí, a fora de la semilluna, fins
1: i tot. Sí, sí, però és que és d'aquestes que li protes al jugador on vol picar una falta i pràcticament te la pot posar aquí.
2: I el porter ha de triar on posar la barrera, l'ha posat a la dreta perquè està tan centrada que ho has de triar tu.
1: Aviam. Llenera Burcio amb la cama dreta, quatre jugadors del Sabadell fent saltirons, i va Burcio a la tanca, compta el rebot, el xut de Burcio amb l'esquerra, la torna a refusar la tanca i la defensa del Sabadell, que marxa ben parat d'aquesta acció. 10 de la segona meitat, Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
2: I tocaríem fer més canvis.
1: Sí, perquè ara estic veient el Celta millor.
2: Sí, sí.
1: Burcio, a la zona de tres quarts, té la pilota Burcio enrere per Ndiaye, el pressionarà Gastón Valles, que és carn de canvi.
2: De fet, s'escalfen Pipa, que podria entrar per algun dels laterals, Obolski, que és qui entraria per Gastón Valles, López Pinto...
1: Mira, Obolski entrarà segur perquè ja abandona. No? Sí.
2: López Pinto, Rahmani, Alain Ribeiro i Eneko. Aquests són els jugadors que estan escalfant-se, però el primer canvi sembla que serà només un, i és l'entrada d'Obolski, crec que per Gastón Valles, que és el jugador que la setmana passada va substituir a Joaquini, el que se l'ha ajunat per tota la temporada, va fer el gol, va estar bé, però avui no ha tingut gens de protagonisme, i per tant entrarà el jugador rus, contundent, però que ha estat estonetes només, encara tampoc el podem valorar gaire a Obolski.
3: Ara seguida mirarem quins són aquests canvis del Sabadell. D'altra banda, si ara mateix poseu la ràdio, a Sergi, heu de saber que Mbappé, el jugador del Real Madrid, poca cosa, no té cap lesió
5: greu. Té una afectació al genoll, però vaja, el Madrid l'ha fet proves i estarà uns 12 dies de baixa, per tant 15 dies, tornarà per la torn de la Lliga i també estarà pel Clàssic amb totes les condicions possibles.
3: I en canvi a l'Espanyol, que també estava pendent del que feia alguns dels seus jugadors internacionals, ara sabem que Darkusic s'ha lesionat amb Eslovènia.
5: Sí, deixem que miri la base de la lesió, perquè, escolta, ho tinc aquí al telèfon, i dona'm uns segons perquè no se m'obre, ara t'ho dic.
3: Perfecte, doncs ara...
5: Sí, s'ha lidat pel poder, Oriol.
3: No passa res, és a dir, no tenim tota la informació, és a dir, quan de vegades les pestanyes triguen a obrir-se, és cosa d'ells, saps allò, és d'ells?
5: És d'ells.
3: Doncs la tecnologia de vegades...
5: Aquí hem pagat les factures de l'internet, per tant, no és cosa nostra. Mira, amb molèsties ostensibles, ha acabat coix, s'estan doncs fent-li proves també al jugador de l'Espanyol. De moment no tenim cap mena d'informació sobre les de la lesió, però vaja, que ha sortit tocat Darkusic en el seu partit contra Eslovènia.
3: Perfecte, el virus FIFA doncs que va actuant amb els jugadors de, i creuem els dits perquè no acabin afectant els jugadors del Barça, de l'Espanyol, del Girona i companyia. A Vigo, el 12 de la segona part, continua aquest empat a un entre el Celta i el Sabadell, mentre a punt de fer canvis Ferran Costa, no?
2: Doble canvi, perquè també entrarà López Pinto.
1: Javi López Pinto i surt escalfar Ribeiro, si no m'equivoco. Per tant, dos canvis. Serà el tercer que fa el Sabadell, que recordem que ja ha introduït Àngel Baena per Pere Pons.
2: Amb tot això es corre a favor del Sabadell, perquè insisteixo, sent el pitjor partit dels set primers, és el que està més a prop de guanyar fora de casa.
1: Tant de bo sigui avui. Corna que picarà Ton Ripoll des de la banda dreta. Els jugadors, mira, del Sabadell fent el trenet al punt de penal. Hi ha quatre jugadors. Ara s'esguanyen el dret. Mira la centrada, surt amb els punys. Coque saltarà amb el cap Urri, la treu en Diaye, un altre cop pilota pel Sabadell. La guanyarà Ton Ripoll, canvia una bona pedrada cap a Joel Preu, que encara que corri, és impossible que hi arribi. Servei de porteria pel Celta Fortuna i farà els canvis ja el Sabadell. No, encara no, perquè posa en joc la pilota al filial de l'equip gallec. Avança metres Burcio, ha recuperat bé la pilota Urri.
2: Urri molt bé,
1: per Joel Priego, falta favorable.
2: Ara sí, ara sí, aprofitaran per fer els canvis, però a més en jugador del Celta que ha quedat estès sobre el terreny de joc, que això, si fa que entri les resistències, vol dir que haurà de marxar al terreny de joc. Un és David Català, que té targeta, doncs és ofensiu al canvi, eh? Tornem a aquell
1: sempre
2: canvi.
1: Sempre ho fa, sempre ho fa.
2: Sí, aquest, sí, sí. Treu a David Català i treu a Gastón Valles, aquest era molt clar, però és molt ofensiu el canvi. Jo crec que jugarà López Pinto al carril i Miqui Codina passarà a ser central. Per tant, jugarà amb Miqui Codina més a la defensa, amb aquests tres centrals que forma Òscar Sanz, Edgar i Miqui Codina, i López Pinto amb tota la banda esquerra per atacar. Canvi ofensiu de Ferran Costa, m'agrada.
1: I el jugador del Celta, que haurà de ser substituït, Òscar Marcos, tot i que avui no se l'ha vist gaire, un dels millors també del filial del Celta, entrarà Ángel Arcos.
2: Sí, el 10 per l'11, per entendre'ns. És veritat, hi ha molt talent. No ens hem fixat perquè estem més mirant la, posant la mirada amb el Sabadell, però el Celta és un equip molt jove, és un filial d'aquests de tota la vida en el sentit de joventut, pensat per ajudar el primer equip, i realment ho estan fent molt bé. Són jugadors de molta qualitat.
1: Mira la passada per Urri a les mans de Coque i un Celta Fortuna que també té baixes. Té fins a 3 lesionats, dos dels importants, Somo i Antanyón, que eren claus de temporada passada, i 3 més convocats amb la selecció i del Sabadell, que hem estat explicant la lesió de Joaquini, tampoc hi és avui Xavi Moreno.
2: Sí, va tenir un problema amb el turmell a l'entrenament i, per tant, doncs...
1: La seva lesió no és tan greu com Joaquini.
2: Correcte, però...
1: Però és una altra baixa. Kaiser tampoc és per lesió, per tant, el Sabadell que té 6 baixes per aquest partit.
3: Celta B, un Sabadell, un al 15 de la segona part. Li queda poquet ja al Mundial Femení, Xavi, per saber qui serà la nova campiona del món.
5: Tampoc com 3 quilòmetres i ja sé que una de les dues serà campiona. O bé la neerlandesa Demi Vollering o bé la polonesa Kasia Nevadoma, perquè marxen ja amb més de 17 segons de marge respecte a Longoborghini, la italiana, que s'ha quedat en l'última pujada, 2,8 quilòmetres, al final acaba amb una lleugera pujada, acaba d'apretar molt Nevadoma a Vollering, que se li ha enganxat bé, a priori Vollering és la gran favorita, però veurem qui guanya en l'esprint que es preveu reduït entre aquestes dues ciclistes per l'or del Mundial.
3: Doncs d'aquí un parell de 3 minuts ho sabrem aquí al Tot Gira. Tornem a Vigo.
1: Compte, la passada és bona per Àngel Baena, Baena, Baena, Baena, la pica, gol!
2: Però ja m'ha semblat clar, sí, sí, fora de joc.
1: No, l'ha deixat l'assistent.
2: Si l'hagués deixat a Obolski, no estàvem fora de joc, però ha volgut Baena rematar, però Obolski jo crec que estava en posició correcta. L'assistència és bona, veiem la repetició, tenim un monitor, és molt clar. Però Obolski no, eh? Fixa't que Obolski està en posició correcta, i si hagués seguit Obolski...
1: Ha definit molt bé Baena.
2: Sí, sí, ha definit
1: bé. Vaselina, però ell mateix ja ni l'ha celebrat quan ha marcat, és fora de joc, molt clar.
3: Bé, doncs, la més clara que ha tingut el Sabadell és aquesta acció que ha acabat en aquest fora de joc, que no ajustea perquè és una mica...
1: És que rematada és entre els tres pals.
3: És clar, poques.
2: No, però és veritat que aquesta segona part ha començat una mica malament el Sabadell, però ara ja s'ha tornat a refer, per entendre'ns, i està tornant a tenir el control de la pilota. Sense fer res de l'altre món, sense tenir aquell joc que ens agrada tant, d'aquella intensitat que sempre li agraïm a l'equip de Ferran Costa, està més a prop del gol que el Celta, jo crec, eh? No vull pecar d'optimisme, però sí em sembla que té una miqueta més d'arribada, allò que en castellà en diuen pegada, que no pas el Celta.
3: Hem tingut la gran sort de veure una rematada entre els tres pals per part del Celta en aquest partit i una altra del Sabadell.
1: Fixa't, els dos gols.
2: Fixa't, eh? Una sort, eh?
1: És que no han vist res.
3: És un 100% de rematades entre els tres pals que han acabat amb gol.
1: Això passa poc. I aquí som al 18 de la segona meitat. Celta Fortuna 1, Sabadell 1, 2 xuts a porta, 2 gols en 63 minuts de partit aquí a Balaïós. Amb el cap Milla, que per cert, amb comentat Xavi Campos, que és fill del davanter camerunès
3: Roger Milla.
1: Exacte.
5: veteraníssim.
3: D'un mite del futbol mundial. Xevi, li queda menys un quilòmetre ja en aquest Mundial femení per veure qui s'emporta aquesta medalla d'or.
0: Últims 750 metres entre les dues ciclistes que disputen aquesta medalla d'or del Mundial. No hi arribarà, tot i que les veu Longo Borghini en la tercera posició. Al davant, Demi Vollering, ara mateix, en la baixada que hi ha just en els últims 400-500 metres que acabaran en pujada, agafen el revolt, ara comencen la pujada, quan comença els 500 metres, amb Vollering al davant i Evadoma al darrere intentant perdre el mínim de forces per intentar l'esprint en els últims metres. Longo Borghini, que està fent un esforç sobrehumà per intentar acostar-s'hi, però no ho farà perquè tenen molt controlada la neerlandesa i la polonesa aquests últims metres, 400 metres pel final, ningú es mou. Vollering, que va mirant de cua d'ull el que fa Evadoma, qui serà la primera que llançarà l'esprint, serà Evadoma, que s'està posant de peu, que està de moment guardant aquest esprint amb Demi Vollering. S'està costant moltíssim, tant Marlen Reusser com Longo Borghini, com no esprintin ja, poden tenir una sorpresa les dues primeres en aquest Mundial de Montreal. 180 quilòmetres de patiment amb 8 pujades en aquesta cota de 1,7, 200 metres pel final, ningú llança l'esprint, el primer en fer-ho és Cassia Niabadoma, l'aguanta molt bé Vollering, ni tan sols perd la primera posició. Vollering, Niabadoma, ara mateix en paral·lel la neerlandesa que va per davant, sembla que Vollering s'imposarà fàcil. Niabadoma, que s'asseu, medalla d'or per Demi Vollering, segona posició per Cassia Niabadoma, tercera posició per la italiana Elisa Longo Borghini.
3: Bé, doncs ja ho heu sentit, Vollering medalla d'or en aquest Mundial femení. Nosaltres ja ho sabeu, també us hem explicat abans del Tot Gira, la caiguda avui de Paula Blasi, que ha anat un parell de vegades a terra, al final ha hagut d'abandonar, i veurem si té alguna conseqüència d'aquesta caiguda. I també la Mireia Benito, doncs, que avui tampoc li ha acabat d'anar massa bé, encara no arribar, per tant després veurem com ha acabat tot plegat. Ha passat alguna cosa al Celta Sabadell en aquests instants que hem estat amb Demi Vollering?
1: Res de res, una bona acció individual de Javi López Pinto. No hi ha hagut cap xut a porteria, si no hagués estat gol per l'estadística que teníem en
3: Correcte.
1: Aquest partit. Poca cosa més, ara una passada llarga del Celta, se l'ha de treure de sobre Diego Foli. Som al 20 de la segona meitat, Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
3: De moment aquest empat, on ja ha començat la segona part, és a Tarragona, el nou estadi entre el Nàstic i el Sant Andreu. Hi ha hagut algun canvi, Biel, al descans per part dels dos equips?
6: No, ha començat fa 3 minuts aquesta segona meitat, de moment sense canvis, i amb una primera arribada del Sant Andreu, bona jugada de Sergi Serrano dins l'àrea, que ha acabat però amb un xut desviat de Torices. Per cert, que s'ha anunciat l'assistència avui a l'estadi, 8.344 espectadors, un miler dels quals els aficionats del Sant Andreu, que són a la segona graderia, això sí, eh?
3: No està malament, 8.344 persones.
4: I en bàsquet, el Manresa, que perdrà la seva estrena aquesta temporada a la Lliga CB de bàsquet, perquè el Bilbao l'està guanyant de 17-103-86, queden 51 segons, per tant el Manresa ho passa un miracle mai vist en la història del bàsquet, o perdrà la seva primera visita a domicili en aquesta Lliga ACB. I per cert, que a banda del partit del Sabadell, a la segona divisió i tenim un altre en joc, que és el Tenerife-Cádiz. De moment, a Equador de la segona meitat, Tenerife 1, Cádiz 0.
1: Ara Miqui Codina buscava la centrada, l'ha buscat a l'àrea petita, s'ha topat amb les cames d'un jugador del Celta. Miqui Codina, que està fent d'extrem, ara la torna a demanar Baena, la passada Javi López Pinto no ha estat bona, compte vol sortir el contraatac Quivet, que està jugant ell pràcticament tot sol, juga Ángel Arcos, cercle central, farà la passada filtrada, compte perill des de la banda dreta, aquí pot fer mal el Celta Fortuna, lateral de l'àrea, farà la centrada al segon pal, ha de posar el cap Edgar per enviar la pilota a corna, i és que el Celta Fortuna Fiter fa poca cosa, però quan surt el contraatac és perillós.
2: No fa res, però s'ha trobat amb un gol que tu li has regalat i ara un altre cop una pèrdua absurda al mig del camp i ha estat a punt d'aprofitar-la. És a dir, si el Celta Fortuna aconsegueix alguna cosa positiva d'aquest partit és per culpa del Sabadell, realment, perquè no està intentant construir res, sinó simplement està aprofitant els regals que li puguis donar, com aquesta porta que ha tingut ara el Sabadell.
1: Aviam, compte el corna, ha de posar els punts Foli perquè anava tancadíssim, saltarà amb el cap Quadri, no toca la pilota, sí que ho fa Oscar Sant, ara sí que la toca amb el cap Quadri, pilota, pal, Celta Fortuna.
2: Coneixent a Ferran Costa, avui és el dia que ha d'estar més enfadat, perquè tu pots guanyar o perdre, però el que no pots és no competir o no oferir. Mira que jo aquesta temporada estic sent molt optimista, molt positiu amb el Sabadell, però el partit d'avui és estrany, és un partit on el Sabadell no està sent amb aquesta personalitat o no li estem bé la personalitat que li hem vist fins ara, no aquesta temporada, sinó tota la temporada passada en Ferran.
5: I liquidem el partit del Manresa, ara ho dèiem, ho tenia molt difícil, impossible, acabat perdent aquest partit de 17 punts, a Bilbao 107, Manresa 92, per tant, derrota en l'estrena de l'equip de Diego Campo a la pista del Bilbao, un equip entrenat per un català, Jaume Pons Arnau.
3: De les matemàtiques no són el teu, perquè de 107 a 92 n'hi van 15, no 17, però és igual.
5: 17? Sí. Hauria de dir 15, hauria de dir 15.
3: No, però ja...
5: Ja saps millor les matemàtiques, Oriol.
3: Ja ho millorarem.
5: Jo les proves PISA no les hauria passat, si les hagués fet.
3: Les proves
6: a Tarragona tenim penal a favor del Sant Andreu.
3: Vinga, ja sí que haurien passat les proves PISA. Explica'ns a Vial què passa amb aquest penal. Doncs, mirant la revisió, ara mirem a veure si ho és o no. A veure la
6: rematada. Sí, perquè l'àrbitre ha vist unes mans d'un defensa del Nàstic dins l'àrea. Jo no he vist bé exactament qui era, crec que era Royo. L'àrbitre ho ha vist claríssim, no ha dubtat ni un segon, ni tan sols ha hagut d'anar al VAR. Ha assenyalat penal. Ara, això sí, estan protestant moltíssim els jugadors del Nàstic. Però sí, el penal es llançarà, és Bermejo qui agafa la pilota.
2: No han demanat a l'FBS?
3: Ara estan veient la repetició de nosaltres.
5: Li toca la mà clarament, però vaja, no sé si és... Sí, però vaja, no sé si és involuntari.
3: Però la té molt oberta, és veritat que té el braç molt obert.
2: El que m'estanya és que no hagin demanat. Ja sabeu que la primera rep tu pots demanar-la. És a dir, no és que no hagi d'anar al VAR, és que ho has de demanar a l'equip.
6: Ara veig que sí, que l'entrenador del Nàstic, Xisco Campos, agafa la targeta i li passa a l'àrbitre assistent. No sé per què ha trigat tant a fer-ho, sincerament. Però ara sí que ho han fet i ho han demanat, per tant, hi haurà d'haver revisió.
3: Tenen un parell de revisions, no? Per tant, una ja l'hauran gastat i que, per tant, ara que vagin a mirar i si li ofereixen la mateixa imatge que estem veient nosaltres, sí que és veritat que té el braç molt obert, a veure l'àrbitre que decideix. Mentre van deliberant a Tarragona, perquè això ja sabem que va una miqueta lent, poca cosa passa en aquesta segona part del Celta B Sabadell, Ripoll.
1: Mira, una altra xuta en porteria del Sabadell ha estat Joel Priego, que ha xutat amb la cama esquerra, ha estat un xut molt centrat que ha blocat Coque.
2: I ara hi ha un jugador al Celta que s'ha fet tornat a fer mal, que és Burcio, i l'àrbitre ha parat el joc, ha cridat les assistències.
1: Mira, i debutarà pel Sabadell Alain Ribeiro.
2: Sí, us ho deia abans, que estava com previst que pogués jugar doncs, això, aquests 20 minuts que queden. Alain Ribeiro, que ja s'ha recuperat, es va lesionar la pretemporada i debuta avui. És pausa d'hidratació, aquesta segona part? O no, és el capi,
1: Sí, perquè estan assistint a Burcio i aprofiten molts jugadors per anar.
2: Tampoc, és a dir, no caldria una pausa d'hidratació, en el sentit que estem potser a 20 graus, vull dir que no.
3: I si no l'heu fet a la primera part, a la segona tampoc la fareu.
2: Però és veritat que estan tots prenent aigua.
3: Mentre hi ha aquesta mini pausa d'hidratació amb els canvis al camp del Celta, continua deliberant a Tarragona l'àrbitre, Sergi Abiel.
6: Sí, s'està mirant de ben a prop de la pantalla doncs, on hi estan oferint aquesta repetició.
3: Clar, ara saps perquè estan revisant, jugadors... ara estan revisant que no hi hagi fora de joc quan hi ha la falta favorable al Sant Andreu, que crec que és el que estan revisant, no el penal en si, sinó que no hi hagi fora de joc prèvia a l'acció del penal, que és la imatge que estem veient. I pel que veiem...
6: Això ja evitaria la discussió sobre si són mans o no ho són.
3: I el que veiem és que jo crec que, Sergi, tu que tens una vista que és més agraciada que la meva, jo crec que sí que hi ha fora del joc del jugador que tenim al fons, que és el jugador de Sant Andreu, per tant, a priori hi haurà fora del joc i s'anul·larà el penal.
5: Ho veus tan clarament, Oriol? Jo veig que el braç el té més avançat, però amb el braç no es pot marcar, per tant, no compta. Em costa de determinar si hi ha fora de joc, la veritat.
1: També amb les repeticions que veu l'àrbitre a primera federació, pots comptar.
3: És que és lamentable, aquesta imatge o millora amb el pas del temps, o realment és molt complicat. Ara estan veient la repetició del penal, per tant, deuen haver determinat
6: doncs
3: que no hi ha fora de joc.
6: Sergio Escriche determina que sí, que hi ha penal. S'assenyala la mà dreta, conforme dient que efectivament el defensor del Nàstic l'ha tocat amb la mà i torna a assenyalar el punt de penal i aquesta vegada la decisió sí que serà ferma.
3: Per tant, no hi ha hagut fora de joc i sí que hi ha penal perquè obre molt el braç i per tant hi haurà penal favorable a Sant Andreu, que es pot avançar al camp del Nàstic de Tarragona. En Vial Cadilla ens ho explica en directe aquí al Tot Gira.
6: Doncs sí, és Bermejo qui té la pilota, qui la dirigeix mitjana cap al punt de penal per situar-la, mentre que l'àrbitre parla amb el porter del Nàstic, amb Ayesa, i demana a la resta de jugadors que surtin de dins de l'àrea. Ara en veig un que s'hi està ficant, l'àrbitre li treu efectivament la targeta groga per envair l'àrea quan s'anava a llançar ja el penal. Si veieu la repetició em direu quin jugador és, perquè des d'aquí resulta molt difícil determinar-ho, però serà Bermejo qui ja es disposi a llançar, a fer aquest llançament de penal aquí a l'estadi Costa Brava. Llença Bermejo amb cama dreta a l'esquerra d'Ayesa i marca el Sant Andreu. S'avança, minut 55, gairebé 56 ja de partit. Nàstic 0, Sant Andreu 1.
3: Doncs avança el Sant Andreu amb aquest gol de penal per part del seu davanter. Celebra l'afició que ha baixat des de Barcelona fins a Tarragona. Nàstic 0, Sant Andreu 1. Gol de Bermejo, el 10 de la segona part. Dona ànims al porter del Nàstic cap als seus companys. Tornem a Vigo, tram final ja de partit. De moment hi hauria empat a 1 i el Sabadell que vindria cap a casa amb un puntet, però Fiter, potser veus que la victòria és possible o veus complicat?
2: No, no, jo ho veig a prop, perquè realment el Sabadell, ara, per exemple, ha hagut una rematada de cap, està arribant, ha entrat l'En Ribeiro, també, que debuta, com dèiem, que li aportarà. Tenia ganes de veure aquest jugador perquè promet molt, però tot i jugar malament, per entendre'ns, no jugar com estem acostumats, el Sabadell pot arribar i pot crear ocasions a la porteria del Celta, perquè encara el veig pitjor al Celta, per entendre'ns. Però jo no, és a dir, no firmo l'empat. Aquest seria el
1: resultat. No, no, no, encara no. Ara hi ha una altra falta favorable al Sabadell. La picada d'en Ripoll és molt llunyana, però la penjarà a l'àrea.
2: Deixarà Urri, que és l'encarregat de pilota aturada, i a veure si aconsegueix anar a rematar Odolski, que és un dels jugadors que més està lluitant a la punta d'atac. És curiós ara, tota una línia de defensiva.
1: Estan tots en fora de joc. I ara pica la falta Urri, mira, és bona. El segon pal, salta amb el cap Òscar Sanz, salta també l'Ain Ribeiro, ha anat amb tot Coque, la veritat és que ho ha fet de meravella, perquè ha blocat la pilota.
5: I a l'altre partit en joc a la segona divisió, empat al Cádiz d'Albert Salades, Tenerife 1, Cádiz 1, en queden 16 pel final, més l'afegit.
1: Ara compta que ataca el Celta, és cap de jugar a la banda dreta, per Milla, la passada és no terrible.
2: És un d'aquests dies que fa molta ràbia que avui el Celta no guanyi, perquè sense tu estar bé, que és el que més greu sap, ells no han sigut millors, és a dir, no han fet res, i a sobre els ha regalat el gol, però vaja, encara queden 10 minuts.
1: Havíem puntat llarga perquè la lluiti o vols, que sí, 15 més l'ha afegit. Té la pilota Javi López Pinto, zona de 3 quarts, al mig del camp per Urri. Urri amb Quadri, Quadri fa un bon control, rodejat de 3 jugadors, en surt molt bé Quadri, juga per Alain Ribeiro. Alain per Javi López Pinto, que farà la centrada dins l'àrea, la toca amb el cap Obolski. La rematada no ha estat gens bona a les mans de Coque.
2: Ho has narrat perfecte, Ripo. La toca amb el cap, perquè no l'ha rematada...
1: No. L'ha tocat amb la part de dalt, diguéssim. Sí, sí. Ha girat bé el cap, realment el moviment era bo, l'execució...
2: Lo que haces y lo que esperas, sí. ¿No? Lo que te llega, pues una mica això.
1: La pilota Javi López Pinto... El que demana és el que t'arriba.
2: Això, el que demana és el que t'arriba.
1: Ara Miqui Codina fa una altra centrada, acabarà la pilota als peus d'Urri, Urri amb Quadri, Quadri amb Ton Ripoll, torna enrere amb Edgar, i ara toca el Sabadell. Ara comença a esperar una mica l'afició del Celta, que és el primer... Compte quantes gavines, però...
2: De moment no s'han menjat res, ja ni han fet res.
1: Ara mateixo. Quadri.
5: Que teniu un menjar per aquí sobre?
1: No. No, però... Estan allò sobrevolant.
3: Tu ves en compte que no se't caguin com a la...
1: No.
3: La
5: no siguin puntós, Ripo, vol dir que tens bona salut.
1: No! El Fiter que s'emprenya perquè Urri ha jugat enrere per Foli, almenys el Sabell no ha perdut la possessió.
2: És que sembla que ells sí firmin l'empat, jo de veritat, avui... No m'està agradant gaire el que estic veient. O sigui, és que ets superior, és potser dels pocs equips el que ets superior i no ho estàs aprofitant.
1: Òscar Sanz amb Ton Ripoll, ara va a la pressió al Celta Fortuna, compte Ton no la perdis aquí, l'acaba perdent, avança en la pilota Angel Alcos, ho fa bé, corregeix Ton Ripoll, el primer toc de Baena és bo, falta i groga.
2: Sí, falta jugada prometedora. Baena que intentava escapar-se a la rota dreta. Ara Baena ha quedat a la dreta, diguéssim, el lloc on jugava Joel. I Alain Ribeiro ha anat a davant en aquest doble davanter amb Alain Ribeiro i Obolski.
1: Però a part Joel López, allà encara li falta... Pot fer un canvi més, si no m'equivoco, no? Té una finestra encara.
2: Sí, sí, estan escalfant-se encara jugadors.
3: Aquí faries entrar a Fite perquè s'accegés al partit i pogués venir al Sabadell amb 3 punts cap a Catalunya.
2: Eneco, Pipo, canviar un dels dos laterals, o jo crec que Miqui Codina, bueno, ara està bé Miqui Codina més d'interior, però ahir de central, o deixar defensa de 4, és que no té cap sentit seguir amb aquesta defensa de 5 amb els 3 centrals, quan el Celta no està generant absolutament res. Jo crec que falta una miqueta més d'atreviment. Avui, per exemple, Quadri està jugant i gairebé altres dies que ha sigut el millor del partit, avui no està fent absolutament res. Jo, Eneco, Pipa, per canviar alguna de les dues bandes.
1: Ara la puntada llarga del Sabadell que arriba al cap d'un defensa a les mans per Coque, juga ja el Celta Fortuna. Puntada llarga que la persegueix Ángel Arcos, Òscar Sanz que no es vol complicar i envia la pilota fora de banda.
2: Ells també fan canvis, es preparen més jugadors perquè... clar, és que encara queden 12 minuts més l'afegit, que segurament seran 2 o 3. Hi ha temps per endavant i realment jo crec que estem a prop de tenir-ne alguna, d'aprofitar-ne alguna.
3: Ens serveix un gol a l'últim segon encara que estigui de rebot.
2: Home, i tant!
1: Mira, i ara ha passat una cosa que em sembla que encara no he vist mai en directe, que és que el jugador del... No, d'aquestes n'he vist moltes. Que un jugador del Celta ha trigat massa en fer un servei de banda, l'àrbitre doncs, ha tirat aquests 5 segons i ha canviat de...
2: 5 segons, targeta, nano. I això és targeta, nano. Ara li ha exhibat un cop de... Ndiaye, jo crec que Obolski els ha donat un cop de colze.
1: Però és que Obolski és tan gros que qualsevol cop que li faci sembla...
2: Sí, Obolski està cosa. Bé, guanya, lluita, però rematar, sí. El que es diu rematar, no n'ha fet ni una bé.
3: D'aquí 10 minuts arribarem al final del partit entre el Celta B i el Sabadell. Com ha paït a Tarragona el Nàstic de Tarragona el gol de Sant Andreu Vial?
6: Doncs el Nàstic ha intentat reaccionar, ha tingut una bona oportunitat de fer gol amb una rematada de Bakis que ha pogut aturar Iñaki dins l'àrea i ara fa pocs instants el Sant Andreu també ha tingut una bona ocasió, en aquest cas una rematada de Bermejo però que ha quedat invalidada per fora de joc. Això sí, des del gol la duresa del joc s'ha incrementat. Ja hi ha hagut un parell o tres d'entrades una mica més dures i és que el Nàstic, que ve d'encaixar, recordem-ho, la setmana passada un 3-0 al Corcón, vol redimir-se avui aquí davant la seva afició.
1: A Balaïdos fa 2 canvis al Celta, marxa el golejador de l'equip Gallec, marxa Álvaro Marín i entra Jorge
2: i marxa Quivet, crec que ha sigut dels més destacats,
1: sí. Marxa Quivet i entra Dávila.
2: El Sabadell no està bé, avui és un dia on el Sabadell està horrorós. Aquesta falta, per exemple, que ara ha posat en joc Urri, horrorós. I clar, és que quan ja et falla Urri, Quadri, dèiem abans, els jugadors més importants d'aquest Sabadell no estan encertats. I ara, per exemple, també Fuoli, que aquesta temporada... Algun dia parlarem del rendiment de Fuoli. Enviar la pilota directament a fora. No és el Fuoli de la temporada passada.
5: Però mirant-ho així, Fite, el dia que no jugues bé, escolta, clar, almenys no perds tu.
3: Un empunt, un puntet.
2: Sí, però sap greu, perquè una cosa que valores d'aquest equip és que és innegociable que jugui bé. És a dir, l'esforç, l'encert és innegociable. I avui, hòstia, sap greu, perquè era un partit on no han sigut millors el rival i tu estàs fatal. No, igual som molt negatiu, avui, però és que veig un Sabadell que no té aquell, no és aquella superioritat física que ha demostrat fins ara.
3: O potser ets molt exigent, perquè el Sabadell ara mateix que és cinquè la classificació amb 12
1: ara
3: punts.
1: Ui, compte. Edgar González acaba de jugar la segona targeta groga perquè hi ha hagut una pilota llarga que ha anat botant. Edgar ha mig agafat el jugador del Celta que ha caigut.
2: Potser no ha protestat, eh? No ha protestat el jugador del Celta que jo vaja...
1: No dic que sigui falta, però se l'ha jugat.
2: Sí. I protesta Balaïdos, però mira, farà un canvi el Sabadell, entrarà Pipa, era un dels que us deia, Pipa Onec, un dels jugadors de banda, jo crec que entrarà Pipa.
1: Ferran està emprenyat,
2: Sí, no pot estar content, és a dir, jo coneixent a Ferran, l'exigència que els hi demana, avui el Sabadell no ha rendit el que ell els hi demana. i portem un any i un mes veient a l'equip de Ferran Costa amb unes idees molt clares, i avui no les està demostrant al camp. Llavors et sortirà malament. El dia a Mallorca, per exemple, perds 2-0, però tu acabes content amb l'equip, perquè juga bé, no perd el partit, en molts moments és superior al Mallorca, però som, fan els dos gols. Avui, en canvi, és que no ha jugat millor que el Celta.
1: I ara compta que el Celta s'estira, avança per la banda dreta, Joel López, banda esquerra, Ángel Arcos, de fora de cap a dins, continua Ángel Arcos, arribarà a la frontal, pot trobar el xut, era la passada cap a Jorge, a les mans de Foli, que fa una puntada llarga, la lluitarà Obolski amb el cap, salta abans en Diaye, ara el Celta que ha fet una passa endavant, intenta recuperar la Quadri, que li fa un cop a la cara, involuntària, amb el colze a cap de falta pel Celta Fortuna.
2: S'ha preparat Pipa encara, però no fa el canvi. Jo crec que serà Pipa o per Ton Ripoll, no crec que sigui per Miqui Codina.
1: És que no et sabria dir, tampoc.
2: Jo diria per Ton,
1: sí,
2: per a la banda dreta.
1: Però, sí. Veurem.
2: El cinquè canvi.
1: Pipa és d'aquest jugador que sempre és suplent, però que sempre acaba entrant al terreny de joc. Posa ja la pilota en joc. El Celta Fortuna, falten 4 més l'afegit per arribar al final del partit. Balaïdos i el Sabadell, que està empatant a 1 al camp del Celta. Edgar intenta fer una puntada llarga amb la cama esquerra, saltarà Urri amb el cap, compte que ha caigut i se pot haver fet mal Urri.
2: Això és targeta, noi.
1: Res. S'aixeca, la demana Urri, es posa les mans al cap i farà ja el canvi al Sabadell. Sembla que deixarà...
2: Una més.
1: Una més, Ferran Costa. Llarga d'Urri, buscant a Baena, res, a les mans de Coque. Signes l'empat ara, Fiter?
2: És que no el puc signar.
1: Jo no, perquè estàs 1-1.
2: I perquè mira, ells no veus que puguin fer res. És a dir, no és una qüestió, dius, signo l'empat perquè és que el Celta et genera. No puc signar l'empat. El problema és que el Celta no està generant res. En atac està sent horrorós. No té idees, no està trenant jugades. Ara, per exemple, no? Aquesta puntada llarga, sense sentit.
1: Jo crec que estic d'acord amb tu, Fiter, que no està ni molt menys el partit més bé del Sabadell. Un punt aquí... Escolta.
2: Sí, per la salvació és mitjana anglesa.
1: És un punt.
3: Per això, un puntet i a dormir, escolta.
2: Però sap greu. Sí, ell va molt d'hora, jo, eh?
3: Però vull dir, Fiter, jo crec que ets molt exigent, que està bé ser-ho, però que tampoc el Sabadell, en tots els respectes, no és el Brasil dels anys 70, vull dir que un puntet...
5: No, està a prop, eh?
3: Un puntet al camp del Celta, aquesta mitjana anglesa, per tant, va sumant.
2: Perquè no et parlo de resultats. És a dir, jo acabo content a Mallorca, és a dir, acabo més content a Mallorca perdent 2-0 que avui empatant 1-1. Això és el que vull dir. A nivell de joc, a mi em preocupa que aquesta imatge d'avui.
3: Mira, les estadístiques, clar, el Sabadell, 10 rematades, però només dues entre els tres pals, i allò que m'agrada tant a mi, de quants gols s'esperen segons el que tu acabes creant al llarg d'un partit, 0-63. Per tant, ni un gol s'hauria esperat avui pel Sabadell.
2: Havent fet un gol, no arribes ni a...
1: I pel Celta Fortuna...
3: 0-59 pel Celta.
2: Sí.
1: Mira, fa el canvi ja a la Sabadell. L'últim, marxa Ton Ripoll, entra Pipa.
3: Bé, doncs, mentre hi ha aquest canvi...
2: Ha entrat en Eco, sí. Ha canviat al final, ha entrat en Eco, eh?
3: Doncs mentre hi ha aquest canvi, deixem tornar un moment a Tarragona, a veure si en aquest tram final també de partit, som a l'equador de la segona part, es mou alguna cosa pel que fa a les sensacions al nou estadi, Biel?
6: Doncs mira, de moment Oriol es mou la banqueta, la mou en aquest cas Xisco Campos, l'entrenador del Nàstic de Tarragona, que ha fet dos canvis, marxen Borja i Bakis i entren Gómez i Segura. Això quan també fa pocs instants hem vist una cosa que, com deia el Ripo fa un moment, jo tampoc havia vist mai, encara, que és que el porter del Sant Andreu ha trigat una mica massa a fer un servei de porteria i l'àrbitre ha determinat córner a favor del Nàstic, evidentment també empès per la pressió de les 8.000 ànimes que avui hi ha aquí a l'estadi la Nova Costa Daurada.
3: Ja sabeu com és la nova normativa. A Vigo, últims minuts del partit, que el Sabadell de moment està aconseguint endur-se un punt.
1: Últims 3 més l'afegit, té la pilota Òscar Sanz, fa el canvi d'orientació buscant a Javi López Pinto, la toca amb el cap Milla, pilota pel Sabadell. Ferran Costa, que continua intens donant ordres des de la banda, jugant al Sabadell, vestint avui de negre, per cert. Amb Urri, Urri amb Eneco, Eneko la passada picadeta per Javi López Pinto, banda esquerra, intentarà fer la centrada, la fa amb l'esquerra, la centrada cap a ningú, ha de posar el cap Joel López i torna al Sabadell. Baena intenta fer la pareta amb Quadri, li torna Quadri, posa bé el cos Joel, serà servei de porteria pel Celta Fortuna.
2: És que la paret, per exemple, aquesta és horrible.
1: És avui és un partit que no passarà la història, ni molt menys.
2: Ah, no, sí.
1: Allò també és que a nivell d'ofensiu, no molt poc.
2: Això és el que vull dir, no és que passi la història. És que a nivell ofensiu, jo que m'havia no preocupat per la lesió de Joaquini, avui surto preocupat per la lesió de Joaquini. Val? Perquè s'entengui el que vull explicar. És a dir, no és que jo li exigeixi el Sabadell, no, el que intento dir és, jo, en un partit com avui, on l'equip rival no té gran cosa, tu no li generes absolutament res. I, per tant, em preocupa que ofensivament l'equip sigui tan fluix, tan poca cosa. I, per
6: tenim
2: tant,
6: gol a Tarragona, empat al Nàstic. No, doncs, gol precisament protagonitzat pels dos jugadors que fa pocs instants han entrat al terreny de joc. Una pilota llarga cap a l'interior de l'àrea que ha baixat bé cap enrere Gómez amb el cap i, tal com venia, assegura l'engaltada des de la frontal i ha aconseguit superar el porter Iñaki Álvarez. Per tant, minut 71 ara de partit. Nàstic 1, Sant Andreu 1.
3: Bé, doncs tenim el partit entre el Nàstic i el Sant Andreu. Amb aquest empat a 1 és un molt bon gol, per cert, del Nàstic de Tarragona des de la frontal de l'àrea. Xutasa és imparable a l'escaire esquerra de la porteria del conjunt de Sant Andreu, per tant, molt bon gol. De moment hi ha empat a un, com també tenim empat a un al partit del Sabadell, amb aquest ja tram final entre el filial del Celta i els ballesans. Ripo.
1: Tot i que segurament tenim més emoció a Tarragona, ara té la...
2: Que estiguis tu més nerviós, no vol dir que... No, emoció als dos llocs.
1: Emoció a nivell de partit, Fité. Home,
2: aquí
1: si em trobes...
2: Els dos llocs
3: estan
2: empatats,
3: empatats sí. A un, els dos escenaris.
2: Sí, exacte. Hi ha la mateixa...
1: No, mira amb el xuts a porteria que hi ha a Tarragona. Segur que n'hi ha més que aquí.
2: Bueno, però l'emoció és la mateixa, no perquè pensis, és un resultat incert.
3: És igual. Ara no obriríem un debat sobre l'emoció. No.
1: Aviam. Evidentment, aquí també hi ha emoció, perquè estem al minut 90 i encara poden passar coses. Té la pilota Quadri. Quadri fa la passada per Eneko a les mans. No, l'ha refusat bastant malament Coque. Ara aguanta la pilota Ángel Arcos. Fent de sortir el contraatac, però calma, la possessió de la pilota, els jugadors del Celta es veuen que tenen molta qualitat, però què vols que et digui? Tampoc em semblen un tros d'equip. 3 d'afegit. Fins al 93 arribarem. Ara compta la passada llarga, buscant a Jorge, que rellisca. Pilota pel Sabadell.
2: Quan deies l'últim minut ja compta, no, Oriol? Ara ja podem fer-lo.
3: Ara ja, sí, sí, i tant.
2: Ara ja està, eh? Ara ja toca. Però seria bo arribar a la porteria rival per fer-lo.
1: Alguna hi haurà.
5: Veig molt crític, Fité, eh?
3: Sí, sí. Bueno, sí, sí, que se'l fotin en pròpia porta, ells mateixos. És igual.
1: És igual.
2: També, també. No, és que mira...
1: Però jo tiro... Jo... Un punt d'aquí, Fité, és mira...
2: Tal com ha anat el partit, no. Ho sento, ho sento. Sí, és un partit on no sé si és els equips més fluixos, però el Celta patirà.
1: Jo sé que crec que és l'equip més fluix contra el que ha jugat el Sabadell.
2: Sí, sí, claríssimament. És a dir, amb l'equip més fluix és el dia que ha jugat pitjor.
1: Però també et consola saber que contra l'Oviedo, que contra l'Sporting, que contra el Castelló competeixes, sí, però... i el Sabadell és millor. Per tant, escolta, si fos cada dia així diria, home, hi ha un problema. Avui, mira, mira, i encara pot... No, Javi López Pinto no arriba, aquesta passada llarga a l'espai, pilota pel Celta Fortuna.
2: I Obolski, molt justet, eh? Lluitava, vull dir que li veus bones actituds, però,
1: el que està,
2: però molt justet.
1: El que està clar és que cap dels dos és Joaquini.
2: No, no, clar, clar.
1: Perquè no és només el fet que hagi marcat 3 gols, eh? Perquè ells no han tingut cap. És la pressió, com lluiten, però bé. Mira, la baixa Obolski, intentarà jugar enrere per Quadri, ara fa la passada llarga, buscant a Baena, puntada llarga, demanen un bloqueig d'Òscar Sanz, ara la pilota arriba a les mans de Foli. Últim minut de partit, a Balaïdos, Celta Fortuna 1, Sabadell 1. Eneko amb Javi López Pinto, creu a línia al mig del camp. Ara Javi López Pinto molt actiu i dels que m'ha agradat més de la Sabadell a la segona meitat.
2: Sembla que firmem l'empat, van caminant.
1: Urri, que avança metres, juga amb Obolski. Obolski té la pilota, l'aguanta, la juga enrere per Òscar Sanz. Òscar amb Quadri.
2: Va, noi, que està a la porteria allà, sisplau.
1: Ara juga enrere, cap a Edgar. amb Javi López Pinto, puntada llarga, aviam qui la lluita, la lluitarà Baena dins de l'àrea, demanen unes mans, a mi no m'ho han semblat, se l'ha de treure de sobre Joel López, s'haurà de revisar aquesta jugada, tot, ai, compta l'error, si controla la pilota pot ser perillós, Ángel Arcos es planta davant de l'àrea, Ángel Arcos, que bé, Neco, anant a terra i salvant el segon del Celta Fortuna. Que bé ha anat a terra perquè era un altre regal del Sabadell.
5: Gravíssim, eh?
1: Buf.
2: Òscar Sant, aquesta vegada.
3: És una jugada on hi han passat tres coses. Primer, aquesta mà que encara no hem vist, està reclamant els jugadors del Sabadell.
1: Ha dit que res de res.
2: Clarament el pit li va, sí.
1: A veure, i compta el corna, eh? Perquè estem ja al 93. Serà l'última del partit.
2: L'errada és d'Òscar Sant i la bona acció és de Neco. Sí.
1: Compta l'última del partit. La tindrà el Celta Fortuna, corna des de la banda esquerra, ha de posar el cap, serà corna de nou? No. L'àrbitre diu que no, per molt que es queixi la gent de Vigo. Final del partit, a Balaïdos. Sí, final. I el Sabadell, que empata un al camp del Celta Fortuna, que s'ha avançat amb un gol, amb un regal del Sabadell, ha aconseguit empatar Edgar González a la primera meitat. No ha estat ni molt menys el millor partit del Sabadell, no ha estat ni molt menys un partit brillant, no ha estat ni molt menys el millor partit a domicili de l'equip de Ferran Costa, però escolta, un punt és un punt, anar sumant, Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
2: Un partit on el Sabadell realment no ha estat bé, tot i haver puntuat, però si no ets resultadista, si analitzes el partit, a mi em sembla que, per exemple, el Sabadell va jugar millor a Mallorca perdent que avui empatant. És veritat que, tot i això, la part positiva és que sumes, que no perds, que segueixes en aquesta bona ratxa, que t'has de fer fort a casa, tens ara un partit contra un rival que no que costarà, que és l'Andorra la setmana vinent, i almenys doncs, intentar, sobretot, treballar molt més ofensivament perquè la baixa de Joaquini avui sí que s'ha notat moltíssim.
3: El Sabadell que ha acabat empatant al camp del filial del Celta, Celta B 1, Sabadell 1, i a la classificació el Sabadell ara mateix a la sisena posició amb 12 punts, a l'espera del que facin rivals com el Burgos, com el Leganés, com el Tenerife, que Sergi encara està jugant el seu partit.
5: Sí, el partit està a acaballes, temps afegit, Tenerife 1, Cádiz 1.
3: Per tant, el Tenerife ara mateix no passaria el Sabadell a la classificació, també ha de jugar l'Sporting, les Palmes, bé, han de jugar amb els rivals encara, però la nota positiva també és que dels 7 partits que ha jugat el Sabadell en aquesta temporada, Fiter, només se n'ha perdut un, aquest partit a Camp de la Mallorca, per tant ja tens disputada una sisena part del campionat, 7 jornades de les 42, i el Sabadell, doncs, de moment que s'està adaptant molt bé a la categoria.
2: Sí, sobretot a casa, a casa és on has de fer fora. Has guanyat tots els partits que has jugat a casa i contra rivals molt importants com Córdoba, Almeria, Oviedo, que són equips que estan destacats, està a la part alta, i allà els has guanyat fora de casa. Avui tot just has fet el primer gol i crec que aquesta és la gran assignatura. L'objectiu és la permanència, no ens tornem bojos per molt que ara estiguem a la part alta. L'objectiu és la permanència, és evidentíssim això, però és important millorar ofensivament. Jo crec que l'equip defensivament es manté en aquest punt de ser fort a darrere, de concedir molt poc més enllà d'aquestes errades puntuals que has de millorar, però a davant també és on has de posar una feinada important perquè et falta perquè no generes gran cosa en part ofensiva.
3: Doncs si l'objectiu és la permanència, ara mateix ja tens sobre el Valladolid, que és el primer equip que perdria la categoria, 7 punts d'avantatge, això vol dir que has aconseguit un punt de marge sobre el descens a cada jornada que has passat, per tant això és per treure's la barreta amb aquest primer tram del Sabadell.
5: I confirmo Oriol al final del partit de les Illes Canàries, Tenerife 1, Cádiz 1.
3: Això vol dir que el Tenerife no et passarà i que el Cádiz continua el pou pràcticament de la classificació, a la 20a posició amb 4 punts, que tu li treus 8 punts, per tant, Fiter, ja sé que tu ets molt exigent, que avui ja potser fa una mica de ràbia haver vist que t'hauries pogut emportar els 3 punts, per tant, ara en tindries 14 i series tercer a la classificació, sí. Però has de valorar d'on vens, també.
2: Sí, no tant per això, Oriol, és perquè difícilment tindrem rivals on puguis guanyar o camps de desplaçaments on puguis treure 3 punts com el d'avui, perquè ara has d'anar a Burgos, que també serà Nadal, has d'anar a Albacete, has d'anar a Ceuta, bueno, Ceuta potser és un altre camp que també pinta bé.
1: Compte.
2: Però, jo crec que el problema és aquest, que ocasions com aquestes, no sé si les tindràs més aquesta temporada.
3: Molt bé, a Ripoll els jugadors ja deuen haver anat marxant, sí. Deixem anar a la zona de vestidors i ara d'aquí uns minuts, com que és el primer que sortirà Ferran Costa,
1: exacte,
3: el sentim aquí al Tot Gira, a veure quines són les valoracions del tècnic del Sabadell amb aquest empat, a veure si està cabrejat com el Fiter, a veure si el dona per bo, a veure què diu el tècnic del Sabadell, i també a veure si podem escoltar algun jugador abans de les 9.
1: Molt bé, fins ara.
3: I tu, Fiter, si el vols acompanyar a baix a fer preguntes, doncs tu també. També t'escoltem aquí al Tot Gira, sí, home, que tenim línia oberta fins a les 9, és perquè carai. Va, vinga, fins ara els dos. Una abraçada, d'aquí 3 minuts arribarem a 8:45 del vespre, som els del Tot Gira. Sergi, aixeques la mà com si fóssim a classe.
5: Sí.
3: Digues, home.
5: Allò de les proves PISA, no passaria la de matemàtiques, a veure la d'expressió oral, a veure si me'n surto. A veure, ha acabat l'Ucraïna sub-21, Turquia sub-21, classificatori per l'europeu sub-21 d'aquí uns mesos, i estem parlant d'aquest partit perquè han jugat dos jugadors del Girona. Bé, un ho ha fet, l'altre no. Pixur ho ha fet, ha jugat 90 minuts, no ha marcat, el resultat del partit empat a 2, i qui no ha jugat és Kravitschov, que és el porter suplent, que no ha jugat, per tant, 90 minuts a les cames d'un jugador, l'altre doncs arribarà fresc, o almenys d'aquest partit, a la disciplina del Girona quan s'acabi l'aturada de les seleccions.
3: De seguida fem una pausa, però abans tornem al nou estadi de Tarragona, perquè som al tram final, que també voldrem viure aquí en directe al Tot Gira, d'aquest duel de la primera ref entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Com tenim el marcador ara mateix i quines sensacions tens, Biel Cadilla?
6: Doncs mira, queden 9 minuts més l'afegit pel final del partit, i des del gol de l'empat el Nàstic, diguéssim, que està atacant més, s'ha engrescat i força l'equip local per buscar el segon gol, això sí, amb centrades laterals des d'una banda i des d'una altra, que no han acabat de trobar rematador. Ara és el Sant Andreu qui té la pilota, que per cert ha mogut ja i força la banqueta, han entrat Tovar i Alexis, que són habitualment titulars, i han marxat Bermejo, autor del gol del Sant Andreu, i Armero. Per tant, minut 81 i mig ja de partit, de moment Nàstic 1, Sant Andreu 1.
3: De seguida tornem al nou estadi de Tarragona per viure en directe aquest tram final del partit. També anirem a Wembley, on d'aquí uns minutets a 8:45 comença el partit de la selecció anglesa contra la selecció campiona del món, la selecció d'Espanya, i encara també anirem abans de les 9 a Palau Laugrana, on d'aquí mitja hora comença el partit que jugarà el Barça contra el Corunya. Recordem que és el debut del Barça de Sekulić a la Lliga CB després de perdre la final de la Supercopa contra el Joventut i després de guanyar l'altre dia a l'Eurolliga contra l'Efes Pilsen. Què més?
5: Un apunt d'handbol, Efes Pilsen no, eh? Anadolu Efes. En qualsevol cas, una d'handbol, el Granollers, que juga d'aquí a 2 minuts, comença el partit a 8:45 a la pista de l'Alacant. El Granollers, que encara l'últim partit de Lliga abans d'un compromís d'alçada a la Lliga Europea d'handbol, jugarà contra el Flensburg entre setmana, per tant, rival d'entitats. Sí, la setmana que ve, però abans aquest compromís a la pista de l'Alacant. En principi, el Granollers és favorit. El partit comença d'aquí a menys d'un minut.
3: Demà també d'handbol, ara que obres aquesta carpeta, també estarem pendents del Barça, que fa aquest periple d'aquest Mundial d'handbol. Va debutar contra el Pinheiros del Brasil amb victòria 33-44, t'ho dic de memòria, crec que hi van guanyar, i demà torna a jugar un altre partit.
5: Demà juga, si ara t'ho diré, contra el Zamalek, un dels clàssics d'aquest Mundial d'Egipte, és un dels clàssics d'aquest Mundial de clubs, un Mundial de clubs que si el veieu per televisió, doncs no hi té ningú al pavelló, realment s'ho hauria de fer mirar, però vaja, suposo que va més per qüestions econòmiques. El Barça, que és el favorit del seu grup, i recordeu doncs que és el vigent campió d'aquesta competició. L'any passat l'equip de Carlos Ortega va guanyar el 7-7, els 7 títols en joc.
3: Joan Arroyo va fer money amb la mà, que hem d'anar a publicitat i ara tornem.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
9: I 8 parelles de gent coneguda.
10: De veritat, Mallorca era platja, tio.
9: Torna la travessa 3CAT. Ah! Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
11: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
12: Vaig al límit amb tu.
9: Aquí la fama no serveix de res.
7: La travessa, expedició tramuntana. Dimarts, estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
8: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
12: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
8: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
13: Cada dissabte a les 11 de la nit...
12: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.

0: Això és el Tot Gira.
1: Compte, compte, espera, perquè Odissea també pel Sabadell, la pilota i el gol. Gol del Celta Fortuna, marca Álvaro Marín, que tal i com va passar a Son Moix, aprofita un regal de la defensa del Sabadell, s'avança el filial del Celta, i portem res, 5 minuts de la primera meitat, Odissea també pel Sabadell, Celta Fortuna 1, Sabadell 0. El córner picarà Ton Ripoll, que fa la centrada, rematarà Edgar, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Del Sabadell, gol d'Edgar, funciona la pissarra, molt bon cop de cap del jugador de Sallent, empat al Sabadell, 23 de la primera, Celta Fortuna 1, Sabadell 1, final del partit a Balaïdos, i el Sabadell que empata 1 al camp del Celta Fortuna, no ha estat ni molt menys el millor partit del Sabadell, no ha estat ni molt menys un partit brillant, no ha estat ni molt menys el millor partit a domicili de l'equip de Ferran Costa, però escolta, un punt és un punt, anar sumant, Celta Fortuna 1, Sabadell 1.
0: Els partits del Sabadell, el Tot Gira.
2: D'aquí 3 minuts arribarem a 8:45 del vespre. A Tarragona continua l'empat entre el Nàstic i el Sant Andreu Biel.
3: Sí, quan queden poc més de 3 minuts per arribar al final del temps en reglamentari. Nàstic 1, Sant Andreu 1.
2: Ja ho sabeu que el Sabadell ha empatat a 1 al camp del Celta. Celta B 1, Sabadell 1. I ara de seguida entrarem a Wembley perquè ens explica en Roger Bosà que té una novetat en l'11 d'Espanya. Per tant, ara de seguida explicarem de què es tracta i de si afecta algun dels jugadors del Barça que hi ha a l'11 titular o d'Espanya, que n'hi havia 5, ens ha explicat abans, o d'Anglaterra. També entrarem d'aquí uns minuts al Palau Blaugrana, on és a punt de començar el debut del Barça. El que fem ara és anar fins a Wembley, perquè Arbusà, bona tarda de nou.
4: Bona tarda.
2: Què passa amb l'11 d'Espanya?
4: Molèsties d'Eric García, que cau de l'11. Eric García, que avui era titular al lateral dret, el jugador del Barça, té molèsties al genoll esquerre i cau de l'11. Ah. Ens diuen que estava bé fins ara. De moment són molèsties, no és res seriós. En principi no va més enllà. Petites molèsties, per això cau de l'11 i entra en el seu lloc Marc Pubilli.
2: Fent un Mbappé a Eric?
4: Home, no crec. No crec. Deu haver notat molèsties a l'escalfament. Mira que he estat veient l'escalfament i estava tot bé. Ha estat tot normal, però ara sí que ens han avisat des del Departament de Comunicació de la Selecció Espanyola informant-nos d'això, que Eric García al final no jugarà, que té molèsties al genoll i que per això jugarà Marc Pubill. Bé, estarem atents i preguntarem després Luis de la Fuente, preguntarem també a l'entorn del jugador a veure què són aquestes molèsties i si van a més o no.
2: Bé, doncs si són unes molèsties, veurem si van a més, com diu l'Arbusà, o no, i si no que torni cap a Barcelona i que recuperi que d'aquí 15 dies el Barça torna a la competició. De seguida tornem a Wembley, entrem a Wembley per viure al principi d'aquest partit. Ja tenim imatges de televisió espanyola, és un partit que el fan a través de la U. S'ha acabat Intención en Manhattan, Sergi, sí, és la pel·lícula que feien
5: amb Pierce Brosnan i Sarah Jessica Parker.
2: A televisió espanyola, és la típica pel·lícula, ja veig que és com una prèvia de Nadal, és la pel·lícula que algun dissabte o diumenge no, perquè estem aquí.
5: Que guapos són els dos, eh?
2: Sí, home, sí.
5: Ni tu ni jo els arribem a la sola de la sabana.
2: No, perquè per això no fem cinema i estem aquí tancats en un estudi de ràdio perquè la gent no ens vegi. De seguida tornem a Wembley amb l'Arbusà a veure que no hi hagi cap més problema amb la selecció espanyola ni amb l'any d'Anglaterra, on Gordon ens ha explicat abans que el teníem a l'11 titular, però anem fins a Tarragona per viure en directe abans d'on se mani pas al Ripoll amb les valoracions del tècnic del Sabadell, Ferran Costa, a Tarragona per viure en directe a aquest final del Nàstic Sant Andreu, a punt d'entrar en temps de descompte, via Cadilla.
3: Doncs sí, a punt ha estat el Nàstic de fer el 2-1, l'ha tingut Eugeni amb una rematada dins l'àrea que ha pogut aturar Iñaki i ara buscava fer el seu gol al Sant Andreu amb una contra que ha pogut però tallar la defensa de l'equip local del Nàstic de Tarragona. Som a punt d'arribar al minut 90 i l'àrbitre assistent és a punt d'ensenyar els minuts que s'afegiran. Han de ser força perquè hi ha hagut, recordem, aquella revisió del penal.
2: Sí.
3: Doncs mira, 6 minuts afegiran en aquest temps de descompte. Per tant, encara hi ha ocasió perquè passi alguna cosa més. El Nàstic, des que ha fet l'empat, des que ha fet el seu gol, està arribant molt més, està

0: jugant amb un ritme molt més alt, i el Sant Andreu, que ha hagut de fer també alguns canvis per reforçar cames, perquè recordem que va jugar dimecres a Can Dragó contra el Real Madrid a Castella, està acusant força el cansament. Ara busca la jugada per banda dreta al Nàstic de Tarragona amb Gómez, que intentava marxar però no ha pogut per banda dreta. L'afició local, doncs, que també està mirant d'animar el seu equip, que recordem no ha perdut encara cap partit aquí a casa, aquest nou estadi a la Costa Daurada, i que la setmana passada, això sí, va encaixar una dolorosa derrota al Corcón per 3-0. Digues, Oriol.
1: Sí, sí, el Nàstic de Tarragona, que et dic que havia començat molt bé la temporada, va encaixar aquesta derrota contra l'Alcorcón per 3-0, i aquí, per exemple, el nou estadi, hi ha caigut l'Algeciras, també hi ha caigut el Saragossa, un Saragossa que després de caure aquí ha guanyat 4 partits seguits a la primera ref, i per tant ara el tenim a la segona posició, i el Sant Andreu, doncs bé, que de moment ha una victòria, aquest seria el segon empat que suma, després del de entre setmana contra el Real Madrid i un parell de derrotes pels de Barcelona.
0: Sí, de fet seria el primer punt que sumaria el Sant Andreu fora de casa, perquè recordem que els 4 punts que té han estat tots ells a Can Dragó, una victòria contra l'Àguiles i l'empat de l'altre dia contra el Real Madrid Castella. No ha aconseguit encara sumar cap victòria fora de casa, i tan sols porta 4 gols, sumant el d'avui. És un dels equips menys golejadors de la categoria. Darrers instants, ha passat ja 2 minuts d'aquests 6 que s'han afegit, i poca cosa, perquè el Sant Andreu el que està fent bàsicament és allunyar qualsevol opció, qualsevol pilota que el Nàstic mira de jugar dintre del seu terreny de joc, l'allunya amb una puntada de peu, com ha fet ara. Serveix, doncs, de banda dreta el Nàstic de Tarragona, que busca començar la jugada per l'eix central. Ara hi ha un jugador del Nàstic que ha caigut a terra, es queixa d'una puntada, però l'àrbitre no assenyala res, i inicia el contraatac al Sant Andreu per banda dreta amb Tobar, que avui ha sortit a la segona part, el davanter centre l'any passat de l'Atlètic Balears, que busca fer aquesta jugada per banda dreta, però no se'n surt, i el servei de banda acabarà sent favorable al Nàstic de Tarragona.
1: El partit entre el Nàstic i el Sant Andreu, hi ha 18 rematades del Nàstic, ha rematat molt més que el Sant Andreu, 18-12, però pel que fa rematades entre els tres pals, n'hi ha 2 de l'equip local i 3 de l'equip visitant, i amb allò dels gols esperats, al llarg del partit, 0,51 per part del Nàstic, mentre que al Sant Andreu se li hauria esperat 1,61 gols en aquest partit. Per tant, el balanç de Sant Andreu és més eficaç pel que fa al que hauria d'haver generat, que no pas pel que hem vist al terreny de joc. Però una mica la sensació que hi ha imprecisions, no? que aquests minuts finals, doncs, estan pel repartiment de punts.
2: Surt Ferran Costa a la sala de premsa.
1: Mentre continua aquest Nàstic 1, Sant Andreu 1, escoltem Ferran Costa, el tècnic de Sabadell.
3: Ser capaços de jugar tota la segona part a camp contrari. Vam rematar 18 vegades. La primera part acaba amb una acció molt clara de gol de Miqui Codina. Això per fer una tornada enrere. Llavors no crec que la reacció de l'equip fos dolenta. Avui penso que l'equip ha entrat molt bé al partit, hem tingut aquesta situació aïllada, ens han penalitzat. Valoro, doncs, que l'equip ha seguit en la seva línia, ha seguit anant endavant, s'ha entrat en el partit, naturalitzant l'errada, que és evident que no podem donar-li aquesta facilitat als rivals, però més que enfadar-me, em sap malament perquè estan fent molt bons partits els nois, estan jugant amb molt esforç, té molt mèrit el que estan fent, i em sap malament que hagin de passar per aquest peatge de la responsabilitat en una acció negativa. Tot i així, doncs, penso que hem estat bé, hem generat molta pilota aturada, hem tingut arribades, i la segona part penso que se li ha de donar valor, doncs, a part del puntuar fora de casa, en un escenari com aquest, doncs, el tenir la capacitat pràcticament tota la segona part de jugar a camp contrari. Sí que és cert que ens ha faltat un punt d'encert en les accions finals, però valoro la feina de l'equip.
4: Hola, Ferran. Pau, bona estrada de RAC1 en directe al Superesports. Ara deies de posar en valor aquest punt sumat fora de casa. Després de 7 jornades, l'equip només ha encaixat una derrota avui. Torna a sumar. Quin és el valor que li dones a això, al fet que pugui tenir partits millors, pitjors, situacions de joc en què estigui més afavorit o menys, continuï sumant també lluny de la nova Creu Alta?
3: Doncs penso que l'equip està treballant molt bé en el dia a dia. Són jugadors que tenen la determinació de créixer. Alguns, doncs, alguns no. El bloc sembla que portin molts partits a la categoria quan realment es poden comptar entre els dits de les dues mans. Valoro molt això perquè té a veure amb la mentalitat i en el voler. Tenim clar el que som i, com tu dius, en moments de més brillantor o en moments on estem algú menys encertats, però l'equip va endavant. Treballa junt i penso que hem de tenir un equilibri entre buscar sempre la millora contínua, no conformar-nos. Això és el que ens mou, però alhora doncs, donar-li valor a la feina, parlant en plata, no flipant-se, ¿vale? Això és important. Llavors, si tenim aquest equilibri, doncs seguirem sent competitius, anirem evolucionant en el nostre joc i cada vegada doncs, serem un equip més fet a la categoria, però, com dic, donant-li valor, treballant en el dia a dia i en pas ferm.
5: Hola, Ferran Francesc Ripoll, en directe a Tot Gira de Catalunya Ràdio. Volia preguntar per l'aspecte físic. Són 7 jornades, el teu 11 titular és pràcticament calcat. Com està l'equip físicament? Si notes alguna diferència, si els veus bé. Gràcies.
3: Estan molt ben preparats físicament. Si corren com animals, que no ho veus. O sigui, hem acabat jugant contra un filial ple de jugadors de molt talent, jugadors escollits, jugant fora de casa i a camp contrari. I tu dius que tinc un 11 molt definit, jo tinc una plantilla molt definida. Això dura 42 jornades i compto amb tots els jugadors que tinc. De fet, si no hagués estat per Eneko, igual no haguéssim puntuat avui. I Eneko no ha jugat d'inici, ha jugat en tots els partits i cap d'inici. Per mi és un dels jugadors més importants d'aquest equip, com tots. Però per mi això és el que és més rellevant. Som un col·lectiu, som la força d'un grup i a mi qui juga d'inici o no, la veritat que m'és bastant igual. El que m'interessa és qui comença, qui acaba i qui entrenarà bé demà per tenir opcions la setmana que ve, per ser dels que comença, dels que acaba, i si segueix sense tocar-li, doncs si és pacient, persevera i té bona mentalitat, segur que li arribarà el seu moment. Si falla en alguna d'aquestes coses, segur que no li arriba. Llavors, en aquesta línia ens movem des de ja fa temps i som ferms en les nostres conviccions.
1: Al nou estadi de Tarragona hi ha hagut novetats al marcador, Biel.
0: Doncs sí, el Sant Andreu ha fet el segon en un contraatac inaudit amb el Nàstic volcat a l'àrea del Sant Andreu en una jugada d'atac del Nàstic, pilota rebutjada per la defensa del Sant Andreu, que agafa la defensa del Nàstic molt avançada, i Alexis, que crec que sortia o està revisant l'àrbitre des del seu propi camp, per tant no hi hauria fora de joc, ha encarat el porter i l'ha superat amb una picadeta. L'àrbitre, que ho acaba de revisar al VAR, i determina que és gol. El gol és vàlid, Alexis no estava en fora de joc, per tant, quan ja queden pocs instants per acabar el partit, perquè ens havien afegit 6 minuts i en portem 8 i mig ja d'afegits, Nàstic 1, Sant Andreu 2.
1: Per tant, alegria pel Sant Andreu amb aquest gol inesperat a l'últim instant. Alexis, evident que sortís del propi terreny. Per tant, el gol és vàlid i alegria pel Sant Andreu amb aquesta victòria provisional i frustració pel Nàstic, que estava buscant el gol de la victòria. He vist com li ha passat al revés, que es queda sense cap punt.
0: Exacte, sí. I, de fet, ara quedarien empatats a punts, amb 7 punts el Nàstic, amb 7 també el Sant Andreu. Provisionalment el Nàstic seria 7è i el Sant Andreu, en aquest cas 8è per diferència de gols.
1: Reprèn el joc a Tarragona, amb última oportunitat pel Nàstic.
0: Sí, serà servei de banda des de la banda esquerra. El Mansa, que la cedeix perquè sigui José David qui faci aquest llançament en llarg. Molts jugadors carregant l'àrea del Sant Andreu. El Sant Andreu pràcticament tancat a la seva àrea. Servei en llarg, rebutja el Sant Andreu, un jugador per terra, l'àrbitre no assenyala res. Torna a fer jugada per la banda dreta al Nàstic, centrada, rebutja Andreu amb el cap. Iñaki Mojica intenta evitar que surti a córner. L'àrbitre, però, diu que no ho ha aconseguit i que, per tant, serà servei des de la cantonada pel Nàstic quan ja passen 9 minuts del temps en reglamentari, però hi ha hagut aquesta revisió del gol. Puja fins i tot ja a rematar aquest córner al porter del Nàstic, Ayesa. Per tant, tot el Nàstic volcat per intentar aconseguir l'empat en aquest partit contra el Sant Andreu. La centrada la rebutja la defensa. Una rematada d'Almansa des de la frontal. Ha tocat en un defensor. El públic i els jugadors del Nàstic que demanen que ho ha fet amb les mans, però l'àrbitre no en vol saber res i assenyala vestidors. Final del partit, per tant, aquí a Tarragona. El Nàstic encaixa la primera derrota i el Sant Andreu que suma la primera victòria fora de casa. Nàstic 1, Sant Andreu 2.
1: Doncs la victòria del Sant Andreu amb aquest gol a minut 97. Gràcies, Biel, fins ara.
0: Fins ara.
1: A la classificació Nàstic 7 i Sant Andreu també 7. Tornem fins a Vigo, a veure si encara parla Ferran Costa.
3: El que necessita la tornada de l'any, doncs una molt bona notícia, molt content per ell. És un noi extraordinari, venia treballant molt bé i content de, doncs, que hagi pogut tornar a jugar a l'equip des de dins.
6: Alguna més? Vale, pues lo dejamos aquí.
3: Gràcies.
1: Bé, Ripo, mentre marcava el Sant Andreu al camp del Nàstic de Tarragona al minut 95, un Ferran Costa que valorava bé. Estava, jo crec que està més content Ferran Costa amb el Sabadell que no pas el nostre comentarista, sí. En Carles Fité, no?
7: Sí, mira, el tinc per aquí al costat, però sí, Ferran Costa, evidentment, satisfet amb el punt aconseguit, donant-li valor al punt aconseguit a Baleidos, és el que dèiem, eh? Al final és un punt més a fora i que també deixar clar que els jugadors cometran errors durant la temporada. Ha passat avui, ha passat a Son Moix, però que l'equip que se sobreposi i que li sap greu també que els jugadors, doncs, visquin en primera persona el fet d'equivocar-se que els hi costin gol.
1: Molt bé, ha de parlar algun jugador abans de les 9, saps si podrem escoltar-ne algun. Doncs a veure si podem escoltar algun jugador abans d'arribar a les 9 del vespre aquí al Tot Gira. Fins ara, Ripo, gràcies.
7: Fins ara.
1: A punt de començar a Wembley, a partit entre la selecció d'Anglaterra i Espanya. Ara de seguida entrem a l'estadi anglès, però també volem entrar en un altre dels escenaris que d'aquí uns moments seran notícia a casa nostra. És el Palau Blaugrana. Allà, Ernest Macià, bona nit.
8: Com estem? Bona nit, bona nit.
1: A punt d'encetar-se el periple del Barça per la Lliga ACB, avui contra un rival que ha pujat tot just a aquesta temporada de la Lliga ACB, com és el Corunya d'un insigne Carles Marco, no? També d'un extra Barça, un entrenador català.
8: Sí, també hi ha el Guillem Jou. Estem parlant d'un equip que acaba de pujar, que evidentment, doncs, ve amb tota la il·lusió i, en teoria, és un dels equips fluixos de la categoria, també el dit a Cuevas, però, clar, el tema és que el Barça fa 48 hores estava jugant a Eurolliga i ja hem vist aquestes últimes temporades que, home, potser sí que el Corunya està molt per sota, però que qualsevol equip, si no t'ho prepares bé, doncs et pot donar algun problema. Esperem que avui no sigui el cas, però la veritat és que aquest nou Barça va jugar un partit bastant bo l'altre dia a l'Eurolliga, va començar malament però va remuntar i va oferir una imatge més sòlida i és un equip encara molt tovet, per tant s'ha d'anar veient com encaixen les peces, perquè tots els jugadors del Barça, clar, per ells és nou, tant l'Eurolliga com la CB.
1: Aquest equip que és tovet però que s'ha d'anar fent bé, evidentment, a mesura que vagin passant les jornades, avui veurà com homes que l'altre dia no van tenir, per exemple, ni un minut a l'Eurolliga, com és el cas de Juan Núñez. Avui han d'intentar assumir una mica el protagonisme, també en forma de minuts.
8: Sí, és l'única utilitat que li veig a Juan Núñez en aquest Barça, que en partits a la Lliga CB a casa contra rivals dèbils, doncs pugui donar descans a Justin Anderson, per exemple, o Gibson, perquè és que si no, el nivell per Eurolliga de Juan Núñez està molt per sota del que tocaria i crec que no és un jugador d'Eurolliga, però potser sí que a l'ACB els 15 minuts els pot tenir, o fins i tot més, si els partits van més o menys com han d'anar.
1: I avui també és el dia en què el públic del Palau Blaugrana, que evidentment ja sabem que és un públic ampli, és un públic molt, molt exigent, també ha d'anar coneixent com són els intríngulis d'aquests jugadors com Tyrese Martin, com Gibson, com Omude, com Robinson, com en Camua, Balcerovski, Minaya, clar, tot això és completament nou pel Barça i no sé si ja comences a veure, després del que vam veure l'altre dia contra l'Efes, si hi ha algun jugador que es pugui agafar com a franquícia del Barça aquesta temporada.
8: Justin Robinson, potser, tot i que és encara molt preliminar, els jugadors franquícia són els que hi havia l'any passat, és a dir, Joel Parra, Brizuela i Panther, sembla que aquests són fixes, que aquests estaran bé un 80% dels partits. I a partir d'aquí, doncs, Justin Anderson, Umoja Gibson una miqueta menys, però també va demostrar que és un jugador que pot ser útil. Tyrese Martin, de moment no ha ensenyat gran cosa, però sí que se li veu que té físic i que té qualitat, és qüestió que la desbloquegi. I per la resta, doncs, s'ha d'anar la resta de jugadors, que sí que, en general, Umude, també, per exemple, va estar prou bé en el rebot. Veurem si en l'anotació. Minaya, defensivament, doncs, també és un jugador que pot aportar les seves coses, tot i que en atac és una miqueta... té menys qualitat. Agustí Noval, jo crec que avui també jugarà. L'altre dia, doncs, no el vam veure. Jo crec que ell i Juan Núñez seran jugadors importants avui. I, sobretot, Oriol, la gent del Palau és molt pacient. Sobretot si el futbol va bé. Si el futbol va bé, la gent del Palau et dona molt de marge perquè milloris. I tenint en compte que vas guanyar Euroliga, encara més. Per tant, aquí, de moment, tot és una bassa d'oli. De moment.
1: Bé, doncs, el que fa el Barça avui als butlletins horaris de Catalunya Ràdio, també els blocs de Catalunya Informació, ja tindrem l'Ernest Macià i demà en farem balanç també aquí al Tot Gira Catalunya Ràdio. Gràcies, Ernest, que vagi bé.
8: Que vagi bé, Oriol, gràcies a tu.
1: Passen tres quarts, passen ser... ara ho direm bé. Passen 100 minuts de tres quarts de nou al vespre, últims minuts del Tot Gira. De seguida anem fins a Vigo perquè tenim el Ripoll en protagonista, però abans deixeu-me passar per Wembley perquè deia l'Ernest, si el Barça va bé, els del bàsquet doncs són més pacients. Gol d'un blaugrana a Wembley, Arbusà.
9: Gol de Lamine Yamal al minut 2 de partit, guanya la selecció espanyola, gol del jugador del Barça, s'ha fabricat ell mateix el golet, ha marcat després de pispar-li la cartera Marc Gueye, el central del Manchester City, i amb l'esquerra abans de tocar el pal, ha fet el xut, ha tocat el pal i ha entrat dins la porteria que defensa Trafford. Guanya la selecció espanyola amb gol del jugador del Barça, Lamine Yamal, minut 4 de partit a Wembley, Anglaterra 0, Espanya 1.
1: Ara sí, tornem a Wembley per veure com van aquests primers minuts, però abans tornem a Vigo perquè el Ripoll és un protagonista del Sabadell.
7: Sí, estic amb Alain Ribeiro, jugador del Sabadell, que ha debutat avui amb el Sabadell, ha debutat avui a segona amb aquest empat a un al camp del Santa Fortuna. Alain, què tal? Bona tarda.
10: Hola, buenas tardes.
7: Contento, primero todo, por el debut con el Sabadell y en segunda, ¿no?
10: Sí, bueno, para mí es un día muy, muy especial, fruto de todo el trabajo que he hecho durante muchos años. Muy contento por hacerlo encima con el Sabadell y bueno, en este campo también, que bueno, el año pasado ya estuve viviendo por aquí, por Galicia, y bueno, un día para recordar, aunque bueno, un poco con ese sabor agridulce de no poder llevarnos los tres puntos.
7: Te voy a decir, no sé si la emoción del debut tapa mucho el hecho de haber puntuado pero no ganado en Balaidos.
10: Sí, obviamente lo tapa, pues porque veníamos a por los tres puntos. Para mí lo más importante es el equipo, es que podamos sumar de tres, pero bueno, también hay que ser conscientes de lo difícil que es sumar en esta categoría. Es un punto muy trabajado y bueno, ahora habrá que hacerlo bueno la semana que viene en casa con nuestra gente y con un rival duro también.
7: En casa tres victorias, fuera todavía no se consideran ganar, aunque se han hecho tres empates. ¿Qué diferencia ves el hecho de jugar en casa y jugar en fuera?
10: Bueno, obviamente el jugar en casa implica muchas cosas. Nuestra afición que no para de animarnos es un gran punto. Luego también, pues bueno, el hecho de que en casa nos sentimos fuertes con nuestra gente, pero bueno, fuera también nos estamos sintiendo cómodos. Nos está faltando corregir ciertos errores jugadores que nos están penalizando, pero bueno, creo que la imagen del equipo es buena. El Sabadell siempre que sale al campo sale a morder, a competir, y es un equipo duro, y así tiene que serlo durante toda la temporada.
7: Y tendrás ganas, después de todo lo visto tú en primera persona, pero sin jugar, de jugar como local en la Creu Alta, ¿no?
10: Sí, por supuesto, tengo muchísima gente muchísimas ganas de conocer a la gente, de vivirlo en primera persona, de vivir cómo aprietan. Tengo muchísimas ganas, pero bueno, ahora toca el de descansar, trabajar en tres semanas duro para que llegue ese momento y preparar el partido en las mejores condiciones.
7: Pues a descansar, a disfrutar el debut y el sábado más. Gràcies.
10: Muchísimas gracias a vosotros.
7: Les paraules d'Alain Ribeiro, el jugador del Sabadell, després del seu debut a segona divisió.
1: Va, doncs tanquem línies ja amb Vigo. Gràcies, Ripoll. Demà, per cert, te'n vas fins a la Corunya, perquè seguirem amb tu a partit de l'Espanyol femení al camp del Depor, aprofitant que aquests dies és per Galícia.
7: Una ruta gallega, allà estarem.
1: Vinga, ruta gallega, fins demà, bona nit.
7: Adeu.
1: Encara podem entrar a Wembley. Queden 3 minuts per arribar a les 9 de la vespre, i ens explicava l'Arbusà que ben aviat la selecció espanyola s'ha avançat a Wembley contra Anglaterra amb un regalet de Mark Geggy, del central del City, que ha sabut aprofitar molt bé Lamine.
9: L'ha aprofitat bé Lamine amb l'esquerra, el xut al pal, ha entrat dins la porteria de la selecció anglesa, ha marcat el jugador del Barça i busca el segon a Espanya. Ha entrat ara dins l'àrea Marco Corella, que ha forçat un córner a Espanya, que guanya 0-1 ara mateix al minut 7, i ara marca Ferran. Gol de Ferran, fora de joc el gol de Ferran Torres, l'ex del Barça, no puja el marcador, 0-1, guanya Espanya al minut 8 de partit.
1: Ara veurem si hi havia fora de joc o no, justet, de Ferran Torres, l'autor que va donar a Espanya Mundial, l'actual evidentment jugador del Paris Saint-Germain. Per tant, veurem la repetició, que és obvi que Espanya surti com una piconadora, amb quants jugadors del Barça hi havia a l'11 titular, Arbusà?
9: Ara 4, perquè Eric ha caigut de l'11, Cubarsí, Rodri, Olmo i Lamine Yamal, i Anglaterra Gordon. Per cert, sobre Eric, recordem, molèsties al genoll esquerre. Des de la Federació Espanyola ens diuen que de moment són només molèsties i que li fan proves entre d'avui i demà.
1: Entre avui i demà li faran proves, per tant, als blocs de 3CAT Info, també de Catalunya Ràdio, sí. L'Arbusà, que ens expliqui si té la darrera novetat sobre el jugador del Barça, que ha fet l'escalfament, com ens explicaves, bé, però que després ha hagut d'abandonar terreny de joc, però esperem que sigui per precaució. No se sap de la part que era aquestes molèsties, no, Arbusà?
9: No, el que ens han dit és genoll esquerre, només.
1: Ah, genoll esquerre. Per tant, bé, n'hi ha un altre que tenia una lesió al genoll esquerre, suposada lesió, Sergi, i que no en tindrà per massa dies.
11: El que dèiem, Mbappé ha comunicat del Madrid sense especificar el temps de baixa, però vaja, els mitjans de Madrid diuen que Mbappé estarà fora entre 10 o 12 dies, per tant, aturada de seleccions i prou. Arriba per la tornada de la Lliga i també pel Clàssic contra el Barça.
1: Vinga, doncs a minut 9 de la primera part, continua aquest Anglaterra 0 a Espanya. Gràcies, Arbusà, fins ara.
9: Adeu.
1: Va, un minutet i pleguem. Ho deixem aquí en un tot gira en què no hi ha futbol a la primera divisió, perquè ens ho hem passat bastant bé. Alguna cosa que controles ara mateix a les teves pantalles, Sergi, abans d'acabar?
11: Doncs mira, tenim en joc el partit del Granollers d'handbol, 13-13, minut 20, a la pista de l'Alacant. I ara comença el partit del Barça, la Lliga CB contra el Corunya, de les 9. Està en joc un altre partit, a banda de la derrota del Manresa. Està en joc el partit de l'Andorra. Andorra 68, Obradoiro 60, més 8 per l'Andorra. Estem a les acaballes del tercer quart.
1: Nosaltres hi tornem demà a partir de les 4 de la tarda. Ja ho sabeu, avui el Sabadell ha rescatat un empat del camp del filial del Celta. També us hem explicat la victòria del Barça a la Lliga Femenina al camp de Logroño United per 0-2, i també aquest Nàstic 1 Sant Andreu 2, entre altres coses. I tornem demà també a partir de les 4 de la tarda. Gràcies.
12: Aquest tot gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio, amb muntatge tècnic i musical de Marçal Turo i Joan Arroyo, producció de Nàdia Roig i la gestió tècnica del control central amb Manuel Gil i Júlia Aparicio. Ha dirigit i presentat Oriol Rodríguez. Tornem a girar demà a les 4 de la tarda.
13: La Nati fa anys que es prepara la jubilació, i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
14: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
15: Bona nit, us informa Berta Torrades. Milers de persones, 300.000, segons els organitzadors, s'estan manifestant pel centre de Madrid per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen, una dona de 87 anys de la ciutat, a qui, recordem, van expulsar del seu pis aquesta mateixa setmana. La manifestació, convocada pel Sindicat de Llogateres de Madrid, exigeix l'aprovació del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Anem fins allà en directe, Alba Gil, bona nit.
16: Bona nit, una manifestació multitudinària que ha començat a 7:15 de la tarda i que encara ara omple el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda. Una protesta que exigeix a la Moncloa mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge i que s'aprovi el decret que ha d'impedir els desnonaments. Des del Sindicat de Llogaters de Catalunya, Aldo Reverte reclama al govern espanyol un canvi normatiu.
17: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
16: La marxa afegeix pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, inclòs Junts. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
15: Més notícies amb la Maria Costa.
18: Les associacions de víctimes de la Dana al País Valencià s'han manifestat aquesta tarda a Alacant per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. La concentració s'ha fet davant de la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia en què van morir 232 persones. Centenars de persones juntament amb entitats socials i també sindicats han cridat consignes com Mazón a presó i cartells amb missatges com ni oblit ni perdó i una fotografia gran de l'expresident vestit de pres. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana, 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
19: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant-ho. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar en la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
15: Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí a 7 dies a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
20: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord, però aquest que presenten no és acceptable.
15: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident xinès, qui ha demanat implícitament a Washington que respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà.
18: I més de 500.000 de persones han aclamat el Papa Lleó XIV al seu pas en papa mòbil pels Camps Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes.
21: Jesús revela l'amor incondicional de Dieu.
22: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
18: El papa ha acabat la seva jornada a Lourdes, on ha abordat el tema dels abusos sexuals a l'Església.
15: A aquesta hora estan en marxa els concerts a la platja del Bogatell de Barcelona, bandes com Al·lèrgiques al Pol·len o Love of Lesbian, i actuen amb motiu de les festes de la Mercè. Allà hi tenim el nostre company Marc Ruiz.
23: El grup barceloní Al·lèrgiques al Pol·len obre foc en un dels esdeveniments més multitudinaris de les festes de la Mercè de Barcelona, els concerts a la platja del Bogatell. El públic que hi ha a la platja a aquesta hora suma els que s'han desplaçat expressament per veure els concerts i els que aprofiten els últims raig de sol per fer un últim bany. El sextet de la Vila de Gràcia va fent que cada cop arribi més gent a la platja, atreta per un punk poc amb actitud. Al·lèrgiques al pol·len han aprofitat per avançar algunes cançons del nou disc que presentaran a la sala Rasmatàs el 13 de febrer. Comença així una nit al Bogatell que continuarà amb la Pegatina, Love of Lesbian, amb un dels últims concerts abans que passin una aturada definitiva, i Svetlana, que portarà la festa fins la matinada.
15: Els esports, Xavi Soler.
11: En joc a la Lliga CB de bàsquet debut del Barça, rep el Corunya. Entrem al Palau per saber minut i marcador. Ernest Macià, bona nit.
8: Bona nit, minut 4 d'aquest partit, aquest debut a la Lliga CB del Barça. 8-7, partit de moment molt ajustat. El Barça aprofitant-ho per fer rotacions 48 hores després del debut en victòria a l'Eurolliga. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Palau Blaugrana.
11: Abans derrota del Manresa a la pista del Bilbao, 107-92. També en joc partit de seleccions a la UEFA Nations League a Anglaterra, Espanya. Ampliem dades. Roger Bosà, bona nit.
9: Bona nit, guanya la selecció espanyola ara mateix al minut 17. El gol l'ha fet al minut 2 Lamine Yamal, que ha aprofitat una vedada de Marc Gaí, li ha pispat la pilota, s'ha plantat sol davant Trafford i ha fet el primer gol del partit. Finalment en són 4 jugadors del Barça titulars avui amb Espanya. Lamine, Cubarsí, Rodri i Dani Olmo havien de ser 5, però ha caigut a l'11 Eric García, que ha sentit molèsties, molèsties al genoll esquerre, pel que ens diuen de moment. Només són molèsties i li faran proves entre avui i demà. Roger Bosà, Catalunya Ràdio, Londres.
11: A la Lliga EFA de futbol, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño el dia que ha tornat a jugar Aitana, que feia 3 mesos i mig que no ho feia. El Badalona ha perdut 0-1 contra el Granada. I a segona divisió, empat del Sabadell 1-1 al camp del filial del Celta.
14: Fins aquí les notícies. A Cotet tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
0: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
2: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
4: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén, vine a descobrir-nos.
5: Segur que ja ho tens tot a punt per aquest curs? Recorda't del Supercampus. L'espai perquè aprenguis de manera creativa, divertida i en català. Amb materials per totes les etapes escolars i un contingut sempre actualitzat. Tant si ets a casa com a l'escola, Supercampus t'ajuda a aprendre.
24: A veure si s'ha entès.
5: Troba-la al Super 3, a la plataforma 3Cat i a YouTube.
25: T'esperem al Supercampus!
8: Bato a l'olla i 1.000 galifardeus fregits.
26: Què et passa, Kilian?
8: Mira, escolta'm, veu, la veritat és que aquest és un programa, el nostre, molt optimista, molt positiu, que sempre intentem posar llum, no a la foscor, però en general una miqueta, una cosa una miqueta més poca aclarida, que és la qüestió de la llengua, sempre amb voluntat de mirar endavant, de posar-hi esforços, de sumar màxim, el màxim de gent possible.
26: És ben bé així.
8: Tot això a vegades, doncs, trontolla, perquè només que repassis la llista de catalanofòbies de l'última setmana, dels últims dies, et fa posar nerviós, i avui estic, jo què sé, estic enutjat, estic enfadat, estic que em pujo per les parets i m'agradaria poder...
27: Perdó, què et passa?
8: Manem?
27: J'en ai plein le dos. I hauria dos gif. Clar, li cruciferràs. Què et passa? Què vols? Una altra llengua vols que t'ho digui? Et veig molt emprenyat. Què passa?
8: Sí, i què estava fent? Estava renegant amb altres...
27: Estaves renegant amb... T'he renegat amb en francès, amb asic i amb àrab.
8: Ostres, això... I això com és? Qui és vostè?
27: Mira, jo sóc rifeny, sóc amazic, del nord del Marroc.
8: Ah, és amazic, vostè?
27: Sí, porto molts anys visquent aquí a Catalunya, vaig estudiar aquí a Catalunya en traducció, i estic enamorat d'aquest país.
1: Home, doncs
3: per
1: miri...
3: Per això, quan t'he vist emprenyat...
1: M'ha vist enfadat, oi?
3: Dic, què li passa a aquest home? Té la sort de ser català, té la sort de néixer aquí. Què passa? Quin problema hi ha?
1: M'agrada molt perquè els que ens vegin per internet veuen que la càmera es va movent, perquè aquest home em va agafant del braç i em va calmant. I la veritat és que m'ha calmat amb el moviment del braç, però sobretot m'ha calmat molt amb això que m'ha dit. Soc aquí, m'agrada el català, soc a Masic, però parlo català. M'agradarà molt preguntar-li per la seva història personal. Ja no estic tan enfadat, miri, ja estic millor.
3: Se t'ha passat.
1: Li sembla que li puc fer... Pot caminar amb mi una miqueta per aquí?
3: Endavant.
1: Sí? Miri, farem una cosa. Fem la presentació del programa i ara, ja més relaxats i molt més contents, amb... Com es diu vostè?
3: Anouar.
1: Anouar, que és de...
3: És del Rif, del nord del Marroc, del sud de la Mediterrània, de l'Ucemas, precisament.
1: Sí, de l'Ucemas.
3: De l'Ucemas, precisament.
1: De l'Ucemas, molt bé. Doncs amb ell, avui, molt més satisfets, més tranquils, renegarem una mica menys, perquè ja hem trobat un per què continuar fent el programa.
6: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

I ho veieu, que és fàcil de canviar les coses. Estàvem anant pel Pedregà i, en canvi, mireu, si en realitat estem aquí envoltat d'arbres i de plantes, si està fantàstic, és un lloc molt agradable, que és una miqueta una altra metàfora que podem fer sobre el català. No anem pel camí de les pedres, anem per l'altre. I només trobar-nos algú que ens ha dit, escolteu-me, jo també sóc català. He vingut de molt lluny, però sóc català, m'agrada el català, i puc renegar en molts idiomes, però millor que no haguem de renegar. Doncs ens ha captivat, ens ha agafat el cor ben fort, l'Anuar, i ara amb ell mirarem d'anar transformant l'Anuig amb alegria i satisfacció i, sobretot, esperança.

0: Doncs gairebé, gairebé, gairebé seria per dir que el català fa miracles, eh? Perquè...
1: Absolutament.
0: Amb la seva aparició m'ha canviat la cara.
1: Fins i tot m'ha passat la complicitat, d'un moment, de seguida, de sobte.
0: Perquè vostè és còmplice una miqueta, si m'ho permet, d'això del català. Sento que parla el català molt bé.
1: Absolutament, jo crec que és un codi de complicitat que tenim els nouvinguts, els que arribem, els immigrants, amb els catalans, amb la societat d'acollida. Això és un codi d'interacció entre nosaltres. I el català és imprescindible per això.
0: Anem a explicar una miqueta el trajecte que l'ha portat fins aquí. Vostè era del RIF, em
1: diu. Jo sóc del RIF, exactament, sí. Sóc del RIF, de l'USEMAS. Vaig venir fa molts anys aquí a estudiar, primer a Càdiz, després a Madrid, i finalment vaig aterrir aquí a Catalunya i des d'ençà no m'he mogut d'aquí. No
0: va aterrar aquí per casualitat, perquè tenia família, perquè li cridava l'atenció d'alguna manera? Coneixia Catalunya d'alguna manera abans d'arribar?
1: Sí, coneixia una mica Catalunya. Coneixia la història de Catalunya. No, evidentment, tan bé o tan profundament com ara, però sí que tenia coneixement de la cultura catalana, de l'especificitat de Catalunya. Evidentment, mitjançant la música, el Lluís Llach, amb Serrat, evidentment el Barça, que és un tòpic, però el Barça fa molt també. I tot això, doncs, mira, sempre he sentit una certa atracció per Catalunya.
0: I aleshores, quant temps fa que va arribar aquí?
1: Pues mira, jo sóc molt dolent per al tema de les dades, però puc dir des del 2000, si no m'equivoco, 2005-2006. O sigui, hi ha més de 20 anys aquí.
0: I aleshores arriba aquí i no sé si descobreix, però nota que aquí hi ha una cultura, un país, una llengua...
1: Evidentment, hi ha una identitat pròpia. I el primer que vaig fer, per no perdre temps, és aprendre la llengua.
0: És el primer que va fer?
1: Sí, és el primer que vaig fer. Jo tenia claríssim que l'única manera de poder prosperar i interactuar amb la societat d'aquí és aprenent la seva llengua.
0: Però vostè m'ha fet una demostració de llengües. Què es dedica a això, vostè?
1: Perquè jo vaig estudiar traducció i interpretació a l'Autònoma de Barcelona.
0: Ah!
1: A l'Autònoma, sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Llavors allà vaig aprendre el català, vaig fer castellà, francès i àrab. Aquesta llengua sí, vaig treballar molt de temps amb el tema de la traducció i interpretació.
0: Però la seva llengua, i crec que és un bon lloc aquí a Catalunya reivindicar les llengües de cadascú, la seva és la masic.
1: La masic, que és la nostra llengua pròpia. És a dir, jo entenc, els que tenim unes llengües minoritzades, entre cometes, i tenim una certa empatia i entenem perfectament a les altres llengües minoritzades quan estan sometes a les llengües estandarditzades. Llavors sempre hi ha una empatia cap al català per part dels amazics, perquè entenem aquest fenomen. I sabem el que és la importància de salvaguardar i de cuidar i de mimar fins i tot la nostra llengua. El català ja passa a ser nostre també. És a dir, igual que vostre, és el nostre també, ara mateix.
0: Nosaltres ens agradaria que l'amazic fos nostre, que ho és per molta gent amazic que viu aquí, però no el parlem, i potser no tenim prou coneixement de com estan les coses. És un bon moment per preguntar-te com està l'amazic. Després et preguntaré com veus el català i tot, eh?
1: Bueno, l'amazic és un miracle que sobrevisqués, perquè pensa que, per exemple, nosaltres som analfabets amb el tema d'amazic. Ara sí que s'estudia a l'escola, però abans, a la nostra generació, estava prohibit l'ensenyament de l'amazic. Però encara així va sobreviure. I entre nosaltres, els amazics, mai parlem amb àrab. Respectem l'àrab, evidentment, i ho parlem tots, però entre nosaltres sempre parlem amazic, perquè és la nostra llengua, la volem preservar per sempre. Els nostres avis, les nostres àvies, per exemple, només parlaven l'amazic. I, per tant, per nosaltres és molt important.
0: I quina salut té? Perquè el català té una salut així, si fa no fa.
1: Bueno, ja ens agradaria tenir la salut del català. És a dir, no està... El problema que tenim nosaltres amb l'amazic, que ara sí que es comença a estudiar, però d'una manera molt, molt residual. És a dir, no hi ha... És veritat, hi ha un institut d'amazic a nivell del Marroc que recull totes les hables de l'amazic i, bueno, comença una mica a treure el cap. Però durant molts de temps ha estat molt, molt renegat. Però encara així nosaltres el vam guardar. Jo crec que per el tema de la muntanya. Ens va salvar molt el tema de la muntanya. I per això, bueno, els amazics, a l'USEM, a Snador i a Melilla, es parla encara l'amazic i molt bé.
0: Bé, doncs, des d'aquí tot l'encoratjament a la gent que parla amazic, perquè sí, és que estem en una baralla o una lluita semblant, diguem-ne, eh? I, per tant, ens interessa molt que altres pobles també se'n surtin, igual que nosaltres. Situem-nos en que arriba vostè aquí a Catalunya, aquí a català, jo, a més, com a amazic, m'interessa aprendre'l, l'aprèn, i aleshores el contacte amb la cultura del país, com es va produint? Perquè...
1: Bueno, pues, amb amistat, la meva parella també és català, i llavors vam començar a parlar sempre en català. L'ús va ser sempre en català, amb els amics del català. Set que amb alguns que no parlen català, els costa una mica de parlar en català, però bueno, jo sempre faig pedagogia del perquè de l'utilitat de parlar el català, és a dir, hi ha molta gent que s'assumeix després i ho aprèn. Va començar així, Jo va començar així, primer perquè jo tenia la convicció de que tenia que aprendre bé el català i comunicar-me en català. És a dir, jo sabia que si no parles el català, molt difícil podia interactuar amb la gent d'aquí, evidentment. Per descomptat, si vols veure en castellà, lamentablement, a Barcelona ho pots fer 24 hores, però a mi això no m'interessa.
0: No li interessava...
1: No m'interessa per la cultura, per...
0: Per les coses que es perden, no?
1: Clar, per les coses que es perden, és a dir, clar, estem parlant d'una civilització, d'una cultura, d'una literatura, d'una música, d'una geografia, d'una gastronomia. És tan divers aquest país que és una llàstima no aprofitar-ho. I la millor manera de conèixer el país és mitjançant la llengua, evidentment.
0: I aleshores, vostè ja ho ha dit, soc català, igual que soc amazic alhora. Aquesta és una circumstància que hi ha gent que sembla que li costi una mica. És veritat que un és el que és, però pot passar a ser més coses sense renunciar a ser el que és i ser-ho de manera intensa en tots els àmbits.
1: Absolutament, absolutament. És a dir, això no és incompatible una cosa amb l'altra. Tu pots ser diverses persones alhora. Evidentment, hi ha uns principis, però amb el tema de les llengües, és una riquesa parlar moltes llengües. Absolutament. Ninguna. És més, s'enriqueixen entre elles. És a dir, si tu, per exemple, parles català, parles francès, parles el castellà, el català fa de pont per aprendre el portuguès i l'italià d'una manera increïble. És a dir, només per això, i evidentment, això no deixes de ser ni més català ni més català. És a dir, t'enriqueix. I això és, jo crec que és una riquesa impressionant.
0: Miri, escolti'm, ara li vull preguntar pel futur del català. Ja m'ha parlat una mica de l'Amazic. Vull veure si és optimista o no pel que fa al català, i més venint des de fora. Però ja que parlava de riquesa, deixi'm fer una cosa, que és saludar la gent dels Països Catalans, perquè en aquest punt és riquesa nostra de saber què passa en el País Valencià, les illes, que no deixen de conformar el mateix país, o els mateixos països junts, en definitiva, que és el que som els Països Catalans. Deixi'm fer això, un momentet, i no cal que se'n vagi, no. Aquí, amb mi, al costat, per saludar d'entrada la gent de València.

0: la gent de València, que per nosaltres és el Ferran Torrent, i uns quants més, però el Ferran Torrent molt. Ferran, bona nit.
1: Bona nit, com va per ahir?
0: Bé, aquí sorprenem aquí amb l'Anuar, que m'explica coses de la Masic i que ens permet veure que hi ha gent que s'incorpora al català, que sempre és boníssim això, com més serem. No sé si riurem, però com a mínim potser sobreviurem. I si riem, encara millor. Riem aquí baix o què fem?
1: Sí, perquè hi ha millor clima i això la gent ho agraeix molt perquè és un estiu duríssim.
0: Sí, això és veritat.
1: I a propòsit de l'estiu, que ha sigut tan duríssim i que la mar està tan calenta, aquesta setmana ha estat la notícia, s'ha publicat la notícia, que per fi les empreses dedicades a aquests menesters ja van a netejar les clavegueres, que és una cosa molt important. De tal manera que jo recordo que l'última pluja forta, jo estava a la finestra del balcó mirant com l'àvia anava ajuntant-se pel cim del carrer, perquè fa una miqueta de baixada perquè les àvies vagin a les clavegueres, i veia com no tragava suficient. Però, de totes maneres, al meu poble no li ha tocat encara aquesta sort. Han començat ara, amb la qual cosa, després de 2 anys, si no me descompte, perquè el temps passa tan de pressa,
0: passa.
1: De la gran riuada aquesta tan brutal que tinguérem, clar, això depenia de l'Estat. No és una qüestió ni municipal ni del govern de la Generalitat. Ara comencen a netejar. I jo no sé si s'ha adormit, i això serà un problema, perquè, segons diuen, anem a tindre una tardor molt plujosa. Segons diuen. El que passa és que jo ja estic acostumat a veure que quan fan previsions un poc a llarg termini, la caguen. Tot i que l'han encertat bastant en això del Super Niño dels collons, que estic del xiquet este, estic fent els collons.
0: Ja vam dir
1: que tindríem un estiu molt fotut, vale? Aleshores, sí que ho han encertat, perquè jo no recordo un estiu com este, tot i que jo no em puc queixar del tot, perquè vaig tindre un mes que estava fora, a la muntanya, no?
0: Sí.
1: Però la gent que estava així, jo tenia comunicació i dius, no s'ha conegut un estiu com este, ha sigut una cosa horrorosa, vale? Però això ja està passat, afortunadament tot passa, però ara queda la segona part. Entre setembre i novembre solen vindre les grans pluges, si és que tenen lloc. A veure què passa.
0: A veure què passa. Home, no sé si s'han adormit, però sembla que els ulls els tenen encara mig tancats, O sigui que, aviam, aviam...
1: No m'acaba de fiar la veritat de l'eficiència política d'uns i d'altres.
0: Escolta, moltes gràcies, que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Igualment, adéu, bona nit.
0: Les Illes, què tal? Com va tot? Pau, molt bona nit.
2: Molt bona nit, Kilian. Contenta de ser amb vosaltres una setmana més.
0: I en aquesta setmana què expliquem?
2: Doncs mira, parlarem de la quantitat de mercadets, de fires que se celebren durant tota la tardor a Mallorca. De fet, les fires són una trobada tradicional, antiguíssima, en què, sobretot als pobles, la gent un dia es dedicava a fer la gran fira. És a dir, el mercat de cada setmana es convertia en una gran fira on hi havia des d'animals, de bestiar, roba, tela per fer-se els vestits per a l'hivern, a menjar, artesania. Actualment s'han reconvertit i s'han fet fires i mercats temàtics de tardor. El mercat de la mel, per exemple, el poble de Llubí, el mercat de l'oli, el mercat del vi, el mercat de l'artesania, És a dir, s'han anat especialitzant i durant tota la tardor pots fer un recorregut pels pobles de Mallorca de mercat a mercat per trobar una reivindicació en el fons de la, del que és la mallorquinitat, dels productes típics, dels productes propis d'aquesta terra, algun d'ells vinculats amb el menjar i altres en la capacitat artesana de la gent.
0: Doncs escolta'm, la realitat és una que al mercat no hi ha ningú com tu. Apa, moltes gràcies, Pau, una abraçada.
2: Una abraçada. Gràcies a tu, Silvia.

0: Bé, després d'aquesta gira pels Països Catalans, minigira en aquest cas, seguim girant nosaltres per aquí amb l'Anuar, que ens ha salvat una miqueta d'aquell anuig inicial i que ara ens permetrà situar-nos. D'entrada, no t'han preguntat per què vas haver de marxar, no sé si vas haver o vas marxar directament perquè vas decidir-ho.
1: No, vaig marxar en principi per estudiar. Jo estava estudiant enginyeria industrial al sud d'Espanya, a Cádiz, i després vaig anar a Madrid i després, com t'he dit, a Catalunya. I a Catalunya sí que vaig estudiar aquí, vaig fer carrera de traducció i interpretació, que era el que m'agradava.
0: Les relacions amb la teva zona d'origen continua?
1: Sí, tinc família allà, evidentment, sí. No vaig perdre mai el contacte, tot el contrari.
0: És allò de sortir, d'anar-se'n, que a vegades és molt complicat, encara que sigui per voluntat pròpia. Mira, veig a l'Olga, que més que sortir, bé, arriba, entra. Olga, vine, què tal, com estàs?
2: Doncs mira, jo estic molt bé, però avui només arribar i ja toco el dos.

0: Escolta'm, però per nosaltres no cal que toquis el 2 de cap manera, eh?
1: Home, però tu saps quin 2 toques quan toques el 2?
0: No, no, mira que ho dic vegades, però...
1: Doncs com en tota la paramiologia, hi ha teories i versions de tota mena. I en aquest cas la més estesa diu que no toques cap número 2, sinó que el que toques és el dors d'un cavall, l'esquena, el llom. T'has d'imaginar l'època dels carruatges, no? En el moment d'arrencar, el conductor què feia? Tocava el dors del cavall amb la mà, o amb un fuet, eh? Perquè comencés a caminar. Era el senyal definitiu per reprendre la marxa. I amb el temps hi va haver una evolució fonètica i aquesta R de dors va anar desapareixent.
0: El dors.
1: I es va perdre el referent. Per això sovint sentim allò de toca el dos que el tres ja és fora. No, ni dos ni tres.
0: Ni dos ni tres, però és crear una frase a partir d'una sensació de que veníem del dos i no és el dos, és el dos.
1: De la mateixa manera, quan pleguem veles tampoc tenim al cap allò de mira, plego veles perquè és la metàfora marinera de plegar les veles quan s'acaba el viatge.
0: Cert.
1: I com sempre no ens falten sinònims, per referir-nos al fet de marxar. Tenim anar-se'n, partir, fer via, fer mutis, agafar el camí de la porta, agafar el portant. D'altres més informals, com pirar-se-les, guillar,
0: esconillar-se,
1: que seria més fugir de la policia, espitxar-se, tot per dir fotre el camp. I després hi ha expressions molt il·lustrades que no hem de deixar de fer servir. Així que us animo a escampar la boira, tocar el pirandó, prendre els tapins, agafar els trastets o agafar els trapaus. I bon vent i barca nova.
0: Au. Mira, per nosaltres, aquest au ha estat fantàstic. La barca, deixem-la quieta, no cal que agafis els trapins ni cap cosa, no cal que marxis, queda't.
1: No?
0: O torna sempre que vulguis, vaja, que és el mateix.
1: Apa, adéu.
0: Adéu. Au.

0: Bé, això de l'anar i del tornar, del marxar, de moure's, això és molt de la nostra època i del nostre temps, perquè aquest món cada vegada és més petit i ens movem molt, i amb això hem tingut el regal de l'enguard que ha arribat aquí a casa nostra, però també tenim el regal que fem nosaltres en molts llocs del món on hi enviem catalans. Vaja, o se n'hi van ells. I això que ara comença a sonar... Deu ser una pista...
1: No se sent.
0: No se sent massa. Poseu-la més forta, aviam...

0: Mira, jo crec que avançarem més preguntant-li a la persona que està a algun lloc del món on és. Perdona, bona nit, on ets?
1: Hola, hola, sóc a Johannesburg.
0: A Johannesburg? A Sud-àfrica?
1: A Sud-àfrica, sí, sí, aquí he vist des de fa ja molts anys.
0: Com quants anys?
1: Doncs mira, vam arribar aquí el 2005, o sigui que fa 21 anys que estem aquí, i si conto Àfrica en general, ja fa doncs, 30 anys que estem a l'Àfrica.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, qui ets?
1: Doncs mira, sóc el Xavier Gómez Oliver i sóc un metge epidemiòleg que treballo a la Universitat de Witwatersrand, aquí a Johannesburg, i que faig recerca en temes de salut.
0: Escolta'm, mira, aquí tots dos ens posaríem a aplaudir-te perquè recerca és el que ens convé, recerca a l'Àfrica probablement encara més, i que hi hagi gent com tu que ho faci ens emociona, i que sigui un català encara més. Escolta'm, et sembla bé que aquesta pista musical l'acabem com s'ha d'acabar, que és acabant-se, i aleshores ja totes les altres pistes ens les dones tu de la teva pròpia vida i de com és que has anat a parar aquí, et sembla bé?
1: Perfecte.

0: Molt bé, escolta'm, Xavier, Sud-àfrica, però has parlat primer en plural, vol dir que no hi ets sol, no?
1: No, sempre amb la meva dona, amb la Montse, i sempre amb els nostres fills. De fet, dos són nascuts a Moçambic, o sigui que hem fet família, hem creat família aquí a l'Àfrica.
0: Són 30 anys, m'has dit, o 3 dècades, que et porten aquí a l'Àfrica, però el primer dia, el dia que et motiva a venir aquí, què és el que passa? O tu ja tenies la idea d'africanitzar-te?
1: Gairebé puc dir que vaig néixer amb aquesta idea, perquè no recordo quan, de fet era molt jovenet, que vaig decidir que volia ser metge i que volia treballar a l'Àfrica i possiblement...

0: El bressol, això, metge i a l'Àfrica. I hi ha un moment que això es fa realitat. Ets metge i te'n vas a l'Àfrica. On vas directament al primer moment? Com va aquell primer, la primera destinació, el primer jo me n'hi vaig?
1: Bueno, no, jo vaig fer, com he dit, una formació durant molts anys amb Medicus Mundi Barcelona. Vaig fer una beca de 2 anys que t'ensenyen diferents especialitats, cirurgia, anestèsia, medicina interna, pediatria. Fas un poti-poti d'especialitats amb la idea de treballar en un hospital rural africà, que és el que et passa. Normalment ets l'únic metge que hi ha a l'hospital, on a l'època en què vaig venir jo. I el primer contacte va ser amb Medicus Mundi Catalunya, amb un projecte que tenien ells a Angola, com part de la formació. I aleshores era un camp de refugiats, Angola en aquell moment encara estava en guerra, i vam anar a Luanda en un camp de refugiats a treballar allà. I després, ja com a ja contractat directament per treballar, va ser amb el Medicus Mundi del País Basc, que vam anar a Ruanda just després del genocidi, que ells havien tingut en allà projectes durant 30 anys i se'ls hi van destrossar tots els projectes amb la guerra, i aleshores vam anar allà un equip d'infermeres, la meva dona que és assistent social i jo com a metge per posar-ho un altre cop en solfa i intentar posar tot el sistema un altre cop endavant.
0: I aleshores has anat sumant països, perquè m'has dit Angola, m'has dit ara Ruanda, si no hi he entès malament.
1: I sí, i després Moçambic, i després ara aquí a Sud-àfrica.
0: Sud-àfrica, quatre països, eh? I passats els 30 anys, la teva decisió primera era bona? N'estàs satisfet del que has fet i del que has aconseguit, de com ho has viscut? Hi ha algun però? Com ho veus, la perspectiva?
1: No, nosaltres, bueno, jo n'estic molt content. Nosaltres aquí hem après moltes coses. No sé si hem fet tota la feina que podríem haver fet, però avui dia hem après moltes coses. Hem fet família aquí. Quan vam arribar a Moçambic, el nostre veí ens va venir a veure i ens va dir, escolta'm, aquí en la població, en els pobles africans, els veïns són família, per tant, si necessites res. I a partir d'aquí nosaltres hem fet molts amics que en aquests moments considerem família. I després hi ha una tradició en molts països africans que al respecte t'han de tractar d'alguna cosa. I aleshores no et poden dir només pel nom i ser un clar savi de moltíssima gent. Això és una constant aquí de la manera del tractament. Per tant, en aquest sentit, estem molt contents. La feina que he fet, doncs, al principi era una feina clínica. A la feina clínica, doncs, molt sense recursos, fent el que pots, siguent l'únic metge en un gran hospital. I, bueno, doncs, quan tens la sort de que hi ha alguna visita que és una anestesiòleg, com vam tenir, doncs no fas tu l'anestèsia, la fa l'anestesiòleg. I en aquest sentit, doncs, va ser una miqueta dur i cansat i una mica estressant el fet, sobretot, la feina a Ruanda. Però després, amb el tema de recerca, doncs hem tingut equips molt bons, hem pogut treballar també amb molta gent, i en aquests últims anys potser el que més em satisfà és que hem fet molta feina de formar gent local, que ara doncs, són investigadors, són degans de facultats, són gent que està tirant en la recerca de l'Àfrica endavant, i la veritat això és molt satisfactori per meva de la feina que estem fent.
0: I ara dius investigues. Què investigues?
1: Jo, la meva investigació va començar amb el tema de malària i amb nens. Això va ser més a Moçambic, i quan vam venir aquí a Sud-àfrica, doncs em vaig passar més a tot el tema de sida i a tot el tema de la salut de la gent més gran. I estic estudiant més a gent de població d'uns 40-50 anys i més endavant, perquè ara la població mundial, però també l'africana, està envellint. I amb el tema, per exemple, de l'epidèmia de sida, que era una cosa de gent jove, doncs ara aquesta gent jove amb els tractaments sobreviuen, arriben a gent d'edat més grans, i aleshores doncs, tenen també doncs, les malalties típiques de l'edat. Doncs, per tant, si

0: diabetes, malalties mentals, i tot això junt amb la Quibé. I aleshores, doncs, és el que estic fent jo, la recerca, a veure aviam com podem portar tota aquesta població que tenen una doble epidèmia, per dir-ho així, o multimorbiditat, intentar ajudar els serveis de salut i investigar de quina manera es pot portar millor l'envelliment i que sigui un envelliment, dintre del que es pot, saludable.
1: Escolta'm una cosa, aquesta és la teva part professional que no es pot deslligar de la teva vital perquè forma part de la vocació. Ja ho tenies des de, gairebé has dit, des del bressol, Àfrica i metge, i és el que has fet. Però després t'embolcallar tota la resta, la vida, diguem-ne, i la vida i portar família. Com és tenir família aquí? Genera alguna dificultat? És com a qualsevol lloc del món? Com ha estat la pujada dels teus fills aquí, a l'Àfrica?
0: Aviam, jo pel que sento, de fet sembla que a l'Àfrica és més fàcil. Ha sigut més fàcil fer créixer els nens. Aquí els nens estan per tot arreu. La població aquí infantil és molt més gran que no pas a Europa i els nens són acceptats a tot arreu i són benvinguts a tot arreu. Aleshores, fins i tot amb reunions de vegades o amb coses que has de fer amb la comunitat, els nens estan per allà, i després per ells doncs, han crescut en zones rurals, cerca sense recursos, cerca sense mòbils i sense televisions i aquestes coses, però han pogut créixer amb voltants de natura i han volgut créixer sempre fora de casa i en aquest últim lloc que vam estar, perquè vam estar 10 anys aquí a Sud-àfrica en una zona rural i els espectadors de quan els nens jugaven a futbol eren les girafes. Aleshores és tota una cosa molt diferent del que normalment és, però jo penso que ha sigut molt, molt positiu també per ells créixer així.
1: Ells, clar, no poden enyorar, diguem-ne, la vida d'Europa o la vida catalana perquè no l'han tinguda, o potser l'han tingut en dosis, però no l'han viscuda. Tu no l'has trobat a faltar mai?
0: Aviam, nosaltres el que trobem a faltar és la família i les amistats. Aleshores, nosaltres sempre, cada any, o si hem pogut cada 2 anys, hem anat de vacances tota la família i hem anat a visitar la família, a visitar els amics, i en aquest sentit això és el que trobes a faltar. I aleshores, clar, vull dir, els pares, doncs que no els tens en allà proper, i doncs clar, la gent, els pares van creixent i van passant les coses de la vida i aleshores tu no hi ets proper. En aquest sentit potser sí que és el més, però pel que fa als nens no, ells zona urbana doncs no l'han coneguda, viure en una zona urbana no l'han coneguda fins que hem vingut aquí a Johannesburg, i Johannesburg tampoc és una cosa com Europa, és totalment diferent, i potser els anys que hem estat 2 anys als Estats Units, doncs aquests 2 anys potser sí que ha sigut el temps doncs, que han après com s'agafa un autobús, com s'agafa un metro, com es va pels carrers d'una ciutat. En aquest sentit potser ha sigut la seva primera experiència en el 2015-2016, com vam haver d'anar als Estats Units per feina.
1: I a casa heu viscut a l'africana, heu mirat de conservar coses del nostre país, la llengua no sé com ha anat, la llengua l'has traslladada a les noves generacions, per entendre'ns?
0: Sí, jo soc molt tossut, jo he sigut independentista tota la vida i això ho he mantingut a casa, hem parlat català, i quan els nens es dirigien a mi, jo sempre els deia que sóc el pare, a mi en català, i això ho han mantingut, i de fet gràcies a això tots han pogut comunicar-se bé amb les famílies, han pogut comunicar-se bé amb els cosins, i en aquest sentit doncs, i ara tenim un net aquí a Sud-àfrica i entén perfectament el català, li costa parlar-lo perquè com els meus fills la tendència és anar-se cap a l'anglès, però també ara està començant a parlar-lo i entendre'l bé. O sigui que, sí, en aquest sentit hem aconseguit mantenir la llengua i els costums, doncs, bueno, tenim la senyera, tenim l'estelada, però avui dia, a part d'això, molts costums aquí no hem pogut mantenir.
1: Tipus el pa amb tomàquet s'ha mantingut o hem saltat a altres productes?
0: No, el pa amb tomàquet, el problema que tenim és que no tenim pa ni tenim embotits. Per tant, aquest ha sigut el drama. En aquest sentit, el pan tomàquet el fem quan estem a tard.
1: Difícil, ah, bueno, difícil.
0: A Catalunya, anem a Catalunya de vacances, és com podem fer el pan.
1: Escolta'm, m'has dit que la vida a l'africana us hi heu fet bastant, que a més és molt vinculada a món rural i amb molts infants, amb molta gent jove. És fàcil viure aquí? O la imatge de complicacions que ens arriben de la vida africana per falta de recursos i per mil coses més també afecten el dia a dia?
0: Aviam, sí, afecten el dia a dia, és el que deia abans, a les dones t'acostumes a viure sense electricitat. Quan estàvem a Ruanda vam estar el primer any sense electricitat fins que uns bombers ens van instal·lar un generador que podíem posar a la nit per unes hores. També a Mozambic, doncs, més o menys teníem aigua i llum, però el problema allà va ser l'aigua, que no teníem aigua en les cases i havies de buscar la manera d'aconseguir-la. I aquí a Sud-àfrica, doncs, fins fa un any, teníem fins i tot una aplicació de quan ens tallaven el llum, perquè no n'hi havia prou en el país. I aleshores hem viscut durant molt de temps aquí, doncs, sense llum en més d'una ocasió. I quan ara se'n va el llum, vol dir que hi ha alguna cosa que s'ha espatllat i podem estar dos o tres dies sense electricitat. En aquest sentit, sí, les escoles, doncs, clar, no és el mateix una escola a Catalunya o a Europa que una escola en una zona rural africana, i nosaltres, doncs, hem anat adaptant i hem anat aconseguint, suposo jo, que els nens, doncs, vagin tinguent una bona educació. A Mozambic, per exemple, les taules eren troncs en el terra perquè no tenien encara les taules. Després, al cap d'uns anys, doncs, van tenir taules. Aquí a Sud-àfrica és molt diferent perquè també els nens han anat a escoles diferents, però si tu poses a la població general, zona rural general, doncs encara estan amb moltes limitacions. I aleshores, doncs, nosaltres hem hagut de conviure amb aquestes limitacions i adaptar-nos.
1: Has parlat molt clarament en un moment determinat que arribàveu a països on hi havia conflicte bèl·lic. Això ha estat conviure amb la violència. No sé si l'heu vist de prop o només en teniu referència de lluny, però en qualsevol cas forma part d'una certa manera també d'entendre la política al continent. Hi ha hagut, i sembla que estem condemnats a que hi hagi violències en determinades zones, i quan no és aquí és allà, etc. Com ha estat aquesta convivència en els llocs on hi havia violència purament o en els que no sembla que n'hi hagi, però potser n'hi ha? Sud-àfrica té fama, també mala fama en aquest sentit, de ser una societat bastant vinculada a la violència, també. No sé si això ha millorat en els últims temps. Com està tot això?
0: Bueno, clar, nosaltres, l'època que vaig estar a Angola era època de guerra, aleshores no podíem sortir de Luanda i eren trets cada nit, aleshores a de vigilar, havies de caminar, perquè dèiem que hi havia mines, havies de caminar, doncs, en línia fins a Índia, i havies de vigilar amb aquestes coses. Quan vam estar a Ruanda, el problema va ser que era tota la societat acabava de passar un genocidi, i era més que la violència en si, que també n'hi havia, però és més aquesta sensació de tristor generalitzada i de que una població en xoc. Allà nosaltres vam perdre alguns amics per culpa de les mines i vam haver de fer canvis en la nostra vida. Vull dir, la Xènia, la nostra filla, que també estava amb nosaltres, es va quedar a casa, no la vam moure més, perquè es van haver unes mines i va haver gent que va morir, companys nostres. I, de fet, no sé si ho recordaràs, hi va haver també uns tres metges que van morir al nord del país, i aquests tres metges havien acabat de sopar amb el nostre equip.
1: Sí, sí. Sí, que és un cas que aquí va commoure molt, certament.
0: Exacte. Aleshores, això em sembla que eren de Médicos del Mundo, havien sopat amb el nostre equip, i en aquell moment estava de vacances i em va enganxar en un bar a Sant Cugat, que no sé com la televisió em va trobar, i vaig acabar tenint notícies. Aleshores, en aquesta situació sí que allà vam viure molta violència de puntual, però una sensació generalitzada d'inseguretat en el país, i que no podies sortir a les nits, i totes aquestes mesures que s'havien de prendre. Anàvem per les ràdios, o sigui, havies de fer unes mesures extremes. Quan hem estat aquí a Moçambic, això era molt tranquil. Quan hem estat aquí a Sud-àfrica, a la zona rural, també molt tranquil. A la zona rural nosaltres no tancàvem la porta amb clau. Era una cosa molt, molt tranquil·la i molt relaxada. Però no vam poder anar a viure a dintre del poble. Nosaltres vivim en una zona que era una reserva natural de la universitat. Vam intentar viure dintre de la població com havíem estat a Ruanda o a Moçambic i ens ho van desaconsellar perquè van dir això no és segur. I ara que estem aquí a Johannesburg, doncs una miqueta l'has de vigilar, has de saber doncs, que vius en un ambient que pot passar alguna cosa. Nosaltres portem aquí ara 8 anys i no ens ha passat res i toco fusta, però que poden passar coses. Aleshores has d'estar atent i és una mica aquesta la paranoia de la manca de seguretat. Totes les cases tenim mesures de seguretat, resposta armada, totes aquestes coses que passen i que has d'estar a la guait. Aleshores...
1: Però, perdona, dic, clar, estic sentint tot això i un es planteja, s'ha de ser valent per seguir estant aquí, o no és valor o valentia, és senzillament que hi has de ser o que hi vols ser i tires endavant?
0: Home, jo penso que al principi érem una mica naïfs perquè érem jovenets i no sabíem massa bé on ens ficàvem. Un cop t'hi trobes, aleshores doncs tires endavant. Vull dir, ja hi ets i tires endavant. Vull dir, coses que vam fer quan estàvem a Ruanda, que si ara les volgués fer algun fill meu li diria que si està boig, però vull dir, en aquell moment, nosaltres ens hi vam trobar i les vam fer. Però vull dir, sí que és veritat que perquè érem molt... Bueno, érem més joves. I aquí a Johannesburg, doncs és la part de la vida. Aleshores t'acostumes a viure aquí. Suposo que hi ha altres ciutats també, a altres llocs d'Àfrica i a Sud-amèrica i a diferents parts del món on tens problemes de seguretat en el dia a dia i aleshores doncs, has d'anar a la white. Has de saber per on et pots ficar, per on et pots ficar, a quines hores i aquestes coses doncs aprens a viure en aquests ambients i no hi penses cada dia.

0: Escolta'm, per canviar una mica de to, perquè si no sembla que ens quedem només agafats a això, la part aquesta, que és interessant de saber i que ens agrada experimentar a través dels catalans, però anem a viure l'Àfrica d'una altra manera. Escolta'm, tu has estat a diversos països, t'hem d'aprofitar com a guia, diguem-ne, de possibles viatges de tots aquells que ens escoltin. De tots aquests països, quin recomanaries i què recomanaries? Exactament, aquest és el lloc que a mi m'ha robat el cor, per exemple. No sé si estaria a Sud-àfrica, estaria a Moçambic, estaria a Angola, seria Ruanda. Què ens aconsellaries si volguéssim fer una immersió africana?
1: Aviam, jo potser recomanaria, clar, que cada país té la seva cosa. Ruanda, per exemple, és molt interessant. Hi ha parcs com la Caguera, que es diu, que és un parc natural molt interessant. Hi ha el llac Kivu, que és el llac que fa frontera amb el Congo, que també és molt interessant. Són coses molt maques de veure, i el país, com és petit i ara és molt segur, doncs realment és fàcil de moure's pel país, i si tens diners, doncs pots anar a veure els goril·les, perquè això ara sembla ser que costa molt sí. Nosaltres a Moçambic, el que jo sempre dic és que si vols visitar Moçambic, comença pel nord, que és on les zones són més maques, les platges, les illes al nord, i després s'ha de vigilar també perquè per la meitat del país hi ha problemes també, hi ha hagut alguna revolució, però vull dir, el nord és molt maco, i la part del sud, les platges i les illes que hi ha també són molt boniques, i hi ha en el sud, ara a Maputo, ara l'han connectada en creuant la bahia amb un pont que et porta unes platges molt, molt boniques. Sabeu, són coses molt, molt maques, i a Moçambic es menja molt bé. A Moçambic és un bon lloc per menjar i és relativament barat. A qui li agradi el marisc i a qui li agradi el pollastre amb patates fregides. Jo penso que són les millors patates fregides que he menjat a la meva vida a Moçambic.
0: Molt bé.
1: En aquest sentit, i el pa és molt bo. I aquí a Sud-àfrica, a tot arreu. Sud-àfrica és natura. Sud-àfrica és bàsicament natura. I la província d'Mpumalanga... Normalment la gent aquí ve a veure Cape Town. Cape Town és molt maco, però les parts de fora. I a mi el que m'encanta és la zona d'Mpumalanga. Tens tota la vida salvatge allà. Tens unes vistes increïbles a les muntanyes. O sigui, és una zona que realment val la pena de visitar.
0: Ens ho hem apuntat tot, i si vas trobant catalans per aquí, no t'estranyi, perquè has fet una bona venda d'alguns dels punts on has estat. Escolta'm, ara tocaria la pregunta aquella de... I escolta'm, tu vas dient que ets català per aquí, i saben que ets català, vas fent una mica de l'exercici de l'ambaixador, però, és clar, si m'imagino aquella bandera o aquella estelada, és igual, allà a casa teva, que es vegi d'un tros lluny, suposo que aquest exercici l'has estat fent.
1: Doncs sí. Bàsicament, de fet, la primera reunió que vaig tenir aquí a Johannesburg em van presentar com a Javier, i ja vaig corregir des del principi. O sigui que des del principi que han sabut que nosaltres som catalans i que som una família catalana i que no som espanyols. Això ho hem dit repetidament, i qualsevol persona que hagi estat amb nosaltres doncs ho saben. I de fet, quan venia una visita nova a algú que fos del país que fos i em preguntaven alguna cosa sobre això, la família fugia tota i deia, et quedes tu amb ell? Això serà allò. I no, en aquest sentit, sí, hem fet molta pàtria en aquest sentit, i que la gent apreciés també el que ens passa, el que som i el que no podem ser.
0: Xavier, a nosaltres sempre ens agrada molt una manera d'entendre les coses, que és Catalunya allà on hi ha un català. I, per tant, un trosset de Catalunya és aquí a Johannesburg en aquest moment, i abans a tots els altres llocs. I si no, mireu la bandera que la té allà posada i que ho demostra molt clarament. Xavier, que mai Javier, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta entrada entre complicada en algun moment, però deliciosa alhora a l'Àfrica. Gràcies per agafar aquesta trucada al vol que hem fet i la sorpresa que hem tingut aquí amb l'Amboar, perquè ell també és de l'Àfrica, i curiosament ens hem quedat en el continent africà tot el programa avui. Moltes gràcies i una abraçada molt gran.
1: Moltes gràcies a vosaltres, i sereu benvinguts quan vingueu, Severí.
0: Bé, doncs... Doncs hem tornat de Sud-àfrica, no ha estat malament. Com
2: sí, sí, hem estat al costat, hem estat aquí al costat.
0: Hem estat aquí al costat, els dos aquí parlant amb Sud-àfrica, ell escoltant i jo preguntant. I ara sí que em toca preguntar-te per coses que ens afecten molt, que és la llengua. Amb la teva experiència venint de la Masica, amb la situació en què està, que tu dius, home, ja m'agradaria estar com el català, però el català li agradaria estar com altres idiomes, probablement, perquè està, estem com estem. Com ho veus?
2: Home, una mica preocupant. És a dir, jo crec que entre tots, socialment entre tots, hem de fer alguna cosa. És a dir, hem de salvaguardar la llengua, com sigui, hem de parlar sempre, hem de fer servir el català. És a dir, sempre, 24 hores. És l'única manera de normalitzar el català per salvaguardar-lo. És a dir, no hi ha una altra. Si no, correm el risc de que la llengua desaparegui. Mira, no cal anar molt lluny, la Catalunya Nord en una generació va desaparèixer el català.
0: Pràcticament.
2: Que és una llàstima. Una llengua que té una cultura, que té una civilització, que té una música, que té una gastronomia, que tot el que té Catalunya, entre tots, hem de tenir aquesta responsabilitat per salvaguardar-ho.
0: Escolta'm, has fet un missatge que semblaria una campanya, o s'assembla molt a una campanya que s'està fent aquí, que és mantinc el català. Tu, com a masic, fas mantinc el català?
2: Ah, sempre. Sempre 24 hores.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: I et trobes amb dificultats d'algú?
2: A vegades no et contesten en català, però no sé. Per exemple, quan vas a un bar a demanar un cafè amiet, doncs mira, em poses un cafè amiet, la gent a vegades no et contesta. És a dir, me puedes hablar en castellano? Bueno, pues cafè amiet, és que no és difícil. Són dues llengües que comparteixen la mateixa raó. Bon dia, és el mateix, és a dir, és fàcil. Fer un esforç per aprendre el català no costa. Per tant, entre tots hem de fer aquest esforç.
0: Aquest és un missatge que has de fer o que envies als catalanoparlants, als que viuen aquí que no són catalanoparlants i els que arriben també, no?, una miqueta.
2: Absolutament, els que arriben també. És a dir, la meva eina per poder interactuar amb la societat d'acollida és parlar la seva llengua. I és una mica també de tornar, d'agrair una mica la generositat de la societat d'acollida. És a dir, nosaltres sabem que tots que la societat catalana en general és molt acollidora, és molt acollidora.
0: Ens emocionem quan parleu en català aquells que arribeu.
2: Exacte. Llavors, que menys, és a dir, el mínim que podem fer és respectar i parlar amb la seva llengua i fer la nostra també.
0: No, és que és això, és que és la clau.
2: Nostra, exacte. Bueno, jo recomano llegir en català, escoltar la ràdio en català, veure la tele en català, llegir en català de tant en tant també, llegir la premsa en català, a poc a poc. De mica en mica anem omplint el nostre lèxic i així, a poc a poc, acabem aprenent la llengua.
0: Doncs m'agrada molt com a final del programa aquesta crida a fer-ho amb naturalitat, amb senzillesa, sense complicar-nos, sense buscar tres peus al gat, és fàcil. Tot això que has dit de fer i voluntat i intentar-ho i ja està. Escolta'm, jo crec que estaria molt bé, emocionant a més, sentir-te dir adéu al programa, però en amazic, sí, que és la teva altra llengua. Ens agradaria molt que ens diguessis alguna cosa en amazic per tancar el programa d'avui.
2: Ismet Suizma, a Janonar, aquí Catalunya Ràdio, en seu el català, en seu el M i a Besmenet Medici el català, així que moltes gràcies a tots.
0: Què has dit? Sí.
2: Bueno, he saludat a tots. Les he dit que estic en una ràdio catalana, de ràdio catalana, parlant de la importància d'aprendre el català. Així que fes-m'ho nostre, també.
0: Oh, que bo. Com es diu adéu en amazic?
2: Axcumdin.
0: Axcumdin?
2: Axcumdin.
0: Axcumdin.
2: Axcumdin.
0: Axcumdin i moltes gràcies.
2: I moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Mira, escolta'm, em veus la cara? Me'n vaig molt més content de com m'has trobat
2: pues
0: al
2: mira,
0: principi, eh?
2: Pues
0: això és un regal.
2: Només per això, i ja està.
0: Ha valgut la pena.
2: Vale, amb la bona feina es pot anar tot arreu.
0: Això és veritat. Doncs me'n vaig molt més... Gràcies, Eduard. Me'n vaig molt més content del com estava. Mira que estava enutjat i renegava pels racons. Ara no sé on vaig, perquè m'he posat aquí al mig d'això, que no sé si t'he sortit o no, però vaja, en qualsevol cas, ja em permetreu dir, visca el bon ànim, visca l'optimisme, visca la llengua, que vagi bé. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. El Sindicat de Llogateres de Madrid fa una crida a acampar a la Puerta del Sol per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys de la ciutat, a qui van expulsar del seu pis aquesta mateixa setmana. A la manifestació hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Els manifestants exigeixen l'aprovació del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Aldo Reverte és el portaveu del Sindicat de Llogateres.
2: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçada als esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen, perquè això no torni a passar. Per nosaltres no serà. Tots els partits polítics tenen el nostre text i tots els partits polítics s'han de comprometre amb aquestes reivindicacions de mínims.
1: Alguns dels manifestants que estan acampant a la Puerta del Sol de Madrid estan fent una crida també a repetir les mobilitzacions del 15M. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
3: Tender Loving Care és la gran guanyadora de la 74a edició del Festival de Cinema de Sant Sebastià. S'han dut 3 premis del palmarès de la secció oficial a la competició. Pel que fa a les produccions catalanes, 5 minutos más ha guanyat el premi al millor actor de repartiment. Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga, bona nit.
4: Bona nit. La pel·lícula de Mike Lee, una defensa aferrissada de la necessitat de tenir cura els uns als altres, s'han dut la Concha d'Or, el premi a la millor interpretació protagonista per a Kate O'Flynn, coneguda per la sèrie La Maldición de Widow's Bay, i el de millor guió. El premi de millor actriu és ex aequo amb la noruega Asta Kama August per Markens Gruda, Com creix la terra, que també s'endú el de millor fotografia. A continuació, Bian Jing, Frontera, una pel·lícula procedent de Hong Kong del cineasta Ap Biao, ha estat la gran sorpresa del palmarès amb el premi especial del jurat. La sueca Amanda Keller ha guanyat el premi a la millor direcció per Garrat Duvaimu, Tingues valor, una mena de western al gel de Lapònia amb paisatges bellíssims. I finalment, com dèieu, l'actor Javier Cámara ha celebrat el premi a la millor interpretació de repartiment per la producció catalana 5 minutos más, dirigida per Javier Ruiz Caldera a partir d'un guió de Berto Romero. Més enllà del palmarès de la secció oficial, La Bola Negra ha consolidat la seva història d'amor amb els espectadors amb el premi del públic. Marc Garriga, Catalunya Ràdio, Sant Sebastià.
1: Al centre d'Atenes hi ha hagut 6 morts, entre els quals una parella de lluna de mel, i 3 ferits en ensorrar-se un edifici de 3 plantes arran d'una explosió, probablement per una fuita de gas. Entre els morts hi ha 3 turistes nord-americans. Tot apunta que pertanyen a un grup que havia llogat un apartament per una estada curta a la capital grega. El sinistre ha tingut lloc al barri de Placa d'Atenes, a prop de l'Acròpolis i d'altres indrets molt visitats pels turistes. L'explosió també ha malmès els edificis veïns en un sinistre que l'alcalde d'Atenes ha qualificat de desastre.
3: Controvèrsia a Alemanya per la decisió d'un municipi regit per l'ultradreta, amb el suport dels democristians, de fer retirar les plaques en memòria de víctimes concretes del règim nazi. Es tracta del municipi de Heidenau, prop de Dresden, a Saxònia, on fa unes setmanes la ultradretana alternativa per Alemanya va ser la força més votada a la veïna Saxònia-Anhalt, a la mateixa regió d'Alemanya. Les plaques personalitzades són freqüents en ciutats alemanyes i també austríaques i es col·loquen on vivia o treballava la víctima que es vol homenatjar.
1: L'anomenada Porta de l'Infern ha enlluernat el correfoc de les festes de la Mercè aquest dissabte a la nit al Passeig de Gràcia. Es tracta d'una infraestructura de 14 metres d'amplada i 7 d'alçada dissenyada per l'artista Daniel Esteban, que ha acompanyat pràcticament tot el tram central d'aquesta avinguda. Era la novetat d'enguany i ha estat un dels grans reclams. Un cop els diables han encès la pirotècnia del portal, la trentena de colles han desfilat amb els seus diables, bèsties i dracs. L'espectacle ha concentrat milers de persones entre seguidors, barcelonins i turistes. I ara els esports, Alfons Gorina, bona nit.
5: Bona nit, en joc el debut del Barça a la Lliga CB al Palau Blaugrana contra el Corunya. Anem al Palau, Ernest Macià, bona nit.
6: Què tal, bona nit. Comença ara mateix el tercer quart d'aquest partit. És la primera jornada de la Lliga CB, 48 hores més tard que el Barça debutés a l'Eurolliga amb victòria. Ara mateix ho estaria fet davant del Corunya entrenat pel català Carles Marco. Marcador, Barça 52, Corunya 47. Ara hi ha triple de Justin Anderson, 55 a 47, guanya de 8 al Barça. Ernest Bassà, Catalunya Ràdio, Palau Blaugrana.
5: Gràcies, Ernest. Abans derrota del Manresa a la pista del Bilbao per 107 a 92. I en futbol tenim en joc a Wembley, l'Anglaterra-Espanya de la Lliga de les Nacions, enviat especial a Londres. Roger Arbusà, bona nit.
7: Bona nit. Ara mateix al minut 59 per la selecció espanyola guanya Anglaterra per 2 a 1 i en podrien ser 3 perquè Harry Kane ha fallat un penal. S'ha avançat Espanya amb un gol del jugador del Barça, Lamine Yamal, al minut 2, i abans del descans ho ha capgirat Anglaterra en el moment que marca ara mateix la selecció espanyola 2 a 2. Ara mateix aquí a Wembley dèiem que s'ha avançat Espanya, gol de Lamine, i ha empatat i ho ha capgirat Anglaterra, gol d'Anthony Gordon, un altre del Barça que ha culminat un contraatac i ha fet el segon Harry Kane amb una rematada de cap que ha desviat Marc Cucurella. Amb Espanya juguen 4 jugadors del Barça avui titulars, Lamine, Cubarsí, Rodri i Olmo, i n'havien de ser 5, però ha caigut Eric García, que ha sentit molèsties de l'escalfament, unes molèsties al genoll esquerre, en principi només són molèsties, i demà li faran proves. Roger Bosà, Catalunya Ràdio, Londres.
5: Gràcies, Roger.
0: Fins aquí les notícies.
8: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
8: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
9: Cada dissabte a les 11 de la nit...
0: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
9: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat.
10: Passem la setmana envoltats de notícies, de titulars, d'imatges, d'informació que no s'atura. Però per entendre bé l'actualitat, de vegades, el que cal és parar.
11: Amb els protagonistes i els millors experts, cada diumenge analitzarem l'actualitat de la setmana que deixem enrere i de la que tot just comença.
12: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
13: Farem un espectacle que ens hem inventat.
14: El Mic i els seus amics tornen a Mac Mac Mic, un espectacle de titelles, amb una gira que passa per Barcelona, Terrassa, Tarragona, Badalona i Manresa.
15: Serà molt xulo!
14: I aquestes festes de Nadal t'esperen al Sant Andreu Teatre de Barcelona. Que hi voldràs anar?
13: Sí.
14: Entrades ja disponibles. Consulta'n la informació al web del Super 3.
16: Solidaris, Mercè Folk.
17: I si paressin un moment... per respirar...

0: solidaris. Tothom té una història.
1: Hola, Raquel. Benvinguts als Solidaris. Avui arrenquem el programa des de Cornellà per conèixer la història de Raquel Manzano.
2: Passem?
3: Sí, sí, tant.
2: Molt bé.
1: La Raquel té 45 anys i és mare de l'Evelyn, que aviat farà 4 mesos. La Raquel té diagnosticada una discapacitat intel·lectual del 65% i sempre havia manifestat el seu desig de ser mare.
2: Quina cosa més bonica!
1: Avui als Solidaris ens acostem a una doble realitat. La primera és difícil de quantificar perquè no hi ha dades oficials. La de les dones amb discapacitat intel·lectual que, com la Raquel, han decidit ser mares. I la segona des d'una altra perspectiva. La dels fills amb pares que tenen algun tipus de discapacitat sensorial. Comencem per la història de la Raquel i la de l'entitat que l'acompanya. Som Fundació.

0: què és el més bonic de la maternitat?
1: Lo mío momento ahora es la Evelyn.
0: Amb què disfrutes amb ella?
1: En todo. Su sonrisa, su vida.
0: T'emociones, eh? Sí, sí. Quan parles d'ella. El part, tot, va anar bé?
1: Sí, sí, el parto fue muy rápido. Dos pujones y ya tenía.
0: Explica'm com és el dia a dia teu.
1: Pues yo con la niña pues me levanto como ella se levanta, preparo su bibi, le doy, la duermo otra vez y nos dormimos las dos. Y después hago las cosas de casa y tal otro.
0: Tens el teu company amb tu, són tasques compartides, t'ajuda?
1: Sí, yo estoy con la niña y él hace las... Si yo le puedo ayudar a alguna cosa de la casa, le ayudo, pero que más bien lo hace él.
0: Hi ha alguna cosa, Raquel, que et faci patir no poder fer sola com a mare?
1: Ara mismo no.
0: Ho pots assumir sí. Tot i amb tranquil·litat, més el suport que et puguin sí. Donar des de Som Fundació, no? Ara, clar, estàs centrada... tot el dia, no? L'Evelyn és molt petita, amb la criança. Abans de tenir-la, treballaves?
1: Sí.
0: On treballaves?
1: En hotel, en l'Union, que també tenia gent amb discapacitat, però era un treball ordinari. Cogien gent amb discapacitat i gent que no, però finalment ja cogien més gent amb discapacitat, perquè era de la 11.
0: Com a cambrera de
1: piso, sí. Me ponien com a piso, me ponien com a zones comunes.
0: I has pensat què passarà quan... acabi el procés de permís o...
1: Comenzó a buscarme otro trabajo y hacer otra vez como hacía antes, trabajar. Aunque mi cabeza esté, si la niña estaba bien o estaba mal en la guardería donde la lleve, pues mi cabeza estará en otro lado.
0: ¿Rebeu algun tipus de suport econòmic en aquest període?
1: No.
0: D'ajuda econòmica per
1: bueno, la criança? Bueno, la tengo la de la maternidad, bueno, la ayuda de maternidad es la única que tengo ahora mismo.

0: Som al Solidari, som a Catalunya Ràdio, parlant de la situació personal de la Raquel. Hem conegut també a la seva filla, l'Evelyn, de 3 mesos. Aviat en farà 4. També ens acompanya l'Estefania González, que és la seva referent social a l'entitat Som Fundació. Què tal, Estefania? Com estàs?
1: Molt bé.
0: Quants anys fa que coneixes a la Raquel? Em sembla que és una relació ja de molts anys, eh?
1: És llarga. Fa des de 2019... diria, fa prop de 7 anys que la conec i bueno, gràcies a aquesta relació, no, de confiança, ens permet apropar-nos amb ella i conèixer el que necessita, no?
0: Com la definiries a la Raquel? Perquè ara ens deia jo volia ser mare, vaig deixar de banda les pressions per aconseguir finalment el meu objectiu, no?
1: És el seu major desig. Tu coneixes a la Raquel i de primeres ella volia ser mare de sempre.
0: Com la definiries amb ella?
1: És molt bona persona. És molt bona persona, una persona també molt humil, molt generosa i que ens permet apropar-nos molt. Jo li agraeixo sempre a ella molt, que sempre ens et truca, no? Perdona que et molesti, perdona que tal. No, no, si estamos para esto, vull dir, si fos el cas que no cal un suport que tu estàs demanant, ja t'ho diríem, però fa molta feina personal, a més, també. Has de ser molt humil i molt, pues això, molt bona persona, molt generosa per demanar ajuda a coses que a tu t'agradaria també fer sola i que de vegades no pots, o perquè tens la dificultat, o perquè falten recursos, o la societat et diu que tu no pots.
0: No, és la lluita aquesta contra la pressió social, no?
1: Sí.
0: Cap a la diferència, no?
1: Evidentment, de vegades existeix dificultat, però de vegades existeix dificultat perquè no n'hi ha, perquè està plena de barreres i de dificultats a l'hora de poder fer una cosa que tu hauries de tenir el dret a poder fer-ho.
0: Què us demana la Raquel? Mm. I quin és el vostre paper, també, importantíssim, en aquests casos?
1: Nosaltres ajudem a la presa de decisions, a emprendre projectes de vida i, en definitiva, l'ajudem a portar la vida que ella ha escollit. I a més amb ella, ostres, vol una vida molt normalitzada, és que no està demanant res de l'altre món. Volia ser mare, abans de voler ser mare, o durant aquest desig, tenir una feina, no? Tenir una casa adaptada. I a més...
2: Viure aquí a Barcelona, també.
1: Viure a Barcelona, que ella ve de viure a Lleida, i és una persona molt, molt lluitadora, no?
0: Explica'm les tasques amb què li doneu suport, amb què l'ajudeu.
1: La Raquel, nosaltres som... Ella té una sentència judicial antiga. S'ha de fer la revisió de mesures, doncs quan sigui la farà, i es decidirà, no?, quins són els suports que ja necessita. Actualment som curadors econòmics. ¿Vale? Aquesta paraula ja no s'utilitza, però bueno, per entendre's, som curadors econòmics, però des de que té el desig de ser mare... s'han intensificat uns suports que per sentència actual no hi figuren. Quan faci l'entrevista, no? Ella ens ha demanat poder demanar més suport i més acompanyament o supervisió, el que es considera que necessita, adequar els suports una miqueta al seu cicle vital actual. Pues ara no està ja sola, és mare i curadora de la seva filla i necessita més suport que abans de ser-ho. Fins al moment, doncs, trobar feina, no?, trobar casa seva, una casa adaptada, adequada, segura, i en definitiva defensar els seus drets, no? Allà quan va amb la seva filla o ha volgut ser mare, s'ha trobat amb moltes dificultats, amb molt d'estigma, prejudicis, no? Sabràs fer-ho? I de vegades, quan dius la paraula discapacitat...
0: Pues... s'encenen alarmes, no?
1: Moltes vegades deixen de mirar-la, no?, i ens miren a nosaltres, a les professionals que l'acompanyem, com demanen respostes, no?
0: Com si tu no poguessis donar, no?, aquestes respostes, Raquel. Sí. Què és el més dur amb el que t'has trobat?
2: És que quan tu vas a un sitio, t'aigua a una clínica o al médico, lo que sea, tu vas ahí bien, lo explicas bien, pero cuando llegas la palabra discapacidad ya te tiran para atrás. Es que como si tu palabra no valiese o tú no vales para eso.
0: Menystinguda, ¿no?
2: Sí.
0: Clar, i lluitar contra això és que és dur.
1: És dur, és difícil, però aquesta és la meva feina també, la meva i la de les meves companyes. Som un equip de 5 professionals, 2 referents socials i 3 auxiliars socials que li donen suport a la presa de decisions i lluitem amb ella i per ella, per obrir portes i aconseguir suports d'ajuda a la criança també, no? Que no existeixen, a més, adaptades i adequades a dones amb discapacitat, en el seu cas, discapacitat intel·lectual, no? S'ha d'adaptar el vocabulari, ho hem de fer d'una manera més, més senzilla, més primària, si vols, més adequada i adaptada a ella.
0: Fins al 2021, les persones amb discapacitat eren incapacitades judicialment i se'ls assignava un tutor legal, no? El model actual és el de suport en comptes de tuteles, no? Clar, abans era això, no? Aquest tutor legal, ara, sortosament, les coses han canviat, no? És molt millor.
1: És molt millor i és com ha de ser, perquè nosaltres lluitem també per fomentar la seva autonomia. No la volem substituir, sols faltava, i menys ara que és mare, no?
0: Raquel, quan fas les visites al pediatre, com són aquestes visites? Et sents acollida, compresa?
2: Estoy bien recogida porque me dice lo que tengo que hacer, yo le hago, y cuando yo he ido con ellos han visto que todo lo estoy haciendo bien, no ni una pega.
0: Vosaltres feu aquest acompanyament, no?
1: Nosaltres fem l'acompanyament des dels inicis del desig de ser mare, tot el tema de la clínica, el tema de l'hospital...
0: Vau ser al part...
1: Entenc. Sí, sí, la meva companya Carme, auxiliar social, que també coneix la Raquel des de fa molt de temps, doncs va estar al part, li vam oferir la possibilitat i sí, sí, ens va trucar, vam estar atentes, la Carme presencialment, jo telefònicament, bueno, visquent una miqueta en directe aquella aventura, no? Aquell superdesig de la Raquel que s'estava fent realitat.

0: Fins fa només 6 anys, les dones amb discapacitat que havien estat incapacitades podien ser esterilitzades sense el seu consentiment. Estefania, tu coneixes casos d'aquests? Abans li preguntava a la Raquel per aquesta qüestió. Si coneixes casos, com ho han viscut, no? Aquest tema, no? De no poder ser ama, no? Del teu propi cos, no?
1: Clar, efectivament, és que al final passa per sobre de la teva voluntat, però per sobre, sobretot, del teu cos. I a nosaltres, a les dones, que ja ens diuen des de petites, si tu no ets mare, si en general, amb discapacitat o sense, és igual, si no ets mare, no ets una persona ni responsable, ni estàs completament realitzada. Pues elles igual, també, no? Tenen aquesta sensació, i quan han vulnerat el dret de poder decidir sobre el seu propi cos i han, no, mutat aquest dret, doncs imagina't, no? Ja sigui perquè les han operat o pastilles, no? Manipulant moltes vegades la seva voluntat i desig. I realment hem d'anar molt més enrere, no? Que puguin decidir, poden ser amb recursos i amb ajudes, o que puguin decidir o no, o potser no. Però no passis per sobre, no? No. Ficar-les en un quiròfan, per entendre'ns, no? I operar-les perquè no puguin ser mares.
0: Perquè, clar, són processos, això, que o passen per quiròfan, no? Com bé deies, o a nivell de pastilles, no?
1: Clar, sí, sí. Implanol, no? Amb una mena d'injecció que els hi posen perquè no puguin ser mares.
0: Les mares amb una discapacitat intel·lectual, Estefania, tenen la custòdia dels seus fills?
1: Tenen la custòdia dels seus fills, sí. Aquí tenim una mena de contradicció important, perquè el tema de la Raquel, actualment som assistents patrimonials, no? Però n'hi ha dones que som tutors absolutament, no? Assistents representatius, com si diguéssim. Oferim un suport en totes les àrees de la seva vida. Tenen una bateria de suports molt extensa, però tenen són tutores de les seves filles o fills. Llavors, clar, és com contradictori. Si ella necessita suport per anar al metge, suport, supervisió, per buscar feina, per fer coordinacions també amb els serveis on assisteix, per trobar serveis d'oci, per les relacions personals, és contradictori que tingui la custòdia de la seva filla, no? La cura absoluta d'ella. Aquí ha de ser molt, molt extens, molt intens el suport que l'equip social fa cap a les dones que atenem, per prevenir situacions, negligències, etc., cap a les persones, cap a les criatures. Ah. Llavors tenim moltes coordinacions amb escoles bressol, SADIA, pediatria, al col·le...
0: És el que t'anava a preguntar ara, no? Ens pot escoltar algú que digui, a veure, tot això està molt bé, però hi ha una línia vermella que és qui garanteix, no? Qui vella per l'interès superior del menor, no? Què responem, no?
1: És una gran responsabilitat, a més, perquè depèn de molts serveis, de nosaltres mateixos també, nosaltres mateixos qui coneixem aquesta situació, aquesta criatura d'adulta serà d'una manera o d'altra, no? I llavors hem de posar la mirada aquí. Jo sempre li dic a la Raquel o a les mares que tenc que ara hem de posar la criatura al centre i d'aquí partim.
0: Raquel, tu què diries a altres dones que com tu, amb aquest grau de discapacitat intel·lectual, vulguin ser mares? Quin missatge els hi donaries?
2: Yo creo que todo el mundo tiene que ser feliz y conseguir sus proyectos de vida como ellos quieren conseguirlo. Yo sé que cada discapacidad o como la persona son diferentes, pero nadie tiene que decir com tiene que vivir esa persona.
1: Això ningú t'hauria de dir com poder viure, quina vida vols, has escollit i vols emprendre, no? I que el que he dit abans, no? Que poder existeix una dificultat, potser li hem d'explicar les coses d'una manera diferent, adaptar-les, però amb ella i a qualsevol persona que tinguis davant, que poder té certa manera diferent de fer-ho. Quan la Raquel va tenir l'Evelyn a l'hospital, recordo que quan li anaven a donar l'alta, si és un part normal i tot està bé, donant l'alta a les 24 hores, no? 36 més o menys, i ens va mirar la llevadora i ens va dir, i ara què fareu? I ara què farà la Raquel a casa amb la nena? Dic, una pregunta, i que aquesta pregunta que viene, no? Què vols dir? No, pel tema de la discapacitat, escolta'm, és que dius que no sap donar un biberó. Escolta, ni ella ni jo ni nadie, no? No sap canviar un bolquer, però ni ella ni jo ni nadie. Si tu penses que s'ha de quedar una miqueta més ingressada per ensenyar-li això i quedar-nos tots tranquils, doncs fes-ho, però no me traslades a mi, no? La teva ansietat o la teva preocupació quan està a les teves mans treballa per això, no? Llavors es va quedar més temps ingressada per ensenyar-li una miqueta la cura de la criança, com un moment de fer un bebè si es posa malalt, si té febre, el tema del biberó, el tema del bolquer, el tema del malic, i també va tenir més seguiment a la CIR, al Centre d'Atenció a la Dona, amb el tema de l'embaràs, per poder resoldre dubtes, no?, i possibles coses que poden sorgir en el tema de l'embaràs.
0: Molt bé, falten recursos i tot plegat, però aquí la lluita, la guerra, és amb la mirada social, no?, cap a persones com la Raquel, no? Com es trenca aquesta mirada des de la superioritat, no?, des de l'estigma.
2: No te poden juzgar a una persona si no discapacitat, si no saps com és cada persona. Es verdad que me quedé, pero me enseñaron cómo dar el biberón, porque yo nunca había dado el biberón, pero me ayudaron cómo lo tenía que hacer por la mañana y por la tarde, pero anoche ya me dejaron sola porque lo sabía hacer. Y dice, como ya lo sabes hacer, al día siguiente tenemos la alta. Pero me quedé un día más para que me enseñaran cómo tenía que dar el biberón.
0: Doncs Raquel i Estefania, moltíssimes gràcies per rebre'ns a casa de la Raquel, en aquest cas. Molta sort, molts ànims amb aquesta nova etapa de la vida, que és la maternitat, i una abraçada molt gran. Tens una filla preciosa.
3: Sí.
0: Moltes gràcies.
3: Sí.
0: Que vagi bé.
3: Gràcies. Adéu.
4: Solidaris. Mercè Folch.
5: Jo crec que es qüestiona perquè es té la mentalitat de que no seran capaces, i és molt difícil ser una mare sense discapacitat.
4: Raquel Montlló, membre del grup de dones feministes de Dincat.
5: Doncs jo crec que la societat veu com impossible que puguis ser mare, que puguis arribar a cuidar una altra persona, saps? Si tu no et saps cuidar, que és la mentalitat que es té, que una mare amb discapacitat no es pot cuidar ella mateixa, doncs encara menys el fet de tenir un fill i després tot el que representa, saps? Cuidar-lo, és a dir, tot. Fins i tot després buscar feina o buscar altres coses que també et trobes més impediments. O fins i tot alguns metges et diuen que depèn del que tinguis, a dir, quina discapacitat tinguis, t'aconsellen no tenir fills. També aquest dret doncs està treballant, i tu no li pots treure l'oportunitat de ser mare. És que, clar, molta sensibilització i deixar que una persona amb discapacitat pugui parlar. Tenen molt a dir. El que passa que no se'ls dona la possibilitat de que puguin parlar.
6: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
0: Tot seguit volem conèixer la història d'una altra mare que també reivindica que la seva maternitat és com la de qualsevol dona. Hi ha parlat la nostra companya

0: aquest no em ve perquè...
1: Enyanya està allí.
0: No sé, ves-lo buscar.
2: Mira.
0: És que sabíem que la història de la Leia seria una miqueta complicada. Llavors buscàvem noms de guerreres. I ja.
3: Leia de Star Wars.
0: Leia de Star Wars.
3: Som en un pis que l'11 té la seva seu a Catalunya, situada a Barcelona, a prop de la plaça Espanya. El pis és com una llar qualsevol. Es fa servir per treballar l'autonomia de les persones amb discapacitat visual. Hi ha un menjador, una habitació de matrimoni, lavabo...
4: Aquí tenim la cuina, val? És una cuina completa. Té rentadora, secadora, rentavaixelles...
3: La Mar Sandón és tècnica en rehabilitació de l'11. Avui han quedat amb la Sabina per parlar de com li va el dia a dia amb la nena. Des que la Leia va començar a caminar, que sorgeixen nous reptes.
4: La importància, veritat, Sabina, de l'entrenament de l'oïda. I que la mare i el pare treballin l'oïda per localitzar d'on ve el so.
0: Clar. A casa, com tenim parquet, quan camina i així fa soroll, i a mi ja em basta. Però al carrer sí que porta un picarola de sabates.
4: Perquè si no ens podem trobar amb el risc de que et desaparegui i clar, a aquestes edats, encara que els hi diguis dona'm la mà, clar, volen jugar.
3: La Mar és la responsable del curs de puericultura que l'11 fa més de 25 anys que organitza per futurs pares i mares cecs o amb discapacitat visual greu.
4: Les inquietuds o els neguits que poden tenir, val, els hi ensenyem, els hi assessorem, dubtes que puguin tenir... Quan fem, per exemple, la sessió de que s'ha d'agafar el nadó, tenim ninos, val? Aleshores, com agafar-lo, com deixar-lo al bressol, si s'ha de fer el rotet, com l'han d'agafar... I, clar, la manera de fer-ho, com estan embarassats, val? La manera de fer-ho és fer-ho amb ninos i practicar-ho directament.
0: Hem après des de preparar un biberó, com gestionar el tema de medicació, canviar bolquers, vestir... el tema del bany, seguretat a casa per quan siguin més grans...
3: La prevenció al carrer és un dels temes que genera més interès.
4: Nosaltres, per exemple, sí que recomanem, clar, que no portin cotxet, perquè el cotxet és un perill, clar, el cotxet sempre va per davant, no? Aleshores, els hi recomanem que vagin amb motxilla...
0: A mi hi havia coses que em preocupaven, com podria ser sortir al carrer. Jo vaig fer porteig quan la Leia era bebè. Llavors pensava, ostres, i si vaig amb la nena a la motxilla i ensopego i caic al terra i tal, això sí que em feia por, però... Clar, després també pensava, quantes vegades has caigut quan vas pel carrer?
4: Al començament venen amb molt neguit i molta inseguretat i conforme van avançant el curs van veient que no és tan complicat. Des del moment...

0: el meu cas, que soc cega des de que tenia 4 anys, per mi no és un, no era un hàndicap, no? El ser cega i ser mare, perquè ja fa molts anys que soc cega. Llavors, per mi és una situació habitual i evidentment que cada dia estic aprenent coses noves, no? Però no em suposa un problema el fet de no veure-hi.
1: Sabeu que la llet artificial ha de portar la mesura exacta d'aigua i tot igual. Aleshores, sí que tenim unes xeringues que són alimentàries, que a l'embolo el marquem, val? Perquè sàpiguen exactament quina quantitat d'aigua han de posar.
2: Assegudes a la taula de la cuina, la Sabina i la Mar repassen com preparar un biberó o com prendre la temperatura amb el termòmetre.
0: Sí, però n'hi ha dues, no?
1: N'hi ha dues, sí. Estan dos i el tres.
0: Vale.
1: Val? Espera un moment, localitza bé on està el dos.
0: Dos i tres.
1: Ah, aquest és el dos, el primer, i el segon.
0: Val. Ah, bueno, vale.
1: Vale.
3: Sí, sí. Mira la temperatura. Tu temperatura és 36.0 grados.
2: També recorden els trucs per no equivocar-se a l'hora de donar la medicació a la criatura.
1: Tota xeringa té l'embolo, que és, i aleshores el que fem és que fem una marca, val? Per exemple, imagina't que has de marcar 5 mil·lilitres. Doncs aleshores obres la xeringa i quan l'embolo arriba a la marca del 5, el que fem és que amb un cúter mateix fem una marqueta perquè després el pare o la mare pugui amb la ungla saber on està el 5.
2: Li pregunto a la Sabina què fa quan es troba en una situació en què és indispensable un reconeixement visual a la seva filla. Per exemple, si a la Leia li surt una urticària a la pell.
0: Si tinc algú, jo què sé, la iaia, que li puc preguntar, escolta, això està vermell, o la veïna, o qui sigui, no? Gent de confiança, i segueixo sense tenir-ho clar, em vaig al pediatre.
2: Al carrer, la seva gran aliada és la gossa Pigall.
0: Si jo li dic a la veia, on està la Leia, l'anem a buscar. Això per mi és...

0: Una eina fantàstica, no? A veure, específicament no està entrenada per fer res específic. Vull dir, a l'escola no li ensenyen a buscar nens, per dir-ho així, no? Sí que, com a mamífers, entenc que hi ha un instint de protecció cap als petits i suposo que a la seva manera entén que és un cadell, no?, per dir-ho així.
1: La filla de la Sabina aviat farà 4 anys i ella, com a mare, ja no té les mateixes preocupacions que tenia quan era un nadó.
0: Jo que sé, el tema del menjar, la teoria és molt fàcil, però clar, després la vida real és diferent, no? Llavors sí que fem, quan hi ha moments de dubte, és socorro coco, i venen a casa, no?, amb el teu bebè i amb la situació real i et donen els tips, no?, que necessitis en aquell moment.
1: Per això a les famílies també els hi és molt útil poder compartir les seves vivències.
0: Al curs també venen pares que ja han sigut pares per compartir les seves experiències, no?
2: La gent fa moltes aportacions. Per exemple, el cas d'uns pares secs que van tenir bessonada, val? I en el moment del part, clar, doncs com els distingeixes, no? O sigui, i aleshores, doncs simplement amb una pulsareta que els hi vam posar, que li vam dir que posessin al peu per distingir, o el canyell hagués pogut ser amb un o l'altre.
0: Tema de menjar, tothom et deia, l'has de posar a la trona i que ella estigui sentada i tal, i per mi era molt més fàcil tenir-la a sobre amb la seva esquena, la meva panxa. Llavors, amb la mà esquerra li podia controlar les mans perquè no hi hagués, o sigui, un accident, no? I amb la dreta portar-li la cullera cap a la boca.
1: La Leia comença a ser conscient que la seva mare no la pot veure.
0: Tenim situacions on em diu, mama, mira, si està amb el patinet, per exemple, però hi ha altres vegades que sí que em ve a buscar i m'agafa la mà i em diu, mama, toca. I em posa la mà on, a la cosa que vol que toqui, no?, específicament.
1: I la Sabina té molt clar que no li vol transmetre pors. Per això reivindica viure la seva maternitat amb naturalitat. No vol ser mirada ni amb pena ni com una heroïna.
0: Hi ha vegades que quan estàs embarassada i algun fa el típic comentari de pobreta, cega i embarassada. O de preguntar-te, i ara com ho faràs per cuidar el nen, no? I és com, si tens aquests feedbacks, no?, de, i com faràs això, o com faràs no sé què, o com li donaràs de menjar, o com sortiràs al carrer, o com la portaràs a l'escola, o com la cuidaràs. Clar, al final és com que et fan sentir petit, per dir-ho d'alguna manera, no? O som superherois o som supermerdes. Perdó per l'expressió, no?
3: Va, jo compto tota mare.

0: Després de sentir les experiències de la Raquel i la Sabina com a mares, ara volem conèixer quina és la vivència dels fills de pares amb discapacitat, en concret amb una discapacitat sensorial. Esther Bertran, com estàs?
1: Què tal?
0: I Clàudia Morcillo, com va tot?
2: Hola, tot molt bé.

0: comencem per tu, Esther. Els teus pares són sords, no?
1: Sí, tots dos són sords. Des del naixement, és veritat que a mi mare creuen que va ser des del naixement, però ara una prematuritat, i el meu pare va ser una mica més gran, quan va tenir un o dos anys, probablement per una ototoxicitat d'un medicament que li va provocar per una meningitis.
0: Els teus pares ara estan jubilats, treballen...
1: Estan tots dos jubilats.
0: I tu a què et dediques, Esther?
1: Jo sóc metgessa de família.
0: Tu no tens cap problema auditiu. Clar, a quina edat diries que tu vas ser conscient que els teus pares tenien aquesta discapacitat? Què recordes?
1: Doncs realment ara mirant cap enrere crec que va ser bastant tard, perquè és veritat que jo no vaig créixer en cap moment amb la sensació de que els meus pares eren diferents ni que tenien cap discapacitat. Per mi els meus pares eren els meus pares.
0: I tant.
1: I sí que és veritat que va començar a cridar-me l'atenció quan em vaig començar a comparar amb les companyes de classe. Potser et diria als 10 anys, una mica més gran inclús potser, perquè és veritat que els meus pares també feien molta vida amb altres persones sordes, llavors jo anava cada cap de setmana a l'associació de sords i jo anava amb els fills de les persones sordes, que molts eren sords però d'altres eren oients, i allà jugàvem, feien vida, i els meus pares estaven amb els seus amics.
0: Clar.
1: Llavors per mi no era raro ni diferent, o sigui, simplement jo creixia amb uns pares normals i corrents.
0: Clar, tu naturalitzes, no? Aquella
1: exacte.
0: Situació.
1: Sí, sí.
0: Te'n recordes, durant la teva infantesa, que haguessis hagut d'ajudar els teus pares per aquesta qüestió, no? Per aquesta discapacitat sensorial?
1: Sí. Des de... jo crec que això li deu passar a la gran majoria o a tots els fills de persones sordes que són oients. Et comences a responsabilitzar molt aviat de coses que potser no li pertoquen a un nen petit, però de seguida comences a fer de traductor, comences a agafar trucades per fer gestions administratives, acompanyes els teus pares al metge. Llavors, sí que és veritat que això et dona un grau de maduresa molt aviat, però a la vegada també et fa assumir unes responsabilitats que potser no et toquen tan petit.
0: Entenc que de ben petita tu ja vas aprendre la llengua de signes, no?
1: Sí, de fet, cada cop que em pregunten, per mi la llengua de signes és el meu primer idioma. I els meus pares sempre m'ho diuen, sobretot ma mare, em diu, tu abans vas començar a signar i a parlar. Jo vaig parlar perquè la família del meu pare i la família de la meva mare són oients, llavors jo l'estímul auditiu sempre el vaig tenir, però és veritat que vaig començar abans a signar que a parlar.
0: Diries que la sordesa, Esther, és una discapacitat que pot resultar molt invisible?
1: Totalment. Totalment invisible. És una discapacitat que si tu pots veure qualsevol persona al carrer i no adonar-te que aquella persona potser no et respon un hola, bon dia, perquè no t'ha escoltat que li dius hola, bon dia. Llavors, és una discapacitat que està molt invisibilitzada i molt poc adaptada. La societat no està gens adaptada a aquesta discapacitat. Igual que d'altres potser són més visuals i es poden percebre abans, la sordesa és una discapacitat que passa molt, molt desapercebuda.
0: I això genera mals entesos, males interpretacions. Amb què t'has trobat?
1: Sens dubte, per exemple, això que et comentava, no? De que alguna persona t'aguanti la porta, per exemple, per passar a casa i et digui gràcies i no li tornis el de res, o al contrari, no? Li hagis de dir gràcies i potser no t'entengui. O quan vas a comprar, per exemple, que es dirigeixen a tu directament quan vas caminant i potser tu no et gires. I la gent fins i tot pot arribar a pensar quina persona tan maleducada, no? Sense plantejar-se en cap moment, és que potser aquesta persona no m'està escoltant. Llavors, en situacions així de la vida quotidiana, que s'hi troba tothom, clar, les persones sordes també s'hi troben i no són enteses fins que, pel que sigui, es giren o parlen, o per exemple vaig jo amb ells i dic, no, disculpa, és que és sord o és que és sorda. I llavors diuen, ah, sí, perdona. Però clar, fins que no passa això, o potser no passa, la gent no ho veu, no es visibilitza.
2: I el bebé está bien, pero ya se sabe.
3: Es que hay un 50% de posibilidades.
4: Yo voy a estar contigo todo el tiempo.
5: No te preocupes, vas a estar intentando.
4: Es que tengo que interpretar, no me puedo ir.
6: Mírame, Ángela, te vamos a ayudar, ¿vale?
7: La prueba no es concluyente, ¿vale? No nos dice si la niña oye o no oye.
0: L'any passat la pel·lícula sorda va voler retratar les barreres amb les que es troben les persones amb sordesa. Què et va semblar? Jo la vaig veure no fa gaire. Hi ha una escena, per exemple, que és quan la protagonista pareix, que allò és un guirigall, amb tots els metges i infermeres parlant alhora, el company de la protagonista dient, sisplau, necessito interpretar-la. No sé si et va semblar realista, no, també amb el teu entorn.
1: De fet, se'm posa la pell de gallina només de recordar-ho. Aquesta pel·lícula vaig anar a l'estrena amb els meus pares,
0: sí,
1: perquè vam fer amb els amics de SOS, o l'agrupació, més bé, va fer una estrena en un cinema. I ho van anar a veure persones sordes i famílies de persones sordes. I jo recordo anar a veure amb els meus pares i els seus amics i plorar, de dir, és tan real i és... Potser es veu molt dramatitzat, però la realitat és que les persones sordes tenen una barrera molt gran a la societat, i és que no es poden comunicar, i ningú es pot comunicar amb ells d'una manera sense barreres, diguéssim. Sí que et pots fer malabars per acabar d'entendre't, però sí que és veritat que no hi ha una comunicació fluida. I quan et trobes en situacions així, per exemple sanitàries, que és un exemple molt, molt prevalent, no hi ha una traducció, no et fan sentir part de l'entorn. I això és una barrera molt gran. La barrera de no sentir-te autònom i de no, que no et facin sentir autònom. Llavors a mi em va semblar una pel·lícula que realment posava molt en la pell a l'espectador del que és ser una persona sorda amb un entorn oient, i ser una persona oient també amb un entorn sord.
0: També ens acompanya la Clàudia. La Clàudia té un cas diferent, en aquest cas. Els teus pares són cecs,
1: sí,
0: no? Malgrat que parlem d'un altre tipus de discapacitat, t'has sentit...
6: M'he sentit molt, molt identificada, sobretot a la part de quan parlava de quan era ella nena. Jo, al final, no m'he juntat tant ara de gran, almenys, amb fills de persones amb discapacitat, i ella, tot el que ella anava explicant és com jo ho he viscut. Com anar cada cap de setmana ella a l'associació, jo anava a la 11. Com conviure en aquest ambient que per mi era tan normal, i després sentir com no era normal quan em comparava amb les meves companyes, exactament igual.
0: A què et dediques? Què fas, Clàudia?
6: Jo estudio. Ara començaré el quart any de traducció i interpretació a la Pompeu.
0: Els teus pares treballen?
6: La meva mare sí, el meu pare està incapacitat. La meva mare és cap de responsabilitat social, dona i diversitat a TMB, Transports Metropolitans de Barcelona.
0: I la ceguesa és de naixement?
6: No, la meva mare es va començar a quedar cega als 12 anys. Tot i que per mi sempre ha sigut persona amb ceguesa total, ella ha vist els colors, per exemple, que canvia moltíssim la discapacitat quan has vist que quan no has vist. I el meu pare, en canvi, s'ha anat quedant sec mentre jo vivia al món. Llavors he viscut com, per molt que sigui la mateixa discapacitat, he viscut dos processos completament distints. Per una part, la meva mare, que a la que jo he conegut ja sent cega, llavors...
0: Però el pare ha estat progressiu,
6: clar,
0: i per tant potser ha costat més això.
6: Clar, bueno, han sigut adaptacions distintes, perquè per la meva mare, com explicava la meva companya, no... Jo no he sentit al principi que hagués d'adaptar-me al món. Ha sigut quan jo m'he conegut al món, que és un món que no està adaptat, que jo sí que havia d'adaptar la meva realitat al món. Jo havia d'ajudar els meus pares, o havia d'informar, de reivindicar. Molts cops com sentia aquesta responsabilitat de tinc pares secs, però jo mentre era nena, fins que no vaig arribar com a ser conscient de, ostres, tens una mare que no hi veu, no vaig sentir que la meva realitat fos distinta.
0: De vegades és més la mirada externa, no? La pressió social a la diferència.
6: Completament. Com la gent també entén que tu has de sentir d'una manera, i potser per mi, saps, com que jo potser havia de sentir compassió pels meus pares, i per això era una nena més responsable, que havia crescut abans, que pues, era més madura per la meva edat, quan en realitat jo he sigut nena, adolescent i jove, que ha fet tot el que li ha rotat, i pues, si he hagut de deixar algú a meitat del terra i els meus pares s'han ensopegat, ha sigut així. No he sigut més responsable perquè els meus pares no hi vaguessin. I jo sempre he estat rebent comentaris des de fora de... Doncs segurament tu ets una nena molt responsable, perquè com els teus pares no hi veuen, els has d'ajudar molt i has de... Sí, els ajudo, però no perquè... No, no sé com explicar-ho.
0: No és una crossa.
6: Clar.
0: No és una crossa.
6: Sí, sí.
0: Us heu sentit a dir molts tòpics, per exemple? Clàudia, no sé si tens germans o no.
6: Sí, tinc un germà petit.
0: Tens un germà petit, no? A casa, no? Devíeu ser molt endreçats, perquè, clar, si els pares no hi veuen, potser ens
6: sí.
0: ho pegaran i cauran, no? Aquest tipus de coses, al final, de les dinàmiques familiars que tu estaves dient ara mateix, que estaven absolutament normalitzades, no? Però des de fora i des del desconeixement, això no es veu així.
6: Sí. Jo soc una persona molt desendreçada. El meu germà també, però no em guanya. I els meus pares s'han ensopegat moltíssims cops, s'han fet mal moltíssims cops per calaixos que m'he deixat obert i pues, han fet mal, o roba per al terra, de tot. No he sigut diferent en aquest sentit. He intentat treballar el meu desordre perquè l'havia de treballar, no mai perquè els meus pares siguin secs. Mm. Però és veritat que sempre he rebut comentaris de en què se sobreentenia que jo era molt endreçada perquè els meus pares eren secs i res més fora de la realitat.
0: Mm. Pel que fa a les cures, què podíem fer, què no podíem fer?
6: Els meus pares, bueno, la meva mare sempre ha dit des que soc petita que ella ens ha fet absolutament de tot, que sí, cuinar, posar-nos crema, dutxar-nos, absolutament tot. L'única cosa que no ha fet ella mai ha sigut tallar-nos les ungles, perquè li feia por. Llavors, pues, em tallaven les ungles la meva àvia. Però entre ells es repartien les feines de les tasques de la casa. El meu pare, tot el que era cuinar a la planxa, o de més, la meva mare potser netejava més, i pues, s'anaven organitzant i mai ens ha calgut ajuda externa.
0: Sempre els heu pogut plantejar, tant Esther com Clàudia, els vostres dubtes, les vostres pors, no? Perquè al final, quan s'és conscient, no? De, tot i que parlem de normalització absoluta, no? Però també quan s'és conscient de la discapacitat en comparació al que passa doncs, amb els entorns o el que passava als entorns, heu pogut parlar-ne a casa, compartir aquestes inquietuds, si és que hi eren?
1: Cert. Sí, jo crec que en el meu cas sí, i de fet els meus pares sempre han sigut molt conscients, probablement perquè han crescut en un entorn o en una família que era oient. Llavors jo crec que ells sempre han sigut molt conscients de que si jo era oient, que no sabien si seria oient o no, que hi hauria una sèrie de coses que probablement m'haurien d'explicar, no? O que haurien de tenir converses amb mi. I sempre que he tingut inquietuds, sempre, sí que és veritat que els hi he dit, i han sigut sempre molt assertius a l'hora de parlar amb mi, d'intentar resoldre els meus dubtes, d'intentar que em sentís el més còmode possible.
0: Quins dubtes teníeu? Quines pors teníeu?
1: Jo, per exemple, una por molt gran era que els meus pares no poguessin, ara que estic fora de casa, que els meus pares no poguessin, per exemple, trucar-me un dia si tenen una emergència. Sí que és veritat que avui en dia hi ha videotrucades, hi ha missatges instantanis, hi ha qualsevol tipus de comunicació que ha facilitat moltíssim la vida de les persones sordes. Però a mi una de les pors era això, no poder, que ells no es poguessin comunicar, per exemple, amb un servei d'emergències, o que no es poguessin comunicar amb mi en algun moment donat. Llavors aquesta ha sigut una de les pors que jo sempre els hi he plantejat.
0: Clàudia, en el teu cas?
6: Jo és que quan era petita, per ser-te honesta, em feia una mica de vergonya tenir pares secs. I quan anava pel carrer em feia vergonya que em veiessin, perquè més d'un cop havia escoltat comentaris o coses com un nen preguntar-li al seu pare per què aquesta dona porta un pal, que no es diu pal, es diu bastó. Llavors em feia molta vergonya petita i jo sí que sento que potser sent petita hi havia una mica de falta de referents de persones o nens amb la meva situació, perquè jo sabia que m'estaven passant coses però no els hi podia posar nom. Llavors jo sabia que no estava bé perquè jo quan estava amb els meus pares estava excel·lent. Jo he tingut una infantesa superfeliç. Però després sortir al carrer en certs moments sí que em feia una mica de cosa, però per als altres, no per mi, o pels meus pares. Pel que em diguessin o per com em miressin. Llavors és algo que jo entenia que estava malament, però no, com tampoc sabia posar paraules, jo no ho vaig gestionar molt de petit amb els meus pares, ni vaig parlar. Ara ja sí que sent gran, a mi m'encanta parlar amb els meus pares i pues, a vegades sí que parlem i reflexionem i sí que ja sent més gran ho hem parlat. Sent petita sí que va ser una mica dur això de sentir-se diferent.
0: Tu amb la mare, si no tinc mal entès, viatges bastant.
6: Sí, bueno, amb els dos viatjo moltíssim, però sí, ens agrada moltíssim viatjar. A ells especialment, i mínim un viatge a l'any sí que fem, des de que som ben petits. Perquè quan érem més petits el meu pare veia més, llavors ens ho podíem, més o menys ens ho podíem permetre. Ara que els dos han perdut vista, doncs, qui estem allà com més pendents de més som el meu germà i jo. Perquè jo crec que a dia d'avui una persona cega, sola, no sé si podria viatjar.
0: Hi ha coses que no podeu compartir, per exemple, no? Aquesta entrevista els pares no la podran sentir, o les imatges d'una pel·lícula, per exemple, Clàudia, o sí. Si fas alguna presentació, el que sigui, no? Això com es porta?
1: Bueno, sí que és veritat que jo comparteixo molt amb els meus pares totes les coses que faig, les coses que escolto, les coses que hi trobo que sóc una mica al seu micròfon, no? I els hi explico. Per exemple, el fet d'avui venir aquí i fer això, i probablement el dia que s'escolti a la ràdio els hi faré d'intèrpret i els hi traduiré en aquell mateix moment.
0: Clàudia.
6: Jo parlant amb els meus pares m'explicaven com és veritat que ells es perden una gran part de la realitat perquè al final el factor visual té molt pes. Però jo sempre he intentat compartir amb els meus pares. Per exemple, al col·legi cada trimestre portàvem un dossier amb dibuixos, sent petits, dibuixos que fèiem molt lletjos. Però jo li agafava la mà al dit a la meva mare i li anava resseguint per on estava el dibuix, com perquè la meva mare també, evidentment, no rebrà igual que una persona que ho veu. Però que jo, en certa manera, a la meva manera, sempre he intentat compartir tot a la meva mare. Veiem una... Bueno, la meva mare i el meu pare també, ara. Veiem una pel·lícula i sempre diuen que jo audiodescric molt bé les pel·lícules perquè des de petita porto audiodescrivint pel·lícules. Ara cada cop ha millorat molt i hi ha moltes més pel·lícules audiodescrites, però encara manca moltes pel·lícules i si volem veure una pel·lícula l'audiodescric jo o el meu germà i ho gaudim igual.
0: Llegeixes braille?
6: No, em sé algunes lletres, però voldria aprendre.
0: Per acabar, Esther i Clàudia, amb què creieu que ens falta millorar com a societat? Això per entendre, finalment, no, totes les diversitats, hem dedicat al programa, no, a aquestes maternitats diverses. Què creieu que s'hauria de millorar?
1: Jo, en el meu cas, trobo que falten intèrprets, sobretot a l'administració pública, i trobo que l'accessibilitat i l'autonomia d'una persona ha de prevaldre per sobre de qualsevol cosa, i que una persona sorda no pugui anar al metge a fer-se entendre i sentir que entén el que li diu el metge o les recomanacions que li dona, o anar al banc o fer una tasca administrativa i no poder tenir un intèrpret, em sembla una cosa molt important a millorar.
0: Clàudia.
6: Jo també diria que tot el que s'està fent nou molts cops no incorpora la perspectiva de discapacitat i, per exemple, tecnologies que tant ajuden en hi ha certs aspectes en què no favoreixen en res. Per exemple, ara tots els electrodomèstics, les plaques d'inducció, els forns els estan fent tàctils i la meva mare ha d'estar contactant amb l'ONCE perquè li facin adaptacions en comptes de crear plaques que tinguin en compte que si fas una
0: amb relleu,
6: pantalla,
0: no?
6: Clar, una pantalla tàctil no ho trobarà una persona cega. O això, doncs, hi ha moltíssimes webs o aplicacions que no són accessibles encara al voiceover del mòbil. Jo diria més aviat això, sí.
0: Doncs Esther Bertran i Clàudia Morcillo, gràcies per passar avui pel programa i per explicar-nos la vostra experiència com a filles de pares, en aquest cas amb discapacitat sensorial. Una abraçada, que vagi molt bé i espero que agradi aquesta entrevista a casa.
1: Gràcies, també, per donar-nos veu.
8: Solidaris, Mercè Folch. Cada dissabte a les 10 de la nit i sempre disponible a la plataforma 3CAT.

Amb les experiències de l'Esther i la Clàudia acabem, a la redacció i producció Mònica Roca i Sandra Novillo, a la part tècnica Josep Forns, José Luis Santiso i Dani Expósito. Gràcies per seguir-nos, que vagi bé fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. La manifestació d'avui a Madrid per protestar contra el desnonament de la Mari Carmen, la dona de 87 anys a la ciutat a qui van expulsar del seu pis, acaba amb una acampada a la Puerta del Sol. El sindicat de llogateres ha fet una crida a continuar amb la protesta i passar-hi la nit, i a hores d'ara ja hi ha desenes de tendes de campanya plantades. A la manifestació hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Els manifestants han exigit l'aprovació del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. Anem fins a Madrid amb l'Alba Gil.
2: És el so de les claus que han fet sonar les milers de persones que han recorregut el centre de Madrid a crits de Mari Carmen es queda, una manifestació multitudinària per exigir al govern espanyol mesures dràstiques contra la crisi de l'habitatge. Prorroguin els contractes, que es congelin els preus i es prohibeixin els desnonaments. Aldo Reverte és portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
3: I ara és moment de que el govern de Pedro Sánchez demostri si està alçant els esdeveniments i aprovi el reial decret Mari Carmen perquè això no torni a passar.
2: Una marxa que afegeix encara més pressió al PSOE perquè porti dimarts al Consell de Ministres el decret que negocia correcuita amb la resta de forces polítiques, també amb Junts, amb el risc que les exigències d'uns socis facin saltar els altres de l'acord.
1: Més notícies amb la Maria Costa.
4: El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta, fins i tot els que han tramitat una petició d'asil encara que no s'hagin resolt els seus expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha confirmat, ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
5: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
4: Avui una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid.
1: Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí a 7 dies a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
6: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord, però aquest que presenten no és acceptable.
1: La Xina ho ha criticat en un discurs a l'ONU que ha representat un final abrupte a la lluna de mel escenificada aquesta setmana amb la visita del president Xi Jinping a Washington. El president xinès també ha instat als Estats Units a deixar d'amenaçar Cuba i aixecar-li el bloqueig, una petició a la qual s'ha afegit el líder de la diplomàcia russa.
4: I els estats de Nova York i de Nova Jersey es troben en estat d'emergència davant l'arribada d'una gran tempesta amb risc d'inundacions i talls de llum a la zona afectada, on viuen milions de persones, 10 milions de persones, hi ha pluges i vents de gran intensitat, de manera que s'han interromput els serveis de transport i s'han cancel·lat els esdeveniments a l'aire lliure.
1: El magnat Bill Gates alerta que la intel·ligència artificial en males mans pot causar la mort de 1.000 milions de persones. S'afegeix d'aquesta manera a la llista de magnats de la tecnologia que expressen en públic els riscos que comporta.
7: Sens dubte, la intel·ligència artificial pot desencadenar esdeveniments que podrien causar 1.000 milions de morts. Tot i que és difícil que arribem a un risc del 100%, no hi ha hagut mai una arma tan poderosa com la combinació de persones amb males intencions amb les eines més avançades de la intel·ligència artificial.
1: L'advertiment alarmant de Bill Gates sobre els perills de la intel·ligència artificial busca esperonar la intervenció dels poders públics a l'hora de regular aquesta tecnologia per evitar que sigui el sector qui s'autoreguli. Així ho ha dit a 3cat.info Josep Maria Ganyet, enginyer informàtic per la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en intel·ligència artificial.
8: D'organismes estatals o supraestatals que el que facin és regular a nivell internacional el desplegament i l'ús de la intel·ligència artificial, com ja hi és en el cas de l'energia nuclear o en el cas de les armes o dels desenvolupaments bacteriològics.
1: I ara als esports, Alfons Corina, bona nit.
6: Bona nit, marxem al Palau Blaugrana per saber com ha acabat el debut del Barça a la Lliga ACB. Ernest Macià, bona nit.
9: Bona nit, en victòria. El Barça ha guanyat 119-101 davant del Coruña, un dels equips que acaba de pujar de la segona categoria del bàsquet espanyol. 16 punts de Tyrese Martin tanquen una setmana en ple de victòries pel Barça, tant el debut a Europa com el debut a la Lliga ACB. Ernest Macià, Catalunya Ràdio, Palau Blaugrana.
6: Hi ha la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, Lamine Yamal i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. Cubarsí, Rodri i Lamine han jugat els 90 minuts, Olmon ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín no ha jugat i Eric García ha estat baixa d'última hora per unes molèsties. Demà li faran proves al genoll esquerre.
0: Fins aquí les notícies.
10: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
11: 94.011 94011 de la sèrie 5.
10: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
12: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
13: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
14: Ciutadans de Catalunya.
15: No us ho creureu. És més fàcil del que et penses.
16: Sorpresa.
17: Així que som-hi. A practicar.
18: T'acompanyeu?
13: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. En 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.

0: L'Ofici de Viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
1: Avui a l'Ofici de Viure saps allò que hauries de fer, però no ho fas. Deixar feines importants per després, malgrat les conseqüències. No complir amb les pròpies promeses. Escollir persones i hàbits que ens fan mal. Fer plans que mai no durem a terme. Entendre el problema, però no actuar per solucionar-ho. No és mandra ni falta de voluntat, és acràsia, o el que és el mateix. Quan saps que has de fer una cosa però ets incapaç de fer-la, quan fas una que no et convé, tot i que n'ets conscient que no et convé. És un terme encunyat pels grecs que vol dir falta d'autocontrol o impotència amb un mateix. El teu cervell busca la satisfacció immediata en lloc del benefici a llarg termini. I no hi podem fer res aparentment, tot i que som conscients del cost que tindrà, per exemple, no endreçar la casa o menjar-nos aquell croissant o estar amb la tauleta o el mòbil fins a les tantes de la nit. És un conflicte que atrapa la nostra ment entre el que vol a llarg termini i el que necessita sentir ara mateix. Bé, sovint es parla de procrastinació, i n'hem parlat molt en aquest programa, o es confon amb la mandra i ens fa sentir malament, ens angoixem, ens enfadem amb nosaltres per no fer el que sabem que hem de fer o triar sovint allò que no ens convé. La bona notícia és que hi podem posar remei i fer que la nostra ment surti d'aquesta gàbia.

0: Pablo Picasso. Deixa només per demà el que estiguis disposat a deixar sense fer quan et moris.
1: Avui, doncs, parlem de l'acràsia i de tot el que suposa, amb el benentès que hi podem donar altres noms, no?, i que potser tampoc cal etiquetar-ho d'aquesta manera, però sí la sensació, saber què hem de fer i no fer-ho. Amb Sílvia Caballol, Thaís Casals, psicòlogues, senyores, gràcies per ser amb nosaltres. Benvingudes. D'aquí uns instants s'incorporarà Sílvia Severino. Vosaltres com ho etiqueteu, això? De què estem parlant per vosaltres, eh? Perquè ja hem dit que pot rebre molts noms.
2: Certament pot rebre molts noms. De fet, jo quan estudiava a la universitat ens parlaven de dos termes, de tres, que es poden una mica solapar. Un era la búlia, no sé si te'n recordes, que era aquell no voler fer les coses, aquella apatia, que era el no poder fer les coses, no puc, no perquè no vulgui, sinó és que realment no puc, l'anedònia, no? Aquesta tal... I veig que va fent com un gir i van apareixent la procrastinació, va aparèixer més tard, ara l'acràsia, i és veritat que els límits cada vegada se solapen més i es fan més difusos, no? Però realment jo crec que el fons de la qüestió és aquest etern dilema entre l'obligació i la devoció, no? Mai millor dit. És a dir, entre aquest ser el que em convé, entre la voluntat i el que finalment executem, és a dir, l'acció, entre aquesta cognició i finalment el que es materialitza en la conducta, no? I aquí hi ha tota una sèrie de processos aquí al mig que poden estar obstaculitzant això. Però evidentment són temes que són importants que surtin, perquè realment l'acràsia, tot i que és un comportament normal, perquè la supervivència ens fa valorar més el que és immediat, el plaer immediat, que no algo hipotètic futur, encara que sigui positiu. Però és bo perquè si deixo d'anar al metge, perquè em fa mandra, em fumo una altra cigarreta, tot i que sé que no em convé. Persevero en una relació tòxica, tot i que sé que no és bona per mi, tot i així el torno a perdonar. Quan aquesta acràsia, o fica-li l'etiqueta que vulguis, està afectant les relacions, la salut, el benestar, la felicitat, que és per mi l'horitzó de tota persona humana que viu, doncs aquí és un problema que val la pena veure causes, conseqüències i possible manera de reconduir-ho, tot això.
1: Perquè, és clar, Sílvia Caballola, en el cas dels hàbits, no? Per exemple, hi ha hàbits que no són bons per la salut, no? Que sabem que no ens convenen, però tot i així, no? Com, per
2: els
1: exemple,
2: mantenim.
1: Fumar. Sí.
2: Clar. Des d'una perspectiva neurològica, més neurològica, quan tu ja tens un hàbit instaurat, vols dir que ja tens un circuit neuronal que tu ja l'has reforçat. Clar, canviar això és molt difícil, perquè vol dir executar una conducta que no és la teva pròpia i repetir-la fins fer-la tan dominant com aquell hàbit ho era. I això no és fàcil. És possible perquè hi ha plasticitat cognitiva, però no és fàcil, no ens enganyarem. És a dir, no és senzill. Però és possible dintre d'una perspectiva tant psicològica com també neurològica.
1: Estem ja parlant d'addiccions o no només?
2: Jo crec que l'acràsia no entraria en una addicció, tot i que podria desembocar. Pensa que és un terme que és com la febre, l'acràsia. És a dir, la poden provocar moltíssimes coses, des de trastorns de l'estat d'ànim, des de TDAH, des de... És a dir, conflueix, és concomitant amb moltes coses, l'acràsia. No és una entitat clínica com a tal, tot i que pot arribar a ser-ho, però no és una entitat, és una manera de funcionar nostra, que ja és molt pròpia, és molt heredada, però hi ha persones que la tenen més cultivada, diguem-ne, no l'han reforçada molt, aquesta acràsia. Per circuits, alteracions de circuit de la recompensa, és a dir, no tot és ambiental, hi ha una part genètica, hi ha gent que té una activació especial del circuit de la recompensa i això els fa més propensos a l'acràsia i més propenses a les addiccions, també. Hi ha cervells que són potencialment més addictes que d'altres i això és així. Però ambientalment també hi ha un pes important i llavors hi ha un pes en el que nosaltres també podem fer. Hi ha diversos plans, no?, en els que podem parlar.
1: Acràsia és la manca d'autocontrol, falta de voluntat, fa que actuem en contra dels nostres interessos o del que sabem que és el que ens convé, tal com dèiem, literalment significa falta de poder o impotència sobre un mateix i pot provocar força malestar a l'hora d'afrontar el dilema de saber què hem de fer o de voler-ho fer, però acabant fent tot el contrari per una temptació immediata. És que tot això m'imagino que la facultat tampoc ho va estudiar exactament així a la Thaís Casals.
3: Bueno, de fet, ja fa molts anys que...
1: Ja no te'n recordes.
3: No, no me'n recordo, i al final recordem més la pràctica, no? L'exercici de la pràctica diària de treballar amb persones i de veure doncs, que molts clients o pacients es troben en aquesta situació del voler, del tenir què, no? Allò que he de fer, però el no poder, no? I ho parlava molt bé la Sílvia, no? I crec que ha tocat els temes claus, no? del que parlarem durant aquesta estona. I jo això ho he vist a la meva pràctica, no? Entre, per exemple, no? en l'àmbit laboral, concretament. Per exemple, jo vull fer això, puc fer, però tinc la motivació per fer-ho, o sigui, passo l'acció. Quanta gent hi ha que té aquelles competències, que té aquells coneixements, però potser a vegades no passa l'acció. I és aquesta part, no?, de cràsia, de dir què em falta per donar un pas endavant quan vull fer un canvi laboral, quan vull fer... o quan assumeixo un lideratge, i a vegades ens fa aquella por que ens paralitza, no?, per entrar també la part de les emocions. I també em sembla molt interessant, no?, comentava la Sílvia, aquesta part, no?, jo des de la psicologia gestalt també, no?, aquesta part d'entre... I també, no?, des del psicoanàlisi, que es parla del superjo, no?, d'allò que hauríem de fer, no?, d'aquells deures que hem de fer, hauries d'estudiar, hauries de treballar, has de ser més responsable, t'has de llevar d'hora, no?, tantíssimes coses, has de fer dieta, has de... No?
2: Franco Di, el conflicte entre el jo i el superjo.
3: Clar, entre aquest superjo i després a l'allò que és la part més instintiva, no?, que ens fa estar
2: les
3: més amb lo immediat, no?, amb lo divertit, amb allò que ens porta un plaer més ràpid, no? I sempre estem amb aquesta dicotomia, i hi haurà persones, com deia la Sílvia, no?, que potser tenen una tendència, sigui per genètica o sigui, jo crec molt amb el factor ambiental, no?, que tinc una tendència a aquest superjo, a que sigui molt més gran i a treballar o accionar aquest superjo i anar cobrint allò que s'espera d'elles, i en altres persones que tenen doncs, més tendència a anar a lo immediat. I aquí és on hem de treballar.
1: Sí, tu fas alguna diferència amb la procrastinació? Perquè, de fet, la procrastinació podríem dir que és un efecte de la crisi.
3: Sí, és un efecte. Potser la procrastinació, o sigui, és allò com mai acabes de fer, no? O sigui, ja ho faré, mai acabes de fer. En el cas de la crisi, potser és no faig això, però faig una altra cosa. Hi ha gent que es perd amb... He de fer això, però acabo accionant molts altres temes abans d'afrontar la pròpia dificultat.
1: Sí, TDAH, de vegades.
3: Que la procrastinació també no deixa de ser aquesta... Hem de veure què hi ha al rerefons. O sigui, quina és la dificultat amb la que es troba aquella persona real perquè no fa aquella acció, que a vegades fins i tot és inconscient, eh? Un no és conscient que no està fent aquella acció.
1: De tota manera, amb la llista aquesta tan gran que has fet, Thaís Casals, de coses que creiem tots que hauríem de fer però que no fem, a més o menys ens hi podem incloure tots amb alguna d'elles, no?
2: Sí. La checklist, en marcaríem unes quantes, eh?
1: O sigui que ens hauríem de relaxar una mica, potser, no?
2: Bueno, és que pensa que estem en un món que ho afavoreix molt, eh? És a dir, vivim amb la immediatesa, amb l'estímul constant, tenim molt reforçada la dopamina. La dopamina, el circuit dopaminèrgic, el tenim superdesenvolupat, i això juga precisament en contra d'això que estem parlant. És a dir, clar, l'ambient ho està afavorint, i si a sobre ja tens certa predisposició genètica i una certa predisposició de l'espècie que som, de la nostra herència evolutiva, bueno, tenim el maig.
1: N'hi ha prou ara per entrar a les xarxes socials ara mateix un moment, i vosaltres hi sou també, Sílvia Cavallol i Thaís Casals, i veure tot allò que hauríem d'estar fent i no estem fent.
2: No estem fent.
1: Hauríem d'estar fent per la nostra salut, física, o que hauríem d'estar consumint.
3: I a més és la paradoxa, no?, les xarxes, ara que parlem de les xarxes, la paradoxa entre el que hauríem de fer i no estem fent, i després també com ens quedem abduïts amb la immediatesa, per exemple, dels Reels, no?, que és aquesta part de buscar com una recompensa immediata. O sigui, que és que aquí com que estem parlant, no?, de xarxa, però estem parlant de conceptes diferents, no?
2: Sí. M'agradaria fer un incís sobre la procrastinació. Estic d'acord amb ella. Jo la procrastinació la diferència de la cràcia per la voluntat. És a dir, la persona que procrastina ho vol fer i ho posposa, no?, i espera l'últim moment, però bueno, ho fa. La cràcia jo l'entenc més com un no poder. És a dir, no és una persona que que no és responsable o que poder ho va posposant, bueno, vull dir, més com més relaxant, no? Sinó que realment no pot. És a dir, li falten recursos, és a dir, ho sap, té la voluntat de fer-ho i no ho fa. Perquè no pot, no? És com més contundent, no? La crasi, així la percebo jo, perquè són constructes que, bueno, tenen un punt d'abstracció, tot i que els concretem en la pràctica, no? Però bueno, tenen, si ens posem puristes, les definicions tenen un punt, no? I és això, no? Aquest component del no poder, que això ho desmarca del punt moralista. És a dir, no és que jo... sigui un gandul o un abúlic, no vull, passo. Molt típic dels adolescents, no? Passo. I això no és un comportament acràtic, és a dir, jo no puc. És a dir, em falten recursos, no puc. Estic enganxat a la dopamina, a la immediatesa, al que sigui. Soc massa perfeccionista o soc insegur i penso que no em sortirà bé i jo mateix em boicotejo i m'incapacito i no puc. Per tant, important per mi... desvincular-ho d'aquest component moralista i posar-ho bé en terreny psicològic, no?
1: Sí, de fet, en la psicologia clínica, com es diu la Sílvia Cabaé-Ballol, l'acràsia s'estudia com l'origen de patologies més complexes, tal com dèiem abans, com les addiccions o el trastorn de la conducta alimentària o el control d'impulsos.
2: Clar, és que l'acràsia està molt vinculada amb la regulació de les emocions, és a dir, aquí hi ha un problema de regulació d'emocions, de presa de decisions, de control del circuit dopaminèrgic, és a dir... realment no és que... no és algo teu de dir és que no em dóna la gana, no? Estem en un comportament de l'espectre de la conducta, no? Desafiant o rebel o una anedònia més típica de les depressions. No, és per anar fent el diagnòstic una mica diferencial, no? Anar acotant una mica més, així com ho entenc, però hi ha diferències entre segons quin any has estudiat, segons els criteris, però...
1: Perquè podria ser un diagnòstic, o sigui, tu, Sílvia, podries diagnosticar acràsia?
2: No, quasi bé sempre hi ha concomitant alguna cosa més, perquè l'acràsia, així volant lliure, acaba donant tota una problemàtica emocional, relacional... Normalment no la trobes així en estar pur. Hi ha entitats clíniques que estan al DSM-4 i jo mai les he vist com a tal allà escrites de manual. Quasi bé totes estan solapades, concomitants amb problemes de personalitat de l'eix 2 o... És a dir, trobar una acràsia així lo suficientment greu perquè sigui un trastorn i que no hagi degenerat en un... no sé, en un problema emocional, en un problema de límit, en un problema de... o que no sigui conseqüència de un TDA, un tema... No. És a dir, així sola, jo diria que no. No sé si és possible, però jo no ho he vist mai.
1: En psicologia també parleu d'inconsistència temporal o dinàmica, que és la tendència a preferir recompenses immediates en lloc de beneficis més grans a llarg termini i que ens porta a contradir les nostres primeres intencions i que va una mica en la línia del que ens comentava abans la Thaís Casals, que com a coach, que entre altres coses també ajuda a aconseguir objectius, no? Els teus clients deu ser el pa de cada dia.
3: Sí, totalment, no? I això lliga també, no, amb la infància o a vegades aquesta necessitat, no, de cobrir, valga, no, la redundància, no, les necessitats més immediates, no? I que tendim a anar cobrint les necessitats immediates, però també hem de tenir aquesta mirada com més a mig llarg termini, veure allò que ens convé més i, no, tenir com aquesta part més estratègica, ja sigui, no, jo que treballo més amb l'àmbit laboral o també, doncs, no sé, amb l'àmbit de la salut, no? Molts cops tendim a lo immediat, que pot ser, abans parlava de Sílvia, no?, de fumar, o en el cas de l'alimentació, però després veiem que és saludable per nosaltres, doncs més a mig llarg termini, aquí falta, doncs, aquesta part de voluntat, de cuidar-se, no?, d'una mirada com més enllà, no? No únicament a curt termini, que és la mirada molts cops del nen, no?, de l'infant, de l'adolescent, no?, d'aquesta mirada recompensa immediata, i que això s'ha de treballar, no?, ja també en edats primàries, no?, d'anar treballant, doncs, aquesta part de la frustració que ens suposa quan no aconseguim un objectiu, sí. Sostenir aquesta frustració, sostenir la ràbia, sostenir la tristesa que ens pot provocar el no assolir els nostres reptes, i persistir, que també, no, és interessant poder persistir, doncs, amb les accions per acabar assolint el que volem, o també modulant la conducta, que també en parlàvem abans, no? Perquè acabi sent un hàbit.
1: Com ho feu compatible en un programa en què hem parlat tant de la importància de viure el present? Com ho faríeu compatible, Sílvia Caballol, amb aquest planificar el futur, veure-hi a llarg termini, amb viure el present?
2: És una forma de viure el present, també. És a dir, està clar que no som no m'agrada utilitzar l'expressió perquè algú es pot ofondre, però vull dir, no som com plantes o animalets, no? que gaudim d'allò mateix. És a dir, tenim capacitat de projectar-nos en el futur, d'il·lusionar-nos en el futur, de motivar-nos en el futur, i aquestes motivacions, il·lusions i expectatives, tot i que són futures, ens estan fent feliços en el present. El problema és que, clar, és el que deia, no? Nosaltres primitivament, per sobreviure, la immediatesa era el més important. És a dir, no era la felicitat el més important. El més important era sobreviure i perpetuar. Llavors, els mecanismes automàtics de recompensa immediata, de fugida, d'atac, són els que tenim més ancestrals, no? Però clar, no som només això. I si volem ser feliços, hem de superar la supervivència i començar el que és el creixement, no?, personal, que et dona una felicitat no tant de pic, no tant de dopamina, però molt més sòlida, una felicitat molt més arrelada. Per tant, jo, projectant-me en el futur i fent allò que sé que he de fer, això em dona una felicitat present.
1: Per exemple, quan...
2: Però es necessita recursos.
1: Sí, per exemple, un d'ells, no? Viure d'acord amb els teus valors seria un d'ells?
2: Jo els recursos els... És a dir, tu pots pensar i raonar i fer-te mil justificacions de per què això és bo fer-ho així, i tot i així no fer-ho. Tu pots estar en una relació tòxica i perdonar la teva parella perquè el malestar de sentir-te sola i haver de tornar a reconstruir la teva vida i haver de buscar, vés a saber qui, et fa que en aquell moment diguis, saps què? O la baixa autoestima. És a dir, no n'hi ha prou amb un exercici cognitiu conscient. Jo crec que calen estratègies. És a dir, estratègies contundents de regulació emocional, de treball. És a dir, no n'hi ha només en fer-se una checklist de coses positives o inclús fer-se una construcció mental, tot i que siguem molt forts cognitivament, a vegades no serà suficient només això.
1: Sí.
2: Farà falta gasolina cognitiva forta per poder superar aquest bucle, en el que a vegades estem.
1: Thaís?
3: Sí, jo crec que, tornant a la teva pregunta, no? Jo crec que és trobar l'equilibri entre el present i el futur, no? O allò que esperem, no?, com a finalitat, no? Que també sempre tenim aquesta mirada, no? Per posar exemples concrets, aquella persona que estudia una carrera o aquell que vol millorar la seva condició física i s'apunta al gimnàs. O sigui, potser hi ha una finalitat, però el present també vol dir que hauria d'anar al gimnàs o que, no?, o que tinc exàmens, que he d'estudiar, que és el punt com de dolor també d'aquesta part, no?, que a vegades intentem saltar aquesta part per dir, això em costa molt i no ho faig, però hi ha com un equilibri entre allò que acabarà sent, que és una carrera, que és un estat no?, físic,
2: però
3: com
2: també
3: volem.
2: Llavors, aquí, també hi ha aquell component d'aprendre a disfrutar de les coses del present. És a dir, tu pots anar a treballar dient quina... D'acord? I pots anar treballant dient, doncs escolta, jo vull disfrutar de la meva feina. Vull disfrutar de les coses petites de la feina. És a dir, també hi ha un component de... No ho faig tot per sacrifici, és a dir, inclús en el sacrifici. Un hi pot trobar un gran goig, una gran bondat, no? Això és una mica...
1: Sí, com ara, sí, aquí podríem teològica. Treure, efectivament,
2: dir,
1: un titular.
2: Pots atacar en diverses línies, és a dir, pots atacar des de la via de la reestructuració emocional, reforçar circuits neurals, tal, però també pots treballar en el moment present intentant que cada cosa que fas intentis gaudir-la al màxim possible, inclús les situacions que ens puguin semblar...
1: Sí, la veritat és que crida l'atenció, Sílvia. O sigui,
2: crec que es pot abordar
1: que el sacrifici el puguem viure d'aquesta manera,
2: és
1: efectivament.
2: És molt catòlic,
1: És inevitable,
2: sí,
1: que connecta
2: sé,
1: una mica.
2: Ho sé, però...
1: Clar, a mi,
2: però
1: quan jo era petit, a mi em deien els escolapis que, clar, que ens havíem de sacrificar en aquesta vida.
2: Però és que en la donació i en el sacrifici, i això està demostrat científicament, hi ha un gran goig, també. I hi ha persones que potser marxaran sense haver-ho descobert.
1: Prenem nota, Sílvia. Això donaria per un programa sencer.
2: En una altra ocasió, potser.
1: Avui a l'Ofici de Viure estem parlant, però, de l'acràsia. Saps el que hauries de fer, però no ho fas, amb Sílvia Caballol, Taís Casals i Sílvia Severino, que fa uns minuts que s'ha incorporat en aquesta taula. Benvinguda, Sílvia.
2: Gràcies
1: per ser amb nosaltres. De vegades el trànsit a Barcelona, a l'entrada a Barcelona, no és fàcil, eh? De fet, cada cop és més difícil, cada cop és més complicada, oi? Sí. Tu em pots donar bona fe, ara, eh?
2: Jo en dono bona fe. Ha canviat molt Barcelona.
0: Aristòtil. Considero més valent qui conquista els seus desitjos que qui conquista els seus enemics, ja que la victòria més dura és la victòria sobre un mateix.
1: Walter Mischel va fer un experiment als anys 70. Deixaven soles criatures amb un caramel sobre la taula uns minuts. Si no se'l menjaven, els en donarien un altre. És a dir, havien de lluitar contra l'acràsia o obtenir satisfacció instantània. Alguns se'ls van menjar immediatament i d'altres van haver de fer mans i mànigues per no fer-ho. Del seguiment posterior a les criatures es va veure que les que s'havien pogut autocontrolar i resistir a l'acràsia tendien a obtenir millors notes acadèmiques, menys índex de massa corporal i un èxit més gran, un èxit social, en l'etapa adulta. Què en penses, Sílvia, d'aquest estudi, que el deus conèixer bé?
2: Sí, el conec bé perquè els he mostrat molt, els meus estudiants, és algo que després obrim debat i en parlem, però que també, molt més tard, es va descobrir, no?, noves informacions i van dir que l'entorn i com l'adult donàvem la recompensa a aquests nens, hi havia nens que s'esperaven i d'altres que no s'esperaven. És a dir, si el meu fill sap que jo li dic espera't un moment i després t'ho donaré i jo he reforçat això, el nen s'esperarà a poder-se menjar el caramel. Si jo li dic al meu fill espera't i t'ho donaré, s'espera i després no ocorreix, doncs aleshores aquest nen tindrà tendència, me'l menjo perquè sé que després no passa res. I això és el que es va descobrir el 2000, crec que va ser 18, no? Que es va dir que com l'educació familiar, com el context i com l'entorn havien vist que hi havia altres variables que era la figura de l'adult.
4: Clar, i de fet, acaba reforçant clar aquests mecanismes de la total recompensa. Si en reforces un o en reforces uns altres, aquí estàs generant possibles conductes més acràtiques o no, en funció de, des de la infància, quin model educatiu de recompensa has fet.

0: una recompensa.
1: Si
0: tinguéssim, aquí, no és una conseqüència,
1: si tinguéssim un budista entre nosaltres, ens diria, home, estàs generant bon karma. I des d'una altra perspectiva, la Sílvia Cavallola ens en donaria una altra, no? També.
2: Acceptem però, que és un joc.
3: Però
2: acceptem que és com un joc.
3: Matisaria
2: que no perquè juguis bé tu, guanyes.
3: És veritat que els nens obtenen recompenses que són molt tangibles.
1: Sí, Sílvia, sisplau, si et pots posar davant del micròfon, que tot i que tens molta experiència als mitjans...
3: sempre m'ho diuen.
1: Val, com que et mous tant, com que és tan expressiva, és inevitable que de vegades...
3: Sí, sóc expansiva a tope. Doncs, coi, ara ja... Ah, però els adults tenim l'avantatge de que les recompenses, malgrat no siguin tan objectives, tu pots tenir una recompensa de saber que has fet les coses bé, malgrat el resultat no sigui el socialment o l'objectivament esperable. I amb això també hem de jugar. És a dir, la reestructuració cognitiva que ens fem nosaltres, de dir, escolta, doncs això, aquesta... Nosaltres, quan sabem per un bé futur, ja sabem que la probabilitat no és del 100%. Però tot i així ho fem amb aquelles ganes i aquella il·lusió. I tot i així, si no ho aconseguim, això no ens ha de fer anul·lar el circuit que hem potenciat, no? Sinó dir, escolta, he fet les coses bé. Em sento orgullós, em sento bé, no? I això també val. També val.
2: El participar, no?
3: Oi? Sí.
2: En
3: sí,
2: aquest de participar, volien el caramel.
3: Jo he participat molt a la vida.
1: Mm-hmm. La vida és justa, Sílvia?
3: No ho sé si aquesta és la missió de la vida.
1: Sí,
3: jo intento ser-ho. Mm-hmm. La vida és com és, assaig i error. Les espècies, l'evolució, tot és com una cosa imprevisible.
1: Sí, que el concepte de justícia seria més aviat humà, no? Seria nostre, racional, però que la vida va més enllà de la justícia.
3: La vida és molt perfecta tal com és. És imprevisible, és lo maco de la vida. Però la justícia sí, crec que és una qualitat més, un constructe més humà, i que nosaltres el garantim, i nosaltres també veiem que és per nosaltres just i no just, que la justícia com a tal és un constructe que qui és just, Déu nostre Senyor.
1: La crasi es coneix des de l'època grega, quan els filòsofs la van classificar segons el que es fixa en la part racional o el que ells consideraven que quedava traïda pel desig. Sòcrates assegurava que no és debilitat sinó ignorància i negava, de fet, l'existència de la crasi. A la Sílvia Severino abans en parlàvem, Sílvia, abans que arribessis, i ens deien tant la Sílvia com la Thais que no recordaven exactament si a la carrera havien estudiat el terme o no. No, la Sílvia ens deia que no. A tu quan et vas interessar pel concepte?
4: Jo tampoc, ni a magisteri ni a psicologia el vaig estudiar.
1: Val.
4: No. I ha sigut més d'adulta, clar, la pròpia recerca d'un mateix de buscar, però dins de les carreres no.
1: I ara mateix, però internament, amb els teus pacients, l'utilitzes, no l'utilitzes, fa servir altres termes, perquè també parlàvem de la moda, de la procrastinació.
4: Sí, jo personalment utilitzo termes molt senzills perquè m'agrada que m'entenguin molt bé, no? I els intento explicar com si fossin alumnes meus d'escola i desfragmentar-ho. Sí que entra la procrastinació, com has dit, i l'apatia, que hi ha una certa apatia envers tot, no? I potser m'arriba molts més ara per l'apatia.
1: Com ho dius això, sí? O sigui, sí. Creus que hi ha una apatia generalitzada? No estàs utilitzant aquesta expressió, però ja ens entenem.
4: Sí, sí, no ho vull generalitzar, no? Però molts dels pacients que ara estan arriben per una certa apatia, no? Que és aquesta manca de desig que jo els veig més.
3: Com mancar la prevalència moltíssim.
4: Sí, molt, molt. I és el... no gaudeixo i entren en un sentit de culpabilitat. Això és el que jo em trobo més, no? I com a tal intento no focalitzar-me molt en constructes, sinó que entenguin quin és el procés en el que estan, on estan i com busquem solucions.
1: Exacte. O sigui, perdona, quan arriben, Sílvia, per ser més específics, és aquest no gaudeixo, no tinc ganes, no tinc esma per res, no? Més o menys seria això?
4: Sí. Sí. I
1: sense tenir depressió, no necessàriament, eh?
4: No. I no han d'estar tristos, tampoc. O sigui, és no tinc desig.
0: Es confon com una mica com el que la psicologia en deia amb la distímia.
4: Sí.
0: És a dir, no arriba a ser una depressió,
4: no.
0: Però és aquest estat d'anedònia, d'incapacitat de sentir plaer per coses que abans et produïen plaer, aquesta búlia de no voler fer res, aquesta apatia, no? I això sí que s'ha augmentat molt en els adolescents, però una cosa bàrbara, eh?
4: Molt.
0: I això ha de ser ambiental, perquè la genètica tot no ho pot explicar. Llavors ha de ser doncs, aquesta cultura de la immediatesa, de reforçament immediat del circuit de dopamina, perquè si no, no m'ho explico.
4: Sí, de fet diuen que està molt vinculat també al FOMO.

0: no? Aquesta que no es volen perdre res,
1: les xarxes,
0: total. I aleshores, clar, arriben moments que el no fer res i el disfrutar de coses que potser no són tan intenses també s'ha convertit com, i ara què faig? No?
2: Val, o sigui, que per tant, té un vincle, creus, amb les xarxes socials, amb l'ús de les xarxes socials.
0: Amb les xarxes, per mi, seria més amb el dispositiu, perquè no tot és la xarxa.
1: Sí, la pantalla.
0: Sí.
1: I aquesta vida que portem, tot immediatesa, tot coses, em fa feliç comprar-me un vestit, me'l compro. No estalvio per comprar-me, no, avui tot, avui ja ho tinc. Compres per Amazon, el dia següent ho tinc a casa. Clar, la dopamina, però el que no sap la gent és que aquesta dopamina et fa feliç un pic, però no et dona felicitat estable.
0: És, i tapa.
1: Sí, tapa amb mascara, total.
0: Sí.
2: I aleshores, per exemple, un projecte a mi, no sé, recordo, no? Quan era petit em podia fer il·lusió una excursió, no? Per exemple, o anar a veure el mar, no? Tot això m'estàs dient ara que tu detectes que tu no els hi podries dir.
0: Mira,
2: aquest...
0: ara que m'has dit, quan eres... Algo que feia, mira, les col·leccions de... No? Les col·leccions de cromos.
1: Sí,
0: cromos,
1: sí,
0: havíem
1: sí,
0: fet
1: sí.
0: Tota la vida, no?
2: Sí.
0: I quan no tenies els últims, era, bueno, canviaves, intentaves canviar amb els nens de més amunt, del cicle superior, no? I ara, des de que fan una col·lecció, quasi la poden sol·licitar via internet.
1: Però quina gràcia té això, eh?
0: I dius, no, això no és una col·lecció, no? I aquesta immediatesa que estem parlant està en moltes esferes i ja, per mi, s'ha convertit en tot, no? És a dir, em vull aprimar 15 quilos i no tinc la cultura d'anar al gimnàs, de fer dieta i de cuidar-me, perquè al final m'estic intoxicant a menjar, que m'estic engreixant.
1: Però és que els cervells estan canviant, el que diu l'efecte Flynn, és a dir, clar, els cervells ja no són com eren abans. No, és a dir, les intel·ligències que abans predominava ara cauen en picat. Ara hi ha més resolució, més agilitat mental, que en diuen, de processament ràpid,
0: molt
1: però,
0: visual,
1: però menys analítics, sí, molt menys, és a dir... Què està passant? És a dir, les estructures cerebrals estan canviant. Vull dir que l'ambient no és innocu. És a dir, està creant efectes permanents en les generacions, en els cervells, en l'anatomia, fisiologia cerebral. És brutal. I la gent no n'és prou conscient del perill de tot això.
0: Però han sortit evidències la setmana passada. Estàvem parlant de l'informe PISA,
1: però no ens escolten.
0: Clar, però
1: no
0: estan dient les comprensions han baixat. La comprensió lectora dels nostres alumnes, dels adolescents joves, ha baixat. Clar. I, en canvi, augmenta tot el que és visual. Perquè, clar, estan
1: però
0: a 3 i 4
1: pantalles.
0: Això
1: és el sistema productiu, la venda, la publicitat, els flaixos, això és el que ven. Llavors, és el que s'ha potenciat.
2: I aleshores,
1: però un cost, eh?
2: Amb aquests pacients que dius, Sílvia Severino, que cada cop en veus més, no? Que no tenen esma per res, no? Que costa molt que facin coses, que s'hi posin, que s'arremanguin, com se'ls pot fer recuperar la il·lusió?
0: Ha arribat una onada. Per mi, el primer que faig és que aturar, no? Connectar, que quan he arribat crec que estava parlant molt de lo que és connectar amb les emocions, què estic sentint, no? La regulació emocional, connectar, per mi és molt important, és un treball pilar, no? I regulació emocional no vol dir engullir-me, callar-me i estic contingut, no, regulació
1: tècniques,
0: vol dir analitzar-ho, aturar-me, veure què és el que necessito i me serveix molt descartar, què és el que no vull, no? Descartem i anem a buscar cap a on caminem. I sobretot, fugir de la culpa, perquè tothom ens diu què és el que hem de trobar, què és el que hem de sentir, què és el que hem d'aconseguir, quan hem d'arribar aquí, quan tal, no? I fugir molt de la culpa, que entra molt dins de tota aquesta onada que ens ve ara.
1: Totalment, no? Totalment.
0: Molt culpabilitzant.
3: Sí, jo volia introduir, a part de l'apatia, no?, que estàveu parlant, jo el que sí que em trobo, perquè molts cops doncs, els meus clients, el meu... No? Generalment volen un canvi, volen fer aquest procés de canvi, la il·lusió hi és, la necessitat hi és, però molts cops el que passa és que no saben com o no ho poden fer, o i aquí parlem de creences, no? Creences limitants que no se senten capaços de fer un canvi, que tenen por al canvi, por al rebuig, i tot això fa que també es vagin apagant o no passin a l'acció, perquè o bé no saben quin és el camí que han de seguir, no saben quin és el següent pas, i això és el que treballem, no?, de pas a pas o de fer accions més petites, perquè potser l'acció que veuen és tan gran que els paralitza, no? I aquesta pròpia paralització doncs, fa que la persona doncs, no es vegi capaç d'assumir aquell nou repte, sigui el repte que sigui.
1: Avui dia hi ha moltes tècniques validades amb unes taxes d'èxit altes que si s'apliquen de forma correcta poden generar canvis, i això és una esperança. El que passa que molta gent o no les coneix o potser no van a demanar ajuda.
0: És molt
3: clar, hi ha com el punt cec, no?, que parlem en psicologia, dia que un mateix no es veu que és el que el limita. Mm. Diu, això ja ho he intentat, no? I això ja ho he fet, i això també, i m'han dit que no, i sembla que jo ho he aprovat tot, però sempre hi ha una escletxa que podem trobar el camí per aquella escletxa que un mateix no ho veu. O sigui, tots tenim un punt sec de nosaltres mateixos que no veiem i que els altres ens ho veuen.
0: I els fets reflexionar molt sobre què ha funcionat i què no ha funcionat. És algo que m'agrada molt distingir, no? Això ha funcionat, què no ha funcionat. I quan arribem a aquest punt que tu deies de revisem les nostres creences, anem pas a pas per arribar a una meta, no? No ho veiem tot tan gran, també és aturar-nos, no? I aquí on estem ara, sobretot anar a poc a poc i fer petits passos. És a dir, això ho veig una muntanya molt gran. Arribar al que comentaves, no? Al final d'una carrera. Vale. Quines accions puc començar a prendre ara?
1: I petites recompenses en les petites fites del camí. Clar, és a dir, hi ha tota una sèrie d'estratègies.
0: No? I faig una petita, no? És a dir, he de fer un article i ara no me'n veig a cor. Molt bé, podem obrir ja el correu, podem començar a llegir, podem refer recerca,
1: exacte.
0: Petits passos.
1: Faig només 10 minuts, també ho pots acotar per temps. I després em prenc aquella rajola de xocolata que tant m'agrada, no? No ho sé, és a dir, hi ha estratègies.
0: Sí,
1: aquestes són una mica estratègies a toc, eh? Però jo sóc més partidària de les estratègies més a llarg termini, no? Aquestes d'estratègies de regulació emocional, reestructuració cognitiva, aquestes que són més matxacones i necessiten més sessions. Però aquestes a toc són molt útils, també. És a dir, fragmentar problemes en subproblemes, tasques en subtasques, petites recompenses per fites que vas arribant, com els jocs aquests de recompensa del mòbil, que ho saben fer superbé. Nosaltres també ho hem de saber fer així, no?
3: I ara em feia pensar, Gaspar, amb un exemple molt concret, personal, no? Que fa 20 anys, gairebé 20 anys, que vaig deixar de fumar. Fumava molt, no?
0: Bé.
3: I tinc moltes amistats que encara fumen. I era allò que mai em vaig plantejar com a objectiu. Perquè a vegades el que fem és, no fumaré mai més. Ja ho deixo demà i ja no fumaré mai més. I va ser com una mica casual, no? Vaig dir, mira, només per avui no fumaré.
2: I va ser,
3: només per avui. Sí? O sigui, em vaig llevar un dia, me'n vaig anar a dormir, vaig dir, no sé si anar a comprar tabac o no comprar, vaig decidir no comprar-ne, o sigui, que és molt immediat.
2: I tu ja sabies que ho passaries malament.
3: Òbviament, sí, no sabia quin grau, que és passar pel punt de dolor, que en aquell cas era també, no?, que s'ha part de l'addicció, perquè fumava bastant. Llavors, aquells primers dies era, només per avui no fumaré, podia sostenir
2: llavors,
3: un dia.
2: Llavors l'endemà era també només avui.
3: Només per avui no fumaré.
2: Un dia.
3: Només un dia. Només per avui no fumaré. Clar, i la recompensa és que hi ha un punt que acaba pesant més els 5 dies que portes,
1: exacte,
3: que no torna a fumar. Llavors hi ha moments claus, la vida social, el cafè...
1: Et dona cert plaer.
3: Llavors, és com un exemple molt concret que tots passem per un punt de dolor, que és, no, en aquest cas, el mono físic i social, i en altres casos és l'època d'exàmens. Mm-hmm. Avui tinc examen, doncs no, avui estudiaré, demà estudiaré. Però d'aquí un mes estaré celebrant amb els amics que hem acabat examen.
1: I projectes, i et projectes en aquell moment de felicitat i goig, i això també és bo, no?
3: I de fet, fa 20 anys, que jo a vegades inclús dic, no sé si tornaré a fumar mai més a la meva vida, però puc dir que fa 20 anys que no fumo.
2: I quan estàs en un ambient de persones
3: ara
2: que fumen...
3: Ara, si parlo, mira, com que em venen ganes. Imagina't, fa 20 anys.
1: No, però sé que...
0: I ja està.
3: No, però sé que avui no fumaré.
1: No fumaré.
3: Ja ho veuré
1: un dia.
2: Aquí l'estudi ho tens malament, eh? Sí. Antigament no. Antigament
3: però és un exemple que al final
2: tabac,
3: és veritat que a vegades parlem molt des de, com des de la teoria o des de, bueno, com a professionals, també del que vivim, però
0: també
3: és vàlid que parlem com a persones, no? Que també hem fet el nostre procés.
0: I que no hi ha receptes mèdiques. És a dir, no el que val per mi, val per tu.
1: Hi pot haver molt plaer, també. I, de fet, molts problemes psicològics són precisament per aquest plaer a l'autocontrol, eh? Com l'anorèxia, coses així, no? Que els hi dona plaer al tenir control sobre les situacions. Seria com el contrari de la gràcia.
3: El control i el descontrol, no?
1: És a dir, aquest control que el porten fins a l'accés, no? O gent que els hi agrada pràctiques...
0: És a les 12 quan...
2: Estàs parlant... Pràctiques serien pràctiques sexuals, sí, com el sadomasoquisme.
1: En el dolor, en l'autocontrol, en l'altra banda de la moneda, així com hem fet diagnòstic diferencial, també m'agrada veure els contrapunts, no? També hi pot haver plaer, no?, en aquest autocontrol, perquè en aquesta part deuen haver potenciat més uns altres circuits neurals que tenen com a dominants i que fan que en l'autocontrol hi trobin seguretat, hi trobin protecció, hi trobin... se senten vius, etcètera, etcètera. Vull dir que ja el contrapunt existeix.
0: Tanquem parèntesis. Sí. Però han caminat a les 12, sí, i és tema... que és a l'anar a dormir. També procrastinem molt anar a dormir. Eh? Oh.
2: Saber, val, val, o sigui, saber que hauríem d'anar a dormir d'hora, no? Però continuem enganxats a la sèrie, o al mòbil, o... Sí, sí. Val, també.
0: També.
2: I per acabar, què passa quan la persona... a més, se sent culpable, eh? Perquè vosaltres dieu, es tracta, clar, de no flagelar-nos, de no retreure'ns aquesta falta de voluntat contínuament, mirar-nos amb amor, mirar-nos amb comprensió, eh? Per tant, us hi dic perquè aquesta acràsia pot anar lligada a sentiments de culpabilitat.
0: I tant, sí, sí.
3: Totalment.
1: Precisament, l'acràsia es diferencia d'altres coses perquè va acompanyat d'aquest sentiment, perquè l'acràtic vol fer-ho. És a dir, sap que ho ha de fer, sap que és el que li convé, és a dir, té el judici ja fet i no ho fa. Amb això genera com... sí, com certa...
0: el mateix internament és un cas,
1: l'autoestima de dir...
2: Quina influència té, efectivament, en l'autoestima? Perquè, clar, la persona que va repetint aquesta conducta durant molt de temps i durant anys, no? potser es veu afectada la seva autoestima.
1: T'has sentit dèbil. És a dir, com que no pots governar-te tu mateix, com que no tinc control sobre la meva voluntat, no? Això és com... com et resta llibertat, no? I percebre-ho és dur.
2: Sí, tu, Sílvia,
1: et sents una marioneta.
2: Tu dones importància a la força de voluntat, a l'anomenada força de voluntat? Antigament se'n parlava molt.
1: Jo, més que la força de voluntat com a tal, que sona molt catòlic, però sí que...
2: Precisament per això t'ho preguntava.
1: Sí. Però sí.
2: Sí. I la
1: perseverància, el plaer de conquerir diverses etapes fins a arribar a l'objectiu, perseguir-lo, fracassar, tornar-me a aixecar. Jo hi trobo plaer en això, sí. En la lluita, en no rendir-me, en fracassar i tornar-me a aixecar, intentar treure components moralistes de la coses, perquè tot ve a ser una maquinària que jo sempre dic, tots portem un Ferrari i això és, ens ha de fer sentir orgullosos, però clar, conduir un Ferrari és complicat, no? I se n'ha d'aprendre. Jo em sento orgullosa cada dia d'aprendre noves coses, no? D'aquesta maquinària tan excel·lent que tenim.
2: O sigui, a veure si ho entès bé, sí. O sigui, tu et sents, perdona la simplificació, tu et sents un Ferrari, Sílvia?
1: Tots ho som.
2: Tenim
1: una maquinària divina potentíssima. El cervell humà és increïble. Miris per on tu miris, això jo crec que no hi ha discussió.
0: No.
1: El cervell humà és increïble. Llavors, doncs, precisament perquè és increïble, ens genera reptes. I ens genera dilemes. I ens genera debilitats. I límits. I crisis. I si em preguntes a títol personal, doncs en compte de veure-ho això com una mancança, ho veig com un repte. I per tant, sí, jo en el dolor de la batalla, de la vida, jo hi trobo plaer.
2: El terme força de voluntat, Sílvia Severino, tu l'utilitzes?
0: Utilitzo molt el concepte resiliència, m'agrada molt. A mi m'encanta,
1: sí.
0: M'encanta perquè crec que li dono molt poder a la persona. I vaig a buscar sempre, com us deia, què ha superat, què ha fet quan ha superat aquestes situacions i com ara ho puc aplicar. M'agrada molt la resiliència.
2: Val. I les creences limitadores, sí, que també les treballes, sí, tenen alguna cosa a veure amb la gràcia?
0: Bueno, de fet, Txell ha començat a parlar-ne, no? A obert aquest, però sí, algú.
2: O sigui, però vas a buscar-les o no necessàriament?
0: Depèn de la
2: sorgeixen.
0: Persona. Moltes vegades treballo amb les creences limitants i les anem a buscar, les analitzem i sobretot el que m'agrada molt dir-los, perquè a vegades sembla que les creences limitants, no, les tirem a la brossa, però durant una etapa ens han servit i ens han ajudat a arribar on estem. I aleshores, aquest és el meu treball. O sigui, a mi m'agrada molt que mirin la potencialitat i que no ha estat tan dolent. No? O sigui, això ens ha ajudat a arribar aquí. Exacte. I amb el que tinc ara, tiro endavant. Sí. Des d'aquí sí.
2: Sí. Ja dèiem que la Sílvia Cavallol i la Thaís Casals teniu presència a xarxes socials, us pot buscar tranquil·lament i trobar-vos, però, i clar, la Sílvia Severino ja és una altra divisió, perquè tens doncs, més d'un milió de seguidors, no? Ja m'he perdut.
0: O sigui,
2: Déu-n'hi-do! Més d'un milió...
0: No, perquè explico fàcil, no per intel·ligència.
2: O sigui, pots recordar-nos la xifra?
0: A veure, a Facebook és 2,5 milions, està ara.
2: Mare de Déu!
0: Sí. I aleshores, a Instagram tinc dos comptes, que hem fet com, bueno, vaig començar a fer un joc, un que seria la Conta Blanca, que està a prop del millor, i l'altre que és, he agafat un tema un poc junguian, que és La Sombra de Sílvia, on treballo més tot el que és el concepte de manipulació, psicologia, no? Fosca...
2: Sí, sí, tot, vas, tot allà, tot és negre, eh? Allà tot és negre.
1: Sí,
0: la blanca
1: sí,
0: i la negra.
1: Sí.
0: Vídeos, i aquesta està també sobre els 600, i amb TikTok per igual.
3: 600.000, no?
1: 600.000. Sí. Així tu treballes.
0: No, jo sóc sent con una escola britànica, jo treballo de psicòloga, i arrel dels meus nens, no, que em deien, és que això no s'explica, és que no sé com dir-los els meus pares això, vaig començar a fer contingut, i d'aquí... Que es va quedar fixat això i coses amb els meus fills i coses, però...
2: Que bé. Clar, és que hi ha la paradoxa, que per una part, esclar, efectivament fas aquest servei, no?, perquè ajudes, dones missatges que poden ajudar la gent, com feu també totes, com hi procurem també fer des de l'Ofici Viure, però nosaltres, clar, fem programes que duren gairebé mitja hora, una hora, però, esclar, un canvi, estàs allà, en pocs segons, sí, però que d'alguna manera estàs provocant aquest efecte dopaminèrgic.
0: Sí, però m'agrada més pensar que estic provocant, no?, que ells comencin a pensar i que busquin què és el que està passant. Però sí,
2: també
0: estic a la ola.
2: Gràcies, Sílvia Severino. Sílvia Caballol, gràcies per haver vingut a l'estudi. Thaís Casals, gràcies. Fins una altra. Gràcies.

0: A Catalunya Ràdio, l'ofici de viure. Amb Gaspar Hernández.
1: I tanquem l'ofici de viure com cada dissabte amb en Sergi Torres, que aquestes setmanes és a Cuba. Sergi, ben retrobat. Gràcies per ser amb nosaltres. Amb un so que no és impecable, només faltaria, perquè ja sabem les dificultats que en aquests moments hi ha a l'illa. Tu, pel que fa al llum, en tens? És a dir, et pots connectar, carregar el mòbil i aquestes coses durant el dia?
2: Doncs aquí tenim llum una hora al dia, si arriba, o dos. El que passa és que hi ha uns panells solars, perquè estem a dalt de tot d'un edifici, hi ha uns panells solars que alimenten una bateria que ens permeten tenir certa electricitat, però és certa electricitat. No pots fer un ús normal d'electrodomèstics perquè et quedaries sense electricitat.
1: Sí, i problemes amb el menjar n'hi ha?
2: Hi ha problemes amb el menjar perquè no tenen com mantenir-lo, com conservar certs aliments.
1: Clar, hi ha les neveres, congeladors, no hi són.
2: Correcte.
1: Clar.
2: Correcte. Llavors hi ha una alimentació molt basada en fruites, no?, i vegetals que ells mateixos recullen i venen als peus de les carreteres, no? Tot i que sí que és veritat que hi ha llocs on poden tenir aquest luxe, no? A més, centrat en el turisme, que hi ha encara aquest espai que es pot conservar, però són punts molt, molt específics.
1: Sí, però el turisme ha caigut, no? I fins i tot hi ha hotels que han tancat.
2: Hi ha molts hotels tancats. L'Espa, l'altre dia vam estar en una de les zones més turístiques de la illa i estaven tots els hotels tancats. Semblava el decorat d'una pel·lícula d'invasió extraterrestre o de bombes nuclears o postguerra. Tot tancat, no hi havia ningú i era una imatge desoladora perquè veies el que havia estat allò i el que estava sent ara, no? Molt curiós el contrast.
1: Ens parlaves el primer dia d'aquestes cròniques, no?, de la gratitud, de la importància de la gratitud en una situació així, com el fet que tu encara veies, no?, com els cubans i les cubanes festejaven la vida. Per tant, l'alegria l'han perdut, no l'han perdut, com ho viuen?
2: És molt curiós això també, Gaspar, perquè sí que és cert que hi ha un ambient de frustració interna i de decepció que els porta sovint, doncs, a una espècie de queixa, però encara no és una queixa reivindicativa. És una queixa més aviat, entre cometes, resignada. No té l'energia encara de que el poble pugui plantar-se davant d'una autoritat que el sotmet en aquesta situació. I és molt curiós veure també com aquesta queixa sí que es parla, sí que es comunica així com clandestinament, perquè a més estan amenaçats, no? Se senten amenaçats, no? I fan aquest tipus de queixa clandestina. I el que també he après, gràcies a ells, no?, és a mirar cada instant i preguntar-me què puc aportar de valor jo en aquesta situació, què puc aportar de valor jo en aquesta conversa. Això que estic vivint ara, d'aquest impediment, què puc aportar jo aquí, no? I aquest és una de les lliçons també que ells m'han ensenyat.
1: Sergi Torres, des de Cuba, moltes gràcies. Una abraçada.
2: Gràcies, Gaspar.
1: Als oients i a les oients també, moltes gràcies. Una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen i per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogateres ha fet una crida a continuar amb la protesta i passar-hi la nit, i a hores d'ara ja hi ha una vintena de tendes de campanya plantades i unes 800 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid.
2: Hay que traer tiendas, hay que llamar a nuestras amigas, a nuestras madres, Mari Carmen, somos...
1: A la manifestació hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Els manifestants han exigit l'aprovació del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. La resposta política s'espera per dimarts de la setmana que ve, amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. Més notícies amb el Xavier Vilà.
3: El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil encara que no s'hagin resolt els seus expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest proper dimarts i tampoc no ha volgut donar detalls.
4: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
3: Aquest dissabte, una manifestació de la dreta i l'extrema dreta en suport a la ciutat autònoma i per reclamar eleccions anticipades ha plegat 20.000 persones a Madrid.
1: Centenars de persones s'han manifestat, en aquest cas, a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana a la ciutat i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què recordem, van morir 232 persones. La portavoz de l'entitat Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
5: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar de la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
3: Donald Trump rebutja la proposta de l'Iran de reobrir l'estret d'Hormuz d'aquí 7 dies a canvi que Washington els aixequi les restriccions econòmiques i els desbloquegi els actius congelats a l'estranger. El president nord-americà justifica la negativa perquè l'oferta iraniana, diu, és fruit de la desesperació.
6: Volen fer un acord per obrir l'estret de seguida perquè estan perdent aclaparadorament. Guanyem de manera tremenda. Tenim un control total de l'estret d'Hormuz. Volen arribar a un acord i crec que està bé. Jo també vull un acord, però aquest que presenten no és acceptable.
3: La Xina ho ha criticat amb fermesa en un discurs a l'ONU del vicepresident Han Jing, qui ha demanat implícitament a Washington que respecti la sobirania i la seguretat dels països de l'Orient Mitjà.

0: La Pegatina ha actuat aquest vespre a la platja del Bogatell de Barcelona. És un dels 14 espais musicals de les festes de la Mercè d'aquest any. Anem fins allà amb el Marc Ruiz.
1: Divertits, enèrgics i clàssics, com sempre, han arrencat amb Siempre nos tienes aquí i la seva mescla d'escà, rumba i ritmes tropicals amb bateria, percussió, guitarres i que no falti una bona secció de metalls. A més, arriben amb els temes no sota el braç del disc Fuegos de Barrio, publicat a l'abril. Només entrar en escena ja han llançat un acord distorsionat abans d'agafar qualsevol dels sis instruments. I han fet vibrar els fans amb hits com Poeta Modernet, Més viva que mai, o Que sí que no, i col·laboracions com la de Venus, a la versió elèctrica del Paraules d'amor del Serrat, i Pep Velasco, de Ficaflaues, per cantar Lololó. També han aprofitat per avançar alguna de les cançons del nou disc, Un amor amb mi, que publicaran el 16 d'octubre i presentaran a les Rasmatàs el 13 de febrer. I que tindrà cançons com PPP, que recorda Wet Leg, o Apocalipsis Now, una crítica a la massificació turística de Barcelona. Els concerts al Bogatell continuaran amb Love of Lesbian i Svetlana.
0: En esports, a la Lliga de les Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3. Els blaugrana, Namín i Gordon, enmarcat per les seves respectives seleccions. Els blaugranes Cubarsí i Rodri i Lamín han jugat els 90 minuts. En canvi, Olmo ha jugat 82 i Pedri, que no ha estat titular, ha jugat els darrers 20. Fermín, per la seva banda, no ha jugat. Eric García ha estat baixa d'última hora per molèsties al genoll esquerre i demà li faran proves.
2: A la Lliga Femenina, victòria del Barça 0-2 al camp del Logroño el dia que tornà de jugar Aitana, que feia 3 mesos i mig que no ho feia per lesió. Derrota, en canvi, del Badalona 0-1 contra el Granada i aquest diumenge juga el Deportivo Espanyol.
0: A la segona divisió, empat del Sabadell 1-1 al camp del filial del Celta i a la primera ref, Nàstic 1, Sant Andreu 2.
2: En bàsquet, a la Lliga CB, Barça 119, Corunya 101 i derrota del Manresa 107-92 a la pista del Bilbao. Aquest diumenge torn per la Penya, el Girona i el Lleida.
0: En motor, George Russell ha guanyat la cursa del Gran Premi de l'Azerbaijan. El pilot britànic de Mercedes s'ha imposat a Max Verstappen. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat cinquè.
2: I al Mundial de Ciclisme, que es fa a Montreal, al Canadà, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la prova femenina. La catalana Paula Blasi ha abandonat després d'una caiguda múltiple, mentre que la també catalana Mireia Benito ha acabat en la 31a posició. La prova de ruta masculina es disputa aquest diumenge amb la participació del català Marcel Camproví.
3: Fins aquí les notícies.
4: Tu l'ho has de creure cegament, vale? Si tu voles Champions, no n'hi ha ni amics ni família. Que queda clar?
5: Ja hem begut l'enteniment i què?
6: Tapa, els bullis no són uns hippies. Bueno, potser sí, però tenen una estrella Michelin.
7: Nosaltres també.
8: Al restaurant Caníbal posem a la graella la nova sèrie sobre el bulli, Gènesi.
9: Per mi, la sèrie té un efecte retotoll, que és que hi ha parts que m'emocionen perquè, clar, hi ha una part discut.
10: Massa aviat per fer una sèrie sobre un espai que encara es viu al voltant de la gent.
11: És una sèrie pensada per tota aquella gent que no va viure en primera persona.
12: S'havia fet el final d'aquest moment.
3: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

0: Tast Vertical a Catalunya Ràdio, amb Empar Moliner.
1: Però amb la Sole García Insua, què faríem sense ella?
2: Ai, gràcies, estimada.
1: Home, estimada tu. I amb el Nil Via, que el tenim avui a l'estudi, és el nostre productor en cap. Exacte. L'home que mana en aquest programa.
3: Lleugerament encostipat, en part, avui.
1: Estàs avui lleugerament...
3: Sí, per això tinc aquesta veu així, que sembla...
2: És una mica la temporada, però, eh?
3: Sí.
2: Sí.
1: Tens una veu extraordinària per la ràdio.
3: Nosaltres deu sempre... ser per l'encostipat, en part, i t'ho dic ara.
1: No, t'intentem sempre arrossegar cap aquí dins, et fem correcte. Tastar coses, però tu de vegades has d'estar fora, trucant convidats.
3: Sí. És el que té treballar...
1: És el que té treballar per molts programes.
3: Correcte.
1: I també tenim l'Àlex Torio, que ens posarà la música de seguida, i a les vies de so, el sempre simpàtic, el sempre content, Víctor Villar. Va, senyor encostipat, què tenim avui?
3: Doncs mira, en primer lloc tenim una denominació d'origen, allò per unir-les a totes, seria. És una mica allò com del Senyor dels Anells, recordem, eh? Un anell per unir-los a tots, doncs una denominació d'origen per unir-les a totes. Tenim en Xavier Pié, que és el president de la DEO Catalunya.
1: Pràcticament, el Xavi Pié és un col·laborador del programa. El convidem sempre en qualsevol excusa perquè ens parli de coses.
4: Com aquell que ve un cop l'any, eh?
1: Sí,
4: bones,
1: sí, sí.
4: Bones
1: més. Ves, el Xavi ha vingut acompanyat d'una ampolla de vi de la DEO Catalunya que ens fa especial il·lusió que ens hagis portat el que ens has portat.
4: Bueno, una mica també com que després el tema que havíem de parlar era de l'ampliació i,
1: sí.
4: I aquesta era una de les zones que històricament només havien estat DEOCAT, doncs també veure com evoluciona un vi que ja té uns quants anys, un vi blanc a més, no? Que crec que té el seu mèrit i bueno, ara veurem a veure com han passat tots aquests anys.
1: Tenim 2020. Aquí un Clos d'Agon blanc 2020, això... contents estem, eh? Tenim aquí amb nosaltres també més persones.
3: Més persones, concretament.
1: Més persones i tot.
3: Un home que ens ajudarà a entendre el qui, el què, el com i el quan i el per què dels vins que avui tenim sobre la taula, que és el sommelier Josep Belmonte.
1: El Josep Belmonte, que sempre també és com un col·laborador fix del programa.
5: Hola a tothom.
1: Estàs content? Avui t'estaràs Clos d'Agon blanc... Fa il·lusió?
5: Sí, és el de la pandèmia, que sempre ens en recordem de les coses dolentes, però que també quan tastes una anyada com la 2020, que el poc que va sortir i que no va estar afectat pel míldiu, doncs tothom recorda que va ser una anyada molt, molt bona i serveix per recordar lo malament que ho vam passar en aquella època.
1: I qui més?
3: I dèiem que tenim dos vins sobre la taula, en tenim un que ja hem comentat, i un altre que no podreu trobar encara a les botigues. Encara, però que acabarà sent-hi si tot va bé. I ens ha portat en Joan Ramon Lau, que és del celler Barrancs de Gaià.
6: Bon dia.
1: Benvingut, moltes gràcies per ser aquí.
6: Gràcies a vosaltres
1: per invitar-me. Esclar, és a dir, el que farem avui és explicar-vos amb un tast, com sempre fem, l'ampliació de territoris de la DEO a Catalunya. I em fa particular il·lusió això, perquè, és clar, el municipi del Josep Belmonte, que també és el meu, Castellvell, és dins de la DEO Catalunya.
5: Exactament.
1: Aviam, Belmonte, aquest ranci que tu fas a casa teva podria acabar sent DEO Catalunya?
5: Doncs podria ser. I ara, a més que s'està, en primícia pels oients del Tast Vertical, s'està gestant una associació, un projecte incipient que es presentarà el mes d'octubre sobre els rancis catalans, d'unir-los, de l'incavi que hi sigui partícip, de posar unes condicions, unes normes, i obert a tothom, a tots els cellers de Catalunya, per reivindicar una cosa tan nostra com és el ranci.
1: Doncs en farem un programa perquè arriba la castanyada, i la castanyada no és res sense rancis. Sí, llavors, és veritat.
5: Panellets, les castanyes...
1: I el ranci.
5: I el ranci.
1: I el vi bullit del Bages. Anem a explicar això, que és un tema, però abans l'Àlex ens posa música.
7: Hola, companys. Pel programa d'avui, com que va de novetats, porto un músic que crec que us descobriré també avui perquè no és molt conegut, tot i que ja té 60 anys. És un músic d'arrel molt americana, de folk, slowcore, li diuen, o de vegades sadcore, cantant amb veu molt greu, de baríton, que escriu bàsicament amb guitarra acústica. Es coneixia als anys 90 com Smoke, però finalment es va treure el pseudònim per dir-se amb el seu nom autèntic, és Bill Callahan. Veureu que la seva música és molt personal, molt de fusta, de terra, i he portat un recull de diversos discos per obrir boca.

0: Doncs amb aquesta música comencem avui el Tast Vertical de Catalunya Ràdio. La novetat és aquesta, no, Sole? La DEO Catalunya suma nous territoris vinícoles catalans.
1: Correcte, no? Hi ha hagut una modificació en el seu plec de condicions que ha incorporat 60 nous municipis, però qui millor ens ho podrà explicar el que representa això, no? A nivell també d'incorporació de vinyes i de cellers en un futur, perquè clar, aquesta ampliació és a partir d'aquesta brema, que encara estem a les acaballes, però que encara no s'ha acabat, representarà pel futur de la DEO Catalunya.
0: Doncs va, Xavi.
2: Bueno, veràs, és una qüestió que és molt senzilla. Jo diria que era una assignatura pendent que teníem de molt de temps, no? Des de quan es va crear la DEO Catalunya, diguem-ne, es va crear amb la idea d'una sobreposició a totes les zones vitivinícoles catalanes que en aquell moment hi havia, no? I algunes zones doncs, que quedaven disperses. Què ha passat? Ha passat una mica doncs, que la realitat dels temps també ha anat canviant, no? Hi ha hagut llocs on doncs, l'altra vegada ens en vam descuidar, no? I, bueno, l'altra vegada estem parlant de fa 25 anys. En el moment aquell doncs, que es va fer la creació i que des del moment 1 doncs, ens ho havien reclamat doncs, normalment als ajuntaments, no? Gent doncs, que havien quedat fora en aquell moment i que de tant en tant una carta que arribava al Consell doncs, reclamant això. Després també projectes de bodegues, projectes de vinyes doncs, incipients que en diferents zones que anaven apareixent i que una mica doncs, hi havia la mancança aquesta de realment poder-se recollir com el que eren. No? I evidentment entenem que es fa un vi de qualitat en molta part del territori on la majoria... Catalunya té una tradició vitivinícola, diguem-ne, que és com tot el Mediterrani. O sigui, jo crec que se'n feia doncs, des del Pirineu fins a les Terres de l'Ebre amb totes les comarques. No? I per tant, una mica, recollint aquest esperit inicial, de sumar, de ser capaços de construir doncs, una marca que aglutini tothom, i que, evidentment, després cadascú tindrà la seva diferenciació, més territorial, més personal de cada celler, de cada vinya, això és, aquests camins, però que al final això es quedi recollit dins d'una marca més àmplia, doncs a nosaltres aquí sí que ens feia una mica de mal als ulls el fet de que teníem gent fora, gent que ens ho demanava, alguns de forma molt insistent, d'altres doncs, havien fet una petició en un moment determinat i havia quedat allà una mica doncs, oblidada i en un moment determinat doncs, també vam veure la possibilitat de vinga, intentem agafar aquest toro per les banyes, diguem-ho així, que fa temps que tenim aquí pendent, i busquem la fórmula, no? I a partir d'aquí, doncs, una mica hi ha hagut aquesta ampliació basada, doncs, en peticions que ja teníem, evidentment hem de fer tots els estudis a nivell edafològic, bueno, de caracterització, diguéssim, del territori per poder-ho justificar, perquè no deixa de ser una ampliació de zona. Algunes on hi havia zones parcials, doncs, han pogut extendre-ho a la resta de municipi, que és el que passava, doncs, bàsicament en el cas de Barcelona, que clar, és una mica paradigmàtica, que hi ha molt poca vinya hi haurà. Però sí que és cert que l'augment com a augment, diguem-ne, no hi ha hagut un augment de moltes hectàrees, perquè realment són territoris molt petits, ni tampoc de molts cellers. Bàsicament és un augment d'il·lusió de la gent, o sigui, en el sentit de que la gent pugui participar, de que pugui estar dins d'una realitat i jugar i, pues, amb les normes que toquen, que jo sempre he dit el mateix. No? L'interessant de fer les coses dins d'una DEO és el fet de que et fa treballar d'una forma normalitzada i que, per tant, després, en el moment que vulguis exportar, en el moment en què tu vulguis sortir en qualsevol mercat, doncs realment això sempre serà molt més fàcil perquè tu ja tens una forma de treballar i uns controls al darrere, evidentment, no? I
0: anar
2: això
0: al món,
2: és l'essència.
0: Anar al món i fer com fan tots els altres, no? És a dir, l'exportació i també pel consumidor, no? És a dir, jo vull saber d'on ve allò que m'estic bevent. I, per tant, és interessant en aquest sentit. Llavors, aquí tenim un jove cellerista que s'acaba d'incorporar a la DEO Catalunya i un jove cellerista de Terrassa. Esclar, Terrassa s'hi ha fet vi, totes les cases de Catalunya s'hi ha fet vi, però tu no tenies DEO on agafar-te.
3: Bé, nosaltres estem molt contents per haver pogut ser incorporats a la DEO, perquè al final la gent quan pensa en Terrassa pensa en el tema de la industrialització i la revolució tèxtil. Però abans de que vingués tot això i abans de que vingués la filoxera, diria que potser que el més del 60% del terreny eren vinyes, i per això estem molt contents d'haver pogut tornar a incorporar
0: És a dir, ser part d'una DEO. Ser part d'una DEO. Els besavis no ho eren, però no n'hi havia cap, llavors.
3: Sí, sí.
0: Però, i llavors, què s'hi fa a Terrassa? Què hi fas?
3: Bé, a Terrassa, nosaltres bueno, som un petit celler que...
0: Que es diu?
3: Es diu Barrancs de Gaià.
0: Barrancs de Gaià.
3: Exacte.
0: Tot una declaració d'intencions,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, exacte, exacte.
0: Molt bé.
3: I, bueno, va ser una... Estem en una masia que es diu Can Font de Gaià, que està al peu, diguéssim, del Parc Natural de Sant Llorenç, i nosaltres amb aquesta finca no ens vam voler una mica recuperar la història vitivinícola de Terrassa, que n'era molta. Per exemple, el meu avi per part de mare i el meu besavi per part de mare, ells treballaven a la vinya i, oh. i a les cooperatives, diguéssim, de Terrassa.
0: O sigui que tu has escollit ser viticultor per família.
3: De fet, ha sigut una cosa una mica indirecta, perquè jo de professió soc doctor en química, he estat treballant en investigació molts anys. I vaig caure una mica indirectament en aquest projecte. I llavors va ser ma mare, quan vaig caure en aquest projecte, que em va comentar, diu, el teu avi va ser... O sigui, treballava a la vinya i treballava també a la cooperativa, i llavors va ser com un descobriment.
0: Bé, està molt bé que un químic decideixi fer un producte tan natural com és el vi. Sí, molt bé. Que realment, esclar, és a dir, a tu t'han d'explicar com es fermenta.
3: No, exacte, al final són transformacions que jo he estudiat a la carrera.
0: Clar.
3: I a part això, juntament amb una cosa que a mi m'agrada molt, que és el treball al camp. És a dir, a mi m'agrada estar a tot arreu, m'agrada estar treballant al camp, m'agrada fer la barema, la poda... I també, vull dir, estar en tot el procés enològic, diguéssim.
0: És que sense això no s'entén gaire.
3: Exacte.
0: Llavors, què teniu plantat?
3: Bé, nosaltres tenim plantades 2 hectàrees i amb 6 varietats, que són la garnatxa negra, el somoll, amb el basí de Sitges,
0: mare meva,
3: picapoll blanc,
0: molt bé,
3: garnatxa blanca, i tenim una varietat experimental que és el terrassenc, que un cop vam plantar la vinya i junt amb l'Ajuntament de Terrassa, amb una iniciativa de l'Incavi, doncs ens vam poder cedir un cep que era autòcton de Terrassa. I, bueno, és un cep bastant curiós perquè, bueno, té sinonímia amb el negrelló de Bages.
0: Ah, molt bé. No? Bé, de fet, sou a tocar i el picapoll també és un raïm, el picapoll blanc bagenc.
2: Sí.
0: És un raïm que el penjaven al revés i servia per menjar una varietat recuperada al Bages.
2: Bueno, és que els límits a vegades els posem nosaltres,
0: el
2: parc natural de Sant Llorenç, doncs també és limítrof amb Castellvell, amb Vacarisses, Rellinars, Terrassa, vull dir que estem...
0: És zona de vi, i tant.
2: I tot allò, quan hi van haver-hi aquests incendis de fa uns quants anys, es van veure que hi havia tot de pedra seca, que allà hi havia hagut molta vinya, i en allò dels Flaquer, a la zona
0: de
2: Rocafort, del Pont de Vilomara...
0: Tu mires molt això, Xavi? Ai, Xavi.
2: Allò era vinya,
0: Josep,
2: allò era vinya.
0: Tu vas trobant... Mira, pedres seques, hem trobat pedres seques. Sí. Llavors, clar, és molt interessant que l'Incavi s'hi posi amb aquestes varietats perquè no sabem què seran, no?
3: Exacte, és una iniciativa que tenen ells de recuperar varietats, diguéssim, ancestrals i cedir-les i veure en els diferents llocs quins vins poden arribar a sortir.
0: Tu has portat una ampolla experimental avui, un terrassenc.
3: Exacte, jo he portat...
0: Fem treballar el Josep, va. Vinga, anem a fer treballar el Josep i tastarem també, si us sembla, també et farem treballar, Josep, el Clos d'Agon Blanc, que és un clàssic de la DEO Catalunya. És a dir, és un dels emblemes, no?, de la DEO. El Clos d'Agon Blanc.
2: De ben segur que si aquesta varietat, el terrassenc, era una varietat que plantaven i feien servir els nostres avantpassats, de ben segur que...
0: Que és resistent al canvi climàtic, per la zona, sí.
2: I que potser en aquella època, doncs, pel que es deia abans, no donava molt grau, no donava molta producció... El que fos, van començar a deixar-la en l'oblit. I si, a més, doncs, com tu dius tu, que tens garnatxa, que és una varietat molt més coneguda, que la pots dir a tothom, mira, és una garnatxa, no? Va, obrim una ampolla de garnatxeta. Clar, si tu dius, obrim una ampolla de terrassenc, diran...
0: Bé, el nom li heu posat vosaltres, de moment?
3: No, el curiós d'aquest nom és que, bueno, té una història com romàntica al darrere, perquè hi han mencions des del segle XIX d'aquest nom, i inclús hi ha una menció del 1459.
0: Ostres.
3: que és, o sigui, no es pot dir que sigui una... Bueno, estan els arxius de Terrassa.
0: Oh, ja ens estem emocionant, eh? Ja ens fa il·lusió. Ja.
3: Sí, sí. No podem dir que sigui el 100%, perquè al final ha passat molt temps, però hi ha una menció d'aquesta varietat ja en aquesta època, a l'edat mitjana, a plena edat mitjana.
1: Des de quan la teniu plantada?
3: Això des de... Aquest és el tercer any.
1: Per tant, heu passat aquests anys de sequera, no? Ja teniu una mica l'experiència de com es comporta, no?
3: Exacte. Vull dir, hem passat anys diferents. Aquest any, per exemple, ha sigut diferent als anteriors, perquè els anteriors no vam tindre que regar gens, i aquest any hem tingut que regar una miqueta. La tenim de regadiu, però bueno, sota demanda, diguéssim.
0: No, els nens petits se'ls ha de regar quan són petitets.
3: Exacte, se'ls ha de regar. Sí, però bueno, hem vist comportaments diferents, com ha vingut aquest any les onades aquestes de calor, que no s'han acabat mai, i ha fet tot que s'avancés molt.
0: Llavors, Xavi, ara tenim aquí... Ja tens feina. Més. Ara tenim aquí una varietat. L'han trobat... L'Incavi els ajuda... tenen vestigis des del 1400 i la voldrien posar a l'ADO. Això és un camí llarguíssim.
2: Bueno, no és un camí que el marquem nosaltres, és el camí
0: Europa,
2: que marca...
0: Marca la Unió Europea, no? Clar, que és una lògica. És
2: sí
0: a dir...
2: que és cert que sospito, pel que explica una mica ell, que si això realment, aquest estudi el va iniciar l'Incavi, pot haver una part d'aquesta feina que ja estigui feta, no? Que jo crec que llavors és relativament més ràpid, però tot i així continua sent un procés llarg. Pensa que s'ha demanat una autorització a nivell de ministeri, llavors demanen una experimentació d'un seguit d'anys que... és la part que sospito que podria estar ja més o menys feta i que, per tant, la plantació
0: en aquests moments... Ja en portem tres.
2: També. No, però jo crec que si els hi van donar és que abans ells ja havien fet alguna cosa, perquè si els hi va...
0: D'acord.
2: Si els hi va cedir l'Incavi, jo crec que hi havia una feina prèvia per part de l'Incavi, no? Que crec que això també és la forma adequada de començar les coses. Clar, perquè moltes vegades les empreses comencen a investigar sense la tutoria, diguem-ho així, de l'Incavi, i aquells anys es perden, perquè realment hi ha una verificació per part de l'administració.
0: Que hem de deixar clar que l'Incavi, això vosaltres en sabeu més, que l'Incavi el que fa és dir sí, això és una varietat que no coneixíem, perquè pot ser que sigui com un clon o una que s'assembli molt, que sigui una garnatxa salvatge, etc, etc. Això va així, no?
2: Sí, realment ells el que fan és un seguit d'estudis ampel·logràfics, aquí hi ha bastanta també qüestions genètiques, en el sentit primer de definir si aquesta varietat és una varietat d'aquestes trobades, I després tot el procés per legalitzar-ho, per normalitzar-ho, en el sentit evidentment que sigui un producte que doni la qualitat que toca i a més evidentment sigui bona.
0: Clar. I aquesta és la qüestió. Doncs va, ara sabrem si és bona, Josep.
4: Hi ha un documental coproduït, em sembla, per l'Incavi, de varietats retrobades, que es van dedicar a anar buscant varietats, anar buscant empels per poder analitzar amb el tema de l'ADN, coses que fa temps era tan inversemblant, avui és el més normal del món.
0: Doncs va, et fem tastar.

0: Que bé. Sí, sí, Josep.
1: Doncs,
0: ostres, tu.
1: Doncs, per primera vegada.
0: Estem tastant una...
1: Tot un honor, tot un honor.
0: Que bé, que bé, que bé.
1: Una varietat terrassenc. Doncs una varietat de capa primeta, no té aquell molt color. Que és el que s'està portant ara amb el tema dels negres.
0: A tot el món, a tot el món. I per això moltes varietats recuperades catalanes, el mandó, el
1: sumoll, el trapat.
0: El trapat, l'ha trobat.
1: Doncs, el picapoll negre.
0: El picapoll negre. Són varietats de capa baixa, que és el que volem ara. Quin grau té?
2: Això té 12 graus.
0: 12 graus. També és el que volem, els consumidors del món.
1: Quan distingim entre un vi que té intensitat de color o no, és que quan tu hi poses el dit a darrere de la copa, si pots veure doncs, els dits o l'ungla, és que estem parlant d'un vi aburgunyat, d'un vi de Bordeaux.
0: Aquí tenim el profe de sommelieria que ens agrada.
1: Doncs amb nas... molt net, sí. Suposo que només hi deu haver inox en aquest d'això. Clar, estem parlant de que és una varietat que encara...
0: estem veient com
1: molt,
0: va.
1: Molt per descobrir que segona anyada de la barema, doncs no se li pot demanar també molta cosa, però allò que diuen, no, apunta maneres, no, prospera adequadament.
0: Tu dius inox, és a dir, entenem que no ha passat per bota i entenem que aquesta varietat igual no li agrada la bota. No, ja veurem.
2: Exacte.
0: Ja veurem.
2: I, de fet, és el que vam parlar amb uns enòlegs que col·laborem, el Jaume Arboles i el Joan Rovira, doncs que sembla ser que no... És a dir, que no li afavoreix, diguéssim, molt la fusta. No.
0: Ja ho sembla,
1: Li aniria més bé l'ampolla, la guarda en ampolla un cop...
0: O ànfora, no sé. No.
1: Sí, una cosa que no interfereixi en els aromes del vi, perquè és a mi m'ha recordat molt.
0: Què dius, Xavi? Sí, sí, molt aromàtic.
3: M'ha agradat molt.
0: Sí, sí, sí, molt, molt, molt.
3: Vull que queda una mica més prim, però amb el nas realment és...
1: El nas
3: és molt xulo.
1: És molt espectacular.
0: Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí.
1: I és raïm, és fruit. Aquí no hi ha fustes de vainilles, ni de cacaus, ni de torrats, ni de cafès, ni això. És el vi.
0: Però no hi trobeu una mica de pebre en el... Potser sóc jo, que tinc avui un dia fulla.
1: Bueno,
4: com el
3: trepat.
4: Sí, recorda una mica.
3: Sí, sí. Una mica el trepat.
0: Recorda una mica el trepat. Sí, per qui ens vulgui, qui digui... Ostres, intentaré
3: trobar-ho. Molt subtil i molt aromàtic, i també el pinot, evidentment. No?
0: Sí, però, sí, sí, però... sí, sí.
1: I aquella fullaraca seca de quan el bosc de tardor, que no està humit, que està sec.
0: T'has dit molt net.
1: Fullaraca és...
0: És veritat que és molt net d'aromes, Sole?
4: És un vi per copa, no?
0: Sí,
4: és a dir,
0: sí,
4: que
0: sí, sí, sí.
4: Molt...
0: Ostres.
4: El signe dels temps.
1: I una acidesa marcada que...
0: Sí, sí. Llavors això es comercialitzarà?
2: Això en principi ja es podrà comercialitzar aquest any.
0: Molt bé.
2: Mm-hmm. Bueno, aquesta barema em refereixo.
0: Aquesta barema. Sí. I les altres vinyes que teniu, els altres ceps que teniu, feu diversos vins que seran d'EO Catalunya.
2: Exacte. A part d'aquesta varietat experimental que tenim com a varietat negra, aquest any volem treure dos nous productes, que són un blanc brisat.
0: Olé. Que també està o sigui, el que demana tothom en aquests moments, són els brisats...
2: de Malvasia i Garnatxa Blanca.
0: Ostres, serà bo.
2: I també un rosat que sigui molt fresquet de Garnatxa Negra i Somoll.
0: Que fantàstic, Garnatxa Negra i Somoll, no, Josep?
1: Sí.
0: Són amics.
1: El Somoll li donarà aquella rusticitat i la Garnatxa el farà llaminer. Vamos, ja me l'estic imaginant, jo.
0: Ja t'estàs imaginant. També m'imagino que... Com a jove viticultor estàs amoïnat pel consum dels teus col·legues joves i llavors intentes fer vins que puguin agradar a la gent que fa copes amb tu.
2: Exacte, jo el que sí que és veritat que estic veient és que cada, vull dir, això és una evidència, cada cop la gent beu menys vi i els vins negres estan cap a una tendència de vins més lleugers, de menys càrrega i de menys pesats, i aquí és una mica on nosaltres volem entrar.
1: i que puguis posar l'ampolla un parell d'hores a la nevera abans de consumir i de frescor agradable.
2: I vins això, vins de no molt, molt grau.
4: I trobo que aquest punt de proximitat, no? quan parlem molt de consum en aquest programa, clar, al final estem parlant d'un celler ubicat a Terrassa, bueno, en aquest cas d'aquesta veritat experimental que estem tastant, el nom fa la cosa una mica, no? També, que podeu fer bandera. I hi ha tot un mercat de proximitat per explicar aquest passat del que abans referies, no? I que puguis una porta d'entrada també per tot Terrassa i per extensió del Vallès i per extensió de la demarcació.
0: Clar, tu com a persona, com a comunicadora del vi, suposo que el que es necessita sempre és una història, no?
4: I quan clar, la història busquem és... una mica el relat, no? I clar, pensava, ostres, a mi ara, bueno, de formació professional...
0: Ja ho estàs venent tot.
4: Jo feia volar la imaginació i pensava, home, si
0: ja t'imagines
4: qualsevol...
0: el showroom, tu.
4: Absolutament, i pensava, home, és que qualsevol restaurant de Terrassa o qualsevol esdeveniment de Terrassa hauria de poder tenir, no?, una ampolla servida d'un celler del municipi,
0: no? Els nostres amics de Prodis, espero que la subhasta aquest any us hi convidin, no? Els amics de Prodis, que fan sempre aquesta subhasta de vi amb finalitats solidàries.
1: És una targeta de presentació. A veure, que tu visquis en una ciutat o als voltants i que un vi estigui fet amb una varietat que porta el nom de la teva ciutat o del teu poble, això ja és una targeta de visita.
0: I
1: si te'n vas un dia a casa d'uns amics,
0: d'on
1: vens, què portes, doncs?
0: Doncs porto un terrassenc.
1: Porto un terrassenc,
0: clar, és un vi de regalar. Sí.
2: Fa il·lusió.
0: Sí. Quins més territoris s'han sumat a la DEO?
3: És una llista llarga, eh? És una llista llarga. Hi ha pobles de tot Catalunya.
4: Vull dir, 60 municipis.
0: 60 municipis.
3: Una seixantena, però que van des del Pirineu fins a...
0: Hi havia zones del Pirineu que no estaven sota DEO.
3: Bueno, algunes estaven en coexistència amb la DEO Costers, però que també han tingut peticions de cellers. Per exemple, el Rialp, estava repassant una mica la llista, que no me la sé pas de memòria. I després, doncs, tota una part... que ja seria fins a l'Alfara de Sant Carles. Vull dir que compte que aquesta ja és una zona... L'Alfara de Sant Carles està damunt de Tortosa. És un terme molt muntanyós, que hi ha molt poques vinyes, o m'atreviria

0: de costa de que hi hagi una zona que sigui vitivinícola, que històricament ho havien estat totes, eh? Que hi ha d'haver gent doncs, que ho vulguin fer a dia d'avui, no? I això és el que intentem és bueno, donar la possibilitat a qui vulgui doncs ho pugui fer dins de... Dins... Avui en dia és legal, plantar fora, però que pugui utilitzar el nom de Catalunya, pugui utilitzar les varietats, perquè hi ha un seguit de limitacions que sembla que no existeixin, però al final el vi, com tots els aliments, estan perfectament regulats doncs, perquè no hi hagi engany al consumidor, perquè la gent no se li doni gat per llebre. Al final aquesta cosa que tothom va explicant
1: gat
0: el que fa...
1: Gat per ull de llebre.
0: Sí, però aquí tothom va explicant el que fa i la garantia sóc jo mateix i no sé què. No, a veure, ja els sistemes perquè funcionin han d'estar auditats, han d'estar controlats, hi ha d'haver una
1: garantia
0: mecànica.
1: Clar, la garantia ets tu, ens encantes, eh? Però si pogués ser que hi hagués...
0: Però això és aquesta frase típica que tots sentíem molt fa molts anys que anaves per allà al món i tothom s'ensenyava vinyes i totes eren ecològiques. No, no, jo, a mi no em certifica ningú, però jo sóc ecològic. Bueno, dius, pues, seràs el que seràs, però no ho ets. I una mica és el mateix, no? I aquesta és la realitat.
1: Els
0: final...
1: insectes de per allà anaven gemegant.
0: Sí, però és que, això, però és que al final això és en favor de... O sigui, al final els sistemes normatius semblen molt complexes, però sempre estan pensats per afavorir el consumidor. O sigui, al final el que es tracta és que li donis unes garanties que realment aquella persona no se senti l'engany, no? Tot i que vivim en un món que sembla que sigui el món al revés, diguem-ho així, no? I que cada dia sentim discursos més discordants amb aquestes qüestions, jo crec que aquesta és l'essència de tot. És com sempre he dit el mateix, l'única defensa que tenim els pagesos són les dimensions d'origen. Sense dimensions d'origen els pagesos estem acabats, perquè qualsevol producte el podran portar d'un lloc molt més econòmic i per tant l'embotellaran aquí.
1: Efectivament.
0: Històricament nosaltres vam tenir una batalla forta amb l'Ajuntament de Barcelona precisament perquè ens feia por de que l'Ajuntament de Barcelona acabés utilitzant el nom de Barcelona per poder fer de vidre allà on fos. I escolta, Barcelona serà dels productors de tot Catalunya, però no és ni de l'Ajuntament ni de l'alcalde, és del país. I aquesta és la realitat.
1: Clar. Sí, m'estic traient el carnet de conduir amb resultats desiguals i sempre penso, clar, aquestes normes que tant em foten no les han fet per fotre'm a mi, sinó perquè ens entenguem tots. Però a mi em foten, però és perquè no me'n surto.
2: És que aquesta mirada sobre les DOs de les regles és molt simplista, no? És a dir, i la perspectiva és una mica tramposa, fins i tot, no? Des del punt de vista del celler té una sèrie de limitacions. Evidentment, és que hi ha una reglamentació...
1: Les alimentàries, que tu has dit, les alimentàries. Les que volem.
2: I que s'ha fet per protegir el consumidor, no? Afortunadament, ara, doncs, el celler del Joan Ramon podrà tenir un distintiu que garantirà al seu consumidor que hi ha un origen, que hi ha una qualitat, no? I no ho dirà ell, que, i la seva paraula val molt, evidentment, però no ho dirà ell, ho dirà tot un sistema que hi ha darrere que ho certifica, no?
1: I després, que no és només que no ens en refiem, els consumidors, vull dir, comprar una ampolla de vi costa molt, és una festa, és un... tu vols que sigui allò meravellós, eh? Mm. No és només que no ens en refiem, és que jo vull saber, em fa il·lusió, saber que tu ets dels barrancs de Gaià. Vull saber-ho. Vull saber que on és la teva vinya. Mm-hmm. Que és una pregunta que et faig. Fareu visites a la Masia?
3: És fer visites.
1: Sembla bonica.
3: Sí,
1: sembla molt bonic.
3: Molt bonic. I l'emparrat, hem fet un emparrat així més tradicional. Sí, és molt, molt, molt bonica.
1: Estava plantat com? Un emparrat més tradicional, què vols dir?
3: O sigui, està emparrat amb, diguéssim, amb vas.
1: Home, això és maquíssim.
3: Que al final, vull dir, es va en contra, diguéssim, de la mecanització, però nosaltres ho fem tot manual, o sigui que no...
1: Clar, si plantes en vas, ara mateix, amb una distància que el cep pugui lluitar més, no?, contra el canvi. A mi m'agraden tant les vinyes en vas.
0: Era una forma més natural, no?, perquè al final no allunyàvem tant la planta del terra, i que històricament és com s'havia fet sempre. El que passa és que avui, al final, tots hem acabat presoners de la mecanització, i el qui realment ho pot fer mai, té un projecte que realment li encaixa, jo crec que és la forma més humana de conduir la vinya a Catalunya.
1: Xavi, hem vist que estan ara mateix, que això, anem de fer un programa, estan fent servir drons per fer controls de maduració i hi ha màquines que cullen, com si collissin a mà. És a dir, el món de la ciència aplicada a la pagesia...
0: Però aquesta evolució és constant.
1: És brutal.
0: Sí, jo crec que... Penseu que al final l'agricultura, en sentit ampli, és un dels grans cavalls de batalla que hi haurà per tota la qüestió tecnològica, perquè al final és l'única cosa que és essencial per tothom, que és fer aliments, no? I el vi no deixa de ser un aliment i, per tant, la tecnologia aplicada amb això no és que sigui necessària, és que serà ultranecessària aquí i a tot arreu, no? Perquè és l'únic factor, diguéssim, que ens pot ajudar a ser més competitius, a entendre més què és el que estem

0: fent, que no vol dir doncs que tecnologia ens hàgim de desvincular, sinó que precisament ens pot donar més eines per poder ser més nosaltres mateixos.
1: Estàs parlant, has dit diverses vegades la paraula aliment, i és molt rellevant que diguis la paraula aliment parlant de vi, perquè és un aliment, però estem en un moment de la vida en què algú podria determinar que deixa de ser-ho.
0: Bueno, al final aniríem contra una tradició històrica, aniríem contra el sentit real. És un aliment, evidentment, és un aliment de l'esperit, no? Diguem-ho així.
1: Sí.
0: Per què? Pues perquè forma part d'una forma de vida, d'una forma d'entendre el món, no? Des d'aquesta petita part de la Mediterrània, o de tota la Mediterrània, perquè al final això
1: tota
0: és
1: una la Mediterrània,
0: tradicional.
1: Sí.
0: I que evidentment, consumit amb moderació, consumit, doncs, tal com toca, no? Que avui en dia, doncs, les formes de fer. Penseu que antigament, el 30, si no recordo malament, a principis del segle XX, el 30 o 40% de les calories que s'ingerien eren del vi,
1: que era més segur que l'aigua.
0: Era una part important, diguéssim, de l'alimentació de les persones. Això és avui, doncs, gràcies a Déu, ha canviat.
2: Quan et castigaven a pa i aigua. no a pa i vi, no a pa i aigua. Era un càstig, eh?
0: Bueno, i avui, doncs, jo crec que no té gaire sentit. El que passa és que, bueno, vivim amb una... En una societat, diguéssim, que tot ha d'estar... Tothom ens ha de vigilar, tothom ens ha d'explicar què hem de fer, no? Tot ha de ser saludable i, al final, bueno, la vida jo crec que hem vingut per viure-la. No hem vingut per res més que per viure-la, per ser-hi, i ja està. I un dia s'acabarà, i serà abans o serà després, però aquesta búsqueda de la contínua eternització, no facis això, no facis allò, jo crec que és poc humana.
1: Tu has dit, som mediterranis. Fa 2.000 anys que fem aquest acte social al carrer, amb amics, amb família, amb persones que estimem, de prendre una copa de vi o un got de vi abans

0: Mentre parlàvem, en Josep Belmonte, que és el nostre sommelier convidat d'avui, sommelier de capçalera, ha anat servint aquest clos de gon blanc, anyada pandèmia, deies tu.
1: Sí, 2020.
0: 2020. És un dels cellers, fa molt que és D.O. Catalunya, Clos de Gon, ens encanta. És com un dels clàssics de la D.O., no? Si en podem dir així. És divertit portar a una jove incorporació i a un clàssic d'aquesta D.O., no?
2: I trobo que és un celler que ens ajuda també a explicar la D.O. Catalunya, no?
0: Sí.
2: Perquè molta gent encara té el tòpic una mica instal·lat de que la D.O. Catalunya és una espècie de D.O. paraigües que agrupa la resta de les denominacions d'origen de caràcter més local, diguéssim. No és així, però sí que hi ha una coexistència, no? I en el cas d'aquest celler, precisament, coexisteix amb D.O. Empordà i amb D.O. Catalunya. En aquest cas, aquest vi és D.O. Catalunya. Hi ha molts motius pels que un celler pot decidir que un vi sigui d'una D.O. o d'una altra, no? L'exportació és una, no? Moltes vegades.
0: Vols dir que el nom de Catalunya...
2: Amb la marca de Barcelona,
0: funciona,
2: trobo, no?
0: Barcelona.
2: Bueno, això, el seu president segur que ens dona més detalls, no?
3: El que passa és que històricament Clos de Gon, diguéssim, era una d'aquestes zones que únicament en Catalunya. De fet, diria que el número 1, o sigui, el celler número 1 de la D.O. Catalunya era el Can Estruc del Sisco Martí.
0: Can Estruc del Sisco Martí.
3: O sigui, quan abans llegit televisió, perquè evidentment eren gent que realment van apostar molt fort per la creació de la Catalunya, i diria que si no el segon, o el tercer, el quart o el cinquè, era Clos de Gon, que ja és des dels seus inicis, no? I que, per tant, sempre han estat amb nosaltres. Va ser després Empordà que els va anar a buscar, diguem-ho així, no? Però vull dir que territorialment obeïa, doncs, aquesta lògica d'aquestes petites illes que havien quedat disperses, a part de totes les zones vitícones tradicionals, per poder moure, doncs, o poder generar tot aquest comerç.
0: Clar, de fet, en aquest programa que estem fent, que hem acabat de rodar per Televisió de Catalunya, que és un programa sobre les 12 D.O.s, inclòs acaba, al capítol de la D.O. Catalunya, el Sisco Martí ens ho explica molt bé, no faig l'espoiler, perquè total, espero que el veureu tots, ho explica molt bé, diu, les meves vinyes toquen amb D.O. Penedès, però jo no tinc D.O. I és el Sisco Martí, que és l'autor de vins mítics, com l'Idoia, l'Equilibrista, etcètera, etcètera, no? I ara estem tastant.
1: Jo abans d'explicar aquest vi, sí que volia fer un petit incís de dues coses sobre la D.O. Catalunya, no? De que ara quan agafes un vi de les D.O.s d'aquí de Catalunya sí que fa patxoca, no? Allò, podríem dir, que hi ha quasi bé tots els territoris des del sud de les Terres de l'Ebre fins la zona de Trem, de la zona dels Pirineus. He vist també, que m'ha fet molta, molta, molta gràcia, Llívia, incorporació nova. La Seu d'Urgell. La Vajol. Clar, ja estem pensant ja en el canvi climàtic, la D.O. Catalunya.
0: És a dir, muntanya.
1: Muntanya.
0: Clar.
1: I llavors, esclar,
0: sí.
1: Perquè la gent ho entengui, doncs tu tens unes vinyes, pot ser que estiguis a D.O. Catalunya o pot ser que estiguis amb un altre D.O. Quan estudiàvem sommelieria fa uns quants anys, ens deien, el que deia també la Sole, calaix de sastre i cap tot, i caben totes les varietats, i caben totes les vinyes. I quan comences a aprofundir i et trobes vins com aquest i molts altres, ara també amb la nova sonificació que es va fer del Catalunya Vinyaró,
0: sí.
1: Doncs de donar-li més autenticitat als vins.
0: Aquest segell és molt important.
1: I en definitiva, el que sempre estem dient, baixa el consum de vi, sort de les exportacions, però cada vegada les exportacions també ens collen amb els arancels per totes bandes, doncs què millor que tu te'n vas a menjar un menú entre setmana a qualsevol restaurant. I, home, ja sabem que pel preu d'un menú no et posaran un vi del Priorat de molts diners, però per lo menos que sapiguem que està fet aquí a Catalunya, que el raïm és de viticultors que lluiten amb el cel i amb la terra, amb guanyant-se les garrofes, guanyant-se el raïm amb les seves vinyes, que no que et vingui una cuba amb 10.000 litros de la factoria de Castilla.
0: Verdejito fresquito.
1: Clar, amb tots els respectes, ostres, fem país, fem territori. Bueno, vinga, va, no ens enrotllem més i anem a tastar
0: un unicorn. Avui estem tastant una cosa important. El Xavi l'ha portat a temperatura ambient, que ens va molt millor per tastar. Ens va ideal, i jo ja l'he tastat. És que a mi m'encanta aquest vi.
1: Jo només l'he olorat, de moment.
2: Bueno, aquest és un vi que va recollir durant molt de temps, encara ara, puntuacions màximes algunes de les guies més destacades de l'estat, no?
0: Espera't un moment, que diu el Víctor que és el moment de la Sole, però m'agradaria que ens diguessis res. Quines coses?
1: Res. Bueno, res i molt, eh? Amnàs és espectacular.
0: Sí.
1: Tot i que ja fa 6 anys que aquest vi està baramat, està en plena joventut. És un vi per assaborir-lo amb tranquil·litat. És un vi per gaudir-lo menjant. Amb color no està molt evolucionat. Té un color groc palla maco i encara predomina l'acidesa de... Em recorda a mi aquells caramels de llimona...
0: Llimona i mel. Oh, que bo. Està boníssim.

0: Doncs amb aquestes dues copes que tenim avui, amb un terrassenc i amb aquest clos de gon blanc que ens estava explicant ara el Josep Belmonte, iniciem el moment més esperat d'aquest programa.
1: I sense escopidora. I anem sense escopidora.
0: Sense escopidora, sí, ara, la secció ara, de la Sole.
1: Sí, ara, Xavier, seràs la nostra víctima, prepara't, perquè hem estrenat una nova secció on fem un qüestionari que precisament persegueix això, que l'assumeixis sense escopidora, i per tant, som-hi, seran una bateria de preguntes, algunes requereixen una mica de reflexió i d'altres, tal i com ho sentis, dispara. I arrenquem?
0: Sense escopidora, eh?
1: Prefereixes tastar cegues o saber que estàs tastant?
2: Saber que estic tastant.
1: Per què?
2: Bueno, perquè suposo que en el fons de fet, jo no tasto mai, eh? No us vull enganyar. Jo faig de president, però no tasto mai. A mi el que m'agrada és veure el vi menjant i, per tant, aquest exercici de tastar, normalment quan el fas és perquè sempre el veus, no? Sí que una vegada fas l'exercici aquest de tastar cegues i tens algunes sorpreses, però vaja, no, tampoc no t'equivoques molt, no?
1: Quin vi s'assembla més a tu d'allò que voldries reconèixer?
2: Quin vi s'assembla... Això és per notes, és molt complicat, aquestes preguntes, eh?
1: No, és que anem a notar,
2: A mi m'agrada molt l'ull de llebre, però per una qüestió personal meva.
1: Quina és la millor conversa que recordes amb una ampolla pel mig?
2: Uf, moltíssimes. Una que la recordo sempre moltes vegades amb l'Anna Cabré, amb la demògrafa.
0: Uau.
1: Quina paraula del diccionari del vi jubilaries demà mateix?
2: Que totes són necessàries.
1: Ah, carai, eh?
0: Mira.
1: Sí, aquí.
2: Totes deuen descriure alguna cosa, no?
0: Tu naix.
1: Digue'ns una varietat que mereixeria més fama.
2: La Xarel·lo, sens dubte. És la gran varietat catalana.
0: Sí.
1: Un jove entra en un bar amb 6 euros a la butxaca. Dóna'm algun argument perquè demani una copa de vi i no una altra cosa.
2: Bueno, que amb 6 euros encara es pot comprar una bona copa de vi, eh?
1: Quan va ser l'última vegada que vas canviar d'opinió sobre un vi perquè algú que poder sabia menys que tu et va donar un argument diferent?
2: Jo soc bastant tossut, em costa molt de canviar d'opinió.
1: Això no ha passat, diguéssim, llavors, no?
2: Si no, com a mínim no ho he reconegut.
1: Què creus que hauria de copiar el vi de la cervesa, del món dels còctels o del món del cafè d'especialitat?
2: Jo crec que el vi no ha de copiar res de res. El vi ha de fer el seu camí i ha de seguir el seu curs i cadascú es dirigirà. Al final, aquí, jo crec que tots són productes diferents, cadascú utilitzarà doncs, les seves eines com tingui, no? Però precisament... jo que encara vaig a missa, diguem-ho així, no he vist mai que beneixin a l'església amb cafè ni amb cervesa, no? Per tant, nosaltres som un producte cultural de més de 2.000 anys. I aquesta és l'essència. O sigui, penseu això, eh? Cada diumenge en totes les esglésies cristianes o catòliques encara se celebra amb vi, no? I que, per tant, això es va molt lligat a la nostra identitat, tot i que avui això no estigui correcte, no sigui políticament correcte parlar d'identitats, jo crec que és una realitat molt punyent.
1: Quin aspecte, quina cosa del món del vi defensaves fa 10 anys i avui ja no defensaries?
2: Pues una mica dins d'aquest estil, o sigui, varietats d'aquestes recuperades. Era molt escèptic amb les varietats recuperades i veig que realment doncs, han tingut un potencial, han tingut un recorregut, segurament, perquè són varietats que gustativament a mi doncs, no m'agraden més altres tipologies de vins, no? Però que reconec doncs, que tenen un discurs propi i que ens donen una identitat que moltes vegades és diferent. Vull dir que sí, aquí sé que més o menys hi ha algunes paraules en aquest sentit.
1: Mm-hmm. Quin plaer, culpable o no, tens relacionat amb el vi, quan prens una copa de vi?
2: Sempre menjar.
0: Clar.
2: La gula.
1: Això ja seria un pecat.
2: Crec que té un punt de pecat.
1: Arribem a la pregunta final. Si poguessis deixar una sola ampolla, només una, perquè algú l'obri l'any 2100, i deixar dins un missatge, quina ampolla i quin missatge?
2: Bueno, una ampolla, en el fons, tots ens agrada fer el nostre vi, no? I jo deixaria, doncs, un magnum que recordo que vaig fer el 2007, un d'ull de llebre, precisament per això dèiem d'ull de llebre, que és un vi que no crec que m'hagi tornat a sortir mai més tan bo. És aquelles coses que la primera vegada que les fas i que quan estava bo de veritat ja ens l'havíem begut tot, no?
0: No te'n queda gens.
2: I el missatge seria senzill, perquè en el fons aquell vi el vaig començar a fer una mica per saber quin gust tenien aquelles vinyes. Tan senzill com això, no? Nosaltres, al final, doncs, era un vi que l'elaboràvem, doncs, a la cooperativa, amb un volum molt més gran, però que mai tenies la diferenciació aquesta de tastar-lo i de veure quin gust tenia realment aquella vinya. I va ser com un... com una broma, hobby, digue-li com vulguis, no? I que l'han fet durant molts anys, el que passa és que realment, jo no sé si ho tinc idealitzat o què, però com el 2007, aquell primer any, no, ja no he tornat a veure mai més.
0: 2007, l'any del porc daurat, deien els xinesos.
1: Bueno, ja hem fet passar el president de la de Catalunya...
0: Sense escopidora.
1: Sense escopidora.
0: M'ha agradat que quan parlaves de que hi ha vi de missa sempre, que som una cultura amb 2.000 anys d'història de vi, m'estava imaginant un sant sopar amb el Josep Belmonte allà enmig. Diu, això s'ha d'obrir, eh? Teniu germans. S'ha d'obrir.
3: No podem esperar més.
0: S'ha d'obrir. Moltes gràcies per ser-hi. El Joan Ramon Lau, de Barrancs de Gaià, que ens ha portat aquest terrassenc que podrem comprar... Quan? Ja el podrem comprar aviat?
4: Jo calculo que a primavera, més o menys, de l'any que ve.
0: I el Xavi Pia, que ens ha portat aquest blanc de Clos de Gon, que ara, si vols, podem acabar de rematar-lo.
3: Jo crec que és un vionier, veritat, aquest?
0: Mm. És, sí, un vionier. A mi és una varietat que m'agrada molt, aquesta varietat.
3: Clar, és que amb la acidesa que té aquest vi, ara es pot dir que està al punt òptim de consum. És un vi que si ha esperat 5 anys a dintre d'una ampolla o 6, doncs que el gaudim també amb tranquil·litat. D'aquí 4 dies vindrà Nadal. És un vi que fa festa.
0: Sí.
3: Una sarsuela amb aquest vi quedaria espectacular.
0: Tu cuines, eh? Tu ja t'estic veient que t'estàs fent aquí el menú a sobre, eh? Està tastant el Josep Belmonte aquest vi. És realment que... I la Viognier, doncs, és un exemple, no?, de varietat forània, potser, però que...
3: I que s'ha adaptat molt bé aquí a Catalunya. Sí. És com les varietats aquestes que en deien abans, mejorantes, del Cabernet, el Merlot, mejorantes, tot això, al final s'han adaptat aquí a casa nostra i no tenen res a envejar amb els d'on estan plantates en origen. I a mi aquest Viognier, aquest punt de frescor, aquesta acidesa, hi ha molts a la terra...
0: El Batllac feia l'aigua de llum, el feia en Viognier abans.
3: A la zona del Trepat també n'hi ha molt a la Conca de Barberà. Mm. I estan fent uns vins blancs molt frescos que li donen aquest punt de... Aquí no s'ha buscat la frescor, aquí s'ha buscat l'estructura i la...
0: És un vi molt senyor.
3: I molt, molt senyor. L'ampolla ja és senyora.
0: Em diu el Víctor que adéu. M'ho diu amb la seva amabilitat habitual. Gràcies, Víctor, per ser-hi. Gràcies també, oients del TAS Vertical de Catalunya Ràdio. Brindem, mirem-nos als ulls i diem salut.
2: Salut.
0: Salut. Salut. Salut.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. La manifestació a Madrid contra el desnonament de la Mari Carmen ha acabat amb una acampada a la Puerta del Sol per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. El sindicat de llogateres ha fet una crida a continuar amb la protesta i passar-hi la nit. I a hores d'ara ja hi ha desenes de tendes de campanya plantades i unes 800 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. És la mateixa plaça on van començar les protestes del 15M i on també hi van fer una acampada que es va allargar gairebé un mes. A la manifestació d'aquest dissabte hi han participat prop de 300.000 persones, segons els organitzadors, i 25.000 persones, segons la delegació del govern espanyol a Madrid. Els manifestants han exigit l'aprovació del decret d'habitatge que impedeixi qualsevol desnonament sense alternativa habitacional. La resposta política s'espera per dimarts amb l'aprovació d'un decret d'habitatge que els manifestants reclamen que sigui ambiciós. El govern espanyol prepara un decret llei per accelerar les devolucions cap al Marroc dels migrants que queden a Ceuta, fins i tot dels que han tramitat una petició d'asil encara que no s'hagin resolt els seus expedients. Aquestes mesures podrien ser provisionals mentre estigui en marxa la situació d'interès per a la seguretat nacional aprovada a l'agost. El ministre Òscar López ha evitat confirmar si el decret s'aprovarà aquest dimarts i tampoc n'ha volgut donar detalls.
2: Ya lo dijo el ministro Ángel Víctor Torres, que el gobierno estaba trabajando en todo tipo de medidas que puedan agilizar, todas las medidas que hay que tomar para devolver la normalidad a Ceuta y para que esas personas retornen cuanto antes. El gobierno está volcado en eso y, por lo tanto, no descarto ninguna medida para eso.
1: Centenars de persones han manifestat a Alacant, al País Valencià, per exigir l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i que perdi la condició de forat. Ho han fet aquest dissabte a la tarda davant la seu de la Generalitat Valenciana, la ciutat, i quan falta un mes per commemorar el segon aniversari de la tragèdia de la Dana, en què van morir 232 persones. La portaveu de l'entitat Víctimes de la Dana, 29 d'octubre de 2024, Mariló Gradolí, retreu a Mazón que es blindi amb la condició de forat.
3: Per recordar que Carlos Mazón continua forat, continua de diputat i continua cobrant. Carlos Mazón és indigne de continuar de diputat, continuar de la política, i que el que ens va passar a nosaltres en la zona zero pot passar en Alacant o pot passar en Castelló o en qualsevol territori valencià, perquè continuen els mateixos negligents que el 29 d'octubre de 2024.
1: Més de mig milió de persones han aclamat el Papa Lleó XIV el seu pas en Papa Mòbil pels camps d'Elisis de París i fins a la plaça de la Concòrdia, en un acte multitudinari ple de fervor catòlic. El pontífex ha rebut un bany de masses mentre saludava a qui se li acostava durant un recorregut de gairebé una hora. A la seva homilia, el Sant Pare ha demanat als fidels que construeixin una nació renovada a partir de les seves arrels cristianes.
4: Jesús revela l'amor incondicional de Dios.
5: Jesús ens revela l'amor incondicional de Déu. Per ell, cap de nosaltres és un número en un document d'identitat, sinó una persona única i irreemplaçable.
1: I en clau cultural, Mike Lee guanya amb Tender Loving Care la Conxa d'Or al Festival de Sant Sebastià. Javier Cámara ha obtingut el premi a millor intèrpret de repartiment pel seu paper a 5 minutos más, de Javier Ruiz Caldera. La Garrotxa vol connectar tota la comarca amb transport públic i ja té a punt 9 estacions per anar als diferents espais naturals. El Consell Comarcal ha demanat a la Generalitat una nova línia d'autobús que complementaria l'actual, que uneix Olot, Les Preses i Santa Pau. Berta Artigas Fontàs.
6: A la Garrotxa fa 3 anys que funciona el Rumbus, una línia especialment pensada per facilitar l'accés a la Fageda d'en Jordà i evitar que els visitants hi arribin en cotxe. Ara el Consell Comarcal vol portar aquest model també a l'Alta Garrotxa i ha demanat al govern una segona línia que permeti arribar fins a Argelaguer, passant per Montagut, Sant Joan les Fonts, Castellfollit i diversos espais naturals. El president del Consell Comarcal de la Garrotxa és Albert Danés.
7: La gent que arriba doncs, a la zona de la Vall d'en Bas, a les empreses doncs, pot aparcar, pot agafar el Rumbus, el porta a la Fageda, el porta a Santa Pau, a Olot, i el públic local també l'utilitza. Vull dir que està molt bé i és una aposta de mobilitat de comarca molt important.
6: Per això la comarca ja té punt 9 nodes amb una parada de bus, aparcaments dissuasius per cotxes i espais tancats per deixar-hi bicicletes.
1: Esports a la Lliga de Nacions de Futbol, Anglaterra 2, Espanya 3, els blaugranes Lamine i Gordon han marcat per les seves respectives seleccions. A la Lliga F de Futbol, victòria del Barça, 0-2 al camp del Logroño el dia que ha tornat a jugar Aitana, que feia 3 mesos i mig que no ho feia per lesió. Derrota en canvi del Badalona, 0-1 contra el Granada. I aquest diumenge es juga el Deportivo Espanyol. A segona divisió, empat del Sabadell 1-1 al camp del filial del Celta.
0: Fins aquí les notícies.

0: Benvingudes, benvinguts, matinada a Catalunya Ràdio. Un bon moment per amplificar tan fort com ens deixin el senyal de l'escena musical catalana.
1: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
0: Avui el tema del dia no podia pas ser un altre que el Sona Nou 2026, que ja tenim grup guanyador, que jo ara no te'l destriparé, perquè penso... Potser encara no el saps, potser no has estat pendent de l'actualitat i llavors ho podem fer com a relat que avança. Jo et puc presentar ara i aquí els tres grups finalistes que es jugaven les garrofes el dimecres a la nit en un escenari imponent que hi havia a Plaça Catalunya de Barcelona. Un escenari d'aquests de la Mercè, molt gros, val? Una plataforma, un trampolí espaterrant, una mica com el Sona Nou. Llavors jo et presento els tres grups que van actuar i llavors acabem relatant qui és el guanyador, que això ja se sap. Fem-ho per ordre alfabètic. Beni Dolores, comença amb la B, B alta. Després, Orella 2... i acabarem amb Pla Moguda, d'acord? Els tres finalistes del Sona Nou 2026, que ja saps que és l'autèntic planter de l'escena catalana. És un concurs musical que organitzen la gent d'Enderroc, també la gent d'ICAT, Catalunya Ràdio, el Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Hi ha moltes mans allà ficades, hi ha molta trajectòria. 26ena edició del Sona Nou. És molt fàcil de comptar, perquè van començar el 2000 i això va amb l'any. És fàcil. Facilíssim. Va, full focus. Avui, en aquesta final, tres finalistes. El primer, Beni Dolores. Tenim cançons, tenim notes de veu, tenim tot el que necessites per conèixer bé aquest grup.
2: Nenes prodigi, quin...

Benvenir Dolores, som un grup de nenes prodigi vingudes a menys, que fem una mica el que podem amb la vida adulta i una de les maneres que vam trobar per l'ideari va ser formar una banda de punk o pop. Som 5, vam acabar de formar el grup amb les components actuals aquest gener de 2026 i estem molt lligades a Barcelona, tot i que som de diferents llocs. Pel que fa a la nostra sonoritat, bevem de grups com Amy and the Sniffers, Les Cruet o Xego. Com a grup vam néixer al Casal de Joves de Can Ricard, que és un casal del jove autogestionat del Poble Nou, i assagem allà i som part del col·lectiu de músics del casal. I bé, ens vam presentar al Sona Nou amb unes maquetes autoproduïdes al local d'assaig. Estem gravant el nostre EP debut, però ara mateix no tenim cap cançó publicada oficialment, així que qui ens vulgui escoltar haurà de venir a un concert.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: Beni Dolores, primer grup finalista, anem a buscar el segon, Orella 2.

sóc el Roc Badia, d'Orella 2, un grup de pop-rock alternatiu que fem música en català i el formem l'Eric Elias al baix, el Néstor Pérez a la guitarra, l'Oriol Ventura a la bateria, Gerard Casulleres al teclat i Quim Anglada al saxo i jo mateix a la veu i a la guitarra. Treballem molt sovint amb la Martina Morán, que té una veu increïble i volia mencionar-la, i com no, el nostre gran amic, productor i enginyer de so, Andrés Anetti. Vam néixer el 2022, som del Vallès, Matadepera, Sabadell i Terrassa, i estem molt contents de participar al Sona Nou d'enguany, a veure si això ens permet posar un peu dins de la indústria musical catalana i que ens puguem conèixer tots plegats i gaudir de la música que fem. Res, un plaer, que vagi molt bé.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador. Amb Frank Lluís Giró.
1: A l'amplificador de Catalunya Ràdio, aquesta matinada de cap de setmana, parlant dels finalistes del Sona Nou 2026, que ja tenim guanyador, que de seguida te l'explicarem. Ho estem fent així en ordre cronològic. Primer, presentem els tres grups que van competir a la gran final d'aquest dimecres, a les portes de la Festa de la Mercè a Barcelona, i després t'explicarem el final i ens centrarem en el grup guanyador. De moment hem presentat a Beni Dolores, després Orella 2, i ens queden els tercers, que són Pla Moguda. Ho estem fent per ordre alfabètic, eh? Que aquí no hi hagi favoritismes de cap tipus. Va, endavant, connectant amb Pla Moguda.

Bon dia, Guillem, de Prada Moguda. Nosaltres som un grup de Vinyoles que fem bàsicament rock de Tito, que el que vol dir que fem rock molt fort i que esperem que soni bé. I ens ho passem a dalt de l'escenari. Al final són tres amics que el que volem és fer música que ens moli i que la gent no gaudeixi com nosaltres. I esperem que sí sigui el dia de la final de la zona 9.

Doncs ja els tenim presentats a tots tres, els flamants finalistes del Sona Nou edició 2026, per ordre alfabètic, sense cap favoritisme, Beni Dolores, Orella 2 i Pla Moguda. Un d'aquests tres grups es coronava el dimecres a la nit com a guanyador de l'última edició d'aquest concurs musical, que és icònic i que és referència a casa nostra com el Sona Nou. Abans de revelar-ho, abans de refrescar-ho, perquè de fet això ja fa 2-3 dies que va passar, però estic segur que potser tu no ho tenies controlat i per tant ho estàs descobrint ara, doncs allargarem el relat fent una mica el mateix que passava el dimecres a la nit a l'escenari de Plaça Catalunya, al vell mig de Barcelona. Un cop havien actuat els tres grups finalistes, el jurat se n'anava a deliberar, se n'anaven a esbatussar-se, a fer valdre raons, punts de vista i criteris, i què passava mentrestant? Doncs que gaudíem de les cançons de la Chloe Riambau, que acaba de debutar amb el seu primer disc i era qui tenia al damunt del seu cap la corona com a última guanyadora del Sona Nou. Elles van portar l'edició de l'any passat, del 2025. Per tant, es mereix ben bé un parell de cançons, la Chloe Riambau, aquesta que és un fil, i la que punxem ara a la primavera, totes dues al seu primer disc, al seu debut, que va ser ara aquesta passada primavera, i un cop soni la Chloe Riambau, sí que tindrem el veredicte final. Qui ha guanyat el Sona Nou 2026? De seguida els punxem, de seguida ho expliquem i de seguida els entrevistem.

0: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.
1: I també amb els guanyadors, flamants guanyadors, campions coronats de l'edició 26 del concurs musical Sona Nou. Arribats des d'Osona, Pla Moguda.

Doncs ja tenim repartits els premis. El Sona Nou per Pla Moguda, el Joventut per Beni Dolores i el Premi Èxit per als tercers classificats

0: que van ser Orella 2. Fem una cosa, ja hem destripat com va acabar això el dimecres a la nit, en aquell escenari majestuós que hi havia a la plaça de Catalunya de Barcelona. Sabem com es van repartir els guardons, hem sentit a pla moguda, rescatem l'entrevista que els feien a l'especial Dicat just un cop acabada la final.
1: Tu ara explicaves al micro que feia 5 anys et van començar a ensenyar a tocar la guitarra a la teva nòvia.
2: Exacte.
1: I avui has tocat a plaça de Catalunya.
2: La meva exparella em va ensenyar a tocar la guitarra i jo és que estic en un somni, estic en el set a cel, estic que no m'ho crec. Ha estat un concert espectacular i hem disfrutat i hem xixat com nens petits.
1: Hem de desvetllar una cosa o desvelar una cosa. Avui heu penjat a Instagram una frase, o volíeu penjar una frase que deia volem ser perdedors del Sant Nou?
2: Volíem ficar un post un cop acabat el Sant Nou que fiqués perdedors del Sant Nou 2026, perquè veiem que no sé, que quadrava molt bé, que ens agradava molt aquesta frase.
3: Doncs escolta, ha funcionat com a psicologia inversa, diríem, perquè han guanyat.
2: No, estem superagrits i supercontents, fins i tot haver guanyat.
1: Escolta, a partir d'ara, ja la vostra carrera està en marxa, ja tinc un EP funcionant, aquests dies heu publicat el Jam en Parell. Quina serà la història de Pla Moguda a partir d'ara? Aquells dos amics que us vau trobar i vau començar a fer versions, ara aquests dos amics què faran?
2: Doncs estem preparant cosetes perquè surtin de cara al febrer i ja està, estem preparant coses, ja tenim coses entre mans i fetes i ara aviam amb el Sant Nou on ens porta, no?
1: Què és el que us emprenya?
2: El que ens emprenya és el nostre estil de vida i això ens emprenya. El que ens ha passat ara ens emprenya, no. Com van dir a TV3, les cançons de desamor poden ser al final cançons d'amor propi, no?
1: Una història dels Pla Moguda és que fa uns anys tu estaves al concert de la final de Dan Peralbo i el Comboi. I avui el Dan Peralbo estava entre el públic també, sí? Aplaudint Pla Moguda. Això és com un relleu?
2: No sé si és un relleu, el que estem eternament agraïts de que sigui el nostre germà gran amb tot i que ens hagi vingut a veure. I supercontents. Jo estava allà i per mi ha estat un honor que vinguessin. I tants altres artistes que havien mirant-nos també, eh?
3: Sí, sí.
2: Hi havia algun dels Amics de les Arts, la Maig...
3: Bé, molts grups de guitarres que tornen a tenir el seu protagonisme. Vosaltres també, déu-n'hi-do. Heu acabat amb aquesta cançó, que ja és una cançó especial per vosaltres, això de la fatxa. Hi ha gent que diu que no existeixen, que no n'hi han de fatxes.
2: Bueno,
3: però tu vas tenir una relació amb alguna, vull dir que deuen existir.
2: Jo crec que no has de mirar gaire enllà per veure que sí que n'hi han, però ja està, cadascú té la seva opinió.
3: Bé.
1: Ha vingut aquesta noia avui al concert?
2: La Judit no hi era, crec.
1: No hi era. Escolta, ja, això ho celebreu d'alguna manera? Teniu previst alguna celebració? Teníeu ja pactat si guanyava el Sona Nou? Anar-ho a celebrar d'alguna manera?
2: Sí, el que teníem claríssim és que guanyéssim o perdéssim, avui sopàvem i sortíem a Morella 2 i Benidolores, que han fet supermaco. El dinar del Sona Nou va ser espectacular i sortir tots junts i gaudir-ho tots, que ha estat el premi, ha estat arribar fins aquí i tocar aquesta final i aquesta plaça a Catalunya.
1: Això és una cosa molt especial, que no sempre ha passat el Sona Nou, que és que hi ha hagut molt bona química entre els tres finalistes, oi?
2: Ens vam avenir molt bé. Ja amb Benidolores vam coincidir a la Sala Nau i amb Morella 2 al dinar i, hòstia, gent super, super maca, de veritat, músics estupendos i esplèndids, i avui continuarem junts i ojalà ens trobem en algun concert o on sigui.
1: A partir d'ara teniu un any per davant per anar prenent cançons fins a que surti el disc de Pla Moguda, però t'he preguntat diverses vegades, no sé si avui es pot dir ja què vol dir Pla Moguda.
2: Encara no. Ja va provar l'entrevista i va dir, si guanyeu ho direu. No. És un secret que no es desvelarà.
1: No desvelarà.
2: Quin és el nostre pla?
1: El que sí que demanaré és que defineixis què us fa tan especials.
2: Hòstia, jo crec que es nota que som amics entre nosaltres i que ens ho passem bé a l'escenari. Jo crec que això és un consell que em va donar en Dan, abans de començar vam quedar amb ell perquè ens faci com una mica de mentoria, no? I ens va dir, sigueu amics i després feu el grup. Jo crec que això ho hem aconseguit molt bé i es nota que ens ho passem bé dalt l'escenari i això reflecteix en que el públic també s'ho passa molt bé.
1: La mama, que apareix en algunes cançons...
2: La mare és una...
1: T'ha trucat ja, avui.
2: La mama està aquí baix.
3: Demà.
2: Sí. Tant la meva com la Tomàs, com la Guillem, com la Dolaguer, totes les mames. La mama és una peça superfonamental i especial per nosaltres, per cada un de nosaltres, i el papa també. Una pressa increïble a totes les mares.
1: Molt bé, doncs escolta, no sé si... Només queda allò, felicitar-vos.
3: Enhorabona,
1: feina. És un Sona Nou que, a més, el jurat ha dit que que teniu un nivell altíssim aquest any.
3: Ei, sí,
1: i per tant,
3: veritat.
1: Tres artistes que segur que els estirem a molts concerts, a molts festivals, i per tant celebrarem que aquest Sona Nou continuï sonant arreu del país.
2: Moltíssimes gràcies.
3: Enhorabona, Pla Moguda, que s'ha endut el premi principal d'aquesta final del concurs Sona Nou.
0: I ja posats a recuperar, recuperem el concert de Pla Moguda a la final del Sona Nou 2026, l'actuació que els va valdre tot un premi Sona Nou. Aquesta gent gravaran un disc i aquesta gent ja inscriuen el seu nom a un palmarès on hi ha altres il·lustres com Maria Jaume, Dan Peralbo i el Comboi, Figa Flaues, Gavina Punt MP3, i si ens n'anem més enrere, Nyandú, Hola Iaia. Molt de ferro al palmarès del Sona Nou, molt de ferro aquesta setmana a l'amplificador de Catalunya Ràdio. Marxem en Pla Moguda i tornem d'aquí a 7 dies amb una nova dosi d'aquest programa que posa el focus a l'escena musical catalana.
4: A Catalunya Ràdio, l'amplificador, amb Frank Lluís Giró.

0: En directe des de la plaça de Catalunya de Barcelona, la final de la 26a edició del Sona Nou. Aquesta banda són els Pla Moguda, és una formació que van crear dos veïns de les masies de Voltregà i Vinyoles, a Osona, i que després de fer versions ja han presentat unes quantes cançons. Ara sentíem ja emprenya un tema que just té una setmana de vida.
1: Doncs estan durant tot, eh? Tots els grups durant tot a la final del Sona Nou, però és que amb una cançó ja està suant aquest home, és que no para, eh?
0: El Jani Cabau, que és el veu i guitarra d'aquesta banda osonenca. Avui sentirem tres bandes en directe aquí a la ràdio i, a més, donarem sis premis, els sis premis d'aquest Sona Nou, després de que el mes de març-abril les van presentar fins a 176 propostes i hem arribat a aquesta gran final.

quina bogeria. Oh, deixa'm obrar-hi un segon i l'aixeixem. Quin espectacle, tio. Podríem dir perfectament que des de Palma Aguda sou el segon millor públic que han tingut mai.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Acampada a la Puerta del Sol després de la manifestació a Madrid pel desnonament de la Mari Carmen. Unes 800 persones, segons la delegació del govern a Madrid, hi han plantat mig centenar de tendes de campanya. El sindicat de llogateres vol mantenir la protesta per pressionar el govern espanyol de cara al Consell de Ministres de dimarts. Segons diversos participants, la mobilització podria allargar-se almenys fins aleshores, quan l'executiu hauria d'aprovar un decret